0: Què t'anava a dir? Com està el blat?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. L'estiu ha sigut duret perquè aquesta calor pels gossos, la veritat, és que ha sigut intensa.
0: Què s'ha de fer quan fa aquesta calor amb el gos?
1: No, sortir a passejar-los. O sigui, és que passo el dia veient gossos que van passejant pel sol, el gos va arrossegant-se i la persona encara, vinga, va, corre, anem. Saps? O sigui, sortir només a les hores que no faci aquesta calda infernal que ha fet aquest estiu. No,
0: és que es cremen els peus.
1: Es cremen les potes, no volen caminar, ells no transpiren com nosaltres, ells no refresquen com nosaltres. Va. Pensa que ells a partir de 25 ja ho estan passant malament.
0: Mira, els cossos policials de Viena i Zúrich els posen sabates,
1: sí,
0: els gossos, per sortir al carrer.
1: Sí. Sí.
0: Quan tenen temperatures tan i tan altes.
1: És que tal i com estan les coses, potser arribem a aquest punt.
0: I aquella prova, com es deia allò, que em van explicar una vegada?
1: La
0: norma aquella dels 5 segons,
1: sí,
0: que has de posar la mà, com funciona això, Ingrid?
1: Poses la mà, l'envers de la mà, a lo que seria l'asfalt.
0: És a dir, la part superior de la mà,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte, sí? I veure si tu amb 3 segons ho notes calent. Però
0: 3.
1: És que, sí, però és que és molt menys que això. Això és el que corre per internet, no?
0: Ja.
1: Però és molt menys que això. És tindre sentit comú, anar per l'ombra, sortir a hores que no faci calor, que estiguin a llocs frescos, ventilats, etc, etc.
2: I que beguin molta aigua, també, no?
1: Sí, això ja ho fan bastant de forma natural, perquè, pobrets, com que tenen tanta calor, de fet, beuen massa aigua. Perquè diuen, tinc molta calor, em tinc que refrescar, llavors sobrebeuen aigua. O sigui, millor moltes vegades que no queda cop se'ns inflin d'aigua, perquè llavors hi ha possibilitat de torsió d'estómac, vòmits, etc.
0: I a més, una cosa és la temperatura que marca el termòmetre i l'altra cosa és la temperatura de l'asfalt.
1: Exacte.
0: Que sovint amb aquestes calorades supera els 50 o els 55 graus tranquil·líssimament.
1: I la xafogó que tenim a totes les zones de costa.
0: Insuportable, ai senyor. Doncs au, parlarem d'això de seguida amb tu. Abans, però, Bota, fot una hora que ets aquí, no has dit res encara.
2: Doncs mira, sí, he parlat del Déu-n'hi-do per començar. I si us sembla, ja que hem dit que Déu-n'hi-do porta guionet, direm, repassarem ràpidament les normes dels guionets. Els numerals, és a dir, els nombres, tant si són ordinals com cardinals, hi ha aquesta regla, que és la regla DUC, desenes, unitats, centenes, i llavors, entremig, hi van aquests guionets. També en els punts cardinals, per exemple, nord-est, sud-est, per exemple, també amb compostos com nord-americà, i a més també quan, en aquest cas, en un compost, el segon component comença amb una R, S o X i la primera paraula acaba amb vocal neutra. Per exemple, para-xocs i aniria, diguéssim, un guionet. O para-sol i aniria també un guionet.
0: Que no portes talls avui? Això que fas, que voltes pel país i parles amb la gent, això m'agrada molt a mi.
2: Doncs mira, tinc talls...
0: Perquè fins ara em sonava una mica classe, això.
2: Sí, no.
0: I pensa que jo feia campana bastant sovint.
2: Doncs no, mira...
0: Si els oients no són de l'escola com jo...
2: Fem una cosa, posem musiqueta...
0: Començarà a sonar rotllo patatero, això.
2: Posarem musiqueta, que així també animem una miqueta, diguéssim, la festa, i comencem bé. Ara no!

0: Ara m'agrades, Bota. Ara m'agrades, home. Bon rotllo, tu.
1: Sí, sí, bon rotllo amb una cançó que és de ruptura amorosa, eh? Compte, eh? És a dir, que per això vaig negre avui. Si us fixeu, sí, vaig negre també.
2: T'han deixat?
1: No, jo no.
0: Què t'ha passat?
1: Però ja per la cançó...
0: Que t'has separat, també?
1: No, que va, no, estic molt bé. No, però per animar la cançó aquesta, home, una ruptura que te la prenguis així de bé no és normal, no? I en aquest cas es tracta d'una ruptura amorosa i ell el que demana simplement a la seva xicota és que no li... no se li quedi el ventilador. És a dir, el ventilador s'ha de quedar allà per suportar les temperatures de calor. I és la cançó, una de les cançons de l'estiu. Una cançó fresca, a ritme de rumba, que ens serveix també per repassar doncs, algunes coses, com, per exemple, aquestes rimes consonants que hi tenim, en paraules com no ventilador, calor, o també el guai i mai, per exemple. També hi ha paraules que són molt actuals, com el post o el TikTok, per tant, un català, diguéssim, més actualitzat. I també doncs, hi ha paraules com, per exemple, aquest guai que ara seria top. Ah. Molt bé, i seguim, i ara anem de festa, i una pregunta que us faig. Vosaltres diríeu pomada o gin amb llimonada?
0: Ja ho sé.
3: Mira, com que no veig gaire...
2: Jo dic
0: gin tònic o ron amb cola. Posa'm rom, Joana.
2: Jo dic birra. Joana.
1: Sí, però el poble bons, aquesta cançó.
3: Jo, pomada, no, sí. jo mai de la vida he dit pomada.
2: No.
1: Jo, a Menorca, sí. Deia pomada, no?
0: Però no en prenem d'això aquí, nen.
1: Mm. No, jo tampoc. No, quan vaig allà
0: segur que sí.
1: A ses illes. Però allà, depèn del lloc de l'illa on vagis, si dius pomada, et poden enviar-te a la farmàcia, com ens explica aquesta oient.
4: Pomada es diu fora de Ciutadella. A Ciutadella és gin amb llimonada. I a Ciutadella, si tu demanes pomada, et poden enviar a la farmàcia. A buscar pomada.
5: Sí,
4: perquè aquí a Ciutadella es diu gin amb llimonada. Pomada es diu a la resta de la illa. I és la barreja de ginebra sobretot fet aquí, el ginxuriguer, amb llimonada.
1: Per tant, pomada, en aquest cas, si anem a Maó, però si anem a Ciutadella, gin amb llimonada. I una altra pregunta, ensaïmada o enciamada?
0: Enciamada.
1: Enciamada.
0: Ja sé que és ensaïmada, sí. Però enciamada.
3: Sempre havia dit enciamada, igual,
0: la,
3: també.
0: La professora de català que teníem quan era petit, sempre deia no es pot dir perquè enciamada és un grandíssim plat d'enciam.
1: Sí, és així. Sí, sí.
0: Però
1: és un plat d'enciam, una amanida...
0: Ens ho deia, ho sabem, però a casa continuem dient enciamada.
1: Enciamada. I per què s'ha de dir ensaïmada i no enciamada?
0: Doncs mira...
2: Que ve del saïm, no? Així.
1: Molt bé.
3: Mira.
2: Ve del saïm. Mira.
1: Ve del saïm, sí, sí.
2: Jo saps per què ho sé? Perquè sóc vegana i el saïm ve del porc. És el greix del porc.
3: El saïm és el greix del porc.
2: És el greix del porc i, sí. Òbviament, no em menjo.
3: Primera notícia, eh?
1: Sí, sí, i ve d'aquí. I això ens ho explicava concretament l'Aloe.
4: Evidentment, l'ensaïmada, o aquí li diuen enciamada moltes vegades, que és un dolç típic de Menorca, molt bo, i està fet amb saïm de porc, que per això es diu ensaïmada, perquè està feta amb llard de porc.
0: Veus? Interessant, això.
1: Sí, i moltes persones deien el que comentàveu vosaltres, enciamada.
6: Jo dic enciamada, tot i que sé que...
0: Per què porta enciam?
6: No és la correcta.
1: Endavant. Saltem
7: les olives aquí.
6: Jo dic ensaïmada, enciamada, tot i que també sé que no és correcte.
0: Exacte.
6: Però enciamada sempre.
1: Enciamada es diu més a la part de Girona i també a la part de les Illes, no?
0: I a Lleida.
6: Exacte. Jo sóc gironina i a casa, doncs, aquestes paraules, no? Com enciamada, o dir aiga, o dir junolls, no? Aquestes coses que saps que no, però que oralment les has sentides així, no?
0: Ginoll, també.
6: Sí, sí, sí. Igual que la Laia, jo també sóc de la mateixa zona.
0: Lo ginoll.
6: Jo, com que ho he après tot de zero, clar, ja l'he après bé.
7: I jo a València ho diem d'altra manera.
1: A València, ensaïmar, sense la D intervocàlica que salta, com mocaor, per exemple.
3: A casa recordo que dèiem aiga i genoll, i genoll, sí, també. Sí. Això també ho fèiem.
0: Això d'aiga em fa una ràbia.
2: Sí, sí, aiga. A mi em passa igual.
0: Els que diuen aiga, no puc.
2: Sí. Em dona un... Un cringe.
0: Mira que ho entenem tot i ens agrada que es parli com s'ha parlat, sí, sempre, però és que aiga...
2: Aiga és com... Aiga, no, està mal dit.
3: Sí, sí. No, no està mal dit,
2: no,
3: sí, sí,
2: però...
3: De petit, ara ja... Doncs, bueno, ja no.
1: A veure, el registre dialectal parlat, sí, que se't pot admetre, però només en aquest cas i prou. Ja, però si no, formalment no, eh? Formalment com a estàndard no, ha de ser aigua. Ja. Sí? I parlant del baliàric, aquestes també són algunes paraules típiques d'aquest dialecte oriental. A banda de l'article salat, ens els comenta Antoni Casanovas, també des de Ciutadella.
8: La casa, escotxo, moto,
0: escotxo,
8: salat, pi, són diferents que les paraules que en Catalunya.
5: Sí.
9: Però s'entenen força, sí, no? O depèn de quan parleu, si parleu molt ràpidament,
5: sí,
9: costa més.
5: Sí, normalment quan parlem entre nosaltres, ja no és nosaltres, entre nosaltres ens entenem, vull dir, la gent catalana que no està acostumada a escoltar molt, sempre ens costa més. Nosaltres estem més acostumats a escoltar catalans que ells escoltem a nosaltres, entens?
9: Sí, sí, sí.
5: I ens costa un poc més a ells que a nosaltres a ells.
9: I la caldereta de llagosta és un plat típic de Menorca i de Fornells en especial, però no se n'acostuma a menjar gaire. Coneguem-ne el motiu.
5: Sí, això és un plat típic, però que no és molt habitual, degut a les freus, no? Però bueno, és un plat típic d'aquí, oli aigua, no oli aigua, és molt una cosa, és una sopa més de tomàtica.
0: Home... Poseu-vos drets i dretes, tio. I ties, per l'amor de Déu.
3: Vinga, va, va, tots. Tots.
10: Com estem?
0: Com estàs, tio? Com va això?
3: Quina il·lusió, quina il·lusió, hosti, tu.
10: Carai, quina rebuda.
0: El foraster, que diuen a Lleida, el foraster.
10: Ostres, per un moment pensava que érem a missa. Posem-nos drets.
0: Aquí, quan entra una eminència, ens posem drets.
10: Ai, pobre de mi.
0: Masferrer, tio.
10: Pobre de mi, una eminència.
0: Home, sí, el foraster. I tots diuen, per què no ve el meu poble, el foraster? Què s'ha de fer perquè vingui el Quim aquí?
10: Hi ha anat molt, per Lleida.
0: Sí, però tenim 947, tu l'altre dia és 948.
10: Jo, en municipi, sí.
0: 947 em constava una mica, n'hi ha un de nou.
10: Ah, no ho sé, pobre de mi. No sé.
0: A quants has estat?
10: Portem 135, imagina't.
0: 135?
10: De 947
0: encara,
10: o 48.
0: Encara te'n queden uns quants, eh?
10: Sí, acabaran abans amb mi que amb els pobles.
0: Molt bé. I ara una hora i mitja sol damunt l'escenari.
10: Sí. Eh? Sí, sí. Ara un espectacle que el vaig estrenar fa 15 anys.
0: Sí.
10: I que ara m'ha vingut molt de gust tornar-hi. A veure, un espectacle que es diu Temps, i tinc ganes de veure com m'ha passat el temps, aquest espectacle que es diu Temps.
0: Ja, el Borràs.
10: El Teatre Borràs, sí.
0: Fins quan?
10: Fins a mitjans d'octubre, és a dir, arrenquem...
0: Afanyem-nos, nens i nenes.
10: Sí, perquè arrenquem demà. L'estrena oficial és el dia 17, aquestes coses que no sé, ara es fan unes prèvies, no sé què, l'estrena és el dia 17. Jo demà ja m'hi poso, o sigui, a partir d'aquí ho faré tant de bé ara com de l'estrena, eh? I amb moltíssimes ganes.
0: Ja. L'altre dia deies, no podries fer aquesta feina sense ser un temerari.
10: Sí. Però la teva també, és a dir...
0: Sí, una mica també. Sí, ens paréssim a pensar...
10: Sí, si penséssim ara mateix en la de gent que ens està escoltant, segurament en la de gent quan et posa davant d'una càmera o puges dalt d'un escenari, té un punt de temeritat.
0: Fa vertigen, això, eh?
10: Sí.
0: A mi em passa abans de començar. Sort que la Marta Inglés m'anima. Em diu, calla, home, que quan s'encén el llum vermell aquest, el pilot,
10: sí,
0: et passa tot i et creixes, dic, perquè al matí, bufant per aquí, Jordi.
3: Sí.
0: Buf, 3 hores de ràdio.
10: Però és d'aquestes coses que a mi em passa sempre, eh? Abans d'un rodatge o abans de sortir un escenari, penso, ostres, qui t'ha dit que et compliquessis la vida d'aquesta manera?
0: Sí.
10: Però un cop baixa el taló, o un cop acabem el rodatge, penso, quina feina tan maca que tinc.
0: Eh que sí?
10: No para de plantejar-me aquestes coses, i això vol dir que el que fas ho fas amb molta passió i que quina sort que tenim, que malauradament no tothom la té, de poder-se guanyar la vida amb allò que ens apassiona.
0: Ens agrada massa.
10: Oi, sí. Sí.
0: Eh que sí?
10: Sí.
0: És una gran sort, no? Gaudir. A casa dic disfrutar encara.
9: Gaudir del que fas, sí. Sí.
0: Gaudir de la teva feina, que a vegades dius, potser és trist estar tan bé a la feina.
10: Bé, perquè fa que hi hagi un moment que confons el que és feina amb el que és lleure, se't barreja la vida amb el fet de treballar, no saps si estàs treballant perquè t'ho estàs passant bé, i això a vegades fa que també sigui molt invasiu, i que hi hagi moments en els que diguis, ep, que he de desconnectar, he de tenir clar quan estic treballant, quan estic gravant, quan estic rodant, que m'ho passo molt bé, però també quan ets a casa i quan tens moments per la família, que no es barregin les dues coses, això és interessant, ja, de saber-ho fer.
0: Reestrenes Temps al Borràs, un espectacle que parla de la mort.
10: Aquí. Sí, amb molt d'humor. Parla de la mort, per tant parla de la vida.
0: Sí, senyor.
10: I em plantejo una pregunta en aquest espectacle, que ara us la traslladaré a vosaltres. Què faríeu si us quedés només 90 minuts de vida?
0: Ja. Aquest matí ho hem preguntat a tots els tertulians i a tothom, ja.
10: Què faríeu? És que clar.
0: Què faries, Ingrid? Ara et diuen, et queda una hora i mitja. 90 minuts i s'ha acabat la festa.
2: Ho tinc claríssim, estaria amb els morbosos.
0: Amb el blat, sí, i companyia.
2: Amb el blat i la ria, sí, amb els dos.
10: És a dir, ens deixaries plantats, eh? Marxaries, deixaries els cascos i te n'aniries ara
2: totalment
10: mateix?
2: Totalment. Sí, aquí sí. Us quedeu. Me'n vaig amb els meus gossos a fer un bon passeig per la natura i estar amb ells i estar present amb ells.
0: L'Ingrid és la millor ensinistradora de gossos d'aquest país. Uh-huh. És la que té el blat, aquell gos que conjuntament
10: amb
0: l'Hospital Clínic detectava el càncer de pulmó.
10: Molt bé, que ha salvat moltes vides.
0: Sí.
10: Doncs aquesta pregunta, que l'Ingrid la té molt clara, en el meu cas, costa respondre-la si... Espero no trobar-m'hi mai, eh? Si no trobes en aquesta tesitura.
0: Ah.
10: És a dir, perquè sembla que pots caure en una certa frivolització, yeah, no? De dir, què és el que faria? No yeah sé, faria sexe. Sí, segur? Faria. I, per tant, el teatre et permet això, et permet jugar.
0: Yeah.
10: Ja que en la meva, a nivell personal em costa molt de respondre aquesta pregunta, doncs gràcies al teatre anem a fer-ho.
0: Yeah.
10: I anem a fer-ho, sobretot, amb molt d'humor. És una comèdia en la que rius molt i en la que també empatitzes molt amb el personatge, perquè passa una cosa. Tothom que em vindrà a veure al Teatre Borràs, tothom es morirà.
3: I escolta, aquí...
10: Tothom. Sí,
0: t'anava a dir que no,
10: tothom, tothom.
0: No se n'escaparà
10: sí,
0: ningú.
10: Sí, no se n'escapa ningú. Per tant, tothom s'hi sent... Hi ha molta empatia amb el personatge.
3: Vas fer aquest espectacle, el vas escriure tu també,
10: sí,
3: farà 15 anys, i què t'ha portat ara, en aquest moment, a tornar-lo a portar a escena? No sé sí si té a veure que potser el Foraster està acabant, 10 temporades o no acabarà.
10: No,
3: però,
10: no. Ui, no.
3: Però per què ara, en aquest moment?
10: Perquè fa 15 anys i va haver-hi... De fet, és un espectacle que molta gent, jo ara estic rodant amb el meu espectacle Bona Gent,
3: sí,
10: que porto més de 500 funcions, i molta gent em diu, i temps, el tornaràs a fer? I m'anaven dient això, m'anaven allò esquitxant de tant en tant. I un dia, ara que feia 15 anys, netejant l'escriptori de l'ordinador, allò que tens temps, és allà posat, i has de fer neteja, l'haig d'ordenar, que el tinc una de carpetes aquí, i torni a entrar, vaig entrar dins, i només llegir-lo una altra vegada vaig dir, ostres, vas escriure això fa 15 anys, tu ets 15 anys més gran, 15 anys de més experiència, 15 anys més vell. L'espectacle també ha passat el pas del temps. Segueixo fent-me la mateixa pregunta i seguim parlant del mateix. Dic, hòstia, per què no el tornem a fer? I m'han entrat com unes ganes, gairebé com el mateix que molta gent m'anava dient, per què no el tornes a fer? M'ho vaig preguntar a mi mateix. I dic, home, Quim, tu ets amo del teu temps, parlant de temps. Si et ve de gust tornar-lo a fer, doncs torna-lo a fer. Perdona, que no torna Maricel. Que no tornes a fer.
0: Sí, no, no,
10: ostres... Tornem-hi, va, tornem-hi.
3: I ha canviat de fa 15 anys ara? Hi ha matisos en aquest temps?
10: Moltes coses segueixen igual, però sí que, evidentment, s'ha actualitzat. És a dir, hi ha coses d'actualitat que el personatge parla, que, evidentment, les hem fet vigents, hem fet una neteja d'escenografia, l'hem renovat, ha entrat gent nova dins de l'equip, però l'essència, bàsicament, és la mateixa, que és intentar respondre aquesta pregunta que la Ingrid ha respost de manera tan clara, que és què faria si quedessin 90 minuts de vida?
0: Volta, què faries, tu?
11: Jo estaria amb la meva família. Sí, sí. Ah.
0: Sí, però si t'agafa aquí la ràdio i no tens temps d'arribar...
10: Jo no tinc temps amb la meva família, els tinc a una hora i quart de casa.
0: Tu ara què faries, quedar-te aquí nosaltres?
11: Jo quedaria aquí. Sí, si no puc marxar, en el sentit que no tinc temps d'acomiadar-me, no?, dels meus éssers estimats, em quedaria aquí, lògicament.
10: Però posaries música, resaries...
11: Posaria música...
0: Quina cançó demanaries? Va, que te la posarem. Quina cançó demanaries?
10: A veure, llarga vida, eh? És que sembla que estem a la nostra munció aquí, ja.
11: Albert Hammond, per exemple, Never Rains in South of California.
10: Doncs t'acompanyo en els sentiments, i ara
11: sí,
10: per tu...
11: Anem negres, anem de funeral, avui, amb en Xavi, també.
10: Sí,
11: amb
10: l'Ingrid,
11: però negre, també.
0: Com dèiem, no se n'escapa ningú d'això. És llei de vida, però per sort no sabem quan serà.
10: Clar.
0: Jo quan va morir l'Eduard Ponset vaig pensar merda.
10: No, és veritat, l'Eduard Ponset...
0: No recordes?
10: Sí, sí.
0: Ell deia, probablement no em moriré mai. No s'ha demostrat que...
10: Exacte, doncs mira... L'Eduard Ponset el tenim en el cementiri de la Vilella Baixa.
0: Ah, sí?
10: Un poble del Priorat, sí, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
10: I precisament per això, és que la mort és el que ens iguala a tots i a totes. És a dir, per sort.
0: Sí,
10: és a dir, la mort ens iguala a rics, pobres, d'esquerres, de dretes, del Barça, del Madrid, tots anem a petar allà mateix. I precisament per això crec que fer-ne humor és una cosa molt sana. Tot i que també, evidentment, les morts n'hi han de molt tipus. Hi ha morts prematures que són molt doloroses, hi ha morts naturals que poden arribar a ser molt maques, hi ha morts en els que realment pots arribar a gaudir de gent gran en el que se'ls acaba la vida, se'ls esmuny la vida i que hi ha un comiat bonic.
0: Jo porto
10: tot
0: fatal.
10: Això hi és.
0: Jo aquest tema el porto fatal.
10: Sí, costa.
0: Costa. Algú el porta bé, aquest tema? Jo no conec a ningú. Com el doctor Sant Segarra, que l'hem tingut en aquest programa, l'escoltes a ell i dius, calla.
11: Que parla de la superconsciència,
0: sí,
11: no?
0: Tu creus que hi ha vida més enllà de la vida, Quim?
10: Ai, no ho sé.
0: Estàs al cas del que diu el doctor
10: sí,
0: Sant Segarra?
10: Sí, no, i tant, i que a més a més té...
0: Una prestigió cirurgià
10: sí,
0: durant molts
10: sí, sí
0: anys...
10: No, i que a més avalat per la seva experiència.
0: Correcte,
10: sí.
0: Correcte.
10: Mira, jo hi ha una cosa que em vaig trobar un dia a Ulldemolins amb una senyora que tenia 90 anys i em va dir... Tinc ganes de morir-me. Diu, perquè... Jo, clar, et sobta que et diguin això, tens ganes de morir-te. I més en un context que no era... Malauradament, que a vegades hi ha gent que demana la mort, que demana l'eutanàsia perquè les seves circumstàncies de vida no són dignes, i que, evidentment, és molt just que sigui així, doncs ella estava bé. Diu, precisament perquè estic bé, Quim. Diu, tinc 90 anys, encara visc sola, Serveixo de mi mateixa, no necessito ajuda de ningú, crec que ho he fet tot en aquesta vida i vull marxar ara estant bé. Per tant, jo cada matí quan em llevo penso, ostres, mort, encara no m'has vingut a buscar, a veure demà. I vaig trobar-ho d'una excel·lència tan gran, aquesta cosa de parlar-ne d'aquesta manera íntegra, digna i acceptant la mort com el final de la vida.
0: Doncs
10: vaig
0: trobar-ho
10: maquíssim.
0: Sí.
10: Quina feina tan maca que tinc, que em trobo persones que m'expliquen coses com aquestes.
0: Ah, quina feina tan maca que tens. De fet, fins avui t'ha anat i et va molt bé professionalment. Sí?
10: Estem contents.
0: Cantant
10: sí.
0: De la vida. Et jubilaràs algun dia o no? Sí, depèn de tu.
10: No ho sé. De
0: perquè
10: moment...
0: guanyar-se la vida al teatre, a la televisió, sovint fàcil no és.
10: No és, no és. Ara parlàvem de la sort que tenim els que, i que malauradament, ja ho hem dit, que no tothom es pot guanyar la vida, per tant, els que tenim aquesta sort hem de ser molt agraïts al que ens ha deparat la vida, que segurament és guanyat també, no? Una barreja de sort, talent i no sé quantes coses, no sé quantes variables hi han. Però ser agraït, perquè realment és molt maco que ara m'hàgiu convocat a mi aquí avui per parlar del que jo faig, ho trobo excel·lent. Hi ha una ràdio que et diuen que venen entre, i que et volen saber coses de tu.
0: Evidentment.
10: Hòstia, això és fantàstic. I quan arribes tothom es posa dret, ja, vinga, escolta'm.
0: Què vols dir, que no t'havia passat mai, això? Si passa a cada poble que vas, sí o no?
11: Ara faltava fer la onada, eh? Faltava fer la onada tots plegats, quan has arribat.
3: Escolta, escoltem un fragment d'aquest espectacle Temps.
0: Som-hi.
3: Vinga, va, som-hi.
10: Què faries si et diguessin que et queda només una hora i mitja de vida? Jo el que faria és...
3: Difícil, eh? Difícil.
10: Si vols saber el que faria, vine al Teatre Borràs a partir del 9 de setembre.
0: Que és demà.
10: En saben molt, eh? Aquests que fan coses de publicitat i així, en saben molt. Aquesta és la crida, sí, sí, sí.
0: Arrasaràs.
10: Ai, no, no, sí.
0: Home, fa ganes de veure-ho, això. Els que no ho van veure fa...
3: Jo la veritat és que sí, que sí. Però ens hem d'afanyar perquè fins al 18 d'octubre, eh? Tampoc...
10: Estem fins al 18, veus?
3: Però potser, si va bé la cosa, allargareu... Aquestes coses passen.
10: Se m'escapen a mi aquestes coses perquè... Clar, després del 18 d'octubre no sé què tinc. És a dir, comencem amb gira i no sé si es pot allargar. Crec que no, eh? Crec que és la data final, el 18 d'octubre.
3: I parlant de gira, com ha anat aquesta gira? Bona gent, 500 funcions, mig milió d'espectadors.
10: Sí.
3: Com ha anat això?
10: L'espectacle Bona gent és una bogeria, és una bestiesa. Beneït dia, el dia que vaig pensar que podria, en un espectacle de teatre, donar veu als espectadors i les espectadores, i que es creessin espectacles únics, i que cada dia és diferent, i que cada dia t'emociones amb el que t'expliquen, i rius del que t'expliquen, i quan comparteixes coses, aprens coses. Hi ha gent que... Mira, l'altre dia era a Torredembarra, aquesta setmana he fet 6 funcions amb l'espectacle Bona gent. A Torredembarra va venir una parella i em van dir, així en el fotocall, que ens fem fotos després de la funció, i així baixet em diuen, és la desena vegada que et venim a veure.
3: La desena?
10: 10 vegades, una parella. I dic, ostres, ho hauríeu de consultar al metge, això, eh?
3: És que tu
10: perquè, clar, sempre és diferent.
3: Quim, tu tens una cosa que ets molt proper, empatitzes molt bé amb la gent, caus bé, tens aquest carisma, i la gent t'explica coses que un altre tipus de periodista o de reporter o d'actor o d'actriu potser no l'explicaria. Quin és aquest secret per apropar-te a algú i que aquest algú t'expliqui coses amb relativament poc temps d'estar en contacte amb aquesta persona?
10: Clar,
3: coses
10: no.
3: Molt, molt importants, no?
10: No ho sé. Suposo que el fet de que t'apassioni molt conèixer gent i té bastant a veure, de que t'agrada molt el que fas i té bastant a veure, que també no només tinguis ganes de parlar, ja ho veieu, jo sóc molt xerraire, se'm nota, però que també tinguis moltes ganes d'escoltar, que és molt important quan estàs amb algú que no parlis tant, perquè si tu parles no deixes que l'altre pugui parlar, i escoltar és interessantíssim. Perquè quan tu pares l'orella, quan escoltes, aprens moltes coses. I un dels consells me'l va donar el pare, eh? És a dir, per fer el foraster, i per tant, això que totes aquestes floretes que m'has dit ara de que sé escoltar i d'empatitzar amb la gent, el meu pare em va dir, Quim, tu que faràs un programa que t'aniràs a pobles petits a conèixer la seva gent, sobretot vés-hi amb ganes d'aprendre, no amb ganes d'ensenyar. Si vas amb ganes d'aprendre, aprendràs moltes coses. Ara, si vas amb ganes d'ensenyar, és a dir, si vas amb poca humilitat, difícilment se't obriran portes i finestres. I aquest consell que el va donar un pagès, que és el meu pare, és un consell que jo he fet servir per fer la feina que faig, que dista molt de la pagesia.
3: Doncs mira...
0: Com està el teu pare?
10: Bé! Ui, el meu pare és un... ja amb els seus 80 i escaig anys, i no el puc seguir pel bosc.
0: M'han dit que és un crac.
10: És un crac. És un crac.
0: Sí, és veritat que va
3: entrar... I sempre porta barretina,
0: és sí, veritat que va entrar al quiròfan amb barretina?
10: Sí. Sí. Ui, us heu documentat, eh? Sí, sí.
0: Ahir, justament m'ho van explicar.
10: Sí, sí, sí.
0: I vostè diu, no, no pot ser. Diu, no. Li vam intentar dir que no. Diu, però al final sí, va entrar al quiròfan amb barretina.
10: El pare porta barretina des de sempre, i no, no és una barretina folclòrica d'aquesta que ens la posem perquè hi ha pastorets, no, no, ell la porta com la barretina catalana que s'ha portat sempre. A l'hivern va molt bé perquè t'abriga molt, i per tant ell és buscarol, és home de bosc, i sempre va amb barretina. Cosa que a mi em va molt bé, perquè quan ve a teatre a veure'm, de seguida veig un puntet vermell entre el públic, i el pare. Allà hi ha el pare i la mare, no? I em va molt bé. I el pare tenim fotos davant del Congrés dels Diputats, el Congrés dels Diputats de Madrid, el tio amb barretina, i fa poquet va intervenir de l'ull, i ell amb barretina al quiròfan. Evidentment, allà li van dir, escolta, Quim, que es diu com jo, la barretina l'hauríem de treure o l'hauríem d'esterilitzar, perquè si no... Però sí, sí, és un crac, el pare, és gran.
0: I va aconseguir entrar al quiròfan amb
10: sí,
0: barretina.
10: Sí, sí, sí, durant la intervenció. Mare, durant la intervenció mare, no, però ella és... Sí, sí, sí, sí.
3: Quim, ens agradaria que escoltessis aquest moment, evidentment, un moment teu.
12: Després, senyor alcalde, hi ha una cosa que em va cridar molt l'atenció de Benifallet, i és que a Benifallet sou 770 habitants... Hi ha 9 bars o restaurants. He fet el compte i em surt un bar per cada 85 habitants. Jo crec que és dels pobles de Catalunya que té un tant per cent més elevat de bars per habitant. Senyor alcalde, jo crec que heu de posar un lema en el poble. Benifallet és un poble que té set.
3: És un moment del primer foraster que es va emetre el 25 de setembre del 2013.
10: Quins ho havia de dir?
3: Com recordes aquell primer capítol? No sé si eres conscient del fenomen que suposaria aquest programa.
10: No era conscient. El que sí que sabia és que teníem una cosa molt maca entre mans, perquè era un programa que parlaríem amb la gent, que la gent ens explicaria coses seves, que no parlaríem amb personatges, sinó amb persones, i que no ens explicarien coses de ficció, sinó les seves vides, i, per tant, que no hi haurien guions, i sabíem que això era molt maco, que era un material molt sensible, també, i, per tant, que ho havíem de fer molt ben fet. Però en aquell moment, si ens arriben a dir que 13 anys més tard, aquí, als matins de Ràdio 4 d'en Xavi, m'estaríeu parlant d'això, del foraster, que encara segueix vigent, jo hagués dit, esteu bojos.
0: Esteu sonats.
10: No, sí, sí. I que la darrera temporada és la temporada que ha tingut més audiència de totes.
3: Déu-n'hi-do.
10: És una bestiesa.
3: Porteu 10 anys, ja, eh?
10: 13 anys.
3: 13, ja? 13
10: anys. 10 temporades, 13 anys.
0: La clau de l'èxit. Ets una bèstia. Ets el millor comunicador. És un crac. Bueno, arriba la gent com ningú, el Quim. Està clar, és indiscutible, no?
3: Connecta molt.
0: Una miqueta, què més, no? A què pots atribuir aquest èxit durant tants anys i, de fet, com dius, tocant sostre, no? Últimament, la millor temporada.
10: Jo no ho sé, perquè no hi entenc massa amb televisió, però m'agradaria pensar que el foraster té molta veritat i que aquesta és la clau. Té molta veritat. Les persones amb qui jo parlo són de veritat.
0: Sí, senyor.
10: La gent pot anar als pobles després, perquè no són platós, els pobles existeixen.
0: Correcte.
10: I poden conèixer aquelles persones que ens han fet emocionar o que ens han fet riure. I també m'agradaria pensar que el presentador ho fa bé.
0: Home.
10: I que també és un motiu.
0: És evident, està claríssim.
10: Però jo crec que la veritat aquesta és una cosa que, per mi, m'agradaria almenys que fos la clau de l'èxit. I l'altra clau de l'èxit, és a dir, la veritat i de retruc la gent. Que la gent és fantàstica.
3: I parlant de gent i de veritat, mira, aquest altre fragment on parles amb pagesos de veritat,
10: sí,
3: que estan molt contents de la seva feina.
10: A veure. Porta molta feina?
13: Sí, però tothom sí, té feina. Vull dir, jo crec que els pagesos tendim a... Això és la meva opinió, a exagerar una miqueta. Sí. Eh?
3: Els pagesos tendim a exagerar?
13: Jo crec que el pagès té una tendència natural a queixar-se.
3: Això.
13: Sí. O perquè fa massa sol, o perquè plou massa, sí, o perquè plou poc.
3: Sí.
13: Llavors, però no sabem valorar que també tenim moltes coses que estan bé i que vivim bastant bé en general. Llavors, dius, bueno.
10: Clar, perdona, però sí, quines serien les coses bones que teniu?
13: Home, que no et mana, ningú.
14: Treballes que per tu mateix amb una cosa que t'agrada.
10: No et mana ningú.
13: Vas al teu aire, ningú t'hi ha si comences una hora més d'hora o una hora
10: comences
13: més tard.
10: Comences l'hora que vols. Per exemple, al dematí quina hora has d'engegar els pollastres?
13: Bueno, depèn de l'hora que ens llevem.
10: Depèn de l'hora que ens llevem. En Raimon de Pinós, jo he conegut a molts pagesos i pageses, i és el primer pagès que he conegut que no es queixa.
15: I jo ho dic, i jo puc dir això perquè vinc de fill de pagès i el meu pare es queixa. I en canvi, en Raimon ens diu això, que ens ha dit. Ostres, sí, d'acord, sempre ens queixem. I segurament tenen motius per queixar-se, eh?
0: Sí.
15: L'administració, la burocràcia i no sé quantes coses més. Però de cop i volta, en riure'ns-en d'un mateix i que ho fa un propi pagès envoltat de pollastres, que era quan teníem aquesta conversa amb ell, això li dona una vàlua increïble. Que aquella persona, aquell testimoni t'està dient, ostres, però ens aixequem a l'hora que volem. Ningú ens mana, vivim a l'aire lliure, treballem a l'aire lliure. Diu, ostres, posem en valor també això i no només la queixa de la pagesia.
3: I posem en valor també el territori, la gent del territori, no? Això també és molt, molt important.
15: Mira, cada poble ho que visito...
3: Ho has sabut fer molt bé.
15: Clar, a cada poble que visito, de testimonis com el que acabem d'escoltar, o el que hem escoltat abans a Benifallet, n'està ple. Jo, per tant, jo marxo sempre d'aquell poble molt més carregat de coses, d'històries, de sabent moltes més coses que les que tenia quan vaig arribar.
0: De quins et recordes, sobretot, i especialment? Oh. I perquè, clar, és que aquesta pregunta te l'han degut fer mil vegades, de, au, ja hi som, me'n recordo de 10.000. Ah, és sí, que ara no, dir-ne un o dir-ne tres és sí. Complicat, però segur que hi ha...
15: Hi ha històries que...
0: L'altre dia llegia que havies una de les persones que ha format part del Foraster, va ser l'àvia del Gerard Piqué, justament.
15: És veritat, sí, ara que va morir fa un parell de setmanes,
0: va morir fa molt poc, que la van enterrar a Sant Guim.
15: Sí, i jo la vaig conèixer, ell era a Cervera, una residència de gent gran de Cervera, i vam conèixer una noia quan vaig fer el Foraster de Sant Guim, que era una de les seves cuidadores.
0: D'acord.
15: I llavors vaig tenir l'oportunitat d'anar a dir, ostres, et puc acompanyar quan vagis a cuidar a la Lina? I vaig estar coneixent... És que, clar, aquesta feina et permet això. Conèixer una senyora centenària que t'explicava coses amb una serenor increïble. Això és...
0: És que són pous de ciència, aquesta gent. Aquí, sí. Per exemple, ha vingut un parell de vegades la Pepita Bernat. Va néixer a Barbens i als 6 o 7 anys va venir a viure a Barcelona. El 15 de juliol, que la vam felicitar en directe, va fer 107 anys. Una dona que cada diumenge del món va a ballar a la Paloma. Avui, a dia d'avui, diumenge passat, diumenge que ve, amb una activitat brutal que va entrar per aquesta porta, que dic, no m'ho crec. Ensenya'm el DNI perquè és impossible que tinguis 107 anys. Però parlar amb aquesta gent, no, Quim, t'ensenya tant de la vida.
15: I tant.
0: Són els que més en saben. Moltes vegades se la menysté a la gent gran.
15: Sí.
0: I és un gravíssim error.
15: Veure. Mira, a mi a vegades em diuen, Quim, ens agrada molt com tractes a la gent gran. I jo penso... És a dir, que et diguin això pot ser una floreta, però jo penso, perdoneu-me, però és que hi ha alguna altra manera de tractar la gent gran.
0: És preocupant que ens ho diguin, efectivament.
15: Que no sigui amb respecte, amb gratitud, sabent que aprendràs molt.
0: És que molt.
15: Que són pous d'experiència que tu no tens, l'experiència que té aquella persona. Per tant, que sobte que ressaltin de la manera que jo tracto la gent gran, que em diuen, ens agrada que els tractis de vos. Per mi és una mena de respecte que a casa sempre hem tingut, i a casa, a Sant Feliu de Buixalleu, a Girona, doncs jo sempre l'he fet servir, amb els avis i les iaies de casa, el tracte de vos.
0: Abans es feia al meu poble, ara no. I jo... de fet hi ha gent gran que s'emprenya si els tractes de vos, et diu, a mi clar. Em tractes de tu.
15: Ah, doncs llavors, sí, evidentment...
0: Abans es feia molt, però és que tractaven de vos a un pare de 55 anys.
15: Clar, un pare de 55 anys és jove.
0: Encara dius, hosti, quin disbarat.
15: Doncs mira, després de recórrer a tota aquesta gent que he anat coneixent, de cop i volta m'han entrat encara més ganes de fer aquest espectacle a temps.
0: Ja. Yeah.
15: Perquè tens com una mena de càrrega de... És un temps parla de la mort, però convida a celebrar la vida. Ah. I escolta'm, és que jo al voltant puc acreditar-ho, això, eh? La bona gent som majoria, eh? O sigui, som majoria, aplastant. La bona gent, la gent amb bones intencions, la gent que permet que gaudim de la vida, que ens puguem ajudar els uns als altres, que quan a tu et passa una cosa saps que el tens al costat, aquella persona, aquests som la immensa majoria. Segurament els altres fan més soroll, segurament, i ocupen de la notícia, segurament. Però puc ben assegurar que som majoria. Per tant, escolta'm, hòstia, posem-nos en valor i diem que bé que és... Que bé que ho fem els humans, també. Yeah. Som capaços de fer coses terribles,
0: sí,
15: eh?
0: Sí, sí,
15: ja ho sé,
0: clar.
15: I només hem de fer que mirar, i tenim any 2026, tenim guerres, i tenim genocidis, i puja el feixisme, i no sé quantes coses més, eh? Però, hòstia, també tenim coses molt interessants, meravelloses, que som capaços de fer els humans.
0: Posa'ns exemples d'alguns dels millors consells que t'han donat tota aquesta gent, tota aquesta bona gent, diguéssim, durant tots aquests anys. Recordo, per exemple, i ho posem sempre aquí d'exemple, això, Jordi, la Pepita, que diu, mira, consell, nen, allunya't de gent tòxica, envolta't de gent amb bon rotllo, de bones persones, de... no sé, donen consells que et fan, de vegades, obrir els ulls, no?, de dir...
15: Sí.
0: Fuig de mala gent, que també n'hi ha.
15: Oh, sí, clar que sí.
0: De mala gent, perquè sí, no porten res de bo i t'escurcen i t'escurcen la vida.
15: Aquesta també és una pregunta que em fan sovint, que diuen, tothom és bona gent, Quim? Perquè clar, jo dic que acabo els meus monòlegs dient gent de Benifallet, molt bona gent, o gent d'Ulldemolins, sou molt bona gent. I jo sempre els explico la història d'aquest bona gent. És evident que hi ha mala gent, és evident. I això ara ho dèiem, només hem de fer que... Avui al dematí us he dit unes quantes notícies dolentes, segur. Però jo quan vaig acabar el primer monòleg, que era Espolla, a l'Alt Empordà, vaig acabar, el guió posava gent d'Espolla, moltes gràcies. I vaig pensar, ho vam acabar, dic, i la gent va aplaudir, moltes gràcies. Però dic, que poc. Una gent que t'ho han donat tot, que t'han explicat històries, que han fet que ens emocionem, que riem, t'han regalat una cosa tan íntima com és la seva vida. Dir-los-hi moltes gràcies em sembla molt poc. I vam començar com una mena de jam session allà, improvisant, i va haver un moment que jo dic, gent d'Espolla, moltes gràcies i sou molt bona gent. I ens vam mirar l'equip i vam dir, ah, és això, vas una miqueta més enllà, posar en valor que són bona gent.
3: Ho escoltem?
15: Ah,
3: ho escoltem? Amb Benifallet, eh? Vinga, va, som-hi.
12: Gent de Benifallet, hem suat molt aquí en el teatre, tots. Ui, tots tant. Menys la Carme, que ella segueix sense suar. Us ho dic de tot cor. Ha estat un autèntic luxe passar dos dies al vostre poble i només us haig de dir una cosa. Sou

0: l'has tingut, ara no vol dir que l'has tingut.
1: Sempre, sí. Saps què passa? Que des que visc aquí baix, és més, per mi és més complicat, i amb la feina que tinc encara més.
0: Que és caçador, perquè el teu pare?
1: El pare és caçador, sí. Però a casa tenim pastors alemans de guardians.
0: De perdiu, de conill, de senglar.
1: Senglar. Sí, senglar.
0: Ja convé, ja convé que els pelin.
1: No, ja, la veritat és que hi ha una autèntica plaga. Però bueno, jo de caçador no en soc gens i no he pogut saber mai res de la caçera.
0: De la pesta porcina, que els pelin. A més que provoquen accidents com els cabirols.
1: Però en un entorn de pagès com allà dalt, gossos sempre n'havien tingut, però des que visc aquí baix, jo marxo a gravar i estic 4 dies fora, 5 dies fora.
0: I vas al poble sovint o no?
1: Sí, sempre que puc.
0: La nena també?
1: Sí.
0: Ha agafat l'arrel d'allà?
1: Sí, allà hi té el seu avi, té part de la seva família, la seva tieta, el seu tiet, sí.
0: Anem al Delta de l'Ebre. Francesc Segura, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé.
0: Què diu que has fet el millor arròs, que has guanyat la segona edició del concurs nacional d'arrossos de la denominació d'origen protegit Arròs del Delta?
2: Bueno, això va dir el jurat, després de molt de deliberar.
0: Felicitats, home.
2: Pues va decidir que el meu arròs era el millor del concurs d'enguany.
0: Felicitats, enhorabona. Explica'ns com l'has fet, aquest arròs, perquè el volem fer igual de bo, però a casa. Quin secret té?
2: Bueno, és fàcil. Si saps fer una paella, saps fer l'arròs este. O sigui, el hàndicap era... O sigui, la dificultat era que em donaven uns ingredients i no podíem sortir d'ells.
0: Quins ingredients et van donar?
2: Els ingredients eren carn de pollastre, carn de conill, quasi el doble de quantitat de costella de porc, i com a verdures, pebrera roja, 3 tomates i una cabeça d'alls. Un poquet de conyac, sal i oli del Baix Ebre, bueno, i això. Clar, la nostra dificultat era perquè, a veure, jo t'estic parlant des de Catí, de l'Alt Maestrat, província de Castelló. Nosaltres, diguem, a la zona esta, inclús tota la comunitat valenciana, mai fiquem esteve a l'arròs, salvo que es tracti d'un arròs de peix o de marisc. A la paella de carn mai li fiquem ceba.
0: I com ho endreces? Tots teníeu els mateixos ingredients. Com ho endreces perquè et surti tan bo?
2: Tots teníem els mateixos ingredients i teníem que fer un arròs. I, bueno, pues, la tècnica de la paella, a l'hora de fer el sofregit, hi ha qui fiqui la ceba, col·locar-la antes, la tomata, julivert també hi havia, que també mai fiquem julivert a la paella per la província de Castelló i la comunitat valenciana. I, bueno, pues vam tindre que jugar aquests ingredients i vaig l'experiència que tenim col·locar-la.
0: Bé, i com
2: cada
0: ho vas
2: cosa
0: fer?
2: En cada moment, amb la seva potència de foc, per ni passar-te ni que faltar, bueno, i arribar a les 12 en punt, que era l'hora que teníem que entregar la paella, que l'arròs estigui molt al punt.
0: I em diràs el secret o no?
2: No hi ha secrets.
0: Home, sí, ho vas fer millor que els altres. En quin moment vas tirar cada cosa? El foc mig, què vol dir exactament? Ni fort
2: bueno,
0: ni flux,
2: dir-te que m'agrada molt fer paelles, que cada diumenge a casa la faig i pels amics. Estes festes d'agost aquí al poble...
1: Perdona'm que m'hi posi. Fes-nos en una. Fes-nos una paella.
2: A veure, repetis, per favor.
1: Si ens pots fer una paella.
2: Home, clar que puc fer una paella.
1: Sí? Va, mira, serem 1, 2, 3, 4, 5, 6, perquè el control és 7, 8, 9, 10... Serem 12.
0: Quin poble ets, tu?
2: El dia que vulgueu.
1: Mira,
0: fet.
1: Paella.
0: Quin poble ets, dic, Francesc?
2: És Catí, a l'Alt Maestrat.
0: L'Alt Maestrat, va.
1: El conec.
3: I escolteu, té el valor que ha competit...
2: Vinerosa Morella, a mitjà de camí.
3: I té el valor que ha competit amb restauradors professionals.
0: Això,
3: ells no són professionals i han guanyat.
1: Això és fantàstic.
0: Però aquest no ens dirà com ho ha fet, no?
1: No, perquè el dia que ens la vingui a fer, l'espiarem.
0: Algun secret t'he fet. Escolta, moltes gràcies, Francesc Segura. Merci, home, felicitats i una abraçada. Adéu. Adéu.
2: Gràcies.
0: De seguida regalem aquest dinar, sopar per dues persones, aquí encerti el so del dia, però Ingrid Ramon, que fa una hora que ets aquí, no t'hem sentit encara. Explica'ns, com a mínim, una part del que ens volies explicar.
4: Vale. Bueno, el primer de tot que hem de tindre en compte quan volem agafar un gos és si tenim temps per l'animal. És lo principal. El segon són ganes. I el tercer, coneixements. Si no, els coneixements es poden adquirir. Però el temps i les ganes han de ser primordials.
0: Sí, perquè moltes vegades passa allò que quan són petitets fan molta gràcia i al cap de 4 dies se'n cansen.

0: I els mataria, jo, els que fan això.
1: Bueno, acaben a la protectora
0: per això.
1: I ja llavors ja és problema d'un altre,
0: ja,
1: no?
0: Ja.
1: Sense haver-lo creat.
0: Ja.
1: Aleshores, avui
0: ho plantegem al revés, no? Allò
1: sí.
0: Que sempre es diu, no? De dir, escolta'm, en cada cas, quin és el millor gos, no?
1: Sí, sempre parlem de què ha de fer el gos i avui parlarem què ha de fer la persona.
0: Què ha de fer la persona, també, i sobretot, no?
1: Primer de tot, assegurar-se de que té temps, de que
2: té
1: ganes.
2: Hòstia, el temps, Veieu el temps que va apareixent sempre, constantment, eh?
1: Sí.
2: Assegurar-se de que té temps.
1: Clar, perquè un animal necessita
2: sí.
1: que el treguis al carrer.
2: El temps és la clau de tot.
1: Exacte, i més aquí, no? Ara ja vivim a pisos, ja no és que els animals estiguin a l'era i lliures, sinó que vivim a pisos i, clar, i no pot agafar les claus, a picar l'ascensor i baixar al carrer. L'hem de treure nosaltres al carrer. Per tant, necessitem temps per donar-li l'exercici, l'estimulació que necessita i l'amor que necessita, òbviament. I després, ganes, perquè a vegades hi ha gent que té molt de temps, però, oi, quina mandra treure'l, no?
0: Ja.
1: Això passa molt, no?
0: Quants cops? Mínim 2-3 cops al dia.
1: Quatre cops
0: mínim.
1: Al dia. Clar, tu imagina't només pixar 3 cops al dia i ja està.
0: Ja.
1: I a més, quan t'ho diuen, saps? O sigui, mínim tindre 4 cops al dia per sortir, per estimular-te, per olfatejar, per conèixer la teva espècie, per veure el món.
0: Fer-los córrer una mica, també? Fer-los jugar amb una pilota?
1: La pilota,
0: parc, no?
1: A contagotes.
0: Per què?
1: Perquè la pilota els obsessiona molt i llavors crees moltíssima
0: veritat.
1: Persecució, moltíssima possessió. Jo no sóc enemiga de la pilota, l'únic que faig és fer el gos rastrejar la pilota, buscar-la. O sigui, es cansa moltíssim més tot el que és tema olfacte que no perseguir.
0: D'acord.
1: Llavors només els obsessiones. Llavors, d'aquests 4 passejos, almenys un que sigui de més d'una hora. Saps? Una hora
0: un
1: mínim.
0: Un dels 4 més d'una hora.
1: Una hora mínim. O sigui, tu has de pensar que per tindre un gos a ciutat, a poble, que el gos no és lliure, de dir, entro i surto quan vull, mínim hauries de dedicar-li 2 hores al dia de passeig. Un de llarg i els altres 3 dividits en passejos curtets.
0: Montse, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, i tu? Des d'on truques?
3: Sí. De Barcelona.
0: Des de Barcelona, molt bé, perfecte. Endevineu això, eh?
3: Bueno,
0: què et sembla que és, això?
3: Jo he dit que era un periquito, tu, així.
0: Periquito?
3: Sí.
0: Un Gonzalo Bernardos? No.
3: No, em sembla que no.
0: Em sembla que no, Montse.
3: Me cachis.
0: Llàstima.
3: Bueno,
0: tornem-hi el dia que vulguis. Moltes gràcies per escoltar-nos. Merci.
3: Adéu.
0: Què dius, Quim? Ah, ja marxes?
2: No, és que em sembla que hauria de marxar jo.
0: Per què?
2: Perquè sí, perquè has de ser en un altre lloc, que no sé quina hora. em sembla, pot ser? O...
4: El taxi el tenim posat, però te'l podem avançar.
0: Queden
4: a les 12.
2: És que patia pel meu temps, ara. És que el temps ho és tot. El temps ho és tot.
0: Per sort no et queden 90 minuts.
2: Vaig bé, no?
0: Marta, com estàs?
5: Sí, bon dia, hola.
0: Ara seria lleig que marxés el Quim sense saludar la Marta, la segona oient que ens truca.
5: Serral, i el Quim ha vingut, fa 2 o 3 anys
0: a Serral. A la Conca de Barberà?
2: Sí, oi tant.
5: Sí,
0: sembla que siguis a la Xina, et sentim lluníssim.
5: Espera, que tinc l'altaveu ficat.
0: Clar, dona, baixa una mica això, i sí, exacte, i fora l'altaveu. Si no, la qualitat de so...
5: Ja l'he tret.
0: Molt bé. Com esteu per Serral? Perquè... Com va la calor?
5: Mira, molt bé, molt bé. He tornat ara de vacances i molt bé.
0: Demà...
5: I us he trobat a faltar molt, que ho sapigueu, Perquè no hi ha cap programa com el vostre, sincerament,
0: Carai.
5: El vostre és, vamos, superentretingut.
0: Moltes gràcies, Marta.
5: Sí, la veritat que
0: no,
5: sí.
0: No sortirem per la porta, Quim.
2: No.
5: Bueno, és veritat.
2: Però perdoneu una cosa, és a dir, que us diguin això, no, quina feina tan maca, que tornem a la de la feina tan maca.
0: Sí, és el que deies, no?
2: Parles amb una oient ara, del Serral,
5: i
2: que et diu això, que estava esperant que... Home, clar, és que això... És que no sé per què cobreu, t'ho dic de veritat, eh?
0: No, és, ja està. Ja m'has arreglat el dia i la setmana. Marta. No, s'agraeix.
5: A més, jo sóc una client fidel, que truco sempre, Hi ha gent que diu que no l'agafen el telèfon, xico, a mi me l'agafeu sempre.
0: Ja, sempre n'hi ha que es queixen.
5: Sempre,
0: però clar, no, només tenim a la Sílvia García del Pozo, que només té 2 mans, 2 orelles, i fa el que pot, va agafant el telèfon durant el matí.
5: La gent ha d'insistir.
0: Ah, exacte, és qüestió d'anar insistint.
5: Home, anar insistint. Si no insisteixes, per res.
0: Ja. Molt bé, Marta, doncs...
5: Bueno, veurem si l'endevino, va.
0: Exacte, esperem i desitgem que ho endevinis, això.
2: Escolta, Marta, m'agrada tant que siguis, que hagis expressat aquests sentiments i que ens expliquis aquestes coses. Dius, escolta, és que us he trobat a faltar, que això és molt maco. T'agradaria venir-me a veure l'espectacle a temps? a Barcelona.
5: I tant, que m'agradaria, i tant.
2: Doncs tens dues invitacions.
0: Mira, Marta. Hola.
4: Mira, mira, mira.
0: Marta.
2: Oh. No, el dia que vulguis. Marta. Comencem el dia 9.
0: Sí. Quim. Que gran, tio.
5: Ja.
2: Home, un oient que et truca, que et diu aquestes sí. coses. Eh? Home. Home, això és clar home. Que sí.
5: Escolta.
2: Doncs el dia que vulguis, ara, no pengis vale. un cop... ara sembla que sigui el presentador.
0: No, no, tira, Quim, tira.
2: I ara el temps, vinga, davant.
0: Cap problema. El Fred Rodríguez Picó, com sí. estàs?
2: No pengis, que t'atendran, no t'agafaran no les dades i el, sí, dia, però... el dia que em vingui sí. de gust, vens.
0: Espera, que ha d'endevinar vale. l'ocell, encara, que s'ho endurà tot, avui.
5: A veure si... Claro, a veure, m'ho porto tot, va.
0: Tu endures tot, això, Marta. Com estranya que t'agradi el programa.
5: No ho sé, a veure.
0: Què és això?
5: Jo diria que és un pardal.
0: És un pardalot.
5: No n'estic segura, eh?
0: No n'estàs segura.
5: Perquè hi ha tants ocells, que escolta, doncs, sempre sí que ha ocells, eh?
4: Avui el sol ha triat el Xavi, eh? Avui el Xavi Freixas, eh? Sí. Atenció.
0: Va, Marta Inglés.
5: Vinga, va.
0: Què et sembla? Sí? Sí.
4: Ah, és un endur tot. Que fort.
0: Tot.
4: En el restaurant, l'espectacle.
6: La casa per la finestra.
5: Escolteu-me un moment.
0: Una cosa. Sí, clar.
5: Que també vaig anar a Riudoms, el celler Joan Pàmies, que també em va trucar a la ràdio amb el meu marit ara a l'estiu, i va ser fantàstic el dinar, eh?
0: Oh, que bé.
5: Va ser espectacular, eh?
0: Ho celebrem moltíssim, de veritat.
5: Vull dir, vam menjar molt bé, i el noi era encantador, el Joan, la seva dona, vull dir, el dinar ja et dic boníssim, eh? D'allò per recordar. Molt bo. Vull dir, que sóc una crac, el meu home diu, nena, dedica't a fer concursos, tu.
2: Compra loteria, eh?
5: Sí, però la loteria no em toque.
2: Ai.
0: Marta.
2: Ens veiem al teatre.
5: Bueno, pues, vale, moltes gràcies per tot, eh?
0: Ja, saluda el Quim, fes-te una foto amb ell i ens la fas arribar. Va, que vagi bé.
5: Això mateix, gràcies.
0: A tu, Marta. Adéu, no pengis, sobretot no pengis, que tu endures tot. Ara aclarirem com i quan ho farem, tot això. Merci, Marta, que vagi bé, una abraçada.
5: Molt bé, vale, merci, adéu.
0: Ingrid, hauràs de tornar.
1: Sí, m'han quedat coses del tema.
0: Però molta sort que tindrem aquí tota la temporada, eh?
1: Sí.
0: Però, esclar,
1: a partir d'ara hi ha el que necessiteu de gossos.
0: Doncs quan tu vulguis, ja ho saps, perquè ens agrada molt tot el que ens dius i ens encanta com ho expliques, això. Quim, tio, em fa molta il·lusió haver-te vist. Feia temps que no ens veiem, ara.
2: Feia temps que no ens veiem, tot és temps.
4: Jo el coneixia, havíem coincidit allà, Ugassa, on el temps mai no passa.
2: Ai, és veritat!
4: I mira, ara, primera entrevista...
2: Ugassa, que mira. Sí. El pare, el de la barretina, hi va molt.
4: Sí, a ton pare, sí, de tant en tant el veiem per allà.
2: Sí.
0: Hosti, ton pare té una entrevista.
2: El meu pare, sí.
0: Es deixaria entrevistar o no?
2: El pare ha fet coses, eh?
0: Sí.
2: L'any passat va fer...
0: Però busca'l, apunta tu.
4: Doncs mira, ja
6: també Sant Feliu de Buixalleu també hi és, el seu pare.
2: No, i l'any passat jo vaig fer el monòleg de final d'any de TV3, l'obertura del monòleg va ser amb el pare i la mare.
0: Que bon,
2: a casa, no? Sí. I jo quan els hi proposo de dir, escolta, que voldríeu fer això? Vine, va. Bam. Sí.
0: Que bons.
2: Mira, els textos s'assemblen a les olles.
0: Aquesta generació irrepetible.
2: I tant.
6: Sí.
0: És així, això.
6: I tota la família, perquè la teva germana també treballa al restaurant.
2: Sí, el porta ella. La meva germana, la Franzina, i en Guifré, el meu cunyat,
0: són els que porten... Sí que estàs documentat, tu, Bota.
6: No, és que jo he anat. I la cuina casolana és boníssima. No, la veritat, eh?
0: On és aquest restaurant?
6: A Sant Feliu de Buixalleu.
0: Allà mateix?
6: Sí.
2: Sí, a dalt al poble.
0: I per què no l'entrevistem un dia, la germana del Quim, també?
2: El dia que vulgueu.
0: I que regali un dinar o sopar per dues persones.
4: Doncs ja ho tenim, això.
0: I és el que fem en aquest programa, si d'aquí sortirà mitja temporada.
4: Ja ho tenim.
0: Tota la família del Quim Masferrer al matí de Ràdio 4.
2: La meva germana és la setena generació de la mateixa saga familiar que tenen restaurants.
0: Que bo.
2: En aquest sentit, setena. És dels més antics de Catalunya.
0: Que fort. Un dels més antics de Catalunya.
4: Ja ho tenim.
0: I la germana del Quim Masferrer, ja ho tenim, això.
4: I tu és l'excepció, no? Confirma la regla.
2: Sí. Jo vaig ser l'hereu que va dir que no volia continuar. Però déu-n'hi-do, eh? Ens comiran una paella i ara dinarem un dia al restaurant.
0: Hosti, Quim, moltes gràcies.
4: Ets molt bona gent.
0: Torna quan vulguis, aquest programa és casa teva, ja ho saps. Els oients, fins demà, a les 10 del matí, aquí, al matí de Ràdio 4. Bon dia a tothom i merci. Adéu.
2: Salut.
7: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Ràdio 4. El Pla B. Amb Toni Marín.
1: Les 9 i 5 minuts, comencem a caminar per aquesta darrera hora del Pla B de Ràdio 4 en aquest dimarts, 8 de setembre de 2026. Avui tenim una darrera hora de retrobades. Ja ho dic ara, Ignacio Rigau. Què tal, Ignacio?
2: Bona nit.
1: Avui recuperem el diccionari de la Hortarada.
2: Sí.
1: Estic especialment content de retornar a aquest camí, a aquesta referència que ha esdevingut absolutament necessària.
2: Aquesta investigació, no? Aquest camí d'investigació, potser.
1: I deixa'm dir-te que aquest matí, quan he rebut un missatge amb les teves propostes, francament he rigut. Perquè el tema que has escollit avui m'agrada molt.
2: Són les barbes de dos dies, les barbes descuidades.
1: Però això és hortera?
2: Sí que és hortera. Sí que és hortera, perquè només amaga... Primer, potser parlo des de l'enveja, perquè a mi no em surt barba, em surt molt lletja.
1: Yeah.
2: Però jo crec que amaga com una certa dejadesa que la gent que té barba i li surt barba no es pot permetre, perquè la barba és molt bonica. A part, és una cosa, és un element molt bonic.
1: Però per arribar a una barba has de passar pels dos dies, no?
2: Sí, però si la deixes en els dos dies,
1: yeah,
2: és el que el converteix en hortera. Yeah. Però també he trobat el seu reflexe xic.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí.
1: A mi m'ha agradat molt perquè ens hem posat a buscar documentació al respecte. És veritat que el Marc em mirava amb cara de veritat. M'estàs demanant documentació sobre la barba de dos dies. Alguna cosa hem trobat? Ja et dic, ara hi ha una cosa que se'n diu l'efecto lija, que m'agrada molt, perquè es veu que a les xarxes es parla molt de quan els homes portem la barba de dos dies. Per cert, que doctor... Hola, bona nit, doctor.
3: Bona nit.
1: Vostè no s'escapa perquè avui vostè porta barba de dos dies.
3: No, una mica més, eh? Una mica més. No volia entrar en la categoria que menciona el senyor Rigau.
1: Està molt bé. Doncs l'efecte lija, que és allò quan vas a fer un petó,
2: sí,
1: que segurament la cosa molesta.
2: I no? Tant, i tant. Si et fregues la... Se li diu lija perquè si fregues la mà contra la barba sona com si estiguessis literalment lijant.
1: Ah, molt bé. Està molt bé, està molt bé. Albert Goday, el doctor Albert Goday, que és endocrinòleg, que és el cap de secció emèrit de la secció d'endocrinologia i nutrició de l'Hospital del Mar, és catedràtic a la Universitat Pompeu Fabra i és probablement un dels homes el que més preguntes rep aquests dies en els que tothom ha tornat de vacances, en els que ens hem passat una mica amb les braves, no?, les cervesetes, els pecats de l'estiu, no?, diríem, doctor?
3: Lògic, quan relaxes, les vacances són vacances i, per tant, aquella rigidesa o disciplina pues, s'escapa més, però estem a temps, no?
1: Esperem, no?
3: Clar que sí.
1: L'altre dia sentia algú que deia, jo ara ja aquesta setmana vinent començo l'operació biquini, que és quan realment s'ha de començar l'operació biquini de l'estiu vinent, no?
3: Nosaltres sempre insistim, a vegades monòtonament, que els canvis d'estil de vida es tenen que fer a llarg plaç, no? I no a curt plaç, i buscar solucions molt a curt termini no ens emportaran gaire a res.
1: Ja. És veritat que no té res a veure, i segurament a vostè això li sembla gairebé una anècdota, els 3-4 quilets que en un moment donat un pot agafar durant l'estiu, el problema el tenim situat en un altre punt, que és quan una obesitat acaba esdevenint un problema per la salut, i d'un i d'on hem trobat xifres que feien referència a l'Institut Nacional d'Estadística. És veritat que són de l'any 2023. Segons aquestes dades, 4 de cada 10 adults a Espanya tenen sobrepès.
3: Sí, són dades actuals i correctes. La prevalència d'obesitat, és a dir, el número de persones que en tenen, 22-23% dels adults. I amb nens, les dades també són preocupants, perquè no? un nen amb sobrepès pues, difícilment controlar el pes a l'edat adulta.
1: Estem a punt de que tot això canvi? Ho dic perquè portem uns quants dies de titulars, els anirem comentant, que com si l'altre dia vaig llegir que hi havia una pastilla o que estan en estudi pastilles que simulen l'efecte del gimnàs, de l'efecte de l'esport físic en el cos, per exemple.
3: Sí, això és molt interessant, perquè tot el ventall de medicaments que tenim ara, i no volem fer anuncis dient les marques comercials, però ja les diràs tu segur.
1: L'Ozempic, diu.
3: Exactament, la seva glutida, la tirzepatida. Tots aquests actuen bàsicament i exclusivament disminuint la sensació de gana, és a dir, simulant la sensació de satietat que tenim després de menjar, perquè fan el mateix que fan les hormones que fabriquem. però no, amb aquest equilibri de aportar més energia i gastar menys, que és el problema de les persones que viuen amb obesitat, l'altra banda de la balança, és a dir, cremar més energia, encara no tenim un medicament que faci servir això. I amb els estudis experimentals, els de primeres fases, allò quan comences a provar-ho amb ratolins o amb voluntaris sans, tal, ja tenim molècules que podrien ajudar-nos molt. Ostres, la mandra que fan al gimnàs, imagina't que una pastilla, una píndola, pues, t'ajudaria a fer això. Pues ja hi ha substàncies que són molt prometedores, el somatriptan, i que de moment encara estan molt a les basals, però és com l'ampolla mig buida i mig plena. Veure el que passa a una persona que fa exercici, quines substàncies provoca, i intentar reproduir, mimetitzar aquestes molècules.
1: Però no? Aquest efecte seria des del punt de vista de la pèrdua de pes? Perquè m'imagino seria des de la musculació, per exemple,
3: clar,
1: o des
3: clar,
1: de...
3: Clar. Seria un d'aquestes substàncies es va investigar buscant per què algunes persones perdien pes quan tenien malalties greus, i intentant bloquejar això perquè no perdessin pes. Clar. Llavors, mirant el que es bloquejava i no, fent la contra, van aconseguir que una d'aquestes substàncies pogués ajudar a perdre pes. Però seria... sobretot si augmenta massa muscular, seria una solució molt bona per les persones que viuen amb obesitat, perquè un dels perills dels medicaments que tenim ara, quan es fan sense el consell adequat, és que ens fan perdre pes, però també ens fan perdre una mica
1: de massa muscular.
3: Massa muscular, jo sé que no ens interessa perdre, perquè habitualment no ens sobra a la majoria de nosaltres.
1: Es prenen molt aquests medicaments sense una revisió mèdica?
3: No es tindria que prendre, però el cert és que sí, no tinc les dades, perquè les oficines de farmàcia habitualment exigeixen la recepta i totes les persones que jo tracto, quan s'acaba una recepta, que sisplau, que no han tingut més producte, però hi han hagut notícies de que la gent ho aconsegueix, o aconsegueix la substància real, o aconsegueix alguna cosa comprada per internet que té la capsa igual, i allà això... pot haver-hi el que vulguis.
1: A més, sí que hem d'anar molt en compte, no? Jo recordo moltes entrevistes que hem fet al Col·legi de Farmacèutics que alertaven, efectivament, de les ensarronades de les que som objecte quan fem aquest tipus de compres per internet, no?
3: Sí, sí. La teva salut no la pots... No te la pots jugar comprant a algú que no saps com ha empaquetat això, com ho ha produït... amb els productes comprats per internet, i després, i aquí potser els farmacèutics no estarien contents, però també alguns productes de parafarmàcia. Ara fa una setmana va sortir, havien retirat afortunadament al Ministeri de Sanitat tota una sèrie de productes amb uns noms entre l'hortera, que diries tu, i lo atractiu de, no, de uns noms que eren només llegia jo, dius, això m'ho compro automàticament perquè
1: que només sigui pel nom de la caixa.
3: Slim, no sé què, no sé quant, està igual. Pam, pam,
2: jo recordo
3: pam.
2: Un que es deia Nomas Barri.
1: Nomas Barri?
2: Nomas Barri.
3: És que els noms són horositats. Sí, sí, sí. Pues que tenia una substància, en concret la sibutramina, que és una substància que es va retirar fa molt temps perquè ajudava a primar, però donava problemes greus cardiovasculars. Pues bé, havien ficat aquesta substància en diferents proporcions amb substàncies que eren de parafarmàcia, no de farmàcia, allò que pots comprar-te sense recepta mèdica. I amb aquestes substàncies ja que tindrà molt en compte, perquè...
1: Sí, el que passa és que, clar, aquestes substàncies han de lluitar segurament amb els titulars que cada dia estem veient. Jo li estava comentant fora d'antena, avui he llegit que aquesta marca Ozempic, és que no han parat de sortir notícies sobre els efectes que pot tenir prendre-la, ja no només des del punt de vista de primar, sinó des del punt de vista d'allargar la vida, fins i tot, des del punt de vista de l'asma, he vist avui també, des del punt de vista del cor. Sí, caram, no?
3: Sí, sí.
1: Tot això és veritat?
3: Estàs ben documentat, Toni. Sí, sí, sí, sí. Les persones que viuen amb obesitat tenen més risc de tindre problemes cardíacs, problemes al fetge, que el fetge s'inflami i faci una hepatitis i una cirrosis, o problemes d'asma. L'asma bronquial, que no se li havia donat, i les apnees de la son, per altra banda, estan molt relacionades amb l'obesitat. Llavors s'ha vist que amb aquests medicaments totes aquestes malalties que venen de la mà de l'obesitat milloren. Milloren només perquè s'ha perdut pes o milloren també perquè hi ha efectes intrínsecs d'aquests medicaments? La solució fàcil és pensar que, com està relacionat amb l'obesitat, si baixes obesitat, baixa la malaltia. Però s'ha vist que aquesta hormona que simula la semaglutida o la tirzepatida no té receptors només al puesto aquest del que tenim al cervell aquí davant sobre els ulls, que ens diu si hem menjat prou o no hem menjat prou, que li diem hipotàlam, sinó que té panys perquè es fiqui la claueta aquesta a moltes parts del cos. Al cervell hi havia moltes expectatives per poder, si podia millorar l'evolució de demència, uh-huh. Els pulmons, el fetge, etc. I tots aquests factors fan que tingui efectes addicionals beneficiosos. Respecte a l'envelliment, hi ha resultats amb ratolins, no amb humans, i respecte a l'Alzheimer o al deteriorament cognitiu, hi havia moltes expectatives, i ja és fet, no? La bombolla ha sigut molt, i l'octubre passat un estudi va demostrar que no era prou efectiu per detindre el deterioro connectiu, però bueno,
1: tot
3: Déu-n'hi-do,
1: així,
3: Déu-n'hi-do,
1: eh? Déu-n'hi-do. Sí, tot i així, Déu-n'hi-do, sí. Perquè recordem, sí, que és un medicament amb tot un seguit de malalties possibles, no? Poden ser tractades. És veritat que hi ha el bon ús i el mal ús dels medicaments. L'altre dia, doctor, veia una notícia que em va amoïnar, i de fet va ser la que ens va portar al cap de convidar-lo, no? El tema de la primor extrema, no? Que els models que representen, doncs, dones com la Kim Kardashian, la Nicole Kidman o l'Ariana Grande, per exemple, que exhibeixen aquesta primor extrema, està fent que hi hagi moltes persones, sobretot noies, però també nois, que opten a aquest tipus de medicaments per arribar a tenir una primor que no els hi correspon i que segurament vostè ens ho diu, però no pot ser massa sana, no?
3: Clar. Aquí entra en contraposició un medicament que es va dissenyar per tractar una malaltia, perquè l'obesitat és una malaltia, i és una malaltia que no és falta de voluntat, que no és, no, qüestió de posar-s'hi més entrenament, i que pot ser potencialment greu, evolutiva, crònica, recidivant, respecte a l'ús frívol del medicament. I amb l'ús frívol del medicament, amb aquesta estètica de, no?, de primor extrema que hi ha preocupat amb les, no, els passes de models, el tallatge de les marques de moda, etc. Pues clar, li dones una joguina a les mans a una persona que té una certa distorsió de la seva imatge corporal natural, no? O pot tindre un trastorn de la conducta alimentària, aquestes persones que tenen un conflicte, no?
1: Sí, sí.
3: Amb el seu pes i amb el que mengen, i tenen una eina o una joguina que pot ser perillosa. Si a sobre són persones amb imatge pública, mediàtiques, pues, clar, la frivolitat del medicament i llavors no? Aquestes, l'Elon Musk va fer-se una foto punxant-se això, tal, igual. No ens fa gens bé als que sortim als mitjans de comunicació o la divulgació sanitària explicant que això és un medicament per una malaltia, tal i qual, no sé quantos. Llavors, és a l'ús inadequat, a sobre publicitat i a sobre, no? No? Exaltat per alguns mitjans, per algun tipus de premsa, i òbviament algun sanitari tindria que haver-hi dient-li a aquestes persones que no estan gens fent cap favor.
1: No sé, segurament sanitaris hi ha, el que no hi és gent que els escolti. És a dir, perquè quan un té un objectiu, el més normal és que vulgui. Ja sabem que l'alcohol va molt malament. I això no treu que...
3: Exacte. Sí, és un problema, però és un problema que pot tindre molta notícia, molt ganxo, per vosaltres, perquè estem aquí parlant d'ell, però no contraposa el benefici.
1: En quin moment,
3: dubte,
1: de cara a una persona, perquè jo sempre, a mi una de les coses que meravellen de treballar a la ràdio és això, no? Que tu estàs parlant d'un tema i és probable que hi hagi algú que ens està escoltant que estigui fent això. Uh-huh. És a dir, que estigui prenent Ozempic, o el nom que sigui, per aconseguir a primar-se més del que ja està. Uh-huh. En quin moment hem de fer que s'encengui l'alarma, doctor? En quin moment el nostre comportament comença a ser contrari als nostres propis interessos?
3: Quan arribem a un pes que ja considerem nosaltres que per lo baix començarà a portar de la mà problemes mèdics, és a dir, persones que estan amb pes normal i que no tenen malalties associades al, no, a l'excés de pes i que volen aprimar-se, i això és un conflicte que veiem nosaltres el dia a dia, eh? Però tens que explicar-li que no en traurà més dit. I sobretot el problema és que si tu, quan estàs prim, disminueixes la sensació de gana amb aquests medicaments i menges menys, bàsicament el que començaràs a perdre dels teus compartiments és massa muscular i massa òssia. És a dir, que propiciaràs que els teus ossos siguin molt més fràgils i que no hi hagi múscul que després t'aguanti dintre d'uns anys. I sobretot quan reguanyes pes, guanyes grassa, no guanyes massa muscular. Llavors, el problema fonamental d'aquestes persones és que perdin a sobre massa muscular i massa òssia si no fan programa d'exercici ben lligat. No?
1: Sí, aquí estem parlant pràcticament d'una anorèxia, no? D'una altra manera, clar, però
3: trastorns de la conducta alimentària, que en l'extrem són anorèxia, però clar, amb aquestes persones amb aquest perfil, quan estaven amb aquesta malaltia descompensada, el que feien era no menjar o, no? O algunes actituds purgatives, com el vòmit o els laxants, i amb aquest medicament poden fer-ho molt més socialment admès.
1: Li demanen a vostè molt que li recepti aquest medicament?
3: Clar.
1: Perquè m'imagino que hi ha molta gent que arriba ja a la consulta directament demanant-lo, no?
3: Sí, doctor, jo vengo per les injecciones. Sí, tal qual, eh? Però, no m'explica això, que ja ho sé, ja tal i qual. Ja m'ho han explicat moltes vegades, l'altre, no, jo... Llavors tens que explicar els pros, els contres, explicar que el tractament funcionarà, el medicament funciona les hores que té de vida després d'injectar-te'l, que en aquests són d'una setmana, hi haurà que duren fins un mes.
1: La posologia és una a la setmana?
3: Sí, dels que hi ha actualment sí, abans hi havia uns diaris i hi haurà uns que duran més temps.
1: Clar.
3: Però clar, el medicament funciona mentre estàs rebent. Llavors, si tu no aprofites aquest temps en què un medicament t'està acompanyant a ajudar-te a canviar els hàbits, al moment que ho deixis faràs un rebot, guanyaràs el mateix pes que havies perdut, a sobre més teixit gras, que perquè és difícil guanyar teixit muscular a partir d'una certa edat. Per tant, l'oportunitat del medicament és fonamental per canviar els hàbits. L'escenari maco és la persona que tota la vida estava lluitant amb ganes de fer-ho i que no ho havia aconseguit, i que el medicament l'ajuda a aconseguir-ho, però té ganes de seguir canviant els seus hàbits, i el moment que comença a perdre pes ja no el miren malament com el miraven, ja no té aquest rebuig, ja no té... És una cadena, no? Un cercle viciós del que surts, i surts amb una altra cara de satisfacció. La part dolenta és la persona que veus que no vol canviar cap hàbit, que vol que quan em costarà, quants quilos perdré, pues em poso i tinc diners per el tractament durant tants mesos. Pues no anem bé. Si tens butxaca per només aquests, perquè no hi arribaràs. Llavors, l'expertesa del professional amb aquesta distinció d'una malaltia que pot ser greu respecte a la frivolitat i respecte a dir-li a alguna persona que no, dir que no, pues em buscaré una altra que em digui que sí, bueno, pues busqui'l.
1: I segurament el trobarà.
3: No ho sé. Treballem i fem docència perquè no el trobin, no? Però bueno, sí, clar, pot trobar-lo. Però aquestes dos extrems de la malaltia i la frivolitat conviuen amb aquestes substàncies. I jo, quan he parlat amb els, no, amb els òrgans de direcció d'aquestes companyies, no, que tenim diàleg i, no, perquè pues, no, li proposem fer coses de recerca o de, no, o de divulgació, etc. Li dic, escolta, vosaltres feu, jo li vaig dir al director general d'una d'aquestes companyies, feu poc per disminuir la frivolitat d'aquests medicaments. O sigui que us va molt bé, però amb el tractament d'una malaltia en teniu prou. Poseu més per combat, perquè no tingui que ser jo, gràcies al Toni Marín, que em convida a explicar, no?, que aquesta frivolitat no és bona, sinó que vosaltres tindríeu que ser, no? I això...
1: Com s'ho prenen?
3: Bueno, sí, el que m'has dit, Alberto, me llega al corazón i tal i qual.
1: Sí, ja, pues, menos mal que mi producto va bien también para el corazón, no?
3: Però, bueno...
1: Ignacio Rigau, que sé que segur que estàs interessadíssim en el tema, no?
2: Sí, a part, a mi sempre m'agrada moltíssim escoltar els metges, els doctors. Jo li volia preguntar al doctor, que és una qüestió quasi de concepte, però aquesta aplicació frívola d'aquesta classe de medicaments o d'intervencions farmacològiques no fa, com vostè l'anomenada, frívola, no fa que s'apropi potser a la medicina estètica més que a qualsevol tipus de solució farmacològica? És a dir, que si socialment potser la concebíssim com concebim posar-nos llavis o fer-nos estiraments de cara o blefaroplàsties o el que sigui, o posar-nos cabell, potser la percepció social canviaria, perquè a mi se m'antoja, no?, que és una mica estètica, no?, o purament estètica la intervenció.
3: Sens dubte, els paràmetres de bellesa estètica van a pes, a normal pes i evitar l'obesitat, i per tant una de les demandes dels, no, dels centres d'estètica és baixar pes. Si això és la forma d'evitar que aquest excés de pes evolucioni a una malaltia més greu, benvingut sigui. No? Òbviament, el previndre o actuar en fases precoces, molt bé. Si és simplement vull baixar 4 quilos sense esforç per el traje aquest que em té que capigué, tal i qual, pues, malament, perquè no estàs contribuint amb res i hi haurà rebote, i igual que si fas un tractament que saps que té una eficàcia molt, molt transitòria, pues, tens que explicar-ho, d'un tractament estètic, no? Que, mira, això durarà 3 setmanetes, no?, aquest no?, aspecte facial. Aleshores, conviuen les dues coses. És lícit que s'utilitzi en centres que es dediquen més a la medicina estètica, pues, si són conscients d'indicar-ho en situacions que està indicat, pues, benvingut sigui. Si estan fent un ús, no?, sí, el mateix que una persona, un centre estètic que va demanant un tractament equis, i el metge que la veu considera, home, vostè no necessita més llavi, o necessita més pit, o necessita més tal, no? Pues, si el metge és capaç de dir-li que no necessita més llavi, perquè ja els llavis comencen a...
1: Arriba una estona abans que la resta de la persona.
3: Igualment tindria que dir-li a aquella persona que aquests quilos que vol perdre, pues, tindria que fer-los en canvis de, no?, del seu estil de vida, o més activitat física, i això no és fàcil d'admetre sempre.
1: Canvi d'estil de vida. Ahir, doctor, li confessaré que jo segueixo per les xarxes a persones que es dediquen al tema de l'entrenament personal, persones que lògicament, per tant, també et parlen de dietes i de la importància de l'alimentació, no? I veia una d'aquestes persones que deia: és un error pensar que t'aprimaràs només anant al gimnàs. El secret, efectivament, està en una alimentació. I una alimentació sana, deia, pot ser molt divertit. Pot ser divertit una alimentació molt sana, doctor?
3: Bé, és un ganxo per motivar-te important, això que vas sentir. O sigui, que el que comunicava, ho comunicava bé, perquè el primer que penses és, quan ve un metge a parlar això és un rotllo, és el de sempre,
1: el bistec,
3: la verdureta, la petxuga a la planxa, tal i qual, pam, pam, pam. Sí, actualment hi ha hi ha coneixement culinari, de gastro, no? Física i altres, que fan que la dieta pugui ser divertida, no? Una dieta sana pugui ser divertida. I a partir d'aquí pues hi ha algú que li posa molta literatura, no? I hi ha altres que no. Però els xefs acreditada influència han fet coses molt interessants. La Fundació Alícia ha col·laborat molt amb els equips mèdics i nosaltres, quan organitzem cursos, congressos, pues ja tenim sobretot els cursos que el que volen els metges tindre habilitats i explicar, més que coneixements, pues convidem a professionals de gastronomia per explicar-nos plats d'aquests divertits i tenim que muntar-los el xeringuito, no? perquè puguin fer aquestes coses i després les provem i realment puc assegurar-te que són atractives culinàriament.
1: Sí, la cosa està en que un ha d'optar per aquests plats i quedar-se allà, en el sentit en el que efectivament si lluitem contra l'efecte en rebot, en la que abandones aquesta línia d'actuació, també abandones l'altra línia, no?
3: Sí, però qualsevol no podem plantejar una dieta sense cap excepció, seríem poc realistes, no? L'equilibri està en poder fer les transgressions que t'ho permeti, no? No? El teu metabolisme, la teva edat no és evident que si t'ingressen en un monestiri de, no? que fa, no? Bots de tal, pues, t'aprimaràs, però ningú viu ingressat en aquest centre. Per tant, l'habilitat o la professionalitat del, no? de les persones que ens dediquem a això és fer-t'ho més divertit.
1: Ara que estem en aquests, pràcticament per acabar, però que estem en aquests dies en els quals veiem com es van repetint els anuncis, no? de coses, com dèiem abans, no? pastilles per emular el gimnàs, pastilles per tenir menys gana, etc. Potser un dia arriba una pastilla contra l'obesitat, directament, no? O contra aquesta...
3: S'ha especulat que si tu saps que aquestes dades que has presentat d'un percentatge de persones que tenen obesitat, aquestes dades s'han anat pujant any rere any d'una forma tossuda. Clar. I persistent i nosaltres hem sigut capaços de tallar una epidèmia del HIV, de l'HIV, de la immunodeficiència humana, vam ser capaços de tallar l'epidèmia del Covid, l'epidèmia d'obesitat no havíem sigut capaços d'aturar-la en els últims 40 anys. Va pujant, pam, però constantment i passant de tot. Aleshores, s'havia dit que aquests medicaments, quan baixin el seu preu perquè passin les llicències dels laboratoris que els van inventar o comercialitzar, caduquin, pues, si estan a l'abast de més gent, pues, la prevalència d'obesitat disminuirà. Ja m'agradaria poder-te explicar això dintre un temps, però i els medicaments aquests l'any que ve sortiran en pastilla, algunes substàncies, per tant hi hauran pastilles per l'obesitat. Sí.
1: Caram, alguna pregunta més, Ignacio? Sí.
2: El que estava pensant és, així com doctor, si d'aquí 100 anys la gent estudiés aquesta època, veuria, creu, la popularització d'aquesta classe de medicaments com un moment molt feliç o com un moment molt trist? Un moment preocupant.
3: Jo sens dubte, diria molt feliç.
2: És com seria com la penicilina.
3: Sí, ha obert un camp que fins ara teníem desconegut. Fins ara tots els medicaments que havien anat sortint per tractar les persones que havien obesitat havien caigut al cap de 2-3 anys perquè donaven un problema, un altre problema, era una història de fracassos, i els que tenim ara funcionen i no tenen les inconvenients que tenen són molt menors de les avantatges, a part del tractament frívol, però perquè són efectius. Llavors jo crec que ho veuran com una fita, i sobretot la fita més important és que actualment cada vegada som capaços de convèncer més gent que les persones que viuen amb obesitat no és per falta de voluntat, sinó perquè tenen un problema mèdic. I això potser m'he repetit, però ho seguiré repetint.
1: És molt important, això.
3: Ho seguiré repetint. Igual que les persones que tenen una infecció abans de la penicilina, pues, tal i qual, no? Pues és una malaltia, i és una malaltia que comença a tindre tractaments com altres malalties.
1: Doctor Albert Goday, cap de secció emèrit de la secció d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital del Mar, catedràtic també a la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat un plaer, com sempre, tenir-lo amb nosaltres.
3: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Avui, aquests dies, quan la gent torna a vacances, el telèfon deu sonar moltíssim, no?
3: Clar, clar, sí. No tant com a principis d'any, però déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. Encara sí, tenim sí, massa sí. Recent l'efecte Braves, anem a dir-ho d'aquesta manera.
3: Exacte, molt bo.
1: Doctor, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
1: Senyores, senyors, passen 5 minuts de 9:45.
0: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Vam néixer amb la idea d'acabar editant un llibre. Al respecte, veurem si això ho farem o no, però és veritat que tot un any de capítols dedicats al diccionari de la Horterada van provocar que escrivíssim sobre assumptes que no hi hem reparat, no? És a dir, que efectivament doncs, no érem conscients de que hi havia algú amb aquesta mirada una mica pèrfida, a vegades, terrible, de l'Ignacio Rigau, doncs acabés determinant que allò era Hortera, no?
2: Exacte. La idea de la secció des del principi era no recalar on tothom podia recalar. No?
1: Clar.
2: És a dir, tothom sap que les cadenes daurades i les samarretes de tirant són Horteres.
1: Ja.
2: Però potser les barberies, que avui m'han recordat, de fet, vam fer una secció sobre les barberies.
1: És veritat, de les primeres, diria
2: jo. De les primeres. I, per cert, això va fer molta gràcia. El meu pare va fer, fa relativament poc, un viatge en carretera, i li van dir, per cert, tu et deies... Li van dir el meu pare diu, Mariano Rigau, i dice, como Ignacio Rigau, el de las Horteradas.
1: Ah, sí?
2: Esto es verdad, això és veritat.
1: Bueno, doncs una salutació al teu seguidor, no? Està molt bé. Barbes de dos dies. Això, avui, quan m'ho han dit, jo no acabo d'entendre molt bé on està la Horterada amb això.
2: Mira, la cosa de la barba és que, com a disciplina d'investigació és fascinant, perquè la barba ha estat, la barba i l'absència de barba, ha estat objecte de moltíssims esforços estètics i socials i diria fins i tot artístics, no?
1: Uh-huh.
2: A part, hi ha hagut moltíssim canvi en la societat respecte a la barba. Per exemple, és molt interessant veure com tractaven la barba, per exemple, a l'antic Egipte,
1: sí.
2: Perquè estava vista com un acte de pobresa i el faraó estava sempre molt ben afaitat. Ara bé, el faraó també s'implantava una espècie de barba ceràmica.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí. I era, la barba ceràmica era cerimonial, feia referència a una sèrie de deïtats menors i majors, però havia de ser purament cerimonial. I era una cosa molt curiosa, per exemple, a l'antic Egipte, perquè la barba cerimonial també la portaven les dones. Hi ha casos de faraones com Hatshepsut que porta la barba cerimonial.
1: Uh-huh.
2: No era una qüestió de masculinitat, com sí que veuríem, per exemple, més endavant, a l'Imperi Romà, no? A l'Imperi Romà, especialment al final de l'Imperi Romà, veiem que la barba, que comença sent una espècie de ajut estètic, especialment per cobrir ferides a la pell o algun tipus de defecte, acaba sent un signe de noblesa, perquè en el fons a l'Imperi Romà, quan s'estava acabant l'Imperi Romà, el que veiem és una renaixença de l'antiga Grècia, on la barba sí que tenia una distinció de classe i diríem fins i tot de prestigi, perquè com aquesta popularització de l'imberbe, aquell que no té barba, era la distinció entre el jove, el nen i l'home que, per tant, podia participar, l'home lliure i savi que podia participar a la polis. Per tant, la relació amb la barba ha estat, des de sempre, molt estudiada. A mi, per exemple, em fa molta gràcia llegir sobre Chávez Nogales, el periodista, escriptor de principis del segle passat, perquè es deia que tenia un aspecte molt modern, que era afaitat. molt ben afaitadet, quan el que estava de moda des de finals del segle XIX, principis del XX, eren precisament les barbes, diguem, espeses, no? D'azar, com d'azar. I hi ha moments de la barba que em semblen molt interessants. Per exemple, a la Rússia dels Tsars del segle... que, si no m'equivoco, que és Pere III del segle XVIII, hi ha un moment en què les barbes estan mal vistes.
1: Ah,
2: perquè
1: sí?
2: fan de rural i no fan occidentals.
1: Fan de rural.
2: Sí, són rurals, rústiques, de mal gust.
1: Yeah.
2: I el tsar vol occidentalitzar-se. I què fa? Crea un impost sobre la barba. Tu l'havies de pagar.
1: Un impost?
2: Sí, sí. Si tu volies deixar-te la barba, tenir llicència de barba, pagaves l'impost.
1: Que fort.
2: Sí, sí. Què vull dir amb això? Que hem pensat...
1: La qual cosa
2: molt...
1: va convertir a la barba en un gest de distinció.
2: Bé, era més aviat com...
1: T'ho podies permetre.
2: T'ho podies permetre.
1: O sigui, si vols tenir barba, sí. T'ho has de poder permetre.
2: Sí, però també era un gest de certa tossudesa, no? Era com dir, de veritat vols fer això? Doncs molt bé, doncs pagaràs un impost. Però és veritat, també està...
1: També quins nassos el senyor en qüestió,
2: sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Bé, és com aquí a Madrid vam tenir la revolta de... com era, de los sombreros largos, no?
1: Sí.
2: Perquè estaven mal vistos i a part eren com un signe de criminalitat portar un barret amb una ala massa llarga. I va haver-hi una revolta popular per los sombreros largos.
1: Bueno, tornem a Rússia.
2: Tornem a Rússia i tornem a la barba. La qüestió de la barba, el que m'interessa, el que em sembla especialment interessant, és que mai ha estat un gest descuidat.
1: Ja.
2: Aquell que s'ha preocupat de la seva barba i qui porta barba de dos dies...
1: Si portes barba, allò té molta feina.
2: Això
1: té feina.
2: I a part, clar, jo no era conscient de la quantitat de coses que li pots posar a la barba.
1: Sí.
2: Olis i...
1: Hi ha coses, sí. Jo tampoc sóc gaire conscient, però em van regalar una vegada i bueno, era allò...
2: Però tu surts i et deixes?
1: Sí, em deixo, sí, però em surt blanca i em fa cosa. De veritat. No, i a més, sobretot, que jo no sé si et passa a tu, però la que jo porto un parell de dies sense afaitar-me, em sento tremendament incòmode.
2: Sí, jo em sento molt brut.
1: Clar.
2: Jo em sento molt brut.
1: Sí, sí.
2: I de fet, una vegada vaig intentar deixar-me bigoti i tothom, tots els meus coneguts, amics i amants, em van dir que mai més.
1: Ah, sí?
2: Mai més. No,
1: tens fotos d'això?
2: Tinc fotos.
1: Jo vull veure fotos. Molt bé, escolta'm, tornem. Barba de dos dies, deies?
2: I el que vull dir és que tota, diguem, relació amb la barba, amb diguem, l'expressió capilar facial, ha estat sempre contemplada per la societat. I el que no podem fer, el que no podem admetre, o el que seria hortera admetre, és... com diem sempre, convertir-ho en un gest com de relax, com un gest de descuit. Com aquesta cosa de la barba de l'estiu, no? Quan, precisament, el que té molta gràcia, o el que sempre ha tingut molta gràcia, és veure com la barba s'expressa. Ara, per exemple, estan tornant els bigotis, dins de la modernó barcelonesa.
1: Estan tornant els bigotis?
2: Estan tornant. No pot ser un modern sense un bigoti.
1: Yeah.
2: I... de la mateixa manera que la dècada...
1: És força bigotis, estic força pensant últimament.
2: Però és modernet, és una cosa moderneta. Porten un bigoti Tom Selleck, però és de modern.
1: Sí, sí, és més prim que el de Tom Selleck, no?
2: Hi ha una mica de tot, però sí, potser una mica més prim que el de Tom Selleck.
1: Sí.
2: Però recordem que, per exemple, a la dècada dels 10 apareixen els hipsters.
1: Ah.
2: I aquesta gent portava un bigoti que semblava heretat del segle passat.
1: Sí.
2: I el portaven fins i tot com Hercule Poirot, el bigoti de la literatura, no?
1: Uh-huh.
2: El que vull dir és que la barba de dos dies no deixa de ser una participació molt tímida i diria molt ridícula en una tradició que és literalment mil·lenària. És aquesta cosa de... vull canviar una mica d'aspecte, vull semblar més machote, vull semblar més gran, més respectable, vull semblar més prim, ara que parlàvem, per exemple, de primós. I ho fa aquesta persona, l'hortera de barba de dos dies, ho fa de forma incompleta.
1: O sigui, per tu, la barba de dos dies l'haurien de prohibir.
2: L'haurien de prohibir.
1: O deixem
2: o
1: barbes...
2: afaitar... Exacte.
1: O afaitem.
2: Exacte. I ja sé que hi ha un procés transicional, però la barba de dos dies, ja als dos dies, t'indica si això va a alguna part o no va enlloc.
1: Ja.
2: perquè jo sé on va la meva barba, però, que no és
1: a mi m'agradaria saber el motiu realment que alimenta aquesta... Perquè crec que és de les vegades que t'he vist més allò, una cosa o l'altra.
2: Més taxatiu,
1: sí,
2: no?
1: Sí, perquè tu defineixes la horterada sempre amb l'amabilitat d'entendre aquella persona, sí, que és hortera per això. Però aquí és condemnatori.
2: La cosa és que jo entenc la... Intento no condemnar massa el de la barba de dos dies, el senyor de la barba de dos dies, però és que a mi el que em passa és que jo crec que afaitar-se fa molt bonic, fa molt net, fa molt net. I a part, és el propi ritual d'afaitar-se també em sembla molt bonic.
1: Mira, jo tinc moltes ganes de saludar la persona que tenim al telèfon, de altres coses, perquè fa dos minuts m'han passat una foto seva. En la foto seva... No té una barba llarga. Ah. Té més aviat barba en el foto de dos dies.
2: Oh, vaja.
1: No? Josué Pardo, què tal, Josué? Bon vespre, bona nit.

0: Estaba pensando yo en la cantidad de productos, es que lo decíamos hace un instante, que conlleva tener una barba para estar bien cuidada, ¿no? Es un trabajón eso, ¿no?
1: Sí, bueno, sí que es cierto que también, y aquí tengo que dar una lanza a favor de todos los que tienen barbas, que al final pues hay un poquito de marketing en medio de todo esto. No quiero decir que los productos no sean buenos y necesarios, pero sí que es cierto que al final se ha puesto muy de moda el tema de dejarte, oye, déjate barba, tienes que cuidarte, lo que es el skincare masculino, y bueno, pues evidentemente se ha tirado mucho por el tema de la barba. Entonces han aparecido de repente un montón de productos que hace 10, 15 años ni existían. Puedes utilizarlos, de hecho, muchos de ellos son muy adecuados, pero no es imprescindible que utilices todo lo que hay en el mercado que está enfocado al tema de la barba.
0: Yeah. Es alucinante, de todas formas, cómo ha crecido el mercado dedicado a esto, ¿no? Lo hablábamos el otro día, la cantidad de barberías que han surgido absolutamente por todos lados. Eso, desde luego, si tiene una consecuencia positiva o una connotación positiva, es el interés de muchos hombres por cuidar su imagen, ¿no?
1: Absolutamente. De hecho, pues hará como unos 15 años, más o menos aprox, dentro del mundillo, era como que las barberías clásicas de toda la vida como que estaban pasadas de moda. Como que ya no tenía que ir por ahí el tema y empezaban a aparecer o a emerger las peluquerías tipo estilistas, que eran como más bien unisex, no tan enfocadas al hombre. Y ahora de repente, como tú bien dices, ha habido como un resurgimiento y otra vez el estilo barbershop es como que lo que está muy de moda.
0: Está muy bien. Josué, un día tienes que venir al programa, nos tienes que contar que cuando alguien llama a un analista, perdón, a un asesor de imagen, si lo hacen con ganas de cambiarlo todo, si, con qué objetivo lo hace. Un día hablamos con calma de todo esto, si te parece. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Igualmente, chicos, que vaya muy bien.
0: Gracias. Ara 8 minuts i gravem les 10 de la nit. T'he vist preguntant poc sobre les barbes de dos dies. Ja. Et veig que t'interessen molts més la resta de barbes, fins i tot la vikinga.
2: Fixa't que totes elles són barbes que a les que se les ha posat cert carinyo. I en el fons el que ens deia el Josué és que a la barba se li ha de posar carinyo. I la barba de dos dies el que no té és carinyo.
0: Ja.
2: Té una certa deixadesa, i la deixadesa perquè no és pròpia.
0: És una deixadesa buscada, no?
2: Exacte, que és el que potser amb...
0: Però hi ha estils de moda, per exemple, sí, la camisa per fora. Bueno, la camisa per fora ja fa anys d'això, no?
2: I el peinado despeinado.
0: El peinado despeinado.
2: La cosa és, si estàs buscant de veritat la barba de dos dies com a estil estudiat, doncs probablement no et quedi com una barba de dos dies, et quedi com el que s'anomava el retrosexual o el metrosexual, que era...
0: El retrosexual.
2: Sí, l'estil... Hugh Laurie, que era una persona que no semblava arreglada, però que estava arreglada no estant arreglada.
0: Yeah.
2: No? Però la barba dos dies simplement és la deixadesa, fins a cert punt, que és un privilegi d'home, que es pot deixar la barba de dos dies i dir, bueno, ningú em dirà res.
0: I la part xic que deies que havies trobat amb el tema?
2: He trobat una cosa investigant, que és el púrpura de Tiro.
0: Dios mío.
2: El púrpura de Tiro...
0: És això és xic,
2: És fascinant.
0: Un dia analitzarem si la visió xic de l'Ignacio és una hortera.
2: Ah, mira.
0: Que aquest és un altre
2: Ignacio
0: tema,
2: Ignacio frente al espejo, no?
0: Exacto. Digues.
2: La cosa és que he trobat dues civilitzacions que m'han semblat especialment interessants pel que fa a la barba.
0: Vinga.
2: Que són l'antiga Mesopotàmia, els assiris, en concret, i els fenicis.
0: Sí.
2: I en concret, els fenicis. Els assiris ja, si tens en ment la típica estàtua assíria del British Museum, són gent amb una barba llarguíssima, tota plena d'anells i com de rínxols, perquè es veu que tradicionalment tenien el costum de cuidar-se-les molt i portar-les plenes de joies. Però els fenicis se la tenyien de púrpura.
0: Caram.
2: Del púrpura de Tiro, que era un pigment extraordinàriament car. Era com 10 vegades més car que l'or, perquè era super, super difícil d'extreure. Fins al punt que fenici ve de foiniques, que significa púrpura. Els portadors del púrpura. I els fenicis apareixien pintats de púrpura, que era un color que era tan exclusiu que només podia... t'associava automàticament amb la reialesa o el prestigi. I, de fet, hi ha fins i tot una paraula que em sembla preciosa, que és porfirogèneta, que és la persona nascuda del púrpura.
0: Ja.
2: No? Què vull dir? Em sembla extraordinàriament xic que els fenicis, en aquest moment d'expansió comercial fenícia, es pintessin la barba de púrpura, però és com si avui algú es pintés la barba.
0: Anava a preguntar, si hi ha algun boig que ens està escoltant i té barba i decideix tenyir-se la barba de púrpura, tu consideres que això és xic?
2: Jo crec que pot ser superxic. Sí, sí, sí. En concret, a púrpura, jo crec que pot ser superxulo.
0: Déu meu.
2: Superxulo. Sí, sí, sí, definitivament. Definitivament. I... perquè ara està molt de moda tenyir-se de ros. I és molt ridícul.
0: De blau m'agrada a mi.
2: A blau?
0: El blau.
2: És una mica... sí, és un, sí, un poco...
0: bueno...
2: Bosé, no? Però...
0: Lucía Bosé.
2: Lucía Bosé. Sí, sí, però sí. Té gràcia.
0: Sí.
2: Té gràcia, té gràcia. Però a púrpura no es veu tant. No es veu res.
0: Fes-ho tu.
2: Doncs no em surt barba, ja ho he dit.
0: Bueno, el cabell, no? Sí. O sigui, et pot ser alguna cosa... En fi, jo crec que ho haurem d'anar investigant al llarg de les setmanes d'aquest programa, perquè tinc una mica de dubte, si em permets, al igual que coincideixo amb tu amb l'anàlisi que fas de les morterades, de moment portem dos exemples de coses que a tu et semblen xic, que jo no les acabo de veure. Que no significa que jo les acabi de veure. Les hagi de veure.
2: La cosa del xic crec que és que és una mica...
0: bàrbares tenyides de púrpura...
2: com els fenicis.
0: Si ves a la perruqueria i li dius vull la bàrbara tenyida de púrpura com els fenicis. O, com deies ahir, patates del McDonald's...
2: és superxic.
0: Amb cava...
2: és super, super xic. I tant, però fan fins tot els models a Nova York, és una cosa superxic.
0: Superxic.
2: Perquè has de combinar el xoc entre dos mons, el xampany...
0: el xic o el xoc?
2: Exacte, el xoc a pic, no? Però...
0: exacte.
2: Tens la cosa refinada del xampany i la cosa com planera de la patata fregida.
0: Ja.
2: Em sembla que és com a impacte és molt interessant, és com... com dir-ho? És com el pa amb sal, oli i xocolata.
0: Oh, que bo.
2: Però de restaurant
0: però
2: bo,
0: sí,
2: no?
0: És
2: el
0: bo.
2: Ganache...
0: però això és bo.
2: És molt bo.
0: Clar, però estàs parlant de patates fregides.
2: Però t'agraden les patates fregides?
0: Molt.
2: I el cava o el combinat?
0: Molt, m'agrada molt.
2: Per què no han de...
0: bueno, m'agraden molt els calamars a la romana i el xocolata amb xurros. Per què no van? Doncs perquè no van, no? Bueno, jo tinc un amic, el que... això t'ho juro que és veritat, era un comiat de solter.
2: Val.
0: I vam acabar fa molts anys a Xurreria La Pilarica, que estava al darrere de l'estació de Sants.
2: Val.
0: I vaig veure aquell senyor, no ho oblidaré mai, menjant unes patates fregides amb maionesa,
2: val,
0: amb xurros amb xocolata. Saps? Era una combinació una mica estranya.
2: Jo vaig trobar una vegada a un festival una parada de xurros on... crec que això ja t'ho he explicat, però t'ho torno a explicar. On venien el Xurro Jiménez.
0: El Xurro Jiménez.
2: Que era un xurro,
0: sí,
2: omplert, ple, de salmorejo.
0: Seria pitjor dir algarrobo, perquè tindria sentit el xurro,
2: ah, claro,
0: Jiménez.
2: Claro, claro, claro.
0: En fi, Ignacio Rigau pensa al respecte.
2: Sí, sí, sí.
0: Jo això de la barba púrpura, no sé si podria...
2: Hi ha una frase en anglès que diu moriré en aquesta colina, en aquest turó, doncs sí. Jo moriré en aquest turó. Et convenceré d'alguna cosa xica, ja veuràs.
0: De moment, dos a dos. Que tinguis una bona setmana. Gràcies, Ignacio. Gràcies.
2: Igualment.
0: Senyors i senyors, arribem fins aquí. Estem només a un minut de les 10 de la nit. Veiem la Laura Morill, ja que està preparada per arribar a la sintonia de Ràdio 4 i fer-nos un resum de les notícies més destacades d'aquest dimarts. Demà serà dimecres i a 7:45 en punt ens hi tornarem a posar. Aquí al plebé de Ràdio 4, caigui la que caigui, perquè recordin que demà és previst que plogui molt a Catalunya. Tot i així, compartirem aquest plebé amb vostès per parlar d'allò que passi. Que tinguin una molt bona nit i fins demà. Gràcies.

0: La táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Ahir va ser una mica el dia de l'estrena i el dia de les emocions i avui ja em començareu a conèixer. Avui ja vaig per feina, eh? Tothom col·locat a lloc. No sé si us ha costat arribar molt, arribar a l'escola, a la feina. He vist carreteres molt plenes cada matí. És una mica el mateix. Diuen que al futur anirem sense cotxe privat, sense conductor, i les ciutats i els pobles canviaran totalment. Però mentre no arribi, necessitem tenir un cotxe, no sé si nou, de renting, elèctric, o sigui, tenim tantes preguntes, sigui com sigui, doncs, el desig és que ens puguem moure cada vegada millor. Però, clar, per saber-ho, no sé si el Genís Sabater i la Natàlia Sánchez ja tenen, estan la mobilització correcta, sí? Doncs sí, l'equip de la tàctica té una molt bona mobilització, que també patim retencions, però no sé què els hi deu passar als diners. Cada dia ens infiltrem a casa d'aquest matrimoni que té unes converses que no us les podeu perdre. Va, anem a veure què passa als diners.
2: Els diners.
3: Marta, vine, corre! Que he trobat la meca dels cotxes de segona mà. Un utilitari alemany, impecable, pintat de vermell passió i per només 900 euros.
4: 900 euros, Jordi. L'últim cop que vas comprar una ganga per internet ens van enviar una caixa de taronges i un manual en serbocroata. Quants quilòmetres té aquest miracle?
3: A la fitxa posa quilometratge emocionalment baix. Això vol dir que s'ha usat amb molt d'amor. I mira les fotos. Brutal!
4: Deixa'm veure. Però sí, la foto està feta de nit, plovent i des d'un descampat. I escolta, per què el capó hi posa taxi de Marsella?
3: Ai, Marta, deixa't de detalls estètics, dona. És retro. El venedor em diu pel xat que el motor sona com els àngels.
4: Sí, com un àngel que t'espera al cel quan se't trenquin els frens a la ronda de dalt. Jordi, el nostre cotxe actual té 20 anys i aguanta gràcies a la cinta americana, però aquest que mires sembla l'escenari d'un crim.
3: Que no, home! M'ha dit que si li faig una transferència ara mateix per Bizum de 300 euros de paga i senyal, me'l reserva. Està a punt de tancar la venda amb un altre.
4: Jordi, ni se't acudeixi tocar el mòbil. A veure si abans de canviar de cotxe hauré de canviar de marit per ximple. Truca a la ràdio, sisplau, que necessitem un expert urgentment.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: T'acabes de comprar un cotxe de segona mà? Te'l vols comprar? T'han estafat o ha estat una bona elecció? Què faig? Em compro un cotxe de segona mà elèctric? N'hi ha de cotxes de segona mà elèctrics, que tenim tantes preguntes. I clar, Marta i Jordi, els diners, tenim un expert a punt aquí al programa. Va, anem per feina, que tenim moltes preguntes i aquest és el telèfon de participació.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690-080-830.
1: Joan Dalmau, bon dia, com estàs?
5: Hola, què tal? Molt bé.
1: Ets un dels grans especialistes de cotxe a casa nostra. M'agradaria saber la teva opinió sobre la notícia de la setmana. És un col·laborador fitxatge, eh? Un cop al mes, en Joan vindrà a explicar-nos a la disposició, servei públic, per parlar de cotxes. I just arribes en un moment on hi ha una notícia, la rumorologia, al voltant del que vol fer el grup Volkswagen amb Seat. Creus realment que la marca Seat desapareixerà, Joan?
5: Jo crec que ho té molt malament per continuar. No és una decisió que estigui presa. Si estigués presa, tampoc es comunicaria, perquè les grans corporacions el que no fan és anunciar la mort d'una marca comercial amb ventilació. Jo crec que ho té malament. Ho té malament, però no pas pel problema que ara té el grup Volkswagen o per la incidència de les marques xineses que estan entrant. Jo crec que és una decisió que estava presa, que és una decisió que rau simplement en raons de màrqueting, que és una substitució del model de negoci que representava Seat, que no ha tingut mai un encaix dins el grup correcte. diguem-ho així, per una marca que sí que té un encaix perfecte dins del grup i que és la gran aposta del grup per l'empresa CATCA, que és Cupra.
1: Mm? Clar, és que cada vegada sembla això, que la marca, diríem, catalana, perquè, a més, també amb el tema del català, no? Cupra s'hi ha posat molt. Es va parlant de Cupra i sembla que vulguin que ja de l'univers la marca Seat desaparegui i que anem parlant ja sempre de Cupra, no? Sembla això?
5: És una mica això. Quan Seat va partir peres amb Fiat l'any 83, que Fiat s'havia compromès a comprar-la i es va fer enrere, es va quedar sola durant un temps i es va adonar que realment necessitava un soci tecnològic per continuar existint, no? I aleshores va ser quan es va produir la venda del grup Volkswagen. En principi, Seat li tocava ser una mica fer el paper de marca generalista d'accés al grup per sota comercialment de Volkswagen en terme de preus. Però això és el paper que després va agafar Skoda. Skoda tenia molta més presència a mercats d'Europa de l'Est i d'Europa Central i, per tant, era més fàcil d'encaminar-la cap a aquesta posició. Aleshores, Seat sempre ha estat una mica tan fals a dins el grup. I a principis d'aquest segle, la primera dècada, es va intentar que Seat fos una marca més jove, més aspiracional, més vinculada amb tots aquests valors que s'associen a la ciutat de Barcelona des de fora, molt creativa, molt oberta, molt mediterrània i tal. Però, clar, una marca que en anglès significa seient en una època en què, després del nom de la marca, hi ha un claim en anglès a tots els casos, no? Una marca que no tenia una herència, que s'havia d'amagar aquesta herència perquè era una herència Fiat, no era una herència Volkswagen. I, a més, amb una imatge durant anys de marca relativament barata, de marca d'accés al grup, que ja venia de l'època post-Fiat i que es va mantenir, era molt difícil que aquesta marca s'havien de posar molts diners perquè aquesta marca realment li poguessin canviar la percepció que l'usuari europeu en tenia. Per tant, el Luca de Meo, que era un crac del màrqueting, el que va decidir va ser crear una segona marca, que era Cupra, i quan tu crees una marca nova, la poses allà on vols. Li dones els valors, li associes els valors que vols, la col·loques estratègicament dins del grup allà on vols, en aquest cas entre Volkswagen i Audi, clarament, i per tant li dones una estabilitat. A partir d'aquí, tot el que tenies pensat invertir ho aboques a Cupra. Cupra patrocina el World Padel Tour, el Barça, la Kings League,
1: sí,
5: els concerts
1: ja
5: de la Rosalía. Clar, al final, tota la inversió la poses en la marca que creus que et funcionarà. Cupra acabarà fent els mateixos cotxes que feia Seat en número. Però seran més cars i, per tant, més benefici per la companyia, i el que s'ha fet és un canvi de nom. El que passa que no es podia fer allò on ara les natilles allà mandanet, ¿vale?
1: Que clar, és que el Seat és com molt per... és molt nostàlgic, no? O sigui, tothom ha tingut, diria, moltes famílies dels seus 600, no? O sigui, és... com una mica dels primers vehicles que es van tenir, i llavors què creus? Que hem de passar pàgina? Perquè la indústria, això ho notaràs, és a dir, a nivell de treballadors...
5: No implica res.
1: És una qüestió només de marca i de nostàlgia.
5: És una qüestió de marca. És a dir, mira, quan una marca, quan un grup industrial anuncia, com ha anunciat aquesta setmana, i a més s'ha aprovat per part del Consell de Supervisió, que té idea de tancar quatre fàbriques i totes quatre a Alemanya i acomiadar 100.000 persones, 50 que ja estaven previstes i 50.000 més, que és una barbaritat, clar, si tingués alguna idea de... no adjudicar més models a la fàbrica de Martorell o tancar-la, estaria immediatament inclòs en aquest paquet de mesures, perquè són un paquet de mesures que començaran l'any 31, entre el període 31-34. Clar, això, en realitat, el que fa és garantir que la planta de Martorell fins al 34 no té cap problema i a partir d'aquí tampoc, perquè si no, clar, de cara a l'opinió pública alemanya haurien dit, no, tanquem quatre fàbriques, i a més una a Espanya i una a Portugal i una a Noción. I no, són només quatre plantes a Alemanya. Això vol dir que la resta tenen el futur assegurat. Sí que és veritat que s'han d'adjudicar plataformes, s'han d'explicar coses, però tot això ja vindrà, segur que vindrà.
1: Bé, anem a parlar d'obrir consultori, i deu haver molts Seats de segona mà al mercat d'ocasió, no?
5: Un munt, és la marca que té més cotxes de segona mà al mercat, és clar, perquè ha estat durant molts anys una... Bueno, sempre ha estat una de les marques més venudes i, a més, és la que té més recorregut. Per tant, sí, normalment, quan cerques, és la que en té més. Sí,
1: anem a descobrir-ho avui tot sobre els cotxes de segona mà. Podeu fer-li preguntes al Joan Dalmau en directe al 900-454-455. Però abans, amb la Natàlia Sánchez, descobrim les dades que ens diuen d'aquest mercat, de les d'ocasió.
6: Aquest 2026, les avaries dels cotxes a les carreteres han augmentat un 60%. I aquest passat mes d'agost, les vendes dels cotxes d'ocasió han tornat a pujar. A tot l'estat s'han venut 155.532 unitats. Un de cada quatre cotxes d'ocasió venuts a Espanya no supera els 5 anys d'antiguitat. Cada vegada es compren més cotxes d'ocasió joves, però l'estrella és l'anomenat cotxe mileurista, els que tenen més de 15 anys. Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent a causa de l'envelliment del parc mòbil a Catalunya i l'augment d'avaries a les carreteres. Actualment hi ha ajudes pel cotxe elèctric i per l'híbrid. D'altra banda, cal tenir en compte que s'inclouen cotxes de segona mà si s'han matriculat després de l'1 de gener del 2025.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690-080-830. Contra el cunyadisme creixent, la Tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: Avui fem consultori sobre el cotxe de segona mà amb el Joan Dalmau. Joan, jo em vull comprar un cotxe de segona mà, està net per fora, però hi ha algun senyal amb el qual pugui veure que el cotxe ha estat maltractat?
5: Sí, n'hi ha molts, n'hi ha molts. A l'hora de comprar un cotxe de segona mà sempre és bo mirar-se'l molt bé, posar-lo al sol, veure si la pintura de totes les peces de la carrosseria coincideix, que no se n'hagi repintat cap, per exemple, això és fàcil de veure, veure rascades, veure cops, això és relativament fàcil. Però hi ha altres coses que també hem de mirar. Aixecar el capó, donar un cop d'ull, si està net, si està molt brut, veure com estan els cables, si n'hi ha algun de pelat, si no... I sobretot, després hi ha un parell de coses que denoten molt bé quin és l'estat del cotxe. El primer són els pneumàtics, val? Per tant, girem la roda, mirem el pneumàtic que tingui... Estigui desgastat o no, tingui més o menys dibuix, el que és important és veure si aquest desgast és homogeni, que no estigui llis per dintre, per exemple, que això el que comportaria, el que ens estaria explicant és que l'equilibri dinàmic d'aquell cotxe no és correcte. I després hi ha una altra cosa que és molt important, que és mirar-se el lloc del conductor. És a dir, el desgast que tenen, per exemple, les peces de goma que recobreixen els pedals. Quin és el desgast que té el seient? Quin és el desgast que té el volant, el pom del canvi, si és un cotxe manual? Perquè tot això ens indicarà quin és l'ús que s'ha fet d'aquest cotxe. O sigui, si hi ha hagut molt ús o menys. I moltes vegades, quan són sobretot temes de compraventes amb els que no hi acabem de tenir una certa confiança o d'un particular, ens dirà si la coincidència d'aquest desgast és la que toca en funció dels quilòmetres que té el cotxe.
1: Clar, mira, parles de quilòmetres. Com podem detectar si el quilometratge és real o ha estat manipulat? Això és un gran clàssic, no?
5: Sí, és molt complicat. Cada vegada costa més de manipular-lo, perquè abans eren uns comptadors mecànics i, per tant, era relativament senzill. Ara, amb els electrònics, és més complicat i és més fàcil de detectar, perquè el cotxe s'ha endollat moltes vegades en uns sistemes de diagnosi dels concessionaris i, per tant, cada vegada que s'endolla es dona el quilometratge d'aquell cotxe. Però encara hi ha casos. I, aleshores, a veure, la manera més fàcil és portar aquell cotxe a un concessionari oficial de la marca abans i dir, endolla'm el, perquè vull saber exactament com està.
1: Es pot fer això, això la sí, gent, però la això, gent no ho fa. O sigui,
5: això la gent ho fa poc, perquè no se sap massa, i una altra fórmula que hi ha és demanar un informe d'aquell cotxe, tant a la DGT, que t'explica unes coses, com en alguna de les empreses que ofereixen aquest servei.
1: M'imagino començar-li a demanar a algú que et vol vendre un cotxe, tot això. No, jo l'he d'anar a endollar al concessionari i diu, que ha passat, no li venguen aquest. No?
5: A veure, si és un compra-venda, o sigui, si és un concessionari no hi haurà problema perquè el concessionari té garantia. No?
1: D'acord.
5: Si és, això és més que res en les compra-ventes a particulars, perquè hi ha un tema de garantia important.
1: Clar. No? Mira, tenim trucada. Leo, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Quina és la teva pregunta, Leo? Bon dia.
7: Anava relacionat una mica, no amb els cotxes de segona mà, sinó, diguem, quan et compres un cotxe nou, el que t'ofereixen, vale? Jo ara mateix tinc un Mazda 3, el Skyactiv-X, que és la segona generació. Estic supercontent amb el cotxe i ara no sé què fer, o entregar-lo, perquè queda l'últim any, o canviar-me'l per un CX-5 2500 de 141.
1: Joan, saps de quin cotxe t'està parlant?
5: Perfectament.
1: Quina és la teva opinió sobre això?
7: Hola, Joan, perdona, és que ja et dic, jo no havia tingut mai Mazda, a la meva vida no he tingut mai molts cotxes, m'entens? Entre ells bons, per dir-ho així, amb el temps de solteria havia tingut un Serie 1 el 2010, de primera generació, de 163, i quan vaig tenir la canalla ho vaig tenir que vendre. I ara vaig tenir una Scenic, i ara que són grans, m'he comprat aquest cotxe, i la veritat és que per dins no és molt gran, però va de fàbula, perquè és còmode, no és esportiu. I aquest motor, al no tenir turbo, funciona molt holgat. Ara, no t'esperis reaccions explosives. Però la meva dona diu que és petit. Tu què m'aconselles?
5: Home, que si la dona diu que és petit, en compris un de més gros, perquè si no passaràs 5 anys que et aniràs recordant cada vegada que no entri una maleta que te'n veus, ens havíem d'haver comprat un cotxe més gros. A veure, entre els dos cotxes de què parla són el mateix cotxe amb un canvi de format, és a dir, a nivell tecnològic i a nivell mecànic i de xassis són exactament el mateix. El que passa que el que canvia és el format de la carrosseria. El Mazda 3 és un compacte de 5 portes i un Mazda CX-5 és un cotxe més gros que a més acaba de sortir nou, per tant, bueno, té la gràcia de que també és més nou, però a nivell mecànic és pràcticament el mateix. De fet, el motor és el mateix, amb unes potències diferents perquè s'ha actualitzat i tal, però és exactament el mateix. Si el cotxe que tens ja et va bé, doncs el compres, i si dius no, va, faig cas a la dona, busquem una cosa una miqueta més grossa, amb una miqueta més de maleter, amb més, sobretot amb més espai a dins, perquè els nanos creixeran i els adolescents d'avui de seguida toquen el sostre, doncs aleshores canvia.
1: D'acord, Leo.
7: Sí, perdona, és que, per exemple, ara, del format del 2000 que jo tinc ara, el 2500, ha desaparegut de la gamma, per exemple, del G, que hi havia el 2500 de 194 i el 2000 de 165. I veig que aquest 2500 de 141 és com si no digués molta potència, l'ha crescut de totes bandes.
5: No en té massa, és veritat. Han reduït una miqueta la potència perquè això no deixa de ser una versió d'accés, perquè la idea de Mazda és comercialitzar molt aviat una versió híbrida d'aquest cotxe. Que...
7: Aviat,
5: però aviat vés a saber, perquè aquestes coses de les marques no se saben.
1: Bé, Leo, deixem-ho aquí, que tenim moltes més trucades, que, mira, estem de sort, no? Hi ha molta gent preguntant coses. Mira, abans he pensat que et faria una pregunta.
5: Fes.
1: Ahir vam estrenar la tàctica parlant de tàpers i tot érem dones. Mm-hmm. Avui fem cotxes i tots són homes. O sigui, no vull aquesta societat, no vull aquest món. Tu et prepares el tàper cada dia?
5: Jo no, perquè jo tinc la sort de treballar a casa i, per tant, no necessito. Jo em faig el dinar cada dia i el faig per la meva dona, que arriba més tard.
1: Això ho volia que quedés dit. O sigui, dones de Catalunya que... Mira, m'ha recordat aquesta trucada també, que és una trucada que li vaig fer jo personalment, en plan, vull comprar aquest cotxe, què et sembla, Joan? T'agrada? I, mira, em vas aconsellar molt bé. Escolta, anem a veure també, tenim notes de veu, podeu deixar al llarg del dia i amb els temes de la setmana notes de veu al 690-080-830. I en tenim unes quantes, endavant.
8: Hola, bona tarda. Mira, jo, aquest tema que esteu tractant és molt interessant perquè jo quan m'he plantejat algun cop agafar un cotxe de segona mà, a mi el que em sorgeixen és molts dubtes pel tema de la garantia. És a dir, quan compres un cotxe nou, tu, clar, evidentment, en un concessionari és la garantia de que aquell cotxe doncs funcionarà uns anys, no? En canvi... quan m'he plantejat agafar un cotxe de segona mà, penso, i si l'agafo i al cap de res ja tinc problemes? Doncs això, és l'observació que us volia portar. Que a mi aquests dubtes sobre la garantia dels cotxes de segona mà em sorgeixen i, per tant, m'han fet tirar enrere de prendre aquesta decisió. Gràcies.
1: Doncs moltes gràcies.
5: Garanties, segona mà. Aquí hi ha dues coses, en funció de a qui compres el cotxe. No és el mateix comprar-lo amb un compra-venta o amb un concessionari que comprar-lo amb un particular. El particular no té obligació de donar-te garantia. És un acord entre particulars i, per tant, tu em compres el cotxe, jo et dono el cotxe i l'única cosa que hi ha és un període de 6 mesos per si sortís algun vici ocult. És a dir, algun defecte que tingués aquell cotxe i que jo no t'hagués comunicat com a venedor. Val? Per tant, aquí no hi ha garantia. En el cas de que tu compris un cotxe de segona mà amb un compraventa o amb un concessionari, que no és el mateix, un concessionari ven cotxes nous i de segona mà i un compraventa és un senyor o una empresa que compra cotxes a particulars i els reven a altres particulars. En aquests dos casos, la llei diu que s'han de donar 3 anys de garantia. També és cert que, sobretot els compravendes, miren de limitar aquesta garantia i per contracte de vegades proposen, a canvi d'alguna rebaixa, que la garantia sigui només d'un any. Però això ja és un acord entre l'empresa que ven i el que compra. I, per tant, si ho signes, és correcte. Menys d'un any de garantia no te'l poden donar per llei. És a dir, no et poden fer un... Mira, et rebaixo 500 euros més i firmem només 3 mesos de garantia. Això no es pot fer. El mínim és un any. I quan no es signa aquest any, quan no es signa expressament, vull dir, aquest any, ha de ser de 3 anys, que és el que marca la llei.
1: Uh-huh. Vale, està clara la resposta. Clar, no sé si haguessis de comprar o haguessis d'aconsellar algú que ha de comprar un cotxe de segona mà, què li diries? Que comprés un gasolina, un dièsel, un híbrid, un elèctric, o depèn de cada cas?
5: No, que compri el que necessiti exactament igual que quan el cotxe és nou, que faci una mica de... A veure, avui en dia moltes vegades... Quan parles amb les marques et diuen la primera decisió de compra és el disseny. Malament, ja no anem bé. No, perquè la primera decisió de compra, el que importa més és que el cotxe sigui el més adient possible per l'ús que en fas. Per tant, si hi ha un senyor que treballa fent quilòmetres cada dia perquè pel motiu que sigui, encara avui és lògic que es compri un dièsel. Si el cotxe el fa servir només en ciutat i tens la possibilitat de recarregar-lo, ostres, vés-te'n a l'elèctric ja, perquè ja és prou competitiu i, a més, surt encara una miqueta més car, però diguem que les diferències s'han anat ajustant i cada vegada són més barats i, a més, amb les ajudes, pim-pam, no? Que sí, que durant la setmana fa servir només el cotxe en ciutat, però cada cap de setmana fas 300 quilòmetres per anar a no sé quin poble, o pujar a la Cerdanya i tornar a baixar, o no sé què, i allà no tens possibilitat de carregar, compra un híbrid endollable. És a dir, és una miqueta buscar el cotxe que millor s'adapti a l'ús que en faràs. I això no només val per la tipologia de cotxe, val també, em refereixo a tipologia de tecnològica, en aquest sentit, de híbrid, elèctric, benzina, el que sigui. També val pel tamany del cotxe, perquè si realment el farà servir només per ciutat i resulta que només tens un nano, o que només el fareu servir dos, o que només el farà servir tu, compra't un cotxe petit, perquè té molts avantatges respecte a un cotxe.
1: Hi ha una cosa d'aquest sector que m'al·lucina molt, no? Perquè, o sigui, paguen unes morterades de publicitat, l'Alonso, el Pedrerol, o sigui, paguen molts diners fent publicitat a les marques de cotxe d'ocasió. Realment se'ls hi surt molt a compte vendre cotxes de segona mà.
5: Sí, sí, esclar, si no, no ho farien. I a més obren cada 2x3 nous concessionaris on tenen els cotxes exposats. Sí, sí, clar, que els surt a compte.
1: I una cosa, i per què ara està tan a l'alça, no?, el cotxe de segona mà? Perquè estàvem tots en plan pensant-se, bueno, va, ens hem d'electrificar. Tots intentant-se organitzar per comprar un cotxe elèctric, i després, a l'agost, el que ha pujat és el cotxe de segona mà, el que s'han venut moltíssims cotxes de segona mà.
5: En aquest país es ven un 10% de cotxes elèctrics, eh? Per molt que tots pensem que ens hem d'electrificar i que d'això, la realitat no és aquesta. I estem parlant de nous. A Espanya encara es venen més cotxes de segona mà que nous, gairebé amb una proporció d'un terç, dos terços, és a dir, per cada cotxe nou que es ven, se'n venen dos de segona mà. A Catalunya les dades són molt semblants. Val? Per tant, a veure, hem de tenir en compte com està el mercat i com està dividit el mercat. A l'Estat hi ha una divisió entre els tres canals que s'anomenen de vendes molt diferent a altres països d'Europa. Aquí tenim un canal de particulars que és aproximadament el 40%, és a dir, persones físiques com tu i com jo que anem a un concessionari i ens comprem un cotxe. Després hi ha un mercat d'empreses que és al voltant del 30%, per tant, 30 i tants, 40 i tants, 30 i tants, ja ens anem gairebé al 80, i l'altre 20% és el mercat del rent-a-car, és a dir, el que compren les empreses de lloguer per llogar el cotxe. Clar, en el mercat d'empreses, aquest entremig no és el cotxe que l'empresa compra pel seu no sé què, no? O el cotxe que compra l'autònom, sí que hi és això, eh? Però sobretot és el cotxe de renting. Tant sigui a empreses com a part del sou dels seus treballadors que els posen un cotxe de renting, que això passa en moltes empreses, sobretot multinacionals, pels seus directius, com també per aquelles persones que fan un renting de particulars, perquè en el renting el cotxe sempre està a nom d'una empresa, no està a nom teu, i per tant és una venda de cotxe d'empresa. Clar, aquests cotxes d'empresa, als 3-4 anys, quan s'acaba aquest renting, tornen al mercat de segona mà, o van a parar al mercat de segona mà. En alguns casos no, eh? Hi ha vegades que es fan segons rentings, i que cada vegada anirà a més això, per tant tu podràs fer un renting d'un cotxe de segona mà i et sortirà, evidentment, més barat que si el cotxe fos nou. I en el cas del rent-a-car passa el mateix. En el rent-a-car la marca està obligada a recomprar el cotxe i, per tant, el col·loca té moltes maneres de col·locar-lo, eh? Però va aparar sempre, clar, al mercat de segona mà.
1: Crec que teníem una nota de veu que tenia a veure amb el lloguer i el renting.
9: Hola, sóc el Marc, sóc de Barcelona i tinc una curiositat sempre que parlen de cotxes de segona mà. I és tot aquest parc de cotxes que venen dels rentings i que venen de les empreses de lloguer de cotxes, on van a parar? O sigui, com es compren? Perquè no sé si són cotxes que val la pena comprar perquè han tingut molt trote i molta gent que els ha conduït i tal, però suposo que deuen ser nous, molt nous, perquè sempre són nous els cotxes de les empreses de lloguer de cotxes. I suposo que deuen estar bé de preu. Moltes gràcies.
5: A veure, una cosa són els cotxes de lloguer i els altres són els cotxes de renting perquè tenen canals diferents. Els cotxes de lloguer normalment duren molt poquet, estan un any, com a molt, a mans de les empreses de lloguer. Si les empreses són molt més petites i treballen, per exemple, a les illes, això els allarguen més perquè són més estacionals i, per tant, no estan movent-se tot l'any, però els que lloguem a l'aeroport o a les estacions de tren quan arribem, aquests acostumen a estar un any. I aleshores la marca el recompra. Ja hi ha un acord entre, clar, si li vens 2.500 cotxes a una empresa de lloguer, doncs ja fas uns preus i uns valors de recompra. Aleshores, aquests cotxes, quan els torna a entrar a la marca, van gairebé, en tots els casos, directament a aquestes grans empreses de distribució de segona mà. Vale? Els Ocasion Plus, els Flexicars, aquest tipus de companyies. Val? Clar, són cotxes interessants perquè són recents i el que fa la marca és vendre'ls amb la depreciació que hi ha hagut i, per tant, a uns preus relativament econòmics. També és veritat que en alguns casos acaben a concessionaris perquè la demanda del cotxe de segona mà és molt més bèstia del que ens pensem. El fet de que se'n venguin tants, a vegades ens fa oblidar que, com que no són cotxes nous, pràcticament ningú sap on són. No, és que hi ha una demanda real, és que hi ha molta gent que compra cotxes de segona mà, més que no pas nous. Però és que aquí, a l'Estat, tenim aquest un terç, dos terços a favor del segona mà. Però ara, per exemple, tu em sabries dir a països com ara Bulgària o Albània o Kosovo o Macedònia del Nord, quin és el percentatge de vehicle de segona mà que es ven respecte del nou?
1: Molt més, no?
5: El 95 o el 98%.
1: Clar.
5: Aleshores, hi ha una mobilitat de cotxe de segona mà a Europa brutal. I això es dona, bàsicament, perquè com que hi ha una homologació de tipus de la Unió Europea, el cotxe es pot vendre independentment del país. I, per tant, un cop arriba aquest cotxe a grans contractistes de segona mà que els hi entren cotxes a milers, els distribueixen i els mouen per tota Europa. Quan hi va haver el cas de la Dana a València,
1: sí,
5: que es van fer malbé tants cotxes com a conseqüència de la Dana, hi va haver un moment de crisi de segona mà, perquè, és clar, la gent, ostres, el que ja tenia un cotxe de molt temps ja i que no tenia previst comprar-se'l, ostres, si has acabat de fer una inversió, què fas? Busques un cotxe de segona mà. Hi va haver un problema d'abastiment de cotxes de segona mà. I per primera vegada en molts anys, l'Estat va ser importador de vehicles de segona mà. Normalment som exportadors.
1: O sigui, els vam portar de fora, sí, perquè la gent,
5: sí,
1: pogués tenir cotxe.
5: Correcte. Normalment s'importen cotxes de segona mà. Ahir s'exporten cotxes de segona mà, val? Perquè aquí, sobretot, a l'haver-hi un rentacar tan potent, hi ha molt cotxe que torna al mercat molt ràpidament i s'exporta. De fet, com a curiositat, si mai aneu a les illes franceses del Carib, a Guadalupe o a Martinica, veureu un munt de cotxes amb matrícula, ara ja no, però abans amb matrícules de Tenerife o
1: clar,
5: de les,
1: ja
5: illes,
1: no
5: o de les illes Balears. Ara són en placa espanyola.
1: Sí.
5: Per què? Perquè aquests cotxes petits, sobretot de baix preu, que es matriculaven com a cotxe de lloguer a les illes, hi havia un parell d'empreses que els compraven i els portaven allà perquè no els havien de rehomologar, perquè els podien vendre directament i perquè el que es busca en allà, en aquelles illes, són cotxes petitons, baratets, val? Doncs, és a dir, la casuística dels cotxes de segona mà allà on acaben és enorme.
1: No, per això volíem també començar aquest consultori de mobilitat, de cotxes d'electrificació, parlant del cotxe de segona mà, perquè és una mica la realitat. O sigui, ja tindrem temps de parlar també del cotxe elèctric, que hi ha molts dubtes, perquè no sé si estem encara prou preparats perquè s'electrifiqui una mica tot el panorama. Però clar, navegant per les xarxes, el que vaig topar amb aquest vídeo. Escolteu.
10: Que has mencionado lo de la zona de bajas emisiones, y a mí es que es un tema que me revienta. Es que me parece súper elitista que a los coches antiguos, que es de la gente que tiene dificultades económicas, los excluyas de la ciudad para que el pijo que se ha comprado el coche eléctrico pueda entrar y pueda aparcar en el centro. A mí me parece muy tremendo esto. Me parece algo que, o sea, la transición energética tiene que ir acompañada de una justicia social. O sea, no puede dejar a la gente atrás. No podemos dejar a la gente atrás y que se pueda costear estas medidas de eficiencia energética, ¿no? Y de descarbonización.
1: Estàs d'acord en això?
5: Totalment, absolutament d'acord estic amb això. De peatges socials en tenim d'altres, no? Els túnels de Vallvidrera o l'autopista de Sitges és una autopista amb peatge social. El que té diners que viu a Sitges ve per l'autopista sense cap problema a Barcelona i el que no té diners se'n passa a les costes, no? Uh-huh. Els que tenen diners entren pels túnels de Vallvidrera des de Sant Cugat, els que no busquen alternatives per la CDC-58 i per tant... Uh-huh. Val? És a dir, això sí que és veritat que hi ha una necessitat social claríssima de descarbonitzar. Ho hem de fer, ens hi hem de posar, ja hi estem, però ens hi hem de posar. Però, és clar, per què els centres urbans sí i d'altres zones que puguin estar també molt contaminades no? No? Per què els centres? Perquè és més fàcil de regular, és més fàcil de justificar, és més fàcil de vendre-ho. Sí, d'acord, val, però, és clar, al final ens trobem amb això. Gent que obligatòriament ha d'anar al centre i s'ha de moure amb cotxe no ho pot fer perquè no té possibilitats de canviar-se el cotxe. A França han fet una cosa que
1: s'anomena... No continuïs, perquè hem trobat el Lluís Recolons, Marina.
5: Ah, molt bé, doncs el ens expliqui vídeo. El bono social clar, francès, és que per exemple.
1: Jo sé que saps moltes coses, Joan Dalmau, però ell és expert en transició energètica. Bona tarda, doncs. Lluís, com estàs?
11: Bona tarda a tothom, què tal, com esteu?
1: Hola, ets com dèiem, expert en transició energètica, però reivindiques que aquesta transició, aquest canvi, també contempli la justícia social, no, tu, en aquest vídeo?
11: És que si no sabes parlar. Si no, només beneficia a uns pocs i la resta ens quedem endarrere. Mm.
1: Ara apuntava el Joan Dalmau, tema França, no? A les zones de baixes emissions, què s'està fent en altres països, Lluís?
11: Pues, bàsicament, fer uns permisos una mica més sofisticats. Jo crec que nosaltres havíem de fer aquesta feina, no? I al final es va fer bé, perquè l'aire a Barcelona és molt més pur des de que s'ha fet aquests esforços de les zones baixes emissions i respirem un aire més net. Però no pot ser a costa de que gent quedi totalment exclosa de les ciutats. Hi ha unes coses, uns permisos que depenen del nivell de renda, que són més difícils d'implementar, són més difícils de posar en marxa, però jo crec que és el camí que hem de recórrer. És a dir, tenim aquesta base, hem aconseguit aquestes coses, anem a mirar més endavant, anem a mirar el que estan fent altres països i anem no només en principis de descarbonització, sinó també en principis de justícia social, fer que tothom hi participi i ningú es quedi darrere.
1: Mm. Però, per exemple, així com un genèric, el cotxe elèctric és realment és classista? És a dir, no tothom pot tenir un cotxe elèctric?
11: No és classista com a tal, però sí que és veritat que si tu mires els preus, no, d'aquests cotxes elèctrics, dius, és que potser és el sou anual d'una persona o potser, vull dir, més. És algo complicat perquè, a més, no és només el cotxe, sinó que també has de costejar-te el carregador i va també amb un canvi d'hàbits, no? Que gent que viu, per exemple, a pisos o que aparca en llocs, no? Que no hi ha la possibilitat de posar aquest carregador, pues se li complica molt més. O sigui, al final, moltes vegades no és només un tema de preu, sinó també d'hàbits que t'ho impedeix.
1: Mm-hmm. Clar, no sé si tens alguna alternativa per fer això, no? Perquè, clar, hi ha molta gent, això, que té cotxe que va arrossegant, que no se'n pot comprar un de nou, i aleshores la logística, no?, per poder entrar a Barcelona no pot, i en canvi els altres que el tenen nou sí, i clar, ja fa com moltes diferències, no? No sé si tindries com una proposta, com ho fem això, o és una cosa que s'ha d'estudiar més a fons?
11: M'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè si no, sembla que ens queixem de tot i no.
1: Clar.
11: Això és una cosa que s'ha de construir entre tots. Jo crec que els permisos progressius segons la renda és una cosa que ha d'entrar, que ja hi ha en altres llocs. Seguim més enllà dels 24 dies, quan necessites una autorització preliminar, etcètera. Això ha d'entrar. S'ha d'avaluar també no només el tipus de cotxe, sinó l'ús que es fa d'aquest cotxe. És a dir, per què s'està utilitzant? Es va fabricar, es va matricular aquest any, però quines característiques té aquest cotxe? Perquè no és el mateix, no? Hi ha diferents tamanys, diferents pesos, diferents, no tot contamina igual, i no és el mateix una persona que entra a la ciutat per treballar-hi que per oci, no? Tot això són coses que hem de començar a factoritzar en el sistema i permetre que al final que la gent que ha de fer un ús, diguem, racional, pues pugui fer-ho, perquè al final hi ha moltes coses que estem veient que es clouen a la gent de les ciutats, ja no és només la mobilitat, són els lloguers, etc. I també donar alternatives, perquè en el món de les alternatives hi ha coses que no s'entenen, com per exemple Rodalies o el servei de bicicletes municipal.
1: Mira, Lluís, doncs escolta, jo crec que podem ja organitzar així improvisadament, no?, un consultori un altre dia sobre transició energètica, perquè no només depèn també dels cotxes, això que has dit concret, aquest tall concret, sinó que també hi ha un munt de coses, no? O sigui, podries venir aquí i obrir línies i no sé, i també aportar solucions, no? Perquè el que volem és parlar en positiu, no?, i aconseguir, diríem, una vida millor, si podem, no?
11: Vindràs? Jo encantat, perquè xerrant d'aquest tema tot el dia.
1: D'acord, doncs perfecte. Volem especialistes, volem experts i no volem cunyats. Per tant, no sé si ets cunyat també, però a la teva vida privada. Però espero que parlant no. Gràcies, Lluís Recolons, expert en transició energètica. Una abraçada.
11: Una abraçada, moltíssimes gràcies.
1: Joan, m'estaves dient abans també que s'estan venent ja cotxes elèctrics de segona mà. Això és una cosa per explorar, no? Està començant aquest tema.
5: Sí, clar, és que els cotxes elèctrics ja són de fa un cert temps entre nosaltres, i n'hi ha que es van començar a vendre fa 10 anys, i per tant estan ja al mercat de segona mà, el que passa que n'hi havia poquets, i ara sobretot el que està entrant ja en aquests mercats de segona mà són aquests cotxes de renting de fa 3-4 anys, i per tant, sí, hi comença a haver una oferta de cotxe de segona mà per també, en certa manera, facilitar que gent que vol fer el salt elèctric no se n'hagi de comprar un de nou i, per tant, li surti una miqueta més econòmic aquesta primera prova, no? Aquest primer salt.
1: Clar, abans em deies algunes recomanacions, alguns tips per mirar que no t'estafin en un cotxe de segona mà. Clar, el tema elèctric, jo sempre dic que un cotxe elèctric és com un mòbil, és com un smartphone, ja no és com un cotxe, i s'han de mirar altres coses, no? Mm-hmm. Llavors, com mirem si té la bateria bé, aquell cotxe? És supercomplicat, això.
5: No, aquí només hi ha el diagnosi.
1: És sí, a dir, la paraula confiança, jo crec que és l'important. No?
5: I el diagnosi, és a dir, endollar el cotxe i que
1: sí?
5: Sí, clar, com igual que el mòbil, la pròpia bateria et dirà, mira, estic al 93%, no? Estic al 78% de la capacitat de carregar-me com fins ara, i per tant puc d'oferir, doncs, això un 93% o un 75% de l'autonomia que tenia. La Unió Europea, en l'homologació de cotxes, sempre va introduint coses noves. Sempre va introduint noves mesures de seguretat obligatòries dels cotxes, nous dispositius, i ara obligarà a que els cotxes elèctrics assegurin un 80% de capacitat de bateria al cap dels 10 anys. Val? Per tant, en certa manera, els cotxes que vindran, això ja ho tindrem més o menys garantit. Clar, els que estan en el mercat de segona mà, que són les primeres tecnologies elèctriques que hi va haver, home, depèn. Aquí ens ho marcarà molt el quilometratge, val? Perquè pràcticament tots els cotxes elèctrics que ara hi ha eren cotxes que carregaven com a màxim a 22, a 30 quilowatts, a 40 quilowatts, no més, i per tant, diguem, no han rebut els xuters aquests de fins a 350 kilowatts que ho suporten els cotxes d'ara, i que això a la bateria no li va gaire bé. I per tant, en principi, les bateries han patit un desgast relativament regular. Aleshores, en funció del quilometratge, com més quilòmetres, menys bateria.
1: D'acord. Anem a una altra pregunta d'un oient que ens han deixat.
12: Hola, mira, no, respecte a aquest tema dels cotxes de segona mà. Als Estats Units hi ha una cosa que en diuen el Carfax, que jo trobo que està molt bé. Jo no sé si aquí hi ha alguna cosa semblant o no, perquè el Carfax és una cosa que als Estats Units, tu quan compres un cotxe et diu tot l'historial del cotxe, les vegades que ha anat al mecànic, si ha tingut algun xoc, no ha tingut algun xoc, o sigui, saps tot l'historial. Això jo no sé si és una cosa que aquí està disponible, però la veritat és que jo vaig estar vivint als Estats Units un temps i quan vaig comprar el cotxe allà de segona mà, evidentment, vaig tenir tota la informació del cotxe. Si sabia que era un cotxe que no havia anat pràcticament al mecànic, no havia tingut cap accident, les revisions que havia fet, etc. Existeix això aquí? Gràcies.
1: Home, està molt bé aquesta pregunta. És com si fos una caixa negra. Això existeix?
5: Sí, es diu Carfax.
1: Aquí també ho tenim,
5: exacte,
1: això.
5: Això és una empresa privada que el que té és un acord amb els fabricants i aquests fabricants li passen les dades aquelles que són no confidencials sobre l'evolució del cotxe. I, per tant, quan tu et compres un cotxe de segona mà, sobretot a un particular, és bo tenir l'informe de Carfax. L'informe de Carfax el que fa és dir-te, mira, aquest cotxe en aquesta data va entrar a revisió amb aquests quilòmetres, en aquesta alta va tornar a entrar a revisió amb aquests quilòmetres.
1: És que penso que això encara és més fàcil amb l'elèctric, no? Perquè...
5: Igual, perquè els cotxes avui en dia amb l'electrònica que porten s'endollen tots i per tant ho saps. Carfax també inclou...
1: Però una cosa, ara sí, si això és de no tenir-ne ni idea, però això dius s'endolla? O sigui, és que fa molta gràcia això.
5: Sí, s'endolla, s'endolla. Els cotxes avui en dia...
1: Què és, vol dir?
5: Són ordinadors, els cotxes.
1: El concessionari endolla el cotxe i et diran no sé què.
5: Sí, clar, a veure, quan tu portes un cotxe a revisió, el concessionari endolla el cotxe amb una màquina de diagnosi que li diu, mira, aquí falta això, aquí falta allò, aquí... Val?
1: És a dir... Però com ens hem d'imaginar? Com si fos l'endoll del carregador en el mòbil,
5: sí,
1: però un cotxe.
5: Sí.
1: El cotxe. I on va parar l'endoll?
5: El cotxe té un endoll que el té normalment en el tablier, en alguna zona baixa del tablier, i allà s'endolla.
1: Llavors, ah, que bo,
5: el cotxe es comunica electrònicament amb el protocol del programa que té el concessionari, val? I li diu, mira, des de l'última vegada que em vaig endollar aquí, he fet X quilòmetres, val? I he anat tantes vegades a aquesta velocitat, tantes vegades a aquesta altra, he canviat de marxa tantes vegades, he gastat tants litros,

0: Si tu com a venedor et vols vendre el cotxe, demanes aquest informe i li dius al comprador, mira, què diu Carfax, vale? Tot el que jo t'estic explicant és
1: sabia
0: això.
1: Que passaria, Joan, que vendries aquí i començarien a venir missatges. Tenim un altre.
2: Hola, què tal? Soc Benet Sala. Una pregunta. Qualsevol cotxe aquí a Espanya es pot rematricular? Posar matricular, encara que sigui d'un vehicle que té 10 anys, tornar-lo a matricular com si tinguessis el cotxe matriculat de fa un de matí? Si un cotxe portat de l'estranger, un cotxe portat de Kuwait, un cotxe antic, un cotxe que tingui 30 anys, un cotxe que tingui 5 anys nacional, es pot fer això?
0: La matrícula va lligada a un número de bastidor. Per tant, tu el que no pots fer és rematricular com a nou un cotxe que ja està matriculat a l'Estat.
1: He pensat a una IP.
0: No, escolta, jo ara tinc un cotxe que fa 3 anys i el vull colar com a nou i el rematriculo. No, això no es pot fer. Un cotxe que ve de fora, que ve de l'estranger, persones que han estat vivint a l'estranger que es porten el cotxe cap aquí, o persones que compren un cotxe a Alemanya i el porten cap aquí.
1: Jo
0: o
1: vaig
0: que el
1: fer això amb un cotxe andorrà i vaig fer una burocràcia que encara l'estic fent.
0: Hi ha una burocràcia bàsicament perquè Andorra és un país extracomunitari i és una miqueta més complicat, però quan el país és comunitari és més fàcil, quan és extracomunitari no ho és tant. Val? Però sí, s'ha de rematricular i la placa que et donen és una placa nova, per tant pots tenir un cotxe de fa 10 anys o 15 o anar a comprar un Jaguar clàssic a Anglaterra de 65 anys i quan arribi aquí el pots matricular com a placa nova o el pots matricular com a històric, eh? Per tant, sí, es pot rematricular pràcticament tot. Què passa amb els cotxes de fora de la Unió Europea? Val? El cas d'Andorra és un cas una miqueta especial perquè els cotxes andorrans tenen la mateixa homologació de tipus que tenen els cotxes europeus. Però, per exemple, el cas de Kuwait, que citava aquest senyor, tu et pots portar un cotxe de Kuwait o dels Estats Units, que hi ha molta gent que, hosti, s'ha comprat un cotxe dels Estats Units i se'l porta cap aquí. Aquest cotxe ha de passar per un procés ITB previ. Per què? Perquè no té homologació europea. Els cotxes s'homologuen per àrees mundials i aleshores hi ha diferències.
1: No convalida, vaja.
0: No convalida, perquè normalment, per exemple, per mercats com ara els del Golf Pèrsic, els tipus de motors són diferents. Per què? Perquè la normativa anticontaminació d'allà és diferent de l'europea. O la normativa de crash test que hi ha allà és diferent de l'europea. Amb els Estats Units passa el mateix. Val? Per tant, per exemple, quan les marques xineses porten cotxes aquí, han de canviar-los per adaptar-los a les homologacions europees, homologar-lo com a tipus aquí, i aleshores el poden vendre. Quan es fa la unitat, has de portar aquella unitat, has de portar-lo a l'ITV, necessites un permís d'enginyeria, o sigui, un certificat d'enginyeria que diu que aquest cotxe compleix les normatives, pam, pam, pam, pam, i després l'última fase de tot això és la matriculació.
1: Va, tenim un últim missatge.
3: Hola, em dic Joan i us truco des del barri de la Salut de Gràcia. Més que una pregunta, vull fer un comentari. Cap als anys 70 del segle passat, de resultes de l'escàndol Watergate, un setmanari americà va posar en portada una fotografia del president Nixon amb un titular que deia «Li compraríeu a aquest home un cotxe de segona mà?». La frase va fer fortuna i en algun moment va crear la imatge que els cotxes de segona mà no eren negocis ni nets ni segurs. Suposo que amb els anys aquesta impressió ha canviat i m'ha semblat que ja que avui toqueu el tema, potser ajudaria a centrar el debat. Res més.
1: Què et sembla?
0: Home, és una mica així, això, no? És veritat que en el cotxe de segona mà encara existeix el frau, és veritat. I sobretot, per tant, com a consell, malfieu-vos de qui us demani uns diners a compte, qui us posi molta pressa perquè tinc tres més que el volen, i malfieu-vos sobretot quan són particulars o quan semblen empreses amb poca garantia. Malfieu-vos, per tant, hem de tenir els ulls molt ben oberts quan són aquest tipus de coses. Quan el que comprem és amb un compraventa d'aquests grans o amb un concessionari que tindrem garantia, home, ells són els primers interessats a que aquesta garantia no s'executi, perquè evidentment hauran de, els costarà diners, i per tant un concessionari oficial de marca assegura unes revisions del cotxe molt importants, i a més és això, no li interessa vendre cotxes que li generin problemes. Per tant, quan li entra un cotxe de 10 anys amb problemes, que ja veu que de seguida el deriva cap a altres llocs i aquell cotxe igual acaba, doncs, això, a Bulgària o al Marroc, eh? Per tant, i em sap greu, perquè a Bulgària i al Marroc tindrien tot el dret de tenir cotxes que també funcionin, però sí que es fan aquest tipus de coses.

0: coses. Es rebutja, normalment. Hi ha altres maneres de portar-lo cap a altres bandes, no? Per tant, el que ofereix un concessionari oficial o un dels grans compravendes sempre acostumen a ser cotxes amb garanties, ens en podem refiar.
1: Uh-huh. Escolta, ara estava pensant que tu què recomanes? Bueno, és que no sé, potser és de mal recomanar, no? De comprar un particular o un professional, o fins i tot si t'has de vendre un cotxe, no? Perquè hem parlat molt de comprar, però hi ha gent que el que fa és s'ha de vendre, no? Un cotxe de segona mà. No sé si hi ha algunes recomanacions a l'hora de vendre aquest cotxe.
0: A l'hora de vendre'l, evidentment, clar, és un problema de preu. Sempre que intentes vendre'l amb alguna empresa que l'ha de tornar a vendre, l'hauràs de vendre més barat. Això és evident, perquè el marge que pugui tenir aquesta empresa, més el servei que hi haurà, perquè l'haurà de revisar, l'haurà de posar a punt, l'haurà d'anunciar, haurà de fer un munt de coses, doncs això, evidentment, t'ho cobrarà tu. T'ho cobrarà de manera de valorar-te el cotxe per sota del que li podries vendre en un particular. Clar, depèn molt. És a dir, jo el que recomano sempre és que quan et vulguis vendre un cotxe, el posis primer en els portals de segona mà, que pots posar anunci gratuït, i que ho facis amb la transparència més gran possible, val? És a dir, que si aquell cotxe ha tingut un cop, que ho diguis. Que si aquell cotxe li falta alguna cosa, que ho diguis. Que si aquell cotxe realment té els quilòmetres que té, que ho diguis. I que després busquis una miqueta entrant en aquests portals i buscant cotxes iguals que el teu, diguis, vale, doncs si estan valorats entre 7.000 i 9.000, doncs mira, jo com que el tinc impecable el poso a 8.500, jo com que el tinc que està una miqueta fotudet i li he de canviar l'embrague i els pneumàtics ja no sé què, doncs el poso a 6.500 i quan ve el comprador dic, mira, te'l poso a 6.500 perquè, goita, l'embrague li queden 10.000 quilòmetres i els pneumàtics els hauràs de canviar l'any que ve. Que siguem realment transparents amb això.
1: I quins són els cotxes més buscats actualment en el mercat?
0: Els de gran volum de vendes, els cotxes que es venen més.
1: Sí?
0: Sí, normalment coincideix, clar, aquí l'oferta i la demanda coincideixen bastant. La gent el que busca són cotxes... clar, hi ha molta gent que busca cotxe de segona mà, però el que es busquen són els cotxes típics i tòpics de sempre. En el sector petit, doncs, Clios, Ibizas i Polos i aquest tipus de cotxes, els mitjans Golfs i Leons i Astres i 308s i Megans. És el que realment... La llista de ventes de cotxe nou i la llista de vendes de segona mà, clar, són diferents perquè els models són diferents, però si mires més o menys, clar, el més buscat de segona mà és la generació anterior del que s'està ven més ara. Uh-huh. És a dir, és molt semblant.
1: I he començat el programa fent aquesta provocació de dir, mira, que a llarg termini, d'aquí uns anys, ja ningú tindrà cotxe propi. Tu creus que passarà això? O sigui, que no tindrem cotxe privat i que acabarem estant amb un cotxe sense conductor que facin trajectes?
0: El cotxe sense conductor que vagi fent trajectes, jo crec que serà, sí, això és el final, acabarem així, sí, però no serà tan aviat com ens pensàvem fa un temps, perquè la regulació necessària perquè això passi és complicada. El legislador ha de ser prou conscient com per gestionar molt bé el període de transició des del moment en què s'autoritzi que cotxes sense conductor comencin a circular fins que tots ho siguin.
1: Clar, és que el problema és la convivència, no? És aquesta transició. Un cop estigui tot ja automatitzat amb els semàfors,
0: correcte,
1: la gent i tal, fàcil, però fins que arribem aquí...
0: El cotxe ha d'estar en un entorn en el que no hagi d'improvisar, perquè si ha d'improvisar tindrem un problema. Aleshores, clar, el legislador, fins que no estigui segur que això passarà, jo crec que encara passarà molt temps. La tecnologia la comencem a tenir, però encara no està al 100% provada. I, per tant, jo crec que trigarem. Una altra cosa és que ens n'anem cap a altres fórmules de compartir cotxe, de comprar-ne menys, de llogar-lo quan el necessitem, és a dir, d'un ús molt més puntual.
1: Sí, de canviar una mica els hàbits,
0: sobretot
1: també,
0: en aquelles,
1: no?,
0: persones que viuen a la ciutat, que es mouen per la ciutat, que tenen altres possibilitats de moure, siguin bicicletes, siguin transport públic, que es puguin moure relativament bé i que només necessiten el cotxe, ostres, el dia que decideixen que se'n van un cap de setmana al País Basc, no? Val, doncs aleshores ves-lo llogar, perquè realment el pressupost que necessites per mantenir un cotxe per només fer-lo servir de tant en tant en un cap de setmana no justifica, no?
1: Mm-hmm. Val, ara et faré aquí un exercici de tema pràctic. Anem a fer el reel de la tàctica.
2: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: I aquest és el reel que farem ara així en directe i que us el trobareu a les xarxes de Ràdio 4. Va, Joan Dalmau, tu que ets una persona concisa, et dius un minut i fas un minut. No cal que facis un minut, ja ho farem nosaltres després, però m'agradaria que em diguessis les 5 coses que hem de mirar abans de comprar un cotxe de segona mà? Les 5 coses.
0: Mira, primer, tenir molt clar que aquell cotxe compleix amb allò que et diuen. Per tant, un informe previ, sigui de la DGT, d'empreses com ara Carfax, i assegurar-te, per exemple, que té la ITV al dia, que té assegurança perquè el puguis moure per emportar-te'l en aquell moment, abans de fer la teva. Val? Això és el primer. Segon, donar-li un cop d'ull en el cotxe, visualment, per dins i per fora, perquè no t'enredin. Sobretot això que he explicat abans, a l'interior. Val? El desgast de pedals, de seient, de volant, de caixa de canvis, que realment correspongui amb el quilometratge. Si veus un cotxe que tot això el té fatal i té 40.000 quilòmetres, miau, desconfia. Un tercer tema, la prova dinàmica. Prova el cotxe. No només el de segona mà, si el cotxe és nou també, prova'l. Per què? Perquè t'hi has de trobar bé, has de dir, val, sí, jo m'hi passaré moltes hores aquí dins, per tant, aquest és el cotxe que vull realment, no? Després, triar cotxes amb garantia. Jo això, la venda particular està molt bé, si saps molt bé d'on ve aquell cotxe, però si no, fem un garantia. Anem a buscar concessionari oficial, anem a buscar compra-venda gran. I finalment, molt de compte amb el contracte. Un contracte que s'ha de signar i que s'ha de complir per totes dues parts. Per tant, si hi ha coses com aquesta de la garantia d'un any en lloc de tres, que en siguem conscients.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Ja tenim les 5 coses que hem de mirar abans de comprar un cotxe de segona mà. Tenim ja el reel a punt i ens ho passarem bé aquesta temporada amb el Joan Dalmau, ja veieu, que té corda per estona. I abans em deies, hem de parlar del cotxe xinès, que això farà molt riure. Per què fan riure els cotxes xinesos?
0: No, riure no.
1: És divertit.
0: Sí, és divertit, perquè han canviat radicalment la manera, el mercat. Avui en dia, els cotxes xinesos a l'estat venen ja més unitats que la marca que en venia, que en ven més, que és Toyota. Val? Ja es venen més cotxes xinesos que Toyotas. I això semblava que era una cosa impossible, i ja ha passat, i tirarà, eh?
1: Doncs això, haurem de parlar del cotxe elèctric, dels cotxes xinesos i de moltíssimes altres coses. Ja sabeu que tenim un WhatsApp actiu per als vostres comentaris, preguntes, al 690-080-830. Joan Dalmau, fins al mes que ve. I demà a la tàctica... Ui, demà ens posarem en forma. Fas exercici, Joan?
0: Home, una miqueta. Camino molt. No, de debò, camino.
1: Això de fer exercicis de força és una moda o és una mania que ara es representa que és el pes, que
0: ja no,
1: el corre no, no?
0: No, m'agrada més
1: doncs
0: caminar.
1: Es veu, mira, les dones tot el dia ens ho estan dient i tot el dia que sí, que hem de fer força. Bé, doncs demà parlarem d'això. Som la Natàlia Sánchez a la redacció, el Genís Sabater al control tècnic, tots vosaltres a la participació, qui us parla, Mariola Dinarès. Podeu recuperar tot el programa, escoltar-nos cada dia en streaming a RNE Audio, sintonitzar Ràdio 4 a totes les freqüències que hi ha repartides per Catalunya. Seguiu Ràdio 4 a les xarxes, on hi haurà contingut complementari. I d'això, tornem demà a la una fent exercici. Ja aniré corrents cap a fora. Ara edició migdia amb l'Helena Pérez i a dos quarts, al quart temps, amb el Josep Maria Rubí. Que tingueu un bon dia, bon profit i això, a fer exercici fins demà. Adéu.

Ràdio 4.

0: Efectivament, ja hem arribat al mail de la llar d'infants. Sí, sí, sí, sí, benvolgudes famílies. Us informem que avui s'ha activat l'alerta Inuncat. El Departament d'Interior... Sí. Doncs sí, doncs demà no portem a la gala.
1: Demà no la porteu.
0: La no, no.
2: Doncs que vingui a la ràdio.
0: Escolta,
1: sí? Porta-la aquí, sí.
0: La porto?
1: Porta-la.
2: Vinga.
0: Parlen molt, amb dos anys. Només té dos anys.
1: I quin és el problema? En un programa de ràdio?
0: No, per
1: que parli no, molt. És que és
2: ja seria això, endavant. Seria
0: traurà la feina al final, ja veuràs. Sí, sí, sí. És meravellosa.
2: Va, un moment.
0: Què?
2: Que no el sentim, Alada. Un moment.
0: Ah, no, però espera.
2: Espera't,
0: és que encara no l'hem presentat.
2: No l'hem presentat, per això no l'hem sentit, per això no l'hem de sentir.
0: Ara sí.
3: No volia parlar. Martín, benvingut a la tarda de Ràdio 4.
4: Perdó, no volia parlar, però
0: no.
4: Tu no vols portar la teva filla aquí perquè trobo la feina si parla molt.
0: Per això.
4: Doncs no ho facis.
0: Escolta, també et dic una cosa. Si em manté...
4: Si em manté tu, home, amb dos anys té un nom, eh? Sí. Si la teva filla dos anys et manté, té un nom.
0: Mira, no, jo la portaria, no per això que diem, sinó perquè jo la portaria perquè és meravellosa i m'encantaria compartir-ho amb vosaltres.
2: Un dia de portar el fill a la feina, igual que hi ha un dia de portar la mascota a la feina.
0: Ah, sí? Hi ha un dia de la mascota
2: sí,
0: a la dia, feina?
2: De fet, diu del gos a la feina, però jo no estic a favor de tema només gos.
0: Home, hi ha
2: gent
0: que és al·lèrgica, per exemple, mira, als gossos o als gats.
2: Sí. Hi ha gent que...
4: Però per dir, els tanquem tots en un centre.
2: Gràcies, home. És que doncs et prens una pastilla aquell dia, igual clar, que et pots prendre una pastilla per la lactosa, si tens intolerant a la lactosa.
0: És un debat, eh? És un debat molt interessant, perquè, clar, molta gent ara a les botigues passeja sí, el gos o el gat moltes vegades, i hi ha clients que diuen, escolta, això què és? Que els pèls als pantalons, no? El pèl del gos a les samarretes, que... Sí, és complicat, que...
4: I les baves de les criatures, saps què
2: gràcies
4: vull dir? I els...
2: És igual, m'anava a ficar amb coses... Gossos,
0: i els hotels only adults.
4: Això és diferent.
1: Això sí.
4: Això és més interessant.
1: Aquí sí.
4: Aquí sí que em trobaràs. Aquí em trobaràs,
1: aquí
4: perquè hi ha moments en què un no vol escoltar criatures fotent de l'aire al pla de cap de setmana. Això és claríssim. I no cal que entrem en més detalls.
0: Molt bé.
2: A més, hi ha més gossos que nens,
4: Sí.
2: A Catalunya hi ha més gossos que nens.
0: Però si és que ja no hi ha nens.
2: No, cada cop n'hi ha més.
0: No, la natalitat està com està.
4: Però això és un argument de ciència-ficció, realment és, hi ha menys nens,
2: Sí, hi ha més gossos que nens.
4: Hi ha més gossos que nens. Bueno, tampoc veig que sigui gaire problema.
0: Adam.
4: També t'he dit que els gossos són més cars de mantenir que els nens,
2: Mira, Catalunya ja té més gossos que nens des de fa temps, Hi ha 1.250.000 gossos, aproximadament, i 1.130.000 nens.
1: Una abraçada als gossos que ens estiguin escoltant.
0: Sí, evidentment, és el que t'anava a dir, David, que no anem massa bé. Jo estimo molt els gossos, Soc fan...
2: També, nens, no em refereixo a infants menors de 14 anys.
4: En fi, perfecte.
0: Escolta, sabeu que aquesta temporada aquí a la tarda a Ràdio 4 tenim la sort de comptar amb l'Adam Martín.
4: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Bona tarda, què tal? Primeres paraules en directe a Ràdio 4. Bé, a tu t'hem escoltat. T'hem vist molt en els darrers anys. Hem après moltes coses sobre salut amb tu, Adam.
4: Bueno, i espera't.
0: I espera't que el millor t'ho has reservat per la tarda de Ràdio 4.
4: Sí, senyor. Sí, senyor. Perquè em sembla... Jo tinc una fixació pel tema de la salut. Sobretot a la salut que depèn d'un mateix, saps?
0: Yeah.
4: Perquè hi ha moltes coses que dius, no, això el metge, no, això el fisio, no, això el psiquiatre, no, això el psicòleg, d'acord. Però hi ha una sèrie de coses que venen abans que potser podrien evitar que haguessin de recórrer tant al metge, tant al psicòleg, tant al psiquiatre, tant al fisio, i que depèn de nosaltres, i parlarem d'això, bàsicament.
0: I és que aquesta temporada a la tarda obrim un espai dedicat a la salut on més aviat... és el que deia l'Adam, els hàbits saludables.
4: Sí,
0: no? A tot allò que depèn de nosaltres mateixos, i parlarem com petits canvis en l'alimentació, l'activitat física, el descans o les relacions personals, molt important, tot plegat pot tenir grans conseqüències sobre la salut. I a més, Adam, ho faràs sense receptes miraculoses ni fórmules màgiques.
4: Això és superimportant, perquè tu obres xarxes i aleshores tothom té la cosa que et salvarà la vida, la recepta amb chia o la meditació prenent el sol despullat, que t'ho arregla tot. Les coses no funcionen així, demanen, és veritat, una miqueta d'esforç, no tant com ens pensem, però no hi ha solucions màgiques. Però sempre hi ha solucions. Si no és una, serà una altra. Ja està.
0: Sempre basat tot en evidència científica. Ell és Adam Martín, periodista, escriptor, que a més fa més de 20 anys que es dedica a la divulgació
4: sobre... Això no calia que ho diguessis perquè em fa gran.
0: No, però ho hem de dir perquè
1: t'hem
0: de posar en valor.
4: Perdó, vaig començar amb 5 anys.
1: Ets molt jove.
4: Vaig començar a divulgar amb 5 anys.
0: Més de 20 anys. Més de 20
2: tant,
0: anys.
2: Amb 26 anyets, més o menys.
4: El meu pare em va portar a la ràdio quan tenia 2 anys.
1: Ja vas començar amb un estudi de ràdio.
0: Li vas treure la feina. La
2: gala d'aquí podrà dir, porto 20 anys a la ràdio.
0: Sembla una tonteria, però em faria una il·lusió.
2: A mi no m'agradaria gens que, si tinc fills algun dia, es dediquessin a aquest mitjà.
0: A mi em faria il·lusió, clar que sí, això és preciós.
2: T'ho juro que no. Jo vull que facin, perquè ho veig com que facin lo seu, que no facin el mateix que jo.
0: No, no, que facin lo seu. Però si coincideix que lo seu és... Home, em faria molta il·lusió, i tant.
2: Fantàstic. A mi m'agradaria més que fos ballarina, què vols que et digui? Que és el que jo no he fet.
0: Ostres, bueno,
2: sí, no ho he fet.
0: Cisne negro, eh?
2: Sí que ho he fet, no, més cisne blanco. Sí, sí que ho he fet, però no m'hi he dedicat. Ja. Llavors sí que em faria il·lusió, què vols que et digui?
4: Que ja em veig un petit problema aquí, eh? Perdona.
0: Sí, què estàs veient?
2: No, però no és això.
4: És el que jo no he pogut fer, no?
2: No, no, és veritat, jo soc ballarina. No és veritat, jo tinc la carrera de ballarina professional. L'únic que no m'hi he volgut dedicar.
4: Per això, però dius, no, que faci el que vulgui. Que el que volia fer jo no he pogut fer-ho, que faci això.
2: No, és veritat, no és veritat.
1: Ho seràs tu.
4: Clar, exacte.
0: Sí, Maria, hi ha cosetes, però bé.
2: No, no és veritat, no estic d'acord. No, jo tinc una relació molt sana amb la dansa. No, però m'agradaria més que fos ballarina que no que fos periodista, perquè periodista jo ho he sigut jo, no cal repetir la fórmula.
4: Per ser pobre, com a mínim, que t'ho passi bé, no?
2: Exacte, totalment d'acord, veus? Sí que estem d'acord.
0: Per cert, família, Adam Martínez, Premi Ondas 2024, pel podcast sobre trastorns mentals, gent normal, i Premi Nacional de Comunicació 2025 pel podcast sobre investigació oncològica càncer 360.
4: Ja veus que el tema salut és una mica el meu.
0: Home.
4: Sí. O sigui que sí, ho tenim una mica controlat, tot això.
0: Quin plaer tenir-te, Adam, de debò.
4: Gràcies, és un plaer també ser aquí.
0: I precisament avui parlarem de salut mental. Quina relació tenen els nostres hàbits quotidians, Adam, amb el benestar emocional?
4: Mira, això és important perquè sempre tenim la sensació que és una cosa que ens passa, no?, el tema de salut mental, que sí que és veritat que moltes vegades, o algunes vegades, tens un problema de salut mental que no saps per què ha vingut i que sembla que arribi del no-res, però molts cops té relació amb els hàbits, té relació amb allò que menges, té relació amb si fas activitat física o no, amb la qualitat de les teves relacions, amb el son... Tot això són elements que si els modules bé et poden protegir fins a cert punt. Serveixen per prevenir, et poden protegir o poden abocar-te a un problema de salut mental. Per tant, els hàbits, en aquest sentit, són grans reguladors i allunyen una mica el fantasma del problema de la salut mental. Insisteixo, no sempre són la solució, però ajuden. Jo em posaré seriós a estones, i a estones no.
0: No, és que m'eren mil preguntes, clar, no sé si volies apuntar, David.
1: No, com ho podem fer? Perquè, clar, sempre també ens fem aquesta pregunta. Per on comencem? A vegades, si ens ho plantegem per primera vegada, Adam, per on... Clar, què hem de fer? Si ens escolten i diem nosaltres mateixos i no ho estem fent bé.
4: Mira, jo resumeixo això. De fet, l'evidència científica diu que hi ha 5 coses que podem fer que depenen de nosaltres i que poden, d'alguna forma, prevenir el problema de salut mental. 5 cosetes. Uh-huh. Que són relativament senzilles, Que són alimentar-nos bé, que són dormir bé, que són tenir activitat física més o menys constant i regulada, que són tenir bones relacions socials i que són tenir un propòsit vital. Ser periodista, ballar o el que sigui. Si tens tots aquests elements una mica controlats, ja explicarem una mica cadascun per què és important i quina relació té amb la salut mental, aleshores, potser els problemes de salut mental estaran una mica més lluny. De veritat que, segons l'OMS, li pot passar a qualsevol persona en qualsevol moment alguna cosa, però escolta, això ajuda. Per tant, si voleu, comencem explicant què hem de menjar.
0: M'agrada molt. Repassem els 5 punts, no?
4: Són els 5 punts, sí.
0: El primer.
4: Què hem de menjar? Mira, l'evidència, sempre, bàsicament parlo d'evidència científica, però estem parlant d'una dieta rica en productes vegetals, el que s'anomena així en el món de la nutrició, plant-based diet. Que la gent sempre que sent això diu, que m'haig de fer vegetaria o vegà? No. Vol dir que el gruix principal de la teva dieta han de ser productes vegetals, que no són només verdures, que també són llegums, que són cereals, que hi ha una sèrie d'aliments que els tenim una mica deixats de la mà de Déu, sobretot els llegums, i que tenen importància a la dieta. Però, clar, quina és la dieta rica en productes vegetals més famosa, més coneguda i més estudiada? La nostra, la dieta mediterrània, que la gent diu... Com? És plant-based? Sí, la dieta mediterrània és plant-based, perquè es basa sobretot en petites quantitats de carn i de peix i molts productes d'origen vegetal, sobretot llegums, cereals integrals i verdures.
0: Perquè, clar, alguna persona que t'estigui escoltant ara mateix, Adam, pensarà, ostres, jo sóc vegà o sóc vegetariana. En aquest cas, què?
4: En aquest cas, perfecte. De fet, són dietes que són saludables. El que passa que, sobretot, si ets vegà, demana una mica més de coneixements de nutrició, en alguns casos, perquè pots tenir deficiències, per exemple, de vitamina B12, però per la resta, ni problemes amb la proteïna, ni problemes amb el calci, ni problemes amb el ferro, sempre que la dieta estigui ben plantejada. De fet, tenen més avantatges, segons com les persones vegetarianes i veganes, per allunyar el tema, el problema de la salut mental, que la gent que, per exemple, té dietes molt riques en carn vermella, per exemple.
5: Sí,
4: que és més protectora una dieta vegetariana que una carnívora que ara, per desgràcia, s'ha posat de moda i ara és que sembla que només necessita menjar carn i carn i car.
5: A mi és que m'agrada molt, però bé.
2: No, no, això ens ajuda, la salut mental,
1: jo també.
2: Eh?
1: Que
4: això ens ajuda.
0: Som carnívors, eh, David?
1: Anava apuntant i dic, ara em ve malament fer-me pagar, i tots els meus respectes sí. I una abraçada.
5: No,
1: i molt bé, per a mi, per exemple, això em costaria una mica.
4: No, bàsicament, no és tant reduir la carn, sinó que és incrementar tot l'altre.
5: Ja.
4: I automàticament, si incrementes l'altre, com més tens una panxa i uns dies, unes hores al dia per menjar, redueixes la carn sense voler.
5: No, i que entenc que, bueno, d'això en saps més, però Adam, entenc que no és el mateix menjar molta carn vermella que clar, carn blanca.
4: Exacte.
5: Pollastre, gall dindi,
4: no? Que cosa d'aquest tipus, no? Mm. Pels greixos. Però per aquí preguntaven quina relació hi ha amb això i la de salut mental. Bàsicament, les verdures, les fruites, tot això són productes, són rics en antioxidants. Mm. Els antioxidants són protectors del cervell, sobretot, que és d'alguna forma on biològicament es gesta el problema de salut mental. Mm. Per tant, per aquí tenim un factor protector. Després tenim... Aquestes dietes són riques en olis, oli d'oliva, per exemple, verge extra, que és rica en polifenols, que és una substància també antioxidant que protegeix el cervell, ric en omega-3, que el traiem del peix blau, per exemple, peix blau petit, millor, de les nous, de la chia, que també en té, però per parlar de productes aquí, sardines, nous, coses d'aquest tipus. L'omega-3 també és antiinflamatori, també protegeix el cervell. Per tant, si tenim una dieta rica en tot això, la protecció s'incrementa. Tens més protecció, tens més abric i ja està.
5: On podem trobar més àcid fòlic, per exemple? Que ara està tan de moda, també, no?
4: L'àcid fòlic és de nou als productes d'origen vegetal, sobretot a les verdures.
5: Mm-hmm.
4: Diferent és si estàs embarassada, que aleshores t'has de suplementar.
2: T'anava
5: clar,
2: a dir,
5: clar.
2: O estàs embarassada o estàs buscant embaràs.
4: Sí,
2: també ho recomana
5: sí,
2: l'inici de
5: abans,
2: buscar...
5: Diuen.
2: Més o menys, sí, aproximadament, exacte.
4: Sí. Però la resta de persones que no ens embarassem, amb una dieta normal basada en productes vegetals, tens molta vitamina B9 o la vitamina B9 que necessites,
5: yeah.
4: I ja està. Que això, parlant de vitamines, parlarem molt al llarg d'aquest any de tot això. Però pel conjunt de vitamines sempre ens sembla que més és millor.
5: Yeah.
4: En realitat, no. Tu tens un cotxe, quantes rodes té el teu cotxe? 4. És millor 6 rodes? No. Tu necessites 4 perquè el cotxe funcioni. Amb 6 rodes, què passarà? Doncs igual va pitjor, fins i tot, no? Necessites el que necessites en cada moment. Si te vols quedar embarassada o estàs embarassada, necessites més rodes.
2: Estem tots baixos de vitamina D aquí a Espanya, cosa que em crea l'atenció. Sí, perquè som un dels països amb més sol i estem molt baixos de vitamina D, la gran majoria de la gent.
4: Sí, és un país que és veritat que té molta insolació, però també és veritat que la majoria de nosaltres treballem sempre sense estar exposats al sol. Per tant, hi ha aquesta contradicció
2: aquí, gairebé, però...
4: entre... Coi, hi ha molt de sol, però és que no el veig mai, em passa un dia a dins del despatx.
2: Sí,
5: o agafant
2: sí.
5: el metro.
4: O agafant el metro, o el que sigui.
5: Sí, sí.
4: I quan sortim anem protegits perquè hi ha aquest equilibri entre que el sol ens pot fer mal, però al mateix temps ens beneficia perquè fa vitamina D i no sabem ben bé trobar l'equilibri. Mira, parlarem algun dia de vitamina D perquè també
2: sí,
4: és important. Això.
2: Important, i tant.
4: Però bàsicament, escolta...
5: 3.000 preguntes, vull dir, anem a pams perquè és que si no acabarem, però...
4: Pel tema de l'alimentació, el cacau, que és una gran notícia que sigui protector del cervell també perquè també té polifenols i substàncies d'aquest tipus, però quan parlo de cacau, no parlo de xocolata, parlo de cacau.
2: Ah.
4: O de xocolata que tingui més d'un 80% de cacau.
1: D'aquell que és xocolata pur, que notes...
4: Que la gent que no està acostumada a dir, què és això?
5: És amarg. A mi aquest.
2: A mi també m'agrada.
1: Aquest és bo. I crec que amb els anys, ara, no sé si m'equivoco, compartiu amb mi, amb els anys et va agradant més. És a dir, a mi fa 10 anys, la xocolata aquesta, deia, això no és cacau, això no és xocolata. Jo vull la que no es nota. I ara m'agrada. Allò després amb el cafè, per exemple, una mica d'aquest xocolata
5: fort.
1: Del 90%.
2: A mi m'agrada la xocolata negra, eh?
4: Un altre element del que parlarem, la paladar s'educa, igual que qualsevol
2: I
4: altra cosa.
2: Important.
4: Vull dir que igual no t'agradava la xocolata del 90% fa 5 anys i ara has anat incrementant el tant percent de cacau que tenia la teva xocolata, 70, 75, 80, i ara prens una que té 30, que és aquesta, perdó, merda, aquesta cosa que ens venen al súper i dius, què és això? És sucre pur, no?
1: Ni xocolata, ni té cacau, ni té res.
4: Per tant, bona notícia també, per la gent que li agrada regalar-se coses. La xocolata també pot ser un gran protector del cervell. Vale?
5: Primer, alimentació.
4: Alimentació.
5: Segon punt...
4: Activitat física. Mm. Activitat física. Tinc alguna amic i amiga que diu... No, jo vaig al terapeuta cada setmana i tal, però és que em costa molt fer activitat física, no? No em salto mai al terapeuta, però al gimnàs em costa molt no saltar-me'l perquè, clar, i tal... Te l'has de prendre una mica el mateix, perquè realment és molt protector. Què ens passa quan fem activitat física? Doncs que generem substàncies que són beneficioses pel cervell, generem endorfines, generem serotonina, generem neurotransmissors que fan que el cervell funcioni millor i també fan que estiguem protegits davant de depressió, ansietat o coses d'aquest tipus. Tot el que estem dient fins ara funciona perquè ens protegeix biològicament, però també perquè redueix l'estrès que tenim davant de la vida.
5: Sí,
4: que l'estrès també és un gran detonador de malalties mentals.
5: Cortisol.
4: Cortisol, adrenalina, a
5: ara
4: tope.
5: Ara que està tan de moda
4: tot
5: parlar
4: el
5: del
4: dia,
5: cortisol, no?
4: Clar, estem tots amb el cortisol, l'adrenalina a tope, el cos està sempre en estat de fugida, d'alerta i de lluita, i aleshores no funciona com ha de funcionar.
5: I tinc aquesta sensació des de fa ja temps, Adam, de...
4: Que estàs estressat.
5: No, de que tothom, de que aquesta societat...
4: Totalment.
5: Viu en alerta permanent. Tothom, sí. Jo el primer, sí. Que m'ha costat baixar les revolucions aquest estiu quan he tingut uns dies de descans. M'ha costat fins al cinquè o sisè dia. Jo no estava relaxat.
4: Sí.
5: Era inèrcia. Vivim en alerta permanent, en amenaça permanent.
4: Quan en realitat no és així, no vivim envoltats de lleons que ens volen atacar.
5: Exacte.
4: Però el cervell interpreta que sí. La feina de vegades és com un lleó que et vol atacar, això és cert, però li has dit al teu cervell que no.
5: Però no serà això, que és el mòbil. Estic agafant el mòbil, eh? Vull dir, i estar hiperconnectats i tenir tantíssima informació.
2: La informació permanent.
5: Són desastres.
4: Sí. Sí, dopamina també. El mòbil el que fa és donar-nos petites dosis de dopamina puntuals, no? Cada vegada una miqueta, que és una mica com no és posar la punteta, però mai t'arribes a satisfer del tot i estàs sempre demanant més, d'alguna manera. La metàfora és una mica bruta.
2: No,
4: però...
2: No, però està bé.
1: I això de l'activitat física, Adam, és molt interessant. A mi em passa a vegades que hi ha gent que jo els dic, és que vaig al gimnàs a fer una classe qualsevol,
4: que, clar, que sigui.
1: I diuen, i els dic, és que per mi em serveix per desconnectar
2: sí,
1: tant.
2: Sí, desconnectes
1: per què
2: molt.
1: De pensar en això? A banda de benefici, mentalment a mi m'ajuda. I riuen. Clar. T'ajuda. De debò? Perquè estic, no sé si és perquè estic concentrat en allò.
2: No,
1: i aleshores deixo de banda la feina o un problema personal que en aquell moment un mal dia...
4: Mira, l'exercici va molt bé per això, perquè t'ajuda a desconnectar de l'estrès, però després perquè genera substàncies que també t'ajuden a desconnectar de l'estrès. Ja sigui una activitat cardiovascular o ja sigui força. La força potser és una mica més interessant per segons quines coses, però la cardiovascular també. Alliberem una substància que es diu BDNF, que sempre haig de mirar què vol dir el BDNF, però és substància no sé què, no? Però és una substància que el que fa, d'alguna forma, és fer com de... permet que creixin neurones noves, que també és una cosa interessant.
5: Carai.
4: Sobretot a la meva edat, no? Que la cosa va de capa caiguda. BDNF, 20 minuts de BDNF generen 20% més, 20 minuts d'activitat física generen un 20% més de BDNF. I si combines, per exemple, exercici de 50 minuts amb antidepressius, pot pujar fins a un 250% el BDNF,
2: wow.
4: No? Aleshores, clar,
5: carai.
4: Hòstia, això és matèria per les neurones fantàstiques. Per això, per tot això, l'activitat física també és molt important i jo crec que l'hem d'incloure una mica el que ens vagi bé, bellugar-nos, en definitiva. Tampoc no cal anar al gimnàs a fer bíceps, però bellugar-nos, caminar, adaptat a la nostra edat i a la nostra condició.
1: Lluita contra el sedentarisme, que és un concepte,
5: sí,
1: no? A vegades és tan fàcil com en lloc d'agafar, si pot, no?, el transport públic i puc anar caminant qui pugui, clar, evidentment, a la feina, no sé si vius a...
4: Sí. Sí, sí, tal qual.
1: Depèn d'on visquis, no pot anar caminant, però si pots...
5: No, per la C58 normalment no et deixen caminar.
1: No anar cap al Vallès a caminar, o sigui, no cal.
4: No,
1: caminar,
4: bueno,
1: caminar pel Vallès.
5: Hi ha dies que arribaries abans caminant per la P7 o la C58 que en cotxe, tu t'asseguro.
1: Sí, això segur.
5: Però llavors, Adam, podríem dir que és com el fertilitzant del nostre cervell, no? BDNF.
4: BDNF, sí, sí. És el que fa, d'alguna forma. Tu han de créixer allà unes flors, si no ja fertilitzen, doncs no creixen les flors.
5: I caminar, perquè...
4: Caminar també. Caminar
5: sí,
4: també.
5: O caminar ràpid.
4: Caminar ràpid és millor, però en definitiva sempre és caminar de manera que tu puguis parlar però que et costi. Això per tu, que ets un figurín, això per tu és un ritme determinat i per una persona de 80 anys és un altre ritme determinat.
5: Ja.
4: No hi ha un ritme únic per tothom. Tu, per generar aquesta situació de em costa una mica però puc parlar encara i tal, aquest és el nivell que has de buscar quan camines... serà X velocitat i una persona de 80 serà una altra velocitat diferent.
1: Tampoc no cal anar a fer una cursa dels 100 metres ara.
4: Perquè si no és contraproduent, que tots a la que tenim 40-50 ens tornem bojos i volem fer ultramaratons de 80 quilòmetres.
0: Per què ens passa això?
1: Modes.
0: Jo ho veig amb els coneguts que entren als 45 i no paren de fer maratons.
4: Bueno, perquè veus...
1: He arribat a les mitges, perdoneu. Jo aquí em sento interpel·lat. Però no he arribat als 40, però a mitges. No m'hi veureu una marató. Als mitges sí.
2: Als mig 40 fas la mitja marató, als 40 faràs però la marató sencera.
1: Perquè fas turisme gastronòmic de cap de setmana i l'escura la missa marató, és a dir, jo properament faré la de Bilbao perquè vull anar a Bilbao un cap de setmana. Buena, és a dir, buena, a mi la mitja marató...
4: Tens si igual, no?
1: Bé, perquè camino, no? Adam, caminaré
4: va
1: una
4: bé,
1: estona.
4: Va bé, sí senyor.
0: Però està bé, tu defenses una bona passejada i després acabar amb una bona paella?
4: Si no va sempre la cosa associada a la paella, sí. Ho dic perquè també és molt important tenir excepcions a la vida, perquè si el que volem és evitar l'estrès i tenim una dieta tan exagerada que ens estressa no menjar, no sé quan... Estrès, malament. Hem de canviar la relació amb l'alimentació. No, haig de fer activitat física. Cada dia t'anar al gimnàs i t'ha fet 3 hores de press banca i no sé què. T'està estressant la teva activitat física, també.
0: Sí, sí.
4: Per
0: sí.
4: tant, estàs... El que estàs intentant evitar és el que estàs aconseguint. No serveix.
0: Hi ha una pressió estètica que hi ha a través d'Instagram i de TikTok, amb uns cossos, que hem de tenir tots uns cossos que semblem...
4: A mi això no em preocupa, però sí.
2: No, és de dormir, també, no?
4: Dormir. Tercer element.
2: Molt important. Veus, ja anava
4: element.
2: Per aquí.
4: Tercer element.
0: Estem parlant de salut mental amb l'Adam Martín.
4: Són, què ens passa quan anem a dormir? Que enviem el cervell i tot el cos al mecànic, i el mecànic... Sabem que triga, a banda de ser car, triga una mica, no? Llavors necessita unes mínimes hores a la nit per poder fer totes les reparacions que ha de fer i tot plegat. Més o menys s'estipulen unes 7-8 hores en persones adultes. Adolescents més, persones grans de vegades una mica menys.
2: Dones més que homes.
4: Sí, depèn, però la cosa és no tant les hores que dorm, sinó que facis un son que realment et serveixi per recuperar-te. Hi ha persones que amb 5 hores ja fan, hi ha persones que amb 10 hores no fan.
0: Yeah.
4: Però és encara més important, s'està veient ara, anar a dormir sempre a la mateixa hora i llevar-se sempre a la mateixa hora, fins i tot al cap de setmana. I això té a veure amb una cosa que ens passa a nosaltres, que tenim un rellotge biològic intern, que es diu rellotge circadiari, que es posa a l'hora amb la llum solar i la llum de nit, i si tenim una activitat d'aquest tipus, d'anar a dormir sempre a la mateixa hora, llevar-nos a la mateixa hora, el rellotge biològic es posa a l'hora i fa que tot el cos funcioni millor. Ens passa a nosaltres, li passa als gossos aquells tan monos dels que parlàvem abans, a les plantes, a tots els éssers vius, tots tenim un rellotge biològic intern que s'ha de posar a l'hora. Si està desregulat, podem tenir més problemes. Com es regulem? Amb l'alimentació, amb l'activitat física i sobretot amb el son. Per això és tan important dormir. Totes les persones que tenen, i ho saben bé, que tenen algun problema com el trastorn bipolar, per exemple, comencen a saber que no estan bé perquè deixen de dormir. I quan comencen a deixar de dormir és quan comencen a arribar problemes.
0: Ostres, molt interessant això que comentes del trastorn bipolar.
4: Sí, senyor. En podem parlar algun dia també, perquè és interessantíssim, Però, bueno, però està bé. Per tant, dormir.
0: Dormir. Bé, una persona que potser té l'horari canviat, que viu de nit, dorm de dia, això és terrible, en general.
2: O els companys del Bon Dia i Bona Sort, que es lleven a les 4 del matí, per exemple, també, la gent del Cafè d'Idees...
0: Els que hem fet morning shows i molts programes de matí.
1: Ho hem viscut, això.
2: Sí, nosaltres tres ho hem fet.
0: Ho sabem. Però parlo de gent que ja ha instaurat a la seva vida un horari de viure de nit, dormir de dia. Això és terrible, no?
4: Sí, la veritat és que no és la millor manera de funcionar, però té solucions parcials. Pots posar apagats en aquest sentit. Per exemple, quan te'n vas a dormir, que és de dia, que no hi hagi llum enlloc. Has de dormir totalment a les fosques per enganyar el teu cervell, perquè generi totes les substàncies, la melatonina, per exemple, que fa que conciliïs el son. Foscor total. Dormir les hores que toquen, perquè un dels problemes que té la gent que es passa la nit desperta perquè està treballant és que acaba dormint menys hores, perquè, clar. arribo a casa a les 8 i em llevo a la 1. Doncs has dormit 5 hores només. No, perquè haig de fer coses, clar.
0: No, això, parlem de la gent que està obligada perquè
4: perquè
0: hi ha moltes
4: no tenen
0: feines de nit, evidentment.
4: No tenen altre remei.
1: I feines, per exemple, Adam, que gent que té torns, per exemple, d'horaris canviats, és a dir, que una setmana va de matins, que altra va de tarda, que altra va de nit, que això encara entenc que això s'ha d'educar al cos. Amb això que parlaves precisament, l'has d'educar a la son, al dormir, l'has d'educar al menjar, perquè no, entenc que no fas els mateixos, no pots aixecar i després esmorzar a l'hora que dines o sopes. Sí. Això és un caos, que aquesta gent ha de tenir un control.
4: Sí, és un problema, però l'avantatge és que totes aquestes coses que estem dient es reforcen les unes a les altres. I si dèiem que per posar el rellotge biològic a l'hora dormir és molt important, també l'activitat física és important, clar, i també l'alimentació. Si no tens una, pots incidir més sobre les altres. Ja, veus, està bé. Bueno, doncs menjo. I després hi ha una altra cosa. Els horaris amb els quals ens alimentem, no? L'hora d'esmorzar, l'hora de dinar, l'hora de sopar, són totalment arbitraris. Estan basats amb les hores de feina que tenim, amb l'horari laboral, en res més, eh? Vull dir que jo no sé si un senyor de fa 100.000 anys deia, em són les 7, vaig esmorzar, i a la 1 dino i sopo a les 7.
1: A les 5 de la tarda berenem i...
4: Segurament no.
1: I a les 9 sopem.
5: Això és com diuen els experts en son, que és terrible l'alarma dels matins, no? Que hauríem de poder despertar-nos, aixecar-nos al matí, llevar-nos sense un soroll al mòbil.
2: No us passa? A vegades que us lleveu
5: amb la llum del sol,
2: abans,
5: no? Seria?
2: Sí. No us passa que us lleveu 2 minuts abans que soni l'alarma?
5: Sí,
2: a mi em passa sovint.
4: A mi em passava quan era jove, ara ja no.
1: 2 minuts abans fa ràbia. Si et passa una hora abans, penses,
5: sí,
1: no tinc una hora.
5: Sí, no. Aquesta és terrible. Mal,
2: mal. Jo no miro
1: abans,
2: rellotge.
1: Dius, no.
4: Això és profundament estressant. Mm-hmm. Sí, que escolta, dormir també, apunteu, eh? Alimentació, activitat física, dormir. I ara entrem en les dues que són una mica més hippies. Una mica més hippies, eh? Quan és la socialització, que dius, què té a veure la socialització amb la salut mental? Bàsicament, el cervell et dona premis, et recompensa per fer coses que fa molts anys, d'alguna manera, t'ajudaven a sobreviure. Quin ha estat l'element que ha fet sobreviure més la humanitat? El treball en comú, la tribu. Si vas a caçar un mamut sol, no pots. Hem de ser uns quants. I tot això fa que el cervell digui, això està bé, t'ho recompenso amb substàncies beneficioses per tu i tal. És una de les raons que expliquen que socialitzar sigui tan important per a les persones. Un dels problemes de la gent gran és que saben que s'acaben quedant soles, perden amics, perden amistats, i un dia no tenen amics, no tenen ningú i estan tot el dia soles. Clar, necessites parlar amb els altres, sobretot entendre que els teus problemes no són només teus, que són compartits, posar els teus problemes damunt de la taula, explicar-los a un altre, també és molt, molt bo per la salut mental. Tot això també, d'alguna manera, ajuda. En molts psiquiatres i molts psicòlegs diuen, de fet, que és el primer element, el més important de tots, la socialització.
5: Socialitzar,
4: Està allà mateix amb el dormir, més o menys, per protegir-nos a la salut mental.
5: Uau. Clar, és que molts mesos o anys, fins i tot, de gent gran sense relacions personals, soles, no? Persones soles, això suposo que també accelera l'envelliment.
4: Accelera l'envelliment, efectivament. Clar, perquè quan parlem de salut, ara estem parlant de salut mental, però en realitat no hi ha una cosa diferent. Salut mental, salut física, és tot el mateix, d'alguna forma. I acaba sortint d'una banda o d'una altra, no? T'envelleix, però també t'afecta la salut mental, de vegades la salut mental fa que envelleixis més ràpid, bueno, va una mica tot plegat, no? Però per això, socialitzar, superimportant. I si tu pots socialitzar fent activitat física i anant a dir amb els teus col·legues, és perfecte, perquè tens una activitat que junta les tres coses en una, no? És que em fa un pal al gimnàs. Doncs vés amb els teus amics i les teves amigues i estàs fent les dues coses alhora.
2: Ah, mira, i si et menges una poma, ja ho estàs fent tot.
4: Una poma o el que sigui, clar.
5: Truca als teus amics per menjar-te pomes.
1: Clar. I fas l'activitat, fas l'esport, que a vegades no cal ni fer-lo per una pressió estètica ni per res.
4: No,
1: fes-lo perquè és salut. Tu passes bé. Rius una
5: partit
1: estona.
5: Partit de pàdel, tu, o un de tennis o d'esquash.
1: Juga malament a pàdel i riu i en foto del company.
4: Qui juga bé a pàdel?
1: Ningú juga
4: bé a pàdel.
5: Ningú. Tenim
1: ni
5: idea.
1: A pàdel no... es va jugar malament, és a dir, no és jugar bé.
5: Divertit.
4: L'única cosa que no es pot fer amb els teus amics és dormir tots, perquè això té un altre nom.
5: Això pot anar molt bé.
2: No és veritat, però dormir també.
1: Dormides a la nit. D'avui, activitat de nit. Anem a dormir a una casa.
2: Segur que hi ha dormides.
1: Dormides col·lectives.
2: Col·lectives.
1: Apuntem-nos a una dormida col·lectiva com a repte de programa.
5: No dorme ni Dios, ja te l'asseguro.
4: Va, anem per l'últim.
5: I tanquem l'última, que és brutal. Brutal.
4: Sí. Bueno, és aquesta cosa de tenir un propòsit vital. Ja. Tenir un motiu per llevar-te al matí. Que és el que deia, sona una mica hippie, però realment l'evidència científica ens diu que les persones que tenen un propòsit vital tenen millor salut mental. I amb els estudis fets amb moltes persones, 66.000 persones, i d'aquestes persones, les que tenien un propòsit vital, doncs aleshores tenien millor salut mental. Però clar, què és un propòsit vital? És què? Anar a la lluna? És descobrir la cura contra el càncer? Pot ser això, però poden ser coses petitones. Pot ser portar la meva filla a l'escola, tenir un animal perquè m'alegri, el porto a passejar, aprendre francès, tant se val. I la importància no és aprendre francès o aprendre piano per aprendre a tocar el piano. El que importa és el procés o el pàdel. No, ja no sabrem jugar mai a pàdel bé, nosaltres. És igual. El que importa és anar a fer pàdel.
1: L'hàbit i passar-t'ho bé després fent-ho i que el cos sàpiga que ets capaç de fer-ho.
4: I d'alguna forma estiguis obligant el cos a fer coses que no està acostumat a fer, i això millora la flexibilitat del cervell, aquesta cosa, la plasticitat neuronal, que fa que tinguem més salut cerebral, que també té molt a veure amb la salut mental. No només, però té molt a veure. O sigui que, a banda que si tens un propòsit vital, els problemes de la vida es relativitzen una mica. Tots aquests problemes que et generen estrès es relativitzen, perquè dius, bueno, sí, però com que tinc un objectiu ulterior que està més enllà, això per mi és un petit entrebanc que m'ocupa però no em preocupa, perquè en realitat el que jo vull fer és una altra cosa més important. Si no tens propòsit, el problema aquell que tens és l'únic que veus i l'únic que existeix, i genera més estrès i, per tant, més problemes de salut.
2: T'has d'ocupar per no preocupar-te, això és molt interessant. Això m'ho deia la meva psicòloga.
4: Sí, senyora. Pues
2: ocupa't per no preocupar-te, perquè jo em preocupo per tot i m'he preocupat per sí, tot veritat. Tota la vida i seguiré sí, així. Sí. Llavors la meva psicòloga em deia, ocupa't per no preocupar-te. La Vanessa, des d'aquí una abraçada.
4: Tota la
2: m'ha ajudat molt.
1: Pas a pas i dia a dia.
4: Sí, sí.
1: També, no? A vegades al final...
2: Sí.
1: És que la setmana vinent, el mes que ve, passarà això. Primer, propòsit vital, avui què vull fer?
4: Clar.
2: I les coses que no depenen de tu...
1: Per què em llevo?
4: Per què em llevo?
0: Clar, és que això fa que, per exemple, en situacions incòmodes puguis estar més còmode, no? Aprendre a estar còmode en moments incòmodes, que crec que és molt important, també, no?
4: A veure, què preferiu? Què és més dur, llevar-se a les 5 del matí per anar a esquiar o llevar-se a les 5 del matí per anar a treballar?
2: Com en principi anar a treballar, no?
4: Però clar, però si en el fons has dormit les mateixes hores, són les 5 del matí, encara no han posat els carrers, és duríssim, però vaig a esquiar, és
2: clar,
4: guai, no? Perquè
2: més.
4: Tinc un propòsit per llevar-me. Anar a treballar també és un bon propòsit, però no és el mateix.
0: Adam, si haguessis de resumir tot el que hem explicat avui aquí en 5 idees molt senzilles, ho dic per si algú s'acaba de connectar a Ràdio 4, a la tarda de Ràdio 4, quines serien aquestes 5 idees?
4: Bueno, aquesta persona que s'acaba de connectar ho va fer malament, que es connecti abans.
0: Però que et buscarà, que en uns minuts ja està penjat el podcast a RN Audio, eh?
1: Ja està.
4: Ah, doncs ja està, doncs ja està. Sí. Què he dit, perdó, em retracto. 5 coses. Menja bé. Ja parlarem de què vol dir menjar bé, perquè avui hem passat molt per sobre. Tenim temps. Menja bé, mou-te, dorm, relaciona't i tingues un propòsit vital. I amb això,
0: impecable.
4: Factors protectors incrementats.
0: Això és servei públic en majúscules
1: i
0: és un luxe poder dir que tots els dimarts tindrem aquí en directe l'Adam Martín amb nosaltres a la tarda de Ràdio 4.
4: Moltíssimes gràcies. Fins
0: gràcies
4: la setmana
0: a tu. Gràcies a tu. Quin fitxatge, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Què, que us ha semblat?
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
4: Encara Déu-n'hi-do. Estic aquí, eh? Sí. Sí.
0: No. És el nostre Anthony Gordon, eh?
2: Bé,
0: 5 i 38 minuts.
2: Més guapo que l'Anthony Gordon.
4: Ai, gràcies.
2: És veritat.
0: Sí, és veritat. I, escolta, arriba una guapa, guapíssima ara
2: aquesta
0: també, eh?
2: Aquesta sí que ho és, mare de Déu.
0: I amb un cervell també meravellós. La coneixeu, si éreu del Xavi Fornia, doncs a la tarda de Ràdio 4 també gaudirem de la gran Arantxa Coca.
6: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.

0: 9 minuts i heu pres bona nota, no? Jo Home. Tinc ara mateix una llibreta sencera de consells de l'Adam Martín.
1: No, i que ha sigut una bona entrada, perquè jo crec
0: Molt
1: que els
0: oients
1: han pogut saber tot el que sentiran a partir d'aquesta temporada, a partir sí. d'avui i fins al juliol, amb l'Adam Martín, que crec que serà molt important, molt interessant tot el que ens explicarà.
0: Estem ensenyant la puteta aquesta setmana. Evidentment, tot això anirà evolucionant, però estem molt contents d'acompanyar-te.
2: Molt contents, que sí? I hem començat estupendos i estupendes,
0: sí, sí, tu. Sí, sí, sí. I ara encara més,
2: com
0: diria el Puyal, i encara més,
1: i més,
0: amb la gran Arantxa Coca. Bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, emocionada, il·lusionada, com la infanta, la princesa, perdó.
1: Ha començat la universitat?
0: Sí, els companys estaven nerviosos.
3: I ella deia, em prenc amb il·lusió aquest curs. Doncs si tu em preguntes com estic avui, amb moltíssima il·lusió de començar aquesta temporada i aquesta gran estrena.
0: I un glow, tens un glow, una llum.
3: Ella sempre, bueno, encara al setembre, recent vinguda, sí. Ja veurem, arribarem bé al novembre, arribarem bé. Ment positiva, amb moltes ganes. I d'aquesta superestrena que feu, aquesta transformació de Xavi Fornia a la tarda... a la tarda de Ràdio 4.
0: Som part de l'equip del Xavi Fornia, sí. Alguns, com tu, per exemple, sí. com la Maria, no? I és, jo crec que és un gran upgrade, no? És una gran evolució a la tarda de Ràdio 4.
3: Ho anava a dir, una gran evolució, però super Pokémon.
0: Ja, m'encanta.
3: Una
0: això,
3: passada.
0: Això de Pokémon...
3: felicito, Xavi.
0: Ai, gràcies, i jo a tu, també.
3: Moltes gràcies.
0: Per existir, bàsicament.
3: Ah, que maco. Veieu, si jo vinc aquí amb una alegria, després em parlen del glow, doncs amb el glow que surto, no sé
0: per,
3: com entro.
0: Per Pokémon, els de la Isla de les Tentaciones, que em sembla que va començar...
3: Ai,
0: però bé, no entrarem... Et veurem als debats.
3: Sí, la setmana vinent ja comencen.
0: Clar.
3: I allà estaré amb moltes ganes, perquè, com deia alguna gran concursant, se vienen curvas.
0: Se vienen curvas. Arantxa Coca és la persona que posa seny i puja el nivell... d'aquell debat, que és molt interessant, perquè a vegades pot semblar un programa frívol, no? I realment, bé, en fi... No, ara jo no definiré la Isla de les Tentaciones, però és veritat que escoltar-te a tu fer l'anàlisi de les relacions aplicades als problemes d'avui dia d'aquesta societat és molt interessant.
1: Tu saps
0: debò,
1: el que passa, Arantxa, ja? O sigui, tu saps el que passa? Tu has
3: no,
1: vist els capítols?
3: Tinc ni idea.
2: No,
1: vaig veure. Això és el que et volia preguntar, si tu sabies alguna cosa o anaves sobre la marxa com tots nosaltres.
2: No et passen els programes abans i aleshores pots...
3: En absolut. És un secret d'estat...
1: Sí,
3: el que succeeix.
1: Mare de Déu.
3: Penseu que arribem allà i fem una petita reunió amb la directora, allà mateix al plató abans de seure. I ella ens diu què passarà a plató.
0: O sigui, traïció,
3: no sabem ni qui vindrà, ni a qui entrevistarem. Vindrà fulanito. De vegades ho sabem perquè estàs a maquillatge i dius, ah, mira,
2: estàs maquillant
3: aquell. Exacte, vas mirar i
2: dius,
3: avui toca ell o ella. Però no sabem absolutament res. I, bueno, també els professionals de la psicologia també estem acostumats a treballar així. Mai saps què entra per la porta i què et trobes davant. Ja pots preparar-te tu el material que després et trobes el que trobes. I és emocionant, és apassionant. Sobretot des d'aquesta mirada que deies, Xavi, que és l'única que m'interessa. Al final, utilitzar la vida a la illa i les seves aventures d'aquestes parelles com a mirall de situacions, conflictes, relacions més o menys tòxiques que trobem també a casa.
0: Saps que han arribat moltes preguntes pel teu consultori.
3: Gràcies.
0: @radio4/RNE. Maria, hem d'escollir algunes, clar, no ens dona temps
1: a llegir
0: totes.
1: Podeu trucar-nos també, si voleu, 900-454-455, 900-454-455, li feu les vostres consultes a l'Arantxa, perquè això és de consultori,
0: Clar, consultori psicològic, de família, de parella, de relacions...
2: Pregunteu el que vulgueu.
0: Telèfon gratuït, 900-454-455.
2: No pregunteu sobre el tema, vull dir, no pregunteu sobre altres coses que no tenen a veure, és a dir...
0: Quan estarà mateix el pollastre al Mercadona?
1: No és
0: Arantxa Coca.
2: Quan està la preu de la benzina? No vas a un consultori de benzines.
1: Però, per exemple, estic en una relació, estic començant
2: a
1: sentir gelos... Aquí sí,
3: ara m'activo. I ja faig plinc.
0: Sospites de banyes. Li miro el mòbil, no li miro... Què
1: pregunta-li a l'Arantxa abans de mirar-li el mòbil.
0: Clar,
1: i l'Arantxa et dirà, no ho facis, segurament.
3: Oh. Poca broma, Maria, que algunes persones m'han dit hauríem d'inventar el pinglanillo que et connecta a tu. Perquè en algunes ocasions jo voldria saber què has de fer en aquell moment o com has de respondre. I dic, on falta l'Arantxa.
1: Doncs el pinganillo el tenim aquí, si que és el 900-454-455. És el pinganillo que et connecta amb l'Arantxa.
0: Doncs és bona, aquesta.
2: Una aplicació, una
3: Arantxa.
2: No em
3: donis idees.
2: Que puguis connectar-te i dir, em passa això, Arantxa, connecto.
3: Arantxa.
1: Arantxa.
0: Arantxa.
1: Arantxa.
2: Oh, l'aniré a registrar, per si de cas algú agafa la idea.
0: Millor no li diguis cocap, perquè... No, Aranxa.
3: M'agrada més Aranxa.
2: Per això l'he fet, la, clar.
0: Sí, molt bé.
3: Ai, interessant. M'anoto la llista de projectes.
2: Després parlem.
0: Que això que dèiem, que l'any passat van arribar algunes consultes també per l'Aranxa, i sobre, referent a mirar o no el mòbil, te'n recordes?
1: Sí.
0: És un comportament supertòxic, que a mi és una cosa que...
2: Que algú s'ho plantegi, ja el fet de mirar el mòbil de...
0: No, però és veritat que va arribar algun cas, te'n recordes, Aranxa, de dir, escolta, si no l'hagués vist, potser jo estava 10 anys llançant 10 anys a la brossa, la meva vida. Gràcies a mirar-li aquell dia el mòbil, el vaig descobrir. Clar, és un debat gran, eh?
3: Sí, realment. Al final, quan ja li has vist el mòbil, ja no t'has de plantejar què hagués passat. Sí, ara ja saps la informació i has d'actuar en conseqüència, però s'afegeix com gestiones la traïció del mòbil. És a dir, és una traïció per traïció. No direm quina és més gran, si la que tu has descobert o la que tu has fet, però en tot cas hauràs de lidiar amb les dues. Ja no només amb una.
0: Comencem amb les preguntes, Maria?
2: Vinga, va, som-hi.
1: Ha arribat una pregunta, Radio4@RNE, que diu: estic començant a sentir atracció per una altra persona, encara que estimo a la meva parella. Atenció, eh? No vull trair-lo, però tampoc sé què fer amb el que sento. Com gestionem això, Aranxa? Una persona @radio4@RNE que té aquest problema, que encara estima la parella, sent atracció per una altra, com ho gestionem?
3: Doncs mira, primer de tot, sense fustigar-te. Et pot agradar una altra persona i pot agradar-te i molt.
1: I pots estar enamorat de la teva parella?
3: I pots estar enamorat de la teva parella rotundament, que em senti tota Catalunya, sí. I això passa més del que es parla. Llavors un creu que només li passa a ell o a ella i que està fent, doncs, el gran pecat o està en un error i entra en confusió amb la seva relació. No, això passa i molt. L'únic que es manté generalment ocult o en silenci. Per tant, no et castiguis a tu mateix o a tu mateixa, no qüestionis la teva relació. En tot cas, no degut a això, si has de qüestionar la teva relació, doncs per altres variables, perquè bueno, ja no intimeu, perquè ja no sou carinyosos, per altres raons, però no, en tot cas, únicament per aquest motiu. Acceptar que això pugui passar, acceptar que estàs dintre de la mitjana de la població, noia, accepta-ho, i això sí, si vols ser responsable perquè decideixes continuar amb la teva relació i no la vols posar en dubte, i no vols fer allò de vaig a provar, aviam què passa, i jugar, si no vols fer aquestes, entre cometes, tonteries carinyoses que després

0: ja està, no passa res.
1: S'ha
0: de dir tot, s'ha d'explicar tot.
2: Hi ha vegades que el Xavi Martínez és Xavi Fornieja i llavors...
0: No, però si... En fi... Però molt interessant.
3: Que poden haver brases. Sí, clar, això significa que estàs viu i estàs viva. De fet, hi ha un estudi que el van portar aquí a la temporada passada que diu que tenir no fantasies sexuals, però també o que t'agradi una altra persona, pot avivar la teva relació perquè t'activa sensual i sexualment. Et sents poderós, sí, et sents poderós, et sents atractiu, ja no et dic si l'altre et correspon amb miradetes. On has d'invertir això? No amb aquell tercer. Has de portar-ho i has de portar-ho, invertir-ho, catapum. El catapum estic fent així amb les mans, ho has d'abocar en la teva relació.
1: O sigui, has de focalitzar tot allò cap a la teva relació.
3: Correcte.
1: Ho has de portar a casa teva, al teu terreny.
3: Exactament. I, per tant, posar límits i no afegir més intensitat i la curiositat aquella de... Ai, sí, però m'agrada molt. I sí. Els sí, contestant a la teva pregunta, són perillosos. Per tant, dues coses molt importants. No sentir-te culpable, acceptar que et poden agradar altres persones i molt, no significa que t'agradi menys la teva parella, però aquí ve la coma i el però. Posar límits,
2: és
3: distància,
2: molt interessant,
3: i activar tot el que se t'activa cap a la teva parella.
2: Aquesta tonteria cap a la teva parella.
3: Cap a casa.
1: Molt interessant. Ni un cafè, Arantxa, perdona, ni un cafè.
2: Si et mola, David, no.
3: Escolta,
2: no.
3: Catalunya. No.
2: No. Té respost jo?
3: Ni un cafè. Mira la Maria.
0: Que està passant en l'era de ho volem tot.
3: Clar.
0: Ho volem ja, ho volem per ahir tot.
3: I no passa res. Sí que passa,
0: no ens
3: sí
0: volem perdre res. El no FOMO. Res. És tan complicat fer el que tu estàs dient, suposo, eh?
3: És el FOMO amorós. I sí. I sí que...
0: Clar. I com tinc això, com perdré aquesta oportunitat? Clar, no? Que m'està regalant la vida, les energies.
3: Exactament.
0: La gent dona motius per tot.
3: Sí. I no, si no, ha vingut...
0: Això és que ha passat perquè havia de passar.
1: Havia de passar i era que havia de ser i perquè
3: una
1: no
3: cosa.
1: Estava bé així, no?
3: Tenim...
0: I zero responsabilitats de res, que ens agrada molt darrerament.
3: Tenim
0: també
3: tantes
0: això.
3: Frases pseudo-espirituals per voler-nos explicar.
1: Per intentar justificar coses que
3: coses
1: no cal.
3: Que no. Llavors, sobretot, no, ni et facis mal, sentint-te culpable, però no t'autoenganyis, no? Si realment
1: vols
3: per la teva
1: no?
3: relació, m'agrada, hola,
1: Six-seven,
3: que
1: això.
3: Guai, Six-seven, balanceja i tria, i si tries a la teva relació, tota la teva prioritat a la relació.
0: Més.
2: A veure, més de parelles, eh? La meva parella evita parlar de les seves emocions quan intento acostar-me, es tanca. Jo necessito intimitat emocional, no només convivència. Com obrim aquest espai sense que se senti pressionat? Costa parlar d'emocions, Arantxa.
3: Doncs sí, i sospito, per una qüestió estadística, que aquest missatge és d'una dona i que la seva parella és un home.
2: Jo també ho crec.
3: Perquè és cert que a nivell de processar emocions i de parlar d'emocions tenen més facilitat oratòria a les dones, això hi ha estudis que ho diuen, que als homes, que els hi pot costar més. Aquesta dona, a més, segurament té un llenguatge amorós molt verbal, d'aquelles que necessiten per connectar, parlar, xerrar, s'aixequen a les 8 del matí, Maria, i estan xerrant.
2: Ai, això. Aquesta sóc jo, Arantxa.
3: No t'he notat. Doncs jo no
1: aquelles
3: notat,
1: persones
3: Maria.
1: Que a primera hora ja estàs xerrant.
2: Estàs xerrant. Sí, el meu pare
0: sí, ràpid,
2: deia,
0: ràpid, i xerra molt ràpid.
2: Quan era petita, jo parlava, i el meu pare em deia, Maria, apaga la ràdio. Doncs mira, li ha sortit malament perquè no acaba
1: allò. I que no la pagui.
0: Molt bona aquesta.
1: Que no la pagui.
2: Em deia, Maria, apaga la ràdio.
1: Que no la pagui.
2: No apaga la ràdio. Doncs aquesta persona té un llenguatge de l'amor verbal i la seva parella no.
3: La seva parella no. I és que encara que el tingui una mica, penso que no arribarà mai al nivell de la ràdio de la seva parella.
0: Ja arribarà.
3: I clar, no és només que tu et comuniquis verbalment, que comuniquis les teves emocions verbalment, sinó que necessites que la teva parella et correspongui utilitzant la mateixa via. És a dir, no és que tu parlis japo, és que vols que et retorni parlant japo. I no en sap, té un altre idioma. Llavors, què li pot passar a aquesta noia, que segurament, com deia, és una noia que no se senti estimada? I això és injust. Però no significa que la seva parella no l'estimi, només que no li sap transmetre. I pot caure en una crisi de la meva parella no m'estima, yeah. I després venen a la meva consulta, per exemple, i ell diu, però si jo l'estimo molt, i jo me'l crec, no està mentint. L'únic que no sap transmetre-li i fer-la sentir com ella necessita, que és parlant i compartint intimitat, compartint la psicologia. Que és dir, necessito que compartim no només lo físic, la presència, els detalls, que els detalls doncs, és el superet, la cita, tot molt mono, sinó que parli, obri la seva ment a mi. Com ho has de fer?
1: Clar,
3: ho hauràs intentat? I quan més li dius, més està

0: llarga. Jo no sé, jo no parlo com tu.
1: Ja.
0: Jo és que jo no parlo com tu. És que jo no sé, no m'obro. És que jo t'admiro, aquesta facilitat, però jo no he sigut mai així i aquesta part no la puc canviar. Que no vol dir que no vulgui. Segurament ho intenta, però pobra,
2: costa.
3: No ho sap fer.
0: Doncs el que hauràs de fer, llavors tu, que detectes que necessites que la teva parella sàpiga fer-ho, no anar per la via verbal. No ho aconseguiràs. Mai serà ràdio, perdona, és que t'he robat ja l'expressió.
1: Ha estat meravellós.
2: No, està bé.
0: No podràs. No, ja ho hauràs intentat i per això ho fas al consultori, perquè ja ho has intentat i no te'n surts. I aquí l'Arantxa Coca et donarà una altra alternativa. Fes que connecti amb tu emocionalment com tu vols, sense paraules. Vols que et doni idees? En tinc moltes, eh?
2: Com es pot connectar paraules? Emocionalment sense Clar. Paraules?
0: Una guerra de mirades.
2: Face
0: to face. Quantes vegades us heu mirat en silenci, sostenint la mirada? Si voleu, rient o no, no cal fer el joc d'aviam qui riu millor o qui riu abans, no cal. I fet tot un sopar, no mirant el plat, sinó mirant com menja l'altre, per exemple. Així l'apropes a apropes distàncies emocionalment amb tu. El contacte
1: és
0: físic,
1: bona,
0: no sexual. Jo li dic fer l'amor...
1: Podeu riure molt amb això, eh?
0: Sí, també. Clar, el sentit de l'humor també és una altra via de connectar.
1: Nosaltres,
2: amb els nostres tècnics de so, que ens mirem constantment, per entendre's amb la mirada, mira, amb el Pau Robert, jo ara mateix...
1: El Pau Robert s'acaba de donar la volta a les ulleres, ara mateix, per exemple. Imagina't. Que sexy.
0: Fer l'amor sense fer l'amor?
2: Molt interessant.
0: Wow. Sabeu agafar les mans en com un... el mètode del sistema de pa? Entrepà.
1: No,
0: bueno, si vols llapar, també. Però sense llapar, també. Ja és un creu més.
2: Com entren creuant els dits.
1: Ja veuràs quina comunicació
3: bona. Ara m'imaginava llapant les mans. Mentre l'altre menjava, ja anava a llevar un moment. Com es fa això? Com l'altre es llepa les mans mentre es menja? Dic, un moment.
0: Enginyeria emocional seria.
2: Entre creuant els dits.
3: I m'he de llapar les meves mans o les de l'altre?
0: El de llapar no ha sigut jo. Ha sigut en Xavi. El de llapar. Ah, se li ha anat ja.
3: No ho feu. Xavi, no ho feu.
0: Si ho proveu a casa, ens ho expliqueu.
1: Perdó. Si és que
3: i envieu-nos el vídeo.
1: Des que he deixat de fumar, escolto com pitjor... Tinc el cap una mica, saps? Sí, el tinc tort. Entenc les coses a l'inrevés. Deies el mètode...
0: És posar la seva mà entre les teves. I aguantar-li. Si voleu podeu afegir, mirar-vos.
2: No la coneixia.
1: I llapar.
0: I llapar. Tot. Fulequi.
2: Així, no? Mira, el Xavi Martínez...
1: Una mà de l'altra persona enmig és un sàndwich, bàsicament.
2: No havia pensat mai, això.
0: Això, si ho heu fet així molt mecànic, és normal, sou companys, però tu ja sabràs fer-ho a la teva part. Tu ja sabràs posar-li allò.
1: Ho he fet fatal.
0: Ho he fet molt professional.
3: Un exemple.
2: Té les mans molt suaus, el Xavi Martínez, sempre. És veritat.
1: És una crema hidratant que em va recomanar l'Arantxa. No, en realitat no.
0: I després hi ha jocs, ara cada vegada hi ha jocs de cartes, no sexuals, també n'hi ha, però de sensuals,
2: Està molt
0: on és com el pòquer de les emocions, que a través del joc, ja que parlava, molt important, del sentit de l'humor, relaxa, mira com ens hem relaxat tots quan hem fet tres riures, oi? Obre la ment i és més fàcil accedir a la part més difícil per ell, que és la de les emocions.
2: Ai, que bonic.
1: Que guai.
0: Amb l'alcohol també funciona. Però ja sabeu que aquí jo sóc la llei zero, sàlica, que es diu, no? La de zero alcohol. Però ho dic mig en broma i mig en sèrio. Moltes parelles tiren de beure per desinhibir-se i xerrar, de vegades xerrant massa i tot, se'n va. Però podem obtenir el mateix, és obrir una porta alternativa a la verbal, que és la que més utilitzem en el dia a dia i que a algunes persones els hi costa, com la parella d'aquesta noia, doncs amb 0-0, amb zero alcohol. D'una altra manera, per exemple, com us deia, a través del joc, riure, el contacte sensual i l'entrada a la ment, que diuen que són els ulls.
3: Sí, perquè com veguis, si veus, depèn com veguis, la mà aquesta no la saps posar, és a dir, que...
2: Home, tampoc és tan difícil.
1: Clar. Si has begut molt...
3: 0-0, molt bé.
0: 0-0.
3: Veure 0-0.
2: Si no saps posar la mà, ja no sé...
1: Sí.
0: Home, jo me'n recordo en un podcast que em van convidar, deia, em preguntaven quin és el major motiu de problemes o de crisi, la major causa de crisi a les parelles. I potser es pensaven que jo diria la infidelitat, la falta de comunicació, vas dir, l'alcohol. Diuen, wow.
1: Sí,
0: és l'alcohol, sí. Normal. Hi ha molt d'alcohol encobert en parella. I jo ho sospito quan ni ells mateixos saben explicar com arriben i escalen a un determinat punt. I llavors els hi pregunto, què bebeu? Wow. Es fa un silenci, llavors un ho nega i l'altre diu, home, bueno, sí, de vegades una botella... I comencem per aquí. Wow. Se us va, hi ha un moment pugen, que se us va de les mans, sí.
1: Doncs se'ns acaba el temps, però és que estaríem escoltant-te sempre, Aranxa.
2: Mira, que jo volia preguntar-li per l'última tendència aquesta, lligar per Bizum. Això ho hem de tractar la setmana que ve.
1: Lligar per Bizum.
2: Això és l'última, això ho hem de parlar la setmana que ve.
1: És veritat.
3: Sí, perquè ja em sembla l'acabose, o sigui, ara hem de lligar per Bizum. Sí. Home, ara enviaré jo 50 cèntims per lligar, sí, clar.
1: No, i si volen lligar amb tu, tu els acceptes,
3: no, sí, mira, el meu telèfon és el 66... No, però després el deixem a l'Instagram.
2: Envia 50 cèntims i en el concepte poses... vull sopar.
3: Esmorzar, o dinar,
0: jo,
3: sopar.
0: Jo vull deixar una pregunta aquí. És creativitat o és desesperació?
1: Amiga.
2: Ui.
1: Però clar, un Bizum de 50 cèntims o un euro, no? I posar sí. El concepte, et convido a sopar o
0: el que vulguis.
3: Hem de pujar preus, 50 cèntims.
1: No, hem de pujar
2: perquè és el mínim.
1: Misèria, eh?
2: Sí. Ah, per 50 cèntims jo no vaig a sopar amb ningú.
0: A partir de... Clar. Parlem, no?
3: Més de 3, 4, 5, no?
1: Clar. Sí. T'arriba un de 500 euros, què dius? No, també... quedo a casa aquesta nit. Bueno,
2: dius, a todo. Tinc 500 euros.
3: Primer jo penso, s'han equivocat. No era mi. S'han equivocat, no era.
0: Però llavors ja cesses el concepte i veus que clar. El nom està ben posat i que et diuen a tu, vols que fem un cafè? I dius, mira, és no, la manera d'entrar.
1: És molt interessant perquè és un fenomen real, és que està passant real. I molt.
0: Clar, estem fent mig broma perquè sí, si ens ho prenem sí. Molt en sèrio ens fa una mica de por. Eh? Sí.
1: Una mica.
0: Trist.
2: Però si el Bizum més d'aquella persona de la feina, digue-li que no. Ja estàs.
1: Aranxa Coca, gràcies. Benvinguda a la tarda de Ràdio 4. T'estimem molt. Gràcies a tu. Arriba el butlletí de les 6 de la tarda i després, atenció, Cronos, aquí a l'estudi, Enric Auqué i Fernando, el director de la pel·li. De seguida hem de parlar de moltes coses i molt importants.
4: Ràdio 4.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. Ara està Citó, bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Un dia que arrenca amb les restriccions de mobilitat i classes suspeses a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Vallès Occidental i el Baix Llobregat.
2: Avui dimecres queda restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials entre les 7 del matí i les 5 hores a 5 comarques, on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local. A l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Garraf queden suspeses també les classes a centres educatius i universitats. Es demana fer teletreball i s'ajorna l'activitat sanitària no urgent. Protecció Civil va enviar ahir un SLR per advertir de pluges torrencials que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb un perill màxim, amb un nivell de perill màxim de 5 sobre 6.
0: Educació xifra en un 12,6% el seguiment de la vaga en el primer dia del curs.
2: Són dades del 86,8% dels centres comunicats i segons Educació. USTEC parla d'un seguiment del 30%. Els sindicats han tornat a sortir al carrer per reclamar millores al Departament d'Educació. El seguiment més alt es registra al Servei Territorial del Barcelonès i el Consorci d'Educació de Barcelona.
0: Mentrestant, també en l'àmbit educatiu, l'informe PISA situa Espanya en els pitjors resultats des que va començar a publicar-se l'any 2000.
2: En només 3 anys, els alumnes han perdut 23 punts en comprensió lectora, 16 en matemàtiques i 8 en ciències. 20 punts equivalen aproximadament a tot un curs escolar.
0: Els Mossos detenen dos menors més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home durant la Festa Major de Manresa.
2: Amb aquestes dues noves detencions dels menors de 16 anys, ja són 4 els adolescents detinguts per aquest homicidi. La víctima, un veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, va morir després de ser agredit al carrer quan tornava a casa. Els Mossos mantenen oberta la investigació per aclarir els fets.
0: I Brussel·les proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir la compra d'habitatge.
2: L'executiu d'Ursula von der Leyen presentarà avui la llei d'habitatge assequible amb què vol fer front a la crisi d'habitatge que afecta les ciutats europees. El nou reglament planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per determinar en quines zones les autoritats podran intervenir al mercat. Entre els criteris en què hi ha el preu mitjà de l'habitatge sigui igual o superior a 8 vegades la renda disponible dels habitants de la zona.
0: Ho dèiem al principi, avui és un dia, aquest dimecres, dia 9 de setembre del 2026, que arrencarà amb les restriccions de mobilitat i les classes suspeses a diferents comarques catalanes, com són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Així és com queden les coses. A aquesta hora del matí ja en algunes comarques està començant a ploure de forma intermitent i molt mesurada, però el que recordem és que aquest dimecres arribarà un canvi de temps important a Catalunya, amb ruixats i tempestes, sobretot a la Catalunya central i al litoral i al prelitoral.
2: Sí, més enllà d'aquestes 5 comarques que esmentaves, localment les tempestes podran ser fortes i anar acompanyades de pedra i vent. També hi haurà una baixada notable de les temperatures, que en alguns punts serà de fins a 8-12 graus. Al Pirineu i a l'interior el descens serà especialment marcat, mentre que l'Empordà i les Terres de l'Ebre tindran més vent.
0: Doncs a veure, si ahir les temperatures podien acostar-se als 40, avui amb prou feines arribaran als 30 graus. Per tant, a veure, no és que ens haguem d'abrigar, però sí que es notarà una baixada substancial de les temperatures. Són les 6 i quasi 4 minuts del matí. Aquest és el moment viral d'avui, que acumula ja més de 90.000 m'agrades. Atenció si us aneu a països com, per exemple, Bali, i us entra set. Us agafen ganes d'agafar una ampolla d'aigua i saciar la vostra set, perquè poden passar coses com aquesta.
3: Por favor, si estáis de vacaciones y os vais a comprar una botella de agua en el supermercado, hacedme el favor de hacerle esta prueba antes de abrirla, porque podéis terminar muy mal. Una de estas me costó 4 días ingresar en el hospital en Bali. Sé que esto ya lo sabéis todos, que cuando vais a restaurantes y os ponen algo con hielo, tenéis que comprobar que el hielo tenga agujerito o no, pero esto no lo sabe la gente. Pues bien, en estos países hay mafias que pillan botellas ya abiertas y gastadas, pero que están en buen estado y tienen técnicas para rellenarlas con agua que no es bebible y que parezca que están como nuevas. Y luego las traen a estos comercios locales y se las venden. Porque hay mucha gente que se piensa que con comprobar que este tapón está sellado y cuando lo abres hace crack el sonidito, ya es suficiente. Pero esta gente tiene técnicas para volver a ponerle un tapón nuevo. Así que lo que vais a hacer va a ser pillar la botella y aplastarla así todo lo fuerte que podáis. Y si veis que llega un punto en el que ya no se puede aplastar más, es porque aún conserva el vacío original. Si veis que poco a poco se sigue aplastando, dejad esa botella. Esta, por ejemplo, está bien.
0: Bé, explica'm això bé, perquè no ho he acabat d'entendre. O sigui, tu tens ampolla d'aigua, de plàstic, entenc?
2: Sí. Uh-huh.
0: I agafes aquesta ampolla i l'has d'aplastar.
2: Aplastar, apretar, diguem, de fer pressió.
0: Sí.
2: I si cedeix una miqueta al plàstic, vol dir que ha estat manipulada prèviament, que ha estat oberta prèviament. I si no, és que està bé. Això és un vídeo que ha publicat el creador de contingut Alejandro Cereceda, que adverteix dels perills de consumir aigua embotellada, doncs, a països com, per exemple, Bali. Ell li va passar que es va intoxicar, va estar 4 dies en un hospital, i revela, doncs, que això, que hi ha màfies que recullen ampolles en bon estat, que les reomplen i les tornen a posar a la venda. Clar, ell diu que és important comprovar que el tap estigui segellat i que faci el soroll característic també en obrir-se, però que això no per si sol no garanteix que estigui bé, sinó que has de fer aquesta tècnica d'aplastar l'ampolla per saber si ha estat o no prèviament manipulada.
0: És a dir, si les plastes i veu i no cedeix, vol dir que està
2: exacte,
0: bé.
2: Exacte.
0: Que l'ampolla està bé.
2: Que està bé.
0: Molt bé.
1: Us dic una cosa, viatjar està sobrevalorat. No m'hi trobarà, Anna Valli, no hi vaig. Ara no hi vaig.
0: Home, està molt bé. Està.
1: Jo no hi vaig, no, només me falta. Te'n vas a Bali 4 dies ingressat i és mala sort. Pobre xaval, t'ho imagina't.
0: No, però de tota manera, sempre que viatges a aquests països, a la Índia també, a mi van dir, a la Índia, tot embotellat.
1: Ai,
0: tot embotellat. Primer dia, diarrea, fes l'últim.
1: Ai, calla.
0: No, això va com va, eh? Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: Vinga, són les 6 i quasi 7 minuts del matí. Ahir va tornar la Champions. A falta de Mundial... M'agradaria que aquest any... M'agradaria, eh? Això és una carta als Reis. Que us enganxéssiu almenys a la Champions.
2: Necessitem una cançó. Una cançó de la Champions.
0: A la Liga ja no us dic que no, però a la Champions...
1: A mi potser a casa m'obligaran. O sigui,
0: sí,
1: encara comentarem algun partit de tu i jo.
0: Doncs ahir va tornar a la Champions. I va entrar en escena el Real Madrid, que ha començat aquesta nova edició de la Champions League amb una victòria 2-1 davant de l'Inter de Milà. Els italians van dominar bona part del partit i van crear diverses ocasions, però els seus errors defensius van estar decisius.
2: Sí, Mbappé ha avançat al Madrid aprofitant una pèrdua de l'Inter i poc després un error del porter Josep Martínez ha permès als blancs marcar el segon. A la segona part, l'Inter ha continuat buscant el gol fins que Carlos Augusto ha fet el 2-1 al tram final. Tot i la pressió italiana, el Madrid ha resistit i s'han dut els 3 punts.
0: Doncs primer partit de la fase de grups d'aquesta Champions 26-27 i Flick assumeix el repte d'aquesta competició i avisa que el Barça haurà de demostrar el seu gran potencial.
2: Hansi Flick reconeix que la Champions és el gran objectiu del Barça i considera que l'equip té prou qualitat per lluitar pel títol, tot i que encara queda un llarg camí. El tècnic alemany també posa en valor la intensitat i la bona comunicació del vestidor, però admet que gestionar una plantilla amb tant de talent implica que alguns jugadors doncs, no estiguin contents amb el seu paper. No es pot contentar a tothom. Flick, a més, confia plenament en Lamine Yamal i valora la seva capacitat per decidir partits.
0: Això ho explicava ahir quan van comparèixer els dos en roda de premsa en aquest previ davant del Feyenoord i va sortir precisament Lamine Yamal fent valoració de diferents coses i entre elles aquesta llista on surten els tres candidats a la pilota d'or. Sorpresa per part dels Blaugrana perquè Pedri i Rafinha es queden fora d'aquesta pilota d'or d'enguany.
2: I és que la llista dels 30 candidats a la pilota d'or del 2026 ha provocat sorpresa i també indignació al Barça, ja que Pedri i Rafinha no hi apareixen malgrat haver estat protagonistes en temporades anteriors. En canvi, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres sí que formen part dels nominats. L'absència dels dos blaugranes sorprèn especialment pel seu rendiment i pels bons números que han aconseguit amb el club.
0: I mentrestant, el Barça femení domina precisament aquestes nominacions a la pilota d'or amb 6 candidates.
2: I és que el Barça és el club amb més representació entre les 30 candidates a la pilota d'or femenina 2026, després d'una temporada en què va conquerir tots els títols possibles. Cata Coll, Esme Brooks, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Pajor i Clàudia Pina són les 6 blaugranes nominades, mentre que també hi apareixen les exbarcelonistes Alexia Botellas i Mapi León. La gala de la pilota d'or se celebrarà el 26 d'octubre a Londres.
0: Estarem pendents d'aquesta gala de la pilota d'or. Per cert, avui parlarem precisament del futbol femení, eh?
2: Sí, perquè precisament la Reial Federació Espanyola de Futbol ha incentivat una mesura per incentivar la congelació d'òvuls de les futbolistes i això ha generat diverses reaccions, algunes polèmiques entre diferents esportistes de diferents esports, de diferents àmbits. Doncs perquè elles defensen que retardar el que és la maternitat no és una mesura per incentivar-la, sinó que haurien de fer unes mesures doncs, més, més perquè poguessin les futbolistes doncs, tornar a recuperar-se després del part i reincorporar-se a la feina amb millors condicions, perquè moltes queden apartades dels seus equips quan són mares. Per tant, en comptes de retardar la maternitat, elles defensen doncs, això, mesures perquè es puguin incorporar després a la feina amb condicions i garanties.
0: Sí, que hi hagi una bona sinergia entre el treball i la maternitat.
2: Exacte, que puguin ser les dues coses alhora, no que deixin de jugar per ser mares o que ja siguin mares quan hagin deixat la seva carrera professional.
1: Aquí hi ha tema, hi ha debat sí. Fet.
0: Després en parlarem i entrarem al focus.
1: Al focus. Escolta, jo, avui és un dia, perdona que et talli, avui és un dia en el que moltíssima, moltíssima, moltíssima gent utilitzarà allò de arribar tard per la pluja. Jo avui et porto el rànquing de les 5 excuses més utilitzades per arribar tard. I avui, avui és una realitat. Avui jo he estat a punt de dir vaig una mica més tard, però
0: gotes,
1: no plovia encara a l'hora que m'he aixecat.
0: Després m'ho expliques. Li cridem amb els esports perquè els pilots avisen del nou circuit de Madrid que pot convertir, que seria Madrid NG, pot convertir el Gran Premi d'Espanya en una bogeria.
2: I és que el nou circuit de Madrid NG arriba a la Fórmula 1 envoltat d'expectació i també de preocupació. Els pilots i equips destaquen la seva gran dificultat i el poc marge d'error, especialment a la complicada corba de la Monumental. Els testos de Fórmula 3 ja van deixar nombroses banderes vermelles, trencaments de xassis i suspensions. Carlos Sainz preveu una cursa amb possibles cotxes de seguretat i problemes, mentre que també hi ha dubtes sobre els avançaments i també el desgast dels pneumàtics.
0: Doncs ja veurem què passa amb aquest circuit de Madrid en el seu segon intent de portar la Fórmula 1 a la capital de l'estat. D'aquí 4 minuts arribarem en punt a 6:45 del matí. Estem despertant el 9 de setembre. Som els del Bon Dia i Bona Sort, a 2 dies per la Diada. Ja comencen els actes de la Diada. Per cert, el divendres farem un programa especial des del Bon Dia i Bona Sort. Estarem aquí, però posarem el focus precisament en el dia de la Diada Nacional de Catalunya. En 6:45, arrenquem el Bon Dia i Bona Sort.
4: Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort, amb Batollador.
0: Doncs sí, família, benvinguts a aquest nou despertador, el despertador de Ràdio 4, 9 de setembre del 2026. Sigueu benvinguts i benvingudes totes i tots en aquest despertador, aquest dimecres, en què el sol sortirà quan siguin les 7:22 del matí, 6:45, és a dir, d'aquí 1 hora i 10 minuts, veurem sortir el sol. Bueno, avui el sol sortirà, que el veiem o no ja serà una altra història. Ja se'ns complica la vida. A 9:15 el sol ens dirà fins aquí, xau pescau, com diria aquella. El dia en què em falten exactament 310 per arribar a les vacances d'estiu, us prometo que la setmana que ve...
2: És que, Badó, aquest compte enrere se'ns farà llarg,
1: Jo proposo un altre compte enrere. Els dies que queden pels meus 40. Prepareu-vos perquè...
0: Això serà el gener, no?
1: Això queden 2 dies. No, 19 de gener.
0: Farem una cosa, farem el Nadal i després...
1: Jo vull una compte enrere, també.
0: Tu,
1: ho mereix, l'ocasió.
0: Ahir vaig fer una pregunta i avui la repeteixo. Tu veies un programa de ràdio a la teva habitació?
1: Justament, i el vull tornar a fer aquí.
0: No, el problema de ràdio de l'habitació s'ha acabat, Bé, doncs ja farem el compte enrere, també. Falten 310 dies per les vacances d'estiu. A partir de la setmana que ve, els dies que falten per les vacances de Nadal,
2: Millor.
0: Montse, a part d'això, a part de parlar dels òvuls congelats de les futbolistes, què més portem avui?
2: Doncs portem l'estop d'un artista que fa anys, l'estop d'una veu imprescindible de la música, que l'Ares també crec que esmentarà i que escoltarem doncs, la
0: quin
2: seva...
0: És?
2: Meravellosa discografia. Michael Bublé. Home, gran.
0: Michael Bublé, que el seu fill tenia... Que tenia un problema, el seu
2: sí,
0: fill.
2: Sí, ell, sí. Ell es va pronunciar durant un temps, una malaltia que tenia el seu fill.
0: De fet, es va apartar durant un període curt del món de la música per problemes amb el seu fill.
2: Sí.
0: Molt bé, i tu ara m'has dit que...
1: Jo et porto el rànquing de les excuses més utilitzades quan fem tard i després, atents, perquè us explicaré, té una raó de ser, un per què, i no és qüestió d'estètica, per què les finestres dels avions són arrodonides.
0: Oh,
1: home,
0: bona.
1: Té un sentit. I després us explico.
0: Molt bé, doncs veus que cada dia s'aprenen coses.
1: Sempre.
0: I que
1: sempre.
0: Sigui 6:45 del matí. Atenció, perquè la ciència dona una bona excusa per escoltar la ràdio. Video killed the radio star. Video killed Si aquesta hora esteu escoltant la ràdio perquè no teniu res més a fer, doncs que sapigueu que, a part d'assabentar-vos de tot el que passa, doncs hi ha un motiu que la ciència ens diu per què s'ha d'escoltar la ràdio, sobretot a aquesta hora del matí.
2: A veure, a veure.
0: Un estudi publicat per la Frontiers in Psychology va analitzar els hàbits radiofònics de persones grans i va trobar que molts participants associaven la ràdio amb relaxació, millora de l'estat d'ànim, sensació de confort i companyia.
1: Això, que bonic, això que dius.
0: Això va per la gent gran i per la gent que no és tan gran.
2: Clar, per tothom.
0: Recordem que la ràdio actualment, i sobretot a Catalunya, està vivint un moment molt dolç. Hi ha molt consum de ràdio, la qual cosa és fantàstica per tots en general i per nosaltres en particular. I és que la ràdio té una cosa curiosa. Pot estar sonant de fons mentre fas altres coses, però al mateix temps dona aquella sensació que hi ha algú a l'altra banda parlant amb tu. I aquests som nosaltres, aquí tot el dia donant la xapa. Així que ja ho podem dir. Posar la ràdio pot ser una mica com tenir companyia, però sense que et demanin que treguis la brossa. Això sí, la ciència no diu que escoltar la ràdio sigui una cura miraculosa. Simplement apunta que pot contribuir al benestar, especialment a través de la relaxació, l'entreteniment i la sensació de connexió amb els altres. Així que, si esteu sols o no, o si esteu amb una persona i no la suporteu, no, a vegades passa.
1: És bona, és bona.
0: Poseu la ràdio. Jo tinc una persona molt propera que la seva parella, el temps que van conviure després de casar-se, que no va ser gaire, la parella anava tot el dia amb cascos posats.
1: Ostres.
2: Home, potser no hi havia comunicació, eh? No, sí, la comunicació fallava aquí,
0: eh? No, vull dir que tampoc caldria, eh? Tampoc caldria. Família, poseu la ràdio.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: És un quart i dos minuts de 7 del matí. Ara que dèieu les coses que parlarem avui, deixeu-me que us digui que ens arriba avui la Míriam Saint-Germain amb tots els successos que han passat a les darreres hores i els darrers dies. I avui parlarem de productes de temporada. Aquells productes que toca menjar ara.
2: Oh, m'encanta. Eh? Aquesta temporada, la tardor, també porta a la taula productes brutals.
1: M'heu assustat que pensava que parlàvem de productes de temporada amb la Míriam Saint-Germain. Dic, aquesta dona ara també parla de cuina.
0: No. Vale. A veure, si dic productes de temporada, de tardor, què us ve al cap?
2: Home, bolets.
0: Bolets.
2: Bolets, per exemple.
0: Castanyes, moniatos.
2: Exacte, moniatos capons.
1: Calçots li deu de quedar poc, no?
0: Sí, al març.
1: Què dius ara?
0: Que queda res.
1: Home, no, el novembre no.
2: No, sí, és veritat. Novembre, comença a finals d'any, fins al febrer. Sí. Març, no?
0: Perdona, l'època dels calçots és
2: febrer, sobretot és febrer, però quan comença ara, a finals d'any.
0: Pel temps passa volant.
1: Pues fes una conta enrere dels calçots, eh? Quan queda per menjar calçots, també?
0: Sí, la cargolada de Lleida i el teu aniversari. Tinc feina. Vinga, va, que avui és dimecres 9 de setembre i com cada matí fem una ullada al calendari per veure què se celebra avui arreu del món. N'hi ha de més seriosos, de més curiosos i algun que costa de creure que tingui dia propi. Però ja ens estem acostumant a això. Tenim la pell ja molt dura. Avui és el Dia Internacional per protegir l'educació dels atacs.

0: Una jornada, no sé si és millor la notícia o la cançó, és que aquesta cançó és d'aquelles que arriben, eh?
1: Mole, mole, aquestes hores del matí.
0: Això és música en vena, eh? Una jornada de Nacions Unides per recordar que en zones de conflictes, escoles, alumnes i professors continuen sent víctimes d'atacs. L'objectiu és tan bàsic com important que anar a classe sigui segur, i molt segur. És dur, és molt dur, eh?
1: O sigui, molt,
0: que
1: molt.
0: Anar a estudiar suposi un risc a la teva vida... És duríssim.
1: És duríssim.
0: Avui també és el Dia Mundial d'aquella gent que fa que quan arribem al mercat sentim aquella olor de fruita... Ah, ara us explico una història. No cal que posem la sintonia de senyor gran que explica la seva vida. Però avui és el Dia Mundial de l'Agricultura. So she took her love for to gaze around. Jo visc a Caldetes. I els dissabtes al matí, a la plaça Cuba de Mataró, es fa el mercat com es fan a tants i tants pobles de Catalunya. A vegades havia agafat la bici i m'havia anat fins a la plaça Cuba de Mataró, allò passant, vorejant la costa pel costat de la via. I arribes a primera hora del matí, us prometo que aquella olor no té preu.
1: Que bo, que meravella.
0: Brutal, o sigui, tots els pagesos que van muntant les seves parades...
1: Que olor a cargols, també, el meu mercat de Lleida, olor a cargols.
0: En sèrio?
1: Sí, és boníssim, la parada, és que les tinc controladíssimes, a més, les paradetes de cargols. M'encanta el mercat.
0: Doncs la fruita de la verdura. El meu pare, en Pau Descansi, era o sigui, un fixe de cada setmana.
1: Sí.
0: Baixava amb el seu carro, se'ls coneixia tots, eh? Sabia on anar a buscar les taronges, on anar a buscar les mandarines, on tenien el millor enciam, on tenien els millors tomàquets. De veritat, aquests llocs a vegades anem a comprar perquè la vida ens fa anar molt ràpids i que agafem un tomàquet i l'orem i fa olor a plàstic. O sigui, s'ha d'anar als mercats, eh?
2: No hi ha res com comprar al mercat.
0: No, total. Doncs res, avui el Dia Mundial de l'Agricultura, des d'aquí una salutació a aquesta gent que molts, durant molts anys... m'han estat escoltant des del tractor. Molts. I així m'ho feien arribar. I espero que segueixin fent-ho. Un reconeixement a una activitat que ens sembla llunyana quan vivim en una ciutat, però que de la qual depenem cada vegada que obrim la nevera. I també una jornada per parlar de com produir aliments d'una manera cada cop més sostenible. Avui també és el Dia Mundial...
1: Aquest és el teu dia, també, eh?
0: ...del vehicle elèctric. Tantes alegries i tantes penes que m'ha donat el vehicle elèctric.
1: A mi també, jo puc dir-ho, ara. Aquesta setmana vaig estrenar-me amb un vehicle elèctric, una moto, en aquest cas. L'experiència no va ser del tot bona, què diguem?
0: Molt bé, va caure el mòbil...
1: Va caure el mòbil enmig de la carretera.
0: La part del vehicle elèctric, que està molt bé, però...
2: Bueno, té els seus inconvenients, també.
1: Com tota la vida, suposo.
0: Si us heu de comprar un vehicle elèctric, aquí la clau i la gràcia és poder tenir carregador a casa. Al pàrquing de casa, on sigui. Si aparques el cotxe al carrer, que és el que faig jo, se't complica una mica més la feina. Jo, perquè aquí, on vinc a treballar, puc connectar el cotxe.
1: No.
0: Però si no, és complicat, eh? I segons quins trajectes has de fer... Aquest cap de setmana el meu fill m'estava dient tu vull fer un bike park a la Cerdanya, vull fer descens, i dic... Clar, és que si pujo no baixo. No? Has de buscar llocs per poder carregar el cotxe i...
2: Has de calcular bé, clar.
0: Has de calcular, doncs.
1: El resum és que si us voleu comprar un vehicle elèctric, no li pregunteu al vador, perquè us podeu imaginar la resposta.
0: No, clar.
1: Al principi et veia molt emocionat, però sí que és veritat que amb el temps... És allò
0: no, però
1: de...
0: ara m'estic tornant a emocionar.
1: Sí?
0: Eh?
1: Vale, sí, doncs sí. Aviam si ho notem.
0: Avui toca reivindicar la mobilitat elèctrica i la reducció d'emissions. El cotxe elèctric cada vegada són més habituals. Ara només falta trobar el carregador lliure i que ens deixi... De no tenir que fer una gincama per poder-lo localitzar. Avui també és el Dia Internacional de la Bellesa.

0: Només per les cançons ja val la pena aquesta secció, eh? La jornada la va impulsar el sector de la cosmètica per reivindicar la bellesa, la cura personal i els professionals que hi treballen. I nosaltres hi afegim que a les 6 del matí qualsevol persona que hagi aconseguit sortir de casa ja té molt de mèrit a la bellesa. Avui esteu radiants.
1: Ah, home, gràcies.
0: No, perdona, ho esteu sempre. Però avui... Esteu molt radiants.
2: Aquesta llum que ens han posat en aquest estudi ajuda. Jo sempre he dit que no hi ha dona que no, que no sigui guapa, vella, sí, vella amb bé, de Barcelona, o sigui, bonica, sinó que hi ha mala llum. Quan allò de no veure, és mala llum, és mala
1: veritat,
2: llum.
1: No? I és veritat que la llum canvia molt, ho canvia tot.
0: I també hi ha molta vella... amb baixa, que també està preciosa.
2: I també, també, i tant.
0: Avui també és el Dia Internacional del Tester del Software. Sí, aquesta gent també es veu que tenen dia, eh? Són els professionals que proven programes i aplicacions abans que arribin a nosaltres per trobar els seus errors i comprovar que tot funcioni correctament.
1: Clar.
0: O sigui, la gent que intenta descobrir els problemes abans que nosaltres cridem però per què no va això?
2: Clàssic. Que... Jo ho dic molt, això.
0: Per què tinc el wifi i no m'enganxa res?
1: És a dir, són gent que busca totes les errades, bàsicament.
2: És fora.
1: Està buscant que peti el programa.
0: I acabem Dia Mundial del Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fatal. Es celebra precisament el 9 del 9 perquè recorda els 9 mesos d'embràs. L'objectiu és conscienciar que durant l'embràs no hi ha una quantitat d'alcohol considerada segura i prevenir els problemes que pot provocar en el desenvolupament del fetus. Espera, que encara me'n queda un, eh? Avui això ja és el Dia Internacional del Sudoku! El 9 de setembre, no és casualitat, el Sudoku clàssic té 9 files, 9 columnes i 9 blocs. Així que avui, 9 del 9, el dia perfecte per celebrar aquell passatemps que comences pensant això és fàcil i acabes 20 minuts després dubtant de totes les teves capacitats. Ara, està bé el Sudoku, però aquesta gent que s'aïlla igual que escoltant la ràdio amb els cascos sense parlar amb ningú...
2: No molesten, aquesta gent no molesten.
0: Amb el Sudoku...
1: No, però està bé, està bé. I ara s'ha posat molt de moda un que es diu Murdoku. No l'heu vist, aquest
2: estiu? Ho he vist.
1: Hi ha gent enganxadíssima.
2: A Instagram
1: enganxadíssima. És el mateix que el Sudoku, però resolent assassinats.
2: Sí, exacte.
1: De Murder, Murdoku. A vegades diu Murdoku i hi ha quaderns, hi ha gent hi ha enganxadíssima. Aquest estiu jo n'he vist uns quants,
2: sí, eh? Sí.
0: On te creieu que es troben més sudokus del món?
2: Ostres, ni idea.
0: No, en quines situacions? Aeroports i avions.
2: Està ple
0: de sudokus. Vinga, va, amb 5 arribem a 6:45 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort, el despertador a Ràdio 4. És 9 de setembre del 2026, un dia que s'hauran de prendre totes les precaucions possibles per l'avís d'aquestes pluges torrencials. Des del Bon Dia, Bona Sort, us anirem explicant, us anirem detallant si hi ha qualsevol novetat amb el temps i quines són les afectacions que poden tenir tant en la mobilitat com en la seguretat, eh? Apa, toca mirar el calendari amb una mica més d'interès. Avui hi ha molts anys, eh? Què diuen els astres? I avui també parlarem d'un aniversari que us farà sentir bastant grans. It could be so nice growing
2: old with you. Comencem felicitant aquest que sona, és l'Adam Sandler, i és la persona que us farà sentir gran. Sabeu quants anys fa? És que ni us ho... Us ho he borrat? Per a que vosaltres... Bueno, ubiquem, no?, Adam Sandler.
1: Sí.
2: Aquest senyor que és... Pues la comèdia és ell, una mica, no? L'hem vist a pel·lícules com Un papà genial, 50 primeres cites... Bueno, un munt de pel·lícules, i ha demostrat que quan es posa seriós també és molt bon actor. Però tu el tens al cap com aquest tio jove, no?, immadur, de les comèdies dels 90, i tenim un problema amb el pas del temps, perquè aquest home avui fa 60 anys.
1: Què?
2: 60 anys, Adam Sandler.
1: Però hagués dit que hagués tingut uns 48, 50, 50
2: poc. A mi m'ha sorprès moltíssim. Ho vaig haver de mirar diverses vegades.
0: Perquè és un noi que té cara de nen.
2: Té cara de nen, per això et dic. 60 anys em sorprèn avui, Adam Sandler.
1: Ah, mira, precisament diu, amb un titular, me estoy volviendo viejo, ya casi nada me preocupa y tengo que pensarlo un poco. Ai, ai, mola, viejo, amb 60 anys, que va.
2: No,
1: molt jove,
0: però
1: Sandler.
0: També et dic una cosa, aquesta gent que arriben als 60 anys, com es diu popularment, podrits de pasta, Els importa tot molt poc. Viuen molt tranquils.
1: Home, és que, clar, la jubilació la tenen molt ja plàcida.
0: Ja es poden jubilar. No es jubilen perquè... Mira Clint Eastwood.
1: Aquest senyor...
0: I atenció, perquè avui en fa 66...
1: Hugh Grant!

0: Que gran, les seves mirades, les seves expressions característiques. Jo crec que és un actor excepcional.
1: Brutal. És una de les cares més reconeixibles de la comèdia romàntica britànica. Nothing Hill, brutal. Love Actually, 4 bodes i un funeral. Mig planeta. Ens vam enamorar d'ell veient-lo fer de senyor tímid, despentinadet i emocionalment inútil. Brutal, Hugh Grant.
0: I avui total. En fa 41...
1: Luka Modric. Pilota d'or l'any 2018, fa 41 anys, Luka Modric, una llegenda absoluta del Real Madrid. Està bé dir llegenda absoluta, Badó?
0: Sí,
1: aquest sí que me'l compres. Després de 13 temporades al Club Blanc, el 2025 va fitxar per Milan i continua competint al màxim nivell.
0: 41 anys per Luka Modric, aquell home que l'any 2018, quan va guanyar la pilota d'or, la meitat del planeta ho va celebrar i l'altra meitat del planeta no en tenia perquè li van donar. Però mai plou a gust de tothom, eh?
1: Això és
0: està
1: així.
0: Clar. I avui...
1: Sembla que no passa el temps per aquesta, també.
0: Sí, 61 anys.
1: 61 anys que, per cert... Jesús Vázquez.
0: Que si no recordo malament... Avui estrena el programa a Televisió Espanyola. El túnel.
1: Doncs llavors coincideix amb el seu aniversari.
2: Ah, mira.
0: Em sembla que és avui, eh? Jo diria que és avui, eh?
1: 61 anys, Jesús Vázquez, mare de Déu, eh? Ell és una de les cares més conegudes de la tele. Porta més de 3 dècades presentant concursos, realities, talent shows i continua tenint exactament la mateixa cara, eh? No sé si esteu d'acord.
0: Doncs sí, és avui, eh?
2: És avui, a la 1.
1: Avui, justament.
0: A la 1 de Televisió Espanyola.
2: A la 1, sí.
0: És que em passo el dia amb el canal 24 hores. Tot el dia estic amb el canal 24 hores.
1: Enteres de tot?
0: Per cert, avui al matinal 360 de Televisió Espanyola, l'entrevista al president del govern, eh?
2: Mañaneros.
0: El Mañaneros. Per cert, un altre que em fa 51 i que abans en parlàvem.
1: Michael Bublé. It's beginning to look a lot like Christmas.
0: Everywhere you go. Take a look at the five. El Gorka ens fa cara d'emocionat.
2: Gorka disfruta amb Michael Bublé.
0: Però a mi és que...
1: Et costa, eh?
0: Ara el Nadal em costa molt encara.
1: Et costa.
0: Potser igual després del migdia, avui amb la baixada de temperatures, igual la tarda això hi anirà molt
2: ja
0: bé.
2: Ja comença l'ambient. Però
0: aquesta hora de matí que vaig amb camisa texana, que estic suant a xorres, ja, és allò de... Sí, vols dir?
1: El cas és que aquest canadenc elegantíssim, especialitzat a fer que qualsevol cançó, doncs això, sembli sonada, persona amb una copeta a la mà, eh? I les llums de Nadal de fons.
2: I tant.
1: Hi ha un últim aniversari que li deixo a la Montse, però més endavant. Montse, després... No? Ens falta algun aniversari?
0: Sí, no, Michael Bublé. No?
2: Ah, sí. No, tu, sí, un component d'una banda mítica dels
1: exacte.
2: 80 que retrem homenatge amb una de les seves cançons més importants, però
1: exacte.
2: Un èxit d'aquells incomparables.
1: Exacte, li deixen d'èxit per la Montse, que ja ho sap prendre millor, sap prendre el marro dels èxits.
0: Vinga, i obrim a consulta amb els astres.
1: El signe beneït del dia d'avui, 9 de setembre de 2026, és Aquari. Aquari, carinyo, avui tens un bon dia per explicar idees, proposar coses i buscar suport. Si tens alguna cosa al cap, doncs la dius. I avui ser la persona rara de la reunió et pot sortir bé, eh? Així que fes-ho. El signe que avui ha d'anar amb compte és Taure. Que el que ha de fer, Taure, has de vigilar amb els diners, eh? Vigila, perquè sobretot amb obsessionar-te amb si alguna cosa no et surt exactament com voldries. No tot contratemps és una tragèdia. Així que relaxa, sisplau, perquè tot anirà bé. I el signe sorpresa del dia és Sagitari. Sagitari, avui toca fer neteja de plans, de projectes, d'expectatives. Si hi ha alguna cosa que només et robe temps i energia, escolta, ja toca deixar-la anar. Sí, també pot ser una persona, eh? Que és important també deixar persones enrere.
2: I tant.
1: I ja estaria, això diuen els altres.
0: Tenim sants avui.
1: Avui no, sí.
0: Home, i tant. Avui és Sant Pere Claver, és Mare de Déu del Claustre, és Sant Gorgoni, és Sant Andomar... Que en castellà seria Andomaro, eh?
2: Ah, no l'havia sentit mai, aquest nom.
0: Et trobes Andomaros a cada cantonada. Santa Felícia i Sant Doroteu, els que celebren el dia del seu sant, doncs a tots ells moltes felicitats.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: A tu no el constaven, eh?
4: No, dic, bueno, ja tenia molts aniversaris, molts astres dient coses. Dic, home, jo aquests a Sants no crec que hi hagi ningú que se senti identificat. Perdona. Però a partir d'ara els diré que...
0: I el pobre que es diu Doroteu i que està escoltant aquí...
2: I l'altre nom, com has dit, és un nom encara més estrany.
4: Tota la raó, no disculpes als oients.
0: Ara m'imagino a casa d'en Doroteu, que estan allà la família, en Doroteu assentat en el sofà, i Doroteu, què fas? Escoltant la ràdio. Calla, que ara et feliciten.
2: Tens tota la raó. Doroteu amb la tassa escoltant, esperant, i que no arriba la seva felicitació.
4: No arriba.
0: Doncs estem aquí per Doroteu al rescate. Vinga, va. Hi ha objectes, aparells, que existeixen malgrat que no ho sembli. Com, per exemple, una cafetera que té una peculiaritat especial.
2: És la cafetera que et fa un cafè quan la mires.

0: Hauríem de fer, un àlbum de cara a Nadal. Bon dia, bona sort, Greatest Hits.
1: Home, i tant.
0: Amb els grans temes. I aquesta cançó sonaria.
1: Per què no?
0: Home, sonant les quantes, la temporada passada va sonar unes quantes vegades.
1: Som molt cafeteros aquí. Però aquesta cafetera, quan hem dit que fa un cafè quan la mires, és literal, eh? És literal quan la mires. És una cafetera d'una empresa espanyola que es va presentar a l'edició del Mobile World Congress de fa uns anys i que ja està al mercat. Com funciona? Doncs mireu, la cafetera té una pantalla on mostra les múltiples maneres que tens de fer el cafè. Doncs tallat, llarg, americà, espresso, cappuccino, el que vulguis. Aleshores, tu enfoques la mirada en l'opció que més t'agradi, el sistema detecta a on estàs mirant i et pares més estona, i sense tocar cap botó et fa el cafè immediatament, sense haver de tocar res, amb la vista. És a dir, tu la mires, l'enfoques... Wow. I et fa el cafè.
0: Entre nosaltres, no és més pràctic apretar el botó i ja està?
1: Home, imagina que tens les mans ocupades, no sé.
2: No. Imagina't, és que clar, jo m'ho estic imaginant, jo estic al sofà i la començo a mirar, saps allò? Com si fos una conquista, no? Començo a mirar des de la llunyania, no? A la cafetera.
1: Així,
2: i de sobte, pam. És que això és un match brutal.
1: Maravella,
2: això
1: maravella.
2: Això ni a Tinder es veu.
0: No, està molt bé.
1: A mi, jo, aquesta cafetera m'agrada, ja us ho dic.
2: M'encanta, perquè jo, si la tingués, diria, s'ha posat calenta sense tocar-la.
0: Mira, jo et dic una cosa. Jo crec que amb la cara que posem al matí quan ens llevem, amb la cara que tenim al matí quan ens llevem, ens posem a mirar a la cafetera i ens fa tres cafès diferents.
1: Això sí que és veritat.
0: Un ull a Cuenca i l'altre a Sant Petersburg.
1: Això sí, dono la raó, passa com el mòbil, que no el coneix la cara molts matins.
0: Vinga, va, gràcies, Montse. Anem a la contra d'avui. Poca broma amb aquesta notícia que hem conegut els darrers dies, i és que un turista anglès mor després de saltar d'un ferri per arribar nedant a la costa. Això ha passat amb un ferri que anava de Salou a Cambrils?
1: Sí, feia aquest trajecte entre Cambrils i Salou. Va passar quan un turista anglès de 45 anys va morir divendres passat quan va saltar voluntàriament al mar des d'un ferri que feia aquest trajecte que esmentàvem. L'home viatjava amb els seus pares i també el seu germà, que era 2 anys més jove. Segons la informació recollida, els dos germans havien protagonitzat alguns incidents abans d'embarcar i un cop al ferri, doncs sembla ser que es trobaven sota els efectes de l'alcohol, que volien continuar bevent, que no se'ls servia en el ferri la beguda que ells volien, i van decidir saltar voluntàriament al mar per arribar nedant a la costa i anar al xiringuito, a la guingueta que hi havia a la platja. Fins i tot haurien demanat cervesa, més cervesa, i el capità va dir que fins aquí. Quan estava al punt el ferri d'arribar a Salou, com dèiem, van saltar al mar amb la intenció d'arribar nedant fins a la platja, i el germà petit va aconseguir arribar a la costa, però l'home de 45 anys...
0: A la costa,
1: que
0: per cert, allà els estava esperant la família, encara per posar més dramatisme a la història.
1: I tant, però el germà gran, l'home de 45 anys, no va poder completar el trajecte. Els passatgers van avisar a la tripulació, es va activar un dispositiu d'emergència amb salvament marítim, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra també van intervenir en la investigació posterior dels fets, i ara s'espera el resultat de l'autòpsia per determinar, perquè s'ha de fer per protocol, però evidentment aquest senyor va morir per ofegament al mar. No sabem si pels efectes de l'alcohol, per algun problema que va tenir d'altre tipus, o el que sigui que dirà l'autòpsia.
0: L'embriaguesa segurament no va ajudar, eh?
1: Evident.
0: I atenció, perquè Austràlia... Una australiana es converteix en la primera persona enterrada en un taüt fet amb fongs.
3: Caroline, una dona australiana de 70 anys, ha estat la primera persona del país enterrada en un taüt elaborat amb miceli, la xarxa d'arrels dels fongs i fibres de cànem procedents de residus agrícoles. La iniciativa busca oferir una alternativa més sostenible als enterraments tradicionals. El taüt es fabrica en aproximadament una setmana, i un cop enterrat s'integra a la terra molt més ràpidament que un taüt convencional. La família de Caroline explica que aquesta opció encaixava amb la seva manera de pensar i amb la seva voluntat de contribuir a la protecció del medi ambient.
0: Clar, això va bé si aquest taüt és enterrat a terra directament. Mm-hmm. En cas que sigui un nínxol,
1: tindria
0: poc sentit. Però està bé. A més, si veus el taüt, es veu un taüt sostenible. No, de veritat, poca broma. I atenció, perquè un pagès jubilat cultiva una carbassa gegant de 369 quilos. Has de ser pagès i has de ser jubilat, per fer això. I la bateja com la carbassa de quina barbaritat.
1: No em ben posat perquè Juan Antonio Macías, un agricultor jubilat de 66 anys de Puerto Real, ha aconseguit cultivar una carbassa d'això, de 369,5 quilos. L'ha batejada amb el nom de quina barbaritat i assegura que per aconseguir-la ha fet servir, atenció, si algú vol simular la recepta, llavors especials, molt espai i els fems que siguin d'ovella. La carbassa es va plantar a principis d'abril i en només 2 mesos havia assolit una mida ja espectacular. I el més curiós és que aquesta carbassa enorme no ha acabat en una exposició. L'agricultor l'ha donat a un menjador social de Cádiz, on l'han hagut de transportar...
0: El menjador social estarà menjant sopa de carbassa fins al 2070.
3: Mare
1: boníssima.
3: Meva.
1: L'han hagut de transportar amb una grua, eh?
3: I tallar-la. Això m'imagino, clar.
1: Però, clar, com la talles? Doncs amb una serra de jardineria. És el que han fet. Ara, lluny de donar-se per vençut, en Macías, en Juan Antonio, ja està preparant les llavors i tot plegat per intentar superar el seu propi rècord l'any que ve.
0: És molt bona perquè en Juan Antonio Macías... A veure, sí que ho hem traduït amb quina barbaritat, però clar, ell l'ha batejat com... Què barbaritat! És boníssim! Què barbaritat!
1: És
0: 369,5 quilos!
3: Quina bestiesa!
0: No, de veritat. O sigui, la carbassa del carro de la...
1: De la... Ventafocs.
0: Més petita. Va, acabem. La moda de nedar amb taurons per aconseguir likes preocupa els experts.
3: El cas és que cada vegada més influencers busquen la foto perfecta nedant molt a prop de taurons i és una pràctica que pot comportar riscos tant per a les persones com també per als animals. Un estudi publicat l'any 2020 assenyala que fotògrafs i creadors de contingut són dels grups que més tendeixen a saltar-se les normes de seguretat per aconseguir una imatge espectacular. Els experts recorden que cal mantenir les distàncies i respectar les indicacions durant aquestes activitats.
0: Bueno,
3: no cal, de veritat, no cal.
0: L'altre dia sortia un que estava jugant amb un tauró i el tauró, doncs, es veu que no tenia ganes de jugar, tu, que no tenia el dia.
1: Home.
0: I li va enganxar el braç, eh?
1: Clar,
0: no li va arrencar, però li va deixar una bona ferida.
1: Si un tauró no vol jugar, no insisteixis.
0: Per tant, ja està. Els peixitos amb escabets i amb llaunes. D'aquí a 4 minuts arribem en punt a 6:45 del matí. Cançó que ens fa relaxar aquest moment. Bé, ens fa i mai millor dit, eh?
1: Doncs sí, i precisament d'un grup, d'un component del qual avui fa ni més ni menys que... és 57 anys. 57 anys, sí. Dave Stewart, dels Eurythmics.
3: Wow.
1: El 50% d'Eurythmics, juntament amb...
0: Annie Lennox.
1: Amb Annie Lennox, correcte. Va ser, com dèiem, un dels grans músics dels anys 80, amb cançons com aquesta Sweet Dreams.
0: Que ens estem...
1: Sí, per això que la intro era més llarga, la veritat.
0: La podem tirar des del principi.
1: Fa temps que no la presento. Ara, fem-ho bé.
0: A veure, va. Ara sí. A veure si la
1: Sweet Dreams, l'èxit imparable del 50% Dave Stewart, Annie Lennox, Eurythmics.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: No sortirà com a titular de la premsa escrita, però sí que el titular el posem nosaltres perquè ens hem equivocat amb l'edat del David Stewart.
3: M'he equivocat, m'he culpat totalment.
0: Ens hem equivocat perquè nosaltres ho hem agafat com a bona.
3: I tant. En Dave Stewart, jo he dit, crec que he dit 57 anys, no sé per què m'he liat amb el 7, i em fa 74.
0: 74.
3: Clar, ja m'ha sonat estrany.
0: He dit 75 així a la.
3: Gairebé l'encertes.
0: 74 anys.
3: Sí, senyor, que és que he creuat els números i bé, en fi, ha estat un lapsus de
4: Escolta, Montse, vine amunt, vine baix, tampoc me sembla cap drama. Vull dir-te,
3: hem de
4: la cançó d'aquest senyor, l'hem felicitat, ell estaria content.
0: També dic una cosa,
4: Si ens hagués sentit que li hem tret 20 anys de sobre, estaria feliç.
0: Al 74 estàs més a prop del 100 i al 57 estàs més a prop dels 30,
4: Mira, bona, aquesta bona reflexió.
0: Va, anem a les portades de la premsa escrita, comencem amb La Vanguardia.
1: Avui titula: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA. El periòdico diu: Espanya s'enfonsa en l'informe PISA amb el pitjor resultat de la seva història. El Mundo diu: el Suprem decidirà en 3 mesos si 2,3 milions de nets voten. A El País llegim: l'educació toca fons. El diari Ara diu: emergència educativa. L'ABC destaca: la Fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el pirateig de mòbil de Sánchez. La Razón avui titula: l'informe PISA certifica el desastre educatiu espanyol. I si mirem la premsa esportiva, veiem que El Mundo Deportivo titula: aparella, referint-se a la Champions, i el diari Esport diu: ningú com el Barça.
0: Això és el que trobareu en portada a la premsa escrita avui quan aneu a comprar el diari al quiosc. 3:02, ara mateix de 7 del matí. Arriba el rànquing del dia. Avui l'Àries ens porta una classificació d'aquelles en què segurament tots hem contribuït a una vegada.
4: Doncs sí, jo la primera, ja us he comentat. Porto les 5 excuses que més utilitzem per arribar tard. I hi ha dades que no m'invento jo. Surten d'una enquesta que he trobat que està feta a treballadors i m'agradaria saber quantes n'heu utilitzat.
0: Al final és millor anar de cara,
4: Sempre, sí, sempre.
0: M'he dormit...
3: He calculat malament el temps...
0: M'he dormit... Sí. Sí.

0: M'he trobat les obres, allò, tu, Montse, eh?
1: Però això és veritat.
0: Sempre et trobes
1: les
0: obres?
1: No, és que és veritat. Em va passar dos dies seguits perquè...
0: Perquè es pensava que un dia per l'altre les obres tenien
1: aquest,
0: acabades.
1: No, perquè aquest trajecte... No, és un trajecte que passaves de fer cada dia a no fer mai durant l'estiu, i llavors, clar, quan tu trobes el primer dia, doncs no, i el segon dia vas en pilot automàtic i torna a passar, dius, home, m'ha tornat a passar el mateix. Ara ja ho sé, ara ja ho sé.
0: Però encara estan les obres?
1: No ho sé, no hi passo, per si de cas.
2: No te la vols jugar. Doncs mira, en aquest rànquing, en el número 5, jo em sento molt identificada amb aquesta, perquè el 13% utilitza l'excusa de m'he deixat alguna cosa. Jo no és que me la deixi, és que no la trobo.
1: Ai,
2: no us ha passat de dir les claus, el mòbil, surts de casa, tanques la porta i als 30 segons dius, ostres, les claus, la cartera, el mòbil, o pitjor, tornes a buscar una cosa i quan entres ja no recordes que estàs buscant. El cas és que un 13% dels que arriben tard culpen, doncs això, algun oblit, i és una excusa fantàstica, perquè pràcticament és impossible de comprovar. És que m'he deixat les claus. Com ho saps tu que me les he deixat? Doncs el clas és que ningú sap, però tu ja has guanyat 10 minuts. En el número 4 tenim... Estava massa cansat per aixecar-me. Un 23%, aquesta m'encanta perquè ni tan sols intenta dissimular. No ha fallat el despertador, no hi havia cap emergència, simplement el teu cos doncs diu que ja està, que avui l'empresa pot començar sense tu. Un 23% ho reconeix directament. Estava massa cansat per llevar-me. I això no és una excusa, això és el que dèiem, sinceritat laboral extrema.
1: I haver-hi molta confiança, eh?
0: A la tercera hi trobem aquell que molta gent podrà utilitzar avui de forma justificada. Recordem que avui, des dels diferents estaments oficials, estan dient que, en la mesura possible, es faci teletreball, sobretot a les comarques afectades. El Garraf, el Baix Empordà, el Penedès...
1: El Baix Penedès, Garraf, sí.
0: Va,
1: Vallès Occidental.
2: Arribem a aquest podi. En el tercer lloc tenim aquella excusa per arribar tard que utilitza un 28%. Feia mal temps, com bé deies, pluja, neu, vent, qualsevol fenomen meteorològic pot convertir-se ràpidament en coartada. Un 28% d'aquesta enquesta feta a treballadors culpa al temps. I funciona molt bé perquè, clar, qui discutirà amb el temps? El problema és doncs, quan arribes dient quin temporal i han caigut quatre gotes, que és el que m'ha passat a mi aquest matí. Segona excusa... M'he adormit, un clàssic universal. L'alarma no ha sonat, o si ha sonat però tu l'has apagat. El cas és que tanques els ulls 5 minutets més i quan els obres, doncs ja han passat 45. I en el número 1 d'aquest rànquing d'excuses més utilitzades per arribar tard...
0: Aquí no me la colaràs, eh?
2: Aquí ja no te la puc colar, però no, te l'he colat
0: algun
2: cop.
0: I tu tampoc. Aquí tampoc.
1: És que l'horari normalment no passen aquestes coses que diràs ara.
2: Nosaltres no podem utilitzar aquesta excusa.
0: A quarts de 5 del matí no passa això.
2: No passa, perquè la primera excusa, la més utilitzada, és... Hi havia trànsit. És un clàssic que, clar, nosaltres és la reina absoluta. Nosaltres no la podem utilitzar perquè les hores que nosaltres venim no hi ha massa trànsit. Que diguem, més de la meitat dels enquestats, un 51%, l'assenyalen com el motiu per arribar tard. I és perfecte perquè, clar, serveix tant si realment hi havia un embús monumental com si simplement has sortit de casa 20 minutets més tard i dius, escolta, arribes i poses cara de mare de Déu, quin trànsit hi ha avui per la ciutat.
0: La que m'has colat més vegades, quin és?
2: Que s'ha mort algú moltes vegades. Jo he matat gent moltes vegades. No, però això conec a una noia, crec que la coneixem tots, que ha matat a la seva àvia diverses vegades. Us ho puc jurar.
0: En sèrio?
2: Us ho puc jurar i crec que la coneixem totes.
0: En sèrio?
2: Sí, tots, vull dir, sí.
0: Va, d'aquí a 8 minuts seran en punt les 7 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Qui és aquesta persona que ha matat a la seva
2: mare? No ho puc dir en directe, vado.
0: Però és d'aquí la ràdio.
2: No, per favor, en aquesta casa no fem aquestes coses. Per favor, aquí hi ha gent que fa les coses bé.
0: Ja ho direm, ja ho direm.
2: Ja ho direm, ja ho direm.
0: Va, avui parlem d'un tema que aquesta setmana està sobre la taula i que no està exempt de polèmica i fa referència a la congelació dels òvuls de les futbolistes.
1: Doncs sí, és que tal com va avançar Alexia Putellas, la Reial Federació Espanyola de Futbol finançarà la congelació d'òvuls de les esportistes per tal que puguin retardar la seva maternitat i així aprofitar al màxim el període de màxim rendiment esportiu de la seva carrera, que coincideix precisament amb el millor moment biològic per ser mares. Llavors, la federació diu que la mesura arriba arran de les peticions de les jugadores i el sindicat de l'Associació de Futbolistes Espanyoles recalca que tenen, doncs, elles el dret absolut a escollir i que no hi ha cap tipus de pressió en aquest sentit, Escoltem Jenny Martínez de l'AFE, de l'Associació de Futbolistes Espanyols, en declaracions a Radio Televisió Espanyola.
4: Como sindicato siempre estamos atentos a cualquier necesidad y cualquier presión que puedan sufrir preferir nuestras jugadoras y jugadores, que tenga la opción de que ella planifique lo que crea que mejor le puede convenir.
1: Fins aquí bé, no? Però com dèiem, és un tema que porta polèmica. Per què? Doncs perquè, per exemple, l'atleta gallega Ana Peleteiro és una de les veus que han sortit, diguem-ne, expressant els seus dubtes sobre aquesta mesura. Ella és, recordem, medallista olímpica en triple salt i fa aquesta reflexió a les xarxes.
5: El problema, obviamente, no es congelar óvulos. El problema está en que por qué la institución para la que estas mujeres trabajan tiene interés en financiar que retrasen su maternidad. Y aquí hay un problema que para mí lo cambia absolutamente todo. ¿Esta medida pretende facilitar que las mujeres sean madres o pretende facilitar que no lo sean mientras están jugando? Porque son dos cosas muy diferentes.
0: Clar, és que defensen també la conciliació familiar. És a dir, que puguis mantenir la teva feina i que tinguis el dret a ser mare quan a tu et vingui de gust ser mare.
1: Ara, això és el que les esportistes o moltes d'elles...
2: Però ser mare no és un dret, eh? Ser mare és una elecció lliure, no és cap dret. Però si hi ha algú que em diu, escolta, jo et pago això perquè ho siguis més tard, aquí està entrant en joc algo que... No em sembla bé. A mi, com a dona, no em sembla bé. I jo sóc defensora a ultrança de la congelació d'òvuls. Sabeu que fa molts anys que vaig congelar òvuls i li recomano a tothom, ara bé. Li recomano com a dona, amb un context en el que explico que, evidentment, pot ser ara, amb els temps que corren, pot ser mare més tard, però fisiològicament, el cos de la dona... O sigui, no és el mateix també... els òvuls que extrauràs amb 30 anys
0: sí,
2: que jo vaig cap a 40. És
0: sí,
2: així, o sigui...
0: També es parlava, per justificar una mica aquesta proposta, de que les mares cada vegada ho són més tard. La qual cosa també
1: final...
0: és un cert sentit. Tothom ha de ser mare, o sigui, una dona ha de decideix quan li ve de gust ser mare.
1: Aquest és el tema, que decideixin al moment elles. Però si et paguen una congelació d'òvuls, d'alguna manera t'estan incentivant,
2: no pressionant, però incentivant.
1: Sí. Bé, al final, en què coincideixen totes les veus discordants de la mesura són en què s'han de modificar les condicions de treball i la reincorporació de les mares en comptes d'incentivar el retard en ser mare. L'exnadadora Ona Carbonell, per exemple, medallista en natació sincronitzada, també s'ha pronunciat en aquest sentit. Això és el que diu.
6: Lo primero es decir que yo no puedo juzgar a la Federación Española de Fútbol porque realmente no sé el objetivo con el que han tomado esta decisión. Lo que sí puedo argumentar es que retrasar la maternidad no es conciliar. Conciliar es ayudar a que la maternidad sea factible y lo mejor posible mientras un atleta está en activo, ¿no? Significa poner profesionales específicos para esas deportistas en la etapa de pre y posparto y facilitar a los viajes y a los horarios difíciles de las deportistas. En definitiva, o sea, retrasar o dar herramientas para retrasar la maternidad no es conciliar. Ayudar a la conciliación o a la maternidad en el deporte es dar herramientas para poder realmente hacer ambas cosas, ser madre y deportista de élite a la vez, ¿no?
0: Clar, perquè aquí s'afegeixen diverses coses. O sigui, primer, el fet de deixar la disciplina esportiva que estàs fent en aquell moment, i després una altra. Disciplina esportiva durant el període de l'embràs i després la recuperació.
1: Exacte. Adaptar a cada moment doncs el que necessiti la dona, en aquest cas.
0: Molt bé. A Míriam Saint-Germain, bon dia, bona sort.
7: Bon dia, bona sort.
0: A Lluís Barril, bon dia i bona sort.
8: Bon dia i bona sort.
0: Què tal, com estàs?
8: Fantàstic. Sí? De tornada aquí ha sigut una sorpresa meravellosa.
0: Sorpresa la nostra, que no porta cistell.
8: ho sento, però ja algun dia ho solucionarem, això.
0: De seguida parlarem amb el Lluís. Com ho veus tu, això de la maternitat de la congelació d'ou? Vols aquestes recomanacions?
7: Clar, jo aquí tinc sentiments una mica trobats, eh? D'entrada, dius, ai, quina bona iniciativa, no? Però quan hi penses una mica i li dones una volta a la lletra petita, arribo una mica a la mateixa conclusió que la Peleteiro. Això ho estan fent per evitar que les esportistes d'elit siguin mares quan elles realment senten, volen i creuen que és el moment de ser-ho? Clar, aquí la lletra petita s'ha d'analitzar, eh? Sí que d'entrada, insisteixo, eh? Em sembla un titular positiu, però la lletra petita em fa dubtar i el que no m'agradaria és que s'estigués forçant d'alguna manera, encara que sigui de forma molt indirecta, a que les dones esportistes no puguin ser mares quan a elles els hi vingui
2: de gust. El que
7: està
2: clar és que també ens falta informació, Badó, i deixem acabar amb això. Ana Rosa Quintana ha fet molt mal dient he sido madre a los 50. Sí, cariño, estupendo, però amb una ovodonació, vull dir-te. O sigui, això clar. Per què abans eren mares tan joves i ara tan... Ara pots ser mare quan vulguis. Ara bé, Ara bé, no de forma... O sigui, utilitzaràs uns altres mètodes, però la congelació d'òvuls està bé, és una decisió important per això, per congelar-nos amb qualitat òptima, i tu els pots utilitzar quan vulguis.
0: Ah, és el primer dia, però no serà l'últim que parlem d'aquest tema. Escolta'm, molt content de veure't, Míriam.
7: I jo supercontenta d'estar aquí, la veritat.
0: I a tu també, Lluís.
8: Jo estic encantadíssim. Tenia unes ganes de veure-us. A més, amb aquest color moreno que esteu d'aquesta llum, és fantàstic.
0: Fantàstic. D'aquí dos minuts arribem en punt a les 7 del matí. Anem al preu just. I és que els darrers mesos hem vist sovint Donald Trump signant decrets i documents amb un rotulador permanent, molt gruixut i gros, eh? Els decrets que ha fet Donald Trump des que va entrar a la presidència dels Estats Units, que es posa allà en el despatx oval, cobra aquella carpeta i va signant, i vinc a fer decrets, doncs, de fet, la Casa Blanca ha publicat imatges seves signant ordres executives, i el mateix Trump ha parlat públicament dels seus rotuladors. La pregunta seria... Em sabíeu dir el preu d'aquest rotulador que utilitza Donald Trump? És permanent i el gruixut, eh? És que ahir vaig estar buscant el preu i em posava el punt de fina. Dic,
2: No, parlem amb propietat. El gordo.
0: Què val aquest rotulador? Què diries que val? A veure si t'acostes al preu.
7: Va, $30.
0: $30. No. Parlem amb euros.
7: 35 euros?
0: 35 euros.
7: Sí o no? Jo anava a dir 2,5 euros.
0: 2,5 euros?
8: Jo estic amb ella. 2,5 euros, 3 euros... Màxim.
0: 2,5 euros, 3 euros màxim.
2: 6 euros.
0: 6 euros. Veus, diré que alguns s'han passat i els altres no, ni els hi heu costat, però ni de broma.
2: Va.
0: Ni de broma.
2: O sigui, espera, llavors la Montse s'ha apropat.
7: Jo m'he passat.
2: No, però t'has apropat més que el... Ai, Badó,
0: de ja seguida la resposta, vinga, va, no vora. Són les 7 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. De setembre del 2026, el dia que ens llevem, sabem que avui arrenca amb la restricció de mobilitat i classes suspeses a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Vallès Occidental i Baix Llobregat.
1: Avui dimecres queda restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials entre les 7 del matí, a hores d'ara comença aquestes restriccions, i fins a les 5 de la tarda, 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local, com deies, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. Queden suspeses també les classes a centres educatius i universitats, es demana fer teletreball i s'ajorna l'activitat sanitària no urgent. Protecció Civil va enviar Ionés Alert per advertir de pluges torrencials que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb un nivell de perill màxim de 5 sobre 6.
0: Sobretot avui, màxima precaució. Aquells que tingueu mobilitat obligatòria, doncs preneu les precaucions més severes, avui més que mai, perquè els ruixats poden ser molt potents. I Educació xifra en un 12,6% el seguiment de la vaga en el primer dia de curs.
1: Són dades del 86,8% dels centres comunicats i segons Educació. USTEC parla d'un seguiment del 30%. Els sindicats s'han tornat a sortir al carrer per reclamar millores al Departament d'Educació. El seguiment més alt es va registrar al Servei Territorial del Barcelonès i al Consorci d'Educació de Barcelona.
0: I no deixem l'àmbit educatiu perquè l'informe PISA situa Espanya en els pitjors resultats des de que es va començar a publicar l'any 2000.
1: Sí, en només 3 anys els alumnes han perdut 23 punts en comprensió lectora, 16 en matemàtiques i 8 en ciències. 20 punts equivalen aproximadament a tot un curs escolar.
0: Mentrestant, els Mossos detenen dos menors per més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home durant la festa major de Manresa.
1: Sí, amb aquestes dues noves detencions, els menors de 16 anys ja són 4 els adolescents detinguts per aquest homicidi. La víctima, un veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, va morir després de ser agredit al carrer quan tornava a casa. Els Mossos mantenen oberta la investigació per aclarir els fets.
0: Precisament d'això en parlarem després amb la Míriam Sant Germain, eh?
7: Oi tant, és una notícia d'última hora, que no la vaig incloure al guió, però ja tenia pensat després parlar-ne.
0: Doncs aquí una estona en parlem. Brussel·les proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir la compra d'habitatge.
1: L'executiu d'Ursula von der Leyen presentarà avui la llei d'habitatge assequible que vol fer front a la crisi d'habitatge que afecta les ciutats europees. El nou reglament planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Entre els criteris hi ha que el preu mitjà de l'habitatge sigui igual o superior a 8 vegades la renda disponible dels habitants de la zona.
0: Ho dèiem al principi, un dia que arrenca amb les restriccions de mobilitat i classes suspeses a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Vallès Occidental i Baix Llobregat, tot plegat per aquest temps, un dimecres que arribarà amb un canvi de temps important a Catalunya, amb ruixats i tempestes, sobretot a la Catalunya central i al litoral i al prelitoral.
1: Unes tempestes que localment podran ser fortes i en acompanyades de pedra i de vent. També hi haurà una baixada notable de les temperatures, que en alguns punts serà d'entre 8 i 12 graus. A Pirineu i a l'interior el descens serà especialment marcat, mentre que l'Empordà i a les Terres de l'Ebre tindran més vent.
0: Gràcies, Montse. Volies comentar una cosa, Lluís?
8: Que és que estic molt content.
0: Per què?
8: Perquè estic aquí i estic tan content i tan emocionat que vull regalar un dinar a Santa Marta. Tu.
0: Després, em pensava que volies afegir alguna cosa del
8: temps. No, és que m'estava emocionant sol. Estava pensant, tinc que fer alguna cosa.
0: Em fa gràcia perquè la Montse estava fent el temps i jo pensava que, no sé, que em diria
8: no,
0: tu.
8: No.
0: Rierades a Cabrera de Mar, que és d'on ve.
8: Vaig estar a Figueres, a la part molt a prop de Figueres, i allà va caure una impressionant, eh?
0: Doncs avui s'esperen...
8: Impressionant. En 10 minutets van caure, perquè ho vam dir, és un malalt de tot això, 12 litros. No van arribar ni als 10 minuts.
1: Déu-n'hi-do.
0: Molt bé, doncs estava convençut que faries un anàlisi. Per cert, sempre hi ha una pregunta, això m'ho feia, jo ho he dit diverses vegades, el Quim Vila, que havia sigut un bon col·laborador de ràdio, que per cert tenia un espectacle, no sé si encara el té, però tenia un espectacle molt bo, sempre deia, les cebes que estan a mig quilòmetre de Figueres, aquestes són de Figueres o no són de Figueres?
8: Quasi.
0: No, perquè clar, això es compta amb els pèsols de Llavaneres.
1: Clar.
8: Ja ho vam parlar, això, l'any passat.
0: Ja, però ja no, sí. Seria, no són els pèsols de Llavaneres, serien els pèsols del Maresme, no?
8: Exactament. Per mi són els pèsols del Maresme.
0: Però els que estan fora de Llavaneres són iguals?
8: No, és que els de Llavaneres són famosos, ho vaig dir, per la Petra, que era la cuinera que tenia un restaurant que feia els pèsols, i per això li van dir els pèsols de Llavaneres. Eren els pèsols del Maresme.
0: Però són els mateixos pèsols, no?
8: Sí, la floreta, hi havia aquestes... Hi ha quatre varietats.
0: Al Maresme
8: bueno,
0: hi ha quatre?
8: Al Maresme sí, hi ha quatre varietats, sí.
0: Que bons que són,
8: sembla, eh? Sembla recordar, eh?
0: Que bons que són.
8: Són boníssims.
0: Oh!
8: I jo els faig, tu.
0: Oh! Oh! Que bons que són.
1: No ho dic.
0: Ja m'ho crec. Són les 7 i 5 minuts del matí. Aquest és el moment viral d'avui que acumula, a part de les visites que són centenars de milers, 90.000 m'agrada. Atenció si aneu a comprar aigua a països com Bali. Us pot passar això?
9: Por favor, si estáis de vacaciones y os vais a comprar una botella de agua en el supermercado, hacedme el favor de hacerle esta prueba antes de abrirla, porque podéis terminar muy mal. Una de estas me costó 4 días ingresar en el hospital en Bali. Sé que esto ya lo sabéis todos, que cuando vais a restaurantes y os ponen algo con hielo, tenéis que comprobar que el hielo tenga agujerito o no, pero esto no lo sabe la gente. Pues bien, en estos países hay mafias que pillan botellas ya abiertas y gastadas, pero que están en buen estado y tienen técnicas para rellenarlas con agua que no es bebible y que parezca que están como nuevas. Y luego las traen a estos comercios locales y se las venden. Porque hay mucha gente que se piensa que con comprobar que este tapón está sellado y cuando lo abres hace crack el sonidito, ya es suficiente. Pero esta gente tiene técnicas para volver a ponerle un tapón nuevo. Así que lo que vais a hacer va a ser pillar la botella y aplastarla así todo lo fuerte que podáis. Y si veis que llega un punto en el que ya no se puede aplastar más, es porque aún conserva el vacío original. Si veis que poco a poco se sigue aplastando, deja de esa botella. Esta, por ejemplo, está bien.
0: Amor, se me va pams.
1: Doncs sí, ha estat el creador de contingut, Alejandro Cereceda, que justament ens advertia d'aquests perills de consumir aigua embotellada en països en què hi ha màfies, doncs, que es dediquen a reomplir i a manipular aquestes ampolles. I que, per tant, a ell, que li va passar, que va haver d'estar 4 dies ingressat en un hospital per aquest motiu, doncs diu el truc infal·lible per veure que l'ampolla està bé, que no val tan sols veure que el precinte estigui ben posat i que el tap estigui ben posat, sinó que
0: se sent aquell crec de quan trenques els plàstics.
1: Exacte, això no és, no seria un senyal fiable. El que sí que seria fiable, segons ell, és apretar l'ampolla fins al punt...
0: Has vist el vídeo, tu?
1: Sí, sí.
0: I apreta l'ampolla amb l'aigua dins, eh?
1: Apreta l'ampolla amb l'aigua dins, una ampolla tancada completament, l'apreta fins al moment en què ja no pot pressionar més. És a dir, que l'ampolla ja no cedeix, eh? Vull dir, si continua cedint, encara que sigui poquet, vol dir que l'ampolla no està en bones condicions.
0: Doncs ja ho sabeu, si apreteu l'ampolla i veieu que aquesta ampolla cedeix, doncs igual heu de comprar una altra.
1: Ah, exacte. Eh? Sí, per estalviar-vos un surt.
0: Sol 7 i 8 minuts del matí. Estàvem fent temps també perquè volíem fer connexió amb el Rei de l'Automòbil Club de Catalunya. Avui és especialment important com es circula la xarxa viària catalana després d'aquest avís del Meteocat. Ens anem cap al Rally Automòbil Club de Catalunya. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia i bona sort.
10: La jornada d'avui dimecres destacant que ja tenim un accident a la C16 a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a dos carrils de circulació fa tot just uns minuts en direcció a Barcelona i que provoca ja 2,5 quilòmetres de retencions. També tenim un vehicle avariat des d'ahir a la tarda que talla un carril de circulació a la AP7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. Més enllà d'aquest accident, com dèiem, a Terrassa i també a aquest vehicle avariat, de moment no hi ha altres incidències. Pel que fa a les retencions habituals, també trobem circulació intensa a la C50 cap al nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat hi ha algun punt ja amb 1,5 quilòmetres de lentitud, com per exemple a la A2, a l'altura de Cornellà, i a la B23 a Molins de Rei, tot plegat en direcció Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Avui, prudència i bon dia.
0: Ferran, aprofitant que et tinc en directe, benvingut i ben retrobat una altra vegada.
10: Igualment, moltes gràcies.
0: Ha aprovat l'estiu, no?
10: I tant, sí, sí, força bé, força bé.
0: Molt bé, se't
10: sent bé. Però amb ganes ja del fresquet, també, una mica, eh?
0: Sí, sí, avui arriba, avui arriba. Se't sent bé. Gràcies, Ferran, una abraçada i bona
10: gràcies,
0: temporada.
10: Gràcies, que vagi molt bé, una abraçada.
0: Adéu, bon dia.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: A veure, algú a la sala va veure el partit d'ahir del Madrid o no?
8: No.
0: Doncs res a comentar. Va, sí, home, ho direm perquè és notícia, eh? El Real Madrid, tampoc serem tan hooligans. El Real Madrid ha començat la Champions amb una victòria 2-1 davant de l'Inter de Milà. Els italians han dominat bona part del partit i han creat diverses ocasions, però els seus errors defensius han estat decisius.
1: Sí, Mbappé va avançar al Madrid aprofitant una pèrdua de l'Inter i poc després un error del porter Josep Martínez ha permès als blancs marcar el segon gol. A la segona part, l'Inter ha continuat buscant el gol fins que Carlos Augusto ha fet el 2-1 al tram final. Tot i la pressió italiana, el Madrid ha resistit i s'ha endut els 3 punts.
0: Aquest nom de Carlos Augusto és més de telenovela que de jugador de futbol,
1: o d'emperador,
0: no?
1: Romà.
8: De Sud-amèrica.
0: Carlos Augusto.
8: Carlos Augusto.
0: Té el seu rotllo, eh?
1: Emperador romà. A mi em ve al cap un...
0: Carlos Augusto, emperador romà. Sí, senyora. Aquest any veurem més d'un partit junts de Champions, eh? Aquest any pinta bé, eh?
8: Segur.
0: Aquest any farem convocatòries de l'equip del Bon Dia Bona Sort per veure les semifinals, ja no us dic els vuitens.
2: A quina hora és? A quina hora? Ja em fa mandra.
7: Importància a lo important.
2: Clar, si és més tard de les 9, jo no
8: el
2: ho veig.
8: El d'avui és a les 7 de la tarda, per exemple.
0: Sí. El d'avui?
8: Sí.
7: A mig quart,
0: el Barça
7: quart.
0: Juga a les 7?
8: A les 7 de la tarda, sí.
0: Ah, doncs ens va molt bé.
8: Per això dic que vaig parlar amb ells, els hi vaig dir que milloressin l'horari per vosaltres.
2: Gràcies.
0: Flick assumeix el repte de la Champions i avisa que el Barça haurà de demostrar el seu potencial.
1: Hansi Flick reconeix que la Champions és el gran objectiu del Barça i considera que l'equip té prou qualitat per lluitar pel títol, tot i que encara queda un llarg camí. El tècnic alemany també posa en valor la intensitat i la bona comunicació del vestidor, però admet que gestionar una plantilla amb tant de talent implica que alguns jugadors no estiguin sempre contents amb el seu paper. Flick, a més, confia plenament en Lamine Yamal i valora la seva capacitat per decidir partits.
0: Per cert, és que m'acaba d'arribar un WhatsApp de... Està jugant ara mateix a Shelton Alcaraz en el USA Open i ara mateix Shelton... A veure, bon dia, bona sort, Open New York, Shelton 5-1... Shelton 2-0 al tercer set. Al tercer set. Han quedat 6-1, ha guanyat el Shelton 6-1 i ha fotut el Carat.
8: Sí, l'he agafat de sorpresa.
0: Molt bé. Pregunta-li a ton pare, que m'ho està enviant ell.
2: Ah! Ara és corresponsal, mon pare, o què?
0: Tot queda família. No, però està bé que tinguem aquesta informació. Per cert, sorpresa, el Barça, Pedri i Rafinha es queden fora de la pilota d'or.
1: I és que la llista dels 30 candidats a la pilota d'or 2026 ha provocat sorpresa i indignació al Barça, ja que Pedri i Rafinha no hi apareixen, malgrat haver estat protagonistes en temporades anteriors. En canvi, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres sí que formen part dels nominats. L'absència dels dos blaugranes sorprèn especialment pel seu rendiment i també pels bons números que han aconseguit amb el club.
0: Mentrestant, el Barça femení domina les nominacions a la pilota d'or, també.
1: El Barça és el club amb més representació entre les 30 candidates a la pilota d'or femenina 2026, després d'una temporada en què va conquerir tots els títols possibles. Cata Coll, Esmé Brooks, Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Pajor i Clàudia Pina són les 6 blaugranes persones nominades, mentre que també hi apareixen les exbarcelonistes Alexia Putellas i Mapi León. La gala de la Pilota d'Or se celebrarà el 26 d'octubre a Londres.
0: Però deixeu-me que us digui, ja que dono informació, almenys com a mínim, sí. Donar-la bé. El primer set l'ha guanyat el Alcaraz per 6-7, entenc que ha anat al tie-break. El segon, Shelton, 6-1, al Alcaraz, déu-n'hi-do. I el tercer, Shelton està guanyant per 2-0 a Carlos Alcaraz. Per tant, a veure què passa en el tercer i definitiu set.
8: És 3 sets, és això és el que volia preguntar. 3 sí, sets o 5 sets?
0: No, jo crec que 3 sets i finals a 5, no? Jo diria que, bé, en qualsevol cas, si perd, ja ho sabrem.
8: Ja, vale. Però dius que el primer ha sigut per l'Alcaraz, no?
0: El primer Alcaraz, sí, vale, el segon pues... Shelton, però és que el tercer està guanyant Shelton. Per tant, si guanya...
8: Però és a 3 sets, no a 5.
0: Jo diria que és a 3, eh? Més coses. Els pilots avisen que el nou circuit de Madrid podria convertir-se en el Gran Premi d'Espanya en una autèntica bogeria.
1: Sí, el nou circuit de Madrid-NG arriba a la Fórmula 1 envoltat d'expectació i també de preocupació. Els pilots i equips destaquen la seva gran dificultat i el poc marge d'error, especialment a la complicada corba en aquest revolt de la Monumental. Els tests de Fórmula 3 ja van deixar nombroses banderes vermelles, trencaments de xassís i suspensions, i Carlos Sainz, per exemple, preveu una cursa amb possibles cotxes de seguretat i problemes, mentre que també hi ha dubtes sobre els avançaments i també el desgast dels pneumàtics.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
0: Doncs aquí estem, aquest dimecres, dia 9 de setembre del 2026, al programa 220 del Bon Dia i Bona Sort, en aquest dia que es preveu un dia complicat de mobilitat, un dia on algunes escoles estan tancades, on es demana també el teletreball, algunes comarques catalanes, Baix Llobregat,
1: el Penedès, Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat, i el Vallès Occidental.
0: De totes les maneres, no es descarta que altres punts, tant punts del litoral com el prelitoral, també aquests arruixats siguin intensos. Sobretot, les recomanacions de sempre, compte amb les rieres...
8: No aparcar allà, sobretot.
0: No aparcar les rieres, i sobretot, i si heu aparcat, no anar a buscar el cotxe. Sí. Claríssim. En qualsevol cas, qualsevol precaució és poca. El dia en què falten exactament 7 minuts perquè surti el sol, a 2:22, i ens deixarà a 9:15 del vespre. Queda lluny, allò de 9:15, eh? Allò que t'anaves a... que sorties... Tenies temps d'anar a la platja... dutxar-te, arreglar-te, t'arreglaves per sortir la nit, sorties encara de dia. És una meravella, això.
8: És que el dia més llarg és el 21 de juny i aleshores, clar, comença l'estiu.
0: No, el 21 sí, correcte.
8: El 21, perquè és el dia del meu sant i jo me'n recordaré.
0: Sí.
8: I s'acabava el col·le, o sigui, el dia més meravellós de la meva vida.
0: I és el dia del solstici d'estiu.
8: Correcte, per això et dic.
0: No és la nit de Sant Joan, és el 21.
8: És el 21. I aleshores el que passa és que comences, com que aquell que diu, a l'estiu i ja vas restant, o sigui, des del primer dia. I això de l'estiu passa ràpid.
0: Sí.
8: Són 2 mesos. I són ja sí, 60 minuts.
0: És a dir, el dia 21 de juny els dies es comencen a escurçar.
1: Sí, no ho sembla, però clar. Sí.
0: Però és que el dia 21 de desembre es comencen a allargar.
1: Clar.
8: Per això.
0: 21 de desembre. Passa que hi ha el canvi d'horari, això ens despista.
2: Clar, ens despista per això.
0: Que s'ha d'allargar, si les 6 és de nit.
2: Mare de Déu.
0: En fi, que el sol avui marxarà quan
1: arribem
0: a 9:15. I avui falten 310 dies per les vacances d'estiu.
8: Bien!
2: Bueno, un menys.
0: 310 dies. Sabeu quin preu té el retolador de Donald Trump?
2: Ah, a veure.
0: Ho dèiem abans d'arribar a l'informatiu, aquell retolador que Donald Trump utilitza per firmar els seus decrets, que quan va entrar a la presidència em va firmar, si estava tot el dia firmant aquell home. El que tu has dit, quan, Montse?
1: Havia dit 30, perquè he pensat, aquest home és una mica excèntric i...
7: 2,5, però
8: bueno,
7: ara...
8: Bueno, jo dic 3 per no dir 2,5.
2: Jo he dit 6, digue'm que sóc la que ha guanyat.
0: Has guanyat tu.
2: Què ha guanyat?
0: 12 euros, són 12 euros. Avui, el pernil... Se la porta l'Ares.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: De setembre del 2026, però tal dia com avui, un 9 de setembre, però del 1971...
1: John Lennon llançava Imagine, el seu segon àlbum en solitari, amb 10 cançons que conformaven una carta d'amor a la seva dona, la Yoko Ono.
6: Lo primero es decir que yo no puedo juzgar a la Federación Española de Fútbol porque realmente no sé.
1: No, no, no.
0: Tenim l'imagen, el podem trobar, no? És que ara estava pensant que quan sonava aquesta cançó, la meva mare li faltaven dies per tenir el seu fill. O sigui que, I es publicava la cançó i ma mare posava la cançó.
2: Quin records, Badó, que bonic.
0: Doncs mira, ara m'imagino ma mare...
8: És preciosa.
0: Que era el cinquè que arribava. Ma mare devia dir, escolta'm, aquest ja anem tallant el tema. Doncs embarassada de dies, a punt de parir, i sonava això de fons a casa.
2: Que bonic.
0: I tal dia com avui, però del 2002...
1: La cadena de televisió Al Jazeera difonia un vídeo en què Osama Bin Laden assumia els atemptats de l'11 de setembre de 2001, cadena que també va emetre una entrevista amb el líder terrorista.
0: I tal dia com avui, però del 2019...
1: Els Estats Units llançaven una macroinvestigació contra Google per un suposat monopoli.

0: Hem arribat a un quart i quatre minuts d'avui del matí. Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: Atenció, perquè la ciència diu que el millor moment per riure... El millor moment per riure... Apunteu-vos això, eh?
2: Vinga.
0: Si us agafen ganes de riure ara, podeu riure. Si no, tindreu cap multa. No tindreu cap multa. Però explicar-vos que la ciència diu que el millor moment per riure és al vespre. Així que a les 7 del matí anem científicament massa aviat. És a dir, que ara, quan són un quart i cinc minuts de 8 del matí, probablement encara hi ha gent que no sap ni on ha deixat les sabatilles, tenim una bona notícia. La ciència ha investigat quan riem més durant el dia. I és que un estudi que va analitzar milers d'episodis de riure va observar que riem menys just després de despertar-nos.
3: Bueno,
1: home, un clàssic.
4: No se podia saber.
0: És allò de no té punyetera gràcia. Si la lleves a...
2: que va.
0: Et lleves a les 4 del matí i dius no té punyetera gràcia. Aquests dies que estàvem dient que ens costava molt conciliar el son perquè venim amb l'horari d'estiu i això, jo vaig anar a buscar-me el pot de melatonina, que ja vaig entrar a la farmàcia i la senyora de la farmàcia...
1: Ja te'l va donar.
0: No, que per cert, és una bellíssima persona. És una... Sí. Vaig a comprar una crema hidratant, que me la compro jo cada d'això, i hi ha el preu original de la crema hidratant, i diu... Aquesta te la... I me la treu de sota, i diu... Aquesta badó te l'he guardat per tu.
1: Ai, que maca.
0: I posa el preu, i em fa com un 20% de descompte, eh?
2: Oh, sí, i guanya quartos encara.
0: Jo crec que em perd. Jo crec que em perd.
1: Perquè es deu aplicar el seu descompte com a treballadora i te l'aplica, que és
0: jo
1: molt...
0: Jo crec que aquesta
1: maca.
0: Senyora inverteix en mi.
1: Ja que és bona.
0: I ahir entro i me la quedo mirant, i només com aquella cafetera que has dit tu, Montse.
1: Sí.
0: Es veu
1: sí.
0: Que hi ha una cafetera que quan la mires et fa el cafè que vols.
2: Sí, eh? Això ho he sentit venint. Sí.
0: Doncs vaig entrar, em vaig mirar a la senyora de la farmàcia...
2: I et va donar el que volies.
0: No, i em va dir... Melatonina. I ara puc conciliar el son molt bé quan em poso un llit.
2: Jo sóc un addicte.
0: Però pensa que em llevo rebentat. O sigui, em llevo que allò dic...
2: No, no,
0: avui ha sonat i dic... Però ho he dit cridant, eh? No pot ser! De veritat. Doncs això, un estudi que va analitzar milers d'episodis de riure va observar que riem menys just després de despertar-nos. És a dir, mentre nosaltres estem aquí a les 7 del matí intentant fer riure... La gent que ens està escoltant, la ciència ens diu que hauríem d'estar fent-ho cap a les 6 de la tarda.
3: Clar, és a dir... també et dic que la ciència, aquests científics haurien de venir al Bon Dia i Bona Sort a analitzar aquestes coses, perquè jo crec que molts dies assoleixo el màxim de riure en aquest programa.
0: És veritat, és veritat.
3: Clar, a nivell personal.
0: Però jo crec...
3: Jo al vespre no puc. Jo al vespre no me'n parlis, ja. No, no, és que et vull explicar tal, riuràs. Que no, ric, en aquestes
2: no,
3: hores vull
2: estar dormint. Cansada.
0: No, però també, jo crec que també és un riure d'aquell de... El riure tonto.
4: El riure tonto també, de la sonda.
0: També ens fa això. Doncs bé, dèiem que just després de despertar-nos no, però que el riure va augmentant al llarg del dia amb un màxim, arribem a la cota màxima del anem a riure... al vespre. Per tant, si teniu ganes de quedar amb algú, no ho feu a les 7 del matí. Bueno. Feu vés-te, que us caurà amb bastanta més gràcia. Eh? Deies, Lluís?
2: No, deia que ara m'heu fet recordar la meva germana, que ella, quan s'aixecava, pues, tenia un caràcter difícil i tothom, jo me la trobava a la gent que la coneixia i deia la teva germana és supersimpàtica, és... no la veieu pel puto de matí.
3: M'ha encantat que la defineixis com caràcter difícil. És una forma molt elegant.
0: Vinga, va, anem a la cançó.
4: Avui escoltem la Zara Larsson, que és una artista sueca que el 2015 va publicar una cançó que encara continua sonant perquè va ser un gran èxit. Anem amb Lash Live. Thank you.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
3: Bé, ens arriba en Lluís de temporada.
4: M'encanta, m'encanta.
5: Mai millor dit, eh?
3: En Lluís de temporada,
5: eh? Mai millor dit.
3: Perquè comencem a estrenar ja productes de temporada, no?
5: Bueno, aviam, jo el que volia enfocar-ho era de cara que sí, que hi ha els productes de temporada, òbviament, però el que passa és que amb aquestes temperatures i amb aquest canvi climàtic, lo de temporada ja està deixant de ser
3: sí?
5: poc de temporada.
3: Per cert, quan comencen els calçots? Que,
5: Els calçots cap al febrer-març.
4: Va, home, va. No, no, febrer, ja estic menjant calçots. Va,
5: febrer ja es comença. I potser abans, perquè
4: tant, abans.
5: És el que està passant. S'està avançant
4: tot
5: una miqueta. Temes com...
4: La barema, per exemple, no?
5: La barema ja
3: sí,
5: està feta. Ja està feta, la barema. Vull dir, és una de les coses. I, a més, el que passa és que, per exemple, amb la barema, el raïm pot ser més petit perquè no ha acabat de créixer. I això... Bum, bum, bum, bum. Les figues, per exemple, també els ha passat el mateix.
3: Ah, perdona, ahir vas al súper i hi havia tot de safates de raïm. I precisament petits i molt bons. Saps allò que proves abans
5: sí,
3: de comprar?
5: Sí, perquè són més dolços. Però el que busca un vinicultor és que hi hagi equilibri entre l'acidès i la dolçor.
3: Perdona, vosaltres sou dels que agafeu a vegades un raïm en el súper o no?
6: Jo maduixes, ho haig de...
5: ho haig de reconèixer, maduixes.
3: Jo bruixin. I quin producte de temporada?
5: Bueno, tenim productes de temporada, la patata de Prades, la magrana, tenim els últims tomàquets, perquè ara, per exemple, sortirien els tomàquets de Barbastre, però també s'estan avançant, o sigui, el que és molt curiós és tot això. Per parlar de casos concrets amb la patata de Prades, que es fa a la serralada que... De... Ai, que no em sortiu. De Prades.
4: Ja ho diu el nom, no? Ja.
5: És que buscava un altre nom i és el mateix.
3: Per un moment estava pensant a la serralada, quina serralada em dirà aquest home? La serralada litoral?
5: No, de Prades, és la de Prades. Bueno, pues, aquesta patata exteriorment és una patata que està perfecta, però tu l'obres i està tacada per dintre i no te la pots menjar. Aleshores, és una putada. I aquesta gent, l'agricultor aquest, ha perdut del 40 al 60% de la seva producció. Però només pel fet del calor. Tothom esperem pedregades, tothom esperem coses rares, i no, només amb l'efecte del calor ja han tingut aquest problema. I la patata és bona fer-la una miqueta amb alçada. Ara el que estem anant és una miqueta cap al nord. Anem treballant més cap al nord.
3: Si vas a buscar les patates més al nord.
5: Bueno, no, que es fan a alçada. Per exemple, les bones patates surten 1.000 metres cap a dalt. Estan bé. 1.000 metres, per allà. Tots els pobles, si tu vas, et mous una miqueta pel Pirineu, et parlen de la seva patata.
3: Al final haurem d'anar a buscar patates al Pedraforca.
5: Bueno, no, potser no, perquè no podràs picar, perquè serà pedra, però busquen terres fortes. I anava a dir que, per exemple, amb el tema del raïm, ho coneixem pel tema de Gramona, per exemple, que fan fet unes... Com es diu? El raïm l'han cultivat a dalt, a Bellver de la Cerdanya. Han fet unes vinyes allà dalt.
3: Perfecte. Lluís, ara si hem d'afegir una cosa,
5: problema.
3: Ho afegirem de seguida. Ens anem a la informació, perquè és especialment important avui. I el Canat està perdent, a aquesta hora... 4-1 davant de Shelton. Per tant, té peu i mig a fora del US Open. A veure si pot revertir la situació. Ah, us ho anirem explicant, eh? D'aquí a 10 segons. Arribem a 8:15 del matí. La informació, i de seguida tornem amb més patates i amb la Sant Germain. El que dèiem arribat a 7:45 del matí, un dia que arrenca amb la restricció de mobilitat i classes suspeses a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Vallès Occidental i Baix Llobregat.
2: Aquest dimecres queda restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials entre les 7 del matí i les 5 hores, i les 5 de la tarda, a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local. Com deies, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. Queden suspeses també les classes a centres educatius i universitats, es demana fer teletreball i s'ajorna l'activitat sanitària no urgent. Protecció Civil va enviar ahir un SALERT per advertir de pluges torrencials que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb un nivell de perill màxim de 5 sobre 6.
3: Mentrestant, Educació xifra en un 12,6 el seguiment de la vaga en el primer dia de curs.
2: Són dades del 86,8% dels centres comunicats i també són dades d'educació, perquè USTEC parla d'un seguiment del 30%. Els sindicats han tornat a sortir al carrer per reclamar millores al Departament d'Educació. El seguiment més alt es va registrar al Servei Territorial del Barcelonès i al Consorci d'Educació de Barcelona.
3: També en l'àmbit educatiu, l'informe PISA situa Espanya en els pitjors resultats des que va començar a publicar-se l'any 2000.
2: I és que en només 3 anys els alumnes han perdut 23 punts en comprensió lectora, 16 en matemàtiques i 8 en ciències. 20 punts equivalen aproximadament a tot un curs escolar.
3: I els Mossos detenen dos menors per presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home durant la festa major de Manresa.
2: Són dues noves detencions dels menors de 16 anys que s'afegeixen i ja en són 4 els adolescents detinguts per aquest homicidi. La víctima, un veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, va morir després de ser agredit al carrer quan tornava a casa. Els Mossos mantenen oberta la investigació per aclarir els fets.
3: I acabem. Brussel·les proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir la compra d'habitatge.
2: L'executiu d'Ursula von der Leyen presentarà avui la llei d'habitatge assequible amb què vol fer front a la crisi d'habitatge que afecta les ciutats europees. El nou reglament planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats podran intervenir al mercat. Entre els criteris hi ha que el preu mitjà de l'habitatge sigui igual o superior a 8 vegades la renda disponible dels habitants de la zona.
3: Anem pel temps! De seguida connectarem amb el Real Automòbil Club de Catalunya. Matí complicat en la mobilitat. Aquest dimecres arriba un canvi de temps important a Catalunya, amb ruixats i tempestes, sobretot a la part central.
2: Sí, localment aquestes tempestes podran ser fortes, anar acompanyades de pedra i de vent. També hi haurà una baixada notable de les temperatures, ja ho notarem. En alguns punts aquesta baixada serà d'entre 8 i 12 graus. Al Pirineu i a l'interior el descens serà especialment marcat, mentre que l'Empordà i les Terres de l'Ebre tindran més vent.
3: Per de la Catalunya central, altres afectacions també seran al litoral i a prelitoral. Per tant, màxima alerta en aquestes zones. Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana a aquesta hora del matí. Ferran Arandiga, bon dia.
7: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a 2 carrils de circulació fa tot just uns minuts en direcció a Barcelona i que provoca retencions ja des de Viladecavalls. També tenim un vehicle avariat des d'ahir a la tarda que talla un carril de circulació a la AP-7 a l'altura d'Ull de Cona en sentit nord. En moment no hi ha altres incidències, però pel que fa a les retencions habituals, trobem circulació intensa ja arreu del nus de la Trinitat, unes retencions que arriben per la C-58. De retruc, doncs també hi ha afectacions als primers quilòmetres de les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, hi ha algun punt també amb un quilòmetre de lentitud, per exemple, a la A2 a l'altura de Cornellà i també a la B-23 a Molins de Rei, tot plegat en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
3: Gràcies, Ferran, i molt bon dia. Ara mateix, 2:45 de 8 del matí. 5-2, eh?
5: 5-2.
3: El US Open.
5: Ha canviat ja la...
3: Shelton, 5. Alcaraz, 2, en el que seria el darrer i definitiu 7. Si van a 3, que entenem que van a 3.
5: Entenem.
3: Ara ho mirem, si van a...
2: Sí, ara ho mirem.
3: A veure si van a 3 o van a 5. Va, 2:45 de 8. Estem a l'era de les fake news. I hi ha gent que ens intenta colar alguna notícia falsa.
4: Estàs parlant de mi?
3: Estic parlant de tu.
1: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badoll Ador.
3: Doncs mentre hi ha vida i esperança. És a 5-7, eh?
5: 5-7.
3: Acabarà el programa i no tindrem temps que el senyor Teixidor ens enviï la informació.
4: El nostre corresponsal.
3: Dèiem que hi ha notícies que semblen inventades i d'altres que semblen completament normals, però potser no ho són. Això ha passat, li ha passat a l'Ares i avui hi ha una notícia que ja no sé fins a quin punt és real o no.
4: Exacte.
3: I si no ho és... La teva capacitat creativa és boníssima.
4: Anem a veure, anem a veure. Avui marxem als Països Baixos. El cas és que una cadena de supermercats està provant uns carros intel·ligents que detecten quan estàs fent massa compres impulsives. Oh.

0: M'ha esclat el cap, no em digueu que no, nois. O sigui, imagina't, la idea és aquesta. Tu, abans de començar a comprar,
1: Mentira.
0: Introdueixes la teva llista al carro. Llet, ous, tomàquets, detergent... I el carro, doncs, va controlant que estàs posant, no? Si comences a agafar massa coses que no eren a la teva llista, t'emet un avís i a la pantalla apareix un missatge. Compra impulsiva detectada. On essent? Com si no en tinguéssim prou amb sentir-nos jutjats per la persona que tenim darrere la cua. Doncs espera't, perquè a més, quan acabes, no facis aquesta cara d'incrèdul,
1: Badó. No, és que m'està venint una idea al cap que ens farem rics tots.
0: No ho diguis per antena, a veure si ens la robaran.
2: No, ara ho dic, ara ho dic.
0: El cas és que quan acabes, el carro et dona una puntuació segons com de fidel has estat a la teva llista. És a dir, tu pots anar a comprar quatre coses i tornar a casa amb una nota d'un 3/7 sobre 10 del teu carro. La prova s'està fent en supermercats d'allà, dels Països Baixos, i l'objectiu seria ajudar els clients a controlar, perdoneu, millor la seva despesa. Així que la pregunta és aquesta. Existeix, és real que hi ha un supermercat holandès que està provant carros que t'avisen quan compres massa coses que no tenies previstes?
1: Què dius, Míriam?
3: A mi em costa de creure, però és que ja s'ha inventat tot. Per tant, jo diria que no, que pot ser un prototip i que encara no existeix, però...
1: Jo és que acabo de veure el negoci, ara.
4: No, però jo el negoci també el veig, eh?
1: Sí?
3: Jo me la crec, perquè són coses més rares s'han vist. Sí.
1: Jo crec que no, crec que és mentida, és una patillada.
0: Tu creus que
1: no?
0: Me dius ara quin és el negoci abans que et digui la resolució?
1: El negoci seria... No. Si tu fas la llista de la compra a una aplicació. Llet, sucre, formatge, patates, cebes, fas la llista. Quan arribes, directament, aquesta aplicació es connecta amb el carro. Tot el que no entri, que sigui... el carro ha de tenir un detector d'això. És a dir, tu quan, hi ha botigues ara que quan compres coses ja les poses...
4: Les
1: diposites ja et diu el producte i el que val. Doncs el mateix, vas posar això en el carro, i et va detectant.
4: Bona idea.
1: I després tens dos pantalles, i una pantalla et diu el que vas posant de la llista i una altra pantalla les coses que no estan a la llista. I que, a més, et vagis sumant el preu del que t'estàs gastant. M'entens o no?
0: És una mica el que acabo de dir.
1: No.
0: És una mica aquesta notícia.
1: Tu no has dit les pantalles.
0: És veritat, les pantalles no les he dit. Aquesta gent dels Països Baixos no tenen ni idea. No tenen ni idea.
1: És mentida, no?
0: És no real, aquesta notícia no real. No hi ha cap carro. No hi ha cap carro que et posi nota per comprar de més ni res del que he dit.
3: Doncs jo me l'he cregut, eh? No és mala idea.
0: No, és el que ha dit la Míriam, eh? Ojo que... Potser anem en aquest camí, eh? Badó, apunta això. Registrem la idea.
1: Dos quarts, compro. 2:08 de 8 del matí. M'has dit que ens convides a sopar o dinar al Santa Marta?
4: I
0: a
4: tant,
0: tu no,
4: i
0: als
4: tant,
0: oients.
1: Als oients. 900-630-630. 900-630-630. Teniu ganes de menjar un àpat i que allò que dius, l'heu de pagar? No, ja està pagat. Fa temps que no em passa
4: a mi. A mi em passa molt al meu restaurant.
1: Sí, clar. 900-630-630. Teniu ganes de sopar gratis? Doncs us convidem. Som-hi.
5: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
6: A los locos nos verán bailando.
1: Doncs sí, us convidem a anar al restaurant Santa Marta de Cabrera de Mar. Tenim el David, que està tenint la trucada. Passem la trucada, sí? Va, que ens anem camí cap al Maresme. Bon dia, bona sort. Hola.
7: Hola.
1: Hola, amb qui parlo?
7: Jo sóc Pilar.
1: Com estàs, Pilar?
7: Pues molt bé.
1: Escolta'm, quan és Santa Pilar?
4: El 12 d'octubre.
1: En sèrio?
4: La meva mare...
3: Ah, clar, la del Pilar.
4: La meva mare és Pilar.
7: Clar, molt bé. Bunda, clar. Pili, sí que és veritat. Pili, doncs, em diuen.
1: Et diuen Pili, tu.
4: Et rebaré doblement encantat, Pilar.
1: Oh, quina gràcia.
7: Bueno, igualment.
1: Escolta'm, Pilar, amb qui et prendràs aquest tiberi?
7: Doncs mira, anirem amb la meva germana.
1: Vinga.
7: Som singles i anem a celebrar-ho, escolta.
1: Ah, molt bé. Escolta'm, i com es diu la germana?
7: Pilar. La Marina.
1: Com?
7: Marina.
1: La Marina, molt bé. La
0: I
1: Marina.
0: Està morena.
1: I està morena, la Marina, o no?
7: Està morena. Bueno, ella viu a Castelldefels.
1: Home,
3: moreníssima.
7: I a més, està de baixa perquè es va trencar un os del peu aquest estiu, sí. I està 3 mesos de baixa, que ara començarà la feina, que diu, ostres, quina mandra començar la feina ara.
1: Sí, sí.
7: Després de 3 mesos ja ha anat cada dia a la platja i està que no vegi.
0: Però Pilar, s'ha tirat els 3 mesos d'estiu de baixa, pobre.
7: Sí, sí, sí, t'ho juro. Home, tenia el peu malament, la veritat. Però clar, tenia la platja al costat i vinga, i està que no vegi.
1: L'hem de treure de casa, eh? Tant és curiós, sí. És curiós perquè quan et trenques el genoll, el colze, dius les coses pel seu nom, però quan és un peu, que és quan és un os del peu, tenen uns noms tan estranys.
7: Sí. Els ossos de... per això dic així, un os del peu, un no sé què, el metatarsio del no sé què.
1: A l'os del peu. Escolta'm, Pilar, doncs res, que ho gaudeixis molt, menjaràs
7: bé
1: i et tractaran molt bé aquesta gent, que són bona gent, eh?
7: Moltíssimes gràcies.
4: Allà t'esperem, Pilar.
1: Una abraçada. Gràcies.
7: Una abraçada. Gràcies
1: per escoltar-nos. Adéu, bon dia. Bon dia,
7: adéu,
1: bona
7: sort.
1: Bé, avui tenim un home que és protagonista per diferents raons. Primer, perquè és el seu aniversari, sí. I segon, perquè és un grandiós cantant i millor persona.
2: I una veu inconfusible. Des del Canadà, avui Michael Bublé fa 51 anys.

0: El Lluís ja m'estava fent una... que volia dir una cosa. Què dius, que t'has emocionat i vols regalar una altra?
1: La, no, la veritat és
2: que...
0: He sentit què? Que
1: m'ha fet gràcia perquè he pensat una cosa i se m'ha aixecat el dit així.
0: Què has pensat?
1: Que té nom de xiclet.
0: Sí, senyor. De bombolles, de bombolles.
1: És una tonteria, però m'ha fet gràcia.
0: Us puc explicar una anècdota meva ràpida? Ràpida? És que es diu Michael Bublé. I hi ha una perruqueria a Nova York que es diu Bumble and Bumble. Jo vaig conèixer a un dels perruquers i em va dir, vine a tallar-te el cabell a la meva perruqueria, que no era la seva, era on te treballa. I jo vaig entendre, també eren unes hores que no eren hores, i ens vam trobar en un local, al barri de Chelsea de Nova York, i estàvem de festa, i tu vine a tallar el cabell, demà que et deixaré ben guapo. I jo havia entès 19 euros, i resulta que era... Clar, jo quan vaig entrar al lloc, unes imatges espectaculars, un servei, van dir, entra al bar i demana el que vulguis, jo pensant-ho, per dir-ho.
3: Sospita.
0: Veig amb la família, et surt millor que un menú, m'entens o no? Podies demanar el que volguessis. Després et posaven davant de la cadira i el mirall on et tenien que tallar el cabell, estava posat de forma estratègica que la teva cara quedava, la teva cara...

0: És cançó de tot va bé, eh? És cançó de tot va bé. No passa res.
1: Calma, relax, take it easy. Es diu Sway i és un bolero que ell va versionar d'aquesta manera espectacular. També una altra versió d'un altre gran clàssic que també havien versionat altres com Nina Simone, per exemple, però que a ell també li va quedar molt i molt bé. És el Feeling Good.

0: Jo la vaig al teatre.
1: Ah, sí?
0: Sí, a l'espectacle que tinc amb dos cracs més, Showgirls, que per cert anem a Santander en breu, per si us ve de pas.
2: Jo volia venir a veure, tinc que anar a Santander.
0: No, ara faig gira per les Espanyes. Ara ho tens complicat aquí a Barcelona. Però sí, aquesta, comencem l'espectacle just amb aquesta cançó.
3: Mira, s'ha emocionat tant que vol regalar un altre sopar.
0: Pues,
2: una entrada.
4: Deixem les versions i tornem als temes propis, perquè també un dels seus grans èxits que ha sonat a totes les ràdios és Haven't Met You Yet.
3: Aquesta, de veritat, o sigui, et deixa la parella, puja al cotxe, posa la ràdio, sona això i et deixa, l'entens o no?
0: Ja
3: et tires penya segat avall, eh? És preciosa, aquesta cançó, eh?
4: I també ho és, i a més amb un missatge positiu, l'última que tinc preparada per vosaltres, que és Beautiful Day. Beautiful Day.
3: Avui a l'estop de l'any, el nostre protagonista, Michael Bublé, sonant des del Bon Dia, Bona Sort. Gràcies, Montse.
4: A tu.
3: 3:15 de 8 del matí. Voleu un truquillo?
4: Home, i tant.
3: Doncs us en donaré 3.
5: Vamos. Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort, amb Badollador.
3: A veure, com... Per cert, la coixinera, el coixí cada quan s'ha de canviar, ho sabeu?
2: Jo el canvio cada setmana.
3: No, amb el coixí.
0: El coixí de dormir.
3: El coixí de dormir cada setmana?
2: Bueno, no, el coixí no, la funda.
0: La funda.
3: Jo dic el coixí. Jo dic el coixí. Cada quan canvieu el coixí?
0: Bona pregunta, però és que jo he fet tantes mudances que el canvio cada cop que em mudo.
3: En sèrio?
0: Sí.
3: Jo tinc el coixí des de fa...
0: No jo sé fa molt que el tinc, eh? Ara que penso, ara fa molt que el tinc.
3: Quan treus la coixinera, el color del coixí com està?
0: No està blanc. Ara que ho penso, ja toca canviar-ho.
6: És que ara, clar, em fa vergonya dir-ho, perquè és que segur que m'he passat 3 pobles, jo. Vaig arribar al pis fa 3 anys, doncs 3 anys.
3: No, jo fa molt més, 3 anys.
2: Ah, jo fa molt.
0: Jo coixí, fa més de 3 anys, també.
3: El teu coixí dona la sensació que hagi caigut una tassa de cafè.
6: Fa mala pinta, no, aquest color?
3: No, i que les
0: no
3: altres...
0: Tant.
3: I que
0: no
3: les
0: tant, altres, però...
3: I que no acaba de sortir?
0: No, estic per posar-ho a la rentadora a veure què passa. No, aquesta setmana me'n vaig a comprar un coixí. Perquè cada quan s'ha de canviar?
6: Ens està fent vergonya, eh? Vinga, aquesta conversa.
3: A veure, per eliminar les males olors del matalàs, que seria el mateix, no entrem al...
0: El tema coixins.
3: El teu matalàs, també?
0: No, el matalàs està bé.
3: Tassa de cafè, també, o no?
0: No, home, no. I el coixí tampoc. Perdona, no em relacionis amb aquesta imatge, que no n'hi ha per tant.
3: No relaciono amb res, però vull dir, aquella suada de febre... Vinga, va, per eliminar les males olors del matalàs heu d'escampar una mica de bicarbonat per tota la superfície i deixar actuar durant unes hores. Després passar-hi l'aspirador i notareu l'olor molt més fresca. Segona, per netejar el microones, que és un clàssic ja, posar un recipient amb aigua i una mica de vinagre.
2: El vinagre
0: bicarbonat avui, eh?
3: Sí, el tercer dia ja està entrant el vinagre i el bicarbonat en escena. S'escalfa durant aproximadament 2 minuts. El vapor ajuda a estovar la brutícia i després només cal passar-hi un drap. Tot fàcil. I tercer, per evitar males olors, el rentaplats, aquest està molt bé, eh? Primer, netejar el filtre, tant en tant, aquell filtre que és allò tan incòmode que has de rodar, posar la mà dins, que... Eh?
2: Sempre ha sigut molt incòmode,
3: sí,
2: el rentavaixelles.
3: Sí. Com
2: posar
3: la sal.
2: Posar la sal és emprenyador.
3: Doncs heu de netejar el filtre, després podeu posar mitja llimona a la part superior. D'aquesta manera, amb aquest truc senzill, us ajuda a mantenir l'interior amb una olor molt més agradable.

0: Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badollador.
1: Jo no sé si comencen els crims i d'això, que esperen la gent que comenci la teva secció, o ha estat durant tot l'estiu, perquè estic veient el que tindrem avui...
2: No hem tingut vacances.
1: I Déu-n'hi-do.
2: No hem tingut vacances, els dolents no descansen, sembla ser.
1: Sí, perquè l'última, disparen a un home a Gavà, el rapten i l'abandonen a Sabadell. Ja és la trama d'una pel·lícula de Netflix. Eh?
2: Comencem forts, exacte. O sigui, diuen que és una trama de Netflix o una d'aquestes notícies fake que ens ha portat l'Ares, no? Si us dic això, aquest titular, si us sembla real o fictici, potser fa un temps m'hagués sortit fictici.
1: Perdona, això va passar abans d'ahir, eh?
2: I això va passar aquest dilluns. O sigui, aquest dilluns un home anava amb una motocicleta per al barri de Can Espinós de Gavà quan va rebre un tret intencionat a la cama. Wow. Els homes que el van disparar, no només el van disparar, sinó que el van raptar, el van agafar, el van posar dins del maleter d'un cotxe.
1: Uah.
2: No se sap què va passar en aquest trajecte i hores després acaba abandonat a Sabadell. Tot això es descobreix perquè uns testimonis que passejaven el gos veuen de lluny l'escena, arriben al lloc dels fets, es troben la motocicleta de la víctima tirada al terra i un bassal de sang. Van trucar els Mossos d'Esquadra i els van dir que acabem
3: això,
2: de veure
3: malament,
2: com si fos aquí un segrest típic de Mèxic. I clar, els Mossos d'Esquadra personen al lloc dels fets i veuen efectivament que sí, que tot sembla ser que el que diuen els testimonis no és una broma de mal gust. I hores després, els Mossos d'Esquadra de Sabadell
1: Un tret a la cama i a dins el maleter.
2: Clar, però com no hi quedava ni rastre.
1: Clar,
2: hores després truquen els Mossos de Sabadell i els de Gavà i els diuen que tenim aquí a l'hospital a un home que diu que ha rebut un tret a la cama, l'estan operant d'urgències i que després l'han posat al maleter d'un cotxe i ha acabat a un barri de Sabadell que més es diu Can Uriac i que més estaven de festa aquests dies, que era la festa major de Sabadell. Sabem el que ha passat? No. I és més, potser no ho acabem de saber, perquè quan hi ha aquest tipus d'enfrontaments, normalment regeix la omertà. Que la omertà, com bé diu a les pel·lícules mafioses, és la llei del silenci. Per tant, aquesta persona que ha rebut el tret potser prefereix un puntet a la boca, callar ni denunciar, perquè sap o es pot imaginar que les conseqüències de parlar poden ser molt més greus. Per tant, fa una estona, si us porto aquesta notícia i us pregunto si és un fake, potser m'haguéssiu dit era totalment surrealista. Doncs això, aquest dilluns 7 de setembre, aquests dos municipis de Barcelona, Gavà i Sabadell.
1: Déu-n'hi-do, eh? Ara no entren ganes de regalar sopars, que no?
3: Clar,
1: Déu-n'hi-do.
2: Clar, és que arribo jo amb les millors notícies de Catalunya, sempre bones informacions.
1: Perdona, és que diferent si aquesta persona hagués denunciat, hagués dit alguna cosa...
4: Potser la van confondre, també.
2: No.
1: Aquí és el que estava pensant i m'ha vingut al cap aquell cas que va passar amb el Toni Paret, ho estic dient bé?
3: No, sí, ja sé qui dius. Josep Maria Castells.
1: Sí, senyora, Josep Maria Castells. Amb aquell afer del Degà i el Campoy, amb Max Music, que van agafar... Es va fer un reportatge, et sembla que va ser a Netflix,
2: A Netflix, crec que sí.
1: Que van confondre un per l'altre, el van posar dins d'una furgoneta, el van apallissar...
2: Si és així, se sabrà. Perquè, clar, la víctima dirà, escolteu, no tinc res a veure amb aquesta gent, no sé què ha passat. Si comencem a tenir més complicacions a l'hora d'esbrinar què és el que ha passat realment, és que tenien claríssim qui era.
1: I Atracament Vintage, a la Palma de Cervelló, bigoti, perruca... I pistola.
2: Aquesta és
1: el tracament
2: de tota la vida.
1: Tota la vida.
2: Clar, per això he posat vintage, perquè ja no ens trobem aquest tipus de tracaments, perquè ara les entitats bancàries totes tenen càmeres de seguretat, les portes estan d'aquestes dobles de seguretat, i per tant trobar-nos un atracament vintage és poc habitual últimament, i per tant dic, home, un atracament a la vieja usanza, que es diu en castellà, doncs el portem. Això passava el passat 31 d'agost a la Palma de Cervelló, i una entitat de CaixaBank va rebre la visita inesperada d'uns homes que vestien amb perruca, amb bigotis falsos i totalment amb una aparença que no és la seva, i pistola en mà van intentar atracar en aquesta entitat bancària. Els sospitosos són dos homes adults amb antecedents, perquè van poder ser detinguts en el transcurs d'aquest intent d'atrac, i els Mossos d'Esquadra ja investiguen qui hi ha al darrere, si són autors d'altres atracaments o si formen part d'una xarxa molt més àmplia.
3: Les armes eren reals? Les pistoles sí?
2: Clar, en aquest cas... estan a balística i encara no tenim el resultat. Però sí que és veritat que és molt bona pregunta, perquè en aquest tipus d'ocasions no sempre les armes són reals, moltes vegades són simulades. Tot i així, aquest any han augmentat els casos amb armes reals.
1: I acabem amb una notícia que ha estat que ha estat un dels clàssics de l'estiu, d'aquest estiu, perquè... És que ara no em surt la paraula.
3: Un habitual.
1: Saps quan? Un habitual no. És igual. El misteri... No, em sortirà abans que acabés la notícia. Vale. El misteri dels fardells de cocaïna que han arribat aquest estiu a la costa catalana. Així, sí.
2: Què faríeu si us trobéssiu un fardell de cocaïna? Clar, jo em caic morta, rodona, dic, què faig amb això? La resposta correcta és trucar als Mossos d'Esquadra. No penseu malament, i és que el que ha passat a diferents banyistes de Castelló, de Badalona, de Tarragona, de Sitges, de Malgrat, del Port de Ginesta, on s'han aparegut fardells de cocaïna, que no se sap el motiu, no se sap si és que hi ha una narcollanxa que va, doncs, naufragar al Mediterrani, però la qüestió és que han arribat aquests fardells a la costa catalana, i a més són tots molt peculiars, perquè tenen tots la mateixa aparença, i és una aparença amb una imatge de Jesucrist, amb una frase bíblica que diu: "Siempre vivirás en el recuerdo de todos tus amigos, compadre." I tots... No, fa gràcia, a mi em fa certa gràcia aquesta frase, però us explico el per què. Doncs cada organització criminal, per saber quins fardells són seus i quins fardells és de l'organització criminal del costat, sempre s'agafen una estampeta o una imatge, i en aquest cas, tots els fardells que estan arribant a la costa catalana tenen aquesta peculiar imatge bíblica.
3: Però és curiós és curiós que hagin arribat a llocs tan diferents i tan distants, no?
2: La Guàrdia Civil a Castelló i els Mossos d'Esquadra a Catalunya estan intentant esbrinar d'on prové l'origen de tots aquests fardells.
1: Digue'm l'últim punt del que ha passat a Manresa. Hi ha hagut dos detencions més després de l'apunyalament mortal de les festes majors de la setmana passada.
2: És una notícia que arribava ahir mateix a última hora. Mossos d'Esquadra confirmava la detenció de dos persones més, dos menors més, perquè els dos primers també són adolescents de 15 i 16 anys. Recordem, són menors amb antecedents.
4: No.
2: Havien estat a centres ja d'internament, de règim intern. Són menors amb famílies molt desestructurades i, bueno, ara aquests dos nous hauran de passar a disposició de la Fiscalia de Menors i veurem què passa amb ells, però el més segur és que entrin com els dos primers en un centre d'internament.
1: En seguirem parlant el dimecres que ve. Oi, gràcies, Míriam.
2: A vosaltres sempre.
1: D'aquí a 3 minuts arribem en punt a les 8 del matí. Ara hem de fer aquell exercici d'imaginació. I si avui fos festiu?
0: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4 amb Badollador.
1: Doncs on t'aniríem si fos festiu avui?
5: Sí, hem de tenir imaginació, perquè si avui realment fos festiu, Badó, amb la que caurà, ens quedaríem a casa tot el dia tancats, veiem ploure per la finestra. Però si posem aquesta imaginació en ordre, aniríem a Puigcerdà avui. Et sembla bé?
1: Oh, em sembla bé.
5: Puigcerdà, el cas és que és la capital de la Cerdanya, el Pirineu Gironí, gairebé toca en França. Jo començaria, si us sembla bé, fent una volta pel seu estany, que és probablement com la imatge més icònica, no? La més coneguda del poble. Després baixaria cap al centre a fer un cafè i a voltar una mica. Però Puigcerdà té una cosa curiosa, que per ser un poble de muntanya hi ha una pista de gel pròpia al club poliesportiu, on també juga l'equip de hoquei sobre gel de la ciutat. Jo hi aniria allà, m'encanta, de fet. I si sou de bon menjar, que em consta que sí, apunteu-vos una altra data, perquè enguany, l'últim dissabte de febrer, fan la festa del trinxat, i aquest 2026 va ser el 21 de febrer, i és un sopar, doncs això, multitudinari, dedicat al plat més típic de la Cerdanya: patata, col d'hivern i...
1: Rosta.
5: Exacte.
1: Que estaves dient que a mi cada any l'alcalde de Puigcerdà em convidava al trinxat de la Cerdanya. A més, per tanta gent que ho fan, els hi queda... però clavat, eh?
4: Que bo, que bo. Però és que, a més, és que és això que parlàvem abans, vull dir, patata, temporada, alçada.
1: Ja està.
3: Ja està? Sí, clar.
2: Que rodó, tot.
3: Alçada, sí, patata, has vist?
5: Doncs això, aquest seria el resum. M'encantaria, aquest punt de terrasseta, passeig per l'estany, una mica de muntanya. Si ens animem, patinatge sobre gel per acabar de despistar el cos, doncs escolta, si avui fos festiu, això. Puigcerdà, estiu a fora i gel a dins. M'encantaria.
3: Bon plan.
1: Si diguessis festa avui, on t'aniries tu?
2: Clar, sí que és veritat que amb la que caurà jo em quedaria a casa mirant Gentleman, que m'està agradant molt aquesta sèrie de Netflix que va de mafiosos, com no pot ser d'una altra manera en el meu cas, però... Avui... Ai, doncs és que ara m'ha agafat fomo d'anar a Puigcerdà, no? M'ha vingut aquest passeig idíl·lic de tardor.
1: I tu?
2: Per la muntanya, bé.
4: Jo a Puigcerdà estaria bé. Mira, perquè... Però si hi ha haguessin bolets de temporada.
1: I tu ara és on t'aniries si fos
5: l'estiu? L'altre dia em van fer aquesta pregunta a les xarxes i vaig a Nàpols perquè estic tornant a veure La Casa de Papel, que me la poso per dormir, però m'he tornat a enganxar i li vaig dir al ChatGPT quin personatge jo seria. Em va dir Nàpols, i no he estat a Nàpols, dic, pues aniria a Nàpols.
2: És la meva ciutat preferida.
5: Sí?
2: Bueno, potser perquè hi ha molt mafiós de pel mig i a mi aquestes coses també. No, té una màgia espectacular.
1: Parlant de sèries, heu vist Black Rabbit?
4: No.
2: No?
3: No.
1: Recomanable. Anem marxant, ho deixem aquí. Demà hi tornarem quan siguin en punt les 6 del matí. Tornarem els del Bon Dia, Bona Sort, ja a la vigília de la Diada. Recordem que el divendres programa especial aquí a Ràdio 4, al despertador de Ràdio 4. Família, que tingueu un excel·lent dimecres. Gràcies, Montse, Míriam.
5: A vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Ares. Fins demà, que tingueu un dia excel·lent i precaució avui a la carretera. Bon dia i bona sort.
6: En punt, les 8.

0: Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Cafè d'Idees. Avui estigueu alerta, feu cas a les recomanacions i apliqueu el sentit comú.
1: Reduir la mobilitat, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial.
0: Era la consellera d'Interior, Núria Parlon. Les comarques amb més risc de patir pluges intenses i que hi van rebre el missatge és a l'Erson, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Penedès i al Garraf, on estan sense classe 300.000 alumnes i amb la mobilitat reduïda fins a les 5 d'aquesta tarda. Tot i que estava previst que l'episodi comencés a les 7 del matí, al Garraf i al Baix Llobregat, els seus veïns i veïnes ja han rebut un altre avís de protecció civil dient-los que s'avançava el temps violent amb pluja, pedra de fins a 2 centímetres, ratxes de vent de 90 km per hora i esclafits. Molta precaució, doncs, aquest dimecres 9 de setembre per tots aquells que viviu a les zones afectades i per aquells altres que per algun motiu us hi heu de desplaçar. La recomanació avui és que, si no és essencial, us heu de quedar a casa. Els del Cafè d'Idees, la Maria Rubio, el Genís Sabater, el Ramon Castelló i jo mateixa us explicarem l'últim minut de com evoluciona la jornada. A Barcelona, per cert, que ja comença a ploure. Avui, més que mai, Ramon, bon dia.
2: Bon dia, Lorena.
0: Molt atents a la informació de serveis.
2: Molt atents. I comencem per saber com s'està circulant aquesta hora i quines incidències està generant aquest temps. Connectem amb Fran Ariga. Bon dia.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la AP7 a l'altura del Papiol, on es talla un carril de circulació en direcció Girona i deixa retencions des de Castellbisbal. Això deixa afectacions també de retruc a la P23 entre Molins de Rei i el Papiol. Per altra banda, a la C32, fa tot just uns minuts, tenim un vehicle avariat a Cornellà de Llobregat que talla un carril de circulació en sentit sud i provoca 3 quilòmetres de congestió. Pel que fa al vehicle accidentat de primera hora a la C16 a Terrassa, doncs ja s'estan retirant, però encara deixa també un carril de circulació tallat en direcció Barcelona. De moment no hi ha altres incidències, però recordem que cal extremar la prudència i, sobretot, evitar al màxim els desplaçaments. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Gràcies al Ferran Aràndiga. També explicar-vos que, pel que fa als trens, a les rodalies, a causa de les condicions meteorològiques adverses, els trens de les línies regionals Sud i R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders, fet que pot incrementar el temps de recorregut. I també un moment per saber quin temps ens espera per les properes hores. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, Emet Noelia García. Bon dia.
4: Bon dia. Avui a Catalunya, episodi de temps estable amb precipitacions amb el pas d'un front. En general, cel molt ennuvolat i a gran part del territori, ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades, especialment als Pirineus, Barcelona, Girona i nord de Tarragona. Molta atenció al Pirineu de Girona per a litorals i litorals de Barcelona i de Tarragona. En aquestes zones, perill important. Les precipitacions podran ser torrencials i acumular 100 litres per metre quadrat durant 3 o 4 hores. Les precipitacions aniran remetent durant la tarda, però continuaran al litoral fins al final del dia. Avui baixen notablement les temperatures amb una diferència tèrmica d'uns 10 graus. Màximes de 26 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida. Bufa vent moderat i s'esperen ventades molt fortes superant els 70 km per hora durant les tempestes i especialment a l'interior de Tarragona i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: I a banda d'aquestes comarques més afectades i amb restriccions, el govern demana prudència a tot el territori perquè les pluges, ara ho sentíem, seran generalitzades, i prepareu també aquesta màniga llarga perquè les temperatures és previst, com ens acaben d'anunciar, que baixin fins a 10 graus. Atenció al que dèiem, els usuaris de Renfe Rodalies, amb retencions i limitacions de velocitat a les línies regionals Sud i R2, entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders, el fet que pot incrementar el temps del recorregut. Són gairebé les 8 i 5 minuts del matí. Catalunya es lleva avui, us ho deia, molt pendents del cel i de les pluges. És previst que durant el dia d'avui, sobretot durant aquest matí, plogui a bona part del territori.
2: Especialment al Baix Llobregat, a l'Ibaix Penedès, Garraf i Vallès Occidental, on avui se suspenen les classes, la mobilitat queda restringida, se suspèn l'activitat sanitària no urgent i es demana el teletreball. Mireia Moreno, bon dia.
5: Bon dia, sí, són aquestes les comarques que avui estan a nivell 5 sobre 6 de perill per intensitat de pluja i, segons la resolució del govern, si suspenen les classes, també l'activitat esportiva a l'aire lliure i la sanitària no urgent, s'han d'evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles a aplicar el teletreball sempre que sigui possible i també es restringeix l'activitat dels centres de dia de persones amb discapacitat i centres d'acollida de gent gran. Unes mesures que ja s'han comunicat a la població d'aquestes zones a través d'un missatge és alert i que es mantindrà almenys fins les 5 de la tarda, en funció de com evolucioni aquest episodi. El missatge de cara a les properes hores és de prudència i sentit comú arreu del territori, no només a les 5 comarques on s'apliquen les restriccions. La consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: Travessar rius, ni rieres, ni apropar-se doncs, a barrancs ni a zones inundables, intentar doncs, evitar no estacionar en rieres o torrents o passos soterrats o punts baixos, perquè pot generar doncs, problemàtiques d'arrossegament dels vehicles.
5: Un episodi que també ha activat alertes per vent a l'Alt Empordà i que, a banda, posa fi a la calorada d'aquests dies.
2: A aquesta hora també hi ha hagut els primers problemes de mobilitat. Per exemple, ara, l'última actualització del Servei Català de Trànsit és que a la C32 hi ha un carril tallat a Cornellà de Llobregat sentit Sitges per un vehicle avariat. Hi ha retencions des d'Esplugues. A la mateixa via hi ha lentitud i aturades d'Esplugues a Pedralbes en sentit Barcelona. A l'AP7 hi ha un carril tallat al Papiol en sentit Girona per un accident. Hi ha retencions des de Castellbisbal que afecten la B23 i també hi ha zones de lentitud a Barberà. En diversos trams de Catalunya i de les carreteres doncs, hi ha problemes i el que cal és molta paciència i precaució.
0: L'aeroport del Prat Ramon també ha cancel·lat o ha endarrerit diversos vols.
2: I també els trens, com ja hem explicat, sobretot la línia regional sud ara mateix circulen, però circulen amb limitacions de velocitat, això vol dir que tarden més estona de la prevista, i les principals zones on hi ha aquestes limitacions són entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda, Mar i Sant Vicenç de Calders.
0: Doncs malgrat l'episodi de precipitacions intenses previst a bona part del territori, es manté el perill extrem d'incendi forestal fins aquesta tarda a les Terres de l'Ebre, on es preveuen precipitacions escasses, baixa humitat relativa i l'entrada de vent.
2: I per aquest motiu, els agents rurals amplien el nivell 4 del Pla Alfa, 22 municipis de 4 comarques, es restringeixen també els accessos a les serres de Cardó i Boix, i a més es preveu un perill molt alt d'incendi forestal a 102 municipis d'11 comarques de l'Empordà, Ponent, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: La crisi de Ceuta marcarà la primera sessió de control al govern al Congrés dels Diputats, on Pedro Sánchez es tornarà a enfrontar amb el cap de l'oposició i líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre la gestió de la crisi de Ceuta i de com pensa abordar el final de la legislatura.
2: I tot plegat al mateix dia en què es fan públics els informes de seguretat sobre l'entrada massiva de persones a Ceuta a finals de juliol. La mesura ha estat qüestionada pel PP i per Vox, que consideren que poden arribar retallats aquests informes. Des del govern, la portaveu, Elma Sainz, ha insistit en que no hi ha proves sobre la implicació del Marroc en aquella acció.
6: Somos los primeros interesados en que se esclarezcan los hechos y en ese sentido nos hemos personado como también parte perjudicada.
2: Saiz, que feia referència també a la investigació judicial de l'Audiència Nacional, hi va haver-hi polèmica per unes declaracions d'Òscar Puente al respecte, i així d'això en parlava Esther Muñoz del PP, que ha criticat que membres del govern qüestionin aquesta investigació dels tribunals.
7: Los hechos contradicen el relato del gobierno, pues atacan a quien haga falta, y estamos viendo a Óscar Puente, pues evidentemente atacar a una juez, ¿no? Algo que no debería hacer un gobierno, que no debería meterse con el poder judicial.
0: El Tribunal Suprem ha paralitzat de manera cautelar la inscripció en el cens electoral dels beneficiats de l'anomenada Llei de Nets.
2: El Tribunal pren aquesta mesura temporal a instàncies de Vox i de Justícia Europa, partit extraparlamentari, aquest darrer, habitual en les causes que envolten el PSOE. Paralització temporal, doncs, a l'espera d'una decisió definitiva sobre el fons d'aquesta qüestió. El Tribunal, amb aquesta decisió, afecta les persones que han obtingut la nacionalitat d'acord amb la disposició addicional de la Llei de Memòria Democràtica, que reconeix, recordem, la nacionalitat espanyola a fills i nets d'espanyols d'origen nascuts fora de l'Estat. Una paralització cautelar que el Suprem defensa argumentant que si es permeten les inscripcions a tots aquells ciutadans, que ho facin a partir de la instrucció del Ministeri de Justícia, de l'anomenada Llei de Nets, que rebaixa les condicions per aconseguir la nacionalitat, ja que a criteri dels togats després no se'ls podria rebutjar aquesta nacionalitat. El Suprem ha acordat suspendre l'inscripció automàtica d'aquests nous nacionalitats fins que la sentència no sigui ferma i, per tant, com dèiem, la mesura, però, no afectarà les persones que acreditin els consulats que són fills o nets d'exiliats.
0: També en clau judicial, avui és previst que declari davant el jutge Pedraz la gerent del PSOE, Ana Fuentes, i l'advocat, Ismael Oliver. S'investiga una suposada trama que buscava desestabilitzar els procediments judicials que afectaven tant el Partit Socialista com el govern.
2: En el cas Begoña Gómez, Lorena, s'ha celebrat ja la vista preliminar prèvia a l'obertura del judici oral. Les acusacions demanen 13 anys per la dona de Pedro Sánchez i 6 per la seva assessora. Les defenses volen l'absolució. Aquest ha estat l'últim tràmit que el jutge Peinado volia deixar tancat abans de marxar de vacances. Ara només falta conèixer la data del judici. D'altra banda, l'exdirectiu de Plus Ultra, Roberto Rosselli, ratifica el pagament d'una comissió de l'1% pel rescat públic de l'aerolínia, el que ha anomenat Grup Zapatero. Afirma desconèixer les gestions exactes de l'expresident i s'ha compromès a portar correus i registres de converses a la causa.
0: Són les 8 i 10 minuts del matí. Donald Trump demana a Vladimir Putin que posi fi a la guerra d'Ucraïna després de 4 anys i mig de conflicte. Els presidents nord-americà i rus han mantingut una trucada que des del Kremlin han definit d'honesta i constructiva.
2: La conversa ha durat aproximadament una hora i els dos mandataris han valorat el recent viatge dels dos alts funcionaris de la Casa Blanca a Moscou i Kiev. Segons el Kremlin, Donald Trump hauria ofert una gran cooperació econòmica entre els dos països si s'acaba el conflicte.
0: I les condicions de Vladimir Putin, però, continuen sent inamovibles. Ucraïna ha de cedir territori i les tropes de Zelensky han d'abandonar per complet la regió oriental de Donetsk.
2: La conversa ha tingut lloc el mateix dia que el mandatari ucraïnès Volodymyr Zelensky hagi afirmat que els negociadors d'Ucraïna, Rússia i els Estats Units podrien reunir-se aquest mes per intentar trobar una sortida diplomàtica al conflicte.
0: La Comissió Europea planteja restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat per fer front a la crisi de l'habitatge.
2: Aquest seria el primer cop que Brussel·les empara la possibilitat de restringir la compra o el lloguer de pisos amb l'objectiu que només siguin utilitzats com a primeres residències. El govern comunitari proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea per delimitar quan es pot considerar que una zona està tensionada. En principi ho serà quan el preu mitjà de l'habitatge sigui com a mínim 8 cops més elevat que la renda mitjana i quan l'habitatge s'hagi encarit durant 10 anys abans de la declaració.
0: I Noruega es prepara per acomiadar avui el rei Harald. Els carrers d'Oslo s'ompliran per dir l'última adéu al monarca.
2: Els reis d'Espanya i la reina Sofia hi seran presents juntament amb els caps d'estat de tot el món. La cerimònia es podrà seguir per les 2 i per RTV Play.
0: El conflicte educatiu continua enrocat després de la jornada de vaga del primer dia de curs. Els sindicats reclamen reobrir les negociacions, mentre que el govern defensa debatre amb el conjunt de la comunitat educativa. Laura Hurtado.
8: El col·lectiu considera que, malgrat els avenços recollits en els dos acords, cal anar més enllà per revertir les mancances del sistema. Marina Ruiz d'Ustec i Laura Jané de la CGT.
9: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions amb la comunitat educativa. Falten recursos, això no va de sous. I ens trobem amb un primer dia de curs en què els acords, tant del març com del maig, no han revertit l'emergència educativa que estem vivint a Catalunya.
8: La consellera Esther Niubó assegura que vol obrir un debat amb el conjunt de la comunitat educativa i defensa el diàleg amb totes les forces sindicals.
10: Mantenim l'agenda de reunions ordinàries i, per tant, la setmana del 21 de setembre hi haurà i convocarem mesa sectorial amb el conjunt dels representants sindicals.
8: L'aturada va registrar un seguiment del 30% segons els sindicats i d'un 12,7% segons el departament. Les concentracions es van fer de manera descentralitzada arreu del territori.
0: I tot plegat quan hem conegut els resultats de l'informe PISA, que avalua les competències en ciència, matemàtiques o lectura dels alumnes. Tot i que les dades de Catalunya no són vàlides per un error que exclou prop d'un 23% dels alumnes, lluny del 5% que estableix l'OCDE. Des del govern parlen, Ramon, de replantejar el sistema educatiu.
2: Mentre que el govern parla d'un debat obert per replantejar tot el sistema educatiu, l'oposició demana que comparegui el president i exigeix més dimissions. Elena García.
11: Educació evita parlar de PISA i amb el conflicte encallat amb els docents, la consellera Niubó anuncia que obre un debat per repensar el sistema educatiu a 10 anys vista, més enllà dels sindicats.
10: Com a sistema, per tant, no podem estar satisfets d'aquests resultats i és un motiu més per obrir i per abordar aquest debat.
11: Niubó no dimitirà i, tot i admetre mancances al sistema, illa la blinda. Paneque.
12: Compta amb la total confiança del president de la Generalitat.
11: En el punt de mira de l'oposició, que veu greu desconèixer l'estat de l'educació per l'error a les proves PISA, cada moment s'ha endut al cap de la 2 del departament. Puigdemont veu la crisi alarmant i els partits pressionen Illa perquè comparegui al Parlament. Junts, Esquerra, PP, Comuns i CUP. Turull, Capella, Roldán, Albiach i Castillejo.
13: La consellera, per ella mateixa, hauria d'haver plegat.
14: Les responsabilitats
13: s'han d'assumir. I estarem molt atents a les explicacions del president Illa.
14: El que ha de fer el govern és ser capaç de generar un pacte nacional de país.
15: El govern de Salvador Illa és incapaç de gestionar absolutament nada.
16: La consellera Niubó ha de dimitir, no per les proves PISA, només.
17: Niubó preveu convocar els sindicats per la vaga en 12 dies, el 21 de setembre, dos abans que Illa s'expliqui al Parlament. És previst el 23, amb l'expedient obert al govern pel fiasco de PISA encara en l'aire.
0: I el govern que aprova el sostre de despesa per al 2027, el primer pas per començar a elaborar els pressupostos de l'any vinent, només dos mesos després d'aprovar els de 2026. El govern, però, admet que ara mateix té altres prioritats, conscient de l'escenari preelectoral. Sílvia Paneque, portaveu de la Generalitat.
12: L'instrucció que tenen en aquests moments els departaments, els consellers i conselleres, és executar aquest pressupost i per part del Departament d'Economia, el del 2026 em refereixo, i per part d'Economia continuar impulsant aquesta millora del finançament que ens dotaria d'aquests 4.700 milions d'euros.
0: També us hem d'explicar que els Mossos d'Esquadra han detingut a Manresa dos menors de 16 anys presumptament relacionats també amb la mort violenta d'un home la matinada de l'1 de setembre.
2: Per tant, ja són 4 els adolescents detinguts pel cas. La víctima, recordem, un home de 45 anys, veí de Castellnou de Bages, va ser localitzada ferida de gravetat després d'una agressió i finalment va morir. Els Mossos mantenen oberta la investigació per tal d'aclarir els fets.
0: Denuncien una agressió per part d'un agent de la policia municipal a un jove la matinada de dilluns de festa major.
2: En un vídeo que han difós a les xarxes pel col·lectiu Crida per Sabadell, es veu un agent clavant un cop de colze al jove que cau a terra i tot seguit és detingut per altres agents. Afirmen que el noi va estar aïllat més de 24 hores a la comissaria, una actuació que consideren del tot desproporcionada i d'una violència gratuïta i totalment innecessària, diuen. La formació demana que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent.
0: Una explosió en una joieria a Cerdanyola del Vallès ha deixat 4 persones ferides, dues d'elles han estat greu.
2: I han estat traslladades de l'Hospital Vall d'Hebron i el Parc Taulí. Els bombers treballen amb la hipòtesi que l'explosió podria haver estat causada per acumulació d'algun tipus de gas. Els bombers han evacuat l'edifici i dos immobles d'annexos per precaució.
0: Els Mossos continuen investigant el presumpte segrest amb tiroteig inclòs a Gavà.
2: Va passar dilluns de la tarda, segons diversos testimonis, els ocupants d'un vehicle van tirotejar un motorista i van fugir després d'introduir-lo a l'interior del maleter. Posteriorment l'haurien abandonat mal ferit a Sabadell. La víctima està ingressada a l'hospital i no es tem per la seva vida. Tot apunta que es tractaria d'una revenja relacionada amb el tràfic de drogues i no hi ha detinguts.
0: Els representants legals de l'Esboranc del Putxet i la Generalitat es reuniran el pròxim dimarts, dia 15.
2: I serà per negociar les indemnitzacions que reclamen els veïns que van haver de marxar de casa seva, recordem, el passat 7 de juliol pel forat de la tornadora de la L9. Ara per ara, els afectats de 18 pisos i locals continuen sense poder tornar-hi.
0: 8 i 17 minuts del matí, seguiu aquí al Cafè d'Idees. Parlem d'esports. I comencem amb futbol perquè el Barça Ramon debuta avui a la Champions amb un partit contra el Feyenoord.
2: Ens ho explica Josep Capel, bon dia.
18: Bon dia, inici a priori assequible de la competició pel Barça rebent el Feyenoord neerlandès dirigit per l'exblaugrana Giovanni Van Bronckhorst i on també hi és un altre exblaugrana, al lateral esquerre, el defensa Mika Marmol. El Barça afronta la competició en guanya amb moltíssima ambició, com reconeixia ahir mateix Lamin Yamal.
19: Jo crec que no hi ha més motivació que et quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
18: Eric García es baixa per sanció per un partit que, com deien, començarà a 6:45 de la tarda. Parlem de Lamin precisament, juntament amb Cubarsí, Rodri i ja l'ex-blaugrana Ferran o el també català del Madrid Cucurella són els nominats a la pilota d'or masculina. Joan García i el català de l'Arsenal David Raya estan nominats com a millors porters i el propi Lamin i Cubarsí com a millors joves. I en categoria femenina, protagonisme també culer, nominades Katakoi, Hansen, Pajor, Patri, Pina i Bruts, a més de les ex-blaugranes Alexa i Mapi com a millor jugadora, repeteix Cata com a millor portera, Vicky López i Clara Serra Jordi com a millors joves, Pere Romeu com a millor entrenador i el Barça com a millor equip. La gala, recordem, es celebrarà a Londres el pròxim 26 d'octubre.
2: En bàsquet comença la Lliga Catalana amb els enfrontaments entre el Lleida i el Joventut i l'Andorra contra el Manresa. Per cert, que el Barça de bàsquet ha presentat les 11 noves incorporacions de cara a aquesta temporada. N'ha parlat el director esportiu Xevi Pujol.
20: Responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga, a un club com aquest. se sumen a 4 jugadors que segueixen.
2: I en vol, els blaugrana s'enfronten a l'Skanderborg en la primera jornada de la Champions, tot quan el club ha renovat l'entrenador Carlos Ortega fins al 2031.
0: Canviem de registre, perquè la doctora en física, Caterina Viscari, i el cuiner Ferran Adrià han estat distingits amb la medalla d'or de la Generalitat en un acte encapçalat pel president Salvador Illa.
2: La lletora del ciclotró Alba ha estat reconeguda per la seva aportació a la ciència, mentre que el cuiner del mític restaurant El Bulli, per ser un referent mundial al món de la gastronomia i per la innovació culinària. Els escoltem a tots dos.
3: Aquesta medalla, sobretot, és d'Alba i també del Sistema de Ciència de Catalunya. Avui, més que mai, necessitem la ciència per construir un futur sostenible. Alba, amb la seva recerca i la seva gent i els seus col·laboradors, contribueix a fer-lo possible.
21: És que tinc tots els premis que pot donar la Generalitat i tal, però mancava un.
0: El dramaturg barceloní, que em disculpi el Ferran Adrià, Joan Iago, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2026 del Ministeri de Cultura, dotat amb 30.000 euros per l'obra La brama del cèrvol.
2: El jurat aplaudeix la seva obra amb un text que defineixen com a sorprenent i arriscat i que dialoga amb el present. Afegeix que el membre fundador de La Calòrica proposa una forma teatral arriscada de gran abast popular, amb una mirada lúcida i una ploma esmolada que furga en les fissures de la societat des de l'humor més descarnat.
0: Són les 8 i 21 minuts del matí. A aquesta hora saludem ja la sotsdirectora del Procicat, la Imma Soler. Senyora Soler, molt bon dia. Estem molt atents avui al cel i a la situació que afecta tot Catalunya. Quina és hores d'ara, senyora Soler?
22: Aviam, estem aquí en el CECAT i estem fent seguiment d'aquest avís que teníem d'ahir, com sabeu, del servei meteorològic. Avui esperem aquestes pluges que poden ser localment intenses en alguns punts, sobretot en el litoral central, com avisàvem ahir, i estem fent aquesta visualització de les incidències que van haver-hi. No tenim incidències destacables en aquests moments, aquesta situació va bé. Tenim una vintena de trucades per situació d'aigua en diversos punts del territori que estan atenent els mitjans operatius i han sigut bàsicament per alguna entrada d'aigua amb algun baix, per algun vehicle que ha quedat en alguna zona que hi havia una mica d'aigua i ha quedat enclotat que no podia moure's, però no han sigut incidències destacables que afectessin ni a la vida de la salut de ningú. I el que sí que estem seguint doncs, és aquesta situació, aquesta previsió, que veiem que va pujant aquestes tempestes que ens indicaven el servei meteorològic, pugen molt per la banda de mar, des de la costa es veuen doncs, aquestes tempestes i llamps en la zona de mar, que en alguns punts entren i van plovent a dintre de terra, també a les comarques de l'interior, i anem veient aviam quina evolució tenen.
0: De moment segueixen, però, la previsió que vostès tenien contemplada?
22: Sí, sí, no estem superant llindars, els volums d'aigua aquests de 40 litres en mitja hora no s'hi ha arribat encara, mm-hmm. Però sí que veiem que aquestes tempestes, com que es van retroalimentant i van insistint, doncs pot ser que en algun punt, durant el matí, com tenim en l'avís, pugui haver-hi aquestes acumulacions i, per tant, ho hem d'anar vigilant. Sí que ha plogut en molts punts, no arreu del territori, com comentàvem, que eren tempestes que podien ser localment intenses, però que sí que es van produint, van creant-se i també van retroalimentant-se, van tornant a ploure una altra vegada on havien plogut i, per tant, per aquest motiu, doncs, fem aquest seguiment el dia d'avui i tenim demanades aquestes mesures perquè, com que veiem que la situació és una situació de probabilitat alta i també d'intensitat alta, doncs calia tenir aquesta prudència durant el dia d'avui.
0: És cert que Garraf i Baix Llobregat se'ls ha tornat a enviar un altre avís aquest matí perquè semblava que la previsió s'avançava?
22: No, això va ser ahir la tarda, en què primer vam fer un enviament d'una alerta a les 5 comarques mm-hmm. que estaven avisades amb nivell 5, el que passa que la previsió que teníem era durant el matí. I ahir, a última hora, el Servei Meteorològic ens va dir que amb l'actualització que havíem fet de models, veien que també aquesta previsió es podia produir durant la nit. Mm-hmm. I per aquest motiu, a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès i també el Garraf, vam enviar una altra alerta avisant de que també s'havia de tenir en consideració aquest període de nit, amb què també podia haver-hi aquesta situació, per tant també demanàvem evitar els desplaçaments en aquelles hores.
0: I ara qui ha d'estar més pendent, senyora Soler, cap a on va?
22: Ara, en aquests moments, veiem que s'estan creant nuclis de tempesta a molts punts del territori, Berguedà, Ripollès i també, sobretot, a la costa. Per aquest motiu, sabem que tenim aquest avís de pluges que poden ser localment intenses a quasi bé gran part del territori, Les comarques més de l'oest, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre, el Pirineu més occidental, són les parts que queden una mica més allunyades d'aquest avís. Però la resta de territori, comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona, Camp de Tarragona, totes aquestes estan avisades que poden haver-hi puntualment tempestes i pluges intenses. Amb més intensitat i amb més probabilitat, aquestes comarques més del centre litoral, les que dèiem, Baix Llobregat, a la zona del Garraf, a l'Alt Baix Penedès i també Vallès. Per aquest motiu, en aquestes zones demanem aquesta prudència excepcional. Però la resta del territori també vigilem que poden haver-hi pluges avui arreu del territori fins a entrada la tarda.
0: Es manté llavors aquesta fi de l'episodi a les 5 de la tarda?
22: Correcte. Anirem fent revisions, estem esperant ara que el Servei Meteorològic, com fan sempre cada matí, doncs fan una revisió de models, aviam quina informació ens donen. A les 11:30 tenim una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment del Pla d'Inundacions, del Pla Inuncat, i també farem una valoració en aquell moment de quin és l'estat dels operatius, també de la meteorologia, de tot. Anirem fent aquest seguiment durant tot el dia, però la previsió que tenim en aquests moments és cap al migdia, entrada una mica a la tarda, doncs que aquesta situació pugui anar apaivagant-se. Recordem una cosa, encara que s'acabi la pluja, recordem que poden haver-hi punts on pugui haver-se acumulat l'aigua, algunes carreteres que puguin tenir algun bassal, i per aquest motiu doncs, també recordem que encara que passi la pluja també hem d'anar amb compte per veure quins han sigut els efectes en el territori i vigilar una mica també encara amb els desplaçaments.
0: Aprofito que tinc la sotsdirectora de Protecció Civil per dir aquelles recomanacions bàsiques que repetim sempre.
22: Sí, i pensem-hi, perquè és que ara justament estem nosaltres fent una campanya de difusió que diem que tot pot canviar en un moment, i és veritat, en un segon la vida pot canviar, i per aquest motiu demanem ser molt prudents. Per exemple, amb els cursos de rius, amb les lleres dels rius que puntualment puguin incrementar-se avui en algun lloc, les zones de rius, rieres, barrancs, són llocs on es pot acumular l'aigua i amb una pluja intensa, encara que sigui només local, pot començar a acumular i podem tenir problemes si ens trobem en aquests punts. Evitar acostar-nos en aquests espais. Evitar també baixar a soterranis, a llocs que puguin quedar inundats si tenim una tempesta o tenim una intensitat de pluja. Pensar també que si hem de desplaçar-nos en aquestes comarques que estan avisades i que no tenim demanat aquesta evitar els desplaçaments, doncs anar molt en compte també amb la conducció. Si ens enganxa un ruixat d'aigua, aturem el vehicle amb seguretat i esperem que passi fins que no tinguem una visibilitat correcta. Reduïm la marxa, reduïm la velocitat, anem en compte amb les maniobres. Tot això és el que tenim que fer en aquests moments que tenim aquesta pluja, sobretot amb les activitats que fem a l'exterior. I el més important de tot, informar-nos bé de quin és el temps que tenim en el lloc on estem i allà on volem anar i el que podem trobar, perquè potser veiem que no podem fer aquell desplaçament en aquell moment, no és el millor perquè en aquell moment està passant la pluja, doncs mirem de passar-lo en un altre moment que sigui més còmode la conducció.
0: Queda clar. Imma Soler, Protecció Civil, sotsdirectora, gràcies.
22: A vosaltres, bon dia.
0: Una abraçada. Ha quedat molt clar el missatge, Ramon. Molta precaució, sentit comú. Saludem a la Maria Rubio. Maria, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Fem sempre aquell repàs de les portades dels diaris, però avui estem molt atents a com afecta, que de moment ens deien des de Protecció Civil, amb poques incidències, aquest episodi de pluja que recorrerà tot el territori.
1: Sí, perquè les pluges han generat diverses incidències de mobilitat, han provocat endarreriments a Renfe, que limiten la velocitat per precaució a les línies R13, R14, R15, R16, R17 i les RT1 i RT2. A més, les línies R4 i R8 circulen per via única entre Castellbisbal i Martorell com a conseqüència d'una incidència a la infraestructura. A l'aeroport del Prat també s'acumulen diversos endarreriments pel fort temporal. La majoria de vols de sortida van amb una hora de retard i AENA recomana consultar amb la companyia aèria l'estat del vol, tot i que de moment Protecció Civil doncs, ja ha dit que no hi ha acceptacions greus com sentíem fa uns minuts.
0: I amb què més van avui els diaris, això, previsions i incidències? A banda, què diu la premsa, Maria?
1: Doncs sí, l'Ara també els diaris doncs, li dediquen part de les pàgines doncs, als informes de PISA que es van publicar ahir. L'Ara li dedica la seva editorial, que titula El fracàs de PISA obliga a un pacte nacional, en el qual fan una crida a prioritzar l'alumnat doncs, més excel·lent i a reforçar l'escola inclusiva. La Vanguardia publica una anàlisi sobre les claus del fracàs de PISA, titulen Els alumnes no llegeixen, estan menys disposats a esforçar-se i sucumbeixen al mòbil i, tot i així, doncs, destaquen una nota positiva de l'informe, que és que els alumnes espanyols són els primers del món amb sentiment de pertinença a l'escola i amb un vincle amb els seus professors.
2: Pel que fa a l'actualitat nacional, avui també tenim reaccions a la decisió del Suprem de paralitzar el dret a vot dels espanyols nacionalitzats mitjançant la llei de Nietos.
1: Sí, recordem que la Ley de Nietos, com s'anomena popularment a la Llei de Memòria Democràtica, va reconèixer el dret de ser espanyols a tots els descendents de l'exili durant el franquisme. Doncs bé, aquestes persones no podran votar fins que no acreditin que els seus parents es van exiliar per motius polítics. Una decisió que ha pres el Suprem acceptant en part una petició formulada per Vox, i aquest és la notícia que el País recull a la seva portada, amb la reacció del govern, que ho considera una provocació. Explica que es tracta de l'enèsim xoc entre l'executiu i l'alt tribunal després de la paralització de la Llei d'Amnistia Catalana o de la condemna de l'exfiscal general de l'Estat. I el mateix diari, a més, també parla amb 5 descendents d'exiliats procedents de 4 països d'Amèrica Llatina, com ara el Felipe Gómez, un mexicà net de la republicana Encarnación Ruiz, que va arribar al país en 1939, i ella assegura que lluitarà pel seu dret a vot i que tota aquesta polèmica, doncs, en cap cas farà que votin a la dreta, doncs, quan aconsegueixin.
2: I avui també, atenció posada en els papers, que el govern ha de desclassificar sobre Ceuta.
1: Sí, sobre aquesta qüestió, el periòdico es fixa en els detalls claus que, tot i la desclassificació, l'executiu haurà d'ocultar d'aquests informes. Es tracta d'informació sobre els serveis d'intel·ligència a la frontera, identitats o formes de comunicació, per exemple, dels 25 agents del CNI operatius a Ceuta. El diari apunta al fet que tampoc es podran difondre continguts i missatges dels serveis d'intel·ligència del Marroc si Espanya, doncs, no vol perdre la confiança amb aquests.
0: Doncs de tot plegat en parlarem amb el Ricard Fernández Deo i amb el Jaume Clotet, però abans... deixeu-me escoltar la Martirio.
4: Si tu supieras...
1: Sí, perquè juntament amb Júlia Colom, Olivia Zanacurra o Judit Nederman són algunes de les artistes, doncs, destacades d'aquesta tercera edició del Muses Festival, que tindrà lloc durant els mesos d'octubre i novembre en diversos municipis del Camp de Tarragona.
4: La immensa amargura...

0: dijera.
1: Li diem adéu a la Martirio, perquè ja tinc aquí assegut el Ricard Fernández Déu i el Jaume Clotet. Tots dos periodistes, un d'ell advocat. Ricard, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Lorena.
1: Tens, si estiguessis en actiu, que no sé encara si fas cosetes, Ricard, tindries molta feina com a advocat.
2: Oh, i tant, que estic en actiu, sí. Home, allò que se'n diria a mig gas, però actiu.
1: Quan et pots permetre estar a mig gas, Jaume, ja la vida es deu veure d'una altra manera.
3: Sí, jo encara no hi sóc aquí, però m'hi vaig acostar.
1: Està bé tenir avui també un historiador per entendre tot el que està passant al món. Començar per si heu arribat bé. Avui hi havia previsió, i hi ha previsió de pluges, no sé on veniu.
2: Sobtadament he arribat molt millor del que m'imaginava. Jo he sortit molt d'hora, acostumo a sortir d'hora sempre, però perquè m'agrada arribar als llocs amb puntualitat i amb temps, perquè pot passar qualsevol cosa, no? Però avui he sortit una mica més d'hora del que tenia previst, perquè he pensat que passaria alguna cosa. I resulta que el tràfic estava millor que mai.
3: Sí.
1: Jaume, tu bé.
3: Sí, a més, quan el govern avisa de tants perills l'endemà i de tants riscos de la mobilitat, jo crec que la gent es queda a casa, o una part de la gent es queda a casa, i per tant els que hem de desplaçar-nos és millor que mai, com diu el Ricard.
1: Chicos listos, que podríem dir. Segur que van treure bona nota quan anaven a l'escola, i són previsors, surten d'hora, escolten les notícies, no com els adolescents d'ara, que sembla que no són capaços de llegir un text de 400 paraules, que és un full, i entendre-ho.
2: A mi em sembla fins i tot excessiu parlar de 400 paraules. No sé si es foren capaços de llegir-ne 200, eh? És a dir, és un desastre, això. Un desastre sense pal·liatius.
3: Jo crec que és un desastre, però també és veritat que si tens accés o coneixes joves estudiants, moltes vegades no és aquesta la imatge que es té. Vull dir, hi ha una pila de nens i nenes que estudien, que treuen bones notes, que saben perfectament entendre textos, i per tant jo crec que hi ha dos realitats, la dels estudiants. Causats per un sistema que evidentment no funciona, no ho justifico, que provoca aquests resultats, però hi ha també una pila d'estudiants i estudiantes que estudien perfectament, que aprenen perfectament, i que potser a vegades hi té més a veure l'entorn familiar a casa que l'escola, perquè a vegades crec que durant molts anys ho estem fiant tot a l'escola, sí. I si els nens de l'escola aprenen però a casa no hi ha llibres, no es llegeix, tothom està amb les pantalles, doncs a vegades no és tant culpa només de l'escola sinó també de casa.
2: El que dius és absolutament cert, estic totalment d'acord. La llar és el cau en el que es desenvolupa la personalitat dels nanos, i per tant és allà on comencen a desenvolupar-se i accedir al coneixement, a les informacions i sobretot a la forma de comportar-se, no? Però, com deia en Lluís Llach, s'ha de fer un promig per entendre'ns. I llavors aquest promig és el que és. Uh-huh. I resulta que aquest país nostre està
1: A la cua de tots. Fins
2: perquè
1: un curs per darrere d'algunes
2: i això altres. Això que els catalans no hi fem part d'aquest estudi.
1: No. Perquè això és un altre tema, eh?
2: Perquè està clar.
4: Vull dir, es va excloure aquí com massa alumne, no? Potser.
2: Es varen fer fora del recompte el 23%, m'entens? Quan el topall estava en el 5%. Mm-hmm. O sigui que no serveix de res. Però et pots imaginar
1: que serà... Per
2: aquesta
1: qüestió, Ricard compareixerà ahir, ha demanat compareixer el 23 de setembre per donar explicacions.
2: Sí, però per molt que comparegui, en fi, vull dir, el mal ja està fet, és a dir, la compareixença em sembla molt adient i, en fi, xampany i pastes, no? Però, independentment de la seva compareixença, el problema és el que és. És a dir, no vindrà a resoldre el problema, la compareixença del senyor Illa.
4: Escolteu, obrim en aquest cas el tema que ens acompanya des de finals de juliol, com és tot el que està passant a Ceuta, que veiem que lluny d'anar-se apaivagant, doncs també en l'àmbit polític, ara en el judicial, això va creixent. Avui estem pendents d'aquesta desclassificació dels informes de seguretat, també del que pugui passar al Congrés entre Sánchez i Feijóo al respecte.
2: Ja t'ho pots imaginar.
1: Què?
2: Picabaralla, està cantant
4: total.
2: Això.
4: Però escolta'm, sí que volíem en aquest cas Lorena, si et sembla, comentem això, anem a...
1: Sí, em sembla que ja tenim amb una convidada que volíem saludar avui, perquè sempre parlem de Ceuta i ens n'anem a la part política, a la picabaralla, el que està passant a Europa, però volíem anar al territori, perquè enmig del col·lapse institucional les ONGs locals s'han convertit en l'únic salvavides real, podríem dir, a peu de carrer. Avui volem saludar la Halima Ahmed, és educadora social i portaveu de l'ONG Luna Blanca, una entitat que serveix milers de menjars diaris a persones que malviuen a la ciutat. Halima, muy buenos días. ¿Podemos saludar a la Halima? Buenos días, Halima. Doncs no, això és un indicatiu que no, o sigui que obrim, per tant, el meló polític.
3: Val, som-hi.
1: Jaume.
3: De Ceuta?
1: Sí.
4: Sí.
3: No ho sé, jo tinc la sensació... que el govern aquesta crisi no l'ha gestionat gens bé. Jo no sé què deia el CNI abans. Jo recordo que els dies abans de l'assalt a la frontera, el president de Ceuta no parava de dir-ho. I si el president de Ceuta no parava d'avisar que passaria això, és que alguna informació tenia, no sé si molt fiable o poc fiable, però ell ja ho deia. I, per tant, quan es va produir, si ho sabia ell, ho sabia el govern espanyol. Això per començar. I segona, que amb una crisi com aquesta el president del govern n'és de vacances, que ha de tenir vacances, no dic que no n'hagi de tenir, i estiguem doncs, més d'un mes després, que encara no se sap quanta gent camina per Ceuta, que encara no està preparat el centre d'atenció per filiar-los. Com a mínim, crec que la falta de previsió i d'actuació després em sembla molt evident.
2: Ricard. Jo estic absolutament d'acord, no hi afegiria res al que ha dit en Jaume.
3: Has d'afegir coses.
2: Sí, afegir coses, sí. Estaria
1: bé.
2: I potser el que pertoca dir és que, home... En una situació com la que hem estat visquent aquests dies, sembla lògic pensar que el president del govern doncs hagués hagut de fer acte de presència, no? És a dir, una crisi d'aquesta magnitud sí. requereix els esforços de tots, començant pels del president del govern, que, a més, ha estat curós en una cosa, en evitar la presència del cap de l'Estat al territori ceutí, no? Uh-huh. Quan en realitat és el govern el que marca l'agenda del rei, en aquest cas, i el que determina allà on t'ha d'anar. Després està la desclassificació dels papers, dels informes...
4: I del paper de Marroc.
2: Sí, però
1: confies en tenir més informació a partir d'avui? Confies que sabràs alguna cosa més?
2: No, perquè, per dir-ho ras i curt, desclassifiquen els papers secrets, excepte els secrets, que aniran a la Comissió de Secrets Oficials. És a dir, tot això és un ball de bastons que no s'aguanta. Ha arribat un punt, abans ho comentàvem, abans d'entrar a l'estudi, ho comentàvem amb el Jaume, ha arribat un punt en què tot això ja s'ha fet insuportable. És a dir, aquesta situació, si l'observés doncs algú vingut de, en fi, d'un lloc inversemblant, no?, que no estigués contaminat per informacions de cap mena, observés la realitat que estem vivint, diria, però com és possible això? Com és possible que el president del govern no decideixi de convocar eleccions, per exemple, o de presentar una moció de confiança o alguna cosa? El que no pot ser és que visquem instal·lats en aquest neguit a perpetuïtat. Ara, deia la Lorena, ara assistirem a la sessió del Congrés dels Diputats. Jo et deia, em permetia dir-te, ja veuràs com serà el mateix de cada dia, oi, Jaume? Uh-huh. És que no es pot esperar cap altra cosa.
1: El que no és el mateix de cada dia és la situació que es viu als carrers de Ceuta. Allà volíem saludar abans la Halima Ahmed, educadora social i portaveu de l'ONG Luna Blanca. Halima, buenos días.
0: Buenos días.
1: ¿Cuál es la situación a día de hoy en las calles de Ceuta, Halima?
0: Pues la verdad, la situación sigue estando muy complicada, muy complicada. Sigue habiendo barrios totalmente saturados de personas inmigrantes que siguen, pues eso, durmiendo en la calle y digamos que están en todos los espacios públicos. Es algo difícil de explicar.
1: Y han pasado ya más de 40 días desde el inicio de esta crisis. ¿Le ves el fin?
0: Pues la verdad que no. No le vemos un fin. No se la vemos porque, como digo, siempre sabemos cuándo ha empezado, pero no sabemos cuándo va a terminar. La ley de, de inmigración, pues tiene una serie de protocolos que hay que llevar a cabo, y uno de ellos es eso, abrir el expediente a cada persona, en fin, etcétera, etcétera. Y si son miles de personas, si es que hacer solo a cada uno. Y ayer estaban diciendo que cada día estaban abriendo expediente a 30 o 33 personas, pues imagínese, no vamos a acabar hasta el 2030 como sigamos así.
1: Vuestra ONG nació para atender a los ceutíes en riesgo de exclusión, pero la realidad os ha obligado a volcaros por completo en esta emergencia. ¿Cómo estáis ayudando?
0: Nosotros no hemos dejado de lado el trabajo que hacemos desde la ONG. Nosotros lo que hacemos es brindarle ayuda, sobre todo alimenticia, a las personas ceutíes españoles en riesgo de exclusión social. Eso lo llevamos haciendo, pero aparte de eso, desde el minuto uno hemos estado pues preparando comida para estas personas, porque se acercaban hasta la ONG pidiéndote eso, algo de comer. Venían mojadas, descalzas y sobre todo con hambre, y al día de hoy seguimos haciéndolo. Seguimos haciéndolo sobre todo en el espacio seguro que han creado unos vecinos a mujeres y niñas. Al resto de la población migrante que ya han acogido en centros eventuales por parte de la ciudad y por parte sobre todo del Gobierno de la Nación, de delegación de gobierno, a esas personas, esos centros los gestiona asociaciones privadas y nosotros pues tenemos un convenio para llevarles la comida.
1: Tú, que estás sobre el terreno, ¿te da la sensación, como se comenta mucho aquí en las tertulias, de una respuesta institucional improvisada?
0: Sí, improvisada y sobre todo lenta, y que al principio creo que no se tuvo en cuenta la gravedad de la situación. Tenía que haberse sentado tanto el gobierno de la nación como el gobierno local, poner todas las competencias encima de la mesa y ir a una. No sé si me explico.
1: Sí,
0: desde el momento cero. No dejar claro el mando único hasta que haya pasado un mes, sin haberlo hecho.

0: De hecho, todas las crisis que han pasado en España, ¿no? El terremoto, volcán, etcétera, a las personas siempre se han acogido, sobre todo en polideportivo, de manera provisional. Entonces, creo que el espacio militar no lo barajan. Entonces quedan pocos espacios. Cada vez que han ido a abrir un espacio de acogida, pues han cedido los vecinos que no lo quieren en su barrio, no lo quieren cerca de un colegio, y eso pues ha dificultado mucho esta situación tan compleja, porque, como he dicho antes, según la ley que tenemos, y hay que seguirle, llevarla a cabo, ¿no? La ley de extranjería, a todas estas personas hay que alojarlas en algún sitio para poder hacerles el triaje, para poder contabilizarlas, llevar a cabo un censo. Entonces creo que sería muchísimo más fácil facilitar esa labor para cuanto antes salir de volver a la normalidad, salir de esta situación tan, tan terrible en la que estamos viviendo todos los días.
1: Halima, y que no se pierda la humanidad, como has dicho en varias
0: Sí,
1: ocasiones en
0: sí, sí,
1: entrevistas.
0: sí.
1: Halima Ahmed, educadora social y portavoz de la ONG Luna Blanca en Ceuta, muchísimas gracias por atendernos hoy en directo aquí en el Café de Ideas y hacernos esta crónica de lo que es tu realidad. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Adiós.
1: Buenos días. ¿Qué? ¿Cómo us quedeu?
2: No ens podem quedar, suposo, Jaume, estarem d'acord, de cap altra manera que, en fi, preocupats i inquietats pel curs dels esdeveniments, no? Jo el que no entenc és per què hem d'invocar la llei d'estrangeria davant d'una situació que res té a veure amb un procés convencional que doni lloc, efectivament, a la utilització d'aquest precepte. Estem assistint a una allau de gent que envaeix el territori d'un país i que, per tant, la resposta, la reacció que s'ha de donar ha de ser excepcional. No pot ser subjecte a un procediment convencional. Ja des del primer moment, a mi em va sobtar el fet que el president del govern qualifiqués els fets que s'havien produït com una agressió i una invasió en el territori espanyol i que, a continuació, sense que ningú li demanés ni li preguntés a propòsit d'aquest tema, va exculpar el govern marroquí de qualsevol mena de responsabilitat. Excusatio non petita, accusatio manifesta. És a dir, aquest interès en excloure, en justificar, en extreure'n de la responsabilitat el govern marroquí és el primer que va sobtar i el primer que, si més no, a uns quants entre els que m'hi conto, doncs ens va cridar l'atenció.
1: Jaume.
3: Ha dit una cosa molt interessant, la persona que m'ha entrevistat, quan ha dit una cosa tan elemental, crec jo, en el sentit de molta gent, que és que treballin conjuntament les institucions afectades. És a dir, des del govern de Ceuta, al govern de l'Estat i a tothom. No? Perquè quan passen aquestes coses, que a vegades passen i no és culpa de ningú específicament, o és culpa de falta de previsió, però és igual, quan passen aquest tipus de desgràcies, com vam veure, per exemple, a València amb la Dana, que és un altre tema, el que la gent no vol, sobretot, penso, és la lluita i la baralla entre administracions. Crec que això fa molt mal a les institucions i a la democràcia, i llavors quan apareixen partits extremistes per banda i banda, un bon caldo de cultiu és precisament aquest, no? Que la sensació que té la gent és que els partits principals, les institucions democràtiques són incapaces no només de resoldre un problema amb celeritat, sinó que es tiren els plats pel cap, no? I per tant, ho ha dit molt bé, ho ha expressat amb gairebé amb estupor, i crec que té raó. I l'altra cosa que és molt interessant és que és veritat, la meitat del territori de Ceuta i de Melilla també és instal·lacions militars, i aquí no s'hi poden posar persones, jo no ho sabia, i és veritat, i per tant l'espai disponible encara és més petit, i crec que d'aquí deriva la crisi del port de Ceuta, quan el govern d'allà va dir que no pensava permetre que hi hagués un campament d'immigrants, i el govern espanyol ha intervingut al port, no? I que lliga, per cert, amb la baralla entre administracions, que crec que això no s'hauria de produir.
4: També hi ha l'element que comentàvem que està causant controvèrsia, com és la defensa de Pedro Sánchez, s'ha mantingut ferm en això, i també membres del seu govern, de dir que no hi ha proves sobre el Marroc, tot i que fins i tot els socis de govern estan manifestant, o més o menys el tarannà generalitzat és que tot això és complicat d'entendre que hagi passat sense que el Marroc ho sabés, com a mínim.
2: Però això des del primer moment, i sense que ningú li demanés. És a dir, quan surt en primera instància a donar compte de la situació que qualifica d'invasió, el primer que fa és excloure de qualsevol tipus de responsabilitat el govern marroquí. Això crida l'atenció. Això crida l'atenció, perquè que ho digués després o que enmig de la conferència

0: Si de premsa introduís aquesta reflexió, podria semblar normal. Però el fet que, sense que ningú li demani, ja ho introdueixi d'antuvi, això, a parer meu, constitueix la mostra flagrant que aquí està passant alguna cosa. Evidentment que el govern del Marroc està al darrere de tot això. No ho dubta ningú. El 87% de la població d'aquest país s'ha manifestat en aquest sentit.
1: Deixeu-me introduir la conversa a la Cristina de la Oz, que sé que la trobàveu a faltar. Aquests dies de vacances, Cristina, todos te echábamos de menos, periodista del Independiente. Buenos días.
2: Buenos días, Cristina.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
1: Todos han puesto los cascos para escucharte.
0: Hombre, es que si no, no hay manera.
1: Cristina, hablábamos, cómo no, de la crisis abierta en Ceuta, del papel del gobierno, del papel de Marruecos, pero yo también quería preguntar por el papel de la oposición.
3: Pues bueno, yo creo que en el caso del Partido Popular ha ido de menos a más. Es cierto que al principio, si os recordáis, hubo una posición muy tibia, que incluso fue recriminada por algún exministro del PP, como Margallo, y han subido el tono contra Marruecos. Ellos dicen que, bueno, que se basan ya en los informes policiales que se han ido conociendo respecto a la implicación de posibles de los servicios de seguridad o la asunción de que esto no es posible sin que Marruecos como poco consintiera. Entonces, bueno, hoy es el gran día porque se supone que íbamos a conocer los informes policiales que, según el gobierno, no alertaron de la magnitud de lo que pasó a finales de julio.
0: Excepto los secretos.
3: Exacto, siempre eso iba a ir, que siempre nos quedará la sensación de que hay otros informes que no verán la luz porque, bueno, pueden comprometer temas de seguridad incluso a terceros países. Yo imagino que el gobierno publicitará a aquellos que abonen sus tesis de que no hubo un aviso certero de lo que iba a pasar.
0: No te quepa la menor duda.
1: Y decías de endurecer la posición de la oposición, tanto que Feijóo no dudaría, dijo, en aplicar el artículo 8.
3: Sí, el artículo 8.
1: Que
3: sí,
1: corresponde, que es el... ¿no?, a que las Fuerzas Armadas, Ejército de Tierra, Aire y la Marina actúen para garantizar la integridad territorial de nuestro país. Esto se ha dicho, ¿no?
3: Sí, sí, están efectivamente. Se dice que las Fuerzas Armadas, con los tres ejércitos, están en la defensa de la soberanía del país y de su integridad territorial. Es un debate que es abierto, es decir, el control de fronteras en España corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero en el caso de Ceuta, sabéis que este es un debate que se ha abierto sobre si no tendrían que tener las Fuerzas Armadas un papel más proactivo, también desde un punto de vista disuasorio.
0: Vamos a ver, Cristina, bueno, después... es que estamos en presencia de una agresión en toda regla.
3: Claro, quiero decir, efectivamente.
0: Claro, claro, y por lo tanto, en circunstancias excepcionales, las soluciones deben ser excepcionales también. Y las Fuerzas Armadas están para eso.
3: Que fue lo que dijo el propio presidente del gobierno el primer día ataque, dijo literal ataque y violación de la integridad territorial de España.
0: Claro.
3: Luego en el debate parlamentario lo redujo todo a una crisis migratoria.
0: Claro, porque,
3: y dijo que era una crisis migratoria similar a las que había vivido Melilla y Canarias en otros momentos, ¿no?
0: Vino Paco pero con las rebajas, sí, sí. Claro,
3: claro, pero es evidente que se produjo una agresión a las fronteras españolas. Entonces sí se ha abierto el debate sobre si las Fuerzas Armadas deben tener un papel más activo. Hay una comandancia del ejército ahí en Ceuta, o sea, es que no es que el ejército no esté en Ceuta, pero sí se debe ocupar, o sea, el debate está en si se debe ocupar de la protección de la frontera.
0: Anteayer, a pesar de que no se ha publicitado, tuvo lugar una reunión de la Junta de Defensa Nacional presidida por el Rey.
3: El Rey.
0: Uh-huh. A la que asistió naturalmente la ministra de Defensa, como es preceptivo, y el gobernador militar de la plaza. Es decir, aparte del jefe del Estado Mayor del Ejército, del Aire y de la Armada, ¿eh? O sea, allí estaban todos. Y no se ha dado publicidad a eso, sorprendentemente. Nos enteramos 24 horas después de que hubiese tenido lugar.
3: Pero yo mantengo en todo caso, y del Rey además con uniforme militar, pero yo mantengo en todo caso que la imagen ya de por sí es potente. Porque es verdad que entre los muchos debates que ha suscitado esta crisis está la de si el Rey debe ir o no a Ceuta y a Melilla. No. Y el hecho de que además se dé a conocer esa foto, es verdad que con un día de retraso, yo creo que es muy significativo. Yo creo que representa un mensaje de la Casa Real diciendo estamos encima de esta crisis, consideramos que esta crisis es una crisis de Estado y que el Rey debe tener un papel activo. Yo lo he interpretado mucho en esa clave, porque fue una reunión convocada expresamente para hablar de la crisis ceutí.
2: Yo estoy de acuerdo que la imagen está buscada. También creo que tiene un sentido hacia las Fuerzas Armadas, es decir, las Fuerzas Armadas también están en el terreno y el papel que han tenido hasta ahora no es brillante, porque estaban allí de manera absolutamente pasiva y, por tanto, entiendo yo que esto es un apoyo del rey de España a las Fuerzas Militares, en tanto que es el jefe del ejército. Pero dicho esto, yo tengo muchas dudas de si el ejército debe proteger las fronteras de Ceuta, de Mérida o de cualquier otro lugar, porque eso significa militarizar un aspecto de la vida civil, aunque sea un tema como las fronteras. Yo entiendo también que la Guardia Civil no es un cuerpo estrictamente civil, es un cuerpo militar, y hay capacidad suficiente para velar por una frontera que además tiene poquísimos kilómetros. Es decir, si tenemos que sacar al ejército español a defender Ceuta y Melilla, es que la crisis cobra una nueva dimensión. A mí me parece un muy mal, una mala señal hacia el mundo y hacia la ciudadanía hablar de sacar a les tropes per a defender les fronteres.
1: Deixeu-me fer un parèntesi català. Deixeu-me dir que ha dimitit Ramon Trapero.
4: Josep Lluís Trapero, director general de la policia actualment amb...
0: Ha dimitit?
4: Ha dimitit, segons ja diversos mitjans en estaven fent ressò, però ja l'Agència també Catalana de Notícies fa pública aquesta dimissió, que pel que sembla ara hi haurà més del Palau de la Generalitat. Doncs ho pensava comunicar cap al voltant de quarts d'11 del matí.
1: Jaume.
2: Avui estava convocada la direcció de la policia per el que es pensaven que serien canvis en l'organigrama policial, però no al nivell del director general. Jo m'atreveixo a dir que és una dimissió que s'havia de produir abans o després. No és cap secret entre els periodistes que segueixen aquestes informacions que la relació entre el director de la policia i la consellera no era gens bona. I en democràcia, quan la relació entre el superior i el subordinat, diguem-ho així, no és bona, acostuma a plegar el que està per sota. I a més, amb un tema tan sensible com és Mossos d'Esquadra i la seguretat d'aquest país, i per tant la relació no era bona, la coordinació tampoc ho era, hem vist molts casos en aquests últims 2 anys, i per tant a mi també m'ha sorprès, però és un tema que segurament s'havia de produir abans o després.
1: No sé si saben els motius, Ramon, si es pot explicar alguna cosa més, o ens emplacen aquesta compareixença que es farà d'aquí a una estona.
4: De moment tenim el nou titular i s'haurà de veure quina explicació es dona per aquesta dimissió de Trapero. Com dèiem, recordem que hi havia hagut un canvi a la Consell Interior de Parlon i que hi ha hagut altres... Mm-hmm.
2: Per cert, perdoneu, un anunci electoral que va ser, ara ho recordo, del president Illa, que en campanya va dir una cosa sorprenent, que si ell era president, Josep Lluís Trapero seria el director de la policia, que és un anunci en campanya estrany. I, per tant, no és un nomenament normal, o normal, ordinari, i, per tant, tampoc és una dimissió habitual.
1: Mm-hmm. Volies dir alguna cosa?
0: No, sí, preguntava si tornàvem al tema que estàvem tractant.
1: Sí, perquè amb la Cristina estàvem amb Ceuta, però això ja està corrent a tots els mitjans i volíem informar els nostres oients de que hi havia hagut aquesta dimissió, que estarem atents a veure quina és la informació oficial que ens donen de part de la Generalitat i de la Conselleria d'Interior. Cristina, seguimos con Ceuta. Mm-hmm. Hay varias cosas que queremos hablar contigo de este tema. Uno, sobre la duda de la que habla el PSOE en la imparcialidad de la jueza Tardón, que quiere investigar y que investiga esta crisis abierta en la ciudad autónoma, y otra, que estamos a 2 minutos de la sesión de control al gobierno, que no sé qué esperamos hoy allí.
3: Bueno, yo creo que es la estrategia habitual del gobierno. Es verdad que la jueza María Tardón fue concejal del Ayuntamiento de Madrid como independiente en las listas del PP, pero eso es también como cuestionar la independencia del miembro del Tribunal Constitucional, Campo, que fue ministro de Justicia del PSOE. Es decir, el argumento de que la culpa es de los jueces, ya la hemos escuchado 1000 veces, resultó llamativo porque esta liebre la levanta Óscar Puente, y es verdad que ayer en la mesa del Consejo de Ministros no le desmintieron, no apelaron a la confianza en la justicia, y en función de cómo me imagino derive la investigación de María Tardón, que está avalada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que hay que recordar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional le ha dicho adelante que sigue investigando, pues imagino que bueno, que sí, que efectivamente habrá sus choques. El gran reproche es que no le permitió a la policía dar a conocer un informe mientras estaba actuando de policía judicial. Ayer pasó un poco lo mismo con la ley de nietos, ¿os acordáis? Ayer sí, sí. El Supremo decidió suspender el derecho al voto de los nacionalizados con la ley de nietos, ¿no? Y
1: sembla que perdem,
3: es una suspensión cautelar, ¿eh? A lo mejor finalmente queda en nada. Pero es verdad
1: Cristina, estamos viendo ya el Congreso de los Diputados, la cambra baixa, que tothom està ocupant posicions ja. Ramon, les bancades ja es comencen a omplir, govern, oposició, veiem el president del govern, Pedro Sánchez, que per cert té ara la sessió de control, quan són ja les 9 en punt del matí, i que després vindrà a Televisió Espanyola a donar la seva primera entrevista a les 11 del matí a Mañaneros per explicar, doncs, suposo, tot això de Ceuta, i en aquell moment es diu que se sabrà ja, es faran públics aquests documents que ahir va aprovar el Consell de Ministres, que es desclassificarien.
4: Deixa'm afegir, per complementar el que dèiem abans, que ja el govern fa públic i serà el relleu de Josep Lluís Trapero, el comissari Ferran, aquest comissari va ser el comissari Ferran López, assumirà la Direcció General de la Policia, i serà també Sílvia Catà, la prefectura, assumirà la prefectura del cos de Mossos amb motiu de la jubilació de Miquel Esquius. Aquests són els dos canvis, els dos relleus que hi haurà a la conselleria.
1: No sé si teniu valoració d'aquests noms.
2: Faig una valoració només procedimental. A mi em sembla que posar un policia de director de la policia no és una bona idea, igual que posar un bomber de director dels bombers. És a dir, crec que la direcció política ha d'estar al marge d'un tema tan, tan corporativista com és la policia i altres cossos professionals. I, per tant, l'error que em va semblar l'altre nomenament anterior, en aquest, al marge de la seva vàlua professional, que no tinc cap dubte, no em sembla bé.
1: Així queda dit l'opinió del Jaume. No sé si vols afegir alguna cosa.
0: És que és de llibre, és de llibre. Efectivament, és a dir, el control polític l'ha d'exercir el poder polític. I els professionals han de situar-se a les ordres d'aquest poder polític a tots els efectes. Però, en fi, aquesta és una qüestió que se la salta tothom que vol o tothom que pot, cada vegada que té l'oportunitat de fer-ho. Estem
1: a minuts de segons, suposo, perquè comenci aquesta primera sessió de control al govern. Un titular, Cristina, de què vamos a encontrar hoy ahí?
3: Bueno, pues yo creo que seguiremos con el tema Ceuta, que es la gran cuestión que está pendiente, y bueno, no descarto que también sale del asunto de la ley de nietos, que era uno de los grandes temas que habían enarbolado el PP y Vox en estas últimas semanas.
0: Hay un dato, antes hablabas tú, Cristina, de la actitud de la oposición ante todo esto y de la sordina con la que se había llevado a cabo, pero es contrasta con el hecho de que Rajoy ha anunciado que lo primero que haría si llegase a la presidencia del gobierno, cosa a la que aspira, es viajar precisamente a Marruecos. Es decir, es también significativa esa manifestación.
3: Hombre, ¿sabes que tradicionalmente el primer viaje que hacía un presidente del gobierno electo en este país era la visita a Marruecos?
0: Excepto Pedro Sánchez, que la hizo a Francia.
3: Sí, la hizo otro vecino. Ahí. Ya se sabe que los vecinos nos eligen. Ajá. Tenemos que tener unas buenas relaciones con Marruecos, pero es verdad que unas buenas relaciones con Marruecos respecto a un régimen que, bueno, que es bastante cuestionable en términos democráticos y de defensa de los derechos humanos. Estamos muy sujetos a Marruecos, pero no estaría mal que Marruecos también viera que está muy sujeto a España y a la Unión Europea.
1: Pues con ese titular, Cristina de la Hoz, te vamos a despedir, periodista del Independiente. Nos ponemos nosotros a seguir lo que pase hoy en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias, Cristina.
3: Gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Nos vemos
0: adiós.
1: Pronto. Hasta adiós. Ahora. Al Congrés dels Diputats, que estan fent un minut de silenci per la mort de dos exdiputats. Ara ja sí, sembla que la sessió començarà, molt centrada en Ceuta, amb aquesta desclassificació de documents, suposo, i nosaltres amb aquesta notícia que ens ha deixat en xoc amb la dimissió de Trapero, bueno, el Jaume no tant en xoc, i amb els dos noms que ja s'han proposat, Ferran López i Sílvia Catà en substitució. Veiem la presidenta del Congrés.
5: Las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de pimienta. La degradación de su proyecto afecta ya a los niños de este país, lo cual es intolerable. El problema es que usted no está pendiente. No está pendiente de la vivienda, no está pendiente de la calidad educativa, no está pendiente de la huelga sanitaria, no está pendiente del funcionamiento de la alta velocidad, ni de que las familias no lleguen a fin de mes. Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos y parece que esto tampoco le va a salir bien. Su preocupación en el día de hoy, señorías del Partido Socialista, son las preguntas que en la Audiencia Nacional se le hagan a la gerente del Partido Socialista y lo que la gerente del Partido Socialista responde ante el juzgado sobre la financiación de su partido. Su problema es que el futuro político y procesal del presidente del gobierno depende del silencio de demasiadas personas. Si la gerente canta, usted se va. Si Ábalos canta, usted se va. Si Zapatero canta, usted se va. Si Julio Martínez, si Gertrudis, si la directora general de la Guardia Civil canta, usted se va. Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos. O un presidente, eso sí, que hace listas de periodistas a modo de ficha policial. Respóndame, señor Sánchez, si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta, ¿usted qué haría? Muchas gracias, señoría.
1: El líder de l'oposició, Feijóo, amb aquesta acusació al president, su libertat està condicionada a que sigan callando lo que saben de usted, li deia referent a Marroc, i també ha fet menció a les llistes de periodistes que té el Departament d'Interior.
6: Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señor Feijóo, usted mezcla unas cosas con otras de manera interesada. Sobre la educación y los resultados de PISA de la OCDE, efectivamente son de una extraordinaria preocupación en todos los países occidentales y también en España. Mire, este gobierno multiplicó por dos la inversión en el Ministerio de Educación respecto a la anterior administración del Partido Popular, de 3.200 millones de euros a más de 6.000. Las becas ocurrió otro tanto de lo mismo, más de 1.000 millones de euros para garantizar la igualdad de oportunidades y más de 400 millones de euros en cooperación interterritorial con las comunidades autónomas competentes en la materia educativa para reforzar la comprensión lectora y para reforzar también las matemáticas. ¿Cuál es el problema? Que hay comunidades autónomas del Partido Popular que no ejecutan esos recursos económicos. Esta es la cuestión, señoría, que ustedes no gobiernan. Le diré más. En este periodo de sesiones hay dos proyectos de ley que son fundamentales si queremos reforzar esa comprensión lectora, que es el origen de este cambio en la comunicación y en el consumo y también en la comprensión de nuestros jóvenes y, por cierto, no solamente los jóvenes, también las personas mayores. Uno, la ley de docentes y de ratios de alumno por aula, y dos, la prohibición de que los jóvenes menores de 16 años puedan acceder a las redes sociales. Estos son dos proyectos de ley, señoría, que sin duda alguna mejorarían la comprensión lectora de nuestros jóvenes. Espero contar con el voto afirmativo del Partido Popular.
1: La respuesta del president centrada sobretot en educació i un comentari sobre el Marroc. De moment. Ara, Feijóo, suposo que tornarà a insistir en aquesta primera sessió de control després de tota la crisi oberta a Ceuta.
5: Hombre, señor Sánchez, el primer examen a su ley educativa, al socialismo educativo que usted plantea, ha sido el mayor de los fracasos de la historia democrática de nuestro país. Y no se olvide, las mejores comunidades autónomas son las del Partido Popular y los dos territorios peores son en los que gestiona usted, Ceuta y Melilla, señoría. Pero su lealtad al gobierno, su lealtad está comprometida, señor Sánchez. No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
1: Pues i data, ja ens veurem a les urnes. La intenció de Sánchez però era seguir 4 anys menys, segons va dir els seus dilluns als seus diputats i senadors. Veurem si respon Sánchez o no a aquesta petició de que faci esment al Marroc.
4: Molt més directe.
6: Gràcies, senyora presidenta. Senyoria, por supuesto que va a haber elecciones en el año 2027, por supuesto. Pero mire una cosa, señoría. El problema es que queremos ciudadanos no de primera y de segunda, sino ciudadanos todos de primera con los mismos derechos y también con el derecho al voto. Resulta que la ley de memoria democrática, aprobada y entrada en vigor en el año 2022, mediante la cual se celebraron las elecciones del año 2023, por cierto, ganando el Partido Popular el voto exterior, ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles, claro que sí. Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
1: De moment cap preferència al Marroc,
4: no
1: encara,
4: respon
1: però
4: a Marroc.
1: Sí a la llei de nits que arribarà al Suprem. Suposo que Feijó, Ramon, tornarà a insistir.
4: Tenia contestat d'educació i després de llei de nits.
7: Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Santiago Abascal Conde. Por favor, silencio.
1: Què us sembla aquesta primera trobada després de les vacances?
0: Que fuig d'estudi, que fuig d'estudi. És a dir, el que li ha dit el cap de l'oposició, en aquest cas, que no hi ha estat, diguem-ne, en el to de picabaralla, doncs m'ha semblat assenyat, m'ha semblat adient, atesa la realitat a la que estem assistint. El problema fonamental el té a la ciutat autònoma de Ceuta. I no n'ha parlat ni un bri d'aquesta qüestió. És a dir, s'ha entestat en dedicar-se a parlar de les comunitats que gestiona el Partit Popular perquè la responsabilitat en matèria d'ensenyament els hi resulta atribuïble. Però ha puntualitzat bé el senyor Feijóo dient-los que les que millor estan són aquelles que governa el Partit Popular. És a dir, i les que pitjor, les que encara no tenen assumides aquestes competències, com són les dues ciutats autònomes, i que estan en mans del PSOE. Per tant, això de treure... És que el president del govern s'ho permet tot. És a dir, està encantat d'haver-se conegut i treu pit fins i tot d'aquelles coses que no en podria treure, com és el cas. En conseqüència, res del que passi en aquests debats al Congrés dels Diputats pot resultar eloqüent, interessant, significatiu. Res del que passi pot tenir repercussió important de cara als ciutadans d'aquest país, perquè tot això és un foc d'encenalls.
1: Jaume.
2: És veritat que la pregunta de Núñez Feijóo era multidisciplinar. Li ha preguntat per les llistes negres de periodistes, pel Marroc, per Ceuta, per l'ensenyament, per tot plegat, no? Ha tret el nom de la Gertrudis, s'ha fet un poti-poti, demostrant que és un cap de l'oposició millorable, i, en canvi, el president del govern és el millor orador del Congrés amb diferència. I ha anat a buscar, dels temes que li ha posat sobre la taula, el tema que li feia menys mal, evidentment, no? A la repregunta que ha fet Feijóo ja era tard, preguntant només ja pel Marroc, que és el que ell volia, i si és el que volia, li hauria preguntat específicament pel tema del Marroc, i no demanar-li eleccions anticipades, perquè al demanar-li eleccions anticipades, l'altre ja ha contestat ràpidament amb un spot electoral dient que tota la gent aquesta d'Argentina que no poden votar, que en veritat acabaran votant perquè tenen el seu dret fonamental al vot, doncs ja els ha vingut a dir que el PP vol impedir que votin, no? I per tant, com diu el Ricard, un cop més, Sánchez surt, no diré vencedor, però surt indemne del debat, i Feijóo, un cop més, crec que perd una oportunitat.
4: Doncs ara incorporem en aquest temps d'anàlisi a l'advocat penalista Marc Molins, perquè, com us hem explicat, el govern desclassificarà els informes, ha de desclassificar avui els informes de seguretat sobre Ceuta. Molt bon dia, senyor Molins.
8: Hola, bon dia.
4: La pregunta primera és molt clara. Quin valor poden tenir aquests documents en l'àmbit judicial davant d'un procediment? Són una prova o només un punt de partida per investigar?
8: En principi són exclusivament un punt de partida. Ens diu el Tribunal Suprem que tots els atestats, amb independència de l'origen que tinguin, Mossos d'Esquadra, Policia Local, CNI, Guàrdia Civil, Policia Nacional, són només objecte de prova, no són en si mateixos font de prova. No? L'atestat, el document, l'informe, el que planteja és una hipòtesi, i el procediment penal ha de servir per contrastar aquella hipòtesi, però no és objecte de prova, perdó, no és font de prova, sinó exclusivament objecte de prova.
4: En aquest cas, pel que fa a la investigació de la jutge de Tardón, parla d'una clara i indubtable gestió favoridora des del Marroc, però una cosa són els indicis i una altra poder demostrar-ho penalment. Què va passar? Què necessitaria trobar la investigació per passar d'una sospita a una imputació més concreta?
8: El que hauríem de trobar és, hauríem de poder atribuir a una persona concreta el retret, no? aquest afavoriment i aquesta concreció en forma d'ocupació efectiva o lesió, en aquest cas, de la integritat territorial. L'afavoriment, quan es predica en abstracte d'un país, del Marroc, o de les forces i cossos de seguretat de l'estat marroquí, només és aquella hipòtesi de la que parlem. El que necessitem és concretar amb persones físiques específiques, amb ordres concretes, d'una forma material i directa, com s'ha pogut produir aquesta lesió, en aquest cas de la integritat territorial d'Espanya.
4: Si part dels indicis procedeixen de vídeos, de xarxes socials, d'informació que s'obté per les xarxes, fins on es pot arribar penalment amb aquest material? Pot servir per atribuir un delicte comès o organitzat des d'un altre país?
8: Sí, efectivament. És a dir, són documents que tenen una litera o suficiències, és a dir, són suficients en si mateixos per exhibir això, una imatge, una concentració de persones. El que sí que pot passar és que alguna de les parts pogués qüestionar que el document s'hagués pogut manipular o que no donés una imatge fidedigna. Uh-huh. Si s'impugna, es dona sobre el que anomenem, és sobre un procés per intentar contrastar la bondat uh-huh. del document, no? Si hi ha hagut manipulacions i demés. Però, en principi, un vídeo que està a les xarxes, que està obert, o un vídeo que pot enregistrar un ciutadà, és un document vàlid i pot ingressar de forma totalment legítima en un procés penal.
4: Sí, Ricard, volies...
0: No, només afegir el que ha dit el company Molins, amb qui estic absolutament d'acord, és que la responsabilitat atribuïble podria ser a persona física difícilment identificable a persona jurídica, com seria el govern del Marroc en el seu conjunt.
8: El govern, és a dir, totalment d'acord, Ricard, la responsabilitat de la persona jurídica existeix en el nostre Codi Penal des de fa temps que la tenim implementada, però per predicar una responsabilitat d'un govern entenc que hauríem de baixar un eventual Consell de Ministres i poder situar la responsabilitat específica. en persones naturals concretes, perquè sí, sí. Com a, en tant que govern no és una persona jurídica que pugui ser subjecte de sanció penal.
4: Els documents que s'han de desclassificar estan acotats en principi de 1 de juliol a 1 d'agost. Si la jutge considera que li calen més informacions anteriors o posteriors, podria obligar l'executiu a desclassificar més informació?
8: Aquesta és una qüestió francament interessant. La resposta és no. La jutge pot considerar... És a dir, la desclassificació que veurem avui és una desclassificació parcial, i és parcial perquè ho és, en primer lloc, en el temps. Es desclassifiquen uns informes que s'han elaborat durant un període temporal, però també en la intensitat, perquè hi ha algunes dades d'aquests informes que no es desclassifiquen. Per exemple, no es desclassifica el nom del funcionari del Cos Nacional d'Intel·ligència, de l'espia, de la persona que ha generat aquesta dada. I no es desclassifica per raons òbvies, perquè la seva integritat física, la seva integritat jurídica, a la mesura en què podria estar cometent un delicte espiant, no, en territori marroquí, podria ser objecte de delicte. Hi ha dades que no es poden desclassificar. Per tant, la desclassificació és parcial en el temps i en la intensitat de la dada per raons òbvies. A partir d'aquí, la jutge Tardón podria considerar que necessita o contrastar aquell informe i, per tant, conèixer el nom de la persona que l'ha confeccionat o veure altres informes fora d'aquest període temporal o altres informes d'aquest període temporal que no han sigut desclassificats. El que pot fer, en tant que magistrada, uh-huh. és oficiar a qui tingui aquest document, al CNI, perquè li mostri un nou informe. Ella no té la capacitat per ordenar la desclassificació, perquè la Llei de Secrets de l'Estat el que ens diu és que l'únic òrgan competent per acordar la desclassificació és qui l'ha classificat. En aquest cas, perquè és un document del CNI, el Consell de Ministres. I és important que entenguem que darrere d'aquesta situació, darrere d'aquest debat tan jurídic, el que es produeix és una col·lisió evident entre la seguretat de l'Estat i la necessitat d'investigar delictes. És a dir, i la seguretat de l'Estat té un valor preeminent. Si la jutge Tardón digués necessito conèixer el funcionari que signa aquest document o necessito aquell informe i el Consell de Ministres considerés que amb la desclassificació d'aquesta dada es pot generar una situació que comprometi la seguretat de l'Estat, el Consell de Ministres el que farà és negar-se a la desclassificació i la jutge no té més alternativa que apel·lar, en aquest cas, al Tribunal Suprem, que podria dirimir una controvèrsia entre el seu criteri i el criteri del Consell de Ministres. Però és important que entenguem que, en tant que estat modern, que evidentment som, tenim uns serveis d'intel·ligència molt potents, d'espionatge, que contribueixen a generar dades, a definir polítiques, que les hem de mantenir perquè és la realitat en la que vivim i que aquest manteniment ens obliga a acceptar que hi ha secrets d'estat que no poden ser desvetllats.
4: Doncs, Marc Molins, advocat penalista, gràcies per haver-nos atès aquí al Cafè Idees a Ràdio 4. Bon dia.
8: Gràcies, bon dia.
1: Gràcies al Marc. Hi ha secrets d'estat que no es poden desvetllar. Hi esteu d'acord?
0: Absolutament, absolutament. Això és així, en fi, de tota la vida. És a dir, només faltaria que aquelles dades que són sensibles per la seguretat i la integritat d'un país fossin posades en coneixement públic. Vull dir, això no seria de rebut.
2: Home, depèn, però en tot cas és veritat que amb aquesta maniobra el govern espanyol ha aconseguit, crec jo, empatar, és a dir, fins ara era el dubte de si Marroc Clar. Participava o no, desclassifiquen uns quants papers, com tu bé deies abans, els que els hi convé, se'n guardaran uns altres, i per tant la sensació o el debat públic serà de que hi ha dubtes raonables sobre les dues coses, si Marroc ho sabia o si Marroc no ho sabia. Jo penso, evidentment, que Marroc no només ho sabia, sinó que ho va permetre i ho va impulsar.
0: Oh, i tant.
2: Però,
0: i tant.
2: Com a mínim, tindrà una base el govern espanyol per anar dient des d'aquí fins al final de la legislatura que van posar uns papers a la llum pública i, evidentment, allà no hi havia res. No? I, per tant, com a mínim, crec que paren el cop, la qual cosa em fa pensar, per cert, que el tema de Marroc i Espanya deu ser molt més delicat encara del que ens pensem, fins i tot.
0: Molt més. Estic completament d'acord amb tu.
4: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos compartit aquest temps de tertúlia al Jaume Clotet i al Ricard Fernández. Adéu, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
4: Gràcies.
0: Adéu.
4: Continuem al Cafè Idees a Ràdio 4 i seguim, en aquest cas, amb la Maria Rubio, perquè parlant de la crisi migratòria a Ceuta, perquè ha tornat a crispar el debat polític, però anirem més enllà, ara us ho expliquem. Perquè només començar el curs, l'executiu de Sánchez viu el desgast de la gestió humanitària després d'aquesta entrada de gairebé 80.000 persones a finals de juliol. L'oposició li retreu amb duresa, ho hem pogut escoltar a l'inici del ple del Congrés, que no apliqui la mà dura amb deportacions, i critiquen el clima de tensió que, segons, es viu a la ciutat autònoma. Inseguretat i violència són conceptes que sovint es lliguen amb la migració com si fossin fenòmens inseparables. Maria, qui ens acompanya avui a l'estudi?
9: Sí, perquè avui, per parlar-ne de tot plegat, ens acompanyen la Sònia Calvó i el Joao França. Ells dos són periodistes i acaben de publicar el llibre I tu d'on ets? Una reflexió col·lectiva amb activistes, experts i investigadors sobre el fenomen de la migració. Bon dia, Sònia i Joao.
10: Bon dia.
9: Que te l'heu pogut arribar Benvinguts. Bé, després sí. d'aquest temporal.
10: Sí, sí, moltes ganes de venir.
9: Vosaltres parleu amb l'activista Norma Falcón i amb l'investigador del Sidó Musa Burekba, amb la jurista Florencia Virzuela. A tots ells els heu vist molt pels platós de televisió aquests dies, parlant de Ceuta?
10: No massa, la veritat, no massa. Ens hauria agradat veure'ls més. Sí que alguns sí que els hem vist. Per exemple, hem vist el president de Sorracisme, Shehdram. Aquest sí que l'hem vist en alguns mitjans, alguns altres intervencions. De fet, un dels objectius del llibre, a part de, bueno, parlarem després, no?, de trencar certs tòpics sobre les migracions, també era donar recursos a periodistes per trobar experts. Al final, nosaltres els entrevistem no només per explicar les seves històries de vida, que en alguns casos també les inclouen, sinó per entendre que són gent experta en el seu cas, com deies, no? Tenim juristes, tenim antropòlegs, tenim historiadors, tenim de tot, i que intentar que aquesta gent aparegui molts més als mitjans, perquè al final parlem d'ells, però molts cops sense ells, i no és que no tinguin veu, sinó que a vegades no els volem escoltar.
9: Clar, perquè una de les qüestions centrals que analitzeu al llibre és precisament que quan expliquem històries com la de Ceuta, doncs acostuma a faltar una veu, que és la de les persones migrants. Clar, què genera aquesta absència?
11: Doncs jo crec que reforça una idea, que és que la persona migrant sempre és una altra, no? Aquesta idea d'alteritat, i que per tant això genera que no la veiem com una igual i que no veiem com a subjecte de drets, no? És a dir, en el cas de Ceuta, si estiguéssim parlant de nens, nenes i adolescents, segurament ho estaríem abordant d'una manera diferent, no? Que si penséssim, o sigui, que no com s'està fent amb aquesta idea de migrants, amb una noció de com una invasió, no? Aquesta, la noció de menors, que és una categoria jurídica, però que acaba reforçant una idea que treu, diguéssim, aquest caràcter de subjecte especial protecció, no?, que són els nens, les nenes i les joves.
10: I això també el que fa és que els posem tots en un paquet, no? Parlem dels migrants, però dins d'aquí hi ha històries diferents, venen de països diferents, cadascú amb les seves realitats, hi ha moltes històries diferents de cada un.
9: Sí, ara tu, Joao, deies aquest terme d'allau, que és un terme que s'utilitza molt per parlar d'aquesta entrada de migrants a Ceuta. També es parla d'inseguretat, de delinqüència. No sé si són tòpics o són paraules, conceptes ajustats a la realitat. No sé si vosaltres esteu detectant alguns tòpics sobre migració durant aquest relat mediàtic sobre aquesta entrada.
10: Clar, el que es parla més habitualment és de delinqüència, de por, i sobretot el que hem vist més aquests dies és invasió o que són uns invasors, no? Aquest ocorregut tant per xarxes socials com per gent de diferents estils polítics. L'altre dia sortia un informe de l'Oberaxe, que és l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia, que es dedica a recol·lectar una mica els missatges d'odi que hi ha a les xarxes. Ells el que han vist és que en 48 hores, que va ser aquest final de juliol, el 30 i 31, va haver-hi 10.000 missatges. 10.000 missatges en 48 hores, que és el triple del que és habitualment. Això hi ha un segon problema, que és que corren com la pólvora. Llavors, al final, és molt, encara que els eliminis, que ells també diuen que és molt difícil, el mal ja està fet una mica. Llavors, aquesta idea d'invasió, bueno, què vol dir invasió? Què entenem per invasió, exactament? I això, el que dèiem abans, no? El posem tot en el mateix paquet i diem tots són delinqüents, tots venen a robar, a fer mal, i és, bueno, mira, un moment, i sobretot no perdre el focus d'un tema de drets humans, al final.
11: Uh-huh. Sí, una de les coses que volem plantejar amb el llibre és abordar la migració en clau de drets, no? I quan pensem en la migració i veiem discursos que el que ens diuen és que expulsaran a totes les persones migrants, no? Com intentant com reforçar una idea que és impossible, és absurda, o sigui, no és possible expulsar totes les persones que hem migrat i que hem vingut a viure aquí a l'Estat espanyol o a Europa. El que estan fent aquests discursos bàsicament és generar situacions de privació de drets, no? O reforçar aquestes desigualtats en drets, no? I quan parlem de drets humans i el dret a migrar hi està inclòs, hi ha algunes persones que considerem que tenen aquests drets humans que se suposen que són universals, i el propi ordenament jurídic de l'Estat espanyol i de la Unió Europea el que està dient és que hi ha unes persones que sí que són subjectes d'aquests drets, que són les persones nacionals, i altres que per llei estan privades d'uns drets que teòricament ens diem que són universals.
10: Mm-hmm. Clar, al final l'altre dia també veiem com un grup de gent, i de la mateixa manera que no hem de ficar en el mateix paquet tots els migrants, tampoc tota la societat ceutí, veiem com un grup de gent impedia que la Creu Roja donés aliments a la gent que estava a la platja del Tarajal. Doncs ens hem de plantejar quina societat volem, al final, de com permetem que tinguem nens de 10, 11, 12 anys tirats pel carrer de qualsevol manera i que aturem que et doni menjar a aquesta gent.
9: Clar, es parla molt de migració. Vosaltres, de fet, ja dieu que cada cop està més al centre les persones migrades, i el fet de que se'n parli molt també, doncs, augmenta aquesta percepció de que la migració, doncs, és una, vaja, és un fenomen doncs, fins i tot maximitzat, o sigui, massificat. Pensem que a Catalunya pensem que un 36,4% dels habitants han nascut fora de l'Estat, quan en realitat són un 24%. Com s'ha construït aquesta idea magnificada de la migració?
11: Sí, hi ha una noció d'estranyament, jo crec, no? Quan veu gent que és diferent i que té pràctiques culturals, religioses, que no són les que estàs habituat a veure, això genera, no?, una dissonància. I entenem que hi hagi gent que li pugui generar un malestar de dir estar acostumada a veure un panorama, no?, social al seu entorn, i veure que això canvia, entenem que pot generar un neguit, no? Però el que passa és que això està totalment sobredimensionat, perquè també hi ha com una... Vivim en una societat segregada, també, no? I, per tant, això reforça com aquesta idea de la diferència, de que són uns altres, i reforça com aquesta imatge de conflicte, no? El fet que, per la segregació social de la nostra societat, hi hagi barris on hi ha molta més presència de persones migrants i altres on pràcticament no hi és, o és d'un perfil de migrant, doncs, potser europeu, potser d'Estats Units, no?, com de classe més alta, potser, com reforça com aquesta idea de que hi ha espais que no són propis de les persones autòctones, no? I que això pot com reforçar aquest tipus de malestar. I això passa perquè no hi ha trobada, no hi ha contacte, no? Es reforça com aquesta segregació en tots els àmbits de la nostra societat.
10: Clar, i al final també hi ha un tema de que és molt més fàcil fer entendre la migració com a poc expiatori. Simplifica molt els discursos. Al final és dir, hi ha un problema de feina, no? No hi ha feina, ha pujat l'atur. És culpa de la migració que ens ve a robar la feina. Simplifica molt els discursos en comptes d'anar a buscar les causes reals. Això ho ha jugat molt bé l'extrema dreta, de tenir molt clar quin és l'enemic a batre. És molt més fàcil per a la societat entendre aquest discurs, dir la migració és qui ens roba, és qui qui ens treu la casa, és qui ens treu la feina, que no anem a mirar per què ha baixat, ha pujat l'atur o hi ha un problema de crisi amb l'habitatge. Bueno, és més fàcil la simplificació.
4: També hi ha un punt que volia comentar, que també ha passat en temes mediàtics d'aquests dies, que és com el tema de la migració, que també ara a vegades s'hereda, no? És a dir, una persona que ja és nascuda aquí, que qui va heredar va ser els seus pares o familiars, llavors són de segona generació, però seguim com aplicant el concepte, li seguim penjant l'etiqueta amb una persona que ella no va migrar, diguéssim, que ha nascut aquí.
11: I aquí jo crec que entra en joc una qüestió que per nosaltres, quan l'editorial, quan Pagès Editors ens va proposar fer aquest llibre abordant les migracions, per nosaltres era clau posar sobre la taula que no podem abordar les migracions sense abordar el racisme, no? És a dir, aquí es considera que és un migrant de segona generació, no? I això té molt a veure amb la racialització i amb el teu context social. És a dir, a mi, com a persona que va migrar de petit, però des de la blanquitud, no?, i en un entorn social determinat, en què a mi no se'm llegeix com a persona migrant avui en dia, en canvi, hi ha gent que ha nascut aquí, que segueix com rebent això, doncs, justament pel racisme que va reproduint aquestes dinàmiques, no? I una idea de que ser català o ser espanyol, no?, és ser d'una manera determinada, tenir una cultura determinada, un color de pell determinat, no? I el que volem reivindicar amb el llibre i el subtítol, no?, li hem dit veus d'un país divers, és que el país és divers ara, no és que estigui arribant ara gent, no és que el país estigui en camí de canviar, sinó que ja vivim en un país divers, no? I el que hem de fer és com reconèixer això i reconèixer els drets de tothom.
10: Clar, es parla molt de segona generació, però ens estem trobant que en alguns casos ja hi ha tercera generació. Llavors, fins quan anirem heredant això, no? En quin punt considerarem? No, aquests sí que són catalans de veritat. Llavors, bueno, mirem a veure fins quan.
11: Jo crec que en aquest sentit és interessant també veure el context de França, no? Que les onades migratòries són com prèvies a les d'aquí. I el Moussa Bourekba, que és un dels entrevistats, que ell és francès, ell ens diu, no? Bueno, jo vinc del futur, no? I vinc aquí a explicar-vos què ens ha passat a França quan s'han fet polítiques d'unes maneres determinades.
9: Uh-huh. Ara que parlàvem dels migrants de segona i de tercera generació, vosaltres, precisament, al llibre també parleu del concepte de la integració i el qüestioneu. Per què?
11: És interessant perquè, o sigui, una de les coses del llibre, jo crec que és interessant que hi ha veus amb perspectives diverses, però una de les coses que planteja algunes persones entrevistades és que, justament, a vegades, quan es parla d'integració, es parla d'imposar a la gent que ha migrat o que és filla de persones migrants o que té una cultura diferent de la majoritària, no?, en el país. Quan es parla d'integració, la integració se suposa que ha de passar perquè aquestes persones s'adaptin, no?, a la cultura majoritària dominant, no? I això el que fa és generar processos d'exclusió, no? Unes entrevistes que és molt interessant és la Cristina Zhang Yu, que ella és psicòloga i educadora, i parla molt de l'escola, no? I parla molt d'aquesta idea d'escola inclusiva, i parla del model d'immersió, i com això ha fracassat, no? Jo crec que ho veiem molt clar quan surten les dades de l'ús del català, no?, a les escoles i entre joves i adolescents. I ell el que ens posa sobre la taula és que això respon a un model fallit que ha passat per no reconèixer les cultures d'orígens, no?, de molts joves, i de reproduir molts estereotips que sovint el que estan dient és... el que estan comunicant és a uns determinats grups de joves que no poden triomfar, no?, o tenir un futur acadèmic pròsper justament pel seu bagatge migratori i cultural, no?
10: Uh-huh. I el Moussa també, citem molt el Moussa perquè és bastant el referent en temes de sí, migració, i sobretot el CIDOB com a centre també. Ell també en aquesta entrevista parla molt de dir, tu pots tenir feina, parlar l'idioma, anar a l'escola, tenir amics aquí, estar objectivament integrat, però al final la clau és el sentiment de pertinença, no?, de què fa que tu et sentis d'un lloc. Diu, al final, si tu et sents d'un lloc, farà que tot vagi millor. Al final, si són dues societats totalment separades, per molt que tu tinguis feina i parlis l'idioma, aquest sentiment no hi serà.
9: Uh-huh. I clar, justament, com es pot construir un sentiment de pertinença, això, en una societat diversa, doncs sense renunciar que aquestes persones, sense que hagin de renunciar als seus orígens, a les seves llengües o a les seves identitats, que poden ser diverses i coexistir alhora?
11: Jo crec que en el llibre apareixen algunes propostes i que passen gran mesura per no voler imposar, no?, la cultura. Perquè també quan volem imposar la cultura local, estem partint d'una idea uniformitzadora també d'aquesta cultura, no? Com la societat és diversa en molts sentits, no? I quan parlem de què vol dir català o què vol dir ser espanyol o què vol dir estar o no estar integrat o integrada, el que estem imposant, diguéssim, és una idea determinada, no?, d'aquestes identitats que exclou ja molta gent que no és migrant, no? O sigui, hi ha com tot un model aquí imposat de com s'ha de ser en aquesta societat que s'imposa a tothom i s'imposa amb més força encara sobre les persones migrants, no? Mm. I, per tant, això hauria de passar per reconèixer, no?, aquesta diversitat que tenim a la societat, posar en valor les diverses realitats culturals, reconèixer, no?, drets culturals, drets religiosos, per exemple. O sigui, el simple fet que a Catalunya, a dia d'avui, no tinguem una mesquita, no?, tenim molts oratans, una mesquita com a tal, en condicions, això la ciutat de Barcelona no ho té, no? Clar, quan penses la quantitat de gent que professa l'islam en aquesta ciutat, és molt sorprenent. I jo tampoc és que sigui una persona religiosa i podem fer moltes crítiques a les religions, no? Però això és un dret que té la gent, no? Que tenen unes persones que professen unes religions, però els que professen unes altres no els tenen, no? És quina societat estem construint.
10: Clar, sobretot al final és mirar què entenem per nosaltres i ells, no? Aquesta dualitat que hi ha constantment. Què vol dir nosaltres, no? Què entenem, què engloba, i sobretot també dir què queda fora, perquè també pot anar canviant aquest nosaltres, no? Veiem l'auge de l'extrema dreta i dels feixismes arreu d'Europa, llavors plantegem-nos, ara estem atacant la població migrant, però qui seran els següents també?
11: I és interessant veure aquests processos al llarg de la història, no? Ara pensava en l'escriptora Brigitte Vassallo, que, per exemple, parla molt, no?, de les onades migratòries que venen d'altres llocs de l'estat espanyol cap a Catalunya. I una de les coses que analitza és, ella diu, nosaltres veníem, no?, rebíem una crítica i érem l'altre, fins que van arribar altres migracions que ens van fer de les nostres, no?, i perquè hi havia uns altres que havien de ser els altres, no? Uh-huh. I aquests processos també són construïts socialment, no? Per algunes persones, jo crec que els preguntem què vol dir, no?, la racialització, i això són processos construïts també, no? No són processos naturals que estiguin marcats per característiques físiques concretes.
4: Doncs us agraïm moltíssim. No sé si voleu afegir alguna cosa més que ens hagin deixat en aquest darrer minut que ens queda, aquí el Cafè Idees.
11: No, agrair-vos l'espai, i jo crec que les veus que recollim aquí no són totes les que podríem, però el que hem volgut és posar en valor persones que han migrat o que són filles de persones migrants i que tenen diverses experteses que podem compartir, no només sobre la migració, no?, aquí a Catalunya.
10: Que veiem que segueix sent un tema candent tant en el procés de regularització com ara amb el que està passant aquests dies a Ceuta i el que vindrà.
4: Doncs moltíssimes gràcies a la Sònia Calvo i al Joan França, i tu d'on ets, el llibre que avui hem presentat amb la Maria Rubió. Gràcies a tots.
11: Gràcies.
4: 9:37 minuts del matí. Lorena, en aquest dia que ha començat mullat a bona part de Catalunya, que estava molt pendents a causa de les alerts que s'han anat enviant, dels avisos que s'havia fet tant des de la Conselleria d'Interior com des de la Presidència de la Generalitat, on hem pogut parlar amb Protecció Civil, que de moment ho estaven monitoritzant i no semblava tampoc que hi hagués una allau de problemes fins a aquell moment, tot i que sí que s'adarà en compte.
1: Només dir, Ramon, que hores d'ara hi ha la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona afectada amb retards per una incidència que afecta el subministrament elèctric entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat de Llobregat. Això és el que se'ns està comunicant des d'Adif a través de la xarxa social X. El personal de la companyia diuen està treballant per solucionar aquesta incidència, que no sabem si és per les pluges. Recordem que Catalunya està en alerta aquest dimecres per fortes pluges, i Protecció Civil manté activa l'alerta Inuncat. Hi ha comarques afectades que se'ls va enviar i les alerts. Però escolta, el Sergi Lores és qui més en sap d'això. I em sembla que el tenim a l'altra banda de la línia telefònica. Sergi, bon dia.
12: Què tal? Molt bon dia. Com esteu, company?
1: Com estàs tu? Què ens pots explicar, Sergi?
12: Doncs mira, sobre aquest episodi de tempestes de ruixats intensos que no s'ha acabat, hem de dir que ha arrencat de matinada i que ha deixat, doncs això, tamborinades, ruixats localment intensos, sobretot a punts del litoral i prelitoral central, destaquem quantitats que van dels 20 a més de 40 litres per metre quadrat. Hem tingut una primera tongada durant la primeríssima hora del dia, que s'ha format això entre el Garraf, el Baix Llobregat, a punts del Penedès, i ha anat viatjant cap al nord-est. Aquesta franja de precipitació ja s'ha allunyat, però tenim condicions d'inestabilitat encara. Per tant, es reactiven aquestes tempestes. I a hores d'ara, per exemple, en tenim una que afecta sobretot el Ripollès, el Berguedà, el nord del Lluçanès, també el nord d'Osona, punts de la Garrotxa. Aquí s'ha activat també un avís, en aquest cas, de vigilància per temps violent, perquè la pluja que hi pot descarregar ho fa amb intensitat i pot anar acompanyada de pedra, calamars i també fenòmens violents, com pot ser ventades molt intenses, però a part també cap a alguns sectors de la Catalunya central, del prelitoral, se'n formen ruixats nous, sobretot de Barcelona, i mar endins també, amb el pas de les hores, novament podrien fregar algunes poblacions de la costa. Per tant, insistim, malgrat la percepció encara a hores d'ara hagi que no hagi plogut gaire, sigui que no hagi plogut gaire, encara no s'ha acabat aquest episodi i, per tant, durant les pròximes hores cal estar atents, cal mantenir doncs, aquesta alerta perquè s'hi poden reproduir encara ruixats localment intensos o torrencials en totes aquestes zones, sobretot comarques de Barcelona, també les de Girona, punts del Pirineu i del Prepirineu.
10: Però tot això sí que serà abans de les 5 de la tarda com estava previst, Sergi?
12: Sí. La previsió és que el gruix de l'inestabilitat es doni durant aquest matí, abans del migdia. Sí que és cert que durant la tarda els models ens indiquen que com que es mantindrà aquest aire fred que està entrant a capes altes de l'atmosfera, farà que en zones ja força més habituals, del Pirineu i del Prepirineu, creixin nuvolades amb energia i, per tant, de cara a la tarda reactivin algunes tempestes, sobretot en l'àrea del Pirineu i Prepirineu més oriental, comarques interiors al nord-est, per tant, comarques com del Lluçanès, també Osona, punts del Pla de l'Estany i la Garrotxa, i de cara a últimes hores del dia, de cara a la nit, pràcticament matinada, es podrien formar nous ruixats al voltant del Camp de Tarragona. Localment, de nou, podrien descarregar amb intensitat. Parlem d'intensitat perquè tenim condicions de convectivitat severa. Tenim un mar molt calent, a més de 30 graus de temperatura. Venim d'una calorada extrema aquest mes de setembre. Per tant, tenim molta energia acumulada en superfície. Això vol dir que quan entra aire fred a capes altes de l'atmosfera, que és el que està passant ara, el contrast de temperatura entre capes altes de l'atmosfera i la superfície és tan elevat que això el que afavoreix és que la convectivitat pugui ser molt severa i que de forma irregular, els xàfecs puguin ser torrencials. No vol dir que a tot arreu hi plogui de la mateixa manera, però allà on ho faci ho pot fer amb violència, amb ràbia, amb intensitat, i per tant cal extremar les precaucions.
10: Sergi, el Metocat, a més de fet un nivell de perill de 5 sobre 6, que això crida molt l'atenció. Estem davant realment d'un episodi que podria ser excepcional?
12: De fet, un nivell 5 sobre 6 indica una situació d'alerta molt alta i és molt poc habitual. Llavors parlem d'un episodi d'alta severitat perquè es combinen dos factors crítics. Un és l'altíssima intensitat en què pot caure aquesta precipitació i a sobre en poc temps, i alhora també la distribució en zones molt poblades i també vulnerables, com pot ser l'àrea metropolitana de Barcelona. Més que per la quantitat d'aigua acumulada que s'hi pugui donar doncs, al final de la jornada, aquí sobretot posem en valor la gravetat, sobretot en la violència d'aquesta pluja, amb l'intensitat, amb la torrencialitat que pot caure, i per tant això pot acabar col·lapsant el clavegueram, pot provocar crescudes sobtades de rieres en qüestió de minuts, i per tant és aquí on cal extremar les precaucions.
10: Clar, de fet, aquestes són les indicacions del govern per tot el que estàs explicant, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda, teletreball, classes cancel·lades, també l'esport a l'aire lliure, s'ha limitat la mobilitat. Escoltem paraules ja que sembla que són normals, però esclafit no està encara en un ús quotidià. Què passa amb aquests episodis que porten esclafits, 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, vents de 90 quilòmetres, tot això què és pels que no estem acostumats a la meteorologia?
12: Són fenòmens violents que es donen sobretot a casa nostra a la tardor i que van associats a això, no? A pluges torrencials, a pluges que poden deixar quantitats de 40 litres en només 30 minuts, el que comentaves ara. Això és una autèntica cortina d'aigua, perquè ho entengueu una miqueta. És com abocar 4 galledes d'aigua senceres a cada metre quadrat en un carrer en només mitja hora. Això vol dir que el sol i el clavegueram pràcticament no tenen capacitat física per absorbir tota aquesta gran quantitat de volum d'aigua en pocs minuts. Per tant, això el que provoca és que l'aigua comenci a córrer per la superfície com si el carrer es convertís pràcticament en un riu, convertint-lo en un torrent en pocs minuts. D'aquí que estiguem davant d'una situació potencialment a risc i que això, a més, es combina amb aquests episodis d'esclafits, de ratxes de vent molt fortes, perquè hem de dir que en alguns dels casos doncs, es poden donar aquests fenòmens violents, com és ara en aquests moments en zones de les comarques interiors de Girona i nord de Barcelona, on s'estan donant aquestes tempestes força violentes. I a tot això, sobretot precaució a l'hora d'agafar el vehicle, perquè hem de dir que quan plou de forma torrencial, les crescudes doncs, sobtades i les inundacions que s'hi puguin arribar a donar poden fer créixer, en aquest cas, doncs, el nivell de l'aigua de 20 a 30 centímetres. Això amb un cotxe es converteix en que acaba perdent l'adherència pràcticament i pot ser arrossegat per aquest corrent, doncs, deixant els ocupants atrapats. Per tant, hem de sobretot extremar les precaucions, intentar també evitar zones inundables, rieres i aquests punts doncs, més vulnerables davant aquesta situació de pluges.
1: Cert.

0: creuats encara durant aquestes pròximes hores, ben bé fins a primera hora de la tarda. Per tant, insisteixo, extrema les precaucions, tenim les condicions d'inestabilitat, tenim molta calor acumulada i, per tant, no hem de baixar la guàrdia. I tot i que ara no hi plogui, ho pot fer durant aquestes immediates hores.
1: Doncs, Sergi Lores, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, per aquesta última hora tan actualitzada, per totes aquestes explicacions que ens dones, que sempre és de molt valor. Gràcies, Sergi. Bon dia.
0: Una abraçada, company. Bon dia, que vagi molt bé.
1: Són les 9:46 minuts del matí. I acabem programa, encara no, ens queden uns minuts i ja tenim aquí el nostre convidat, que no és ni més ni menys que el Genís Roca, expert en processos de transformació empresarial i cultura digital i president d'Accent Obert.
2: Molt bon dia.
1: Què tal?
2: Feliç.
3: Bon dia. Sí?
2: Sí.
1: Per què? Perquè si vam treure molt mala nota ahir, diuen que és culpa de les noves tecnologies, bueno, les pues... pantalles, la IA, tot allò que ens has venut durant tot el curs està fent que els nens fracassin a l'escola.
2: Represento el diable. Però mira, tenir feina pel davant i tenir problemes i tenir reptes no em traurà la felicitat. Vull dir que si tenim feina la farem.
1: Estàs feliç per coses que no venen a cuento, no? Que no podem explicar. Però és un estat d'ànim.
2: És un estat d'ànim. Això ho decideixes tu al matí, perquè motius per deprimir-me...
1: Doncs mira que avui tenies motius, eh?
2: En tinc com tothom.
1: Escolta, no, ara en sèrio, et preocupa el resultat de PISA i el que diuen els experts, Genís, que... Perquè, deixa'm dir una cosa, se n'han adonat també que qui més ha fracassat són qui té més nivell econòmic. Que això vol dir que tenen més accés, més d'hora, a telèfons, pantalles...
2: Hi ha un cert consens en què hi ha una... Bé, primera, el problema que tenim al sector educatiu és un problema multifactorial. Vull dir que aquí tenim molts angles que hem d'atacar. Però n'hi ha un que probablement té molta relació amb la tecnologia. Aquests usos de la tecnologia actual, que encara són uns usos... immadurs i problemàtics, ens estan donant pel sac. Per exemple, l'ús intensiu de la IA fa que tenir respostes sigui molt fàcil. Llavors, tu li pots preguntar a una IA, això de la Revolució Francesa, com va endegar? I te contesta. Llavors, ara tenir respostes és molt ràpid i el que molts investigadors estan d'acord, després si voleu citem allò en plan erudit, hi ha un informe de no sé qui, però el que sembla clar és que per aprendre cal esforç. Hi ha una correlació molt forta entre esforç i aprenentatge. I ara es poden tenir respostes amb un nivell d'esforç molt baix.
1: Clar, i escoltava, Genís i Ramon, que els... adolescents, nens, curtocircuiten, perquè allò que són els deures, si te'ls fan una màquina...
2: Clar, lògic, no?
1: El teu cervell no està fent l'aprenentatge que necessita fer. Si has de fer un treball i te'l fan, tampoc. Llavors, un examen, quan no tens aquestes eines, és quan baixen les notes en picat.
2: Sí, nosaltres, el nostre sistema d'avaluació, majoritàriament ha avaluat la capacitat que tens de donar resposta. Vull dir, et faig un examen, et faig unes preguntes i tu me'n contestes. O et faig fer un treball, o et faig fer un exercici. Llavors tu m'entregues un treball o m'entregues un document. Ara, la nostra capacitat de generar un treball, generar un document o donar una resposta és molt forta. Llavors... tots els processos en què l'alumne ha de donar una resposta, l'alumne els ha resolt molt millor. Llavors, quan tu a un alumne li encarregues, li poses deures, els fa molt bé.
1: Clar.
2: Li poses un exercici, el fa molt bé. Llavors, la nota dels exercicis ha pujat. Llavors, quan li fas un examen i no li dones la màquina, les notes estan baixant estrepitosament.
1: La bona nota la té el xat. GPT.
2: Això s'està observant a Xina, s'està observant a diferents països d'Europa. Llavors és, el que són els exercicis durant el curs, les notes han pujat, el que són els exàmens, les notes han baixat.
1: I aquí és quan pots citar aquest investigadors. Aquest és el moment, eh?
2: Sí, aquest és el moment. Hi ha una gent d'universitats d'Estocolm i de Hong Kong i de Xina i de no sé quin rotllo, que han estat estudiant durant 2 anys 30.000 estudiants de la Xina, xinesos, de 9 assignatures. I això ho han contestat.

0: fins ara ho han quantificat. En els exercicis, en els deures que els hi posen, les notes han pujat un 18%. Però, ostres, tot va millor. Però quan han fet els exàmens, les notes han baixat a secundària també un 18% i en l'accés a la universitat un 24%. I posats a dir xifres aquestes que després ningú recordarà, l'esforç de l'alumne ha baixat un 30%.
1: L'esforç, eh?
0: L'esforç. Allò de dir, quantes hores has estat per fer aquests deures?
2: Clar.
0: Pues un 30% menys. No?
2: Tu dius que estàs content i avui hem escoltat ara
0: no
2: el Sergi.
0: No,
2: ja, el Sergi ens explicava una paraula que era esclafit i jo vull que me n'expliquis una altra que també està formant part ja del nostre vocabulari, que és guerra híbrida.
0: Sí,
2: últimament és un terme, Genís, sí, que s'està utilitzant moltíssim pel Marroc, després de la crisi a Ceuta, també per Moscou, com si Rússia fos una cosa que ja està fent prova des de fa temps. Què és exactament una guerra híbrida? Mira,
0: igual que l'anterior, últimament totes les coses xungues, quan rasques una mica, hi ha tecnologia al darrere. Llavors, guerra híbrida també té alguna cosa d'això. I és, li diem guerra híbrida a una manera de gestionar un conflicte. I llavors, quina és aquesta manera? Per sota del llindar que te portaria a dir estem en guerra. Llavors, totes aquestes coses que un estat pot fer per molestar un altre sistemàticament, sense que el segon pugui dir m'acaso amb dena, estem en guerra o què? Llavors, hi ha tot un conjunt de coses de baixa intensitat que són el que en podríem dir guerra. Llavors, aquí hi ha
2: molt... I per això no pots declarar-li la guerra?
0: Ostres...
2: A l'altre país, entenc. Per això Alemanya no pot declarar la... Esperem, Alemanya, que no passi, entenc-me.
0: Alemanya diu, em sembla que els russos m'estan fent cosetes.
2: Però no és l'únic que diu que em sembla que els russos m'estan fent cosetes.
0: Llavors, aquí està tothom igual ara. Això està passant especialment
2: que...
0: a Europa. I tenim, portem exemples, eh? Com que sabia que volies parlar d'això, portem exemples. Però, per exemple, una guerra híbrida no vol conquerir el teu territori, et vol desestabilitzar. Si les guerres clàssiques eren...
2: Però per aconseguir altres coses.
0: Bueno,
2: per negociar més d'on tu...
0: Poder, per aconseguir... Però, per exemple, tu ets el meu enemic.
2: Tenim la guerra ucraïna, que és una guerra clàssica.
0: Sí, però tu ets el meu enemic. Llavors, jo tinc una solució, que és venir, invair-te, fotre-te fora del govern, me n'ocupo jo i s'ha acabat el tema.
2: Exacte.
0: Però això és molt car, no? Llavors, jo tinc un altre mètode, que és desestabilitzar-te i que els teus et fotin fora tu. I ja vindrà un altre que sigui més amic meu. Llavors, jo, si vull desestabilitzar el teu govern, jo no faig una guerra oberta i conquereixo el teu territori, sinó que començo a afectar les teves infraestructures, paralitzar els teus serveis, els trens comencen a anar malament, condiciono unes eleccions, financio a un grup d'extrema no sé què que dona pel sac, divideixo la població en un tema i faig que els suports que les teves polítiques tenien vagin baixant. No et sona molt?
2: Em sona molt, massa.
0: Et sona moltíssim.
2: Però no, darrere sempre hi ha un govern?
0: Sempre hi ha un interès.
2: No té per què ser
0: la paraula govern. Guerra la fem servir en governs. O sigui, tu no dius Google té una guerra híbrida amb Espanya, però sí que dius que potser Marroc té una guerra híbrida amb Espanya, que potser Rússia té una guerra híbrida amb no sé qui, i comença a haver-hi molts casos. A tots ens ressona que alguna vegada s'ha dit que hi ha, per exemple, la gent amb molts calés a Nord-Amèrica està finançant grups d'extrema dreta a tots els sistemes polítics europeus. I aquest ecosistema de rics que acompanya el Donald Trump, amb noms i cognoms, estan posant injeccions de pasta molt forta en grups d'extrema dreta a Espanya, a França, a Itàlia, a Alemanya... Això ho podríem considerar guerra
2: i és difícil de detectar. Perquè ara, avui que coneixerem uns documents, en teoria, secrets, de la Policia Nacional, del CNI... Els grups que tenim entrenats per descobrir tot això...
0: Jo crec que no és difícil de detectar, és difícil de gestionar. És a dir, vale, els americans estan finançant grups d'extrema dreta aquí, i ara què faig? Me queixo molt i elevo el conflicte per... Ara està en guerra híbrida, que és, ens estem molestant. Ho escalo més amunt i obro un conflicte obert amb tu. Aquest és un tema de diplomàcia. Quan va començar tot, la guerra d'Ucraïna, si repasseu a Maroteca, Abans d'enviar l'exèrcit a conquerir el territori, va haver-hi uns quants anys de guerra híbrida. Va haver-hi uns quants anys de desestabilització, de moviments de ciutadania, etc. I quan ja va començar la guerra a Ucraïna, Europa va decidir donar suport a Ucraïna. I quan Europa decideix donar suport a Ucraïna, comença una guerra híbrida entre Europa i Rússia. Recordeu aquell gasoducte, el Nord Stream, sí, aquell que va petar?
2: Sí.
0: Algú va anar i va fotre una bomba. Sí. Llavors tothom diu, qui va ser? Ai, fa de mal dir, no ho sabem.
1: No acaba de quedar clar.
0: No acaba de quedar clar, perquè si reconec que tu has enviat els teus enviant-me una bomba, ens hem de declarar la guerra.
1: Guerra híbrida.
0: Llavors, què és una guerra híbrida? Tot allò que passa sense arribar a declarar-me la guerra.
1: Yeah.
0: Llavors, a vegades
2: és una línia molt fina,
0: sí, perillosa,
2: i molt perillosa.
0: Llavors, és una cosa que dius, vale, sé que has sigut tu, però no diré res, perquè si ho dic, potser ens hauríem de declarar la guerra. Llavors, són aquestes guerres...
2: Fa de mal fer.
0: Llavors, algun poeta li ha dit guerra híbrida. Està bé el nom, eh? Està
2: ens bé. Queden segons, Genís, però vull saber si avui vas de festa. Per això estàs tan content. Potser ara m'ha vingut al cap.
0: Avui vaig de festa i estic molt content. Abans, quan m'has presentat, molt amablement, has citat que sóc el president d'Accent Obert. Accent Obert és l'entitat que gestiona el domini.cat. El domini.cat és història viva d'internet. Quan algú vol fer una web, ha de triar quin nom tindrà aquesta web, el domini, i llavors això pot ser d'estat, un .es, un .fr, o pot ser de tema, un .com, un .edu... I els catalans vam aconseguir una cosa que no s'havia aconseguit mai, que és el .cat. Per primera vegada, una cultura tenia identitat digital. Ara n'hi ha moltes, eh? I avui fem 20 anys.
2: Doncs moltes felicitats, Genís. Que t'ho passis bé a la festa.
0: A tope.
2: Moltes gràcies per venir. I si et sembla, després de tu, saludo Shakira.
0: Amb alegria.

0: Maria, no em diguis que torna al Mundial.
1: No torna al Mundial, per sort, que ja n'hem tingut prou. El que sí que torna és la Shakira, perquè està preparant aquest festival de marca pròpia a Madrid, aquests 12 dies de concerts, i la cantant colombiana doncs, ja ho té tot a punt i ha començat a anunciar alguns dels artistes que també actuaran en aquest festival. Hi haurà la Maya, guitarrista de la Fuente, el guitarrista Yeray Cortés, la cantant Maro o Nati Peluso, i es podrà gaudir doncs, del 18 de setembre fins a l'11 d'octubre.
0: Un dia intens el d'avui, amb tempestes, guerres híbrides, hi ha hagut congrés... Què més hem tingut? M'ha vingut algun al cap, però ja no me'n recordo. Sí, la dimissió de Trapero. Suposo que això ara el butlletí us n'informaran amb tot el que tinguin. Són les 9:50, gairebé 9 del matí. Ho deixem aquí, tornem demà quan siguin les 8 en punt, els del Cafè d'Idees.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, és la notícia del matí. El major Josep Lluís Trapero ha presentat aquest dimecres la seva dimissió com a director general de la policia. Més detalls, Sergi Bassoles.
2: Sí, Josep Lluís Trapero plega com a director general de la policia i ho fa segons fonts interior consultades per decisió pròpia i fruit de les tensions dels últims mesos amb la consellera Parlon. El desencadenant, ens comenten aquestes mateixes fonts, la disparitat de criteris pel relleu al capdavant de la policia catalana. I és que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, recordem, es jubilarà properament aquest mes d'octubre. I els substituts de Trapero i d'Esquius ja tenen nom i cognoms. D'una banda, el nou director general de la policia catalana, que és un càrrec més polític, tornarà a ser un policia. En aquest cas, Ferran López, l'home que va agafar les regnes dels Mossos durant l'aplicació del 155, que després va marxar a coordinar la seguretat del Futbol Club Barcelona i que va tornar al cos per coordinar les relacions dels Mossos amb els altres cossos estatals i també amb el Ministeri de l'Interior. I d'altra banda, la comissària Sílvia Catà, fins ara la cap de la regió policial de Girona, agafa les regnes del cos com a comissària en cap. I atenció, per què Catà es converteix en la primera dona al capdavant de la policia catalana? Tot plegat, uns canvis que s'oficialitzaran a partir de 10:45 en una roda de premsa al Palau de la Generalitat. Una compareixença on no sabem si també es donaran detalls de quin serà el nou destí del major Trapero. Recordem que és un rang, el de major, de caràcter vitalici. Sigui com sigui, n'estarem molt pendents.
0: Pendents també de l'episodi de pluges que des de primera hora descarrega sobre Catalunya, Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat. Es demana precaució sobretot a 5 comarques, Alt i Baix Penedès, Garraf, Vallès Occidental i Baix Llobregat, on avui se suspenen les classes, les activitats a l'aire lliure i les intervencions sanitàries no urgents. També es restringeix la mobilitat i es recomana el teletreball. El Meteocat també avisa de temps violent en les properes hores al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona i la Garrotxa, amb possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, esclafits i ratxes de vent superior als 90 km per hora, i demana evitar les activitats a l'exterior. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica a Ràdio 4 que estan fent seguiment de l'episodi de pluges que s'espera que duri fins les 5 de la tarda.
3: Anirem fent revisions, estem esperant ara que el Servei Meteorològic, com fan sempre cada matí, doncs fan una revisió de models, aviam quina informació ens donen. A les 11:30 tenim una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment del Pla d'Inundacions, del Pla Inuncat, i també farem una valoració en aquell moment de quin és l'estat dels operatius, també de la meteorologia, de tot. Anirem fent aquest seguiment durant tot el dia.
0: De moment no hi ha hagut afectacions destacades i Protecció Civil ha rebut una vintena de trucades. L'episodi de pluges provoca afectacions a la mobilitat. Diverses línies han registrat retards i la R2 Sud i Regional Sud de Rodalia circulen amb restriccions de velocitat per les condicions meteorològiques. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una trentena d'operacions per les tempestes del més d'un miler de vols previstos. 2 més han hagut de ser desviats a Madrid. Mentrestant, a Madrid a aquesta hora hi ha sessió de control del govern, on hi ha hagut un nou cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. El cap de l'executiu ha estat interpel·lat sobre la paralització de la llei de nets pel Tribunal Suprem, la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i els mals resultats a les proves PISA. Escoltem Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
4: No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
5: Señoría, por supuesto que va a haber elecciones en el año 2027, por supuesto. Pero mire una cosa, señoría. El problema es que queremos ciudadanos no de primera y de segunda, sino ciudadanos todos de primera con los mismos derechos y también con el derecho al voto.
0: Una sessió de control que està en marxa, preguntes als altres membres del govern, al ministre d'Hisenda, i el major volum serà pel ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. I més qüestions. Ha mort aquest dimarts al vespre a Barcelona Josep Grau, amb 80 anys, segons ha confirmat el consistori de la capital del Pla d'Urgell. Va ser conseller d'Agricultura i exalcalde de Mollerussa, Pepa Sant Genís.
6: Josep Grau, un dels polítics destacats de les comarques de Ponent, va néixer a Mollerussa, d'on va ser alcalde entre els anys 1987 i 1999 per Convergència i Unió. També va ser conseller d'Agricultura en un dels governs de Jordi Pujol entre el 99 i el 2003, i va haver d'afrontar la crisi crisi de la peste porcina l'any 2001 i també la de les vaques boges. A més, va exercir altres càrrecs de responsabilitat, com ara president de la Diputació de Lleida o president de l'Associació Catalana de Municipis, i va ser diputat al Congrés. L'Ajuntament de Mollerussa, amb l'alcalde Marc Solsona al capdavant, ha lamentat el decés i ha agraït els anys de dedicació de Grau al municipi. Josep Grau va iniciar la seva trajectòria política municipal l'any 1983, quan va ser elegit regidor de l'Ajuntament per Convergència Democràtica. 4 anys més tard va presentar per primer cop la seva candidatura a l'alcaldia, que va revalidar 2 cops més.
0: Doncs això és tot per part nostra. Com saben, la informació continua aquesta sintonia.
1: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i gairebé 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
7: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: Plega Trapero. I de moment res greu pels aiguats, tot i l'alerta que ha deixat 300.000 alumnes a casa i que fa recomanable el teletreball en algunes comarques. Marta Lasales, periodista, com estàs? Bon dia.
8: Bon dia.
1: Tres periodistes avui. Mira, Anna Sáez, la directora del diari Segre, de Lleida. Com estàs, Anna? Bon dia.
9: Molt bé, bon dia.
1: I el periodista Carlos Losada. Bon dia, benvingut al matí de Ràdio 4.
10: Què
1: Carlos?
10: Tal, Xavier? Moltes gràcies per convidar-me i aquí, quan
1: gràcies
10: vulguis, aquí seré.
1: Doncs si serà sovint aquesta temporada que doncs tot vinga. Just acaba d'arrencar. Ara parlàvem justament, a aquesta hora, la notícia és la dimissió de Josep Lluís Trapero, director general de la policia, del major Trapero, i estem molt pendents també del temps. Ara de seguida parlarem amb Protecció Civil i amb el Marc Silvestre. De moment no ha passat res de l'altre món. Sobre Trapero, Marta Lasales, què més sabem sobre les causes, diguéssim, quins motius l'han portat a dimitir? Ara sentíem els companys dels serveis informatius que parlaven de tensions amb la consellera Parlon.
8: Les tensions amb Parlon eren prou conegudes, les tensions que hi havia entre Trapero i Parlon, a més en un moment en què s'havia d'escollir nou comissari en cap, perquè Miquel Esquius es jubilava, i que és precisament avui s'anunciar que serà Sílvia Catà.
1: Sílvia Catà, nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, la primera dona que ocuparà aquest càrrec.
8: Espero que no sigui només perquè és una dona. Vull dir que, diguem que...
10: Va, mèrits en deu tenir, eh?
8: Eh?
10: Mèrits en deu tenir, eh?
8: Espero que sí. Però ho dic perquè es va dir, quan s'havia de substituir Miquel Esquius, es va dir, la consellera vol que sigui una dona. Sembla molt bé, però...
10: Que tingui mèrits, no?
8: Això mateix. Clar. O dir que és la comissària en cap, sí, perquè té els mèrits. Exacte. Per assumir aquest càrrec.
1: Anna Sáez.
9: Sí, a veure, jo crec que Trapero va quedar molt tocat arran de la infiltració de Mossos a les assemblees de docents. És evident que no es van donar, potser, unes explicacions que ens convencessin massa, i això suposo que ha acabat... És a dir, és una suma de factors, però jo crec que aquesta va ser important i determinant.
1: Carlos.
10: Sí, també el tema de la multireincidència. Ell va ser un dels encarregats per la consellera Parlon d'afrontar el tema de la multireincidència. Tenim multireincidents de per tot arreu. Hem de tallar-ho d'alguna manera. Jo crec que no ho ha aconseguit. Jo crec que la delinqüència continua campant, no només pels carrers de Catalunya, sinó sobretot per la ciutat de Barcelona, i això també, en certa manera, és responsabilitat dels Mossos d'Esquadra, i en aquest cas del seu màxim responsable, que és el major Trapero.
1: Bé, ara de seguida també anirem en directe cap al Congrés en aquesta primera sessió de control del nou curs. Sentirem a Pedro Sánchez i a Feijóo, però, com dèiem, estem molt pendents del temps. Jo pensava que aquest matí potser no arribarem a la feina, i de moment no ha passat res de l'altre món aquí.
10: No, no, Carlos. jo vinc aquest matí de Girona, i he baixat amb tota tranquil·litat, cel tapat, molta xafogó, tant a Girona com aquí a Barcelona, però no ha plogut. Jo no sé si a les comarques de Tarragona ara mateix i a les de Lleida, que és on estava anunciada...
1: Ui, a Lleida d'aigua, em sembla que aquesta vegada
9: res,
1: Anna Sáez...
9: Ni una gota.
10: Ni una gota, doncs no sé pas on deu ploure, però clar, ahir la nit van sonar totes les alarmes, Protecció Civil dient a les famílies que no portin els nens a les escoles, segons quines comarques. Jo crec que al final s'està fent un abús del tema de les alerts, moltíssima exageració, perquè al final no passa res.
1: Vols dir que curar massa amb salut?
10: Es cura massa amb salut,
1: i al final... El dia, que va passar al País Valencià?
10: El que va passar a la Comunitat Valenciana, exacte, però és que el dia que passi alguna cosa, la gent no farà cas.
9: Però,
10: tant,
9: però
10: és Carles, alerts...
9: A veure, som també som una mica contradictoris, perquè quan va haver aquells aiguats a Tarragona, que malauradament van morir una mare i una filla, la gent deia que no s'havia avisat prou, que s'havien d'haver activat més alarmes.
1: Dona, i el conseller Espadaler va dir que no estava justificat d'enviar les alert, exacte, que em va sorprendre molt, justament la declaració del senyor Ramon Espadaler, Marta Les Sales o Anna Sáez.
9: Potser no cal que ens avisin tantes alertes, o sigui, si hi ha previsió de pluja, hem de saber que no es pot aparcar en una riera. Mira que jo sóc d'una zona que no hi ha ni rieres, però si jo ho sé, que sóc de Lleida, m'imagino que la gent del Maresme ja ho hauria de tenir.
1: Sí, dona, però aquella vegada, perdoneu, recordem que aquest estiu van caure més de 200 litres per metre quadrat, exacte, en aquell terrible aiguat al Tarragonès i al Penedès, i tot i caure més de 200 litres, surt el govern i diu que no estava justificat enviar un alert. Quan està justificat, enviar un alert,
10: és
1: Marta Lassada.
10: És molt difícil encertar-ho.
8: A veure, la meteorologia no és una ciència exacta, no cal que t'ho digui a tu. Vull dir que sempre, a la que hi ha un meteorol...
1: Sí, però quan ja ha passat...
8: Efectivament, que sí, que sí. En aquest cas va ser un error. En aquest cas va ser un error la valoració que va fer el conseller, perquè si hi ha hagut un problema, doncs hi ha hagut un problema i, per tant, estava justificat.
10: S'ha de reconèixer, clar.
8: El que passa que, mira que quan els meteoròlegs diuen és que aquest cap de setmana plourà, la gent comença a anul·lar reserves d'hotels de muntanya i tal, i el gremi s'emprenya. Doncs és que no és una ciència exacta. Ens hem d'acostumar, però, a acceptar, a assumir la responsabilitat dels ciutadans, que quan veiem que plou molt, hem de ser prudents i no esperar que sigui el govern el que ens ho digui.
9: Exacte.
10: El que passa és que estem acostumats a que ens ho arreglin tot, no? Vull dir, si no m'han alertat, jo puc fer la vida normal. Sí, ara, però si hi ha una alerta, em quedo a casa tancat.
8: Saps què passa? El govern també ha d'assumir la seva responsabilitat i ser capaç de dir això, de dir, escolti'm, no els hi podem, no són vostès criatures, no els hi podem dir en cada moment, i hi haurà una alert quan realment hi hagi un risc molt gran, potencialment molt gran.
10: Que a vegades és difícil de saber, molt complicat.
8: Aleshores pots no encertar-lo, però és que s'ha de reservar aquesta alerta per un moment en què sigui realment important. Clar. Si no, és això que comentaves, que es devalua la importància.
10: Totalment, totalment, i no es fa cas, i el dia passarà una de grossa, i aquell
8: dia no
10: ens agafarem els pixats al ventre tots, i ja està.
1: Ara, quan parlarem amb l'home del temps, li preguntarem què passarà a 6:45 de la tarda al Camp Nou. Guanyarà el Barça. A banda d'això, què més passarà? Pluja de gol, segur. Del cel, també, a aquella hora?
8: Guanyarà havent d'aguantar un xàfec o guanyarà sense haver d'aguantar un xàfec?
1: Aquella hora,
8: ells i el públic, clar.
1: Aquella hora, el temporal o els aiguats o tot això, vaja, digue-li.
10: Hauran marxat, diuen, eh?
1: No, marxat no. Anirà clarament a la baixa, farà estona, però encara pot ser que plogui. Ho confirmarem amb Marc Silvestre.
10: Protecció Civil deia que a partir de les 5 de la tarda l'alerta s'aixecava, ja, no?
1: S'han acabat, diguéssim, a partir de les 5 de la tarda les pluges tornen. Sí, sí, sí. Que no les pluges. És a dir, la cosa anirà clarament a la baixa, però vaja, ens ho explicarà més i millor el Marc Silvestre de seguida. Aquest matí, home, sabeu qui tindrem aquí al programa? El doctor Cugat, el metge dels esportistes per excel·lència.
10: Gran metge
1: i gran persona.
8: I tant.
1: És una passada.
10: Quina eminència, el doctor Cugat.
1: I tant.
10: És d'aquells... les cames que toca, les arregla.
1: Sí, noi.
10: Les arregla totes.
1: I també diu coses com que... Diu coses com que no ens podem jubilar als 65 anys perquè al cap de 4 anys, diu, el 50% es moren. Això és degut a que perdem l'activitat cerebral. Sí, deixem de veritat.
8: No, això
1: ho diu el doctor Cugat. També diu que no hauríem de fer vacances.
10: No,
1: això és massa llarg, això de les vacances d'estiu.
10: Això sí.
1: Diu, són negatives. Diu, bueno, perquè,
10: digues als estudiants, 3 mesos de vacances.
1: Diu, mira, penseu que descansar els caps de setmana és més que suficient, perquè al cap de l'any això suma 3 mesos i mig de descans. Els caps de setmana...
10: Això ho dirà, però els que no són els periodistes estan veient dissabte.
8: Exacte, sí. El doctor Cugat és una eminència en el seu, ram, sí. En altres podem posar-lo una mica més en qüestió.
1: Molt bé. Jordi Vila, el Villanueva avui també.
11: Sí, avui torna un dels nostres... Torna un dels nostres col·laboradors més incisius i eloqüents, especialitzat en la premsa del cor, Marc Villanueva. Una abraçada des d'aquí, d'aquí poc ens retrobem, que cada dimecres ens farà un repàs de les portades de les principals revistes del cor. Aquesta setmana el tema estrella és l'inici a la Universitat de Leonor de Borbó, que farà ciències polítiques a la Carlos III de Madrid. El Marc Villanueva també ens parlarà de les vacances de Mario Casas a Cantàbria i també de l'Aitana. Per Perquè l'Aitana Xavi ha fet història a Barcelona en tancar ahir el seu quart concert consecutiu amb entrades exaurides al Palau Sant Jordi. La cantant catalana es converteix en la primera artista femenina en aconseguir 4 sold outs, és a dir, ho ha venut tot, eh?
1: Bé, i un altre que vindrà, que passarà per aquest estudi, és l'Eric Harley. Atenció, perquè aquest jove té més de 500.000 de seguidors a les xarxes socials. Alguna cosa fa bé o molt bé.
10: I què fa?
1: Què fa, Jordi Vila? Explica-li tu, al Carlos.
11: Doncs mira, és el creador, què fa, no? És el creador de la paraula i concepte pormisuebismo, eh? Pormisuebismo. A través d'aquest fals moviment artístic es dedica a denunciar amb humor, sàtira i rigor els casos de corrupció, especulació immobiliària, malbaratament públic i pífies constructives que s'han fet a l'estat espanyol. A l'urbanista Eric Harley li preguntarem què ens passa amb les rotondes, per què hem necessitat posar-hi coses a sobre, no calia deixar-les amb uns quants arbres. Doncs bé, és una de les moltes preguntes que li preguntarem a l'Eric Harley.
1: I el Toni Reboredo, aquest sí que agrada molt, aquest ja ha estat en aquest programa i enguany l'hem fitxat, noi, perquè té uns trucs
11: i tant,
1: que no sap ningú més.
11: És aquell que, per exemple, ens explica el truc perquè ningú pugui localitzar el nostre mòbil o com trobar-lo si el perdem. I què prendrem avui amb el Toni Reboredo? Doncs les principals novetats de la Fira Tecnològica IFA de Berlín, que és una de les principals fires tecnològiques del món. Ell ha estat allà, ens explicarà les novetats i també ens explicarà com posar el bitllet de l'avió al wallet del nostre mòbil o el que ens aporta la versió 6 del xat GPT.
1: I com sempre, oients, aquí regalem dinars o sopars per dues persones en restaurants de primeríssima categoria i és molt fàcil això. Només heu d'endevinar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo. Ja podeu anar trucant, eh? El 900-454-455, dinar o sopar per dues persones de franc, bon restaurant, com sempre, 900-454-455. Marta Inglés i Genís Sabater, al control de so, passen 2:15.
7: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Aquest matí pendents de moltes coses, Jordi Vila. També, per exemple, sí, aquesta hora de la sessió de control del govern al Congrés dels Diputats, sí, després de les vacances.
11: Sí,
1: eh?
11: Sí, el cara a cara Feijó Sánchez, que està donant molt, molt de sí, entre altres coses, pues, per aquesta crisi migratòria de Ceuta, ja portem parlant-ne més de... Ja, un mes i una setmana.
1: I tant, des de finals de juliol.
10: I el que en parlarem, eh?
1: I espera't, exacte. Què?
11: Doncs sí, aquest cara a cara Feijó Sánchez, que està, com diem, està donant molt de sí.
1: Mira, fem una cosa, sentim a Grande Marlaska, que està parlant just en aquests moments, el ministre de l'Interior.
12: Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para garantizar el ejercicio de todos esos derechos. Y lo hacen desde luego con una profesionalidad, dedicación y formación ejemplares. Sabe igualmente cómo con los medios de comunicación y para que todos esos derechos puedan actuarse y articularse, los propios medios de comunicación están en comunicación permanente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer compatible su actuación en unos momentos. Luego, el hecho de algún acontecimiento en un momento dado y en unas manifestaciones, vamos a decir, con un número importante, hacen que haya que tomar medidas o respuestas en muy pocos segundos y en términos de proporcionalidad, seguridad y necesidad.
1: Fa pocs minuts hi ha hagut ja aquest nou cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. El cap de l'executiu ha estat interpel·lat sobre la paralització de la llei de nets pel Tribunal Suprem, la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, en parlava el Carlos Losada, i els mals resultats de les proves PISA. Que quin desastre, això. Sentim-los.
4: Su lealtad está comprometida, señor Sánchez. No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
5: Señoría, por supuesto que va a haber elecciones en el año 2027, por supuesto. Pero mire una cosa, señoría. El problema es que queremos ciudadanos no de primera y de segunda, sino ciudadanos todos de primera con los mismos derechos y también con el derecho al voto.
1: Carlos Losada. Què rius?
10: No, em fa gràcia el que diu un i l'altre. No, aviam, Feijóo el que hauria de fer en aquest cas és explicar una mica què faria ell, en tot cas, per resoldre aquesta crisi que tenim a Ceuta, amb aquesta invasió de gent jove i menys jove, que ha arribat, doncs, no sé si és als 70, 80 o 90.000 persones, moltes de les quals encara malviuen pels carrers i per les platges d'aquella ciutat. I el senyor Sánchez, doncs, és que no sap què explicar, vull dir, hauria de reconèixer d'una vegada i per totes, jo crec que faria un bé a la societat, dir que tot plegat és una maniobra orquestada pel govern del Marroc, i jo no ho sé si que podia ser també amb alguns suports exteriors, no oblidem aquí la geopolítica internacional, quan parlem de Rússia, quan parlem de Trump, quan parlem de Netanyahu, en fi, tots aquests elements que tenim sobre la taula i que no acaben de quadrar perquè hi ha un senyor que Sánchez que no acaba de dir la veritat sobre el que ha passat. Per què no es va actuar evitant l'entrada de tota aquella gent i per què no es va avisar al govern del Marroc que actués d'alguna manera?
1: Lleida, Anna Sáez.
9: Sí, a veure, no s'entén. Fa molt temps que no entenem massa bé què passa quan Pedro Sánchez parla d'algun tema relacionat amb el Marroc, però en aquest cas ja és una cosa flagrant perquè tothom hem vist les imatges, o sigui, no calia ser-hi. És evident que el Marroc, per acció o per omissió, doncs, va permetre que passés. I a veure, el que està passant a Ceuta, amb molt més volum, però ja va passar a Fraga el 1992, i va ser el mateix. És a dir, van arribar molts migrants a collir fruita, sense papers, sense feina, per tant, no podien treballar. I què va passar? Doncs el llavors alcalde socialista, Francisco Beltrán, va demanar ajuda. Llavors governava el PSOE, és a dir, tothom que tenia poder era del seu partit. I ell, amb unes declaracions que em va fer molts anys després, deia: i m'enviaven guàrdies civils. La gent no viu de guàrdies civils, la gent viu de menjar. I menjar, dutxes, serveis, etc., no me n'enviaven. Què va passar? Doncs que una colla de descerebrats van apallissar unes desenes de migrants. I esperem que això no torni a passar, però s'està escalfant d'una manera que jo crec que tots sabem que pot passar.
1: Marta Lasalas.
8: No, sí, aquesta insistència de Pedro Sánchez i del seu govern, perquè Marlaska també ho ha negat, que hi hagi cap intervenció del govern marroquí, quan és... tothom parla de guerra híbrida, començant per la jutgessa de l'Audiència Nacional que ha obert un cas i que parla de que la invasió massiva de migrants és una manera, una forma de guerra híbrida que ja està més que estudiada, doncs realment és sorprenent. El que passa que, a més, això s'afegeix en un moment en què Pedro Sánchez ja estava contra les cordes per tots els casos judicials que hi ha en el seu entorn, a la seva família, i per tant el govern apareix cada cop més tocat, més feble, i el que és sorprenent és el que et dona la sensació, la resposta d'ell és com si no se n'adonés del que està passant, i és molt complicat perquè cada dia li surt un... Ahir va aparèixer les llistes negres aquestes de periodistes del Ministeri d'Interior, que també li feia referència ara a Feijóo. Com pot explicar un govern que des del Ministeri de l'Interior s'hagin fet llistes negres de periodistes, i a més unes llistes negres tan barrueres com les que es van fer públiques ahir? I per tant, el govern li va... És com una pluja constant de situacions i de casos que el posen contra la paret i davant dels quals sembla que no reacciona.
10: I la major part dels integrants d'aquestes llistes són periodistes, podríem dir, entre cometes, afins al govern, no? Vull dir, clar, llavors què dius? Estàs jutjant els teus propis que t'estan recolzant la teva gestió de govern, de totes les maneres? Jo he vist la llista,
8: sí,
10: no?
8: Sí, sí, sí.
10: I jo diria que el 75% o 80% són tots... però govern...
8: No, clar, la gent que surt a les tertúlies.
10: Sí.
1: És un quart i mig d'onze ara mateix.
7: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Marc Silvestre, com estàs? Bon dia.
13: Bon dia, doncs molt bé.
1: Sí, no?
13: Gaudint ja d'aquesta parita refrescada. Sí.
1: Estem tots bé, de moment no ha passat res. Molta alerta, però sí, molt soroll i poques nous fins a aquesta hora del matí. Sí que pica molt fort, veig en algunes comarques del nord-est, ara mateix, Marc.
13: Sí, potser ha faltat un punt de severitat, de pluges extremes que ahir es preveien molt fortes. Tot i així han caigut 50 litres per metre quadrat a Sitges, a Vilanova i la Geltrú. També alguns patacs d'aigua importants cap al Baix Llobregat, al Vallès Occidental. I ara, com bé comentes, doncs, la màxima activitat tempestuosa està al nord-est de Catalunya, entre el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Són aquestes tempestes que venen del sud-oest i que es poden reforçar en les palanques muntanyoses del Pirineu Oriental i, de fet, ja se superen, per exemple, els 60 litres per metre quadrat a la Quart de Berguedà i en aquestes zones doncs, del nord-est de Catalunya.
1: Bé, tenim aquesta alerta que ha deixat 300.000 alumnes a casa, el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental. Creus que pot passar alguna cosa grossa en aquestes comarques durant les pròximes immediates hores, Marc?
13: En principi, la part forta ja hauria passat, que és aquesta primera tongada de tempestes que hem tingut a primera hora del matí, o més aviat fins i tot de matinada, sobretot al Garraf. I ara sí que és cert que al migdia hauria d'arribar el front atlàntic en si, que serà el gran detonant d'aquest episodi d'inestabilitat, però no esperem que hagi de ser una situació violenta ni perillosa. Per tant, sí que pot haver una reactivació de les precipitacions, sobretot entre les comarques de Girona i de l'interior de Barcelona, potser no tant a la costa central, i per tant, en principi, jo ja diria que fora de perill pel que fan aquestes alertes vermelles que es van activar.
1: Déu-n'hi-do. Per tant, té pinta que finalment no passarà res en cap d'aquestes comarques
10: esperem-ho.
1: On la canalla s'ha quedat a casa i
10: esperem-ho.
1: Es recomana el teletreball, restriccions, zero activitats a l'aire lliure, res d'esport...
10: Un cop s'ha fet un gramassa. S'ha fet un gramassa del tema, vull dir...
1: Tu no és pots, fàcil, com deia, l'ossada, sí, no però, és fàcil.
10: Però com
1: eh?
10: Deia la Marta abans, tu pots avisar la gent, advertir-la, demà plourà, aneu en compte, però no els envies alerta, no diguis, no porteu els nens al col·le, feu teletreball, no et moguis de casa, això no pots...
1: A mi el
10: no
1: que em va sorprendre, Marc Silvestre, és que els de Sant Cugat que es quedin a casa, els de Barcelona que vagin a escola. Per què el barcelonès no es va incloure en aquest capítol, en aquestes comarques? Per què? Perquè si és a tocar, bé, justament del Baix Llobregat i del està aquí justament enganxat al Baix Llobregat i al Vallès Occidental, i resulta que Barcelona sí. Queda fora d'aquesta alerta.
13: Bé, aquí potser la visió que jo puc donar des del punt de vista meteorològic, perquè clar, jo...
1: Els mapes donaven la mateixa probabilitat a Barcelona que a Sant Cugat, segons tu, que a Sabadell i a Terrassa? Sí.
13: Bé, hi havia alguns models que anaven molt forts, molt potents, doncs, en aquesta zona del Garraf, a Llobregat i Vallès Occidental. Potser no tant, no agafava tant a Barcelona, però clar, això es depèn. Si et fixes en un únic model, doncs sí que hi havia aquests models que descartaven aquesta probabilitat de situació tan perillosa o tan extrema al barcelonès. Si mires altres models, doncs no, posaven també grans aiguats a la ciutat de Barcelona. Aquí depèn dels models que miris, quins et fis més, i suposo també doncs, la gestió i els protocols que tinguin els de Protecció Civil i els del Meteocat que activen els avisos, que això ja sí que ho desconec.
1: No, t'ho dic perquè la mateixa alerta del Meteocat, això d'intensitat de pluja per franges horàries, de 0 a 6 hores, de 6 a 12, de 12 a 18, de 18 a 24, en el cas del tram de 4 a 5 del matí fins a les 12 del migdia, el mateix color vermell que ja diguéssim al Baix Llobregat el tenim també el barcelonès, i és l'alerta del Meteocat, són els mapes del Meteocat, que us ensenyo tots aquí.
10: Què passa,
1: aquí,
10: que mesures que van passar que no les hores, aquests colorins van canviar...
1: No sé. Ara en parlarem.
8: No però és que en algun lloc has de posar la línia de dir fins aquí,
10: no?
13: El que passa que també tampoc... Barcelona és difícil, posar...
1: Clar, és complicat de dir la capital també o no? Posa't al seu lloc, què fas, les sales.
8: A veure, perdona, però és que precisament si un lloc es col·lapsa quan hi ha una pluja intensa és Barcelona, un lloc on hi ha el risc de que quedi tothom allà empantanegat és Barcelona, per tant...
10: El que passa és que aquest tipus de pluges tan violentes que tenim sovint és molt difícil quadrar-ho i encertar-ho. Recordeu el tema de la Dana a València. A València ciutat no va ploure aquell dia, en canvi el costadet que és Paiport i aquells pobles del costat, va caure la Mundial. Vull dir que... I aquí es podien trobar el mateix cas. A Barcelona no, però igual a Cubella sí.
1: A Lleida no regarem gaire, Marc Silvestre.
13: A les comarques de Lleida, del sud sobretot, i Tarragona, el que passa és que tenim el mestral, que ja sabem que quan bufa malament aquest vent ressec, doncs poca precipitació. Potser algun ruixadet a la tarda quan hi hagi una reactivació, però no hauria de ser una zona amb massa pluja, no.
1: Avui. Pobres olives, Anna Sáez.
9: Sí, estem amb una sequera preocupant, sortint pràcticament de la gran sequera d'enrere, no? Vull dir, ha plogut molt en uns mesos, però ha deixat de ploure amb una calor totalment extraordinària i això ens està afectant moltíssim. Les oliveres de secà estan patint molt.
1: L'altre dia llegia el teu diari, que l'he llegit tot l'estiu, per cert, Anna Sáez, eh? Sí, la sequera... Home, i tant. És que aquest programa també parla del que passa més enllà de Barcelona i l'àrea metropolitana, que això no se sol fer. La majoria de ràdios i teles només parlen del que passa a Barcelona.
8: És que el seu conductor és de comarques.
1: La com tants altres que viuen a Barcelona, Marta Lasades.
8: I tant, que sí, que sí.
1: I tenim tertulians de comarques, també,
8: tant,
1: com l'Anna
8: Sáez. I tant, no, molt bé, molt bé.
1: El Guillaumet, el
8: Perdona,
1: Callol.
8: No ho he dit com un regret, ho he dit com un,
1: Tarragona,
8: com un elogi.
1: Girona,
10: la gent per tot arreu.
1: Però no cal ser de comarques per entendre que també s'ha de parlar de comarques.
8: Però sempre es té més sensibilitat.
10: Exacte, sí, estic d'acord.
1: Va, escolta, la sequera dispara el preu del cargol, Anna Sáez, diu que ja costa més que el filet de porc o el xurrasco. Molt,
8: sí.
1: Molt...
10: Déu meu.
1: Bon titular, em va agradar. I què dius,
9: sí,
1: ara?
9: A veure, és que, clar, té tota la lògica. O sigui, ha fet aquest estiu, bueno, està fent, perquè encara no s'ha passat una calor totalment extraordinària, fins i tot per ser Lleida. A Lleida fa molta calor, però el que ha fet aquest estiu jo no ho havia vist mai. I a la vegada no ha plogut ni un dia, ni un ruixadet d'aquests d'estiu, no? Això que fa, doncs, els caragols s'entelen, allò que fa que és com si estan morts i no surten. Com que no surten, no se'n troben. Parlem sempre de caragols silvestres, que són els més cotitzats, els més preuats a l'hora de cuinar. I això fa, doncs, que a molts establiments ja els caragols, sobretot els silvestres, ja van a 14 euros el quilo.
1: Déu-n'hi-do, 14 euros, tu. Déu-n'hi-do. El bové.
10: Sí?
9: Exacte.
10: I si s'amaguen, d'on els porteu, els cargols?
9: Doncs ja... Mira, és que a prop del diari hi ha un business que em sembla molt, molt graciós, perquè veig passar la furgoneta tot sovint, que és caragol saït, animals vius. És a dir, hi ha granges de caragols. I clar, ja sí que en tenen, però serien ja només, diguéssim, caragols en captivitat.
1: Bé, Marc Silvestre, a partir de demà, temps força més estable i la diada molt tranquil·la, eh?
13: Sí, tindrem ja a partir de demà, es torna a aproximar l'anticicló, obertura de clarianes, menys núvols que avui, no plourà, diada que també serà esplèndida, podríem dir, més sol que no pas núvols, i amb aquesta bona notícia de les temperatures que ens donen un respir, baixada important, sobretot les nits, que quedaran ja una mica tocades, que seran fresquetes.
1: Que bé.
13: I per tant, doncs, també tindrem una diada amb temperatures de luxe, màximes de 25 a 30 graus.
1: Oh,
13: per tant,
1: bé,
13: ja serà difícil superar aquesta trentena. Sí, ja comencem a respirar.
1: Pels que marxin els 3 dies, el cap de setmana també estable i amb temperatures, diguéssim, de luxe, comparat amb aquest disbarat que hem patit últimament.
13: Sí, sí, també el cap de setmana continuarà la tranquil·litat, amb moltes estones de sol i amb temperatures que sí que pujaran lentament cada migdia, però sense descontrolar-se, i per tant, doncs, tindrem caloreta continguda, res de l'altre món, i de moment ens hauríem d'anar fins a la 20a de setembre per tornar a buscar algun canvi de temps amb pluges. Per tant, sembla que després d'aquest episodi d'aquest dimecres ja tanquem un altre cop l'aixeta.
1: Moltíssimes gràcies, Marc Silvestre, que vagi molt bé això. Recordar als oients que d'aquí 24 hores tindrem el Fred Rodríguez Picó en aquest programa, com cada dijous. Ahir vaig parlar amb ell i em va dir: alerta, perquè s'han actualitzat les tendències per aquest octubre i el que pot passar a Catalunya és molt gros. I a finals de setembre, durant la segona quinzena, la cosa pot començar a canviar. Per tant, demà aclarirem què pot
8: passar amb el Pico.
1: Demà, d'aquí 24 hores, el Fred Rodríguez Picó donarà totes les dades del món aquí al matí.
8: El govern està a punt d'enviar una S-alert.
10: Ai, senyor. Escoltem demà.
1: Passen 2 minuts de 11:15.
10: La companya de Lleida parlava de sequera, per això, torna la sequera.
1: Per cert, mort Josep Grau, un polític clau a Lleida, Anna Sáez. M'he quedat parat quan ho he vist a la portada,
9: sí,
1: del Segre aquest matí.
9: Sí, sí, un polític que va ser molt determinant, doncs, en el seu moment. Va ser alcalde de Mollerussa, president de la Diputació de Lleida durant pràcticament una desena d'anys, conseller d'Agricultura a l'últim govern de Jordi Pujol, diputat al Congrés dels Diputats, evidentment al Parlament de Catalunya, és a dir, un apatum, i a més, tot i estar jubilat de la política, doncs està bé, amb molta activitat, com a hi ha una associació, una fundació d'ICG que és Compromesos amb el Futur de Lleida, doncs, on es debaten, i ell era un, juntament amb l'exalcalde socialista Antoni Siurana, doncs, que estaven una mica al capdavant d'aquest projecte, és a dir, que un home que estava molt, molt actiu encara i molt, molt posat a la vida de Lleida.
1: Mira, passen 3 minuts de 11:15. Hem començat el programa parlant de Josep Lluís Trapero, que dimiteix com a director general de la policia després de 2 anys en el càrrec. Ferran López, que havia estat comissari en cap, també serà el nou director general. Recordem que va ser comissari en cap durant el 155, Marta Lasales, el comissari,
8: sí,
1: López.
8: Efectivament.
1: Ara en parlarem, perquè, a més, a tot això, Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos en substitució de Miquel Esquius, que es jubila. Què més sabem a aquesta hora del matí? Sergi Bassoles, com estàs? Bon dia.
14: Què tal? Bon dia, Xavi. Doncs
2: Pràcticament ja ho has explicat tot tu, Josep Lluís Trapero. Però ampliem. Josep Lluís Trapero, com dèiem, plega com a director general i ho fa a voluntat pròpia i segons fonts interior consultades fruit de les tensions dels últims mesos amb la consellera Parlon. Tots recordem un dels moments més tensos des que Trapero ara fa 2 anys va agafar la direcció general. Va ser abans de vacances, al maig, la infiltració d'unes agents d'informació del cos de la policia catalana en una assemblea de docents. Una qüestionada acció policial, també per la pròpia consellera, que va generar un autèntic terrabastall polític. No obstant això, el desencadenant de la dimissió, ens diuen aquestes mateixes fonts consultades, hauria estat la disparitat de criteris pel relleu al capdavant de la policia catalana, i és que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, recordem, en els propers dies, el mes d'octubre, es jubilarà, i els substituts ja tenen nom i cognoms, els avançaves. D'una banda, tenim el... qui serà el nou director general de la policia catalana, que és un càrrec més polític, torna en aquest cas a ser un agent de la policia. Ferran López, home que va agafar les regnes del cos, ho explicaves molt bé, durant l'aplicació del 155, que després va marxar, recordem, a coordinar, a dirigir la seguretat privada del Futbol Club Barcelona i que va tornar als Mossos per coordinar les relacions del cos amb els altres cossos policials estatals i amb el Ministeri de l'Interior. D'altra banda, la comissària Sílvia Catà, fins ara cap de la regió policial de Girona, agafa les regnes del cos com a comissari en cap. I atenció, perquè Catà es converteix així en la primera dona al capdavant de la policia catalana. Tot plegat uns canvis que s'oficialitzaran a partir, bueno, pràcticament s'estan oficialitzant ara en una roda de premsa que s'està duent a terme al Palau de la Generalitat. Una roda de premsa, Xavi, on no sabem si també se'ns donaran detalls de quin podria ser el nou destí del major Trapero.
1: Què farà el major Trapero, exacte.
2: Correcte. Sí, sí. A més, hem de recordar, Xavi, que el rang de major és de caràcter vitalíssim. En qualsevol cas, sigui com sigui, estarem molt pendents d'aquesta roda de premsa i de si es donen alguns detalls més a fons.
1: Bé, m'ho sé tot perquè t'he sentit el butlletí de les 10, eh? Sergi Bassoles, al capdavall l'únic que he fet és escoltar-te amb atenció i una mica repetir el que havies dit tu al butlletí. Tota qualsevol cosa important que surti d'aquesta roda de premsa, lògicament, ja saps que línies obertes i em pots informar quan sigui, quan passi, d'acord? Moltes gràcies,
2: perfecte,
1: Sergi.
2: Perfecte, doncs us demanaria en pas. Gràcies a vosaltres.
1: Adéu. Endavant, gràcies. Fins ara. Trapero dimiteix després de 2 anys marcats per la lluita contra la multireincidència, la introducció de les càmeres de videovigilància, la persecució d'armes blanques al carrer i, com dèiem abans, diverses polèmiques aquí, com la dels Mossos infiltrats a les assemblees de professors o la iniciativa per introduir agents de policia a les escoles, Anna Sáez.
9: Sí, això va ser també molt, molt polèmic i a més va coincidir pràcticament en el temps, o sigui, crec que aquí no es va fer amb consens perquè és evident que la majoria de centres finalment se va desestimar aquesta mesura, però es va fer perquè la majoria de centres van demanar que no els volien als seus. Recordeu que hi havia una sèrie de centres seleccionats i com a mínim els de les comarques de Lleida, doncs tots els van rebutjar. Clar, això són una sèrie d'errades seguides que pesen, clar.
1: Ferran López, nou director general de la policia. López, recordem-ho, ara en parlàvem, va ser comissari en cap durant l'etapa del 155 i, per cert, va ser qui va cessar la cap de premsa Patrícia Plaja. Una decisió de Ferran López en aquell moment.
8: Efectivament. Jo vull apuntar ja una cosa. La infiltració de Mossos en assemblees de mestres va ser un fet gravíssim, perquè quin sentit tenia aquella infiltració? En una assemblea on s'estava parlant de quines reclamacions laborals, exigències laborals feia les mestres al govern. És a dir, que s'estava tenint accés a una informació dins d'una negociació que estaven tenint els mestres amb el govern, la qual era, vaja, no tenia cap mena d'explicació i, malgrat tot, el que dona la sensació és que el que ha provocat que Trapero plegués no és aquestes polèmiques, sinó realment la mala relació que tenia amb la consellera Parlon. Trapero és una persona amb un perfil molt polític i només cal recordar com el seu paper durant el procés i després la seva intervenció davant del Tribunal Suprem quan va explicar que ell s'havia ofert al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per anar a detenir el president Puigdemont. És a dir, que ha tingut una presència amb un marcat to polític molt, molt clar.
1: Mira, a la xarxa X, el president Salvador Illa fa res pocs segons. Vull agrair la feina, el compromís i la dedicació de Josep Lluís Trapero i Miquel Esquius, que avui deixen les seves responsabilitats. Gràcies per haver estat al servei de Catalunya i perquè avui tinguem un país més segur i una ciutadania més protegida. Ferran López, nou director general de la policia, i Sílvia Catà, nova comissària en cap dels Mossos. Avui entomem un gran repte, escriu el president Salvador Illa. Molts encerts en aquesta nova etapa i, sobretot, bon servei al país. Així ho ha escrit el president Illa fa pocs segons, per tant, està més que oficialitzat.
10: Sí, normal, no?, que el president Illa agraeixi a Esquius i també a Trapero, a la feina feta. El cert, com deia la Marta molt bé, és que en Trapero és un perfil molt especial i s'han juntat, jo crec, que dues persones amb caràcters molt forts i amb ganes de controlar-ho tot, que són la Parlon, per un costat, que també deixa l'anar, i en Trapero, per la seva banda, que també és un personatge doncs, bueno, molt controvertit i que ha tingut decisions i actuacions molt polèmiques. La dels mestres va ser lamentable. Lamentable la infiltració. Jo no li trobo cap mena de justificació, i més en un tema sindical, que no sé qui pintava allà dins els Mossos infiltrats. El tema que comentava la companya de Lleida, portar Mossos a les escoles, un autèntic desastre, també. Jo no sé què ha de fer la policia dins dels centres escolars, ni que estiguéssim en el viejo est, m'entens? Vull dir...
1: Què rius, Anna Saez?
9: No, això m'ha fet gràcia. No, és que realment és que va ser una posada de pota estrepitosa, i sobretot veníem de la infiltració, veníem d'una sèrie de desastres, i dius, espera, que això encara t'ho puc... Saps allò de la botifarra? Doncs contro, no? I et posa sobre la taula una cosa encara pitjor.
10: Però qui va tenir aquesta idea de posar Mossos a les escoles? Clar, dius, per la mare de Déu.
9: Perdona, Xavi, i el més trist de tot és que tot sembla, doncs, que la dimissió no seria per tot això que estem comentant, sinó per un tema de càrrecs, que encara és més decebedor, no?, com va el món.
1: 4 minuts i 3 quarts d'11. Avui també i sobretot estem pendents del cel, per això volem parlar en directe amb Protecció Civil. Saludem a aquesta hora Xavi Marramon, cap de guàrdia del CECAT. Com estem? Bon dia, Xavi.
14: Hola, molt bon dia.
1: Algun incident destacable fins a aquesta hora, a banda dels retards a Rodalies i algunes cancel·lacions, com dèiem, a l'aeroport del Prat? Com està el país ara mateix?
14: No tenim accidents destacables. Les precipitacions ara mateix estan situant a la zona de la Garrotxa i de l'Alt Empordà, on el Servei Meteorològic de Catalunya ens ha fet un avís de temps violent i on s'acaben de superar el primer llindar d'intensitat de pluja a la zona de la Garrotxa. I, bueno, provoca algunes incidències, però cap destacable.
1: Bé, finalment, en quines comarques tindrem el temps més perillós durant les immediates hores, durant aquest dimecres, Xavi?
14: Bueno, esperem que les previsions que tenim és que es poden continuar produint aquestes tempestes, aquests xàfecs, aquestes pluges torrencials a les comarques ja avisades, no?, totes les comarques del centre i del litoral de Catalunya. El que sí que hem vist en les últimes previsions que ens ha facilitat el Servei Meteorològic de Catalunya és que poden afectar més també els extrems del país, sobretot la part més del nord, com estem veient ara mateix. Aquests nuclis estan desplaçant cap a la zona del Gironès, estan afectant aquestes comarques, i hem d'anar seguint l'evolució d'aquestes tempestes perquè ja veiem que, donada la situació de crisi climàtica que tenim i de la seva tipologia de desenvolupament, poden afectar de forma molt local i de forma molt extensa i variada en els punts del país, no? Podem tenir zones on plogui molt poc i zones que de sobte tinguem una tempesta on tinguem grans precipitacions amb acumulacions i amb possibles incidències.
1: Perquè pot ser que finalment no passi res gros al Garraf, al Penedès, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental, on s'han suspès les classes, les activitats a l'aire lliure, activitats esportives, per exemple, i on es recomana fer teletreball avui? Pot ser que no acabi passant res de l'altre món en aquestes comarques durant aquest dimecres? Perquè ara mateix amb el radar es veu pràcticament net i aquesta traça de precipitació més activa sembla que té tendència a passejar-se, a fregar justament la costa central, però amb les fortes tempestes descarregant més aviat damunt del mar.
14: Bueno, ja sabem que les previsions meteorològiques són això, són previsions i que tenen una determinada probabilitat de succeir o de no produir-se, no? En aquest cas, la probabilitat era molt elevada, molt elevada, teníem un 5 sobre 6, i per això s'havien aplicat, doncs, aquestes mesures de protecció de la població, i es va fer aquesta alerta als mòbils, no?, per informar a la població que es podien produir aquests fenòmens. Mateix anem fent seguiment i és com comentàvem, no? Tenim una incertesa molt elevada, no? Les situacions meteorològiques estan canviant, el clima està canviant i, per tant, els models, tots els models indicaven que segurament aquesta seria la zona més afectada. De moment no s'està complint, com esteu comentant, però hem de continuar a l'espera, hem de continuar atents, no? A veure com es desenvolupa aquest fenomen al llarg de tot el dia. Sí que el Servei Meteorològic ens informa que potser no tindrà, no acabarà tenint la severitat que estava prevista. Per això mateix tenim a les 11:30 una nova reunió del Comitè Tècnic de Seguiment del Pla Inuncat, on reavaluarem de nou tota aquesta previsió meteorològica i la situació que tenim per poder ajustar les mesures a la situació.
1: D'acord. Amb la informació que tenim a aquesta hora del matí, Xavi i Marc Ramon, a partir de quina hora calculeu que podrem començar a respirar tranquils, diguéssim, aquest dimecres? Ho dic també i sobretot perquè a 6:45 el Barça juga al Camp Nou.
14: La situació a partir de les 12:00 PM sí que disminueix el risc, sí que veiem que rebaixa el risc, però continuem podent tenir doncs, precipitacions importants i tempestes de forma menys probable, però es poden continuar produint durant la tarda. No? Tenim aquesta entrada de rebuf que ens diuen els meteoròlegs, que pot provocar encara nuclis tempestuosos importants. Per tant, durant el dia d'avui cal que mantinguem la prudència, que extremem les precaucions, sobretot en els desplaçaments, sobretot en els moments en què es produeixen aquestes grans precipitacions, doncs que extremem la precaució en la

0: clar, de quina intensitat hem d'esperar aquesta vespre a l'hora de partit.
1: Que la cosa va a la baixa, però que no es pot dir que no plogui a aquella hora. He entès una mica, Xavi.
0: Però intenses. Però amb intensitat.
1: No tanta intensitat, en teoria, aquella hora. Recordant que la meteo no és una ciència exacta,
0: sí,
1: com deies tu.
0: No, però m'ha semblat...
1: Xavi, digues.
2: Sobretot tenim en compte la probabilitat, eh? Tenim un fenomen molt local, molt extens a tot el país. Aleshores, és menys probable que es produeixi a partir de la tarda, però continuarà havent-hi la possibilitat de que tinguem doncs, tempestes puntuals, localitzades, que siguin molt intenses.
3: I que no es poden determinar on cauran, no?
2: Ah, exactament. Això és el que no podem determinar.
0: Molt intenses. Això és el que m'he quedat amb el molt intens.
1: Abans, Xavi...
2: Tampoc podem determinar la intensitat, perquè ja hem vist que a vegades amb previsions que quan preveiem que no tindran tanta intensitat, resulta que es retroalimenten amb la temperatura del mar i ens fan un esclafit sobtat. Per això demanem i per això fem aquesta campanya, no? En qualsevol moment tot pot canviar, no? La gent ha d'estar preparada.
0: No faré previsions si no és en presència del meu advocat.
3: Bé, escolta una cosa, un senyor de Lleida o de Girona pot anar al Camp Nou aquesta tarda o què? O què?
2: Una senyora de Lleida i de Girona on no s'apliquen restriccions a la mobilitat, pot anar al Camp Nou, però per suposat que sigui, el demanem és evitar el màxim possible la mobilitat i aplicar una mica el seny i el sentit comú.
3: Això sempre,
2: a l'hora de fer els desplaçaments, que ens informem clarament abans de sortir de quines són les mesures que hi ha, de quina és la situació meteorològica, de quin és l'estat de les carreteres i que, en tot cas, adaptem el nostre trajecte en funció de la situació en què ens podem trobar.
1: Exacte. Escolteu Ràdio 4 i poseu Ràdio 4 durant tot el trajecte perquè si hi ha qualsevol última hora us informarem el moment del que pugui passar. De moment, molta activitat cap al nord-est, nord de Barcelona i comarques de Girona, com deia el Xavi, i a veure què és el que acaba passant. De moment, però, no té pinta que durant el dia avui s'hagi d'enviar cap... És alerta, aquests, els telèfons mòbils, entenc, eh? Això, de moment, no està previst.
2: Els tenim preparats per si realment cal donar instruccions a la població i cal aplicar mesures de protecció en algun punt dels quals no hem avisat. Els tenim preparats per si fan falta d'enviar.
3: Esperem que no.
1: Doncs mil gràcies, Xavi Marramon, cap de Guàrdia del CECAT. Qualsevol novetat, lògicament, anirem parlant tantes vegades com calgui. Moltes gràcies, bona feina.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Visqui la cara posant la Marta. Que ja t'heixi a boca badal.
1: 11 minuts i les 11. Mira, diada amb bon temps, amb sol, deia abans el Marc Silvestre. Hi haurà més gent, sortirà més gent que l'any passat al carrer, però l'any passat una mica va tocar fons. Marta Les Sales.
0: Tu també has comentat, és un bon cap de setmana per anar-se'n els 3 dies pel temps que farà. Doncs tot conflueix.
1: Què vols dir?
0: Que veurem.
1: Que hi ha cap de setmana 3 dies, molta gent tocarà el 2 i hi haurà poca gent als carrers?
0: No ho sé, ja ho veurem. El tema de l'independentisme va fluctuant molt a cada moment que passa, a cada esdeveniment que hi ha. Aquest mes d'agost que hi va haver aquella agressió que va patir un noi que anava a un partit del Barça a Elx, va semblar que provocava una revifada al camp del Barça mateix i va haver un ple d'estelades i a partir d'aleshores a cada partit del Barça es torna a escoltar molt els crits d'independència del minut 17-14 que s'havien deixat d'escoltar bastant o que havien quedat com a molt minoritaris. Això, quin impacte tindrà això? Que de fet el CEO també va dir que hi havia hagut, que s'està produint una revifada de l'independentisme. Quin efecte tindrà això en la diada de l'11 de setembre? Doncs home, evidentment no serà com altres diades multitudinàries que s'han viscut, però caldrà veure si les organitzacions independentistes són capaces de mantenir aquest caliu i fer una mobilització important.
1: Carlos.
3: No és un cap de setmana perquè la gent agafi el cotxe, se'n vagi a la costa, que serà l'últim llarg cap de setmana per poder gaudir de bon temps i bona temperatura, o se'n vagi a la muntanya. Jo crec que hi haurà una gran fugida de les grans ciutats, aprofitant, com dic, aquest últim gran pont que darrere de la Mercè, encara que no sé quan cau, però bueno, també és una festivitat d'aquestes nostades de la ciutat de Barcelona.
0: Com dijous, em penso.
3: En dijous, no? Bueno, doncs mira, qui tingui sort i s'haurà guardat el divendres, doncs diu que el fa dijous, divendres, dissabte i diumenge. L'independentisme, jo crec que està de capa caiguda, però descaradament. Tot i que s'intenta insuflar doncs, alegria, contagiar vida a un moviment que està poc a poc, és com el suflé baixant, jo crec que aquesta diada serà encara de les més fluixes dels últims anys. S'ha intentat utilitzar el tema
1: més
3: del partit...
1: Més fluixa que la de l'any passat, creus?
3: Jo crec que sí, jo crec que sí.
1: Més que la de l'any
3: passat. Jo crec que sí, perquè a més hi ha hagut aquest intent d'utilització dels fets que han passat al camp de futbol del,

0: de l'Elche, que aquell xicot va tenir una trifulca amb uns policies, però no pas perquè portés una estelada, sinó per la seva actitud d'enfrontar-se amb altres seguidors de l'equip local, de l'Elche. Qui portava l'estelada eren uns altres seguidors del Barça, no pas aquell xicot que el van agredir.
1: Diguem que l'estomacada
2: que va rebre un menor que duia una estelada...
0: No la portava l'estelada aquell xicot.
2: No, en el moment en què el van apartar, ell la tenia. Diguem que l'estomacada que va rebre aquell nano no tenia cap mena de justificació, fins i tot quan estava al terra. com el van agredir. Això és el que va veure la gent. No sé si la duia o no la duia, però el que la gent va veure és que un nano que duia, un menor que duia una estelada, va rebre una estomacada molt important, fins i tot quan estava al terra.
3: Se van omplir el Camp Nou d'estelades.
2: Això és absolutament...
0: Amb l'excusa que es va agredir a un noi que portava una estelada. No portava una estelada.
2: Però en aquest cas, el que va veure... El que va veure la gent va ser això: un menor que duia una estelada i que el van estomacar fins i tot quan estava al terra.
0: Que els policies van actuar malament amb aquell jove.
3: Escolta'm, deixa'm sentir a la directora del Segre, també, sobretot, sisplau.
4: A veure, jo crec que estem parlant de coses molt diferents. Evidentment, el que va passar amb aquell menor, tant si portava una estelada com si portava una bandera d'un regne de no sé on, era una salvatjada i això és una cosa nefasta. Jo crec que una cosa és la diada, la capacitat de mobilització al carrer, i l'altra cosa és l'independentisme. Jo no crec que l'independentisme estigui tan acabat, no ha desaparegut, no s'han evaporat aquestes persones. El que sí que ha desaparegut és aquest lideratge, aquesta capacitat d'organitzacions, partits polítics, etc., de treure la gent al carrer, comúment il·lusionar conjuntament. Ara jo crec que serà un fracàs. Només cal, però no ho dic jo, vull dir, només cal trucar a les empreses d'autocars, que recordem que hi va haver diades que hi havia conductors d'autocar que venien de llocs de a 200 i 300 quilòmetres de Catalunya, perquè a tot Catalunya ja no quedaven autocars, i en canvi ara, si necessiteu llogar un autobús, un autocar el dia 11 de setembre, no tindreu cap problema a fer-ho. Crec que és la prova més indicativa.
3: I tots els diaris, Carlos, tots els diaris, els editats aquí i fora d'aquí, parlen d'actuació policial desproporcionada con un hincha por una estelada, Marta Lasalas.
2: Efectivament.
3: Por una estelada,
2: El que ha vist la gent és això, que després ell la portés o la portés al costat, no ho sé. Estic totalment d'acord amb el tema de que atenció amb reduir el tema de l'independentisme, perquè la gent no surt al carrer i ja no hi ha independentisme. Això és un error. O sigui, que aquí hi ha un moviment, que hi ha una manera de pensar, que hi ha una reivindicació que està aquí, i que en el moment en què hi ha algú que és capaç de mobilitzar-ho, està. Bé. I és ara la mobilització al carrer. Evidentment, la gent està decebuda per tot el que va passar, i és molt difícil per les organitzacions independentistes fer unes mobilitzacions tan brutals com les que es van fer.
3: Diaris d'aquí de fora, el Camp Nou responde con estelades a l'agressió policial a un menor socio del Barça en Elche. La afición del Fútbol Club Barcelona apoya al joven agredido por la policía tras requisarle la estelada, y convierte en una reivindicación catalanista la prèvia del partido contra l'Atlètic
0: Club. No se'n va veure aquesta, l'estelada.
3: Doncs, noi, tothom ho ha vist així, o la majoria, vaja.
0: Que el van estomacar innecessàriament, sí.
3: Escolta'm una cosa, Anna Saez.
4: Digues.
3: Parlem de la diada, les entitats independentistes organitzen un any més la manifestació que tindrà un format enguany descentralitzat a Barcelona, Girona i Amposta, al Montsià. Gent de Lleida, em diu, els de Lleida, què? Que no som d'Eixemont o què?
4: Més que res, perquè és ja el segon any. I ja, a més, és on més es vota independentista, amb la qual cosa això ja t'indica que el moviment independentista, diguéssim, massa ubicat, no està.
3: Com s'entén això, Marta Lasalas? Què passa amb Lleida per la diada?
2: Pregunta'ls amb ells, a mi que m'expliques.
3: No, home, no, però no els ho has preguntat tu.
2: Potser
3: quan els entrevistes, els de l'ANC i Òmnium, què passa? Jo els ho preguntaré divendres, que els entrevistaré aquí al matí de Ràdio 4.
2: Molt bé, doncs que et contestin.
3: Digues, potser...
2: Em diu què passa i em segueixi.
3: Em diu que no ho saps i ara em dius potser pensen. És a dir, digues si saps...
2: Potser consideren que han de mobilitzar llocs on no està la gent mobilitzada.
3: Què vols dir? Lleida ja ho tenim guanyat.
2: No crec que ho pensin, això. Però sí, realment, diguem que la mobilització de l'independentisme no està en el seu millor moment, perquè els responsables de mobilitzar l'independentisme tampoc estan en el seu millor moment i no estan fent les gestions més adequades, diguem, la qual cosa és evident, veient com està el panorama. i a veure com queda això reflectit a la diada.
0: I que tampoc es pot estar enganyant permanentment a la gent. Què els hi has de prometre ara, la independència, quan la vas tenir allà a tocar i no vas ser capaç de fer-ho?
2: No, però, perdona, en aquest cas no estan prometent res, estan reivindicant una cosa.
0: No poden prometre res.
2: Però la poden reivindicar, no? Per tant, que la gent es mobilitzi per reivindicar-la o no depèn de la credibilitat que tinguin aquestes organitzacions, i ara mateix no estan al seu millor moment.
0: Quan tu els hi poses el Carmel a la boca, que ho tens aquí mateix, que ho tens a tocar, que Europa reconeixerà, que tot serà meravellós, i després resulta que s'esfonsa tot, i dius, escolta, que em tornen a enganyar ara.
4: Sí, però això és una part, però l'altra part és que no hi ha un lideratge, no hi ha... O sigui, en aquell moment, no. La famosa abraçada del 2019, ja no me recordo quan era, recordeu, en Artur Mas i... I ara no me recordo ni el nom.
2: Això va ser amb el David Fernández.
4: Ah,
2: David Fernández. Això després de la consulta del 9-N.
4: Exacte, sí, sí. És a dir, en aquell moment, diguéssim, hi havia com una cosa que estava per sobre de les altres diferències, i ara les diferències estan per sobre de tota la resta. I, vaja, fins i tot dintre d'unes mateixes sigles polítiques hi ha molta divisió i molta disparitat.
0: És que l'independentisme està dividit ara mateix, no? Junts per un costat, Esquerra van pel seu costat, i ara ha sortit aquí la senyora Oriols i companyia, que encara acaba de... arrodonir-ho tot més i posar més...
3: La senyora Oriols, aquí les enquestes auguren un gran resultat. Fins i tot el CEO diu que podria guanyar les eleccions a Lleida, Anna Sáez.
4: Sí. Vaja, l'altre dia presentaven a la candidata i hi va haver més de 800 persones a la llotja. Així...
0: Bé. Volem que farà, no? També és una senyora que...
3: Em referia a eleccions al Parlament o a les comarques de Lleida,
4: sí,
3: però...
4: Sí, sí, sí.
0: Bueno, i es presentaran en moltes capitals el maig de l'any que ve, que hi ha les eleccions municipals, no? I inclús aquí a Barcelona tindrem el Jordi Aragonès, que és el germà, un cunyat...
3: Cosí
0: cosí germà. Del Pere Aragonès, l'expresident de la Generalitat. Dir, també és un al·licient més a la renyida competència que hi haurà a la ciutat de Barcelona, no?
2: Home, de fet, Oriols aconsegueix captar per una formació independentista vots de gent que fins ara votava a Vox, la qual cosa té el seu
0: imagina't,
2: mèrit.
0: Eh?
2: I el PSC, la qual cosa té molt de mèrit.
0: És que hi ha coses que els extrems els uneixen, al final, eh? Ui,
3: Ai, senyor. Losada, tornaràs algun dia, no?
0: Riurem molt,
3: Aniràs, sí o no?
0: Sí,
3: riurem?
0: Amb la campanya electoral, que ens ve a sobre, jo que ens ho passarem molt bé.
3: Sí? Per què? Què et fa pensar?
0: Bueno, tot el que hi ha sobre la taula, les candidats que hi ha i les pugnes que hi ha, tot i que hi ha alguns que no són grans, brillants candidats, però jo crec que se'ns espera una campanya molt interessant,
3: Tu creus que la gent del
0: carrer... Jo tinc ganes de campanya electoral,
3: La gent està una mica farta.
0: No, la gent està una mica farta,
3: Una mica bastant o molt?
4: Una mica molt.
0: Perquè no hi ha solucions als problemes que tenen ells, i a vegades aquests partits com Aliança els hi posen solucions fàcils i no,
2: no són tan fàcils. Efectivament, hi ha malestar, i el que poden reflectir aquestes eleccions és el malestar de gent que no troba respostes a moltes qüestions que es preocupen.
3: Les sales, fins molt aviat. Carlos, que vagi molt bé això. Anna Sáez, tu fins dimecres, L'Anna es fixa dels dimecres amb Joan López Alegre i Salvador Cot. A partir de la setmana que ve tornen a ser els habituals aquí a mitjans de setmana.
4: Molt bé.
3: Gràcies, Anna.
4: A tu.
3: Que vagi bé. Les 11, sentim les notícies i ara tornem amb el doctor Ramon Cugat. Fins ara.
5: Són les 11.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia, és la notícia destacada d'aquest matí. Després de 2 anys al càrrec, Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la policia i serà substituït pel comissari Ferran López, un relleu que anuncia a aquesta hora la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sergi Bassoles, bon dia.
7: Bon dia, sí, un relleu al més alt nivell de la cúpula política i policial dels Mossos que acaba d'oficialitzar, com deies, la consellera Núria Parlon. I com és habitual en aquests casos, agraint els 2 anys que Josep Lluís Trapero ha estat al capdavant de la policia catalana.
8: Vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra, crec, en un dels seus millors moments professionals. La feina que ha fet conjuntament amb el comissari Esquius i la prefectura per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país.
7: De moment, però, dels motius que han dut el major dels Mossos a presentar aquest mateix matí la seva dimissió, la consellera no ha dit, no n'ha fet referència. Tot i que fonts de la conselleria consultades per Ràdio 4 ho atribueixen a la disparitat de criteris sobre qui ha de substituir a l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, qui, recordem, es jubila en els propers mesos. I, de fet, serà una dona qui agafi les regnes per primera vegada del cos, la comissària Sílvia Catà.
8: Que és la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda sobretot per l'aposta que ha fet sempre per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant com a comandament.
7: I l'altre gran nom que s'ha fet públic, que s'ha oficialitzat en aquesta roda de premsa i que ja havíem avançat des d'aquests micròfons, és el del comissari Ferran López, que substitueix el major Trapero i és qui va liderar el cos durant l'aplicació del 155, uns nomenaments que es faran efectius el proper 15 de setembre en el Consell de Govern.
5: Gràcies, Sergi. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a les xarxes socials, ha agraït la feina, el compromís i la dedicació de Josep Lluís Trapero i Miquel Esquius i ha desitjat sort a Ferran López i Sílvia Catà en els nous càrrecs. Continuem pendents de l'episodi de pluges. Es limita l'activitat i els desplaçaments a 5 comarques de les demarcacions de Barcelona i Tarragona i també es demana precaució a diverses comarques de la demarcació de Girona i la Catalunya Central, l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, Osona i la Garrotxa, on el Meteocat avisa de temps violent. Xavier Mas Ramon és cap de guàrdia del CECAT a Ràdio 4.
9: No tenim accidents destacables. Les precipitacions ara mateix estan situant a la zona de la Garrotxa i de l'Alt Empordà, on el Servei Meteorològic de Catalunya ens ha fet un avís de temps violent i on s'acaben de superar el primer llindar d'intensitat de pluja a la zona de la Garrotxa i bueno, provoca algunes incidències, però cap destacable.
5: El telèfon d'emergència 112 ha rebut gairebé 190 trucades per més de 170 incidents relacionats amb aquest episodi de tempestes, la majoria per demanar informació, principalment des del Vallès Occidental, el Barcelonès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Baix Penedès. Segons la darrera actualització, fins les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos relacionats amb les pluges, cap dels quals destacat. També s'estan registrant afectacions a la mobilitat. L'aeroport del Prat ha cancel·lat una trentena de vols i també hi ha retards a Rodalies. D'altra banda, hi ha retards a l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una incidència que afecta el subministrament elèctric. I a Madrid, sessió de control al govern, sobre la taula la gestió a Ceuta, la paralització de Lleida Nets i els mals resultats de PISA. El major volum de preguntes dels grups han estat dirigides al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, interpel·lat pel llistat que classifica els periodistes per la seva ideologia, que va elaborar la seva oficina de premsa, un document revelat per la premsa digital. Anem fins la cambra baixa. Rosa Carreño, bon dia.
10: Bon dia. Sí, Marlaska reitera que l'informe sobre tertulians i periodistes és un document intern que no qualifica ningú, que no és una llista negra. El número 2 del PP diu que no és propi d'una democràcia i le demana que se'n vagi.
11: ¿Cómo sigue sentado en esa silla? ¿No le da vergüenza? ¿Usted se cree el ministro de la gobernación de una dictadura bananera? Es impropio de una democracia.
12: No va con nosotros ninguna lista negra. No conozco lista negra donde se incorpore al conjunto de personas relacionadas directa o indirectamente con lo que es el trabajo en Interior.
10: Tellado, convençut que Marlaska pagarà davant la justícia la seva negligència a Ceuta, Vox també ho creu.
13: Han traicionado a todos los españoles y le llevaremos a la justicia ante ellos.
12: Un discurso absolutamente belicista que lo que conduce es a la confrontación.
10: Marlaska reconeix que a Ceuta hi ha un sentiment subjectiu d'inseguretat, però diu que s'han posat tots els mitjans per revertir-lo.
5: I acabem parlant dels esports perquè Carlos Alcaraz ha caigut en quarts de final de l'Obert dels Estats Units davant Ben Shelton, un partit que ha estat de rècord, el de més nocturnitat, 4 hores i mitja ha durat i ha acabat sobre 3:45 de la matinada, hora local de Nova York. Shelton contra Tiafoe serà la primera semifinal de l'Obert. Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
6: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
3: Ara Pràcticament és mig quart de 12. Ara mateix, de seguida, el doctor Cugat. En aquest programa, al matí de Ràdio 4, ara em deia a la sala, és molt bo, el doctor Ramon Cugat, Jordi Vila.
14: Sí, el fundador de l'Institut Cugat, conegut com el metge dels esportistes per excel·lència,
3: Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs ara de seguida hi parlarem, però aquest matí passarà molta altra gent, per aquest programa.
14: Doncs sí, el Marc Villanueva, amb ell recuperem l'espai dedicat als temes del cor aquesta setmana. El tema estrella és l'inici a la Universitat de Leonor de Borbó, que farà Ciències Polítiques. La filla gran de Felip i Letícia ha triat una universitat pública de Madrid, la Carlos III, i també ens parlarà d'Aitana, d'aquesta superestrella.
3: Què més?
14: Que, bé, i més coses, de l'Eric Harley.
3: Sí, però vull dir, a banda coses. Del Villanueva, l'Eric Harley, efectivament...
14: L'investigador, artista, divulgador, molt conegut pel seu concepte del pormisuavismo, que fa una crítica doncs molt argumentada dels booms immobiliaris i urbanístics. Li preguntarem què ens passa amb les rotondes, perquè hem necessitat posar-hi coses a sobre, no? Entre altres coses,
3: Molt bé. Doctor Cugat, com estàs? Bon dia.
15: Molt bé, bon dia a vosaltres.
3: Contents de tenir-te aquí. Ja havíem parlat alguna vegada i estem molt a gust parlant amb tu, Ramon Cugat, de veritat, fundador de l'Institut Cugat. Com ha anat l'estiu?
15: Estiu bé, tot bé. Una mica de calor, però bueno, ja toca.
3: No, home, però tanta no. Doctor. Es pot aguantar, això?
15: Bueno, però, clar, el canvi climàtic... Ja. Pues, bueno, totes les cosetes influencien una mica. Ja, però, bueno, tot ho superarem.
3: Que has fet vacances, o no?
15: Vacances? Normalment, jo no en faig. I per què no en faig? Perquè estic una mica ocupat. Tinc que fer moltes coses. Em falta temps, Però sí que he fet, pues... dos, tres fins de setmana he descansat i he estat cap a les meves terres del Baix Ebre i allí pues, he fet feina ordenant una mica pues, la casa o la terra que tinguen allí, que tenim pues, oliveres, com és així, hi ha palmeres, n'hem anat plantant, o sigui... distrens una mica, prendre el sol, que també va bé, a caminar, fer una mica d'exercici, llegir, estudiar, de tot una mica. I han sigut dos o tres fins de setmana que això pues ja en tinc prou.
3: Tu dius que no caldria fer vacances perquè al capdavall, fent festa els caps de setmana, dius ja n'hi ha prou, perquè al cap de l'any són tres mesos i mig de vacances, això.
15: Home, pues sí, la veritat, si pots el fin de setmana... Ara, hi ha persones que, bueno, que necessiten més relax, I jo diria pues, que en aquest cas sí que cal. No tothom ne fem de vacances, De dir un mes de vacances. Jo trobo una mica que, bueno, si la gent li agrada, endavant. Jo no estic acostumbrat, Perquè jo vinc del camp i a casa eren pagesos els meus pares. I allí pues, hi havia moltes bèsties, animals, vaques, bous, cavalls, hi havia de tot. I els animals, sempre els meus pares m'havien dit que ells menjaven, bevien, dormien tots els dies. I s'havia treballat tots els dies. Ah. Ara, que descansar és bo. Home, jo crec que d'aquí ve la siesta dels romans, em fa l'efecte, si no m'equivoco, que ells en dien la sexta. A la sexta hi havia que descansar. I aquí, pues, de sexta a sexta, ens va quedar una mica, crec que és això, la siesta. O sigui, això ja parlem de 2000 i pico d'anys. O sigui, els dies que siguin, cada un pues, se pot trobar bé en un mes, altres se troben bé en una setmana... Depèn. Això jo, cada un, pues, ho deixo que ho escolleixi ell mateix.
3: Ja, ja. M'entens que no ens podem jubilar als 65 anys perquè dius que la meitat al cap de 4 anys, el 50% es moren perquè perdem l'activitat cerebral?
15: No.
3: A veure, expliquem-ho.
15: Exacte, això és més complex. Això era una metàfora, però sí interessa que el nostre cervell estigui el més actiu possible.
3: Ja.
15: Per què? Perquè el cervell controla tots els òrgans del nostre cos. I si el tenim actiu, el cos se manté molt més actiu tot. D'aquí que jo diria que hi ha altres coses, com per exemple, que durant la vida es faci una mica d'esport, que no s'augmenti de pes, que no es fumi, que es descansi el que li toca al cos, que tots som diferents. O sigui, amb aquestes cosetes, jo diria que la gent té una vida una mica més llarga.
3: Ah, bé,
15: en norma general.
3: Abans de l'estiu parlàvem amb Javier Martínez Aldanondo, especialista en gestió del coneixement, i ens deia, diu, una persona mor en el moment en què deixa d'aprendre. Tant se val si tens 100 anys com si en tens 15.
15: Estic totalment d'acord.
3: Bé.
15: Sí, sí. Bé. Totalment d'acord.
3: Escolta, tinc un amic de 83 anys, un gran xef que continua treballant cada dia del món al seu restaurant, i m'explica que dels 8 que eren a la colla, se'n va jubilar 7. Tots excepte sí. Ell. Diu, en 4 dies d'aquests 7 se'n van morir 6. Només queden ell i un altre.
15: Home, jo diria que això és una mica casualitat. Però aquestes casualitats hi ha que... et fan pensar, Et fan pensar. Jo sempre dic que quan un es vol jubilar, es pot jubilar de la feina que ha fet en la seva vida. A la millor no li ha agradat. I el que té que fer és estar actiu mentalment. Fer una altra cosa, el que sigui, però que el mantingui actiu.
3: Sí, està clar. Està clar, entenc perfectament el que dius. Escolta, quantes hores dorms tu cada dia?
15: Home, jo procuro dormir... jo sempre als 7 hores, 8 hores, els intento dormir. Per què? Perquè m'ha agradat dormir. El que a vegades no he pogut. I he passat moltes nits sense dormir. Això eren coses de la medicina, dels estudis, quan jo era jove, llavors hi havia dies que jo no dormia. I m'agrada. Ara, sempre, per ordre de la meva facultativa cardiòloga, ella em diu que tinc que descansar més, que no pot ser. I llavors sí que li faig cas. Per què? Perquè jo ja he fet els 76 anys i faig cas a la gent que en sap més que jo.
3: 76 anys i, per cert, per molts anys, perquè no fa gaire que els vas fer, el 25 d'agost, sí?
15: A l'agost, exacte.
3: Vas néixer a l'Aldea, a les teves Terres de l'Ebre, a les quals ha de fer referència, on tens oliveres, sí, etcètera, el 25 d'agost de l'any 50, 1950.
15: Sí. Exacte, al mig del segle. O sigui, és fàcil comptar-ho. 50 i 26, 76. No falla.
3: Ha canviat massa el món durant aquests 76 anys, doctor Cugat?
15: Jo crec que sí, que ha canviat bastant. I canvia amb una velocitat cada vegada és més ràpid. Jo recordo que quan jo volia saber algo sobre la medicina als anys 70 i pico, jo me'n tenia que anar a Anglaterra, me n'anava als Estats Units, al qual sempre he estat lligat i vinculat. Per què? Perquè no hi havia els mitjans de comunicació que hi ha ara. Ara et pots enterar a través de les redes que hi ha, de les noves tècniques, els nous descobriments, tots els events que milloren o que fan que es millori la medicina, etc etc. Llavors tenies que anar in situ, al puesto, a veure-ho. Potser també era millor en aquest aspecte, però clar, no es podia, havies d'estar molt temps a fora, perdies molt de temps, i avui en dia te'ho poden portar a les redes, te'ho poden portar a casa. És la gran avantatge que hi veig.
3: Què és el que més i el que menys t'agrada del món actual, doctor?
15: El que més és que la ciència va progressant i és en positiu. I el que menys, possiblement estem davant d'un fet social important que la gent valora molt el temps lliure. Ens agrada tenir el temps lliure per gaudir d'aquesta vida. I jo recordo que antigament el temps el teníem que dedicar moltes hores a estudiar, a treballar i, sobretot, dedicar a nosaltres que fem medicina, dedicar moltes hores als nostres pacients.
3: Escolta, un dia o altre, però, ens hem de poder retirar, suposo.
15: Home, i jo mentre es pugui...
3: Mentre el cos aguanti, no.
15: Sí, mentre el cos aguanti, no, però sí que jo puc dir que actualment em preocupo de treballar, però més que treballar és formar un equip de persones humanes, i que aprenguin, vulguin estudiar, eh? O sigui, som un grup que em permet, hi ha dies que bueno, jo puc estar visitant, inclús puc estar operant, com ahir vaig passar tot el dia operant, però tinc, som uns 27 o 28 metges, som aquí ara, i jo el que em preocupo és que ells ne sàpiguen més que jo, que sàpiguen com treballar, que sàpiguen com estudiar, com investigar. Això és molt important, perquè això et fa, és com aquella carrera de galgos, que mai arribes a agafar la peça i sempre vas a darrere, i sempre vas a darrere. I això és el que a mi m'agrada, que el que jo pugui ensenyar pugui ser bo i formar els metges de la manera millor possible.
3: Bé, ahir dius que vas passar el dia al quiròfan, aquest dimarts. Quantes operacions vas fer només ahir en total?
15: Ahir em van fer, no sé, cap a unes... potser unes 20 o 20 i algo.
3: Déu-n'hi-do.
15: Però no totes, no totes les vaig fer jo. Jo vaig estar amb algunes operant, amb les altres ajudant, o sigui, mirant a un, mirant a l'altre, què fas tu, què has de fer, què t'has de fer, fent una miqueta, com es diu vulgarment, el xafarder.
3: Ja. Home, és que centenars i centenars d'esportistes, sobretot futbolistes, han passat per les teves mans, doctor Cugat, Johan Cruyff, Xavi Hernández, Luis Enrique Stoikov, Carles Puyol, Cesc Fàbregas, Iniesta, Ansu Fati, Lamine Yamal, i no acabaríem mai, la llista és llarga, sí, bueno, llarguíssima.
15: És que, i els que no són coneguts, que exacte, diria jo, que són els de la mutualitat de futbolistes espanyols,
3: sí,
15: perquè heu de pensar que la temporada no està passada, l'altra, l'anterior, que ja tenim dades, sobre 241.000 llicències que hi havia a Catalunya entre nois i noies, se'n van lesionar 27.045. Uf. I d'aquestes 27.045 lesions van hi haver això tan popular que corre el lligament creuat anterior, 1.400 lligaments creuats anteriors.
3: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
15: Lo que fa la mutualitat de futbolistes espanyols és únic centro al món.
3: Bé, de tots aquests jugadors més coneguts que han passat per les teves mans, quina o quines han estat les intervencions més complexes o més complicades que més t'han fet patir i que recordes?
15: Home, jo sempre dic una de les que realment m'ha fet patir molt va ser el Miguel Ángel Benítez quan es va lesionar al camp de l'Atlètic de Madrid, que va fer pràcticament com una luxació de genoll i, clar, va fer una lesió de les estructures del genoll, com és el lligament lateral inter, el creuat anterior, el creuat posterior, menisc inter, menisc extern, fractura de la meseta tibial externa, i a més va fer una lesió de l'artèria poplitea, que aquesta és, pues, estarà molt, molt, molt en cuidado. Vam tindre molta sort, el vam deixar un parell de mesos, se va fer la lesió, si la memòria no em falla, al mes de febrer, i a l'abril li van poder operar els lligaments i un any i mig així després se'n va anar a jugar a Paraguai, i amb l'Olimpia de Paraguai l'any següent va jugar a la final intercontinental a Tòquio contra el Real Madrid. Real Madrid 2, Olimpia 1.
3: Ah, bé, escolta, els companys d'un nou programa que ha arrencat aquesta temporada aquí a Ràdio 4, que es diu La Tàctica, que va just després del matí de Ràdio 4, que s'emet d'una a dues del migdia, diu que avui parlaran de la tornada a la rutina i d'exercici i que se centraran sobretot en el Pilates. I ara em demanen, diu, pregunta-li, home, al doctor Cugat, què pensa del Pilates. Què en penses d'això, doctor?
15: Home, jo crec que és una gamma d'exercicis que van bé per cuidar el cos, jo crec que van molt bé. El Pilates està molt bé i altres exercicis.
3: N'has fet mai tu de Pilates o no?
15: No.
3: I el recomanes en general o tampoc?
15: Home, jo sí, el que recomano moltes vegades, com jo toco molt genoll i músculs i tendons, pues, la manera d'estirar, la manera de potenciar, i per això pues, hi ha uns exercicis que, bueno, diríem que també hi són al Pilates, però el Pilates és una mica més genèric. I, pues, jo sempre els demano una forma més específica que tenen que fer per a un lligament creuat, per a un menís, per a un cartílag, etc. Com hem de treballar el genoll, com s'ha de treballar pues, el turmell, etc. etc. Però vaja, és un exercici i, com deia abans, una de les coses que tenim que fer és exercici, a caminar i fer una gamma, ja sigui pilates, ja sigui el que sigui, la piscina, en fi, hi ha molts exercicis que van bé pel cos humà.
3: Quin exercici fas tu cada dia? Com ho fas tu, això?
15: Jo el que miro és, per exemple, a caminar.
3: Caminar?
15: A caminar, sí, a caminar i a la nit, quan arribo a casa, pues, una mica de bicicleta, 10 minutets, 15 minuts de bicicleta. I l'altre, el que m'agrada és a caminar.
3: Quanta estona camines? O quants quilòmetres fas?
15: Pues ahir em vaig fer 3 i pico, poc. Este fi de setmana, 2-3 que he fet a les Terres de l'Ebre, pues feia cap als 9 quilòmetres.
3: Déu-n'hi-do.
15: Però els feia dins de... a caminar per terra, o sigui, per camins de terra, allí on tinc jo pues, el reducte aquest que dia de palmeres, oliveres, i que fa com una mica de muntanya, que has de pujar, has de baixar. Em dedicava pues, a regar palmeres, que normalment pues, totes van amb tubos, se les rega totes, les oliveres, però sempre hi ha alguna que necessita més aigua que una altra. Jo llavors agafava un cubell, 8 o 10 litros, i anava amunt, avall, amunt, fent una mica d'exercici.
3: I allà baix l'aire és més sa, doctor Cugat. No fotem a Barcelona. Em val la pena a mi caminar per Barcelona? Perquè potser arreglaré una cosa, però n'espatllaré una altra. No es pot respirar,
15: sí,
3: això.
15: Sí, jo ja he comentat moltes vegades, clar, que si l'aire pues, està una mica contaminat, Barcelona pues, no és massa bo. Molts cotxes, molts motos... Allà, la veritat... tenia l'altre dia un amic em va dir, escolta, com és que estàs aquí al Perelló, en aquesta zona, tu? Dic, mira, i quan es va fer de nit, va veure la tranquil·litat que hi havia i diu, ara t'entenc perquè no te'n vas a la Costa Brava. Dic, no, hi ha que respectar-ho tota la Costa Brava, és meravellosa, tot el que tu vulguis. Dic, però aquí, mira, a la nit estic sol, estava amb la meva senyora sols, anar al carrer... sopant junts, veient com la lluna anava pujant, o sigui, i tot fosc, però un soroll, un airet fresquet, perquè allí fa una mica més de fresca que no a baix, al nivell del mar.
3: Uh-huh.
15: Perquè estic no és a l'aldea, allí estic al Perelló, i una mica sobre una muntanya.
3: I no tanta humitat. Llavors, i no tanta humitat que s'agraeix, també. No. Això de la costa a costa no es pot aguantar.
15: Sí, allò és bastant sec. És bastant sec. És el poble de la Mel.
3: Sí, senyor, el Perelló. El Perelló, el poble de la Mel. T'agrada la Mel o no?
15: Molt.
3: Sí?
15: Molt, molt.
3: De romaní, sí. De romer, que diuen a Lleida.
15: De romer, del que faci falta. Tota. Per mi tot és bona, la Mel. Quan és mel natural, que normalment... Pues,
3: t'anava a dir que n'hi ha molta de manipulada, ara, que hi posen molt sucrot, sí, en molts casos.
15: Sí, però allí normalment hi ha moltes cases que em fan i realment, pues, és una mel...
3: D'aquella de tota la vida.
15: Autèntica.
3: I sí, la bresca l'has tastat, suposo, més que jo.
15: Sí, però no m'acaba d'agradar massa.
3: No et fa gràcia, allò? Quan és blanca.
15: Sí, però no... No m'agrada que hi hagi aquell residu que sempre flota després en el got.
3: Escolta, aquest estiu llegia una entrevista que et van fer al diari Ara. El titular era aquest. Diu, el meu casament va acabar amb 300 persones refugiades dins una casa en obres. Quants anys fa d'això i què va passar, doctor?
15: Pues mira, n'ha fet 50. N'ha fet, ara en juliol.
3: Felicitats també.
15: Gràcies. 50 anys, 50. Doncs pues va passar que ens vam casar a la tarda, això va ser aquí a Polinyà del Vallès, a casa als meus sogres, I, bueno, tenien una casa i van decidir fer-ne una de més grossa, que és la que hi ha ara, la que tenim ara, i es va començar a posar fos, i ja estàvem casats, havíem anat cap a casa a fer el banquet allí, i, bueno, va començar a caure una quantitat d'aigua. El jardí, la gespa, es va confondre amb la piscina. Ah. Sortia, la piscina estava a tope, va sobreixir. La gespa semblava que era la piscina perquè estava ple d'aigua. Allí van caure els gots, culleres, culleretes, va caure de tot.
3: Déu-n'hi-do.
15: Va ser un autèntic drama.
3: Ja, però...
15: Però després es va idear la manera, com estàvem fent obres en aquella casa, estàvem fent, vaja, pues va idear posar uns taulons i allí pues, uns totxos per poder estar sentats i van muntar la taula, tots els camarers, i allí dins, bueno, va ser una manera de que la gent se'n recordi de que aquell dia es van mullar tots.
3: Ja, però diu que porta sort que plogui el dia de la teva boda. I a tu no t'ha anat malament, això, doctor?
15: No, la veritat no, no. Estic fent el que m'agrada, treballar, I tinc també una il·lusió, a part del treball, la investigació, els viatges que faig arreu del món. Després també aquest reducte que tinc allà al Baix Ebre, pues de les palmeres, m'agrada. Ara mateix pues, hem estat plantant i m'agrada veure-ho i m'agrada putinejar una mica... O sigui, tot una miqueta.
3: Les arrels no es perden ni s'han de perdre mai, doctor.
15: Oh, mai,
3: estem
15: mai.
3: Estem d'acord amb això.
15: Totalment d'acord. Jo sóc del Baix Ebre, sóc allí del Delta, i sempre ho he dit. Jo vinc de pagesos. Hi ha molts pacients quan... Escolti, què, demà operarem aquest lligament o operarem aquest genoll? Sí, sí. I vostè què tal, no opera? Sí, jo, miri, jo sóc pagès, treballo de pagès, i a ratos lliures opero genolls. Escolti, com m'ho diu? Fer la broma aquesta.
3: Pep Guardiola sempre diu de tu que abans de metge ets persona.
15: Home, jo crec que tenim que ser persones. A mi crec que és allò que jo a molts pacients els dic, miri, vostè té això, però ara ho tinc jo, deixa'm 5 minuts que ho tinc jo. A veure, amb què em faria jo? Això, doncs jo li faria això. I així crec que és la forma, perquè la medicina és complexa, et pots equivocar, i pensa sempre que el que estàs vas a fer te ho faries tu.
3: Ah, 50 anys, 50 anys de casat, dius, aquest juliol, amb, sí. Amb la Montse, tota la vida amb la mateixa, sí. Doctor.
15: Sí, la mateixa. No he tingut temps de canviar.
3: Ja. Ah, és per això, perquè no has tingut temps.
15: No he tingut temps de canviar.
3: No, però quina és la clau de l'èxit? Perquè l'altre dia, per exemple, parlàvem un dels col·laboradors habituals aquesta temporada del Matí de Ràdio 4, és l'Antoni Bolinches, el psicòleg, i diu, no estem fets, deia el Bolinches, diu, no estem fets per viure amb una mateixa parella tota la vida, i també va dir, per exemple, diu, només el 10% dels que s'aparellen quan tenen 20 anys arriben a celebrar les bodes d'or. Diu que no estem fets per estar tota la vida amb una mateixa parella.
15: Sí,
3: què ens pot recomanar en aquest sentit?
15: Home, jo el que crec que és que tindre en la vida molta paciència, perquè dos maneres de pensar a vegades són algo diferents entre un matrimoni, però sobretot jo crec que el més important és el respecte amb la persona que tu estàs vivint. Respecte.
3: Per què es perd tant el respecte, doctor?
15: Pues no ho sé. Jo és una cosa que ho he intentat posar sempre en pràctica. I per què? Perquè la meva mare, en pau descansa, quan jo vaig venir a Barcelona quan tenia 15 anys, em va dir tres conceptes, tres paraules que les porto sempre al meu cervell. Treballa, no digues mai una mentida, i respecta a tothom. Aquestes eren les tres paraules que em va dir, frases que em va dir la meva mare. I sempre les recordaré. Mentre jo tingui una bona consciència, això ho vaig caçar molt bé el primer dia que m'ho va dir i ho he posat en pràctica. I no m'ha anat malament. A més, els consells de mare
16: són els millors que hi ha.
3: I tant, i s'han de tenir en compte de per vida, sí o sí.
16: Exacte, exacte.
3: I tot el que ens pot aconsellar gent gran, que són els que realment tenen anys d'experiència en aquesta vida, gent gran a la que sovint, massa sovint, es menysté ara mateix.
16: Exacte, sí, sí. No, se la té que escoltar. L'experiència a la vida és un grau, diuen, I jo crec que és veritat. Hauríem d'escoltar més a la gent gran.
3: Sí, senyor, sí, senyor. També es nota els que tenim arrels de comarques, Hi ha alguna cosa diferent aquí. O no?
16: Pues sí. Bueno, és que quan tu neixes, el teu perimundo, el teu món que t'està rodejant, o sigui, tu ne vas menjant i bevent d'aquest aire, tot el que les persones grans veus que fan, fem una mica com aquell mono de repetició, que anem adquirint gestos, maneres de fer, maneres de menjar, maneres de treballar, etc, etc. Et va influenciant aquest fenotip.
3: Mira, els oients ens truquen, ens escriuen missatges també i ens diuen, hi ha molts futbolistes, que van arribar a pensar el seu dia que no tornarien a jugar i que gràcies al doctor Cugat van tornar a jugar. Diu, ara no recordo noms, pregunta-li a ell.
16: Home, quan un se lesiona, doncs, lògicament li cau el món a sobre. Tots els futbolistes, quan se lesionen, hi ha una part física, que és la que fan ells, que es lesionen, però després hi ha la part psíquica. I aquesta, hi ha gent que normalment a tothom toca. A uns més fluixet i a uns altres més fort. Llavors, doncs, hi ha una forma que els tens que ajudar. I com se'ls ajuda? Parlant-los i que ho entenguin, parlar el seu vocabulari, no el vocabulari metge, sinó hem de baixar a la plaça i saber torejar. Bé, i això es pot ajudar.
3: La Marta, de Terrassa, un altre oient, diu, escolta, el doctor Cugat és qui millor toca, té unes mans d'or, el tema dels genolls. Diu, és el millor.
16: No, millor... Jo crec que hi ha molta gent. El que passa que jo he tingut una gran sort en aquesta vida, que he tingut uns grans mestres clínics. Grans mestres.
3: Ja, ho toques bé, segur. Ho toques molt bé. Aleshores, aquesta oient ens demana, consells. Perquè tots, la majoria, acabem tarats del tema del genoll, acabem amb pròtesi, més les dones potser que els homes, però en qualsevol cas, Què pots recomanar tant als homes com a les dones, diguéssim? Es pot prevenir, es pot evitar això d'alguna manera?
16: Sí, sí. Almenys, si no previndre, retrasar-ho. Això què vol dir? Que nosaltres hem de mirar de no tindre un sobrepès, com diem abans. Fer un exercici. Els genolls necessiten tindre una massa muscular a la cuixa bona, el quàdriceps. Per què? Perquè el quàdriceps és un element anatòmic que controla, col·labora, ajuda, protegeix tots els elements dins el genoll. Digues el cartílag, digues els meniscos, els lligaments, la sinovial, tot això, el cartílag, tot això ajuda a la protecció. D'aquí que és bo sentar-te en una taula, una cadira, i poder doblegar, estirar bé el genoll, que cada dia que el mantinguéssim actiu. Perquè el moviment del cartílag, una mica bicicleta, per exemple, perquè quan el genoll se va movent, el líquid sinovial va ajudant a la nutrició. I aquesta activitat a l'os també li va bé. No es queda tan tou, diríem, que això passa més a les senyores que no als homes. Però és bo fer una mica d'exercici, potenciar una mica el quàdriceps, bellugar, ja dic, el genoll amb la bicicleta, a caminar una mica, no fumar.
3: No has fumat mai, tu, ni un cigarret?
16: Mai.
3: Mai de la vida?
16: Mai. Me sembla que quan era petit ho vaig provar un dia i aquella fum em va intoxicar i mai més.
3: Quina sort.
16: Mai més.
3: Quina sort, doctor Cugat.
16: Ni una cigarreta he fet, mai. No l'he acabat, O sigui, ho vaig provar i vaig dir, això no és bo. I a més no és bo perquè és, simplement és una lògica. A part de la nicotina, el fum, si tu te'l tragues, allò va al pulmó.
3: I tant.
16: I allò, el pulmó, el que dèiem abans, hem d'estar respirant un aire ben oxigenat, un aire limpio.
3: Ja. Yeah.
16: Un aire que vull anar amb un bosc i realment te dones compte que no està, que està net l'ambient. Ah. Que tu mires a la nit des d'un poble, mires el cel i veus les estrelles molt, molt bé. En una ciutat ja no ho veus tan bé. O sigui, mirar de cuidar no només el genoll, cuidar el pulmó, cuidar el cor. O sigui, és cuidar tot. Ja, i més endavant jo crec que vindran coses o ja estem veient que hi ha una sèrie de substàncies que ara aquí no hi podem entrar i no sóc especialista, però sí que m'he donat compte que les cèl·lules tenim un element que és una organel·la que es diu mitocòndria. I realment les cèl·lules, quan realment no hi ha una bona dieta alimentícia, quan no hi ha un bon exercici, aquestes organel·les se degraden i arriben a morir. Yeah. I això pues, fa també que les cèl·lules vagin morint i és una part de l'envelliment. Això potser d'aquí uns anys es trobarà la manera de poder actuar. Però tot això és que una bona dieta, descansar, un bon exercici...
3: Una bona dieta, això... una bona dieta, què vol dir? Què menges tu, doctor Cugat?
16: Doncs pues, verdures, fruita, menjar una mica de peix, una mica de carn, no mas, no passar, no passar-nos de massa. I no menjar massa a la nit, anar a sopar a la nit i després al llit no va massa bé. I sempre mirar que el pes el controlem. Això una bàscula costa molt poquet. Però beure, anar molt en cuidado amb alcohol, molt en cuidado, beure molta aigua, que aclara la vista, diuen, i després, ja dic, pues, verdures. A mi m'agrada molt la verdura.
3: Anar en compte amb l'alcohol, no fas cap cervesa, tu? Ni cap gin tònic, ni cap rom amb cola?
16: No, sí, cervesa sí. Cervesa, i la cervesa amb llimona, això m'agrada, Aquí es diu cervesa amb llimona i el Delta de l'Ebre o el Baix Ebre es diu xampú.
3: Sí, ja ho sé.
16: Xampú.
3: Sí, i a Ponent també, un xampú.
16: Sí, exacte.
3: Sí, sí.
16: Pues això sí, que em bec no massa, però sí. I també es pot prendre pues, una mica de vi, també.
3: Jo tinc un problema amb tu, Ramon Cugat. Que hi estic tan a gust, la teva cap de premsa em matarà. Ja fa mitja hora que està dient acabeu, que té consulta, que... Clar, no pares mai. Tens una consulta esperant, sí. una visita.
16: No, però sí, tinc visites, però bueno, normalment saben que jo sempre vaig tard.
3: Jo també sóc com tu. Vaig allargant...
16: No,
3: jo no m'encansaria mai de parlar amb tu, perquè n'aprenc molt, t'ho dic en sèrio, T'admirem molt, els del matí de Ràdio 4.
16: Sí?
3: Doctor Cugat.
16: Gràcies, home.
3: Estem molt
16: a gust. Jo sóc un pagès, home, sóc un pagès, jo.
3: Pot ser per això. Escolta, segurament ser, també sí. És per això que t'admirem tant i en saps, n'aprenem, sí?
16: Bueno, intento saber cosetes, perquè la medicina és molt difícil, molt difícil.
3: Sí, noi.
16: Jo sí que estic llegint, estudiant molt, això que dèiem ara, de la mitocòndria, perquè tinc un amic xinès que ell treballa a Austràlia, és un investigador, i passem moltes vegades, passem ratos xerrant, i per on va el món, per on va la medicina, com va aquí, com va allà, i també pues, a mi realment m'agrada treballar, o sigui, estar molt, passar ratos amb ell, amb el Minghausen, I a veure, és un nom xinès, xinès 100%.
3: Ai, doctor. Doctor Ramon Cugat, fins quan vulguis. Jo t'aniré demanant de tant en tant, perquè és que ja t'ho dic.
16: el que vulguis.
3: M'encanta i agrades molt als oients, i al final aquí volem fer el que agrada als oients, tu, perquè volem audiència. Només faltaria.
16: Molts saludos a tots els oients, molts saludos.
3: Gràcies a tu, Ramon.
16: I com veieu, sóc una persona molt normaleta.
3: En volem més com tu. En aquests mons de Déu falta més gent com tu, més eminències com tu i més persones com tu. Ramon Cugat, de veritat, fundador de l'Institut Cugat. Gràcies a gent com tu, ho farem tot bo.
16: Gràcies a vosaltres i a tots els que ens estan escoltant arreu de Catalunya.
3: Doctor
16: Una
3: Cugat.
16: Forta abraçada a tothom.
3: Igualment, home. Una abraçada gran i fins molt aviat. Que vagi bé. Merci, doctor.
16: Gràcies. Adéu-siau. Gràcies. Adéu-siau.
3: 4 minuts i 3 quarts de 12. Ole, ole. Què passa, Jordi Vila? Alguna pregunta pel doctor Cugat i em has dit no.
14: Perquè estava escoltant molt atentament i m'he apuntat, escolta, 50 anys, tota la vida amb la mateixa parella, el secret, el respecte. No digues mai, no diguis mai una mentida, eh? Un home que treballa incansablement, que només dorm 3 hores, no? Que...
3: No, més 6-7, ha dit.
14: 6-7, sí, però...
3: 3 es va publicar, sí. Que aquí s'ha de contrastar tot,
14: I
3: sempre.
14: I ens diuen els experts que hem de dormir molt, no? El secret de Leo Messi, per exemple,
3: 11
14: és,
3: hores, el
14: és que dorm molt, no? Hem de dormir més... I, és clar, tot això també li podem preguntar a l'Eric Harley. Tenia ganes de veure l'Eric Harley.
3: Un altre de bo, eh, Eric Harley. Quants seguidors tens, diu, a les xarxes socials? Una animalada.
17: Segurament menys que el doctor Cugat, la veritat, perquè és tot una eminència. No ho sé. A xarxes socials em penso que són 700.000
3: persones. 700.000 persones et segueixen?
17: Sí.
3: Alguna cosa fas molt bé.
17: Doncs no ho sé, crec que dir la veritat i ser honest, com el doctor
3: Cugat.
17: Mira,
3: com el doctor Cugat,
17: sí, senyor. Tot i que jo intento dormir més, també us ho dic ara.
3: Quantes hores dorms?
17: Doncs jo, si dormo 7 hores, ja estic feliç de la vida.
3: Amb 7 hores en tens prou?
17: No, amb 7 hores no en tinc prou, però ja puc funcionar.
3: Ja pots funcionar. Menys de 7 no
17: vas. Quan dormiu vosaltres? Perquè, clar, diuen que això és 8, no. Ara han dit que són 9, jo ja em pensava que passaré la meitat del dia dormint.
3: El Jordi i jo no arribarem a Nadal.
14: Home, doncs, jo és veritat que jo hauria de dormir més. Unes 6 hores, però s'hauria de dormir més.
17: Bueno, com a mínim dormim més que la presidenta del Japó, que va dir que dormia 3 hores i, clar, així va el Japó últimament, la veritat.
3: Ja. Yeah. Com estàs?
14: També t'haig de dir que hem recuperat molt aquest estiu, eh?
17: Sí, no? S'ha pogut descansar i ara que ve una mica més la fresca també podrem descansar una miqueta més.
3: Aquí, mira, m'han posat... No segueixo mai els guions.
17: M'agrada, eh? M'agrada que te'ls passis per l'Arc del Triomf, que per això estan els Arcs del Triomf.
3: Mira, ara el llegiré. Un pernil gegant, una dent de 5 metres, una paella, una piscina. Què ens ha passat amb les rotondes en aquest país? Avui intentarem entendre-ho amb un home que s'ha recorregut a Espanya buscant-ne les més delirants. Ens acompanya l'urbanista Eric Harley. Com estàs? Bon dia.
17: Bon dia.
3: A veure, t'ho juro que no m'ho he mirat abans, eh?
14: No,
3: Eric,
14: està molt bé. No? L'Eric Harley
3: què ens passa amb les rotondes? Primera pregunta. Què passa amb les rotondes?
17: Que ens hem tornat lelos. Hem trobat a les rotondes un lloc perfecte per posar-hi qualsevol cosa. Jo no sé si sabeu que és com una espècie de forat negre on hi cap qualsevol cosa, des d'una pata de jamón a una mola, o sigui, un dent. De fet, a les rotondes tenim els millors monuments de tota Espanya. Precisament, una dent gegant és el primer monument del món dedicats als dentistes, i el tenim a Múrcia. La rotonda més gran de tota Espanya la tenim a Terrassa, per exemple, que és el monument de la dona treballadora.
3: La més gran de tot l'estat és a...
17: La que té més alçada. Ja sabeu que en això de les rotondes, de vegades el tamany també importa, i la tenim aquí a Catalunya, també.
14: I, Xavi, hem de recordar a la nostra audiència que l'Eric Harley és el promotor d'aquest moviment, que es diu el Por Mis Huevismo, que és un moviment, una barreja de moviment artístic, que es dedica a denunciar amb humor, sàtira i rigor els casos de corrupció, especulació immobiliària, malbaratament públic i pífies constructives, que fa molta falta, no?, aquesta mirada crítica.
17: La denúncia, i aquí, però aquí a Ràdio 4 ja la coneixem, la denúncia, la crítica, tenir un sentit crític a la vida no sempre és fàcil, però afortunadament a la ràdio pública sempre tenim aquesta voluntat d'ajudar la societat i també obrir portes per poder generar aquest tipus de debat. O sigui,
14: home,
17: feliç.
14: Et vam poder escoltar fa 2 temporades a l'entrellat de Samantha Villar, a la primera temporada, com a col·laborador habitual.
17: Avui sortim també.
14: Desgranant cada setmana una d'aquestes pífies,
17: Exacte, sí, és una mica la meva casa. Molt feliç de trobar antics companys i de compartir avui aquest minutet amb vosaltres.
3: Quines són les pífies més grosses, més bèsties, que et venen al cap?
17: De tot l'estat espanyol? Moltes, eh?
3: També i sobretot de Catalunya, si pot ser, de les que ens puguin resultar més familiars, però vaja, d'on vulguis.
17: Home, la més propera, diguem, que sigui molt més gran, molt megalòmana, seria el Fòrum Mundial de les Cultures, no sé si us en recordeu.
14: I vaig treballar-hi.
17: I vas treballar?
14: Sí, sí. M'ho vaig passar pipa, a l'Speaker's Corner.
3: I què? Explica.
17: Hòstia, va ser una autèntica barrabassada, perquè, clar, pensem que va costar 2 vegades més que les Olimpíades, i van anar la meitat de les persones, no? Encara va ser, i va ser una estratègia immobiliària que va ser l'argumentació fictícia per poder justificar una barrera arquitectònica que separa les dues zones de Barcelona amb el PIB més diferenciat, que estem parlant de la mina, amb el 22 arroba. O sigui, no és qualsevol tonteria. I si ara hi anem, el que trobarem doncs, és un autèntic desert immobiliari i molta gent que no és d'aquí. Doncs estem parlant de russos rics que compren edificis per especular, el qual ja sabeu que també és un gran problema que tenim a aquesta ciutat, no? L'accés a l'habitatge i l'especulació immobiliària.
3: Bé, parla'ns una mica més d'aquesta paraula que has inventat, aquest permisweebismo.
17: Podem traduir-lo al català, si voleu, el permisweebisme. Tot i que la, té un...
3: Pels meus collons.
17: Exacte, sí. Però clar, li hem de ficar l'isme perquè sigui un moviment artístic.
3: Yeah.
17: Doncs és una paraulota que a mi m'ha ajudat una mica per poder apropar aquelles persones que potser no estan interessades en l'urbanisme, la transformació arquitectònica de la ciutat, fer-ho horitzontal, fer-ho planer, perquè la gent accedeix a aquest tipus d'històries des del salseo, no? Sempre dic que darrere d'una façana sempre hi ha una molt bona història.

0: per poder triar aquestes coses, no només qui és el promotor de torn i qui se l'emporta cap a la butxaca.
1: Va, por mis huevismo, darrere aquesta conya, diguéssim, hi ha temes molt seriosos aquí també, aeroports sense avions, auditoris buits, museus sense obres, urbanitzacions a mig fer... T'ha trinxat, això.
0: Com que està trinxat? A què et refereixes?
1: A aquests mons de Déu que ens toquen viure.
0: Sí, bueno, és la conseqüència també de construir amb massa alegria i pensar que la destrucció...
1: Tot això. Què fots, Villanueva?
2: Servint aigua, Freixes.
1: Home, ja, però no cal arrossegar els micròfons. Com
2: no,
1: si...
2: no era el micròfon, era l'aigua.
1: No moguis, no bellumis
0: els micròfons. És una metàfora perfecta perquè arrosseguem, lamentablement, moltes problemàtiques del segle passat. Què et sembla?
2: Quina convidat, molt bé, meravellós.
1: Té més audiència que tu, aquest, eh?
2: Home, clar, home, això és guapo, també.
0: No és important l'audiència, sinó també el missatge.
2: Clar, Freixes.
1: Sí, però missatge sense audiència...
0: No arriba.
1: No arriba ningú.
0: La gràcia és combinar les dues coses per fer cavall o ganador.
1: És a dir, si no hi ha audiència, nen, ja pots predicar...
0: També es construeixen, a poc a poc, eh? Mica en mica s'emple la pica, sí, que home, a Catalunya però... tenim unes dites meravelloses.
1: Sí, sí, ja, però aguanta sense audiència. Si tens un forn i no vens cap croissant, què faràs?
0: Menjar-te'ls tu. Si no tens gana, clar, tens un problema.
2: Ràpid, Freixes, m'agrada molt. M'agrada molt, aquest convidat és molt ràpid.
1: És bo. Mira, home, 700.000 seguidors, alguna cosa bona fa, aquest xiquet.
2: Sí, algú.
0: No tots són els números, eh?
3: L'Eric Harley és dels que...
0: Jo, fa molts anys que tinc 25.
1: Ets dels que no diu l'edat?
0: Jo tinc 25 anys des de fa molts anys i soc molt
2: feliç. Tu també els tens, Freixes, 25.
0: Clar, sí, tots els tenim. Jo en tinc 33, l'edat de Cristo.
1: Ah, mira, com lo Pau de Pons.
0: Què et sembla?
1: Tots els que en teniu 33 triomfeu en aquesta vida.
2: Són llestos i estan al millor moment de la seva vida.
3: I l'Eric Harley és dels que diu que té una relació gairebé emocional amb el totxo. Per què, quan no sabem què fem l'economia, tornem a construir? A veure...
0: Home, és una cosa que no cal explicar gaire, no? O sigui, sempre tenim aquesta disjuntiva a la que quan no sabem què fer amb l'economia invertim en habitatge, però no invertir, sinó especular, no? Ja sabeu que tenim una crisi d'accés habitacional molt loca i els poders fàctics no paren d'explicar-nos que el que necessitem és construir més i en realitat el que necessitem és assegurar-nos que la gent accedeixi a aquests pisos.
1: Niño Becerra diu que si no fem noves ciutats aquí no s'arreglarà el tema de l'habitatge.
0: Jo penso que si no traiem tots els pisos que estan en el sector turístic, tampoc ho arreglarem.
1: Ja.
2: Hi ha molt pis buit, Freixes. I quantes segones residències estan tancades? Perquè no tothom ha de viure a Barcelona, Xavi.
0: I quants pisos estan utilitzant-se com si fossin hotels, no? Que per alguna cosa existeixen els hotels. El que no volen moltes vegades els veïns és que se'ls molesti, per exemple, toca, maleta cap a dalt, taca, festa...
2: Barcelona diu que s'acaba, no?, que treuen les llicències.
0: Bueno, ja sabeu que aquestes promeses que es fan fora del que és la teva espai de governança, no? Si l'any que ve hi ha eleccions i no és el mateix partit, doncs ja veurem aquesta promesa si es compleix.
2: Això acaben els tribunals, Freixes. La gent que té agències turístiques ho vol portar als tribunals perquè diuen que han invertit i no sé què. Acabarà un jutge decidint això, perquè els polítics no s'hi voldran mullar.
0: Ai, els jutges, de vegades no sempre decideixen de forma correcta.
2: Això segur.
3: I escolta, Eric, hem après alguna cosa de la bombolla immobiliària?
0: Sí.
3: O estem tornant a cometre els mateixos errors? A veure, no, després d'escoltar-te, no? Hi ha gent com tu que és molt crítica, no sé si hem pres nota d'això o...
0: Home, penseu, per exemple, amb el Núñez, no? Ara són una mica més dissimulats. Ja no fan aquestes pifiades que feien, però continuen una mica fent lo mateix. El que passa és que intenten... O sigui, no tenen tanta poca vergonya com tenien abans, lo qual sempre és un bon motiu perquè veuen que ja no és l'Espanya de los sobres, la dejamos atrás, lo qual és una cosa també que hem de celebrar, però encara tenim molta feina per davant i hem de mirar el futur amb optimisme, perquè si perdem aquesta idea, la veritat és que està Barcelona i tot Catalunya, doncs ens n'anem una mica de pífia.
2: El president Núñez va estar a la presó, Freixes, per suborns i coses d'aquestes.
3: I parlant de construcció, tenim un enorme problema d'accés a l'habitatge, ja fa anys, malauradament. Com pot ser que construïm tant i alhora sigui tan difícil trobar un lloc per viure? Aquesta gran contradicció.
0: Bueno, de fet, una de les coses que sempre t'argumenten és que la llei de la demanda i l'oferta, no? És, al final, si construeixes més, baixaran els preus, però això no té cap tipus de sentit perquè hi ha pobles on la població ha baixat i els preus continuen pujant. Per tant, això es desmunta per si mateix. El que passa, a més, és que l'obra nova que es fa és per habitatge de luxe. El que no pot ser és que tu facis una construcció nova amb uns materials que, la veritat, és que són una mica normalets i que el pis et surti a 600.000 euros a la unitat. No sé quina és la família de classe mitjana catalana que es pot permetre a Tocateja pagar un pis de 600.000 euros.
3: I realment és possible poder acabar amb els especuladors? Això és possible? O...
0: Sí.
3: O és una quimera? Sempre es diu,
0: no.
3: Però...
0: Les quimeres són possibles sempre i quan les persones que tenim veu i les persones que tenim un micròfon a davant siguem conscients de que tenim una gran responsabilitat, sobretot amb la ciutadania, i que potser nosaltres tenim la gran sort d'accedir a un habitatge, però no totes les persones que viuen en aquesta ciutat i en aquest país, i els hi devem lluitar perquè tothom tingui aquest dret constitucional, número 47, de l'accés a l'habitatge garantit.
1: Bé, mira els oients. Per exemple, el David diu, és boníssim aquest nen. diu, el segueixo, aquest deu ser més

0: És gran que tu, per exemple, un nen. El segueixo a Instagram, explica històries de monuments històrics de Catalunya molt interessants. Diu, demana-li alguna de molt curiosa o preferida que tingui.
1: Preferida? A què es deu referir, el David?
0: Doncs no ho sé, llegeixo literalment la pregunta.
1: Doncs mira, recentment he estat molt interessat per el modernisme, perquè ja sabeu que tenim una cosa meravellosa en aquesta ciutat, que és el modernisme, però clar, també m'he enterat que les grans construccions modernistes es van fer perquè aquestes persones que havien fet diners amb l'esclavisme es guanyessin el cel. O sigui, que no, la preciositat arquitectònica de la nostra ciutat també és com una espècie d'exercici de redempció. Però tenim un edifici que és meravellós, que és patrimoni de la UNESCO, que ja sabeu que és el recinte modernista de Sant Pau, no? L'antic hospital, que darrere encara continuen fent feina.
0: Sí,
1: que de fet és una de les poques construccions que es van fer amb diners que no sortien del tràfic de persones, el qual és una cosa que hem de celebrar, també. O sigui que n'hi han de molts colors i en el proper programa que farem a Televisió Espanyola sobre modernisme ho podreu veure a partir del dia 13 d'octubre.
0: A Televisió Espanyola, què vols dir? A la 1 o a la 2CAT?
1: A 2CAT.
0: A la 2CAT, home, molt
1: Catalunya.
0: Bé.
1: Visca Catalunya.
2: Molt bé. Ara. Quin dia va això? Freixes, sapiguem-ho, jo vull saber-ho.
1: El diumenge, el 13 d'octubre, el diumenge, surt... A l'hora no ho sé, això, la veritat, perquè no ho porto jo, però tu et poses a 2CAT des que et llevis fins que te'n vas a dormir i en algun moment sortirem.
2: Ah, bona estratègia. Si no, la web... No,
3: és que l'Eric Harley és un urbanista molt eloquent que té una gran, i que té una gran veu, eh? Sempre dius que t'agrada molt tot el fet comunicatiu, expressar-te amb la teva veu.
1: I disfruto molt la ràdio, perquè a més és un mitjà que és molt agraït perquè pots venir a treballar en xandall.
0: No, perquè ara veuen per la tele. Això ja,
1: no
0: sé si és ràdio, si és tele... No,
1: clar,
0: les càmeres.
1: És que això
0: ja... Una, dues, tres, quatre...
1: El que molava de la ràdio era el xandall.
0: Ja no sé si és estudi de ràdio, ja plató de televisió...
2: Aquí Freixes s'ha de ser guapo en aquest programa.
1: Com a mínim aquí estem ben il·luminats, que hi ha alguns estudis en sala del territori espanyol que no hi ha ni focus, també s'ha de trair.
2: S'ha de ser guapo i calvo en aquest programa.
1: Doncs mira, tens una feina que fer, eh? Hem de compartir pentinat.
0: Hem de mirar de fer-ho bé, això, sobretot. Villanueva. També i sobretot, també. Sí senyor. Què dius? Ojo que el cap, veus ara, compte, ja m'estan alertant, el cap del Villanueva a vegades tapa la càmera de l'Eric.
2: Bueno, clar, és que
0: els micròfons estan senyalats, expliqueu-los-ho.
1: La ràdio és per escoltar-la, també us ho dic ara, eh?
0: Sí, que sí?
1: Home, clar que sí.
0: Fa un punt de ràbia, això.
1: Sí, a mi em pipa, la televisió era una cosa, la ràdio era una cosa, i la ràdio era per escoltar-la mentre feies altres coses. Si no, la nostra capacitat redemptiva acaba baixant moltíssim. Estem tots tota l'estona fent scroll, no mirant les xarxes socials i sembla que cada 3 segons necessitem un estímul visual. No. Hosti, tu, escolteu, llegiu, penseu...
3: Escolta, Eric, si et féssim alcalde per un moment...
1: Ui, no vull pas,
3: et
1: això.
3: Et donem 300.000 euros per transformar una plaça a una rotonda. Què em prohibiries fer i en què em dius que me'ls gasti? A veure...
1: Mira, jo mai no em dedicaré a la política. Vaig fer el pregó de l'Eixample d'aquest estiu, molt content. Ja em van intentar engatussar i estic molt en contra d'això, però si tingués 300.000 euros, primer el que faria és una consulta popular per veure què és el que necessita la gent que viu en aquesta plaça. I sempre passaríem per la vegetació, per baixar les temperatures. Ja sabeu que aquest estiu hem sofert una borrada d'altes temperatures. Jo visc a València i hem arribat als 43 graus, que es diu molt ràpid, i la vegetació, com sabeu, ens ajuda a respirar millor, a estar més fresquets, i s'ha d'entendre els arbres com infraestructura, no només com a decoració.
3: I de totes les coses que has viscut, quina rotonda haguessis fotut a terra? A veure, només veure-la.
1: Jo no sóc ningú per tirar a terra res, però us explicaré una que em va fer molta gràcia, a veure si vosaltres també. A Lleida tenien un alcalde ja fa molts anys que es deia...
0: Antoni Siurana?
1: Siurana, exacte. Ah. I hi ha una rotonda que són dos ous molt grans de pedra i està titulada Els ous de Siurana. I em va fer molta gràcia perquè, ja sabeu com es diu aquest moviment, por mis huevismo.
2: A Barcelona teníem els ous de l'alcalde, també, Freixes, dos dipòsits de
1: gas. Sí, de Porcioles.
2: De Porcioles, molt
1: exacte,
2: bé.
1: Exacte, la muntanya.
3: Que el por mis huevismo dona nom a un llibre teu, por mis huevismo, rotondes i mamotretos, a més de 200 exemples de tot l'estat. Quan acabem de llegir aquest llibre, amb què ens quedarem?
1: Doncs després encara us quedaran els altres 4 llibres que han vingut després. El Por mis huevismo, Rutas por la España del ladrillo, Rotondas y mamotretos, y Por mis huevismo, de pelotazo en pelotazo, una història d'especulació i futbol.
0: Bé,
1: no s'acaba.
0: No cau res de l'altre món, oients, ara mateix. No parlem del temps perquè no passa res gros ni greu, per sort, ara mateix. Encara plou en algunes comarques, però no, veient el radar no hi ha...
2: Jo he vingut amb paraigua, Freixa, atemorit, i no
0: plou. Mira, de moment quantitat, 62 litres a la quart, 51 a Sant Joan de les Abadesses, 34 a Olot, a Sant Pau de Segúries 27, 26 a Salòria, quota 2.451, Montesquieu 22, Cunit 21 litres, Vilanova i la Geltrú 18, Terrassa 17...
2: No és poquet, no, Freixes? Tu quan saps?
0: És, de moment, la veritat és que...
2: No n'hi havia... No.
0: Hi ha hagut alguna cosa forta cap al nord-est, però vaja...
2: És que no n'hi havia per tancar escoles. 300.000...
0: Noi,
2: això no se sap mai.
0: Més val prevenir que curar, diuen, no ho sé.
1: Està bé que plogui, però que no plogui però... tant de cop i volta, clar.
0: Però vaja, no ho sé, pot tornar a ploure, sí.
2: Avui?
0: Sí, però no sé si...
2: No sé si tant.
0: Si amb la
3: a partir de les 2 del migdia cau en picat, no? La probabilitat de pluja, han dit?
0: No, cau en picat,
3: bueno, en picat no,
0: no,
3: però...
0: no sé qui ho ha dit. Has degut escoltar alguna altra emissora.
3: No, en picat no és veritat. En picat no, però sí que... Que disminueix...
0: El que cau en picat és la temperatura.
3: No, que disminueix molt la probabilitat de pluges.
0: D'aiguats, de pluja, pot ploure fins i tot a l'hora del partit del Barça, però en teoria amb una intensitat inferior, sempre, vaja, a no ser que hi hagi alguna sorpresa, sabeu com va això de la meteorologia, sí, que no és una ciència exacta.
1: I
0: no?
1: De la crisi climàtica, que de cop i volta li dona per caure el cel sencer, i a vegades plou com l'Ajuntament de Barcelona fa obres, sí. No? Poc i a lo loco. O
2: sigui, més arbres, ha dit el nostre convidat, de Freixes?
1: Exacte.
2: Més arbres i menys places dures.
0: Mm. Però quins arbres?
2: Ah, sisplau, plataners no, perquè els al·lèrgics estan fins al gorro, Freixes. Arbres, doncs que no causin al·lèrgia.
1: Autòctons,
2: i ombra.
1: Acàcies, invertir menys en pins, que cremen massa ràpid, ja ho sabeu, i sobretot esponjar els nostres
0: boscos.
1: Sí, noi,
0: perquè van repoblar els boscos amb pins, en lloc de posar-hi el roure i l'alzina de tota la vida, i en altres zones... sobretot cap a les Espanyes amb eucaliptus i tot això...
1: Crema massa ràpid. A més, el dels pins és molt interessant perquè el que van fer va ser utilitzar-ho com una repoblació ràpid i era la primera fase de tot un programa. La segona fase era esponjar els boscos per ficar més alzines, més vegetació i més arbust, sobretot, que també...
0: El que és autòcton, no?
1: Exacte.
0: S'ha de respectar, això, el que hi hagi.
2: El que hi hagi, Freixes.
0: Que passa, clar, volen una cosa ràpida.
2: Per què tenim palmeres a Barcelona?
0: Volen una cosa ràpida.
1: Jo les odio, les palmeres.
2: Per què?
1: No, ja ho sé, són insuportables. No fan sombra, no fan ombra, perdó.
0: A mi m'agraden les palmeres. El que no suporto són els plàtans que no plataners. El plataner és la palmera que fa els plàtans a Canàries.
1: I aquests
0: arbres ornamentals se'n diu plàtans, no? Perquè no tenen cap gràcia.
1: Però fan molta ombra molt ràpid.
0: Sí, o molt ràpid, però escupen fulla tot l'estiu. Un dels pòlens més agressius.
1: Exacte.
0: Les arrels terribles.
1: Bueno, ja ho sabeu,
0: l'únic que redueixen la contaminació acústica. Em sembla que és l'única gràcia que tenen.
1: Però l'Ajuntament de Barcelona ja han dit que ho reduiran un 30% la població de plataners.
0: A la Garrotxa, sí que ha picat fort, no? Perquè els oients ens informen aquí en directe, fins i tot amb una pedregada important. Sí. Imatges que ens arriben... Ens arriben ara mateix. Estarem i continuem molt pendents de la informació meteorològica. Ep, calla. No marxis, home. Queda't 2 minuts. Fem una cosa. Sentim les notícies de les 12 i ara tornem en directe al matí de Ràdio 4.
4: Són les 12.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Derivat del temporal, la circulació de l'alta velocitat està interrompuda entre Barcelona i Tarragona, ja que la pluja ha malmès una catenària. Els trens amb origen Barcelona endarreriran la sortida i aquells en destinació Barcelona estan aturats en estacions de la línia. La previsió d'Adif és que la incidència es resolgui en un parell d'hores, de manera que el servei es pugui començar a reprendre a partir de la 1. Continua en marxa aquesta hora l'entrevista al president del Govern Central, Pedro Sánchez, a Mañaneros 360 de Televisió Espanyola. Es tracta de la primera entrevista del cap de l'executiu després de la crisi a Ceuta, de la qual, Lorena Enns, se'n desprenen diversos titulars. Bon dia.
6: Bon dia, sí. El mateix dia que s'han de fer públics els informes desclassificats del CNI de la crisi a Ceuta, el president del Govern Central insisteix que no es podia preveure l'entrada massiva de migrants. Pedro Sánchez admet, però, que l'executiu ha de millorar i treballar més en l'anticipació i la prevenció dels serveis intel·ligents.
7: Insisto, desde el punto de vista de los contenidos, de los informes de situación que se hicieron por todos, sin desmerecer su profesionalidad, desde luego no se previó en absoluto una llegada masiva de tantos migrantes.
6: En el capítol de l'autocrítica, Sánchez també ha apuntat a la necessitat de millorar les infraestructures d'acollida de migrants. El president, però, ha tret pit de la política exterior de l'executiu, ha titllat l'entrada de migrants d'atac híbrid i assegura que no accepta cap xantatge per part del Marroc. Del llistat de titulars, Sánchez també ha avançat que Moncloa està treballant juntament amb Casa Reial perquè el rei Felip VI visiti Ceuta en dates properes.
4: Gràcies. I després de 2 anys al càrrec, Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la policia i serà substituït pel comissari Ferran López. López. Un relleu que ha fet oficial la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha agraït el seu paper al capdavant de la policia catalana i ha parlat de la relació entre tots dos.
5: Bueno, és una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip.
4: D'altra banda, també ha fet oficial el relleu de l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, que es jubila per Sílvia Cata, la primera dona que ocupa aquest càrrec. Uns nomenaments que seran efectius el proper 15 de setembre en el Consell de Govern. Violació grupal a València. Hi ha 4 homes detinguts per agredir sexualment la parella d'un d'ells i gravar-ho. Si la víctima s'oposava a les exigències de la parella, ella arribava a agredir-la físicament i l'amenaçava en difondre imatges sexuals que enregistrava amb el seu mòbil sense consentiment. I més qüestions. Barcelona elaborarà un mapa amb possibles punts de risc a l'espai públic per evitar que la ideació de suïcidi s'acabi consumant dins l'estratègia integral per avançar en la prevenció. I és que encara que els suïcidis es mantinguin estables des de fa anys a Barcelona, les atencions al telèfon de prevenció del suïcidi o al xat de suport emocional per joves s'incrementen any a any. Maite Boada.
8: El mapa amb els punts físics de risc de suïcidi s'elaborarà d'acord amb les dades que ofereixi la Guàrdia Urbana. En funció dels resultats, l'Ajuntament valorarà la implantació de mesures preventives, com ara barreres físiques o la senyalització de recursos de suport i ajut, com va decidir ara fa un any TMB, que ja ofereix aquesta informació en algunes de les seves estacions. Segons Marta Villanueva, regidora de Salut, els ciutadans amb problemes emocionals han de saber que existeixen recursos.
9: En aquest punt volem reduir els factors de risc que poden estar vinculats a la conducta suïcida, com per exemple l'aïllament o el malestar emocional, i per tant treballem des de la prevenció i podem detectar, també augmentar la sensibilització, promoure canvis de comportament en la població, en els entorns comunitaris.
8: Aquesta mesura forma part de l'estratègia per avançar en la prevenció de la conducta suïcida 2026-2030, que compta en total amb 44 accions. Les morts per suïcidi es mantenen estables a Barcelona en els darrers anys. L'any 2023 van morir per aquesta causa 117 persones a la ciutat.
4: I acabem parlant de cultura perquè l'actor i dramaturg Manuel Dueso ha mort a l'Hospital de Sant Pau als 73 anys després d'una llarga malaltia. El sabadellenc va ser fundador de la Sala Beckett i va representar i dirigir més d'un centenar d'obres d'autors com ara Shakespeare, Molière o Genet. També va treballar al cinema i la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor, i va escriure poesia i va publicar diversos llibres. Va sortir a films com El cuerpo, Mientras duermes, Contratiempo i Eva, i també a sèries com Cuéntame cómo pasó, La Riera o Vis a Vis. Doncs així ens acomiadem. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.
10: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Villa... Mira, mig quart d'una, Villanueva. T'agrada l'estudi? És preciós.
1: Colors molt més vius, té un, és modern, els convidats surten més guapos. Fes, tothom és guapo en aquest programa de cop i volta.
0: O no.
1: Sí,
0: no,
1: t'estic veient-ho.
0: O no. Gràcies, Villanueva, gràcies.
1: Guapos,
0: no? Molta llum i sense maquillatge, massa focus.
1: Precis, la llum és molt important per sortir guapo.
0: Sí, home. Sí, sí, i el maquillatge també, no? Per això et maquilles.
1: Però no, fem tele.
0: Aquí sortim per la tele, però tal qual. Escolta'm una cosa. No veus quina gentada?
1: Guapos.
0: Presenta.
2: Doncs anem a presentar perquè ens acompanya Leo Farias, que és el cap de cuina del restaurant Aradi. Benvingut. I també el Blai Florença, que és membre de l'Associació de Cuina l'Empordanet, en el qual aquest restaurant també està implicat. Parlarem d'aquest restaurant, Xavi, també no només per parlar de la seva cuina, que està a Platja d'Aro, un dels millors restaurants de Platja d'Aro, sinó que també estan implicats doncs, en una acció solidària.
0: PDA, no en diuen ara.
2: PDA. Estan implicats amb la campanya Chefs en Cor, Plats amb Causa, una iniciativa que torna a unir el món de la gastronomia amb la solidaritat.
0: Molt bé, i regalem un dinar o sopar, tu, per dues persones.
1: Ara, anem al tema.
0: Sí?
1: Anem al tema, Fleixas.
0: Dinar o sopar per dues persones.
1: La gent truca, la gent té ganes, la gent vol sortir de casa.
2: Sí, ens heu de trucar al 900-454-455. Heu d'escoltar aquest so, que és el so,
0: del dia.
2: Mira.
0: No és un ocell, avui.
2: No és un ocell?
0: No té plomes, això.
2: No té plomes.
0: No. 900-454-455. Què menjarà el guanyador?
2: Doncs menjarà un dinar, un sopar per a dues persones, fantàstic, doncs aquest restaurant Aradi de Platja d'Aro, que és un dels millors de Platja d'Aro, de la Costa Brava.
0: Què destacaríem de la cuina?
2: Doncs que és cuina de peix, però vosaltres mateixos podeu avançar.
0: Que ho expliquin ells, que són els que ho saben.
2: I tant.
0: Leo. Què dius? Bon dia.
3: Tradicional marinera. En este caso, el sorteo es para un menú de degustación, para dos personas.
0: Atenseu-vos als micròfons, sí. Que si no, no us sentirem bé.
3: Y, bueno, es sorpresa el menú.
2: Sorpresa.
0: Ah, es sorpresa.
3: Claro, cada día, según lo que tenemos de la lonja, hacemos el menú.
0: En funció del peix o del marís dia.
3: Claro, y en este caso ayudamos a la Fundación Oncoliga de Girona con 12 euros con cada menú de degustación para apoyarles.
0: ¿No? Està molt bé, això.
2: L'any passat es va recaptar en aquesta iniciativa, és la segona edició, l'any passat, més de 2.000 euros, eh? Mm. I aquest restaurant té la mà trencada en l'arròs negre de calamars i escamarlans, en l'arròs sec amb gambes o arròs de llamanto.
0: Carai, noi, ara sí que se'n fa la boca.
2: Xavi, escolta,
0: boca
2: és que això, aigua, mare meva.
4: Sí o no? Aquesta hora sí, la veritat és que sí. Nosaltres fem cuina empordanesa, cuina marinera, però cuina mar i muntanya, també. És l'Empordà.
0: Costa Brava, noi, és per mi del millor que tenim.
1: Ho fes? I mar i muntanya. Mira, avui el joc de cartes va de mar i muntanya a diferents restaurants de la Costa Brava. No sé per què no han anat els nostres convidats, perquè és que segur que guanyarien, Freixes.
4: No ens han convidat.
1: Perquè el Marc Ribas és de Tossa de Mar i aleshores ha anat cap a baix. Però Platja d'Aro, preciós, Freixes, hem d'anar a menjar i menjar mar i muntanya, hem de menjar peix, hem de menjar arròs.
0: Sí, senyor, claro. Sí, senyor. Digues. No tallis, tu no tallis.
3: En carta tenemos el cachuflino de Palafrugell, que és un mar i muntanya clàssico de la zona.
2: Explica'm sobre això. Què porta? Quins ingredients porta?
1: Mar i muntanya.
2: Mar i muntanya, sí, però que especifiqui. A veure, va.
3: Sí, galas, gambas, usamos cabeza de ternera también, albóndigas, un mix.
1: Que bo, per favor, Freixes. No cal acompanyar-lo amb breu mar i muntanya, no? Perquè és que si no quedaràs molt embafat. Jo sempre penso que el mar i muntanya és el gran plat català, per excel·lència, d'una tradició de les nostres àvies i que atipa molt, que no cal omplir-lo massa, cal tenir bon producte i allà a la Platja d'Aro sembla que primera matèria primera boníssima.
0: Freixes. Bé, escolta'm una cosa, Villanueva, premsa del cor.
1: Ah, perdoneu, és que els dimecres surt a la revista Roses. I aquí el Freixes m'ha dit, escolta...
0: Ho sabíeu o no? Sou de us interessa gaire aquest tema, vosaltres?
4: No massa, la veritat.
0: A mi tampoc.
4: Ho respectarem, vull dir.
1: Que amable.
0: Però la gent sí.
1: Tothom menja, tothom dina, tothom sopa i tothom tafaneja, Freixes. El que passa és que els senyors o no ens agrada dir-ho o no ens agrada molt. Yeah. Però una mica sí, de saber què passa.
2: És que ens agraden els rumors, ens agraden els rumors.
0: Doncs Doncs au, què diuen? Freixes, lectures,
1: que tenim,
0: Lola...
1: Que tenim problemes de wifi en aquest estudi?
0: No.
1: Ah, vale.
0: Aquí no tenim problemes de res.
1: Vale, vale. Perquè...
0: Per què?
1: No, perquè... Vale.
0: Què passa?
1: No, que no podia entrar, no podia entrar a la revista.
0: Això és el teu mòbil.
1: Ara puc, Freixes.
0: Ara sí, veus.
1: Què passa aquesta setmana? Totes les revistes estan una mica ensupides perquè totes obren amb la mateixa notícia. Leonor il·lusionada comença a la universitat. Tu que consideres que Casa Reial no és massa interessant i que no és molt de premsa rosa...
0: Jo no dic que no sigui interessant. Jo dic que a mi no m'interessa.
1: O sigui,
0: sincerament, jo no m'interessa.
1: Van amb aquesta nana. Amb
0: què vol dir, que no hi ha notícies aquesta setmana?
1: Vol dir que ells consideren que aquesta és la més important, Freixes.
0: Ah, això és el més important de la setmana.
1: El més important és que Leonor d'Espanya...
0: Sí.
2: Comença que... Ciències Polítiques a la Carles III, eh?
1: Sí, és una cosa una mica estranya, Freixes. Normalment tots els caps d'estat i de govern estudien dret, estudien les lleis de l'estat. No les ciències polítiques, que és una cosa com més de relacionar-se. La Leonor, no se sap per què, diuen que per rebel·lia amb el seu pare, que va estudiar dret, va dir, no, jo no vull fer dret. I la fan fer política.
0: Yeah.
1: Polítiques amb una carrera, amb una universitat considerada d'esquerres, a la Carlos III.
0: A mi m'interessa el que estudien els meus fills.
1: Tu faries que un fill teu estudiés ciències polítiques, Freixes?
0: No, que estudiïn el que vulguin, el que els agradi.
1: Ah, que maco, Freixes, això.
0: Què vols dir?
1: Ah, bueno, pues que normalment les pares el que fem és que estudien algú que dongui.
0: No. Si em demanen opinió, la donaré, però la decisió de ser...
2: Hem de dir que comença a estudiar a la universitat més tard que els seus companys perquè ja porta 3 anys en formació militar.
1: I bueno, en realitat arriba, no és arriba, més tard que els seus companys.
2: Arriba una mica més tard.
1: Sí, anirà a classe amb nanos de 17-18 anys i ja en té 21. Uh-huh. És a dir, i aquí hi ha una pífia, per la meva opinió, que és que aquesta nana té un gap que quan va acabar el batxillerat, en comptes d'anar a la universitat, se'n va anar a fer 3 anys al soldat. Un any a l'exèrcit de terra, un any a l'exèrcit d'aire i un any a la marina. I aleshores, clar, la germana petita ja fa 2 anys que va a la universitat i la germana gran, que és l'hereva, que ha de ser la jefa de les Forces Armades i la cap de l'Estat, doncs no ha entrat a la universitat.
2: I després hi ha un altre contrapunt aquí. La seva formació fins ara ha estat en...
1: Militar, de dretes.
2: Militar, i en centres privats, molt privats, i ara,
1: sí.
2: I ara fa l'aposta per la pública,
1: no? Ha sigut un escàndol
2: que... Quina lectura fas d'això, Villanueva?
1: Bueno, que és una decisió política, que ells van decidir que estudiés el batxillerat a escoles d'elit, tant a Madrid com al País de Gales, que això era per crear una protecció, una bombolla al voltant de la princesa perquè no tingués fotografies compromeses, etcètera, etcètera, que després es va saber que sí que hi havia fotografies compromeses quan van a l'exèrcit, que la van treure en biquini, la van treure fumant, la van treure bevent alcohol, etcètera. Molt bé. Ara ja seria massa escandalós que es considerés la Sarsuela, la Casa Reial, que les universitats espanyoles no són prou bones, les públiques, perquè ella estudiï i, per tant, havia d'anar a la universitat pública. I, a més, insisteixo, crec que va a una universitat considerada progressista, com la Carlos III, la va fundar Gregorio Pérez Barba, un militant socialista conegudíssim, potser per en contrapès a que 3 anys fent el soldat, Jordi, convidats, Freixes, 3 anys fent el soldat no els fa ningú, 3 anys aprenent com es monta un CEDME i com conduir un helicòpter d'atac, home, no, diguéssim que jo, el meu futur cap de l'Estat, no vull que monti CEDMES, vull que sigui una persona amb idiomes, amb relacions públiques i honrada, sobretot.
2: Recordem que el rei emèrit i l'actual rei d'Espanya han tingut també aquesta formació, eh? És tradicional a la Casa Reial.
1: Bueno, diguéssim que Joan Carles molt no va estudiar, vam fer veure que estudiava, quan era príncep d'Espanya, sí que el rei Felip va anar també a una universitat pública a estudiar dret i van fer veure més que estudiava. Hem de dir...
2: Jo recordo que quan el rei Felip era príncep, reportatges d'aquesta casa, doncs seguint-lo en la seva formació en el Juan Sebastián Elcano, no, per exemple, no?
1: La formació com a mariner. I el primer cotxe, i el primer Seat 600, tot això ven molt. El tema és, aquesta noia anirà cada dia a la universitat, se sotmetrà als exàmens, tot sembla ser que no, que anirà 2 cops per setmana a estudiar ciències polítiques, que diguéssim que no hi haurà cap professor que la suspengui i que li aniran fent una mica a la seva mida, perquè a més ha de seguir complint els seus compromisos protocolaris com a princesa d'Astúries i Girona.
2: El que sí cert és que és el gran tema de totes les portades
1: de
2: moltes revistes importants. Lola, Lectura, Semana...
1: Només 10 minuts sí. Fa una altra aposta, Jordi,
2: sí.
1: D'una noia catalana, Aitana, la
2: Aitana.
1: Cantant, la triomfita. L'Aitana que aquests dies està de concert...
2: Mira.
1: Superestrella.
2: Per cert, que Aitana ahir va acabar el quart dels seus concerts a Barcelona. En un moment del concert va admetre que no utilitza sovint el català, però que li agradaria parlar-lo més.
1: Va ser meravellós. El vídeo viral de la setmana ha fet més per la normalització lingüística del català que 50.000 campanyes. Quan a nana, que totes les adolescents i els adolescents segueixen, sortirà dient vull fer el concert, vull parlar-vos en català durant tot el concert, no és la llengua que parlava amb els meus pares, no és la llengua que parlo sovint, no visc a Catalunya, però vull que sapigueu que he estudiat a l'Escola Catalana Pública i que vull fer tot el concert en català i vull aprendre una cançó en català. Meravellosa, Aitana Freixas. Guapíssima. I, a més, la revista 10 Minutos té una altra exclusiva, que és que l'Aitana va fer una cosa molt bonica, solidària con los niños enfermos.
2: Mira.
1: La cantante visitó por sorpresa la unidad pediátrica oncológica de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona.
0: Ah, molt bé, això.
1: Això s'ha de fer. I, a més, ho va fer d'una manera discreta, perquè no totes les revistes tenen aquestes fotos, només les té la 10 Minutos, que se la veu l'Aitana, amb la mascareta, anant acostant-se als nens, cantant-los una cançó. Diguéssim que hi ha gent com Leo Messi que paga tota una ala del Sant Joan de Déu perquè té molts diners, i l'Aitana fa un gest solidari com és anar a veure aquesta canalla que té càncer. Nens amb càncer, Freixas, és probablement la causa més potent i més important que pot haver-hi perquè un famós la banderi. Per tant, felicitats a l'Aitana per aquest gest i unes fotografies molt boniques que podreu veure aquesta setmana al 10 Minuts.
0: Estic veient aquestes imatges d'un possible esclafit a la Garrotxa, a Begudà, concretament, dins el municipi de Sant Joan Les Fonts, déu-n'hi-do, la virulència d'alguns fenòmens meteorològics a la zona de la Garrotxa, amb què mirarem de contactar-hi, de parlar-hi en directe, perquè ens expliquin exactament què ha passat durant aquestes últimes hores. Ja dèiem en Protecció Civil que un mes picava era justament cap a les comarques,
1: estralls, o freixes, de moment
0: comarques
1: no
0: de Girona. Home, mira, aquestes imatges gràcia no fan, més aviat fan
1: sembla
0: por.
1: Que els cotxes estaran patint, esperem que no pateixin les persones, esperem que no pateixin les cases.
0: Sí.
1: Freixes, escolta, qualsevol precaució és poca. Si esteu a la Garrotxa, no us mogueu gaire, sisplau, eh? No aneu a escola, no... Estigueu tranquil·lets, avui, que ja estem... És un esclafit, Freixes.
0: Home, a escola ja hi són. Perquè allà no... Els que s'han quedat sense escola són els del Vallès Occidental, el Penedès, el Garraf, sí. i el Baix Llobregat, on no ha passat res.
1: I a la Garrotxa sí que havia de passar, Freixes?
0: Podia passar, no, però vaja, no s'havien suspès les classes.
1: Són molt difícils ser meteoròleg en aquest país, Freixes.
0: Home, clar, és que és un país petit, però amb una orografia que déu-n'hi-do. És de ple de microclimes, això.
1: Em sap greu pels meteoròlegs, però segur que reparan, perquè diran, vau ser alarmistes al Penedès i no vau avisar lo de la Garrotxa. Posa-t'hi tu.
0: Posa-t'hi tu a endevinar-ho. Les crítiques a les xarxes socials.
1: A posteriori tot és molt fàcil. Veus,
0: aquí ja veiem aquests missatges. Veu que la Garrotxa no ens tocava ajornar les classes avui. Ara la gent... A toro pasado, que diuen els castellans, sí, és molt fàcil.
1: No és fàcil per
0: no
1: tant,
0: és fàcil.
1: Eh? Al final,
0: no
1: volem, que ens confinin a tot el país perquè algunes zones tenen perill d'aiguats, home, doncs tot un país aturat s'ha de filar una mica més prim. El que hem d'agrair és que no estan a vendir estralls, que no estan a vendir desgràcies personals, que no és una dana, que no està passant lo de València, que, per tant, qualsevol precaució és poca, i escolteu, si veieu, al final hi ha sentit comú, també, Freixas. Jo a mi em pot dir molt la Generalitat i em pot dir molt el senyor de meteoròleg de Ràdio 4, però el que faig al dematí és obrir la finestra, eh? I si veig el color que veig segons quins jocs, pots dir, vigila, nano...
0: Sí, home, però pots obrir la finestra i estar tot tranquil·let i al cap de dues hores o en menys, això pot fer un gir de 180 graus.
1: Doncs s'ha sentit comú.
0: Marc Villanueva, s'ha d'escoltar el que diuen els professionals i els que...
1: Sempre. Però t'estic dient que aquests professionals no han encertat amb la Garrotxa perquè no semblava que fos l'esclafit i al final sembla que la Garrotxa s'ha embolicat una mica la troca. No és fàcil encertar-la. Jo em vull posar la pell dels meteoròlegs, que tenen molt difícil, com tu dius, en un país tan complicat, encertar-la comarca, poble a poble, que al final és que exigim cada veí que li diguin lo seu.
0: M'està escrivint el gran Alfred Rodríguez Picó. Diu, encara confio en alguna sorpresa avui. És a dir, el Picó encara no descarta que pugui fer alguna cosa interessant a Barcelona, que pugui passar alguna cosa al barcelonès.
1: En termes meteorològics, interessant vol dir que plourà molt, eh?
0: Perquè... Sí, amb el Picó i a mi ens agrada que plourà
1: molt. Clar, pels humans, la resta d'humans que no som el Picó i tu, coses interessants vol dir que sí que plourà i que pot ploure molt. Jo he vingut amb paraigües Freixes perquè té molt mal aspecte. Pujo, miro el cel i veig una cosa, una foscor. Els convidats que han vingut de l'Empordà, Freixes, venen aquí i deuen pensar que Barcelona és Mordor, perquè està tot fosquíssim, Freixes. Pobres empordanesos, torneu amb l'Empordà, que allà sempre teniu bon temps.
0: Sí, senyor. Estem buscant gent de la Garrotxa i, si no, Protecció Civil, que em diuen que estan en roda de premsa. Doncs els companys dels serveis informatius. Que algú ens expliqui, sisplau, què passa o què ha passat aquestes últimes hores més immediates a la Garrotxa i zones pròximes.
1: A la Garrotxa, de moment, només es queixen, Freixes, que no els hem avisat.
0: Baixeu ara de Platja d'Aro?
5: Sí.
0: Platja d'Aro, què tal? Com ha anat fins ara, això de la pluja?
5: Ni un gram.
0: Res, ni un gram, diu.
5: Res.
0: Quin és el plat que més us agrada a vosaltres, de casa vostra?
5: Només un en podem triar.
0: No, dos, si vols, tres, els que vulguis. Home, posa exemples.
5: No ho sé, va.
0: Si vinguéssim avui amb el Villanueva a dinar, què ens donaries, tu?
5: Amb el dia gris aquest que tenim, com ha dit en Leo abans, un catxuflino.
1: Alegra'ns la vida, tio.
5: Un mar i muntanya pur i dur, típic de tapers, de pescadors, de barraca.
1: Per acabar feliços el dia.
5: Vistós? No és vistós, però aviam si m'entens.
1: Vistós, tips, i amb un bon vi, i au, i que plogui el que vulgui, tu. Puc fer sobre taula al teu restaurant, no?
5: Davant del mar.
1: Freixes.
4: Davant de Terrassa.
0: Això, a mi la Costa Brava no hi té...
1: Que tens la costa?
0: Em té el cor robat, t'ho dic de veritat, eh? Tota la Costa Brava, de dalt a baix.
4: Jo hi vaig arribar fa 25 anys.
0: D'on ets tu?
4: Jo, de Lleida.
0: De Lleida ciutat?
4: No, al Matret.
0: Al Matret?
4: Sí,
0: ah, molt bé.
4: Al sud de Lleida.
0: I què?
4: Vaig anar a fer una temporada a la Costa Brava.
0: Vas anar de vacances i vas quedar.
4: Se m'ha fet llarga.
0: Sí. Molt bé, perfecte. I tu quan fa que hi ets?
3: 20 anys.
0: 20 anys? Encara no parles català? Com és? Atansa't el micròfon,
1: no
0: home.
1: No renyis, pobre.
3: Bueno, llegué a Barcelona hace unos 20 años. Sí. Y bueno, empecé a trabajar aquí en el Fórum, en un hotel.
0: Sí.
3: Y luego me fui a la Costa Brava, bueno, me fui a Piñones de Puigventos, en el restaurante Mas Pau.
0: Sí.
3: Con Xavi Sacristà.
0: Molt bé.
3: Y me enamoré, empecé a conocer la zona y bueno, me
0: enamoré. D'on ets tu?
3: Argentina, de Patagonia.
0: Argentí?
3: Patagonia.
0: De la Patagonia.
3: Sur.
0: Molt bé, home. Sí, sí. Perfecte.
3: Y me enamoré de la cocina de aquí.
0: Quin dia tanqueu?
4: No tanquem.
0: Cap dia. 300, així m'agrada.
4: Com Platja d'Aro, 365 dies l'any.
0: Molt bé. El dia de Nadal, també?
4: També. Ple.
0: O ja, t'ho diràs. Pues,
4: obrim cada dia.
1: Us felicito, Freixes, perquè hi ha pobles de costa que tanquen tot l'hivern i s'escau el poble a terra, Freixes.
0: I de mitjana per quan surt, això?
4: Per persona, depèn. Sí. Tenim un menú del dia que surt a 38 euros, però mitjana compta 45 euros per persona.
1: Ah, Freixes, per
0: més
1: o menys. Molt
0: bé. Escolta, perfecte. Mira, deixa'm saludar a aquesta hora a la Maria Vidal, que és alcaldessa de Sant Joan les Fonts, a veure què és el que ha passat a Begudà exactament. Tenim aquestes imatges d'un possible esclafit. Alcaldessa, com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Bé, molt bé, perquè...
0: Esteu bé tots? Esteu bé tots?
6: Sí, sí, sí, sí.
0: No ha passat res de l'altre món? Perquè és que veient aquests vídeos dius, carai, tu, això és perillós, sí. No? Què ha passat exactament, alcaldessa?
6: O sigui, ha sigut uns 10 minuts ben bé de tempesta fortíssima, acompanyada de molt vent, i en el poble en concret de Sant Joan les Fonts, amb calamarsa i tot. I amb tota la informació que nosaltres anem rebent de veïns, de diferents parts del municipi, perquè tenim diferents nuclis, el de Begudà n'és un, però també sí. El poble de Sant Joan, també la Canya, la Roureda, l'Aigua Negra, no ens ha arribat un desperfecte molt, molt important en quant a habitatges destacables. Així que hi ha molts temes domèstics, aigües amb els baixos d'alguns edificis bueno, que queda com envasada, inundada, sobretot molta fullaraca, branques, que bueno, la nostra brigada i els jardiners estan en els carrers fent neteja, però desperfecte molt, molt gran. De moment, a dia d'avui, ara mateix, no ens ha arribat una informació molt... Per sort, eh?
0: D'acord, perfecte. T'anava a dir bona notícia, perquè...
6: Bona notícia, sí. Ha sigut molt intens, però de moment, fins ara, no ens ha arribat una cosa, allò que diguis, molt, molt greu. Nosaltres ens hem comunicat per tots els canals que tenim, també amb els canals de WhatsApp, dient que estàvem netejant i que si hi havia qualsevol cosa, que també emergències a bombers, i de moment, doncs, per sort, tot controlat.
0: Bé, s'ha confirmat si hi ha hagut un esclafit en el cas de Begudà?
6: No ens ho han dit des de Protecció Civil, no se'ns han comunicat en cap moment en aquest sentit. Ah. Dir, sí que hi ha hagut molt una ratxa de fort vent, però no ens han dit oficialment encara per cap canal dels que jo tingui ara mateix a disposició.
0: Ah. Bé, ara mateix veiem les imatges del radar en directe. Alcaldessa, tu ens ho diràs millor perquè ets aquí sobre el terreny. Es veu que continua plovent, hi ha fins i tot alguna tempesta, però menys intensitat que fa una estona tot plegat. És a dir, que és una situació més tranquil·la, no?
6: Totalment, totalment. Ha sigut aquella estona de matí, que llavors també la llum anava marxant i tornant allò amb impactes diferents, i un cop ha fet tota aquesta escombrada important, ha anat reduint, ha repetit diverses vegades la tempesta més forta, però no amb la mateixa intensitat, i ara està plovent, una pluja típica de Garrotxa de setembre.
0: Correcte.
6: Però suportable. Bé, ens està permetent treballar per netejar els carrers.
0: Bé, mira, aquí, segons el Meteocat, quantitats de precipitació més importants fins a aquesta hora, 62 litres a la Quar, 51 a Sant Joan de les Abadesses, a Olot 34,5 aproximadament, Sant Pau de Segúries 27,3, a Montesquiu 22, a Cunit 21. Plou sobre mullat ara mateix. Certament et consta si hi ha algun problema, per exemple, en alguna carretera de la zona? O tampoc?
6: No. De moment no, perquè quan ha fet la forta pedregada sí que han embussat alguns imbornals i llavors... Però clar, molta carretera d'aquí ens fa pendent a nosaltres. Sant Joan les Fonts fa com una mica de vall,
0: sí.
6: I llavors, per exemple, Muntanya d'Aigua Negra és una urbanització sobre muntanya, per tant, tot ha anat baixant. camins de beguda ha anat baixant. Com que no ha sigut continu, no hem tingut, diguéssim, els passadissos, de moment no ens han informat que n'hi hagués cap detallat, perquè és que ha sigut un impacte contundent en uns pocs minuts i després ha anat afluixant. Per tant, l'aigua ha pogut continuar circulant. No sé si durant el dia rebré més informació, segurament sí, perquè llavors tothom es va activant i et va fent arribar imatges i comentaris, però en aquestes primeres hores no hem rebut allò, una informació de que hi hagués hagut algun pas tancat, allò molt... Ha anat circulant un cop s'ha pogut anar refent.
0: Perfecte, perfecte. Escolta, n'estarem molt pendents. Com aneu de bolets, alcaldessa?
6: Pues no ho sé.
0: La com que no ho saps?
6: És que no ho sé. No, perquè la setmana passada jo no vaig ser aquí i vaig ser fora tota la setmana. Aquesta sí que ja estic en actiu sí. I no he tingut temps encara de voltar per enlloc ni que ningú m'expliqués res d'aquest tema. Ens ha fet molta calor. La setmana passada va fer moltíssima calor.
0: No es pot aguantar. No es pot aguantar.
6: No, va fer una altra pujada intensa de més de 30 i pico graus de temperatura i llavors la gent tampoc. Estava molt tancada.
0: Quin bo.
6: Ara veurem després d'aquesta pluja.
0: Quin bo, aquest canvi de temperatura, que aquesta hora ja és notícia gran part de Catalunya i que notarem encara més les properes hores. Alcaldessa, a veure, ens quedem més tranquils, no ha passat res gros ni greu, per tant, ens quedem tranquils del tot, diguéssim, continua
6: temes
0: plovent.
6: Temes domèstics d'aquests habituals que quan rebufen canonades, rebufen lavabos, bueno, qüestions de... que ens haurem d'anar acostumant, això és el que anem dient al veïnatge, a la ciutadania.
0: Total.
6: Aquests fenòmens extrems que duren impacten uns minuts, hem d'estar preparats domèsticament nosaltres amb eines de bombeig o amb eines amb pales, fins i tot... Jo no sé aquest any com anirem amb nevades, però recordo quan era petitona que ens nevava moltíssim i aconsellaríem que tothom tingués una pala a casa, escombrar fulles, tot això perquè al final des dels ajuntaments no arribem a tot arreu.
0: Ah, totalment.
6: I és una cosa que crec que haurem d'estar molt acostumats a partir d'ara.
0: I tant.
6: És un consell que anem donant.
0: Hem parlat amb Protecció Civil fa una estona, el perill encara continua, diguéssim, estem en alerta encara per possibles aiguats massa forts a Catalunya, però en teoria, a mesura que vagi avançant la tarda, tot i que pot continuar plovent, diguéssim que la intensitat previsiblement hauria d'anar a poc a la baixa. És a dir, que cada hora que passi el perill serà més petit. En qualsevol cas, a la guaita encara durant les immediates hores. T'agraeixo moltíssim, de veritat, que hagis estat aquí en directe, Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts, al matí de Ràdio 4. I qualsevol novetat, escolta, en tornem a parlar. Sempre que faci falta. Moltes gràcies.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, molt amable, alcaldessa.
6: Igualment.
0: Que vagi
6: adéu,
0: bé.
6: Bon dia.
0: Merci.
1: Que maca, l'alcaldessa Freixas. No li preguntis un bolet aire.
0: Molt maca.
1: No et preguntis un bolet aire si té bolets, Freixas. No s'explica si hi ha bolets o no. Freixas, has d'anar tu a buscar-los. No s'explica o no et dirà on.
0: En aquest programa ho expliquem. I mirem de dir no exactament on, però donem pistes com a mínim per comarques, altituds i aquestes coses. Mítel!
7: Són una secta, aquests dels bolets.
0: Com estàs? Sí, aquests dels bolets que som la majoria de catalans. Et
1: venen amb un cistell i et preguntes d'on vens?
7: D'allà.
0: Sou de bolets vosaltres o no, Blai?
1: De menjar-los.
4: Molt.
0: Molt de bolets. De quin bolet? Quin és el que més t'agrada? El cep?
4: No, el reig, el reixos.
0: L'ou de reig.
4: El reixos que diem a l'Empordà.
0: Com el meu amic Joan Maria, és d'ou de reig aquest. Sí, sí, jo sóc més de cep, veus?
4: Bueno, aviam no li direm pas que no.
0: El reixos, el reixos. No, jo tampoc dic que no. El rovelló és el que menys m'agrada i tampoc li dic que no. No li faré un lleig.
4: Com a groc, el cep, el reixos sí. Més que res per l'emoció que et doneu, no els vas a buscar.
0: Ja en teniu al restaurant o no?
4: Encara no. Ens han començat a enviar algun proveedor que ja els hi arriben, diuen nacional.
0: Sí. És...
1: D'alguna nació serà. Turca.
4: Algun lloc d'alguna nació deuen ser. Sí. Aquí no n'hi ha encara.
0: Espera, que hem de passar el soroll, el so del dia. Sí, pels que vulguin venir a dinar o sopar de franc, han d'endevinar exactament què és això que tornarem a sentir ara mateix. Endavant, Marta Inglés, quan tu vulguis. No és la Marta Inglés, tampoc és un ocell. Ja tenim dues pistes. N'hi ha molts, n'hi ha masses. Ja està. Masses. Són un problema a moltes zones de Catalunya, un problema gros.
2: I aquesta vegada l'has tornat a triar tu, en Xavier.
0: 454, 455, 900... 454, 455.
2: Em sembla que ja sé. Puc sortir i truco i ho dic, a veure si puc...
1: No.
0: Trampes les justes, aquí. Remoredo!
7: Escolta, el meu fill té un pollastre que fa aquest soroll. Jo crec que és
0: un pollastre estrany.
7: D'aquells de plàstic.
0: Ah, d'aquells.
1: Els meus també.
0: Quants anys té el teu fill?
7: A 13.
0: On vius tu?
7: Entre Sants i l'Hospitalet.
0: Ah, no, allà... t'anava a dir que no fossis aquí... El...
7: Jo soc de Sants, de tota
0: que no fossis del Baix Llobregat o del Vallès Occidental, de dir el temps a casa, que avui no hi ha hagut escola, tot i que no ha plogut.
7: Sí, però per venir cap aquí normalment trigo 15-20 minuts i avui he trigat quasi 40.
0: Ah, sí?
7: Una tonteria. Sí, sí, sí.
0: Com has vingut? Mira.
7: Anava a venir amb la moto, que amb la moto però he agafat el cotxe perquè he pensat, espera que em caurà aquí la de la Tun, i resulta que no, que he vingut bé, però clar, tothom ha pensat igual que jo, tothom amb el cotxe, i he ajustat un poco, he arribat així una mica ajustat.
0: El Reboredo sap coses que no sap ningú. Ara flipareu amb coses que ens explicarà el Reboredo.
7: Ostres, quina pressió. Ara,
0: aprenem coses... No, home, no, que pressió. De veritat. A més, el primer dia deus portar alguna cosa impactant.
7: Mare meva, tinc aquí una llista que no ens l'acabarem perquè acabaríem a les 3 de la tarda.
0: Tranquil, que la temporada és llarga.
7: Però sí, anirem fent. Anirem
0: és Jordi Vila?
7: Sí.
2: No, tot just acabem de començar. És el tercer programa de la nova temporada.
0: I el Jordi ja volia tornar a marxar de vacances.
2: No, home, no, Xavi, què dius?
1: Funcionari.
7: Però no puc explicar-te d'aquí un mes les novetats que acaben de passar ara, home.
0: Ah, no.
7: Sí que,
0: no.
7: Clar.
2: A veure, hem de dir que el Toni Reboredo ve directament de Berlín, d'una de les fires més importants de tecnologia d'Europa i del món.
7: Això mateix.
2: I aquí has descobert moltes novetats.
7: Ha acabat d'aterrar. De fires de tecnologia importants al món, n'hi ha dues. Aquesta és l'IFA de Berlín i n'hi ha una segona que es diu CES, que es fa a Las Vegas. La Las Vegas és complicat perquè és el dia de Reis que la fan i llavors, clar, a nosaltres no ens encaixa gaire bé, saps? Però la de Berlín sí. I sí, tot just acabo d'arribar allà de veure una mica totes les novetats, que és el que sortirà. Escolta una cosa, el primer que s'ha de parlar d'aquest tema és... Ja ens podem anar posant les piles als europeus, perquè tot és xino, eh? Tot, o sigui, la Xina s'està menjant el 99% de tot el que vaig veure allà era xinès.
1: Són molts, els xinos, són molts, sí, i treballen
7: molt. I ara comencen a pensar molt i ha canviat molt el tema allà, que ja no és com fa 10 anys. Bueno, el primer tema que hem de parlar, que no va...
1: Tu ets un mòbil coreà, no? El Samsung?
7: Samsung és coreà.
1: És coreà, la majoria de gent va amb... No, tot ha de ser americà, no?
7: El tio que va inventar Samsung venia a peixos. Era una empresa de peixos.
1: Se li farà justícia, perquè sempre parlem del senyor Apple, el senyor Apple, sí, però el senyor Samsung, déu-n'hi-do, també.
7: Samsung, quan Corea es va separar Corea del Nord i Corea del Sud, doncs Corea del Sud van agafar els empresaris més importants que hi havia a Corea, i aquest tio venia a peixos, es veu que li anava molt bé, i li van donar diners als empresaris potents per dir-li, escolta, ja que vosaltres sabeu com fer créixer empreses, té pasta i tireu endavant. I el tio doncs, va agafar aquests diners, va començar a comprar televisors i no sé què, històries, i ara Samsung.
1: Què més dona? Corea que xinès?
0: Anem a les curiositats.
1: Freixes.
0: Va, sí, és el que interessa a la gent. Villanueva sembla estrany.
7: Que ens liem.
0: Va, sí.
7: Primera novetat de tots, a banda de l'IFA, és que aquesta setmana ChatGPT acaba de presentar l'última nova revisió, ChatGPT 6, que es diu de nom... Espera, me'n recordi. Astra, ara m'ha sortit. ChatGPT Astra acaba de ser presentat ara mateix amb una novetat molt important, i és que fins i tot ara qui més qui menys ha fet servir la IA, no? Tots tenim, genera'm una imatge que faci això, escolta'm, escriu-me un text per contestar aquest tio, que no sé què, no sé quantos. Bueno, l'Astra és la primera versió de la IA, d'intel·ligència artificial de GPT, que a la que li podem donar el control de l'ordinador. És a dir, passem a una següent fase a la que nosaltres li cedim el control del nostre ordinador, el ChatGPT. De fet, l'anunci era força impactant quan el vaig veure. Era un tio davant d'una pantalla de l'ordinador en el que li deia, escolta'm, obre el programa de dibuix. L'ordinador obria el programa de dibuix, dibuixa'm un coet. L'ordinador dibuixa un coet, me l'has dibuixat pla, posa-li relleu, posa-li ombra, posa-li no sé què, li feia, agafa aquest coet, passa-me'n en el programa de la impressora 3D, renderitza'l, posa'l en tres dimensions i envia la imprimir a la impressora 3D i tot això el tio sentat, no? Llavors és el primer moment en el que comencem a donar-li control i nosaltres podrem sentar-nos davant de l'ordinador amb la veu, començar-li a dir, obre'm el programa de correu, mira'm els correus d'avui, contesta'm aquest correu, digue-li això i això i això, i espera't a que contesti, i quan contesti ja li dius això. És a dir, podem obrir la carpeta, busca'm aquest arxiu, crea'm una presentació, ja podem començar a interactuar directament amb l'ordinador, no amb el xat, i demanar-li que ens faci la feina que nosaltres volem de viva veu i sentats, sense necessitat ni de tocar teclat ni de tenir el control del nostre ordinador. Així que la IA ara comença en un pas més.
1: I funciona, eh?
7: Digue'm.
1: Funciona, eh? Ho farà bé, això, l'ordinador.
7: Jo encara no he provat el...
1: No ho has vist a Berlín, no has vist com es fa.
7: No, sí que tinc companys que ja el tenen instal·lat i ja l'han començat a fer servir, i de moment ningú m'ha dit que no funcioni. És a dir, sí, sí, sí que és molt fàcil entrar en aquest tema de la IA i és un món molt complicat. I jo vinc aquí avui per dir que han tret la nova versió i això és el que farà. Però no, no nos metamos más allá. Respecte a novetats tecnològiques, a l'IFA de Berlín, he vist una pila de coses i el que dèiem, el tema de la IA. És a dir, la IA ja s'està ficant a tots els dispositius, a tots els catxarros que trobem. Dyson, per exemple, la marca... Coneixeu Dyson? Per als aspiradors, aquests tan potents que han fet i tal. Bueno, doncs acaben de treure, l'últim invent ha sigut un raspall de dents amb intel·ligència artificial.
0: Com? Què dius?
7: Xavi Freixa, m'ha posat una cara d'on te vas... Sí, sí. El mateix raspall de dents porta càmeres integrades. Quan tu t'estàs rentant les dents en el teu telèfon mòbil, estàs veient la teva dentadura. La IA porta... O sigui, és capaç d'entendre la imatge que està veient. Et dirà, escolta, en aquesta zona dona-li una mica més que tens sarro. Que no és com es diu sarro en català.
0: No ho sé. Sarro. Ja ens entenem. Sarro.
7: Sí. Doncs dona-li una mica més en aquesta zona d'aquí que tens sarro, en aquesta d'aquí, així que la IA ja ha entrat a dintre fins i tot del raspall de dents. Això sí... quant val un raspall de dents amb càmera IA?
1: Doncs 30.
7: Què? 30? Algú de més?
3: 100?
7: 100?
0: Blai, quant val això?
4: Ni Blai? No ho sé.
0: Vila no ho sap.
7: Jordi Vila, no et mulles?
2: No ho sé, no ho sé.
0: Jo tampoc
7: 500
0: digues.
7: Euros de raspall de dents,
0: 30,
7: vinga.
0: 30 em semblava molt barat, Villanueva. Compres molt barat, tu. Però
7: tenint en compte que els aspiradors de Dyson valen ja 300 i 400 euros...
1: Ja, però un aspirador és un armatòs, té un raspall de dents, una cosa que va aquí a la boca,
2: que
1: val 10 euros...
2: Un raspall de dents val 500 euros?
1: Que me'l renti sol, que no hagi de fer...
7: 479 euros.
1: Pues per 500 euros que me'l renti la boca sol, tu.
4: Jo em seguiré mirant al mirall, ho sento.
1: Clar...
7: Quina barbaritat. Escolta, quan vaig agafar l'avió per anar a Berlín, em vaig donar compte d'un truquillo que m'havia dit un company que jo no l'havia provat encara, i és, tots tenim el Wallet en el telèfon, oi que sí? El Wallet és aquella aplicació que tant porta Android com el porta iPhone, en el que estan inserides les targetes de pagament, és el que fem servir quan anem al supermercat o tot això, el mòbil apropes, en l'NFC pagues amb el datàfon, i és el Wallet l'aplicació que gestiona aquestes targetes. Bé, el Wallet serveix per més coses que no només per portar les targetes de crèdit, sinó que també li pots inserir, pots ficar-li el teu bitllet d'avió. És a dir, si el teu bitllet d'avió, quan l'has comprat i l'has comprat directament des del telèfon mòbil, quan ja l'has descarregat, et dona l'opció d'añadir al Wallet. Llavors el pots afegir directament. Però si no ho has fet així, si tu tens el bitllet d'avió imprès, perquè encara hi ha molta gent que ens agrada imprimir el bitllet per si de cas...
1: Sí, sí, paper.
7: O en paper, o l'has comprat des de l'ordinador i tens el PDF en pantalla, tu obres el Wallet, li dius afegir, li dius des d'imagen, li fas una foto al teu bitllet d'avió que tens a la pantalla de l'ordinador o en el paper i directament te'l detecta, et troba el teu nom, l'adreça, no sé què, tot el rotllo, i et crea ja el bitllet d'avió dintre del Wallet. D'aquesta forma no has de fer allò de me lo envio a mi mismo por WhatsApp per tenir-lo pràctic o coses així, sinó que el mateix Wallet tant d'Android com d'iPhone et permet afegir els bitllets d'avions, així que per la propera vegada que viatgeu, si el voleu posar aquí, és ben fàcil.
1: Un pas més ràpid.
0: Bé, escolteu, tallada almenys a dues hores l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per reparar una catenària afectada per un llamp, per la caiguda d'un llamp. El temporal ha provocat aquests danys a la infraestructura. Sant Vicenç dels Horts, retards importants, i ara mateix està tallada a l'espera que reprengui la circulació. De seguida que els companys dels serveis informatius ens puguin aportar alguna dada més, lògicament us informarem d'aquest incident, que és notícia, lògicament, a aquesta hora. Tallada l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per culpa d'aquest llamp que ha afectat una catenària.
7: Apa, ja tenim.
0: Ja ho tenim.
1: Estava cantat que passarien coses d'aquestes avui, Freixas.
7: Sí, sí, sí, ja ens ho deien. Més novetats tecnològiques que m'he trobat en la IFA. El tema de és que no sé com...
1: Enfocar-ho.
7: Sí, no sé com dir-ho, això. És un smartphone per gossos?
1: No,
7: no sé com dir-li.
1: El gos no pot tocar l'smartphone. Digues, és un smartphone per persones que tenen gos, no?
7: N'he vist més d'un, eh? He vist dos models. He vist un smartphone per gossos, que és un dispositiu que porten penjat al coll.
1: Apa.
7: Aquest dispositiu porta una càmera i aquesta càmera fa que tu, com a propietari del gos, vagis veient tot el que veu i pots interaccionar amb ell. És a dir, tu pots dir-li sit, pots dir-li no sé què i el gos... tu escoltes el gos i t'escolta tu. Aquest és un. Però el que més m'ha agradat és el de Cecotec, que és un menjador per gossos. El menjador per gossos porta una càmera i el gos porta una etiqueta penjada del seu collaret. Quan tu estàs a la feina i el gos està sol a casa, el gos va corrent perquè té ganes de dinar,
1: sí.
7: Se'ns ha fet les dues, I el gos s'apropa a la cassoleta, al menjador de gossos, no? El menjador de gos té dos cassoletes, no hi ha res, ni aigua ni menjar. Llavors ell s'apropa, en el moment en què s'apropa, el detector detecta i a tu reps una videotrucada en el mòbil. En el teu mòbil veus la videotrucada, veus el teu gos que està davant del menjador, llavors tu decideixes si li dones el botó de donar-li de menjar, si li dones el botó de donar-li aigua, i a més el gos t'escolta. És a dir, si té necessitat d'escoltar el seu amo, doncs va cap allà, s'apropa i saps que et trucarà. Això és de la marca Cecotec i també me l'he trobat en el Life aquest any, així que el següent és que els nostres gossos estiguin interconnectats.
1: Tinc gana.
7: Ens truquen.
1: Amo.
0: Déu-n'hi-do, Reboredo, eh?
7: Mare meva.
0: Com ens agrada tenir-lo aquí al matí de Ràdio 4, aquest home? Pila, que estàs tan callat, tu.
2: No, res, estic escoltant amb...
0: Que havies d'agafar l'AVE. Diu que potser al voltant de la una quedarà solucionat aquest tema. A veure, ja n'informarem.
2: Estem en contacte...
0: Porta tallada des de les 11, eh?
2: Déu-n'hi-do. Estem en contacte amb els serveis informatius que ens diuen que doncs, quan hi hagi noves novetats doncs, pujaran a comentar-nos més detalls.
0: Tallada des de les 11, fa gairebé dues hores, efectivament, i podria quedar restablerta la circulació al voltant de la una. Doncs tant de bo la novetat sigui que restableix...
1: És meravellós, eh, Francesc, que tenim una secció de tecnologia que ens explica les últimes novetats, però un llamp segueix causant estralls. Sobretot una ciutat que no pot marxar amb tren d'aquella ciutat. Per tant, ja podem fer mòbils per gossos, ja podem fer tot tipus de connexions, que encara la natura diu un llamp i aprendre pel sector dels trens.
0: Els bombers han atès 44 avisos relacionats amb l'episodi de pluges des de les 6 del matí. El 112 atén 214 trucades per 197 incidents fins al migdia. Sembla que de moment i per sort res greu ni molt important. A Catalunya, tempesta que han acumulat més de 50 litres per metre quadrat entre el Baix Berguedà i el sud del Ripollès, així com el litoral del Garraf. Registres de 61 litres a la Quar, al Berguedà 33 a Olot, a la Garrotja, com dèiem abans, 4 i mig dels quals han caigut a només un minut.
1: Ostres, feixes.
0: Només un minut, amb la intensitat d'una intensitat brutal.
1: Sí. Inundant baixos, bueno... Mentre no sigui, només sigui això, Freixes, ben passat estigui aquest episodi, eh? Però, com diu el Picó, espera-te, que aquesta tarda encara pot pujar això, Xavi.
7: Espera-te.
0: Encara hi pot haver alguna sorpresa, m'ha dit l'Alfred, el Picó. Tot durant les immediates hores. Cap a l'hora del Barça pot ploure, sí, però en teoria ja amb menys intensitat. Sí, és a dir, que el perill ha d'anar baixant.
1: A l'hora del Barça, sí, els que van al partit, Freixes...
0: Sí, què hi vas, tu, a tres quarts de set de la tarda?
1: Esposa, la meva esposa hi va.
0: La teva esposa hi va?
1: Sí, sí que hi va. M'enxufa a mi els nens i se'n va a veure el Barça.
0: Està molt bé, això.
1: Ah, coses modernes que passen a les cases.
0: Lleig, això que has dit, eh? M'enxufa a mi els nens. Home, que no sí, són Freixes, teus, els nens.
1: Sí, però normalment els repartim, Freixes.
7: Doncs ja està. Què, agafeu un cadascú o com feu
1: això? No, sí, no, es fa així, te'l reparteixes. Perquè no et quedis tu sempre amb dos i l'altre amunt, però si hi ha Barça, Freixes, això.
0: Va, oients, aneu trucant, eh? El 900-454-455, que si no, hi anirem nosaltres a dinar a sopar.
2: Sí, perquè...
0: No, hi ha llista,
2: Hi ha llista.
0: La Sílvia no para d'agafar...
2: Ja, la gent ha trucat, no?
0: Exacte, perfecte, molt bé. Doncs sobre l'AVE, justament confirmen el que us deia, que es preveu que reprengui la circulació al voltant de la una, és a dir, d'aquí a aproximadament un quart d'hora.
1: Si tens una reunió, tingues paciència que arribaràs un quart d'hora tard.
0: Sí, home, sí. Què dius, Villanueva?
1: Més coses, mira, per exemple, una altra de les novetats que té la premsa.
0: A tu t'interessa això de la premsa del cor? És que si en surt 10 més que ho diuen, ens haurem de carregar el Villanueva.
1: No, canvia la secció.
0: Si diuen no, tu t'interessa gaire això?
7: Tinc que contestar, oi, és que no ho vull ser políticament incorrecte.
0: Has de dir la veritat.
7: És que a mi la vida els altres m'importa.
0: El doctor Cugat, un dels consells que li va donar la seva mare, no diguis mai cap mentida, nen. I mira si li ha anat bé la vida.
7: L'he fluixat, però la vida dels altres m'importa bastant.
0: Quin bo parlar amb el doctor Cugat, tio.
1: És una eminència de Catalunya i del món.
0: És una eminència i és una gran persona de la que pots aprendre moltes coses.
1: I posa el telèfon, tio, que també atén els mitjans molt educadament quan la feinada que té aquest home, eh? Ve gent de tot el planeta.
0: Sí, sí, tenia una visita allà esperant. Diu, és igual, diu, no pateixis, ja saben que sempre faig tard.
1: Que es posi el telèfon, que es posi a la ràdio la visita també, que ens expliqui què li passa al genoll. Freixes, famosos... Els famosos som nosaltres, en realitat. Quan parlem dels altres, parlem de nosaltres. Per això té interès. No. Quan parlem del veí, estem parlant de nosaltres, en realitat. Quan parlem que els veïns es discuteixen, és perquè a casa també tenim les nostres coses.
2: Mira, a mi m'agrada molt la Villanueva perquè té aquesta forma d'explicar les coses, que connecta molt, amb aquesta simpatia i amb aquesta velocitat, eh?
1: T'estimo, Jordi, que has d'explicar les coses perquè aquí hi ha restaurants, hi ha tècnics, hi ha patacs, hi ha el Picó per telèfon. El teu peix, valgui l'expressió, trigo molt. Baronessa Thyssen, Freixes, és la catalana més poderosa de Catalunya. I d'Espanya, podríem dir, eh? Exclusiva de la revista Semana. La revista Notícia alquila su barco por 16.000 euros al dia. Freixes,
0: què dius? 16.000 euros cada dia?
1: El Matamua, que no és el quadre, sinó el seu vaixell, que està a Sant Feliu de Guíxols, molt a prop dels nostres convidats, que hi ha un port preciós, i allà hi ha el veler més preciós que hi ha tot Sant Feliu, que té tres pals, tres màstils, un veler estupendo, és el de la revista Notícia. I això li passa molt als rics, que diuen no tengo cash, sempre diuen que no tenen cash. Tenen milers de milions en cases, en quadres. Clar, la Vanessa Thyssen té la col·lecció Thyssen, que té, doncs, ella té el Matamua, l'original de Gauguin. És a dir, el quadre Gauguin el té ella, que deu valdre, doncs, és incalculable, deu valdre 100 milions, 200 milions d'euros. Ella, el barco, ja... La Vanessa Thyssen va dir que ja té més de 80 anys, eh? Per tant, ja no surt a navegar a Sant Feliu de Guíxols, a Mas Manyanes, una de les cases més famoses de Catalunya. Les nenes, les dues filles, Sabina i Carmen, les dues bessones que van tenir amb un ventre de maternitat subrogada, sí que surten a passejar, però ara, si tu vols anar en el vaixell de la Thyssen, paga 16.000 euros freixes aquí amb un bizum a la Tita, i li dius, Tita, te pago 16.000, i te'n vas a fer una volteta per Sant Feliu de Guíxols amb el seu gran veler Matamor. Això vol dir que els ricos també lloren, vol dir que els ricos també necessiten cash, freixes, també necessiten gastos, diners en efectiu per pagar les seves cosetes.
7: Ja em passa això a mi també, això del cash no m'hi porto res a sobre.
1: Doncs la Thyssen, si tens 16.000, te'n vas amb el Matamua, que és el valer més famós de la Costa Brava, perquè no hi ha cap altra famosa que estigui a la Costa Brava com la baronessa Carmen Thyssen Bornemisza. Més coses freixes vols?
0: Home, clar, en vull més.
1: Doncs mira, per

0: És la narcotràfica, aquesta noia, què ha de dir a la portada de la revista, doncs? No confio en la innocència de mi marido.
1: No sabia nada.
0: Bueno, això es porta molt. Si la infanta Cristina va dir, clar, jo no sabia, nada. Si l'Anna Mato tenia un Jaguar al pàrquing del seu marit i deia, no sabia d'on venia este Jaguar que està aquí, això ho fan molt les parelles de famosos delinqüents, que les parelles diuen que no sabien nada. Doncs la Miss Espanya diu que el marido era muy honrado, que es ganava el pan como muy honradamente, que ja no veia nada raro. O sigui, home, clar, no blanqueja els diners del narcotràfic a casa, si ho fa en el seu temps de lleure. Però és curiós com una catalana amb dificultats, com és la Verònica Hidalgo, Miss Girona, Miss Espanya, i el marit a la presó. Ella ho té en secret, feia 5 mesos que estava a la presó, des del març, no, fa mig any que estava a la presó.
1: Ah, no deia res.
0: No va dir res, perquè això és una altra cosa molt catalana.
1: Sí.
0: Mal no vol soroll, que no se sàpiga, i que no sàpiguen que el meu marit és sospitós del narcotraficant i blanquejador de capitals.
2: Carai.
1: Bueno, això que és la noia més guapa d'Espanya i de Catalunya, no han conegut a la meva dona, així que ho deixo aquí estar.
0: Mira-la, és guapa, és la guapa, Toni. La teva dona segur que és molt guapa, però la Verónica Hidalgo és una miss de Begú, molt guapa, Miss Espanya, la tia més guapa d'Espanya, Freixas. Ara, ser
1: no
0: guapa no vol dir que no tinguis pel ull triant el marit. Pues té pel ull, aquesta senyora, què vols?
3: Mira, arribats al moment ara de posar una mica més en valor el restaurant que ens visita, el restaurant Aradi, que recordem que és un referent gastronòmic històric de Platja d'Aro, fundat l'any 1963, i que forma part dels 6 restaurants del Baix Empordà que estan implicats en aquesta acció solidària. Aquesta campanya Chefs amb Cor, Plats amb Causa, una iniciativa que torna a unir el món de la gastronomia amb la solidaritat per donar suport a les persones amb càncer. Què és el que fa especial, recordem una mica, la vostra gastronomia, que fa especial el vostre restaurant, i per què la gent que guanya el concurs ara gaudirà moltíssim quan vingui?
4: Bueno, hacemos una cocina tradicional marinera y en el degustación buscamos 6 platos y buscamos hacer un aperitivo, 2 entrantes calientes, luego un pescado, una carne y un postre, y hacemos pinceladas de diferentes elaboraciones catalanas.
3: Dins dels vostres plats estrella hi haurien, abans comentava, l'arròs negre de calamars i escamarlans o l'arròs sec amb gambes o arròs de llamàntol. Aquests dos estarien dins dels vostres plats estrella o n'hi ha d'altres que el superen?
4: Bueno, hay otros arroces que sí, son estrella.
3: Por ejemplo.
4: El arroz de gamba de Palamós. También hacemos un canelón que es crujiente y es también un plato estrella que sale mucho. Una elaboración tradicional, pero la textura es diferente.
0: Hem de començar a parlar dels carpaccios de gamba. Em deixeu parlar del carpaccio de gamba?
3: Sí, sí.
0: M'entusiasma, però em quedo amb gana. Podem parlar de què és el carpaccio de gamba? Que Freixas, me'l demano i tinc molta gana després, perquè me'l dona amb torrades o amb algo, o és molt bo, però s'esfilagar-se, és com poqueta cosa, no? Feu carpaccio de gamba a casa vostra?
4: Sí.
2: Nosaltres tenim carpaccio de gamba.
0: Surt?
2: Sí, surt molt, la veritat és que sí. Però embrutar-se les mans amb una gamba i llepar després els dits...
0: Oi? Gràcies. És per senyors que no es volen embrutar els dits. Té el gust de la gamba, però no estàs fent el cerimonial que requereix una gamba. I em quedo amb gana, perquè mentre...
1: Escolta'm una cosa, dius carpaccio i dius em quedo amb gana. Aquestes dues coses, la mateixa frase, són típiques. O sigui, que demanes un carpaccio et quedes amb gana, tio. Ja ho sabem, això.
0: Carpaccio de vedella amb parmesà, doncs vas fent trampes al solitari.
2: Jo tinc un amic que sempre diu que sobretot menys d'un quilo és carpaccio.
0: Ah, ja, no,
1: cadascú carpaccio. Cau bé el teu amic.
0: Aquest és el nostre.
5: Ai, senyor. Escolta, saps de què parlarem demà, Villanueva?
0: Amb el Picó, doncs del que...
5: Amb el Picó. Demà ve el Picó a les 11, com cada dijous. Però a banda del Picó...
0: Què més?
5: Demà, mira, 3 dies i curat. Rescaten antics remeis de la comarca de les Garrigues per evitar que desapareguin. Al final es perden. La Universitat de Lleida ha recollit el testimoni d'una desena de veïns de la comarca per mirar de mantenir aquestes tradicions d'abans, que a poc a poc es van perdent. Allò que l'argila, per exemple, que va molt bé per quan et fas un cop, et dones un cop, quan tens un esquins, és antiinflamatòria, alleuja el dolor. Després, coses que jo no sabia. La infusió de marreu o marreus, una planta local que diu que cicatritza una ferida en un tres i no res. Això, per exemple, és una cosa que desconeixia. De fet, no sé ni què és això.
1: Com la rosa mosqueta.
5: Dels marreus, marreus, no ho sé.
0: És a l'arbolari demanar-ho, marreus.
5: Diu, tires un raig damunt la ferida, 3 dies i curat, això.
0: M'encanta aquesta ferida, 3 dies i curat.
5: 3 dies i curat, efectivament. Doncs demà, tant algú de la Universitat de Lleida com alguns d'aquests testimonis que porten tots aquests remeis que s'estan perdent, ens ho explicaran aquí en directe. Oli de ginebra obtingut per destil·lació seca... no sé, coses, vaja. antiparasitàries, bé, mil curiositats d'aquestes
0: que... A més, naturals de tota la vida de les àvies freixes.
5: Sí, d'això, les farmacèutiques no són enemigues teves, Xavi, perquè, clar, s'està

0: perdent.
1: Les farmacèutiques no estaran d'acord, però les àvies sí. S'ha de curar les coses amb coses naturals i no només amb potingues de farmàcia. Estic totalment d'acord.
2: La ginebra destil·lada espavila moltes coses.
0: Això ho farem demà. Farem moltes altres coses, que ara us avançarem amb el Jordi Vila, però abans deixa'm saludar el Pere, per exemple. Com estàs, Pere?
3: Hola, bon dia, molt bé.
0: Bon dia, des d'on truques?
3: Des de Manresa.
0: Des de la capital del Bages, des del cor de Catalunya. Com ha anat aquí la pluja?
3: La pluja, res de res. Jo estava esperançat que plogués, però res.
0: Ai, senyor, tant que convé que plogui, tu.
3: He hagut de regar.
0: Has hagut de regar? Què has regat?
3: Tinc un hortet i he hagut de regar.
0: Què culls a l'hort ara, sobretot?
3: Ara, en aquests moments, només tomàquets.
0: Només tomàquets? De quina varietat?
3: Sí. Ai, ja m'has fotut.
0: Com ja m'has fotut?
3: És una d'Aragó, que no me recordo mai.
0: La de Barbastre?
3: La Barbastre.
0: Oh, allò és boníssim. Allò, aquella tan tupida que gairebé no té llavors, allò és, és el bo i millor,
3: és
0: allò.
3: És divi.
0: Allò és espectacular. Sí. No t'equivoques, sí. No? Ja plantes una de les millors varietats que hi ha, i tant, molt bé.
3: I llavors tinc algunes de penjar per l'hivern i ja està.
0: N'hi ha que pesen un quilo d'aquelles, també en diuen rosa de quilo, d'aquesta de Barbastre.
3: Sí, aquí el color de rosa d'aquí de Manresa és un altre, que és 8.
0: Ah, aquella de Montserrat?
3: De Montserrat,
0: aquella sí. Va molt bé per posar l'oli, que està foradada per dins, i aquells forats, aquells clots, està molt, molt bé, tu.
3: I és molt dolça.
0: Som de pagès, com el doctor Cugat.
1: Això sap més de tomàquets que de
0: no,
1: persones.
0: Sabem del que sabem.
1: És apassionant, Freixer.
0: Tot no ho sabem, ningú ho sap tot.
3: Bueno, i també agafo raïm, préssecs, pomes...
1: Jordi, un dia anem a l'hort del Freixer, se fa un reportatge.
0: Jo no en tinc d'hort. Pere... Endevina, home, ens faria molt... Que fa molt temps que ens escoltes o no, que ets del matí a Ràdio 4?
3: Si fa molt temps, sí.
0: Sí? Ja la temporada passada ja ens havies trobat.
3: Ja l'any passat ja ho seguíem, sí. Ara ja et trobàvem a faltar.
0: Ara. Moltes gràcies, home.
3: La dona deia, ara ja tinc ganes de que surti.
0: I com ens vas descobrir? T'ho va dir algú o has vist alguna cosa a les xarxes socials? O com va ser això que ens vas trobar? O va ser casualitat?
3: Bueno... La dona que va mirar en emissores.
0: Sí.
3: Llavors et va trobar i, bueno, ens va agradar i et seguim.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Pere. Ens agradaria molt que ho endevinessis, això. Ens faria molta il·lusió que guanyessis aquest dinau sopar. Què et sembla que és aquest soroll d'avui? Què és això, Pere?
3: Podria ser una rata.
0: Una ratota, no? Em sembla que no. No, Pere, m'has fotut un disgust.
1: Sí, perquè era molt maco.
0: Torna a trucar, Pere, volem que guanyis.
3: Vale, ja trobarem un altre dia.
0: Demà regalarem una cosa, ara ho explicarem, brutal, Pere. Però t'espero un altre dia, de veritat, torna a trucar quan vulguis. Moltes gràcies i records a la dona, sobretot, adeu.
3: Molt bé.
0: Dani, hola.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Dani, d'on truques tu?
4: Molt bé, doncs mira, ara mateix truco des de la Palma de Cervelló.
0: La Palma de Cervelló, perfecte. Què et sembla que és això, Dani?
4: Jo diria que és un conill.
0: És un conill, això? Sí o no? Ara ho sabrem. Sí, senyor, Dani.
4: Ostres.
0: Arribar i moldre, això, eh?
4: Déu-n'hi-do.
0: Molt bé. Fa temps que ens escoltes, els del matí de Ràdio 4, o no?
4: Sí, ja fa temps, fa un parell d'anys.
0: Un parell d'anys, no, que no els tenim. Vam començar fa un any. Se t'ha fet llarg. Gràcies, Dani, i felicitats, enhorabona. Sí?
4: Moltíssimes gràcies.
0: Merci, home, que vagi bé fins quan vulguis. No pengis.
4: Vale, gràcies.
0: No pengis, sobretot. Perfecte. Escolta, què farem demà, Jordi Vila? Alfred Rodríguez Picó, tertúlia d'actualitat.
1: Però abans, tenim bon cap de setmana de temps o què?
0: Això ho sabrem demà amb el Picó. No m'ho facis dir tot ara, Villanueva. Va, demà, amb l'Alfred, sabrem exactament què passarà per la Diada, ja ens ha avançat el Marc que farà bo, què passarà el cap de setmana, i sobretot tendències. Què passarà a finals de setembre i a l'octubre? Atenció, perquè s'acaben d'actualitzar i l'octubre pot ser un mes molt mogut. Ahir a la tarda em va trucar el Picó, m'ho va avançar. Després, parlarem el tema aquest dels remeis, que ja hem comentat.
2: I parlarem amb l'Alejandro Soya, l'andalús que aprèn català, diu que cada dia m'enamoro una mica més de la llengua.
0: Ah, veus que bé.
1: L'andalús que viu a Andalusia o que viu a Catalunya?
0: Majoristes de Mercabarna. Demà, majoristes de Mercabarna.
2: Sí, amb l'Elisabet Carabajal.
0: Productes d'estrella d'aquesta setmana al mercat. Quin és el millor peix, el millor marís, la millor fruita, la millor verdura. I regalarem una panera. De veritat, demà la veureu. És una cosa espectacular.
2: Estàs fent els gestos i és immensa.
0: Una panera immensa de fruita i verdura dels majoristes de Mercabarna, que és el que demà regalarem als oients d'aquest programa. Qui vindrà demà, Jordi Vila?
2: aquí vindrà
0: Lo Pau de Pau!
2: Lo Pau de Pau!

0: nit.
1: Però ho faltar jo, no?
2: Que saps totes,
1: que vols, home, clar, que me les sé totes.
3: Mira, escolta, la idea és fer un arròs acá al restaurant Aradi i després que vingui el Pau de Pons i et fa un concert i ja pots tocar el cel. Mira.

0: veus, doblar ja la coneixies. Ja coneixies el Pau de Pons, eh?
1: Personalment no, però bueno, sí.
0: Però el segueixes i saps qui és. I coneixes, a més, la cançó Costa Brava.
1: Sí.
0: Com tot el país. L'altre, aquest estiu, no sé quina idea, tu ja no ets lo Pau de Pons, ets lo Pau de Catalunya.
1: Sí.
0: Ai, senyor, doncs demà lo Pau aquí. Què rius, Jordi Vila?
2: No res, escolta, que en un 3 i no res ja estem acabant el programa,
0: sí,
2: Xavi. Han passat moltíssimes
0: demà
2: coses.
0: Sentirem les sintonies dels dibuixos animats de la vostra vida, oients, i
2: sí,
0: també ens podreu trucar.
2: Sí,
0: us
2: sí,
0: donarem
2: sí
0: un número, farem un sorteig i un de vosaltres o una de vosaltres s'endurà la panera dels majoristes de Mercabarna.
2: M'encanta la sintonia de tancament.
0: Sí?
2: M'encanta aquesta nova sintonia de tancament. Li dona com un
3: xic-xic-xic-xic-xic.
2: Ja estem acabant, ja estem acabant.
0: Farem tertúlia amb el Falgàs, amb el Cot i amb el Sergio Fidalgo. Ara les notícies de la una. Fins demà. Bon dia a tothom. Gràcies.
2: Adéu a tothom.
4: És la una.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Protecció Civil demana rebaixar les restriccions de mobilitat establertes per avui durant l'inici de l'episodi de pluges. L'episodi està rebaixant la intensitat i s'enviarà un més alert a la població de les 5 comarques afectades, Vallès Occidental, Garraf i el Penedès. Mireia Monero.
6: Sí, el temporal s'ha desplaçat respecte a les previsions inicials i ara mateix es concentra al nord de Catalunya, encara que la intensitat s'ha rebaixat en molts punts. Per això, es proposa rebaixar les restriccions de mobilitat. Imma Soler, subdirectora de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil.
7: Demanarem que s'aixequi aquesta mesura de que no hi hagin desplaçaments i també que s'aixequi aquesta mesura de suspendre les activitats sanitàries que no fossin no urgents o no essencials.
6: A aquesta hora també es reprèn l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que recordem portava interrompuda des de les 11 del matí a causa d'un raig sobre una catenària a Sant Vicenç dels Horts, una incidència que havia afectat 21 trens i 7.000 passatgers. Fins les 12 del migdia, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 214 trucades per incidències relacionades amb aquest temporal.
4: A més de mobilitat, també hi ha retards a la línia R2 Sud, al nucli de Rodalies, que poden anar amb retards per un possible robatori de cable que afecta la senyalització entre l'estació de França i la bifurcació Glòries Clot. El president del govern central, Pedro Sánchez, defensa l'anomenada llei de nets després que el Tribunal Suprem l'hagi suspès cautelarment. Entrevistat al programa Mañaneros 360 de Televisió Espanyola, Sánchez ha recordat que la llei estava ja en vigor en les anteriors eleccions generals i que va ser el Partit Popular el que més vots va obtenir de l'exterior.
8: Por tanto, es una ley que lo que hace es recuperar y reivindicar la mejor de las Españas, que fue la de la Segunda República, que sufrió un golpe de Estado precisamente por aquellos que hoy, sus descendientes, lo que están haciendo es tratar de cercenar sus derechos de ciudadanía, como también hicieron de obligarles a exiliarse en muchas ocasiones, en gran medida, a países latinoamericanos.
4: Sobre aquesta llei encara no es coneixen els arguments del Tribunal Suprem que afecta els fills o nets de persones que presumiblement van marxar d'Espanya entre el 36 i el 55 com a exiliats. A Ràdio Nacional, el professor de Dret Constitucional a la Universitat de Còrdoba, Carlos Arce, ha considerat que és massa tard per revertir el dret de sufragi d'aquest grup. Recordem que la llei de memòria democràtica, en què es recull aquest supòsit, es va aprovar el 2022.
9: El hecho generador de jurídico de adquisición de la nacionalidad y por ende todos los derechos fundamentales que ello conlleva, el derecho al sufragio, creo que esto es una opinión que ya se pasó el momento para cuestionar eso. Entonces, yo insisto que sería muy necesario conocer cuál es la argumentación jurídica que ha hecho el Supremo para aprobar esta medida cautelar.
4: I no veu clar que aquesta qüestió es resolgui finalment fent fora aquestes persones del cens electoral. Més qüestions. El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha criticat la llista en perfils de periodistes del Ministeri d'Interior. Álvarez creu que és reprovable des d'un punt de vista democràtic.
10: De muy mal gusto que tengamos dosieres en relación con la ideología, las personas que libremente que tienen el derecho a expresarse con absoluta libertad y que no pueden tener ningún tipo de censura desde ningún lugar y menos desde el Ministerio del Interior.
4: La dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia i la substitució del comissari Ferran López estan generant la reacció política entre els partits catalans. Junts demana la compareixença urgent de la consellera d'Interior dimecres vinent al Parlament perquè doni explicacions. Salvador Jap Vergés.
3: El govern no només ha de limitar-se a anunciar com està fent aquests canvis, sinó que el que ha de fer és explicar-se, explicar quines són les discrepàncies concretes que hi ha dins el Departament d'Interior, com pensa garantir l'estabilitat d'aquest departament, etc, etc.
4: Junts censura el relleu del nou cap López perquè diuen que és la personificació del 155 i de la persecució dels Mossos de l'independentisme. Pels comuns és una bona notícia, però alerten que no és una bona idea que el que rellevi sigui un mosso en actiu. David Cid dels Comuns critica la inestabilitat del govern.
11: La sensació de provisionalitat fa pensar que no estem davant de l'últim canvi. Per tant, crec que seria més adient.
4: I la CUP, per la seva banda, s'atribueix la victòria compartida del pas al costat de Trapero i recorda que el Parlament ha demanat la dimissió de Parlon. Xavier Pellicer.
12: Miri, nosaltres li volem donar un missatge claríssim a la consellera Parlon. La feina que s'ha fet amb vostè i amb Trapero al capdavant del Departament d'Interior ha estat vulnerar de forma sistemàtica els drets a la mobilització popular.
4: Doncs això és tot per part nostra. Com saben, la informació continua aquesta sintonia.
13: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom, fitness, wellness, core, kickboxing, córrer, caminar, bandes de resistència, ioga, pilates, tai chi, ciclisme, natació... Jo he de dir que ja em perdo, no? Aquesta temporada em vull posar en forma, però no sé a qui he de fer-li cas. No vull anar a un gimnàs a lligar, això ja ho tinc cobert. No sóc competitiva, per tant, no sé, fer esport, segons quin esport, no em convé. Què faig? Avui a La Tàctica, què fem per millorar la nostra condició física? Crec que els dines també es volen posar en forma. Va, entrem a casa seva.
2: Els dines.
3: Vinga, Laura, només 10 minuts més de cinta. Sents com cremes les calories del croissant d'ahir? Ai, Jordi, l'única cosa que estic cremant són les ganes de viure. I apaga això, que el soroll sembla un helicòpter acabat d'aterrar al menjador. D'acord, donem-li una oportunitat al Pilates. Segons l'aplicació, aquesta postura es diu el signe majestuós. A veure, estira el coll...
4: M'he quedat un pèl encallat. No em puc moure. El signe té una rampa.
3: Molt majestuós. Si sembles un ganxo de la roba molt plegat. Et vaig dir que el joc de peses de 20 quilos era millor opció.
5: Les peses... perquè caiguin al parquet i el veí de baix ens anunciï una altra vegada. No hi ha una manera de fer exercici a casa que no acabi a l'hospital o al jutjat de guàrdia.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: Ai, com puc millorar la meva condició física sense lesionar-me? Per què està tan de moda el Pilates, que és una disciplina, diríem, bastant antiga, que té anys? Què aporta? Bé, mira, la Mireia Guarner és metgessa de família especialitzada en exercici físic i salut. Actualment treballa al Centre del Rendiment de Sant Cugat i a la Unitat de Medicina Esportiva de Barna Clínic Sant Joan de Déu. Per tant, ara obrim línies, ja aneu apuntant al telèfon del directe perquè la Mireia està a la vostra disposició per respondre les preguntes al 900-454-455. Mireia, què tal? Bon dia.
6: Hola, molt bona tarda, Mariola.
1: Què tal? Sí, mira, ja porto des de dilluns pensant que no sé si dir, no sé si apostar pel bon dia o pel bona tarda, que es poden dir les dues coses a aquesta hora, no suposo?
6: Totalment.
1: Mireia, què ens pot passar si no ens movem?
6: Doncs bé, l'exercici físic és una de les millors coses que podem fer per cuidar la nostra salut, no? I no només ja per prevenir i tractar malalties, sinó també per sentir-nos millor i mantenir la nostra qualitat de vida al llarg dels anys.
1: Uh-huh. Jo deia moltes paraules només al començar, molts anglicismes, perquè és veritat que sembla que l'exercici vagi al costat de modes, no? de paraules d'aquestes, i ara veig que tot arreu hi ha la paraula wellness, no? Que no sé si té alguna cosa a veure amb tu com a metgessa, però sí que té a veure amb fer exercici i a benestar i salut mental i qui un poti-poti, no? Tu, des de, diríem, la teva disciplina especialitzada, què en penses d'això?
6: Doncs ben bé tot això que comentaves, no? Un popurri. Doncs sabem que l'exercici ajuda a prevenir i tractar malalties cardiovasculars, com podrien ser des de la hipertensió, la diabetes o la dislipèmia, però també millora la salut mental, la qualitat del son i pot ajudar a disminuir dolors.
1: Mm-hmm. Clar, és que, de fet, aporta moltes coses al dia a dia, però no sé fins a quin punt, depèn de la disciplina que facis, t'aportarà una cosa o altra, o l'important és moure't en general?
6: Bé, doncs jo considero que una idea molt important és que no cal ser esportista, no?, per beneficiar-se de l'exercici físic. Des de caminar a la feina, desplaçar-se en bicicleta, pujar escales en lloc d'utilitzar l'ascensor, jugar amb els fills o els nets, fer feines de casa, anar a l'hort... Doncs tot això són petites decisions del nostre dia a dia que sumen i molt.
1: Clar, ara també hi ha molta gent que... És que jo dic lo de les modes perquè a vegades no sé per què, i ara potser ho notem més amb les xarxes socials, que de sobte la gent es posa a dir una cosa, no? O sigui, ara no hem de córrer, sinó que hem de caminar. O caminar no cal fer 10.000 passes. O sigui, què ens has de dir des de la teva disciplina de tot plegat?
6: Doncs jo diria que el més important és vigilar l'estona que passem sedentaris, no? O sigui, no només és important fer exercici, sinó intentar passar menys hores seguides asseguts i moure'ns més al llarg del dia. Per això, si ara comença el curs, no? I dius, vinga, va, vull cuidar la meva salut, doncs no pensem que hem de començar fent molt, sinó que comencem amb el que puguem mantenir, amb una activitat que ens agradi, no? I que encaixi en el nostre dia a dia. D'alguna forma diria que el nostre objectiu no ha de ser fer esport durant unes setmanes, sinó aconseguir que el moviment formi part de la nostra vida.
1: És que, clar, de fet, nosaltres el que fem, al fons, és buscar tàctiques, en aquest cas, gamificades, no?, per poder caminar, no? I el dels 10.000 passos potser és una mica això, no? De dir, va, em proposo que arribar als 10.000 per dir alguna cosa, ja sé que estaré movent-me, no?
6: Exacte. De fet, es va utilitzar, no?, aquesta xifra dels 10.000 passos, però realment doncs, tampoc és la xifra màgica, no? No és la píldora màgica, no és el fàrmac en la dosi òptima, no? És una forma d'animar la població a que es mantingui activa i una forma doncs, senzilla de poder-ho mesurar.
1: Mm-hmm. Mira, tenim una nota de veu que ens arriba des del WhatsApp de la tàctica, que ja ho dic, que us ho heu de guardar contactes i ja a partir d'aleshores, quan us el guardeu, ja podeu anar enviant aquestes notes de veu. És el 690-080-830, 690-690-080-830, i ens ha deixat un missatge a l'Àngela.
7: Bon dia, Mariola. Soc l'Àngela i actualment tinc 61 anys. I estic fent 2 dies d'exercicis de força, però m'agradaria saber amb quines altres pràctiques ho puc combinar per tenir la meva salut completa de cara a la vellesa. Moltes felicitats pel programa.
1: Moltes gràcies, Àngela. Clar, és el tema força i dones d'una edat. Això, què passa amb això? Pots respondre-li a l'Àngela?
6: I tant. Primer de tot vull felicitar a l'Àngela, no? Perquè fer treball de força 2 dies per setmana i ser constant doncs ja és fantàstic, no? I més que dir doncs, un exercici en concret, el que li diria és que no s'oblidi del sòl pelvià, que és la musculatura que tenim a la part baixa de la pelvis i que ajuda a controlar la bufeta i l'intestí, no? I a sostenir els òrgans pèlvics. Llavors, quan fem força, que ella està fent, no?, actualment treball de força, és molt important coordinar bé la respiració i el sòl pelvià al mateix temps.
1: Mm-hmm. Però,
6: llavors...
1: Digues, endavant. No, m'interessa molt.
6: No es tracta de tenir un sòl pelvià contret tota l'estona, sinó de saber activar-lo durant l'esforç i després relaxar-lo. Per tant, seria, la idea és continuar fent aquest treball de força, que ja ho està fent molt bé, però al mateix temps cuidant que aquesta musculatura també estigui treballant de forma conscient.
1: Entenc el que dius. Últimament, sobretot, no sé, la gent que a partir dels 40 anys mires un dia a les xarxes, a Instagram mateix, un exercici de força, llavors ja tens una allau de gent ensenyant exercicis de força, no? Jo estic com una mica que farta d'aquesta cançoneta que hem de fer exercicis de força, però tu ratifiques que és importantíssim en aquestes edats fer aquests exercicis. Què aporta? Concretament ho has dit una mica, però m'agradaria que ho centressis, això.
6: Sí, el treball de força és fonamental per mantenir coordinació, estabilitat i per donar suport a totes les estructures òssies del cos. Per tant, seria una forma també de prevenir lesions que puguin haver-hi més tard, com pot ser l'artrosi, que seria un sobreús de l'os. Diguem que com més anys vivim, no?, més mobilitat acaben tenint aquests ossos i més desgast.
1: Però també ens diuen que l'activitat de força és el que realment ens fa primar, per exemple. Això es diu molt, que no és anar allà a fer cardio i allò suar, no sé, ara estem amb el Pilates i als 80 estàvem fent aeròbic, no? Per exemple, de l'aeròbic al Pilates. I era sempre a fer molta cinta, suar. Ens deien que suar era a primar. I ara és força primar o com va això?
6: Bé, vindria a ser una combinació de les dues pràctiques, no? Tant un treball d'exercici cardiovascular, que vindria a ser aquest, no? Que comentaves de bici, nedar, sortir a córrer o caminar, segons la condició física, combinat amb aquest treball de força. Llavors, cap per si sol té el 100% de benefici, sinó que és aquesta combinació d'aquests dos tipus d'exercicis que ens porta, no?, a tenir una millor salut cardiovascular i, entre altres, doncs, comportaria tenir un millor control de massa grassa i massa muscular.
1: L'Anna, a través de les xarxes, ens diu que té problemes de genolls. No sé si és el que passa més, no sé, del cos, quina és la problemàtica més generalitzada, però què hauríem de fer si tenim problemes als genolls?
6: Bé, el primer que et diria, Anna, no?, és que no deixis de moure't. De fet, en la majoria de casos, l'exercici és part del tractament d'un dolor de genoll. Sobretot, treballar la força, no?, tornem aquí, és important perquè és una musculatura, o sigui, perquè treballant la força contribuïm a que aquesta musculatura estigui forta i ajudi a protegir i donar estabilitat al genoll. I això ho podem combinar amb activitats de baix impacte, com podrien ser el caminar, anar en bicicleta, nedar o fer exercici d'aigua, segons el que toleri cada persona. I sobretot dir, no?, que tenir un problema de genoll pot voler dir moltes coses diferents. No és el mateix una artrosi que una lesió de menisc o de lligaments. Per això, si hi ha un dolor persistent o important, importantíssim consultar un professional perquè orienti el diagnòstic específic i, en conseqüència, no, pauti l'exercici més adequat en el cas concret.
1: El Toni diu que té migranyes. No sé si hi ha un exercici adient per això.
6: Doncs, Toni, el més important amb les migranyes és la regularitat. Millor una activitat moderada i habitual que fer grans esforços de manera puntual.
1: Ah, està bé. I mirarà, se m'acut també vertigen, seria una mica el mateix?
6: Doncs bé, en el cas del vertigen, a més també doncs, hi ha uns exercicis específics d'equilibri i de moviment del cap que poden ser molt útils, però idealment pautats per un professional segons l'origen d'aquest vertigen.
1: Mira, ens truca l'Eva per telèfon. Eva, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
1: Endavant amb la consulta, Eva.
8: Bon dia, Mariola. Doncs mira, jo tenia una consulta referent a la trocanteritis, que és algo que es veu patint molt les dones a partir dels 50 anys degut a la menopàusia, i doncs en els gimnasos i els doctors i de més ens limiten molt el treball físic o els exercicis per aquesta patologia, no sé com nombrar-la. Llavors, jo sóc una d'elles i patim que no sabem si bicicleta, no bicicleta, bicicleta elèctrica, Pilates, anem molt perdudes, i ja dic que no sóc l'única, sé que hi ha moltes dones que pateixen això degut a aquesta condició menopàusica que ens hi trobem. Doncs és la meva consulta.
1: Moltes gràcies, Eva. A veure, que et
8: A
1: contesta per la
8: vosaltres.
1: ràdio la Mireia. Endavant,
8: D'acord,
1: Mireia.
8: gràcies.
6: Doncs, Eva, és una pregunta molt complexa, no? Perquè és veritat que ho veiem amb moltes pacients i el més important seria tenir una bona estructura muscular i per tenir una bona estructura muscular doncs ha d'haver-hi un treball de força previ, no? Aleshores, com ho fem en una situació d'un dolor intens? Doncs l'ideal seria poder combinar un treball per pal·liar el dolor, que pot ser medicamentós, no? Un fàrmac, si el dolor és molt intens, amb la pràctica d'exercici físic per anar podent incorporar exercicis que ens donin suficient estabilitat a la cadera, no? Per suportar doncs, el nostre dia a dia.
1: Molt bé. A partir... Mira, és que, clar, amb el tema de la menopausa, és veritat que després de tants anys de silenci amb la menopausa, ara tenim la tira de consultes, no? A partir de la perimenopausa es recomanen exercicis de força, ja ho hem dit, això sí, no? Ens ho diuen a través de les xarxes, però això ja hem dit que sí, no?
6: Sí, de la menopausa estic completament d'acord. Encara se'n parla molt poc, però és una etapa per la qual passarem totes les dones. I amb la baixada dels estrògens es produeixen canvis molt importants, no? Augmenta la tendència a perdre massa muscular, a perdre massa òssia i també augmenta el risc cardiovascular. Aleshores, si hagués de prioritzar exercici, seria la força. però també és important doncs, combinar-la amb aquest exercici aeròbic que ens permetrà disminuir el risc cardiovascular. Dintre d'aquestes activitats, doncs, un exemple que sol posar sovint no, és ballar, que combina diferents tipus d'exercicis que ens poden ser molt útils.
1: Ah, m'agrada, això m'interessa. Mira, recordeu que tenim uns telèfons per contactar amb la tàctica de Ràdio 4.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690-080-830.
1: Doncs amb la Mireia Guarner ja hem respost moltes coses, però jo encara tinc dues preguntes a fer-te. Primer, evidentment, t'he vist amb les xarxes que ets molt de fer maratons. I què passa? Per què Catalunya vol fer tantes maratons i a totes les edats? Mireia, es pot fer una marató amb totes les edats o hem de començar a parar una miqueta?
6: A veure, una marató es pot fer a qualsevol edat, però hem de posar-la en context, no? Si ens fixem en un atleta professional de marató, la seva vida gira pràcticament al voltant de menjar, entrenar i descansar. I tot i així, normalment planifica una o dues maratons a l'any perquè sap que és una exigència molt elevada pel cos. Ara imaginem una persona que treballa 8 hores al dia, té una família, dorm les hores que pot, té estrès laboral i, a més, vol preparar una marató. La càrrega que està assumint és molt diferent, no?, en aquest professional. Llavors, jo sóc la primera que faig maratons i les gaudeixo molt, però també sóc molt conscient que l'objectiu de salut no és córrer una marató. El que és saludable és tot el que hi ha al voltant. Entrenar de manera adequada, fer treball de força, menjar prou, no?, tant en quantitat com en qualitat per cobrir les demandes energètiques, descansar i crear objectius realistes. Mm-hmm. Clar, o sigui, no és que la marató, sigui dolenta o bona, depèn del context.
1: Mm-hmm. Clar, però és que el tema de les maratons estan canviant, diríem, la nostra societat en molts aspectes. Estan canviant la moda. O sigui, cada vegada, no? O sigui, hi ha gent que es gasta més diners en què es posarà per fer esport que no pas del dia a dia, no? O sigui, la gent ja vesteix més esportivament parlant, no? Ja va cap aquí. I fins i tot a nivell d'alimentació està canviant una mica tota la societat, no?
6: Sí, jo sovint a consulta el primer que els hi pregunto és tu per què vols fer la marató, no? Ve una persona que vol córrer i dic per què la vols fer? Perquè potser la resposta a aquesta pregunta ens ajudarà a saber si realment és el repte que necessita la persona.
1: Uh-huh. Clar, la resposta ja et fa veure quin perfil, però sí que és veritat que hi ha molta gent que li dius és que és un estil de vida, no? O sigui, ja, però clar, fer maratons ja és una cosa com molt de l'elit per mi, no? O sigui, potser l'estil de vida ja és moure's més en general, no?
6: Doncs diríem que és un estil de vida si realment doncs, fer aquesta marató comporta que tinguis una alimentació doncs, més saludable, que cuidis més el descans nocturn, que intentis gestionar de la millor forma salut mental, no?, en general, o l'estrès del dia a dia. Uh-huh. Però sí.
1: D'acord.
6: Mireia, tenir en compte tot el context.
1: Molt bé, escolta, moltíssimes gràcies perquè hem fet aquí, no?, una pregunta. Ah, mira, hi ha una altra trucada. La Paquita ens fa una pregunta. Paquita, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Endavant.
9: Sí, mira, jo volia fer una pregunta perquè, bueno, jo fa ja temps que pateixo de les lumbars i a part, bueno, per artrosis i també tinc estrechament del canal. Esclar, començo a fer pilates i noto que estic pitjor. O sigui, aleshores, ara, actualment, no estic fent res perquè és que no sé verdaderament què és el que puc fer.
1: D'acord, doncs escolta la ràdio que et respondrà la doctora. Gràcies.
6: Doncs bé, seguim en la mateixa tònica. L'exercici és una de les eines principals per mantenir la funció articular. Llavors, activitats que no impliquin molts salts, impactes o cops repetitius sobre l'articulació serien recomanables. El que no recomanem és deixar de moure's. Llavors, si el dolor augmenta fent l'activitat o empitjora en les següents hores, és significatiu que és una càrrega que no estem assimilant bé.
1: D'acord, ens hem d'anar coneixent una mica el nostre cos, no? I anar veient si podem fer més o menys, no? També.
6: Exactament, Mariola.
1: Escolta, moltíssimes gràcies, Mireia Guarner. T'he de demanar permís perquè s'ha posat de moda una cosa a les xarxes, que és retornar al 1986, no? Que la gent amb la IA agafa fotografies i els hi posa. Després, jo vull fer la fotografia del dia d'avui, vull posar totes les convidades al 86. Em dones permís per utilitzar una foto teva, Mireia, i que la IA la reconverteixi als anys 80?
6: I tant.
1: D'acord. Doncs ja et trobaràs a les xarxes amb aquesta imatge. Moltíssimes gràcies. I clar, parlant de pilates, ara ens hem de començar a posar en forma, perquè els que ens esteu veient heu vist que en l'estudi hi ha una pilota, hi ha unes gomes i que hi ha una persona que anava dient sí, no, segons el que deia, que és la Olga Rabassa, que és instructora de pilates i creadora de Pilates en català. Olga, què tal, com estàs?
10: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Clar, l'última consulta també anava una mica per tu, no? Sí. Tens alguna cosa a dir-li, la Paquita?
10: Sí, ens trobem moltes vegades, els instructors de pilates, amb aquest tema. El tema de les lumbars és un tamassu, sí. Vale? A més, hi juguen moltes coses, moltes vegades també càrregues emocionals, falta de mobilitat, etcètera, etcètera. L'ideal seria que haguéssim fet pilates tota la vida per no arribar aquí, perquè el pilates incideix molt en la mobilitat de la columna vertebral, però sí que hi ha alguns exercicis de pilates que depèn doncs, quina lesió o quina molèstia tingui, no serien indicats al començament, hauria d'anar adquirint més tècnica, anar a trobar el punt, per tant, l'ideal en aquest cas seria potser fer-ho presencial, però en canvi hi ha molts altres exercicis de pilates que segurament sí que l'ajudarien, perquè l'ajudarien en aquesta mobilitat i en anar creant aquesta musculatura que li tregui pressió a la zona lumbar.
1: Clar, després d'anys sent instructora al teu centre Mollet del Vallès, vas decidir portar el pilates a casa de les persones, amb pilates en català, sí, per apropar aquesta disciplina a tothom amb diferents cursos en línia. No hi ha excuses, no cal ni sortir de casa per fer exercici. Clar, a nivell de fer pilates tens molta competència, però fer pilates en català no en deus tenir gens, no?
10: Clar. Aquesta va ser la meva idea. La principal, o el compromís, o el que tinc ganes, és de posar-ho el més fàcil possible, sobretot vaig a un públic de dones, que en el dia a dia ens costa més trobar l'estona o posar-nos aquell límit per anar al gimnàs, però sí, exactament, el moment de fer-ho, doncs dic, clar, persones que facin pilates online n'hi ha moltes, en principi tothom doncs, ho farà de la seva manera, però tothom ho fa bé, llavors què em pot distingir? I a més que és que jo m'expresso en català i per tant les meves xarxes també sempre les faig en català i vaig decidir tirar endavant aquest projecte.
1: És que jo sempre argumento molt aquest el fet diferenciar, no? Que em diuen, per què ho fas en català si arribaràs a menys gent? Jo dic, no, que el català és el fet diferencial que et pot distingir, i aquí tenim avui un exemple. Ens has portat diversos materials, sabeu que podeu preguntar-li el que voleu sobre pilates, que jo crec que hi ha un boom de pilates, al meu poble n'obren tres. Obren tres centres aquesta setmana, o sigui, de pilates, o sigui, això és fortíssim. Per tant, doncs, si teniu consultes, podeu enviar les vostres consultes al telèfon del directe, que encara no me'l sé de memòria, Però, va, el Genís ens ho posa. El telèfon del directe.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690-080-830.
1: Els teus cursos, Olga, combines o els teus vídeos, perquè es pot fer en directe o tens vídeos penjats, com ho fas això a les xarxes?
10: No, jo el que tinc és vídeos penjats tant al meu Instagram com al YouTube, que són normalment rutinetes més curtes perquè puguis provar, i els cursos són ja com classes gravades, vale? Són sessions que tu ja les compres una vegada, les vas fent i en realitat les tens per sempre, pots tornar-hi sempre que vulguis.
1: Clar, tu tens un termòmetre del que busca la gent, no? Perquè això, clar, si estàs a la xarxa saps quina és la frase que posen. No, perquè, clar, busques 10 minuts, força, braços,
10: bueno, no? Et penses, el tema del màrqueting digital és un altre tema a part i tots els creadors digitals anem com podem.
1: Però quina
10: això?
1: És la teva percepció del que vol la gent? Rutines per fer una cosa concreta, sí, genèrica, com ho fa?
10: Rutines curtes, vale? Sobretot perquè tenim aquesta tendència a creure'ns que no tenim temps, que el temps és el que hi ha, però fem servir molt això com a excusa. I sí que és veritat que jo també treballo al pilates molt enfocat en dones amb força, per tant faig una combinació. Llavors també quan són rutines amb pesos també agraden molt, o quan ja enfoques doncs, per uns braços forts o per unes cames més boniques, aquestes coses.
1: Jo quan has entrat amb la pilota i les gomes m'has dit el que m'agrada més és la pilota. Què fas tu amb aquesta pilota?
10: A mi m'encanta. Mira, això és la pilota.
1: És allò per l'antiestrès. Això ens aniria bé aquí cada dia.
10: Mira, és pilota tova, que en anglès es diu softball, i serveix per moltíssimes coses, perquè és un material que el pots implementar tant per desestabilitzar-te, amb la qual cosa t'afavorirà treballar l'equilibri, i l'equilibri, penseu que el nostre cos sempre construeix des de dintre, per tant, penseu en l'abdomen, en el core, abdomen profund, per tant, depèn d'on te la posis, et desequilibra i et fa connectar això, però també et pot ajudar, per exemple, posada entre els genolls a connectar musculatura interna de les cames o a fer els exercicis d'una manera que mantens alineades les cames, que moltes vegades depèn de quin exercici ens n'anem. Llavors et pot servir tant al començament per ajudar-te a millorar la tècnica com quan ja tens tècnica per fer una miqueta més difícil, per anar augmentant.
1: Sempre he pensat que és una cosa que a mi em costa moltíssim. Per què és tan important l'equilibri? Perquè jo sempre que arribo a un moment de la classe que et diuen ara poseu-vos amb un peu no sé què, o sigui, fatal. Soc la pitjor de la classe. Per què és tan important l'equilibri?
10: Mira, és molt important a nivell de vida i sobretot a mesura que anem complint anys, per evitar caigudes, per aquesta mobilitat en què ens movem amb seguretat. Però les dones que busquem tant el tema del sòl pelvià i de, no sé si heu sentit la paraula, core, el core són unes sigles en anglès que es refereixen a l'abdomen profund, perquè l'abdomen no és la tauleta de xocolata que busquen els homes culturistes al gimnàs, allò són els rectes, és una musculatura molt exterior. Les dones el que busquem, sobretot moltes després d'embarassos, és tornar a connectar musculatura més profunda. Aleshores, si tu imagina't que t'estires cara amunt al terra i et poses la pilota sota el sacre i ara eleva les cames, allà comença a ballar tot. Doncs obliga el teu cos sí o sí a buscar aquesta estabilització. El primer cop cauràs, però mica en mica va treballant internament, perquè és com el cos busca aquest equilibri. Llavors és molt beneficiós a nivell d'això, d'anar construint aquesta musculatura més interna, que t'evitarà caigudes perquè tindràs més equilibri, però sobretot en el cas d'això, de l'abdomen, de l'abdominal.
1: Clar, és una de les paraules també que últimament ens han sorprès, no? Això del core, no? que surt a tot arreu. Com hem d'entendre què és el core? Que és una mica, diríem, el centre del nostre cos, o...?
10: Sí, mira, en Pilates, era el powerhouse que deia Joseph Pilates, que és com el centre o el nucli del teu cos, el més intern. Ell explicava, o el mètode està basat, en que tu organitzes el teu cos des de dintre, des de lo més intern a lo més extern. Per tant, és molt important en Pilates. Però al final, el core, el que es ve a referir és això que et deia, que a l'abdomen no és només la musculatura més externa, sinó que hi ha molts músculs, el transvers, els oblicus... Llavors,
1: és la zona més genèrica, diríem,
10: sí,
1: no?
10: Sí, exacte, i és un tema que a nivell de postura, de males postures, vida sedentària, això que et deia, les dones, embarassos i parts, hi ha una musculatura que se separa, que deixa de ser competent, i tot això és el que busquem treballant quan es parla del core, de treballar el core, de connectar el core.
1: Feies una mica de història, perquè de fet Pilates era una persona, no?
10: Sí. Pilates era Joseph Pilates. De fet, ell va morir sense dir-li Pilates al seu mètode, es deia contrologia, i això ja prové de principis del segle XX. Sí, ho dic bé, perquè ja tinc fills petits, a vegades quan parlo de principis de segles pensen que és segle XXI, no. Principis del segle XX. Llavors, ell va començar, bueno, a través d'experiències personals, etc, però era alemany, va emigrar als Estats Units i va posar el seu primer estudi a Nova York, a prop d'un barri on hi havia molts ballarins, sobretot, que són com uns esportistes d'èlit, però que tendeixen a moltes lesions. Llavors, era un mètode com per ajudar-los a prevenir lesions, a reorganitzar el seu cos perquè fos més fort internament i doncs, prevenir o millorar moltes lesions que ells tenien.
1: I clar, Pilates, jo crec que és una disciplina que ja fa molts anys que es practica, no? No sé si hi ha hagut alts i baixos els últims anys, però
10: sí.
1: De què depèn això?
10: Bueno, això com tot és una moda, però jo crec que si ara està tan de moda, i a més ara es fan molt tipus de pilates, perquè una cosa és el pilates clàssic, amb els exercicis clàssics del mètode que ensenyava ell, i ara doncs es fan moltes fusions, no? I a part ja amb màquina, no? Amb reforma,
1: clar, això et volia treure aquest tema, perquè clar, sí. No? O sigui, ara hi ha un... Bueno, pilates amb màquina, que qui no hi ha anat es pensa que et poses una màquina i t'ho fa tot.
10: No,
1: és així, no?
10: No, però tendim a pensar que el pilates amb màquina és més difícil que el pilates a terra i tampoc és ben bé. De fet, el Joseph Pilates va crear primer els exercicis a terra, però com que veia que podien ser molt difícils fer-los amb la tècnica correcta, després va anar com implementant coses, no? Tot un seguit de màquines, que n'hi ha moltes més que el reformer, que ajudaven a l'alumne a entendre, perquè per ell era molt important que entenguis d'on surt el moviment. Perquè tu a vegades veus i dius, ah, jo ho faig, ho faig de qualsevol manera. No, no, el pilates, doncs, tens que aïllar el moviment, mira quina musculatura estàs treballant, no? Per això molta gent comenta, ostres, he començat a fer pilates i tinc cruiximents a músculs que no sabia que existien. Doncs és veritat, perquè són músculs que potser no estaves treballant encara que facis força.
1: Home, ara veus un calendari d'un gimnàs i no entens res. O sigui, dilluns, tic, dimarts, o sigui, no entens res. Llavors, tu tens alguna frase lapidària quan la gent et diu, perquè clar, pilates sembla que tothom sàpiga què és, però potser no ho saps què és, no? Una frase que diu, si fas pilates, és això. Clar, una frase de, és exercici, no sé, per exemple, en el pilates hi ha cardio? O sigui, el pilates fa suar?
10: Sí, suar, sí. Però clar, tu pots suar perquè estàs fent molta força sostenint una postura que no t'és còmoda i clar, clar, comences a suar
1: això que dèiem de la força,
10: però no hi ha cardio. En el pilates clàssic no hi ha... No és cardio. Jo el que t'explicaria potser com és pilates, doncs és un exercici molt complet que t'ajudarà a corregir la postura o els patrons de moviment, perquè realment vivim en una societat molt sedentària, que passem moltes hores asseguts, mal asseguts, com dic jo sempre, llavors doncs ara em fa mal les cervicals, ara em fa mal l'espatlla, ara em fa mal no sé què, i pot tenir molta relació en què no ens movem correctament i en què adoptem unes postures que no ens afavoreixen. Llavors el pilates t'ajuda a corregir tot això.
1: Mira, tenim una nota de veu de l'Andrea al WhatsApp del programa.
11: Jo em dic Andrea i justament estic de postpart. En aquest cas m'agradaria molt saber doncs, exercicis de pilates, sobretot per tornar a reprendre amb l'esport i per tornar a millorar temes de sòl pèlvic, temes d'abdomen i com tornar a reiniciar una rutina. Moltíssimes gràcies.
10: Bueno, doncs és una pregunta superinteressant. Jo, en principi, sempre us recomanaria a tothom que estigui en postpart que t'hagi donat ja l'alta al metge i que t'hagi, si és possible, fins i tot que puguis anar a un fisio especialitzat en sòl pelvià, no? Perquè les dones et diran exactament què tens, què pots fer, què no pots fer. Per què? Perquè sí que és veritat que el pilates és una sèrie d'exercicis que clàssicament els anomenem la sèrie abdominal, que potser no seria recomanat al principi, perquè primer tens que tenir una bona tècnica per no fer pressió, perquè no se'n surti la panxa tan fora i això pressioni el sòl pelvià, no? I llavors, molt important, i que el pilates ho utilitza molt, i que ho ha comentat abans la doctora, la Mireia, és la respiració. Com acompanyem els exercicis en la respiració? Aleshores, jo sí que et recomanaria fer pilates, si pots anar a un lloc presencial, doncs que sàpiguen perfectament en quina situació estàs amb el teu postpart, i llavors, per exemple, aquest element que comentàvem abans, la softball, a mi m'agrada molt també perquè t'ajuda a entendre el tipus de respiració que et va bé. Jo la faig
1: servir
10: també
1: molt pilota per... Tova,
10: La pilota tova, sí.
1: És broma. Perquè clar, és que estàs envoltada d'anglicismes i tu aquí
10: reivindicant. Hi ha molts exercicis que a vegades ens semblen molt difícils dir-los en català i, per exemple, l'esquat, que és la típica sentadilla al castellà, doncs clar. Resulta que està acceptada en català, escrita amb B i amb Q, esquat. Llavors, ja
1: que
10: està,
1: sapigueu, gent esquat. De xarxes que li dieu coses a l'Olga, que sapigueu que ella mira el termcat
10: amb
1: les paraules que com s'han de dir en català.
10: Sí, escolta.
1: Pel que fa a la roba, jo abans parlava, perquè és veritat que ara hi ha moltes marques que estan obrint doncs a fer això, roba per fer, bueno, el que en dèiem abans, gimnàstica, que ara és no sé quants noms. Què ens hem de posar per practicar pilates? Els mitjons antilliscants, per exemple, són clau?
10: Mira, ideal per pilates, sobretot, sí, tant al mat com en el reformer, de fet, seria anar descalç. Jo fins i tot sóc partidària, o jo entreno sense mitjons, el peu és molt important, per Joseph Pilates ja ho era, com col·loquem el peu, quines forces apliquem en el peu, però a vegades a l'hivern o perquè no estem acostumats, etc, doncs amb mitjons. Llavors, depèn, si tu fas servir un mat, que el mat ja és antilliscant, potser els mitjons no caldrà que siguin antilliscants.
1: Què és un mat?
10: Un mat, ai, perdó, doncs l'estora d'esport, que també al final acabem...
1: Per què li diem mat?
10: Mat és en anglès.
1: Ah,
10: veus, sí. Ja hem tornat a caure, em costa molt a vegades, però que estora tampoc no sé si està correctament aplicat, n'hi ha una altra, i em sortirà la màrfaga. La màrfaga, l'estora de fer esport... Sí.
1: Doncs,
10: Però sí, amb pilates, idealment, és amb mitjons. Jo a vegades veig persones amb les bambes i no, amb les sabates d'esport, perquè ja això t'està afectant a l'equilibri, amb
1: clar,
10: com
1: et
10: activaràs
1: recte el peu,
10: la musculatura...
1: No?
10: Sí. Llavors és important descalç.
1: Ara veig també que hi ha també molts llocs que venen només punteres, no? per protegir-te els dits, però que et pots moure igualment, o com allò que feien servir a dansa o el que sigui.
10: Sí, tot això són diferents coses que el mercat ens posa, però realment, idealment, i en pilates, ja et diria jo, o descalça, fins i tot amb aquells mitjonets que tenen per posar els ditets, perquè fins i tot és molt important començar des dels peus, activar els dits del peu, separar els dits del peu, això ja depèn de on vagis a fer pilates i que es tingui en compte, però és
1: clar,
10: important.
1: Parlant d'anglicismes, potser un dia hauríem de fer consultori de barfoot, no? Que, o sigui, sí. Que també que s'ha posat com molt de moda, sí, no? Que, sí. És, que és com un paral·lelisme anar descalç pel carrer gairebé,
10: sí,
1: no?
10: Sí, el barefoot és exactament, són peus despullats o peus descalços i al final és anar amb un calçat minimalista. Perquè els peus, és això que et deia, el nostre moviment o la nostra estructura comença o acaba en els peus, i sí que és veritat que hi ha algun calçat doncs, amb unes soles molt gruixudes o fins i tot que fan com una mica de balanci entre davant i darrere allò per fer esport. O, bueno, el que fa és que el nostre peu no activi molta musculatura que té perquè ja li fa la feina al calçat. No? Llavors és important per això.
1: I la Natàlia Sánchez ens apunta, que és amb qui hem preparat el guió, i a més ella tenia un problema d'esquena i ara ha començat a anar a pilates i està notant, que això suposo que, com deies abans, que és recomanable anar amb roba ajustada, no? Perquè la monitora vegi una mica la posició, no?
10: Mira, exacte, tu anava a dir, bueno, ajustada per l'exercici en si, no, però sí perquè l'instructor pugui veure si ho està realitzant correctament i et pugui corregir. Però més enllà d'això és que sigui còmode. Vale? Però, per exemple, en el cas del postpart, doncs també, que a vegades ens fa una miqueta de cosa, però si la persona que fa l'exercici doncs porta un top i se li veu la panxeta, ajuda també molt més a veure si està fent correctament l'activació.
1: Clar, deixem-nos d'estètica. Escolta, aquí a fer salut, a fer exercici, tenim també la Irene Desbombila, que és companya de redacció i presentadora del programa La Barrera del So. Ella també ens deixa una consulta.
12: Hola Mariola, sóc la Irene de la redacció. Bé, aquí ens fa falta molt pilates a tots, la veritat. Sí. Però jo el dubte que tinc és que no n'he fet massa jo. I em fa com una mica de por de quan m'hi posi, però em dona la sensació que hi ha músculs com molt interns que no sabies ni que existien i que de sobte et comencen a fer un mal i unes agulletes. I si diguéssim que sóc molt primerenca en aquests assumptes, no em puc fer mal, és la meva màxima preocupació. Gràcies, fins ara.
10: Mira, jo et diria que si comences a notar aquests cruiximents és que ho estàs fent correctament. I també que hi ha una cosa que crec jo que diferencia molt el pilates d'altres disciplines, és que busquem, més que dir-te amb l'exercici, no sé, copia'm o fes aquesta forma, estem sempre l'instructor dient-te què és el que has de sentir, a on ho hauries de sentir, quin múscul has de notar o quina articulació ha d'entrar al treball. Llavors, és una cosa molt minuciosa, que et dona moltes pistes i que tu mateixa pots anar corregint, perquè tu veus la imatge, la fas i després et diu no, però hauries de sentir-ho en l'abdomen. No ho estic sentint. Doncs pam, pam, pam, i vas corregint. I això és el que fa que el pilates ben explicat i pas a pas pugui començar a fer-lo qualsevol persona. Evidentment, no aniràs als exercicis més complicats, però és per fer des de zero.
1: M'imagino les gomes que poden anar molt bé si no et pots moure gaire i ets oficinista, per exemple, no? Que mentrestant vagis fent, no? Perquè, clar, mentre estàs treballant, pots agafar les gomes i fent el programa cada dia faré així. Així de passada, una hora d'exercici. Però bé, hi ha moltes mites, moltes llegendes urbanes, per tant, Olga, de Pilates en català, busqueu a xarxes, a Instagram, anem a fer el reel de la tàctica.
0: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: Va, anem a fer els mites, desmenteixes o les coses que vulguis dir sobre coses concretes que diem sobre els pilates. Pilates és només estiraments.
10: No, mentida, és això que et deia, és un exercici super exigent.
1: Pilates és respirar i relaxar-te.
10: No, pilates sí que és respirar, sí que és important la respiració per relaxar-te, no, concentrar-te, diria jo, en canvi.
1: El pilates és només per dones.
10: No, que va, el Joseph Pilates era un home, va sorgir amb origen amb homes primers, però no, és molt beneficiós tant per homes com per dones, és unisex.
1: Amb el pilates es perd pes.
10: Doncs mira, diria que depèn, que avui en dia molts estils de pilates, dependrà molt del teu estil de vida, però no va tan enfocat en això.
1: Pilates, perquè tinguis beneficis, s'ha de fer 3 cops a la setmana.
10: Bé, això, doncs, com més vegades ho facis, entre 3-4 cops a la setmana notaràs els beneficis abans, però jo sempre dic que el millor exercici és aquell que es fa. Pues, si només pots fer una a la setmana, doncs tira i comença per un.
1: Per practicar pilates has de tenir molta flexibilitat.
10: No, gens ni mica. Jo mateixa, com a instructora, encara hi ha alguns exercicis que no els faig tan bonics com a vegades veus la imatge, perquè em falta flexibilitat en alguna musculatura.
1: I fer pilates és molt car.
10: Bueno, això potser sí, que comparat doncs, potser amb altres disciplines, no sé per què, potser per la moda o perquè porta associat doncs, això, un mètode que sembla que tingui una tècnica, no sé, més tècnica o el que sigui, doncs s'està pagant més car. I penso que no és dolent que li doni com aquest, doncs aquesta
1: ara
10: manera.
1: Has de fer la teva falca, que el teu és gratis.
10: Ah, exacte.
1: Pilates no, en català a Instagram.
10: Sempre pots començar per provar-lo gratuïtament i si t'agrada. També té una cosa, també el tema del preu, sobretot és més car quan fas màquina, reformer, perquè és una maquinària que és costosa pels equipaments, pels gimnasos.
1: Clar, fer-ho des de casa...
10: Et surt molt més bé de preu.
1: Clar, jo he dit gratis, però no perquè has d'entrar en el teu...
10: Bueno, pots fer cosetes gratis i pots després, si t'agrada, ja comprar-te'l, però el bo que té el meu curs és que te'l compres un cop i ja la tens classes per sempre.
1: I ara tota la vida ja tindràs pilates per vendre. Escolta, moltíssimes gràcies, Olga Rabassa, de Pilates en català. No sé si ja has fet el tren que està de moda a les xarxes.
10: No, però l'he vist molt i he escoltat que li demanaves a la
1: doncs,
10: Mireia.
1: Em dones permís oficial per fer servir la teva fotografia?
10: Sí, farà gràcia veure-ho.
1: Doncs ja et trobaràs a les xarxes perquè aquest tren, la tendència s'ha de fer amb aquesta música. Es tracta de fer que la IA, la intel·ligència artificial, et porti l'any 1986. Ara ens farem una foto totes tres i si ja m'han donat permís, doncs li demanarem a la IA que ens posi en un gimnàs fent esport. A TikTok i Instagram ara mateix està ple de fotos amb aquesta música i la mateixa jaqueta, coses de la IA, simplificant. Jo hi era, ja hi era, el 1986, i mai vaig portar una jaqueta brillant de color turquesa i fúcsia. Ara bé, la permanent que m'ha posat la IA estava a punt de fer-me-la, eh? O sigui, el 86 encara no, però 5 anys després ja la portava. Això és Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, una cançó del 1987, a punt una nova col·laboradora que aquell dia, aquell any, no existia. Ella és llicenciada i a la tàctica apostem també per les noves generacions de periodistes. La Júlia Stals ens porta les tàctiques dels famosos.
0: La tàctica, cada migdia, d'una a dues, a Ràdio 4. El teu consultori útil.

0: en combustible, perquè carregar-lo acostuma a sortir molt més econòmic que posar gasolina o gasoil. I també té un manteniment més senzill i, per tant, en principi no cal passar tant pel taller. I a la ciutat, els vehicles elèctrics tenen alguns avantatges més, per exemple, per aparcar tenen més facilitats i en alguns casos poden circular pel carril Busbau. Però no tots són avantatges. Un dels principals reptes continuen sent els punts de càrrega, tant pel nombre de punts disponibles com pel seu funcionament i la velocitat. I si parlem de vehicles elèctrics, no només hem de mirar els cotxes, perquè tenim una nova notícia, i és que a Barcelona ja circula el primer bus de barri 100% elèctric, que és el que cobreix la línia 185 entre el metro de Canyelles i la Vall d'Hebron. I se n'incorporaran més.
1: No, si cada vegada anirem a més, però és veritat que necessitem tàctiques per lidiar amb el cotxe elèctric.
0: Cada vegada més. I el que hem descobert és que Lil Dami té un cotxe elèctric.
1: Ah, aquesta és la descoberta, o sigui, Lil Dami té un cotxe elèctric.
0: I avui descobrim la seva tàctica.
1: Ui, necessito parlar amb Lil Dami. Hola, com estàs?
2: Bon dia i bona hora. Bona tarda, com esteu?
1: Sí, això ho hem de discutir, si bon dia aquesta hora o bona tarda.
0: En català diuen que és bon dia tot el dia.
1: Anem alternant. Escolta, Dami, no ho sabia, o sigui, de l'1 al 10, com de satisfet estàs amb el canvi de gasolina elèctric?
2: Hòstia, jo et diria, pues, 9, 10 fàcilment, eh?
1: Podries anar realment de gira amb el cotxe elèctric o té limitacions?
2: Clar, és que molts cops que quan anem de gira, no faig gires gaire lluny, vull dir, el vol més lluny potser està a 2-3 hores normalment, i molts cops anem amb furgó, llavors tampoc és gaire limitant.
1: Home, crec que has d'anar a Banyoles aviat.
2: Correcte, però a Banyoles pujo i baixo amb la bateria tranquil·lament.
1: El 3 d'octubre, no?
2: El 3 d'octubre estem a Banyoles en concert. Hòstia, bona falca, Mariola, moltes gràcies.
1: Clar, escolta, jo aquí remant per tothom.
2: Clar que sí.
1: Escolta, Dami, el món està preparat per tenir un cotxe elèctric? Què és el que t'ha costat més? Perquè, bé, ahir parlàvem dels cotxes de segona mà, perquè ja tenim un col·laborador per parlar de mobilitat que crec que és superinteressant, però encara no hem volgut fer el cotxe elèctric perquè és una cosa que encara és una mica de pocs, no? Tu creus que estem preparats?
2: A veure, jo crec que el que no podem pretendre és de cop que tot el país faci servir cotxe elèctric. Més que res per un tema de tenim la xarxa elèctrica preparada. En un parc automobilístic envellit on el 80% aparca al carrer, com collons carregarà per la nit aquesta gent el cotxe? Llavors, jo crec que el cotxe elèctric és superútil, però depèn del teu cas. És a dir, si ets una persona o que fa molts quilòmetres al dia, o que no pots carregar-lo a casa, no sé, jo quan em pregunten els meus col·legues i tal, no el recomano.
0: Dami,
2: en el meu cas, digue'm, perdona.
0: Creus que s'ha de ser una persona previsora o no cal pensar tant?
2: Sí, jo crec que això és més mite. Jo precisament sóc la persona més despenjada del món i mai he tingut por de quedar-me sense bateria. Vull dir, el meu té més o menys real 500 quilòmetres. Jo què sé, hi ha pocs dies que hagi de fer més de 500 quilòmetres, la veritat.
1: Jo abans parlava amb l'Olga de Pilates en català, parlava de que, o amb la doctora també, que cada vegada gamifiquem més les nostres vides, no? I diem, hosti, 10.000 passos hem de fer per poder estar en forma. I amb el cotxe elèctric passa una mica això. No sé si tu ets dels que has deixat de córrer perquè la bateria et duri més i jugues amb el cotxe el percentatge i fas aquestes coses.
2: No, no tant. No. Intento no tornar-me boig, vull dir, jo el que vull a la meva vida són facilitats. Si de cop m'haig de comprar el cotxe i està traient una carta i amb el compàs traçant direccions per intentar calcular el vent i tot, hòstia, llavors seguir amb el cotxe de gasolina que tenia abans. A mi m'agrada la vida que sigui cada cop més fàcil. I per mi el més fàcil, els quilòmetres que faig, és això, i sobretot perquè arribo cada dia a casa, l'enxufo, i sé que tindré bateria per l'endemà.
0: I a l'hora de viatjar és fàcil anar amb el cotxe elèctric? Has de mirar els punts de càrrega del lloc?
1: Si clar, com ho fas? Quina és la teva tàctica per mirar-ho?
2: M'ho calcula el cotxe, no em digui el cotxe que em pari, jo em paro. Però he fet, jo què sé, vaig anar a Valladolid farà uns mesos i no em va semblar un inconvenient. També potser és perquè vaig amb el gos i jo què sé, cada 2 hores i mitja, 3, paro perquè el gos estiri les cames i faci i pixi. Llavors, simplement era aprofitar, enxufar 10 minuts, que el gos faci un pipí i seguir.
1: El que potser sí que has fet amistats, no? Perquè quan vas a carregar sempre et trobes històries.
2: No, és que, tio, jo és que crec que ho vaig calcular i el 90% de cops que he carregat a casa. És que no he fet quasi servir carregar fora de casa.
1: Mm-hmm.

0: Clar, això és una mica privilegi, no és veritat, no? Que hi ha gent que diu, ostres, que això del cotxe elèctric, si no tens una casa i no tens un carregador a casa, no es pot tenir. És el que comentaves
1: abans,
0: no? Bueno, si
1: tens, necessites parking, necessites parking.
0: Però, per exemple, a les comunitats de veïns, que els hi costa posar-se d'acord, imagines quan entri la conversa del carregador.
1: No, perquè crec que és una cosa... Corregeix-me, però crec que és algo que no depèn de la comunitat. Si jo vull posar-me un carregador, ara corregiu-me perquè no estic segur, però no és algo que es puguin oposar, que tu tinguis un carregador, perquè va pel teu quadre elèctric, no afecta en res.
0: Mm-hmm. Què és el que més t'ha ensenyat, diríem, el cotxe elèctric?
1: Jo, a mi, a conduir tranquil, tio. Vull dir, el cotxe que tenia abans sí que és cert que venia d'un manual amb marxes molt curtes. Hòstia, i de cop me n'adono que tinc un cotxe que és com un kart, que és només accelerar i frenar i no m'haig de preocupar més. Mm. Llavors, per mi, aquesta simplicitat és el major aprenentatge, no? Com que conduir podria ser fàcil.
0: Mm-hmm. Ja sé que sembla que siguem uns promotors del cotxe elèctric, però jo tinc com una mica la sensació que si tothom anés amb el cotxe elèctric, no hi haurien tantes baralles a carretera, perquè jo crec que et relaxa el fet que sigui tan silenciós. Soc una hippie, no?
1: No, això depèn de la gent i la societat ja està suficient xamuscada.
0: Desmenteixes rotundament això que dic jo.
1: No, encara que li posis un cotxe elèctric i li posis un palo santo al cotxe, la gent seguirà conduint enfadada.
2: Sí? I creus que la gent però està apostant cada vegada més a fer aquest canvi, a portar el cotxe elèctric?
1: A veure, sí, perquè també hi ha gent que li està interessant que el cotxe elèctric es promocioni, no? S'estan donant ajudes, que són per mi una mica discutibles, però s'estan donant ajudes al cotxe elèctric a Mansalva, i clar, òbviament, pues, és intentar apretar la gent, però després hi ha l'altra, d'on surt l'energia que estem aconseguint per alimentar aquest cotxe elèctric, i a part, quina és la petjada ecològica que té realment un cotxe elèctric, les bateries, el desballestament al final de la vida del cotxe elèctric. Vull dir, que a vegades sempre es posa l'argument de no, és que és molt més ecològic, i jo trobo, vull dir, no sóc un expert ni molt menys, però sí i no.
0: Mm. Home, veig que estàs fent una mica de canvis a la teva vida, perquè també has fet un hortet, eh? O sigui,
1: sí,
0: jo...
1: Mariola, estic madurant.
0: Ja ho veig, dic, ostres, el Dami... Dic, mira, després que ens vam barallar per l'autotune, ara ja no ens barallarem més, eh?
1: Jo no em barallo amb ningú. Jo només discuteixo per pasta.
0: Molt bé. I vas cobert, de moment vas fent. No, però escolta, el de l'hort vas fer com un seguiment, que la gent havia, no, t'havia d'ajudar a través de les xarxes.
1: Sí,
0: i...
1: no.
0: Vas acabar collint tomàquets.
1: Hòstia, he collit uns tomàquets. Mira, ara des de la finestra estic veient uns que potser cauran ara per dinar. Collonuts.
0: Encara tens tomàquets? Ja m'ha sabut que havia passat el tomàquet. Sí, encara te'n fa.
1: Sí, no, ja comencen a quedar-ne menys, però, hòstia, n'he collit prous, eh?
0: Escolta, Dami, moltíssimes gràcies per, doncs, això, perquè la Júlia avui ens ha descobert que tens un cotxe elèctric
2: i
0: un hortet i alguna cosa està passant a la teva vida.
2: T'estàs fent gran, Dami.
1: M'estic fent gran.
2: Clar, això és el que està passant.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Que així sea.
0: I això, 3 d'octubre, un concert a Banyoles, Blitz, crec, no? A la sala Blitz.
1: Eixa és, sala Blitz.
0: Val? I moltes coses més, que t'hi vist molt actiu. Moltes coses.
1: Sí, i més coses que han de passar aviat. Estic a tope, tio.
2: T'anirem seguint.
0: I temes tècnics, també. Ja ho parlarem, això, un altre dia.
1: Ah, sí, això mateix.
0: Ja has fet el tren de la IA, de posar-te l'any 1986?
1: No, ara sentia que parlava, no sé, em sembla una parida, si tu sí, no sé.
0: O sigui, tu has de reivindicar que la intel·ligència artificial serveix per coses més importants, no?
1: Bueno, sí. Sí, potser sí.
0: És un secret, això. Ja ho parlarem un altre dia. Una abraçada, Lil Dami, gràcies.
1: Adéu, guapa, que tingueu bon dia. Ciao.
0: Júlia, moltíssimes gràcies. Doncs mira, ja hem descobert això i no sé, ara començaràs a buscar la lupa dels famosos a veure què...
2: Sí, anirem descobrint tàctiques de famosos que de ben segur que en tenen moltes.
0: Perfecte, doncs mira, va, i demà sabeu què passarà aquí. Nosaltres, a banda de... anar pel canvi climàtic, som partidaris d'arreglar abans de comprar. I demà us portem a la tàctica de Ràdio 4 un mecànic de mòbils. Sabies que té dues pantalles al teu mòbil? Si te trenca la primera és fàcil d'arreglar, però si es trenca la segona la cosa ja és més cara. Però bé, ens poden ajudar algunes tàctiques per fer-ho doncs més assequible. La cosa es complica. Jo sé gràcies al Rafa Sánchez, que serà demà a l'estudi. Clar, si avui, que està plovent a mig Catalunya, s'us mulla el mòbil, l'heu de posar en el pot de l'arròs? Això és veritat o mentida? Doncs demà el Rafa Sánchez ens ho explicarà aquí a La Tàctica. Recordeu que el nostre WhatsApp és aquest, el 690 080 830. Ja podeu deixar les vostres consultes sobre el telèfon mòbil. Som la Natàlia Sánchez a la redacció, el Genís Sabater a la realització, tots vosaltres a la participació, gràcies perquè ens esteu trucant i ens esteu deixant missatges. I qui us parla, Mariola Dinarès. Seguiu Ràdio 4 a les xarxes, on hi haurà contingut complementari. Recupereu-ho tot a RN Audio. I doncs demà a la una tornem. Ara us deixem amb l'edició migdia. Adeu!

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Molt bona tarda. La previsió del temps millora i la Generalitat ha decidit aixecar algunes de les restriccions que afectaven el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i Baix Penedès. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Demanarem que s'aixequi aquesta mesura de que no hi hagin desplaçaments i també que s'aixequi aquesta mesura de suspendre les activitats sanitàries que no fossin no urgents o no essencials.
0: La resta de mesures, però, es mantenen fins les 5 de la tarda. I de la política estarem pendents avui dels canvis anunciats en el cos dels Mossos d'Esquadra. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha dimitit del seu càrrec. Fonts de la conselleria, consultades per aquesta emissora, atribueixen la dimissió de Trapero a una disparitat de criteris sobre qui havia de substituir a Miquel Esquius, actual comissari en cap, qui es jubilarà en breu. El càrrec de Trapero l'ocuparà el comissari Ferran López, qui va liderar el cos durant el 155. Clara Ontanyó, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: A les dues ja repassarem tot el que estigui passant en aquell moment a Catalunya. Abans, la resta de la informació d'Espanya i del món amb tu. Fins ara.
3: El president del govern, Pedro Sánchez, reconeix que l'Estat ha de preparar-se millor davant crisis com la de Ceuta. El cap de l'executiu ha concedit avui la seva primera entrevista televisiva després de la crisi saudí. Ha estat el programa Mañaneros 360 de Televisió Espanyola. Coneguem quins han estat els titulars més destacats. Lorena Enns, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, hores abans de que el govern central desclassifiqui tots els informes sobre Ceuta, el president Pedro Sánchez insisteix, no es podia preveure l'entrada massiva de migrants. En el capítol de l'autocrítica, Sánchez ha assegurat que l'Estat ha de preparar-se millor davant futures crisis com la de Ceuta per evitar atacs híbrids i millorar les fronteres a les ciutats autònomes.
5: Yo creo que hay dos elementos en los que el Estado tiene que mejorar. Uno es cómo nos preparamos ante ataques híbridos de esta naturaleza y dos, cómo en ciudades autónomas, en este caso Melilla y Ceuta, se preparan para una realidad estructural que es una diferencia, una desigualdad en la renta per cápita y las oportunidades entre un lado y otro de la frontera.
4: El president ha tornat a eximir de responsabilitats al Marroc, encara sense descartar res, perquè assegura'm, el govern ha d'actuar sobre proves i no sobre indicis. Sánchez, però, ha advertit que l'executiu central no accepta xantatges. En una entrevista que ha durat pràcticament una hora, el president ha anunciat que en dates properes el rei Felip VI visitarà Ceuta. Una conversa en la qual Sánchez ha defensat també l'anomenada llei de nets, l'endemà de la suspensió per part del Suprem ha apuntat que estan tractant de retallar drets.
3: La gestió de Ceuta ha planat sobre la primera sessió de control al govern espanyol del curs polític. Un altre tema d'actualitat que s'ha colat en la sessió és la decisió del Suprem de suspendre cautelarment el dret a vot dels qui certifiquen ser successors dels exiliats, la coneguda com a llei de nets. Cambra Baixa, Rosa Carreño, bona tarda.
6: Bona tarda. El president acusa a PP i Vox de deixar sense poder votar milers d'espanyols.
7: Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto.
6: El president lamenta la decisió del Suprem, que celebra Alberto Núñez Feijóo.
8: Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos y parece que esto tampoco le va a salir bien.
6: Abascal també ha carregat contra Sánchez per la gestió de la crisi de Ceuta.
9: ¿Está usted siendo chantajeado por Marruecos? No se preocupe, que es una pregunta retórica, no la conteste, que además le veo muy tenso.
10: Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
6: I Rufián ha tornat a avisar el president del risc que governi la dreta i l'ultradreta.
11: Ustedes son conscientes, ustedes saben, la gente que nos ve, que nos escucha, es consciente de lo que es capaz de hacer esta gente con 210 diputados aquí.
6: A la sessió de control, el PP també ha demanat la dimissió del ministre Marlaska pel document d'interior sobre periodistes.
12: ¿Cómo sigue sentado en esa silla? ¿No le da vergüenza? Ninguna lista negra.
6: PP i Vox convençuts que el ministre de l'Interior acabarà davant la justícia per la seva, diuen, negligència a Ceuta.
3: Sobre aquesta llista d'interior que classifica els perfils dels periodistes per la seva ideologia, s'ha pronunciat el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez. Creu que és reprobable des del punt de vista democràtic.
13: Las personas que libremente que tienen el derecho a expresarse con absoluta libertad y que no pueden tener ningún tipo de censura desde ningún lugar y menos desde el Ministerio del Interior.
3: Més coses, s'han reprès a l'Audiència Nacional les declaracions pel cas Leire Díez. Aquest matí ho ha fet la gerent del PSOE, Ana María Fuentes. Marc García, bona tarda.
14: Bona tarda. Fuentes està investigada per un delicte de falsedat en document mercantil. El jutge Pedraz sospita que Fuentes hauria pagat a Leire Díez per entorpir casos que poguessin afectar el partit o l'entorn de Pedro Sánchez. Segons Luco, la dirigent de Ferraz formaria part d'aquesta organització criminal creada per Santos Cerdán i coordinada per la coneguda com a lampista del PSOE. Avui també declara Ismael Oliver, exadvocat de Coldo García.
3: La Comissió Europea presenta avui la llei d'habitatge assequible que contempla restriccions al lloguer turístic i a la compra de segones residències en zones tensionades. Laura Hurtado, bona tarda.
15: Bona tarda. Brussel·les no té competències directes en matèria d'habitatge, però el que pretén amb aquest document és establir uns criteris comuns en els 27 països per blindar governs i ajuntaments. Ho ha explicat Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comissió.
16: For the first time in Europe, we are setting technical criteria to define what constitutes.
15: I ha enfatitzat que per primera vegada Europa estableix criteris tècnics per definir què constitueix una zona tensionada, una mesura que assegura donarà seguretat jurídica als alcaldes a l'hora d'implementar polítiques. A més, la Comissió ha publicat una llista de propostes en la qual insta els estats membres a adoptar plans d'acceleració de l'habitatge en zones tensionades amb l'objectiu d'incrementar l'oferta de pisos. La Comissió Europea també aconsella penalitzar fiscalment els pisos buits. Segons dades de la Comissió, calen 150.000 milions d'euros addicionals anuals per cobrir les necessitats d'habitatge durant la pròxima dècada.
3: I repassem altres notícies del món. El president de Sèrbia ha anunciat la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions.
14: Seran el pròxim 25 d'octubre, un any abans del que estava previst. El govern ha fet front a protestes als carrers, sobretot d'estudiants, des del 2024. Entre les exigències hi havia precisament la convocatòria d'eleccions anticipades.
3: I el seguici fúnebre amb el fèretre del difunt rei Harald V de Noruega ha fet aquest dimecres el recorregut des del Palau Reial fins a la Catedral d'Oslo.
14: Aquesta és la melodia que ha sonat quan el taüt ha entrat a la catedral de la capital noruega amb capacitat per prop d'un miler de persones. El president del Parlament i el primer ministre noruec han pronunciat discursos en memòria del difunt rei. A la família reial noruega l'ha acompanyat diversos membres d'altres cases reials, entre elles els reis d'Espanya.
3: I els Estats Units han destruït 5 vaixells iranians en un nou atac a l'estret d'Hormuz, mentre que la Guàrdia Civil afirma que les seves forces han atacat 2 bucs nord-americans.
14: Una situació que coincideix amb una nova pujada del preu del barril del petroli Brent, més d'un 2%, i se situa ara per sobre dels 100 euros. Assoleix d'aquesta manera el preu més alt des de finals de juliol. Puja també més d'un 4% el preu del gas internacional.
3: I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat aquest dimecres que demandarà per difamació al diari Haaretz per la publicació on afirmava que el primer ministre havia rebut una advertència dels Emirats Àrabs abans de l'atac de Hamas del 7 d'octubre.
14: Fins ara Netanyahu havia negat tenir informació prèvia, però ara aquesta informació revela tot el contrari. En una publicació a les xarxes, el primer ministre israelià ha afirmat que no va tenir cap conversa amb el president dels Emirats i acusa el diari i els seus autors de fabricar una calúmnia maliciosa, ha dit, contra ell. Parla de finalitats polítiques, vinculant la publicació del diari Haaretz a la publicació i a la campanya electoral. Israel, recordem, celebrarà eleccions el pròxim 27 d'octubre.
3: I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb la música Cart. El conjunt sud-coreà actuarà aquest vespre a la sala Razzmatazz de Barcelona. És un grup mixte de K-pop, una configuració poc habitual dins la indústria. I estan de gira europea i podria ser l'última abans de dissoldre's. Doncs així els deixem amb la informació a Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda, continuem mirant el cel. Això que escolten és la pluja que ha caigut a Olot, fins a 32 litres per metre quadrat, 61 a la Quar, al Berguedà, i 43 a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Tot i això, la situació millora i la Generalitat ha aixecat algunes de les restriccions de mobilitat que afectaven el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i Baix Penedès. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Demanarem que s'aixequi aquesta mesura de que no hi hagin desplaçaments i també que s'aixequi aquesta mesura de suspendre les activitats sanitàries que no fossin no urgents o no essencials.
1: A hores d'ara, per cert, ja s'ha restablert la circulació de l'AVE Madrid-Barcelona després d'arreglar la catenària Sant Vicenç dels Horts, que havia quedat malmesa aquest matí per culpa de la pluja. I en plana política, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, dimiteix el seu càrrec. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no ha volgut entrar en especulacions. Ha dit que ella estava satisfeta amb la seva feina, tot i no haver estat sempre d'acord amb ell.
3: No he vingut a fer interpretacions, he vingut a comunicar decisions, he vingut a explicar per què es produeixen els canvis, per una decisió personal del director Trapero. Òbviament, jo estic contenta de la seva feina, ho està el president.
1: El comissari Ferran López, qui va liderar el cos durant el 155, serà el substitut de Trapero. L'altre canvi que s'ha fet públic avui és el de Sílvia Catà, qui passarà a ser la nova comissària en cap en substitució de Miquel Esquius, el qual es jubilarà en breu. Serà la primera dona en ocupar aquest càrrec. De fet, segons fonts de la conselleria, consultades per aquesta emissora atribueixen la dimissió de Trapero a una disparitat de criteris sobre qui havia de substituir a Miquel Esquius. Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Allà calla les vies de sol, l'Eric sobrevia a la producció i el Santi García al control central. Moment ara per la informació de serveis. Veiem si millora la previsió, com deia. Maimé, Noelia García.
4: Durant les pròximes hores, molt pendents a Catalunya d'un fort episodi de precipitacions. Aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes localment molt fortes amb calamarsa. Molta precaució al litoral central i al Pirineu de Girona. Avís taronja i perill important per pluges que podran ser torrencials i acumular més de 60 litres per metre quadrat durant una hora. Les precipitacions aniran remetent al vespre, excepte el litoral central, on continuaran fins la matinada. Avui baixen notablement les temperatures. 26 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida.
1: I com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
5: Hola, bona tarda. Hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit Barcelona, en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral, la B10 i a l'Antitud, i aturades intermitents de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Pesós. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Protecció Civil ha enviat un nou missatge SLR a la població del Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès i Garraf per informar la població que s'aixequen les restriccions de mobilitat i es reprèn tota l'activitat sanitària. Decisió que arriba després que hagi rebaixat el nivell d'alerta en aquestes 5 comarques. La previsió és que el temporal de pluges vagi a la baixa durant les properes hores. Mireia Moreno, bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, l'alerta del Pla Inuncat continua activada, però la disminució del perill ha permès aixecar les limitacions de la mobilitat i reprendre l'activitat sanitària en aquestes 5 comarques. Tot i així, Protecció Civil reitera el missatge de prudència arreu del territori. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació d'Emergències. Sembla que no podem escoltar aquest tall de la sotsdirectora de Coordinació d'Emergències que, com explicava, reitera aquest missatge de prudència arreu del territori. D'altra banda, ja s'ha restablert la circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que ha estat interrompuda, recordem, durant dues hores aquest matí a causa de l'impacte d'un llamp sobre la catenària Sant Vicenç dels Horts. També s'ha cancel·lat una trentena de vols a l'aeroport del Prat. Aquestes alteracions a la mobilitat han estat fins ara les incidències més destacades del temporal a Catalunya. Les tempestes s'han mogut respecte a la previsió inicial i s'han desplaçat cap al nord del territori. En punts del Berguedà s'han acumulat 61 litres per metre quadrat. A Olot s'han acumulat 32 litres. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 214 trucades fins les 12 del migdia per incidències relacionades amb els aiguats i els bombers han fet una cinquantena d'actuacions. La previsió és poder donar per finalitzat l'episodi aquest vespre.
1: Gràcies, Mireia. Doncs l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura denuncia que els negocis que ofereixen el servei menjador escolar no reben cap compensació en jornades en què se suspèn l'activitat escolar per la meteorologia. Les despeses mantenen, però no facturen. Ha parlat a Ràdio 4 Pep Montes, gerent de l'associació.
7: Un cas aïllat, puntual, amb un curs, doncs no seria un gran problema. Però quan es van repetint aquestes situacions i tot fa preveure que en el futur es produiran cada cop amb major freqüència, doncs això es converteix realment en un problema de sostenibilitat econòmica per al servei.
1: Des de l'associació xifren en prop de 60.000 els menús que les empreses han perdut aquest dimecres a causa de les restriccions a 5 comarques. I una altra de les notícies del dia és la dimissió del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha presentat aquest matí la seva renúncia. Sergi Bassoles.
8: Una decisió, la de Trapero, que ha generat sorpresa, segons ens confirmen fonts consultades, entre els alts comandaments de la policia catalana i els alts càrrecs d'interior. La consellera Núria Parlon però ho sabia des de finals d'agost. Una decisió que la titular d'interior, en una compareixença aquest matí al Palau de la Generalitat, ha atribuït a motius personals del major.
9: Bueno, és una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar.
8: La consellera ha dit que li hauria agradat que Trapero, que portava 2 anys al càrrec, hagués acabat el seu mandat. Fonts d'interior i policials consultades per aquests micròfons, però, situen el pas al costat del major amb les tensions ocasionades els últims mesos amb la consellera. Unes friccions que haurien començat amb la polèmica infiltració de 2 mosses en una assemblea de docents al maig en plenes protestes del col·lectiu, però que haurien esclatat per les desavinences en el relleu del comissari en cap Miquel Esquius a les portes de la jubilació.
9: Nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip.
8: Josep Lluís Trapero, encara avui director general fins al proper 15 de setembre, quan ho farà efectiu el Consell de Govern, ha demanat tornar a la divisió d'avaluació de serveis dels Mossos d'Esquadra.
1: Continuem amb tu, Sergi, perquè Ferran López substituirà Josep Lluís Trapero i la comissària Sílvia Catà serà la nova cap del cos.
8: Doncs pel que fa als canvis, com deies, el nou director general de la policia serà Ferran López. Interior, doncs, torna a apostar per un perfil policial per ocupar aquest càrrec de marcat perfil polític. López, amb 3 dècades de trajectòria dins el cos, ha ocupat diversos càrrecs, tant operatius com de comandament i coordinació. Destaca el seu pas pel GEI, el grup especial d'intervenció, també que va ser cap de la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat, cap de la regió policial metropolitana sud, o, entre d'altres, també va coordinar la comissaria superior de coordinació central. Ferran López, però, és més que conegut per haver assumit el comandament de la policia catalana en un dels moments més complexos de la història recent dels Mossos, quan el govern de Rajoy va aplicar l'article 155. Posteriorment, va marxar en excedència al Futbol Club Barcelona, on va coordinar la seguretat del club, i actualment havia retornat als Mossos, on coordinava les relacions amb les altres policies estatals. Pel que fa a l'altre gran canvi, el relleu del comissari en cap Miquel Esquius a les portes de la jubilació, el càrrec l'ocuparà per primera vegada una dona, Sílvia Catà, tal i com ha destacat la consellera Núria Parlon.
9: Que és la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda.
8: Catà assumirà, per tant, el màxim comandament operatiu de la policia catalana. Va ingressar al cos l'any 1998 i ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional en l'àmbit territorial i en la seguretat ciutadana. Fins ara era la cap de la regió policial de Girona.
1: Doncs els socis de govern i també l'oposició celebren la dimissió de Trapero. Més detalls, Elena García.
10: I de fet, cap partit lamenta el pas al costat de Trapero. Bona tarda, l'oposició en bloc ho celebra. Al capdavant el soci Junqueras, que ja li va donar l'esquena fa 4 mesos després de la inadmissible infiltració de Mossos en assemblees de docents en vaga. Esquerra i Comuns beneeixen la crisi a Interior i alerten Illa de l'error que el cap dels Mossos no sigui un civil i de la provisionalitat del govern. Capella i Cid.
11: Calia un canvi.
12: A crisi per setmana. La sensació de provisionalitat fa pensar que no estem davant de l'últim canvi.
13: Nosaltres demanem que passin les coses quan és evident que ja és insostenible la situació.
10: Junts acusa Illa de perdre el control de la seguretat i d'Interior i amb la CUP critica el nomenament de López, Vergés i Pellicer.
14: La consellera Parlon hauria de plegar. El Departament d'Interior ha fet aigües.
15: Vostè, consellera, donarà les excuses que vulgui, però aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i el seu govern, si no les atura, de forma immediata.
10: El PP veu el govern en descomposició. Vox, Tilla, Trapero, de covard. Garriga.
16: Està abandonant un barco
11: que està hundiendo de manera covarda.
10: Junts i Esquerra demanen que Parlon detalli els canvis al Parlament dimecres vinent, després de la diada, quan Illa suma 5 alts càrrecs cessats en 2 anys. Trapero, 2 setmanes després del 2 d'Interior, del d'Educació i el de Justícia Juvenil.
1: I en gran plana política, l'exconseller d'Agricultura de la Generalitat, Josep Grau, ha mort aquest dimarts a la nit als 80 anys. Grau i Seris va començar en la política municipal el 1983 com a regidor de Convergència Democràtica de Catalunya en el seu municipi, on va ser alcalde per Convergència del 1987 al 1999. Va presidir la Diputació de Lleida del 90 al 99 i va ser també diputat al Congrés.
0: Edició migdia.
1: Els usuaris del tren avant de la línia Lleida-Barcelona denuncien el deteriorament d'aquest servei amb canvis constants de combois i reducció, diuen, de places. També alerten de l'augment de vibracions en alguns trams de la via, per tot plegat demanant a Renfe i al Ministeri de Transports una actuació urgent. Lleida, Pepa Sant Genís.
16: La plataforma dels usuaris del tren avant a Catalunya alerta del deteriorament continuat en la qualitat i la fiabilitat del servei d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Segons els usuaris, la situació s'ha agreujat novament aquesta setmana. La plataforma afirma que han hagut canvis en la configuració dels combois que han comportat una disminució de més de la meitat de l'oferta de places sense una explicació oficial. Kevin Bruque és el portaveu de la plataforma dels usuaris del tren avant.
17: El problema ara mateix és que van canviant els trens a mesura que els hi va bé, no ho indiquen, per tant tu vas allí amb un bitllet i resulta que aquell bitllet no... Sí, vas a... Diguem que aquell lloc ja no hi és perquè és possible que t'hagin de ficar en una plaça que no és la teva, arribes a Tarragona i ha d'entrar més gent i no hi cap i per tant han de fer venir un altre tren d'un altre lloc, la manca de freqüències...
16: A banda d'això, alerten que continuen les vibracions en diversos trams de la línia, fet que diuen augmenta la sensació d'inseguretat dels usuaris habituals. Per tot plegat, la plataforma Banc Catalunya exigeix a Renfe i al Ministeri de Transports transparència sobre les causes d'aquests canvis de material, la garantia del manteniment de les places habituals i actuacions urgents a la infraestructura per resoldre les vibracions.
1: Segons que ha pogut saber Ràdio Nacional, l'Ajuntament de Barcelona, la Junta Constructora de la Sagrada Família i els veïns afectats per la construcció de la façana de la Glòria al carrer Mallorca han trencat l'acord al qual havien arribat per tirar endavant la fase final de la basílica. Les tres parts treballaven sobre el reallotjament de 216 habitatges o la compensació econòmica pels qui no volien ser reallotjats. Tot i que el pacte estava en la seva fase final, no havia estat signat encara per les parts. El motiu de l'aturada de la negociació té a veure amb una proposta d'afectació veïnal més gran. Des de l'Ajuntament consideren que no s'ha trencat res perquè el pacte no havia estat signat i defensen que es continuarà treballant en pro de l'acord. Més coses, l'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa de punts amb més risc de suïcidi a la ciutat i estudiarà la possibilitat de col·locar barreres físiques o senyalització amb recursos de suport. Els suïcidis a Barcelona es mantenen estables des de fa anys, però cada any que passa s'incrementen les peticions d'ajut, especialment Maite Boada, entre els joves.
18: El mapa amb punts de risc per suïcidi a la via pública s'elaborarà d'acord amb la Guàrdia Urbana i la col·locació, si és possible, de barreres físiques en aquests punts o d'informació de recursos disponibles pretén, diu Marta Villanueva, regidora de Salut, actuar a temps.
19: Això significa actuar abans d'aquest suïcidi, sinó també doncs, actuar davant de les ideacions suïcides, les temptatives i també les situacions de patiment emocional.
18: Per Agustí Bonifacio, del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya, el suïcidi té a veure amb la desesperança vital i també amb el gènere i les precarietats. Per aquest motiu, defensa, és important detectar les vulnerabilitats per poder acompanyar.
1: I 23 estudiants d'ètnia gitana accedeixen a la universitat a aquest curs. D'aquests, 18 ho han fet a través de les places reservades dins del programa del poble gitano. D'aquesta manera es vol afavorir que aquests joves aconsegueixin trencar barreres, siguin referents en la seva comunitat. La Genèria Puig començarà un doble grau en Dret i Relacions Internacionals a la Universitat de Barcelona.
20: I a vegades tu et planteges, estic tenint beneficis que no em mereixo, però la veritat és que he tingut molt suport de la meva família, sobretot, i he pogut arribar doncs, on estic. No? La meva família sempre m'ha dit que havia d'estudiar, perquè la meva mare mai va tindre l'oportunitat de poder seguir aquests estudis, que havia d'ocupar-se doncs, de la seva família.
1: Des de la posada en marxa del programa l'any 2018 han entrat a la universitat 154 joves d'ètnia gitana. I parlem ara dels primers jocs esportius interhospitalaris que organitza aquests dies l'Institut Goodman, jocs de 25 disciplines diferents en els que participen 47 persones amb lesió medular de 10 hospitals d'Espanya. Marc Esparza.
2: Els participants en aquests jocs són persones d'entre 18 i 60 anys que han patit una lesió medular entre el 2025 i el 2026. L'objectiu és que l'esport passi a ser una part fonamental en el seu procés de rehabilitació. Carles Llepes, mestre d'Educació Física Goodman.
21: Han fet processos de rehabilitació en els centres de neurorehabilitació d'Espanya, com podria ser Goodman, i que ja d'alguna manera han fet un tastet d'algú d'esport. Però al final el que volem és juntar-los tots aquí a Barcelona, tots els esports simultanis en 3 dies i que els provin tots.
2: Es busca també que l'esport sigui una eina inclusiva per a aquestes persones.
21: Segurament els que venen de Canàries és possible que siguin el primer cop que agafen un vol, que estan pràcticament sols en un hotel i que han d'anar superant totes aquelles adversitats que es aniran trobant recolzats pels professionals del seu centre, perquè puguin anar superant tots aquests entrebancs i en el seu dia a dia siguin més independents a l'esport com a eina inclusiva i com a foment de l'autonomia personal.
2: D'entre les 25 disciplines d'aquests jocs hi ha l'atletisme, pàdel, ciclisme, submarinisme, esgrima o rugbi. Els jocs es fan al complex esportiu Hospitalet Nord i també a Goodman.
1: El canvi climàtic serà el gran protagonista de l'11a edició del Science Needs You, que se celebrarà a Figueres aquest setembre i octubre. Una trobada de divulgació científica que arriba després d'un estiu marcat per temperatures excepcionalment elevades a Catalunya. Girona, Gemma Esteve.
22: Les temperatures rècord d'aquest estiu, l'augment del nivell del mar, els episodis de sequera prolongades són alguns dels efectes d'un canvi climàtic que tindrà conseqüències ambientals, però també socials i econòmiques. Entendre què està passant, com els fenòmens extrems afecten el nostre dia a dia i quines eines tenim per adaptar-nos, és el que s'abordarà enguany al Science Needs You. La iniciativa reunirà científics de referència com Josep Peñuelas, investigador del CSIC, que portaran dades i evidències científiques en un moment en què els discursos que neguen o minimitzen el canvi climàtic guanyen terreny. Àngels Iacor és membre de l'Associació per a la Divulgació Científica.
23: Que hi ha persones amb responsabilitat política a diferents punts del planeta que es dediquen doncs, a proclamar que no existeix aquesta circumstància. Per tant, és molt important apropar a la ciutadania persones amb coneixement que puguin doncs, fer entendre què és el que està passant.
22: El programa es completarà amb cinema, conferències i activitats que combinaran ciència, cultura i territori, una iniciativa que busca també captar l'atenció del públic més jove.
1: El Departament de Cultura fa una aportació rècord de més de 31 milions d'euros als ajuts a les arts escèniques en els pròxims 3 anys. Centres, empreses i companyies de teatre, circ i dansa es beneficiaran d'aquestes subvencions pluriennals. Marta Orquín.
24: El Departament de Cultura destinarà més de 31 milions i mig d'euros als ajuts triennals per al desenvolupament i producció de les arts escèniques. És la dotació més alta de la història d'aquestes línies de suport al sector del teatre, la dansa i el circ des de la seva posada en marxa el 2014. La nova convocatòria augmenta el pressupost un 66% respecte al trienni anterior i triplica el nombre de beneficiaris des de la primera convocatòria, arribant a un centenar de sales, productores i companyies. Aquest creixement augmenta els recursos destinats a consolidar les estructures empresarials, incrementa el nombre de produccions i el seu pressupost. Un model pluriennal que garanteix la continuïtat, segons la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
25: Dotarà les arts escèniques, sobretot, de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar amb més seguretat, que podeu desenvolupar projectes a llarg termini, i per tant que pugueu assumir més reptes i majors reptes creatius i créixer tant en qualitat com en ambició artística i per tant econòmica naturalment.
24: El sector teatral és el principal beneficiari dels ajuts amb una 60 de companyies, sales i productores. El segueix la dansa amb 28 companyies que rep 4 vegades més recursos en una dècada i tanca el circ amb 13.
1: L'actor i dramaturg Manuel Dueso ha mort a l'Hospital de Sant Pau als 73 anys després d'una llarga malaltia. El sabadellenc va ser fundador de la Sala Beckett i va representar i dirigir més d'un centenar d'obres d'autors com ara Shakespeare, Molière o Genet. També va treballar al cinema i la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. Va escriure poesia i va publicar diversos llibres.
26: I tots els tritons us podeu transformar així?
27: Tots no, només alguns.
1: Aquí l'escolteu en l'històric programa Planeta Imaginari, una de les seves primeres intervencions televisives. També va sortir a films com El Cuerpo, Mientras Duermes, Contratiempo y Eva, i a sèries com Cuéntame cómo pasó, La Riera o Vis a Vis. La temporada passada va estrenar l'obra Jean Boboana al Teatre Nacional de Catalunya. I avui marxem al ritme de Martirio.
28: Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida, nunca te veré.
3: mis ojos al cerrar te ven.
1: Martirio, Júlia Colom, Olivia, Zana Curra o Judit Nederman són algunes de les artistes destacades de la tercera edició del Muses Festival, que tindrà lloc durant els mesos d'octubre i novembre en diversos municipis del Camp de Tarragona. Nosaltres ho deixem aquí, la informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la Ràdio Pública. No

0: El quart temps. José María Rubí.
1: Bona tarda, comencem marxant a l'exterior. Avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet i li agraïm molt al Joventut que ens permeti una estona amb alguns protagonistes abans del debut oficial d'aquesta temporada. Jaume Riello, estàs al costat del gran reforç de la penya aquest estiu.
2: Al meu costat un jugador molt estimat aquí a la parròquia Verdinegra, molt estimat pels seguidors del Joventut. Ha passat, després d'estar a la penya, a més en una etapa molt complicada de la penya, pel Reial Madrid primer, pel Futbol Club Barcelona després, i sempre que trepitjava l'Olímpic de Badalona sempre rebia l'ovació de la gent d'aquí de Badalona, i això no és fàcil, venint amb la samarreta, per exemple, del Futbol Club Barcelona. Ni més ni menys que tinc al meu costat el Nico Laprovítola. Nico, què tal, com estàs?
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, qué buena presentación, ¿no? Nada, muy contento de estar acá en el Olímpico otra vez, de que nos espera una gran temporada por delante.
2: 7 anys fa de la teva marxa de la penya, des d'aleshores això, Madrid, Barça, 7 temporades. Com recordes aquell Joventut que vivia una època una mica més complicada, lluitant per la permanència? Com recordes aquells anys?
3: No, recuerdos todos muy lindos, ¿no? Más allá de las posiciones en las que estábamos o de situaciones, ¿no? Que pasamos todos, tengo recuerdos lindos, ¿no? De haber jugado con gente que más allá de adversidades dejaba todo en la cancha, por la peña, de tocar fondo, de estar muy tristes y después una victoria que te sacaba lágrimas cuando... Después uno no siente eso, ¿no? No es fácil jugar por la permanencia y nosotros lo hicimos, nos salvamos varias jornadas antes de lo esperado, dimos vuelta a una historia que estaba muy dura y la verdad que después todo fue muy lindo, ¿no? Jugar una copa con la peña fue especial, después muchos años. La verdad que tengo grandes recuerdos de esa temporada, de esos años, y el amor que la gente siempre me transmitió es otra cosa que me llevé a casa.
2: Aquell partit contra el Baskonia de quarts de final de la Copa del Rei, l'MVP amb la penya. Ha passat molt de temps, aquests 7 anys, la penya ha canviat molt, els seus objectius ara són ben diferents. Nico Laprovítola, imagino que també haurà canviat i haurà evolucionat en aquestes 7 temporades.
3: Sí, bueno, fui padre, tuve lesiones complicadas, pasaron un montón de cosas, ¿no? Dentro de la cancha, fuera, y la verdad que, bueno... 7 años puede parecer mucho, pero fue todo muy rápido y bueno, acá estamos de vuelta, ¿no? Con muchas ganas de jugar, con la misma ilusión con la que llegué el primer día a Badalona y la verdad que lo que voy a intentar transmitir en la cancha es eso, ¿no? Frescura y que intentemos jugar bien al básquet.
2: En aquesta segona etapa, el teu rol canvia una mica respecte a aquell primer, Nico. Aleshores eres... el gran playmaker del Joventut. Ara tens jugadors que són també molt creatius al teu costat, Ricky Rubio, Ante Tomic, jugadors amb amenaça exterior com és l'Àlex Reyes. No sé, com abordes aquesta segona etapa de la penya i si creus que això pot fer que el joc del Joventut sigui divertit de veure. Sou molts jugadors així, amb un estil molt, molt creatiu, molt divertit.
3: Bueno, fue una de las cosas por las que vine, ¿no? Como la penya jugó los últimos años al básquet, era... muy lindo de ver, siempre era muy lindo enfrentarlos, ¿no? La verdad que el equipo tiene que tener un poco esa premisa, ¿no? De jugar bien al básquet, de divertir a la gente. La gente de Badalona sabe de básquet, entonces nos van a pedir eso, nos van a demandar que juguemos bien, ¿no? Y bueno, tenemos que tener eso como objetivo y bueno, después la calidad de los jugadores que tenemos este año es muy buena. Jugadores, bueno, diferenciales como Ante, Ricky, que nos van a hacer mejores a todos. Y bueno, tenemos que todos encontrar esa química y esa manera de jugar para que el equipo vaya para adelante.
2: Vaig acabant, Nico. Objectius de cara a aquesta temporada, objectius teus, individuals, i també col·lectius de la penya. Amb què estaries content un cop acabi el curs?
3: Yo personalmente me gustaría estar sano todo el año. Eso sería ya un logro importante y es algo por lo que, bueno, intenté trabajar todo el verano y bueno, intentaremos que no pasemos grandes sustos. Y después colectivamente el equipo me gustaría que juegue bien, que transmitamos dentro de la cancha, que juguemos a ganar, ¿no? Tenemos que tener ambición para ir por esos objetivos, para tener suerte de levantar algún título, poder estar en grandes torneos, poder estar en la Copa, Final Four de BCL. Creo que tenemos que ir por todo. Tenemos un buen equipo y tenemos que ser muy autoexigentes también.
2: Gràcies, Nico, i molta sort.
3: Muy bien, gracias, nos vemos.
1: Doncs gràcies al Nico i Jaume. Fins les 3 tenim temps d'escoltar els protagonistes. Ens demanes pas. Nosaltres, de moment, anem avançant.
0: El quart temps. José María Rubí.
1: El Futbol Club Barcelona debuta a la Lliga de Campions de Futbol en aproximadament 4 hores. Els blaugrana rebran el Feyenoord des de 3:15. Germà Garcia, ho venim repetint, el Barça està tenint un inici de curs espectacular i, d'altra banda, l'única absència dels habituals per avui és la d'Eric Garcia.
4: Sí, serà el gran absent aquesta tarda, tota vegada que està sancionat. No té res a veure la fractura de tabic nasal perquè entrena amb total normalitat, això sí, amb un protector facial, i fins i tot estarà disponible per jugar diumenge al camp de Llevant. Les altres dues baixes són les dels lesionats Frenkie de Jong i Rooney Bardaggi, i l'única novetat que presenta la convocatòria és la presència de Brian Fariñas. S'esperen canvis a l'11 del Barça, atès que entrem en dinàmica de 2 partits per setmana. Avui podríem veure d'entrada homes com Joao Cancelo, Christensen, Dani Olmo o Adeyemi, per donar descans als que han vingut jugant darrerament, com Xavi Espar, Gerard Martín, Fermín López o Anthony Gordon. Koundé ocuparà el lateral dret, que deixa Eric García, i la resta els habituals, com Joan García, Cubarsí, Pedri, Rodri, Lamín o Rafinha. Un Barça que arriba llançat, amb les 4 victòries contundents en 4 partits de Lliga, en els que ha marcat 17 gols i només n'ha encaixat 2. I una dada més, com a mínim curiosa. El Barça no ha perdut mai a casa en partit oficial contra equips neerlandesos, ja siguin l'Ajax, el PSV, l'AZ Alkmaar, el NEC Nijmegen o el Utrecht. I només té un precedent contra el Feyenoord que data de l'antiga Recopa de la temporada 74-75, on el mític Charlie Reixac va anotar un hat-trick. Mm,
1: i què és el més important que hem de saber del rival del Feyenoord, germà?
4: Doncs mira, que és un equip que està invicte a l'Eredivisie amb 3 victòries i 2 empats, que és el tercer classificat a 4 punts del líder, que és l'AZ Alkmaar, i que ve de guanyar el camp del NEC Nijmegen per 3-1. El seu entrenador és l'ex-blaugrana Gio van Bronckhorst, que va jugar des del 2003 fins al 2006 com a lateral esquerre, guanyant la Champions de París. I també té un altre ex-blaugrana, que és el terrassenc Mika Marmol, que va jugar al Barça B i també va jugar després a l'Andorra i la passada temporada a la Unió de Esportiva Les Palmes. Un Mika Marmol que avui serà titular al lateral esquerre i que se les haurà de veure amb Lamine Yamal, del que parlava en conferència de premsa.
5: Que seria un error centrar-se solo en Lamine. Sabemos del potencial que tiene el Barça en la línia d'arriba y creo que es muy importante ser un equipo, estar todos juntos y tener muchas ayudas durante todo el partido y estar concentrados.
4: Un Feyenoord que arriba també amb baixes, 4 segures, i un dubte fins a darrera hora, com és el de la seva estrella, el davanter francès Musa. Té un altre espanyol a les seves files, com és el davanter valencià Nacho Ferri, de la Pedrera de l'Ontinyent, que va jugar a l'Alzira, i el capità italo-neerlandès Luciano Valente. I fins i tot tenen dues joves promeses, com són Schaken i Van Persie, que són fills dels dos exjugadors com Ruben Schaken i Robin Van Persie. Però sobre el paper, el Barça, en principi, no hauria de tenir cap problema per superar avui en aquest Feyenoord. Partit, recordo, a 6:45 de la tarda, sota l'arbitratge de l'alemany Sven Jablonski, primer cop que arbitrarà el Barça, i molt atents a la situació climatològica perquè s'anuncien pluges al llarg del dia d'avui.
1: Molt bé, doncs paraigües i i que no sigui tan greu la situació com en principi havia de ser. Gràcies, germà. Abans de seguir amb la Champions, parèntesi, ens torna a demanar pas al Jaume i això significa que tornes acompanyat.
2: Doncs mira, estic amb l'entrenador de la penya, amb el Dani Miret. Dani, què tal? Bona tarda.
6: Molt bona tarda.
2: Acaba ja la pretemporada, comença ja l'hora de la veritat. Com de satisfet estàs amb com ha anat aquests mesos, aquest estiu, aquesta pretemporada?
6: L'estiu ha anat molt bé. Hem pogut fitxar jugadors que crec que són primeres opcions per nosaltres i que era prioritari, no? La tornada al Nico, per mi també a nivell de prioritat tenir un jugador com l'Isaac és molt important. Hem fitxat perfils de jugador que penso que encaixen molt bé, no? En el nostre estil i en el nostre equip, com l'Àlex Reyes, l'Emer Solimanovic. L'estiu bé, la pretemporada doncs bé. Amb el tema de les finestres no puc dir que les sensacions meves siguin positives a nivell de poder tenir una planificació com toca, perquè no hem tingut l'equip junt i hem tingut accidents i aquest marge de dies que teníem per arribar a la Lliga Catalana doncs, ha estat més limitat i ens agrada doncs, anar més preparats a la Lliga Catalana i ens agradaria doncs, haver tingut temps amb tot l'equip per poder competir de la manera que volem.
2: Dani, la sensació és que la gent a Badalona ha renovat il·lusions amb la continuïtat de Ricky Rubio, que ens tenia una miqueta amb l'ai al cor, si continuaria o no aquesta temporada, amb la tornada especialment del Nicola Provitola, un jugador molt, molt estimat aquí a la penya. Imagino que tu també estàs il·lusionat amb la nova temporada.
6: Super, vull dir, si posem el Ricky dins del grup de fitxatges o de renovacions, doncs està clar que no hi ha una millor notícia, no? Per la penya, pel joventut. Vull dir, insisteixo que per entendre la dimensió de poder tenir un jugador amb aquest lideratge, jo personalment no el canviaria per cap altre jugador de la Lliga. No sé si vols arribar a preguntar també si el canviaria per algun d'NBA, però segurament tampoc ho faria perquè crec que tenir el Ricky jugant per la penya és el primer fitxatge, no? I aquesta continuïtat la valorem molt positivament.
2: Un mira en la plantilla i veient jugadors tan creatius com el Ricky, com el Lapro, fins i tot com Ante Tomic dins de la pintura, pot imaginar que la penya serà un equip que serà divertit de veure. Què diu l'entrenador?
6: L'entrenador diu que l'afició l'any passat es va identificar, va disfrutar el camí. Vull dir, crec que la gent vingui al camp a disfrutar i a saber que l'equip es mereix confiança per al joc col·lectiu, perquè en els mals dies que tens durant l'any sempre et tornes a enganxar el partit. Vull dir, aquesta comunió que vam tenir amb l'afició i de disfrutar de pas a pas, per mi és el més important a cuidar. Vull dir, quan tu jugues a casa, l'any passat vam ser un equip fortíssim a casa, vam perdre pocs partits, perquè realment és mutu, no? El tema d'aquest sentiment de creure que podem competir contra qualsevol, que a casa especialment som forts i ens volem fer forts per la nostra gent, i penso doncs, que l'any passat vam fer molt bona feina, vam fer moltes de les coses que van estar a les nostres mans perquè així sigui, i aquest any doncs, amb un punt més d'encert i amb la mateixa ambició doncs, fer un pas més.
2: Dani Miret, moltes gràcies i molta sort en aquest inici de temporada, comença ja.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs gràcies. Gràcies al coach. I insisteixo, Jaume, si hi ha possibilitat d'escoltar algú més, tenim encara un quartet d'hora de quart temps aquí a Ràdio 4. Seguim. Reprenem el fil de la Champions de futbol. A banda del Barça, dels equips espanyols, avui juga l'Atlético a les 9 a camp del Liverpool d'Andoni Iraola. Els del Cholo Simeone arrenquen una competició que disputarà la final a casa d'ells.
7: Creo que para el club es muy importante que la final se juegue en el Metropolitano, seguramente muy importante para el club. Para nosotros tenemos que trabajar un montón para poder aspirar a poder llegar a un lugar privilegiado y bueno, nada, tendremos que ir de a poco ir encontrándonos y bueno, que pueda salir lo mejor en cada partido de acá para adelante.
1: Ho recalca el Cholo, que queda molt, queda tot el camí per fer encara. Ja ha fet un primer pas al Real Madrid, guanyant l'Inter de Milà a nit per 2-1. El Bernabéu va tornar a xiular Vinícius i Mourinho el va tornar a defensar.
8: Merece todo mi respeto. no está a tope, está trabajando más que nunca, sea en entrenamiento, sea en partido.
1: També primers 3 punts pel Betis, que va remuntar camp del Lill per imposar-se 2-3. El seu tècnic Manuel Pellegrini estava content pel missatge que ha enviat al seu equip.
9: Lo primero que conversamos que el haber logrado llegar a la Champions no era la meta. Entonces, la meta era intentar demostrar a través de la personalidad que intentamos inculcarle siempre a este equipo contra quien juguemos, de salir a buscar los 3 puntos de visita.
1: I el Villarreal va caure 3-2 a Dortmund. El tècnic groguet Íñigo Pérez va tornar a lamentar la manca de punteria dels seus.
10: Ha sido un partido brillante del equipo, muy bueno en muchas fases. Pero como dices, es desesperante y es reiterativo el que no podamos acertar en las ocasiones que generamos, que son muchas y que es cierto que luego también tenemos que defender mejor porque nos han vuelto a hacer 3 goles y es algo que hay que corregir.
1: 3:15, al quart temps aparquem el futbol. Passem de la màxima competició europea de futbol a la d'handbol, que comença avui. El Barça inicia la defensa del títol rebent l'Horus danès des de 9:15. Nova Champions, nou format, amb 2 lliguetes. S'arrossegaran, a més, els resultats d'una fase a l'altra. Per això, recuperem el que dilluns ens explicava Ludovic Fàbregas. Aquí al quart temps està prohibit deixar-se punts.
11: La fase de grups és una miqueta diferent. Millor guanyar tots els partits possibles per passar de la ronda i també per tenir els més punts possible també per lo que ens esperarà més endavant, tant de bo si passem de fase.
1: I al US Open de tenis, Carlitos Alcaraz ha quedat eliminat als quarts de final. El murcià ha caigut en 5 sets contra el nord-americà Ben Shelton. El quadre masculí també ha accedit a semis. Un altre tenista dels Estats Units, Francesc Tiafoe, al quadre femení. Les primeres jugadores que superen la ronda de quarts són la número 1 del món, la bielorussa Arina Sabalenka i la nord-americana Jessica Pegula. Tornem amb el Jaume, que està al costat d'un altre dels reforços del Joventut de cara a aquesta temporada.
2: Doncs mira, estic amb l'Àlex Reyes, 32 anys, i amb aquesta edat, sent ja un jugador amb experiència, li arriba l'oportunitat d'estar en un tros d'equip com és el Joventut. L'any passat, recordem, semifinals de la Lliga ACB, un habitual de la Copa del Rei. Àlex, què tal? Com estàs? Bona tarda.
12: Muy buenas tardes. Todo bien, ilusionado, con muchas ganas.
2: Moltes ganes, molta il·lusió, un projecte com la penya, evidentment, quan t'arriba una oportunitat així, és difícil dir que no.
12: Desde luego, bueno, creo que un deportista pelea porque lleguen estas ocasiones, ¿no? Desafortunadamente, pues no son muy, muy, muy frecuentes, así que bueno, para mí era una opción que tenía que coger. Después de unos muy buenos años en Manresa, pues dar un pasito más adelante, que considero que es venir aquí a La Peña, así que muy ilusionado.
2: Què et va seduir d'aquest projecte de la penya? Potser la possibilitat de jugar amb Ricky Rubio, tota la història que té aquest equip, aquest club...
12: Bueno, el conjunto de todo ello. Por supuesto, pues, como has dicho tú antes, un club que compite pues, en Copa del Rey, en playoff, que en Champions League da mucha guerra. El año pasado pues, a punto de meterse en la Final Four. Bueno, pues son muchos alicientes que a un jugador le gustan, ¿no? Siempre quieres competir al máximo nivel. Luego, por supuesto, si tienes en el vestuario a compañeros como Ricky, como Lapro, como Tomic, hablo de estos 3 porque al final son los que, digamos, tienen muchos kilómetros encima, muchos

0: pues tener a gente con tanta experiencia, con tanta calidad y oye, tanta visión de juego para que a mí me puedan llegar esos balones, pues es muy positivo. Pero creo que también para ellos puede ser muy positivo el hecho de que yo esté en pista, ¿no? Que pueda traer quizás atención de la defensa. Así que, bueno, creo que en este aspecto podemos salir beneficiados todos y, bueno, sobre todo el equipo, que es lo que realmente cuenta. Así que, bien, buenos compañeros al lado.
1: Quins objectius et marques, tant a nivell individual com col·lectiu? Com t'agradaria acabar la temporada?
0: Bueno, pues a nivell individual, yo siempre me marco un objetivo únicamente, que es seguir mejorando, seguir aportando lo que yo hago bien en la pista y disfrutar de ello, ¿no? Hay veces que, bueno, esto es nuestro trabajo, pero creo que también tenemos un trabajo que nos permite disfrutar de ello. Creo que estoy en un lugar que me va a permitir hacer ambas cosas, mejorar, aportar y también disfrutar de ello. Y ese es el objetivo que tengo a nivel individual. Y a nivel colectivo, bueno, pues ser ambiciosos. No te voy a decir si ganar esto o lo otro o acabar en liga en un puesto determinado. Creo que hay que ser ambiciosos. Creo que tenemos una plantilla para poder pelear por todo, efectivamente, por todo. Ya tenemos ahora dos competiciones para iniciar la competición, que, bueno, pues, sería una muy buena primera piedra de toque. No sé si es la expresión adecuada, pero bueno, un muy, muy buen primer paso con el que iniciar la temporada. Y a partir de ahí, pues oye, desde luego que el club, ojalá que se mantenga en la línea de otras temporadas, ¿no? Compitiendo en Copa, compitiendo en playoffs. El año pasado hace un papelazo en playoff, eliminando a Baskonia, en semis dando mucha, mucha guerra. Y oye, espero y deseo que esta sea la línea. Por supuesto, pues yo en lo individual aportar todo para que esto suceda. Y oye, a final de año pues haremos valoración, pero desde luego que a día de hoy el objetivo tiene que ser ambiciosos.
1: Gràcies, Àlex, i molta sort.
0: Muy bien, muchas gracias.
2: Doncs molta sort i moltes gràcies. Evidentment, Jaume, abans d'acabar, abans de dir-te adéu, vas estar ahir a la roda de premsa de Ricky Rubio. Després dels interrogants sobre si aquesta temporada encara seguia o no, tu com l'has vist?
1: Doncs l'he vist il·lusionat, ha dit que està amb moltes ganes, que vol estar aquí no només per jugar a bàsquet, sinó per deixar un llegat al club de la seva vida i que per aquest motiu ha renovat el seu contracte. Ha dit, això sí, que no arriben de la millor manera a l'inici de temporada, que la plantilla és curta i que això s'ha de tenir present, que no és cap excusa i que intentaran competir en aquests primers títols de l'any, la Lliga Catalana i també la Supercopa ACB, que es disputa aquí, a l'Olímpic de Badalona, i tampoc ha tancat la porta Rubí a la selecció espanyola. Ha dit que no, ha dit encara que no del tot a Xus Mateo, al seleccionador espanyol, i a l'equip nacional, perquè no sap el que li depararà la vida i que, evidentment, és una qüestió que també ha de gestionar a nivell familiar, ja no només les finestres, sinó també el fet de poder passar un mes o una temporada així fora de casa per un gran campionat. Així que Ricky Rubio, un anyet més al Joventut, és, en tot cas, una bona notícia per la penya i també pel bàsquet de casa nostra.
2: Doncs insisteixo, gràcies al Departament de Comunicació del Joventut de Badalona i gràcies a tu, Jaume. Ens veiem després per aquí.
1: Fins ara.
2: Aprofitem per rematar la informació de bàsquet amb dos apunts a la Lliga Catalana, que arrenca avui a Tarragona. Dos compromisos a 6:45 de la tarda, des de 6:45, precisament el Joventut Lleida, i des de les 9, Manresa Andorra. I el Mundo Bàsquet femení, a 9:45 del vespre, comença el partit del que sortirà el rival d'Espanya a quarts de final. És l'enfrontament que disputaran Austràlia i Itàlia. Abans d'acabar, que ens queden uns minuts, ens permetran una petita llicència, uns minuts per un gegant que a poc es va despertant a casa nostra. Estic parlant de la NFL, la Lliga Professional de Futbol Americà dels Estats Units. I la persona que més en sap, almenys de les que jo conec, és el Rafa Cervera. Rafa, què tal? Bona tarda!
3: Hola, molt bona tarda. Ets una mica exagerat, però bueno.
2: Bueno, potser sí, però així som els periodistes esportius.
3: Ja. Correcte.
2: La temporada passada, Rafa, les audiències, sense entrar en detalls i en números concrets, però van tornar a demostrar que la NFL va guanyant terreny a Espanya i, per suposat, a Catalunya, oi?
3: Sí, a tot el món. O sigui, aquesta temporada tindrem un rècord de partits internacionals amb 9 partits de temporada regular fora dels Estats Units i, òbviament, un d'ells serà

0: El duel del 8 de novembre, els Cincinnati Bengals, esperem amb un Joe Burrow sa, perquè és un dels millors jugadors de l'NFL, vindrà a jugar al Santiago Bernabéu contra els Atlanta Falcons per segona vegada, i es va fer l'any passat, el partit inaugural, per dir-ho, no? D'un partit de temporada regular de la NFL a Espanya, a Madrid. Ja s'havia jugat a Barcelona dos partits de la NFL, però en de pretemporada, ja pels anys 90, i bé, tot avançant, i a veure quan tenim el Camp Nou acabat per poder també tenir un partit de la NFL temporada regular a Barcelona.
1: Continuo per aquí, Rafa, a banda de la Super Bowl i qui tingui aquí pels equips, els partits del seu equip, tenim partits propers, no només el de Madrid, hi ha partit a París enguany, hi ha els del Regne Unit, Alemanya, repeteix Irlanda. Si algú està dubtant i finalment decidís gratar-se la butxaca, perquè no és barat anar a veure la NFL, mm-hmm. Tu per què els hi diries que sí? Què s'hi trobaran? Què els hi espera?
0: Jo crec que el que trobaràs serà un ambient, ara sí, com si anessis a veure un partit a Tennessee o com si anessis a veure un partit a Houston. O sigui, tot el tailgate abans del partit, o sigui, al començament, quan es feien aquests partits internacionals, eren com mini Super Bowls, no? Hi havia l'espectacle de la mitja part, etc. I ara no, ara han volgut replicar un partit normal que juguen allà. Llavors jo crec que trobaràs tota aquesta parafernàlia, tota la roba, tot el menjar, tot l'ambient americà que generalment viu l'esport des d'una perspectiva més desenfadada, no? O més de recolzar els teus i no ficar-te amb els altres, no sé com dir-ho, no? Però diferent, més això, més un esdeveniment esportiu, un esdeveniment d'entreteniment, és el que es trobarà la gent que vulgui fer aquest tipus de viatge. Com deies, París per primera vegada tindrà un partit també, o sigui que l'NFL va expandint-se.
1: I si parlem de la competició, de la lluita per l'anell, ja sé que és difícil o no, però veritables candidats, veritables aspirants, quants diries que n'hi ha?
0: A mi em costa molt, és curiós, per analitzar, pensar en el canvi, no? Sempre com sóc molt continuista, no? Ens passa amb la temporada. Llavors el reflex del que vam viure la temporada anterior és el que pensem per aquesta temporada. Jo crec que a la Conferència Nacional venen molt forts els Rams, que l'any passat van ser un dels millors equips del NFL i ara han fitxat o via traspàs el Miles Garrett, que potser és el millor defensa de la Lliga, que ha vingut de Cleveland. Jo crec que els Rams surten com a favorits. Els campions, el Seattle Seahawks, que debuten aquesta nit, la nit de dimecres a dijous, enfrentant-se als New England Patriots, i també per la Nacional, la Conferència Nacional, sonen molt els Chicago Bears. I per l'altre cantó, per l'americana, pues, tenim els Denver Broncos, el Bo Nix, que es va lesionar i no va poder jugar a la final de conferència, els New England Patriots, que van arribar a la Super Bowl, i sempre, Rubí, no podem deixar de banda ni els Kansas City Chiefs, que com torna el Patrick Mahomes després de la seva lesió, i els Buffalo Bills, els eterns aspirants que sempre es classifiquen als playoffs i mai no han pogut arribar a la Super Bowl amb el Josh Allen, però que els hem de tenir en compte.
1: I la darrera qüestió, obligatòria, per qui decideixi que vol intentar-ho i que vol aficionar-se. Jugadors, equips més divertits, quins partits o de quins equips no s'haurien de perdre?
0: Estem vivint una etapa, no?, que això és cíclica, molt de defenses dures, que colpegen molt. Jo crec que els Seahawks, contestant la teva pregunta, en defensa, una defensa molt ràpida, que placa molt, que no deixa avançar els rivals, que és espectacular com juguen l'aspecte defensiu, i en l'aspecte d'atac, els Rams, no?, l'equip més amb el Matthew Stafford, un quarterback molt veterà, però capaç de posar 40 punts al marcador en qualsevol partit. Ara, cinema tradició, doncs tenim els Green Bay Packers i, òbviament, tenim els Pittsburgh Steelers, per exemple. O sigui que depèn el que tu vulguis.
1: Bueno, doncs, Rafa Cervera, t'agraïm aquesta picada d'ullet. Alguns, d'altres, potser no. Que moltíssimes gràcies, com sempre, i des d'aquí, des de Ràdio 4, un ullet de tant en tant també hi posarem amb la NFL. Moltes gràcies, una abraçada.
0: I a gaudir de la temporada. Adéu-siau.
1: Estem a punt d'arribar a les 3 de la tarda, ara a Ràdio 4, butlletí de notícies, després Irrepetibles amb Carles Mesa. El quart temps torna demà, quan siguin 2:15. Que acabin de passar un bon dimecres. Adeu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president del govern, Pedro Sánchez, insisteix que no s'havia previst una arribada massiva de migrants, però reconeix que l'Estat ha de preparar-se millor davant de crisis com la de Ceuta.
2: Es evidente que en el ámbito también, volviendo a la autocrítica, sobre la anticipación, la prevención, el tener una inteligencia lo suficientemente sofisticada como para que podamos ver en el mundo digital el cómo se pueden producir estos movimientos tan importantes como se dieron los días 30 y 31 de julio, creo que es uno de los elementos que tenemos que mejorar.
0: El cap de l'executiu ha concedit avui la seva primera entrevista televisiva després de la crisi saudí. Ha estat el programa Mañaneros 360 de Televisió Espanyola. Aquesta tarda, a partir de les 5, es podran consultar els documents desclassificats del CNI sobre aquesta qüestió. Per cert, Camps Madrid ha anunciat que demanarà al defensor del poble que presenti un recurs davant el Tribunal Constitucional per defensar els drets dels ciutadans nacionalitzats per la llei de nets. Més qüestions. Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta per pluges i ha aixecat les restriccions de mobilitat que hi havia al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, a l'Alt i Baix Penedès i al Garraf. També es reprèn tota l'activitat sanitària. L'alerta del Pla Inuncat continua, això sí, activada, i per això Protecció Civil demana prudència. Imma Soler és sotsdirectora de Coordinació d'Emergències.
3: Demanem a tothom que continuïn sent previsors i que siguin cauts també, doncs, amb els desplaçaments que puguin fer, perquè encara tenim zones del territori on localment pot ploure amb intensitat, i per aquest motiu seguim recomanant, evidentment, les mesures que sempre demanem d'autoprotecció davant de situacions que puguin haver-hi per les pluges.
0: D'altra banda, ja s'ha restablert la circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que ha estat interrompuda durant 2 hores a causa de l'impacte d'un llamp sobre una catenària a Sant Vicenç dels Horts. També s'han cancel·lat una trentena de vols a l'aeroport del Prat com a conseqüència del temporal. Més qüestions. Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la policia i serà substituït pel comissari Ferran López. Un relleu que ha fet oficial la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha assegurat que Trapero plega per qüestions personals i no pas per discrepàncies.
4: Hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. I, òbviament, doncs, li pot passar al comissari, li pot passar a la directora de bombers, ens pot passar habitualment. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
0: D'altra banda, també ha fet oficial el relleu de l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, que es jubila per Sílvia Cata, la primera dona que ocupa aquest càrrec. Uns nomenaments que es faran efectius dimarts vinent en el Consell de Govern. I una autopista gratuïta i sostenible no és possible, i per això cal un nou model de peatges. Aquesta idea és la que ha defensat avui Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures, en un acte del Col·legi d'Economistes. Toni Conde.
5: L'empresari Salvador Alemany, expresident d'Abertis, ha proposat un nou model de peatges. Es basa en vincular el cost a l'ús real i impacte ambiental de les vies amb un consens polític que permeti un sistema de tarifes únic i estable per a totes les autovies i on el peatge pagui només el manteniment de la xarxa i les noves inversions segueixin sent públiques.
6: I això, naturalment, ho avanço, determina peatges molt més baixos, però substancialment més baixos. No dic xifres, no donem aquest titular, perquè desviarem del model. El resultat, dic sincerament, que serà un peatge molt més econòmic que els antics peatges que recordem.
5: Amb aquesta proposta, segons Alemany, se solucionen els greuges territorials dels antics peatges gràcies al model tarifari unificat. Alemany ha argumentat que la gratuïtat no és sostenible i que per això cal un nou sistema per garantir la viabilitat de les autopistes.
0: I queixes a Esterri d'Àneu pels menús freds al nou menjador escolar per un problema amb el gas. Joana Cendra.
7: La instal·lació té pendents alguns tràmits per poder donar-se d'alta i, mentre no resolen, l'alumnat de primària i secundària de l'escola La Closa i l'Institut Morelló tindrà menús freds en lloc d'àpats cuinats. La situació ha generat malestar entre les famílies i preocupació entre les direccions dels centres, que reclamen una solució com més aviat millor davant la incertesa de no tenir encara data de resolució. La Marina Cabanis és representant de l'AFA.
8: Ens vam alertar bastant perquè creiem que no és un menú digne pels nostres fills que estan en edat de creixement, perquè, per exemple, no hi ha cap dia on hi hagi carn o peix més enllà d'una sardina de llauna o tonyina de pot. I primer que lamentem molt la manca de previsió del Departament d'Educació i exigim també que els nostres fills puguin menjar calent des del dia 1, sigui contractant un càtering o sigui solucionant el problema de seguida.
7: De la seva banda, el Departament d'Educació demana mantenir el menú fred un màxim de 8 dies i que, si el gas no és operatiu en aquest termini, s'activi un càtering amb l'empresa Alesa.
0: Doncs això és tot per part nostra. Com saben, la informació continua aquesta sintonia.
9: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
10: Lita, així que no m'has portat cap objecte.
11: Que te tenía que traer algo.
10: Sí.
11: Pero de dinero.
10: No.
11: Ah, un objeto.
10: No. Sí.
11: Pero, Carles...
10: Sí, és que pot ser una fotografia, pot ser qualsevol cosa.
11: Perdóname, las fotos valen dinero. Yo llevo muchos años en Cataluña y la pela es la pela.
10: Ya.
11: Soy una jubilada. Yo te podía haber traído, ¿qué te diré yo? Un capullo, una rosa... Això sí que te lo podia haver traído.
10: Perquè tu guardes molts objectes, moltes coses a casa?
11: Sí. Mi casa
10: és... O sigui, si anem a casa teva, és com un museu, quasi?
11: Hay de todo menos dinero. Eso te lo garantizo.
10: Sí, però aquestes coses tenen molt de valor.
11: Sí, para mí muchísimo. Mira, Carles...
10: Més valor econòmic o sentimental?
11: Bueno, económico... Tenía abrigos de visón, pero como... Yo creía que los abrigos esos de visón nacían en los árboles y luego me dijeron que mataban a los animalicos. Bien. Se los regalé a dos gitanas. Un abrigo de visón, otro de zorros plateados, pero nuevos.
10: Sí.
11: Porque me daban... Perdón, que haya gente que le gusta. Me daban... Se me ponían los pelos de gallina de ponerme...
10: Però te'ls havies comprat tu o te'ls havien regalat?
11: No, me los compré porque, nene, hace años la que no tenía un abrigo de visón, joya, era una artista muy pobre.
10: Ya.
11: Entonces, si ibas con abrigos de visón, ya, uy, está rica, vamos a tratarla mejor.
10: Avui
11: perdóname,
10: la nostra
11: no te he traído nada porque ayer
10: no
11: tuve un día...
10: Has vingut tu.
11: Estoy aquí, claro. Me tienes para lo que quieras. Para según qué cosas, no, porque ya está más seco que...
10: Avui...
11: No perdamos el humor, por favor.
10: Avui la nostra irrepetible és l'actriu i cabaretera Lita Claver-Lamaña.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Pendents del temporal de pluja que ha carregat amb força, per exemple, a la Quar, al Berguedà, on han caigut 61 litres per metre quadrat, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès amb 43 litres o a Olot amb 32. Afortunadament, de moment no hi ha hagut incidències d'importància i, de fet, Protecció Civil ha demanat aixecar les restriccions de mobilitat que estaven actives a 5 comarques. Amb tot, la prealerta del Pla Inuncat continua activa i, de fet, hores d'ara les precipitacions més destacades es concentren en punts del Pirineu Oriental i al sector central del litoral i prelitoral. En alguns casos, descarreguen amb molta intensitat, amb més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
2: Demanarem que s'aixequi aquesta mesura de que no hi hagin desplaçaments i també que s'aixequi aquesta mesura de suspendre les activitats sanitàries que no fossin no urgents o no essencials.
0: Un temporal que també ha afectat a la mobilitat. Ja s'ha restablert la circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que ha estat interrompuda durant 2 hores a causa de l'impacte d'un llamp sobre una catenària a Sant Vicenç dels Horts. També s'han cancel·lat una 30ena de vols a l'aeroport del Prat com a conseqüència del temporal. I no deixem la mobilitat, però en aquest cas mirem a l'exterior, perquè al Regne Unit ja són més de 2.200 els vols cancel·lats durant les últimes 2 jornades com a conseqüència d'un problema tècnic. Una xifra que equival al 30% dels viatges programats a tot el país. Pau Alemany, bona tarda.
3: Bona tarda. Els aeroports de Heathrow i Gatwick, a Londres, són els dos més afectats amb gairebé 200 vols, però totes les grans ciutats del país, com Manchester o Liverpool, han enregistrat retards. L'error s'ha detectat als sistemes de processament de l'empresa encarregada del control aeri britànic, NATS. El director executiu ha descartat que es tracta d'un ciberatac. I ha informat que estan aplicant solucions per resoldre el problema. Una reacció insuficient per al conseller delegat de Ryanair, Neil McMahon, que n'ha demanat el cessament.
4: Resilience is not enough and it's time for him to go.
3: I entremig, la ministra britànica de Transports, Heidi Alexander, que ha convocat el director dels controladors aeris aquest dimecres per investigar la tercera gran interrupció de vols al Regne Unit en els 3 últims anys.
0: D'aquí una hora, a les 5 de la tarda, és previst que es desclassifiquin els 40 documents que té el govern espanyol sobre l'arribada multitudinària de persones a Ceuta. En aquest context, precisament aquesta crisi a la ciutat autònoma, també els mals resultats a les proves PISA i la llei de nets han centrat la primera sessió de control del nou curs polític al Congrés. Pel líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, el principal camp de batalla ha estat Ceuta i les investigacions judicials vinculades al Partit Socialista. I ha tornat a demanar un avançament electoral.
5: Su lealtad al gobierno, su lealtad está comprometida, señor Sánchez. No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas.
0: A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha concedit avui la seva primera entrevista televisada des de l'inici de la crisi migratòria a Ceuta. Ha estat el programa Mañaneros de Televisió Espanyola i des d'allà ha reiterat que tornarà a presentar-se a les generals.
6: Me veo con ganas y creo que también con el apoyo tanto interno como fuera para revalidar un gobierno de coalición progresista. Entiendo la coyuntura política, entiendo el contexto histórico, lo que está pasando con la internacional ultraderechista.
0: En clau judicial, el govern basc ha concedit el tercer grau penitenciari a l'exdirigent d'ETA, Henri Parot, que compleix condemna a la presó de Zubieta, Guipúscoa. Parot, de 67 anys, podria sortir definitivament de la presó en els pròxims dies després d'haver complert més de 35 anys entre reixes. La decisió es basa en l'informe de la Junta de Tractament de la Presó. Parot ja gaudia des de l'any passat un règim de semillibertat que li permetia sortir de dilluns a divendres per fer tasques de voluntariat, però havia de tornar a dormir a la presó. Ara, amb el tercer grau, el règim serà més flexible. La Fiscalia encara ha d'estudiar el cas i decidir si recorre la decisió. L'Associació de Víctimes del Terrorisme, COVITE, ha qualificat el tercer grau de fraudulent i ha criticat que Parot, condemnat per l'assassinat de 39 persones, pugui avançar cap a la sortida a la presó. I pel que fa al temps, encara molt pendents, com dèiem, d'aquestes pluges que afecten avui bona part de Catalunya. Aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes localment molt fortes amb calamarsa, pluges que afectaran el litoral central i el Pirineu de Girona. Hi ha vista taronja i per perill important per pluges que podran ser torrencials i acumular més de 60 litres per metre quadrat en una hora. Les precipitacions aniran remetent al vespre, excepte el litoral central, on continuaran fins la matinada. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: 9 de setembre, Dia Internacional de la Bellesa. Bellesa. I és que vivim en una època en què diem que hem trencat els cànons de bellesa, però mai havíem dedicat tantes hores al gimnàs, als filtres, als retocs i a mirar-nos al mirall dels altres. Les xarxes socials han convertit el cos en aparador i, crec jo, massa sovint l'autoestima en una competició permanent. Cuidar-se és saludable. Obsessionar-se per encaixar en un ideal, que per cert canvia cada temporada, això ja és una altra cosa. No sé, potser el gran negoci del nostre temps no és vendre'ns bellesa, sinó convèncer tothom, primer, que no som prou atractius tal com som. Perquè clar, si quan anar al gimnàs deixa de ser salut i es converteix en obsessió, doncs potser ja no estem entrenant el cos, sinó castigant-lo perquè mai ens sembla prou. Potser el problema és que hem convertit el cos en una carta de presentació. Sembla que avui importa més semblar bé que estar bé. Són les 4 i 7 minuts. Això és la tarda de Ràdio 4. El control, perquè tot són increïble. Pau Robert, Martín Noia, a la producció, Sònia Rodríguez Justicia i Joel Sevilla. Subdirecció d'aquest programa, David Gallac, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, Xavi Martínez, què tal, com estàs?
0: Molt bé, i una de les periodistes més importants que té aquest país. Maria Coll, què tal? Bona tarda, com
2: bona estàs? Bona tarda, Xavi Martínez, i més sexis, perquè no dir-ho, no seré jo.
0: I més sexis, en el Dia Internacional de la Bellesa. Que és
2: exacte.
0: El dia d'aquest programa.
1: Tot encaixa.
0: És que sou molt guapos tots.
2: I totes. Per dins i per fora.
0: Sou molt guapos totes.
2: Oi que sí?
0: Sí.
1: Ara ho has dit.
0: És que aquest Dia Internacional de la Bellesa també, en principi, està fet per parlar de la bellesa interior.
2: Home,
0: també.
2: No només exterior. Home, és que això és el més bonic.
0: De les dues.
2: Ja ho deia, la bella i la bèstia.
0: Home, dic una cosa, la de fora dura el que dura.
2: Ah, efectivament.
0: Com la de dins no sigui bona...
1: Aquella sí que es manté per
0: home,
1: sempre.
0: Home, totalment.
1: Per sempre.
0: Doncs, molt bona hora, les 4 i 8 minuts, per saber les 4 notícies del moment. Els 4 punts d'informació que estan marcant ara mateix l'actualitat.
3: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.

0: Dia de pluges i d'alertes a Catalunya, molt pendents del cel a aquesta hora, quan la Generalitat ha desactivat l'alerta del pla Inuncat al litoral i prelitoral de Barcelona i ha aixecat les restriccions de mobilitat i l'activitat sanitària no urgent, Maria.
1: Una decisió que arriba després que la intensitat de les pluges hagi disminuït i que el risc de precipitacions torrencials s'allunyi de Barcelona i de l'àrea metropolitana, tot i que ens arribaven també informacions que la zona del Vallès fa tan sols uns minuts començava també a ploure amb força. Les classes, però, es mantenen suspeses durant tot el dia perquè, evidentment, doncs, no hi ha marge per reactivar l'activitat educativa. I aquest matí la Generalitat havia activat mesures preventives a 5 comarques, ho diem, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Barcelona ciutat ha quedat finalment al marge de les pluges més intenses, tot i que el temporal ha provocat també afectacions en el transport.
0: Hi ha hagut retards en diverses línies de rodalies, mentre que un llamp ha afectat una catenària i ha obligat a interrompre durant unes... han estat unes dues hores, l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, David.
2: Sí, Xavi, però la circulació ja s'ha reprès i a l'aeroport del Prat la meteorologia ha provocat una trentena de cancel·lacions i un parell de desviaments. L'avís es concentrarà en 7 comarques de l'interior i del nord-est, entre els quals hi ha el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa, l'Empordà i el Pla de l'Estany, on s'hi poden produir xàfecs forts o localment torrencials, amb calamars, ratxes de vent de fins a 90 km per hora i puntualment fenòmens com tornados. A hores d'ara, per exemple, les precipitacions més destacades es concentren en punts del Pirineu. Fa 20 minuts ho explicaven des del Meteocat Oriental, el sector central del litoral i el prelitoral. En alguns casos, descarreguen amb intensitat aquests xàfecs amb més de 20 litres per 30 minuts.
0: Ara, les tempestes ja han deixat més de 50 litres per metre quadrat entre el que és el Baix Berguedà i el sud del Ripollès.
2: Sí, s'han acumulat 50 a Sant Joan de les Abadesses, 34 a Olot, el 112 ha rebut 186 trucades per 173 incidències relacionades amb el temporal, sobretot al Vallès Occidental, al Barcelonès i al Garraf. Pel que fa al transport, Rodalies pot acumular retards i l'aeroport del Prat, com ho expliquem, recupera progressivament la normalitat després de les tempestes que han causat cancel·lacions i retards aquest matí.
0: Sí, la meva dona, que clar, no hem pogut avui portar la nena a classe, a l'escola dels del Vallès, sí. Em diu que sí, que està plovent de valent, eh?
1: Sí,
0: ara mateix al Vallès.
1: Sembla que també.
0: També t'informen, no? Em sembla
1: sí,
0: casa teva
1: del
0: mateix,
1: Caldes,
0: no,
1: Maria? Sí, des de Caldes, em diuen el mateix, també, i bé, que ha plogut uns 15 minuts, ara sembla que està
0: molt
1: fluixant
0: fort
1: la cosa, eh?
0: Sí. Saludem a aquesta hora de la tarda, 4 i 11 minuts, des de la tarda de Ràdio 4, el fantàstic Sergi Lores, el meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola Catalunya. Què tal, Sergi? Bona tarda.
3: Bona tarda, Xavi, com esteu?
0: Molt bé, molt feliç d'escoltar-te.
3: I jo d'estar aquí amb vosaltres.
0: Has passat un bon estiu o què? Molta calda, no, Sergi?
3: Doncs, déu-n'hi-do, molta calor. De fet, avui he anat a buscar la fresca, perquè he anat cap al nord. Em busco una miqueta de les temperatures una miqueta més moderades cap al Pirineu, així que ja ens hem anat això, no?, adaptant una miqueta a aquests estius tan calorosos que estem patint aquí a Barcelona, doncs anar a buscar alternatives per poder pair aquestes altes temperatures.
0: És el més llest de classe.
1: Ben fet, ben fet.
2: Ha fet molt bé, Sergi.
0: Sergi, quina és la situació ara mateix i per les properes hores, no? Comarques amb més risc... On hem d'estar més pendents ara mateix?
3: Doncs mira, Xavi, l'episodi de fortes tempestes que hem anat previent aquests últims dies per avui, que ha començat de matinada, s'ha allargat durant aquest matí, sí que hem tingut algunes treves, i en zones on previsiblement havia de ploure més al matí no ho ha fet, ho ha fet també en d'altres, on sí que estava previst, com és en zones del Pirineu, i on havien també avisos activats per tempestes intenses. No s'ha acabat, insisteixo, es manté aquest migdia, es manté encara durant aquestes primeres hores de la tarda, i encara tindrà continuïtat en algunes comarques durant aquesta pròxima nit. De moment, a hores d'ara, els ruixats més intensos estan localitzats a punts del Prepirineu de Lleida, també cap al Pirineu més oriental, comarques del nord de Girona, a l'Empordà, també la Garrotxa, Pla de l'Estany, el Ripollès, però fa poca estona s'ha format una tempesta al voltant del Penedès, que ha anat viatjant cap al Vallès Occidental, Vallès Oriental, el Barcelonès i el sud del Maresme, que és de la que parlàveu ara mateix, sí. S'està deixant molta aigua en poca estona. De fet, a Castellbisbal s'han recollit 40 litres, més de 20 han caigut en mitja hora, i en alguns barris de Barcelona ja superen aquesta xifra de 30-40 litres per metre quadrat en poca estona. A més, són tempestes que van acompanyades de molt aparell elèctric, també fins i tot de fortes ventades. Per tant, l'episodi l'episodi encara es manté. Tenim molt aire fred a l'alçada, tenim aquests ingredients de vent humit en superfície i càlid procedent d'un mar mediterrani a 30 graus. Per tant, tenim els ingredients perquè aquestes tempestes puguin ser violentes encara durant aquestes pròximes hores. El cert és que de mica en mica tots aquests ruixats que a hores d'ara estan descarregant s'aniran allunyant cap al nord-est i mar endins. Aniran desapareixent, però compte, perquè de cara a aquest vespre, nit i matinada, se'n podrien formar cap al camp de Tarragona de nous, perquè és aquí on entrarà el vent humit i on es reactivarà aquesta inestabilitat, aquesta convectivitat en forma, novament, d'alguns aiguats localment intensos, però sempre irregulars, com està passant una miqueta a aquesta hora. És a dir, en zones com a Castellbisbal o cap al Vallès i està plovent a bots i barrals, també cap al barcelonès, però, per exemple, a Cornellà, a Sant Boi, al Prat, no està caient pràcticament ni una gota. És una miqueta aquesta dinàmica de tempestes d'estius molt irregulars, però allà on descarrega ho fa amb molta intensitat.
1: Sergi, què és el que hauria passat en principi? Ara ho comentaves, perquè es cregués que plouria més cap al litoral central. S'ha acabat desplaçant una mica aquest matí les pluges cap a l'interior. Ara estem veient que tornen cap a la zona del Vallès, al prelitoral. Què és el que estaria passant?
3: Doncs sí, una miqueta és el que us deia, no? Es preveia que de bon matí les tempestes fossin més extenses a punts del litoral i prelitoral de Barcelona, que és on es va activar ahir aquest avís 5/6, aquesta alerta, aquest avís vermell, i posteriorment, des de Protecció Civil, es va activar aquest és alert. Doncs bé, finalment s'han reproduït aquestes tempestes a primeríssima hora del dia, però han viatjat molt ràpid, s'han allunyat molt ràpid cap al nord-est i, a més, s'han format menys de les que es preveien ni la majoria també damunt del mar. Sí que algunes poblacions com Sitges, Vilanova, ja ha plogut amb una miqueta d'intensitat i s'han acumulat quantitats de 20 a 40 litres. Però, per extensió, es preveia que fos més extensa aquesta precipitació durant el dematí, però finalment no ha estat així a l'àrea de Barcelona, però sí que ha plogut, com bé dèieu, amb molta intensitat, al Berguedà, també al Ripollès, a la Garrotxa, al Pla de l'Estany, al nord d'Osona, aquí s'han acumulat més de 50-60 litres per metre quadrat. Fins i tot alguns observatoris no oficials del Ripollès, a prop de Ripoll, s'han acumulat a prop de 100 litres per metre quadrat en poques hores, i tot plegat acompanyat també de moltíssima calamarsa. Aquí es preveia, també, aquestes tempestes. De fet, aquí hi havia avisos a nivell taronja activats des d'ahir per previsió d'aquestes tempestes també molt virulentes. Però insisteixo que això va i ve, al migdia hem tingut aquesta petita treva, o matí i migdia, cap a l'àrea de Barcelona, però a hores d'ara s'està reactivant. I la previsió, però, és que de mica en mica tota aquesta precipitació es vagi allunyant cap al mar.
2: De fet, aquí, Sergi, aquí a la ràdio, a RAC Bornat, si traiem el cap per la finestra, no ho farem perquè ens mullarem, perquè ara plou. Podem dir que el que no, el que deies, aquesta, el fet que siguin imprevisibles, no, que no hem de baixar la guàrdia, no? És a dir, que encara hi ha possibilitat que les tempestes es reactivin i que aquí a Barcelona que arribin amb, que descarreguin amb força.
3: Sí, és això. De fet, tenim unes condicions, tenim molta energia acumulada. Penseu que venim de moltes setmanes de calor, venim d'uns dies de calor extrema al mes de setembre. Tenim una atmosfera molt humida, molt càlida, molt saturada, tropicalitzada, un mar a 30 graus. Això, quan entra en contacte amb un sol d'aire fred, com és el que està entrant a hores d'ara a 5.500 metres d'alçada, a capes molt altes, penseu que està entrant una bossa d'aire fred d'uns 16-17 graus sota zero. Això, la diferència d'aquest aquesta temperatura amb un mar a 30 graus és brutal. Aquest contrast de temperatura és el que fa que les nuvolades creixin amb moltíssima energia i, a més, amb un creixement vertical que fa que porti associada a aquests fenòmens virulents. Però això és molt imprevisible. Són tempestes molt irregulars. No espereu que caigui la mateixa quantitat de pluja a tots els municipis on hi ha un avís taronja o vermell per precipitació intensa. No és així, sinó que allà on s'activen avisos és que hi ha una alta probabilitat a que es duguin a terme aquestes tempestes fortes, però no a tot arreu acabarà plovent de la mateixa manera, i més quan parlem d'aquests ruixats tan irregulars com els que estem tenint durant aquest dimecres.
0: Sergi Loras, ho expliques millor que ningú. Moltíssimes gràcies. Una abraçada gegant.
3: A vosaltres, una abraçada. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Bona tarda.

0: Com dèiem, la Generalitat ha desactivat les restriccions de mobilitat que ahir va activar a través d'un S-alert per l'episodi de pluges intenses. L'avís va arribar als telèfons mòbils de més de 2.200.000 persones al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, l'Alt Penedès i al Baix Penedès.
1: Va ser així perquè Protecció Civil, Xavi, ara ho deies, va enviar l'alerta de manera preventiva davant la previsió de pluges torrencials i el risc d'inundacions. El missatge informava de la suspensió de les classes, de l'activitat sanitària no urgent, de les activitats esportives a l'aire lliure i recomanava evitar desplaçaments, excepte en casos de força major. Aquest migdia, un nou S-alert ha comunicat l'aixecament de les restriccions de mobilitat i de l'activitat sanitària no urgent. Les classes, però, es mantenen suspeses durant tot el dia. Els S-alert, que són aquest sistema d'avisos d'emergència que permet enviar els missatges directament als telèfons mòbils de les persones que es troben en una zona afectada. L'objectiu és, ara ho explicava també el nostre company, el Sergi Lores, informar ràpidament a la població quan hi ha una situació que pot comportar un risc important.
0: Hem vist un vídeo de fa, què, 5 minuts a X sobre la Garrotxa, que a mi m'ha deixat bocabadat. No és ja, no?
1: No, és un vídeo real. L'únic que crec que fa, no era d'ara mateix, però sí. Era de fa una hora o dues.
0: Ah, d'acord. Bé, però que no s'esperava.
1: No, unes pluges intenses.
0: Per exemple, la Garrotxa, aquella quantitat d'aigua, no? Tampoc?
1: Sí.
0: En fi, de seguida parlarem amb l'Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil. De seguida li farem moltes preguntes, perquè tenim moltes. Perquè, clar, aquest migdia un nou S-alert ha comunicat l'aixecament d'aquestes restriccions de mobilitat i de l'activitat sanitària no urgent, no?
1: Ha estat d'aquesta manera, no? Perquè, com expliquem, doncs, aquests S-alerts, doncs, que es van enviar a unes zones on es creia que preventivament hi hauria, doncs, aquestes pluges més intenses, però que al final, doncs, com ens ha explicat el nostre company, el Sergi Lores, s'han anat desplaçant de manera, doncs, que no es preveia, no?, cap a la zona més central de Catalunya, no tant al litoral i al prelitoral, que és on ahir es va enviar aquest S-alert en 24 hores atenció de prevenció, no?, en 24 hores abans, perquè sí, sí, anunciava que hi hauria pluges fortes a partir d'avui a les 5 de la tarda i es va enviar ahir cap a les 6-7 de la tarda aquest S-alert, no?
2: Aquesta inestabilitat de la que també ens parlava ara en Sergi Lores és el fet que a vegades models amb els quals es treballen, clar, es treballen amb unes previsions, amb uns models que fan preveure uns aiguats amb unes d'unes proporcions a unes comarques que finalment, com clar, explicava en Sergi Lores, no es produeixen als llocs on s'havien de produir i precisament on no s'havien de produir sí que plou amb aquesta intensitat.
0: Bé, volem saber com funciona aquest sistema, quins criteris s'utilitzen per activar-lo i quan es considera que ja no cal mantenir una alerta. Imma Soler és sotsdirectora de Protecció Civil, a qui ja podem saludar a aquesta hora de la tarda. Hola, Imma, què tal?
3: Hola.
0: Què?
3: Molt bé.
0: Com anem? Molta feina, no, Imma?
3: Treballant aquí no sé cap, sí, com sempre.
0: Imma, quins són els criteris que s'han de complir perquè Protecció Civil decideixi enviar un S-alert a la població?
3: Mira, els S-alerts és una eina que la previsió que fa el protocol és una eina a nivell europeu, eh? És una eina que ve determinada per una directiva europea que s'utilitza a tots els països europeus i que el que preveu la utilització d'aquesta eina és que s'utilitzi per quan hi ha situacions en què cal informar la població d'alguna mesura que s'ha de prendre perquè pot tenir afectació per la seva vida o per la seva salut. Aquesta és la base del per què s'utilitzaria aquest enviament. No és un enviament per fer informació ni per donar altres dades que no siguin això que jo us explicava. Per tant, la utilitzem des de Protecció Civil, no fa gaire temps que la tenim des de l'any 2023, i aquesta eina la utilitzem en situacions d'emergència. Com pot estar utilitzada? Pot estar utilitzada preventivament o pot estar utilitzada a reacció. Per què dic preventivament? Perquè a vegades sabem que hi ha previsions meteorològiques que ens indiquen que pot haver-hi una intensitat forta i que aquest fet pot donar-se amb una probabilitat elevada. Quan nosaltres veiem que hi ha aquesta situació, que pot haver-hi un efecte meteorològic que pot tenir afectació important en un territori, preveiem que pot ser necessari doncs, aquestes mesures cap a la població. I per aquest motiu podem enviar aquests S-alert preventivament. Una altra manera d'enviar-ho és quan veiem en el territori que sense tenir unes previsions o sense que impliqui una previsió perquè potser deriva d'un incendi forestal o deriva la situació d'una fuita química, per exemple, doncs veiem que hi ha una situació d'emergència en el territori en la que també es necessiten mesures d'autoprotecció. I en aquests casos també ho enviaríem immediatament per demanar aquestes mesures.
1: Perquè com es valora el risc? Ara ho estava comentant una mica. No sé si és millor enviar una alerta de manera preventiva, com ara comentava que era una de les maneres d'enviar-ho, encara que finalment el fenomen en aquella zona sigui una mica menys del previst. No sé si hi ha risc que la població, doncs, davant d'aquesta alerta s'acabi insensibilitzant o realment, segons han pogut valorar amb aquests alerts preventius, val realment la pena.
3: Aviam, nosaltres el que veiem és que aquests SADs la gent els rep sabent per què s'utilitzen, que és per donar les indicacions davant d'una situació meteorològica o d'una situació de risc, que es necessita aquesta mesura que ells han de fer. Per tant, no hem tingut la sensació de que la gent ens digui per què l'envieu d'una manera generalitzada, sinó que abans, al revés, possiblement, doncs a vegades ens comenten per què no l'heu enviat. Llavors, aquesta valoració que tu dius que la podríem fer estadísticament, doncs al tenir molts exemples, ara encara portem poc temps utilitzant aquesta eina, però sí que veiem que no té una mala acollida per part de la població. Ara bé, el que succeeix és que hem de tenir clar i hem de ser conscients que quan volem ser preventius, que és la millor manera de funcionar, treballem amb unes probabilitats i amb una incertesa que s'ha d'assumir. I en aquest cas, les previsions meteorològiques, com vosaltres sabeu, no són previsions exactes que sapiguem amb una certitud del 100% que es produiran, sinó que potser sabem que poden produir-se pluges en una comarca, doncs evidentment no es produiran segurament a tots els municipis de la comarca, sinó que en alguns sí i els altres hauran estat avisats també, però no tindran aquestes pluges, per exemple. Aquesta situació és la que ens podem trobar.
2: I que és una eina que serveix, com explicaves, per fer aquests avisos i que la població ha de ser conscient que no es pot insensibilitzar, no? Potser davant d'aquests avisos, que a vegades potser és millor fer-ne algun que no sigui del tot acurat, en el sentit que els models, com que no són exactes, a vegades no es pot encertar, evidentment, al 100% la zona, però que millor enviar-ne sempre de manera preventiva.
3: Correcte. Jo crec que una mica és el que estàs tu explicant en aquests moments. Vull dir, hem de ser conscients d'aquesta incertesa amb la que es treballa amb aquests models, que és normal, que és la incertesa que existeix en la tècnica que treballa amb aquests models. No ens poden assegurar al 100% que la pluja caurà exactament en el carrer tal de la ciutat aquesta. I ens donen una informació que té un cert grau d'incertesa. Per aquest motiu hem de ser conscients d'això, de la mateixa manera que també hem de ser conscients que a vegades els radars o a vegades els models no preveuen situacions de risc puntualment intenses i que pot ser que alguna vegada ens trobem amb aiguats o ens trobem en alguna situació i que nosaltres no haguem tingut coneixement i, per tant, no haguem pogut avisar aquest avís. Mm. Per això diem, hem d'esperar l'avís, si l'avís es dona, l'hem d'obeir. Si no hi ha avís, hem de ser conscients també de que podem trobar una situació meteorològica, que hem d'estar informats, que ens hem de preocupar per informar-nos i hem de saber com aplicar les mesures d'autoprotecció, què tenim que fer en un cas donat que no haguem rebut informació, i després també que tota aquesta estructura que nosaltres fem, jo el que dic sempre és que el millor és fer-lo quan més preventivament millor. Per què? Perquè ens permet organitzar-nos. Ens hem trobat alguna vegada amb que hi ha hagut pluges intenses en un dia i tothom ens deia, per què no havíeu avisat d'ahir? Perquè llavors nosaltres haguéssim pogut preveure doncs, que no portaríem els nens a escola o que, per exemple, nosaltres teníem que fer un desplaçament i d'aquesta manera ja no l'hauríem fet. Bé, doncs ens agrada fer-ho el més preventivament possible perquè tot això es pugui organitzar i puguem saber de cara a l'endemà quina serà la situació. Però quan més preventivament treballem, evidentment, l'estadística i l'encertesa també és més elevat, que podem tenir doncs, una dificultat amb la seva certitud. I per aquest motiu és pel que hem d'anar amb compte i conèixer bé com és el funcionament d'aquesta eina.
1: Per acabar, Imma Solet, sos directora de Protecció Civil, què és el que hem de tenir en compte aquesta tarda si ens trobem encara amb fortes pluges, que hem vist també fa uns minuts a la zona del Vallès, també a la ciutat de Barcelona, amb què hem d'anar amb més precaució aquesta tarda?
3: Correcte, que avui s'ha rebaixat la d'intensitat que teníem, però encara tot el territori durant aquesta tarda tindrem aquesta possibilitat de pluges intenses en alguns punts, Sobretot les activitats en l'exterior. Informem-nos bé de quina és la meteorologia que hi ha, tenim el radar meteorològic, tenim informació que vosaltres ens doneu sempre puntualment a través dels mitjans de comunicació de quina és la situació meteorològica, mirem a on estem i a on volem anar, quina meteorologia trobarem i actuem en conseqüència. Si veiem que podem canviar el desplaçament, doncs el canviem, i sobretot també si anem conduint, vigilem amb aquestes pluges que ens poden doncs, agafar amb un xàfec i ens poden fer que no tinguem gaire visibilitat, el que sempre diem, aturem el vehicle amb compte, esperem que passi el xàfec, continuem després la nostra marxa amb vigilància, amb precaució, perquè poden haver-hi vessals, per exemple, a la carretera, això ho hem de tenir en compte, i també, sobretot, no ens acostem a zones inundables, ni a lleres, ni a rieres o barrancs, on es pugui acumular una aigua, per exemple, com aquesta que tu avui deies, que ha caigut ara doncs, amb una certa intensitat en un moment donat, que han caigut molts litres en poca estona i que això pot ser perillós en aquestes zones inundables.
0: Imma Soler, sos directora de Protecció Civil. Moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres aquí a la tarda de Ràdio 4.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: Una abraçada forta. Més coses. Clar, hem de parlar de Josep Lluís Trapero. Un dels protagonistes de la jornada és Josep Lluís Trapero, que ha presentat aquest dimecres la seva dimissió com a director general dels Mossos d'Esquadra, després de 2 anys al càrrec, i serà substituït pel comissari Ferran López. David Gallac.
2: Sí, Xavi, no és l'únic canvi, de fet, en l'organigrama del COS, ja que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, també es jubila. La nova cap serà Sílvia Catà, la primera dona en aquest càrrec. L'any 2017, pel que fa a Trapero, va ser ascendit a major, l'escalafó més gran de la policia catalana. En pocs mesos després va gestionar la recerca dels terroristes de l'atemptat del 17 d'agost a Barcelona. L'octubre del 2017 va defensar el paper dels Mossos durant el referèndum de l'1 d'octubre, el que el va acabar portant a judici a l'Audiència Nacional per no haver-lo impedit. Amb l'aplicació de l'article 155, va ser destituït pel govern com a cap dels Mossos i va ser substituït per qui, precisament, també ara li agafarà el relleu, el comissari Ferran López. L'octubre del 2020 va ser absolt i pocs dies després va ser restituït al capdavant del cos. No va durar gaire el càrrec, ja que el desembre de l'any 2021 va ser substituït pel comissari Josep Maria Estela. Trapero va ser destinat a altres tasques d'anàlisi, de prevenció i d'avaluació de dispositius i de la seguretat i, finalment, l'agost de l'any 2024 va deixar formalment el cos en ser designat director general de la policia per part de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Sorpresa, aquesta notícia avui. I què és el que han destacat la consellera Parlon i el president de la Generalitat, Salvador Illa?
1: Doncs la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha assegurat aquest dimecres que ha treballat bé amb Josep Lluís Trapero i no creu que hagi dimitit per algunes discrepàncies que han tingut.
4: Hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. I, òbviament, doncs li pot passar al comissari, li pot passar a la directora de bombers, ens pot passar habitualment. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït aquest dimecres la feina i el compromís, també la dedicació de Josep Lluís Trapero i de Miquel Esquius. En una piulada, els ha agraït haver estat al servei de Catalunya, ha dit, per tal de tenir un país més segur i una ciutadania més protegida.
0: I, bé, clar, a mi m'agradaria saber també, pel que fa a les reaccions polítiques, quines han estat, no? Perquè doncs, és una notícia bomba, aquesta.
1: Totalment. A més, Junts demana la compareixença urgent de la consellera d'Interior el dimecres el vinent al Parlament perquè doni explicacions. Escoltem a Salvador Vergés.
5: El govern no només ha de limitar-se a anunciar com està fent aquests canvis, sinó que el que ha de fer és explicar-se, explicar quines són les discrepàncies concretes que hi ha dins el Departament d'Interior, com pensa garantir l'estabilitat d'aquest departament, etc, etc.
1: Pels comuns és una bona notícia, però alerten que no és una bona idea que el rellevi el que sigui un mosso en actiu, han dit. David Cid, dels comuns, critica la inestabilitat de l'executiu català.
6: La sensació de provisionalitat fa pensar que no estem davant de l'últim canvi.
1: I la CUP, per la seva banda, s'atribueix la victòria compartida del pas del costat de Trapero i recorda que el Parlament ha demanat la dimissió de Parlon. Xavier Pellicer.
0: Podem escoltar...
1: Xavier, no sé si podem escoltar Xavier Pellicer.
7: Sí. Nosaltres li volem donar un missatge claríssim a la consellera Parlon. La feina que s'ha fet amb vostè i amb Trapero, al capdavant del Departament d'Interior, ha estat vulnerar de forma sistemàtica els drets a la mobilització popular.
1: Pel que fa al PP, el secretari general del Partit de Catalunya, Juan Fernández, ha denunciat el desgavell, diu, que l'executiu de Salvador Illa ha fet pel canvi dels 5 alcàrrecs en 2 anys. Vox ha defensat la dimissió perquè diu que evidencia el caos al Departament d'Interior. I tot plegat, Xavi, per posar-li un punt d'humor, jo crec que molts ho hem pensat avui, al final el Trapero ha dit aquella frase que es va fer tan viral.
8: Bueno, pues molt bé, pues adiós.
1: No?
0: Pues molt bé, pues adiós.
1: Pues adiós.
0: Però nosaltres també hem anat més enllà, eh? A la recerca de noves veus.
2: Sí, nosaltres fem noves veus i aleshores, per parlar-ne de Trapero, ens acompanyen diversos experts al tema. Vinga, va, presenteu-vos.
9: Marcel, Ravel, Chase, Rocky, Thomas, Kai, sí, acudiran, ja és aquí, ja llegó, a tu ja caminarà.
2: Molt bé, ja hi som tots i totes aquí, eh?
0: Molt bé.
2: A l'estudi, vinga, va.
1: Ahir la Pepa Pica,
2: sí,
1: avui la Patrulla,
2: Canina.
0: Avui la Patrulla Canina.
2: A veure, centrem-nos. Estàvem parlant de la dimissió de Trapero. No sé si el coneixíeu.
10: Capitán Turbot, grite si puede oírme, grite si puede oírme.
2: Capitán Turbot. Jo no sé, aquí...
1: No sabia si li deien així.
2: Capitán Turbot, el Trapero, no sé de qui esteu parlant.
10: Ah, pinzas.
2: Què? Que no t'entenc.
10: Ah, pinzas.
2: No sé... Pinces?
0: Enzas Fernández.
2: És igual, mira, nosaltres us hem convidat per parlar dels canvis als Mossos d'Esquadra.
11: Chase, llámalo con el megáfono.
2: Sí, ara amb un megàfon a la mà. No, un megàfon aquí no pinta res, però no és que no cal trucar-lo. Nosaltres us hem convidat a veure a la tarda de Ràdio 4 per fer una valoració de la seva figura.
12: ¡Cómo brilla!
2: El què? Sí, a veure, sisplau, no em dieu que esteu parlant del nou estudi.
12: ¿Cómo brilla?
2: Doncs igual, mira, ahir ja estava, perquè aquest tema... Ahir ens va donar l'opinió de l'estudi la Peppa Pig. I avui la Patrulla Canina. A veure, per favor. Però és que no és el tema pel qual us hem convidat aquí a la tarda de Ràdio 4.
10: Ahora, seguidme.
2: Sí, a on? Sí, a veure, seguidme a on? Ara us acompanyarem. Que no podem sortir més de l'estudi. És que ara no ens va bé.
12: ¿Cómo brilla?
2: Dale, vols deixar de mirar? A veure... Deixa de mirar les parets de l'estudi.
0: És que és preciós.
11: Superpatrulla al centro de mando.
10: Ryder nos necesita.
2: Què?
10: 28, 29... Oh, oh, oh, ay, oh,
12: oh, Marshall, cuidado! Ui!
2: A veure, una mica d'ordre. A veure, això és més gavell. Una mica d'ordre, a veure, sisplau. Al centro de mando jo només veig aquí el Pau i el Martín. I no volem ningú més, entesos?
12: ¿Cómo brilla?
2: Senyora, prou del cómo brilla. O sigui, i ara, mira, farem una cosa. Començarem a comptar de 0 a 10 per calmar-nos una mica. Vinga, va.
10: 28,
2: 29... No. Això no és de 0 a 10. I, sisplau, podem parlar de Trapero?
10: ¡Suéltalo!
12: ¡No!
10: ¡Es mío!
12: ¡Lo necesito para mi brilli colección!
2: Que enteneu alguna cosa? O sigui, no podem deixar anar Trapero aquí perquè no el tenim aquí físicament, és a dir, per no deixem de banda lo del brilli, però ens podem centrar una mica?
10: Dejad de pelearos.
2: No, o sigui, aquí no s'està de barallar, o sigui, aquí hi ha molt bon rotllo el programa, és a dir, aquí barallant no ens baralleguem. Us voleu centrar?
10: Perdó.
2: No, res, no passa res, va. Però crec que no ha tornat a no ser una bona idea això de portar-vos aquí a la tarda de Ràdio 4.
10: Habéis destrozado el supermeteorito de los superpoderes.
11: Pero se nos ha caído por tu culpa.
10: Como está roto, me lo voy a llevar de aquí.
2: De fer el que vulguis, perquè nosaltres, per començar, no hem trencat res. Vinga, va, adeu i gràcies.
10: Bola de pelo.
2: Sí, sí, el que diguis. No, acabarem enfadats amb la Patrulla Canina. Va, vinga, va.
0: La Patrulla Canina. Ahir va ser Peppa Pig. Sí. Avui són els personatges de la Patrulla Canina. Aquest és un programa on cada dia tenim una celebrity d'un nivell que cap altre programa de la ràdio a Catalunya és capaç d'aconseguir.
2: Qui ho té, això?
0: Ningú.
2: No, ningú. Doncs ja.
0: Per cert, parlant de la Patrulla, Canina...
13: Mire, en todos estos años su aportación a la política solamente ha sido el odio, los insultos y la xenofobia. Respecto a los insultos, señoría, usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
0: Un altre dels noms de la jornada és el del president del govern, Pedro Sánchez, a la sessió de control al Congrés dels Diputats, que s'ha dirigit, com acabem d'escoltar d'aquesta manera, al líder de Vox, Santiago Abascal. L'executiu ha afrontat aquest dimecres la primera sessió de control del nou curs. una setmana després de la compareixença de Pedro Sánchez sobre la crisi a Ceuta arran de l'entrada de milers de migrants del 30 i 31 de juliol.
1: A l'hemicicle s'ha viscut un nou cara a cara entre el president del govern, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. El cap de l'executiu ha estat interpel·lat sobre la paralització de la llei de nets pel Tribunal Suprem, la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i els mals resultats de les proves PISA.
14: Su lealtad está comprometida, señor Sánchez. No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
13: Señoría, por supuesto que va a haber elecciones en el año 2027, por supuesto. Pero mire una cosa, señoría. El problema es que queremos ciudadanos no de primera y de segunda, sino ciudadanos todos de primera con los mismos derechos y también con el derecho al voto.
1: Pel que fa a Ceuta, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusat a Sánchez d'entregar la presència del govern al Marroc.
15: ¿Está usted siendo chantajeado por Marruecos por la información que tienen de su corrupción, la de su familia y la de su gobierno? No se preocupe, que es una pregunta retórica, no la conteste, que además le veo muy tenso. Toda España sabe que sí, toda España sabe que nuestro gobierno está en Rabat, y toda España sabe que la presidencia de nuestro país se le ha entregado a Marruecos. Toda España sabe que incluso el señor Sánchez estaría dispuesto a entregarles Ceuta y Melilla y las Islas Canarias si fuera necesario. Pero el señor Sánchez no se ha entregado solo, se ha entregado con toda la izquierda española a la que ha llevado a la sumisión.
1: I des d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ha posat en dubte la capacitat de Sánchez de finalitzar l'actual legislatura.
16: Señor presidente, ¿cómo afronta lo que queda de legislatura? Usted ha dicho que quiere ser presidente en el 27 y más allá. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo se hace esto? ¿Con quién va a sumar? Nunca mejor dicho. A mí los números es que no me salen. Y me duele la boca ya de decirlo.
0: No salen los números, li ha dit el Gabriel Rufián a Pedro Sánchez. Bé, Pedro Sánchez, que ha abandonat la sessió de control per dirigir-se als estudis de Televisió Espanyola, ha estat entrevistat pel programa Mañaneros 360, on ha deixat diversos titulars, Maria.
1: Pedro Sánchez, que creu que cal millorar pel que fa a la reacció de l'Estat davant de la crisi migratòria a Ceuta.
17: Por supuesto, tenemos que invertir mucho más en el control y el perímetro de la frontera. Hemos invertido mucho. Vamos a invertir del orden de 180 millones de euros durante todos estos años que llevo al frente del gobierno de España en la frontera. Y en segundo lugar, creo que al igual que hicimos en otras crisis migratorias, por ejemplo en Canarias en el año 2020 y 2021, creo que también es importante ser conscientes de que necesitamos infraestructuras de acogida para los migrantes que lleguen de mayor envergadura.
1: I pel que fa a una altra de les notícies de l'estiu, l'àtic de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dit això.
17: La intención, efectivamente, de hacer un traslado, ¿no?, de un inmueble, en este caso de oficina. Bueno, ya tenemos estos dos indicios, ¿no? Parece ser que la señora Ayuso también visitó el inmueble, ¿no? Bueno, ya es un tercer indicio, ¿no? Yo creo que son demasiadas huellas que claramente nos indican que a la señora Ayuso se le ha pillado con el carrito de los helados.
1: I preguntat pels presumptes casos de corrupció que envolten el Partit Socialista, creu que des de Ferraz han estat transparents.
17: Nosotros hemos hecho un ejercicio de striptease que no ha hecho ni se le ha pedido por parte de la justicia, incluso a un partido político como es el Partido Popular, durante los años que era objeto de investigación, su financiación irregular por el caso Bárcenas, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hecho un ejercicio de striptease donde hemos dado las facturas, los recibos, desde, creo recordar, el año 2014 o el año 2017. Todo. Lo hemos dado todo.
1: També n'ha parlat de la llei de nets. Sánchez diu que no compareix a la decisió, que no comparteix la decisió de la suspensió cautelar per part de l'alt tribunal i espera que es resolgui com més aviat millor abans de les eleccions del 2027. Diu que seria el perfecte. Ha fet un striptease, diu.
0: Sí, un titular del dia, evidentment. No? Nosaltres hem fet un striptease
2: de documents. Un striptease documental.
0: Sí, sí. Entre això i el carrito de los helados.
2: Sí.
0: En fi, 4:41 minuts d'aquesta tarda. De seguida parlarem de la Champions, perquè torna el Barça a una competició que sembla que aquest any... Ai, aquest any ha de ser, no?
1: Sembla que il·lusiona, però és que Xavi, sí, no ho vull dir, és massa d'hora, encara no hem jugat el primer partit.
0: I vam veure ahir el del Real Madrid contra l'Inter, que va ser un partidàs divertidíssim. Sant Courtois, un cop més. En fi, en parlarem en uns minutets.
1: I però de les errades n'hem de parlar, no, també? De les errades defensives dels equips.
0: Tu tens una teoria,
1: Jo la
0: tinc.
1: No és una teoria, és visible.
2: És una evidència.
1: És visible, és una evidència. De que tots els porters i tots els defensors que juguen contra el Madrid a la Champions, sembla que jugui jo. Saps el que et vull dir? Vull dir que jo... Però què va fer el porter
0: ahir? Càrius, no? Va ser Càrius.
1: Josep Martínez, que és valencià, el porter de l'Inter.
0: Yeah.
1: I ahir va haver-hi una errada i després, atenció, hem de felicitar des d'aquí a la Montse, presidenta de la penya bètica LH Corner de l'Hospitalet de Llobregat, perquè estarà molt contenta, perquè ahir va guanyar Herbetis.
0: Que no
2: tenia fe, deia.
0: Ahir vam connectar directament ella. Clar. Estava nerviosa, realment.
2: Deia, nos vamos a ver cadascú a casa seva. Escolta, enhorabona, Montse, enhorabona als bètics.
1: A tots els bètics, que l'Hospitalet n'hi ha molts, i a tot Catalunya n'hi ha molts.
0: Doncs ja tenim aquí amb nosaltres, a la tarda de Ràdio 4, una bètica.
1: Sí?
0: No, jo crec que és més culer que...
1: Bueno, ella no sé si li agrada molt el futbol, li agrada Lewandowski com a mi.
0: Ja.
1: Veus? Sí que sí.
0: Doncs aquesta temporada, a la tarda de Ràdio 4, gaudirem de la presència, de la ment, del somriure, de la meravellosa Vanessa Hogarth. Què tal? Bona tarda, com estàs?
18: Molt bona tarda, molt contenta d'estar aquí.
0: Estàs...
18: Home, aquest dia plujós.
0: Estàs una mica... Baixeta. Mojadita?
18: Ah, mojadita. Estic mojadita. Mojadita. No, muy mojadita. Perquè m'ha agafat la pluja a meitat del camí. Però escolta, m'ha anat molt bé per despertar-me, perquè jo venia molt atontada i adormida de l'estiu encara, de les vacances.
0: Sí, no? Estem tots encara, agafant el ritme, eh?
18: Sí,
0: no? Estem...
18: Menys mal.
1: Doneu-me que rigui.
18: No, menys mal, perquè dic...
0: Tu no, perquè tu has presentat l'estiu, Maria.
1: Jo he presentat el programa l'estiu al matí de Ràdio 4 a l'estiu durant 4 hores i no he parat. O sigui, vaig fer el cap de setmana i he enganxat amb temporada.
0: Sí, has empalmat el final de la temporada passada, has presentat i dirigit el matí de Ràdio 4 a l'estiu i ara enganxes amb la tarda de Ràdio 4.
18: I contenta que està, mira quin somriure.
0: Haurem de donar-li almenys, no sé, 3 setmanetes de descans en algun moment.
2: En algun moment.
0: L'octubre, David, què fem?
18: Jo faria 300 euros.
2: Per un regal per un sopar.
0: O un apartament en Torremolinos. Si...
2: Això, aquí no portem, això aquí.
18: Un vale per 300 euros de regalo.
2: Final de setembre,
18: curs.
2: A principis d'octubre, no?
0: Maria, que ja queda menys, ja està.
1: Vinga,
0: a final de setembre, no?
1: Sí, estic molt bé.
0: A l'octubre.
18: Pues imagina com estem ella, cansadíssima de treballar, i jo cansadíssima de no fer res. Vull dir, això és molt fort.
0: Ens portes Vanessa Hogarth, i això ho faràs durant tota la temporada.
18: Sense parar.
0: A la tarda de Ràdio 4. Doncs el que és la crònica social, l'actualitat, les notícies dels personatges que tots coneixem i que tots llegim a les revistes, no? I avui és portada a totes les revistes la princesa Leonor, que ha començat la universitat.
18: A totes està en portada, vull dir, està 10 minuts que ho treu poquet, en petitó, però també hi és. I a les altres, portada gegant, protagonista absoluta.
0: Sí.
18: I bueno, ella, pues, com la presentaríem, si no cal? Què hem de dir de la princesa Leonor? Rosa, jo, guapa,
0: jo
18: intel·ligent...
0: Jo estava pensant, ostres, pobreta, que arriba allà a la uni i tothom aplaudint els nervis de la resta de companys.
18: Bueno, pobra no,
0: No, perquè posava la seva pell i deia, ostres, potser la princesa també vol ser un ésser humà normal.
18: Doncs
0: i
18: no
0: classe
18: pot.
0: Classe normal, però no pot, perquè no és la princesa,
18: pot.
0: Clar.
2: Una tensió que has d'estar, m'imagino, perquè, clar, tens totes les càmeres i tots els focus en la teva persona, o sigui, com vas vestida, com entres caminant...
18: Ara ho repassarem tot, ja veuràs? No deixarem títere com cabeza.
2: Vinga, va.
18: No, però és veritat, mira, tenim un àudio per sentir una miqueta com ha estat, ara us ho explicaré, però sentim com ha estat l'entrada de la princesa Leonor a la universitat.
1: Ha estat així, mira.
18: És broma,
0: No és això.
18: Una miqueta sí,
0: Ha estat una miqueta.
18: S'ha tallat una mica, però...
1: M'imaginava això, m'imaginava. I guapa!
18: Guapíssima! Guapíssima!
0: Aquest és el so original.
19: Alteza, bienvenida. Como rectora de la universidad, sobre la bienvenida, me representa a la vicerectora de estudiantes, Pilar Otero.
20: Bienvenida, Alteza.
19: Y al decano de la Facultad de Ciencias y Jurídicas, Antonio Descalzo.
18: Este es el rector que li presenta a tothom, a l'Àngel Arias. Que me lo apuntau,
1: I guapa, i reina.
18: I guapíssima.
0: Farà Ciències Polítiques a la Universitat Carlos III de Madrid.
18: Sí, que és a Getafe, que està a uns 20 quilòmetres de la Zarzuela.
2: Com hi va fins allà?
0: Metro.
18: Això serà molt bo. Ara,
0: metro de Madrid és fantàstic.
18: Clar, nosaltres sabem unes coses, però falten les bones, que a poc anirem descobrint.
2: El dia a dia jo vull saber com hi va, si porta... tàper, és a dir...
18: Tot això,
2: sí,
18: oi?
2: Quina, de què és l'entrepà?
18: Mira, per començar ja té 20 anys, perquè ha estat 3 anys a l'exèrcit, mar, cielo i tierra, llavors ella ja comença amb 20, igual la gent ja de tota la universitat només faltaria, però també hi haurà molta gent que tindrà 17 i estarà flipant. Que és això que diuen que... Però la gent també és exagerada, eh? Diuen uns estudiants que m'he apuntat. És que no em puc concentrar de pensar que està la princesa de la meva classe.
0: És que ha de ser molt monàrquics. Fort. Ai. Pues que ha de ser molt fort,
18: i un altre, la Kojima molt afecta. I diuen que creuen que serà impossible viure amb normalitat. I dius, bueno, ella sí que semblava, a veure, m'hi farà ser, perquè diuen, anava vestida informal, amb texans, i dius, home, només faltaria que arribés ella amb un seguito i una cola.
0: De largo, vestida de largo.
2: Imagina. No, l'uniforme per anar cada dia a classe.
18: Sí, o vestida de l'exèrcit, no?
2: De l'exèrcit, home,
0: seria increïble.
2: No anirà així?
0: Seria espectacular. No, però el que deia el David, perdona, que com anirà, a veure, ja fora de conyes, evidentment, que amb cotxe oficial, perquè aquí hi ha uns protocols de seguretat, és la princesa del Regne d'Espanya, llavors, evidentment que serà un alumne molt diferent.
18: Totalment, totalment.
0: I això no es pot evitar. Maria, estàs bé?
18: Perdó.
0: Estàs a punt de morir, eh?
18: Es posa nerviosa, ella, parlant de la...
1: M'ha caigut una ampolla en aquest moment, ara sortiré per netejar-ho, eh?
0: Té una ampolla de... Això és una arma blanca,
1: no,
0: eh?
1: No, però saps què passa? A més, no fa soroll quan la deixa sobre la taula, mira.
2: Pensava que eren les pluges de la tarda.
0: Jo també he arribat a l'estudi.
1: Ai,
0: estem bé. Deies, Vanessa.
18: Sí, no, que han fet uns memes comparant-la perquè es veia ella caminant amb un aire. Et dic una cosa, que ella és guapíssima, però ha agradat una miqueta a la pose borbònica. O sigui, no és molt Letizia Ortiz.
0: Ja.
18: O sigui, és guapa, però era com... Bueno, intentava ser com natural, però clar, la pobra també entenc que amb tothom gravant i fent de natural, que ella sempre ha fet com d'institucional, estava una mica... Bueno, però a poc a poc es anirà ella.
0: I tant.
2: Es deixarà anar, segurament. Es deixarà, ha de fer la seva vida universitària amb tots els protocols i seguretat que tingui.
18: Anava amb bambes.
0: I té carisma, eh?
18: Imagina't.
0: És una noia amb carisma,
18: sí,
0: eh?
18: Sí.
2: Cada dia amb bambes, a mi em sembla estupendo.
18: I les bambes et pugen la carisma.
2: Clar, no, home, i són còmodes.
18: Mirarem les marques,
0: que té una mirada, m'agrada molt, molt.
18: Sí.
0: No, la gènia.
18: Sí, perquè és com... Té un misteri. O sigui, la podria pintar un Goya, no?
0: Sí.
18: Seria una mica com la xica de la perla, o una mà... Una cosa especial.
0: Una cosa,
18: sí. I llavors, bueno, comentar aquestes coses ja... Bueno, doncs això, faran... Bueno, no deixarà d'estudiar, o sigui, estudiarà, però no deixarà d'atendre els seus compromisos institucionals. Clar. Jo dic una cosa, aquesta noia és molt jove, ho està fent molt bé, perquè la veritat és així, i per això la tenen, no? Perquè volen que ho faci bé i està complint, però és molt... O sigui, són moltes responsabilitats per tenir 20 anys, que això sí que diran, ni toca. Sí, però... Ostres, són
0: no
18: moltes.
0: No deixa de ser una cosa grossa, per una noia de 18 anys.
18: Sí, dic una cosa, quan estava, que la vam veure tots allà, que la gravaven i ho feien expressament perquè quedés ben xulo les imatges de l'exèrcit, però ella, encara que l'ajudessin, tenia que pujar la vela, intentar, si més no, desplegar-la, però intentar-ho. I clar, puja tu allà, que es veu que es prenia biodramina, que es manejava el barco. Clar, si tu no tens un físic potent, és una tortura estar en un exèrcit.
2: I que igual no t'agrada.

0: Parlant d'aquests temes així de la Casa Reial, ara ve un tema que, bueno, jo crec que us espereu, perquè hi ha gent que no... Hi ha gent com vosaltres que segur que no ho sabia. És que ho sabeu tot, per això faig la broma.
1: No.
0: A veure, és broma, eh?
1: Tu ets la noia que porta les exclusives en aquest
0: sentit aquí sempre. No, però aquest tema a mi m'encanta. Nacho de Borbón, sabeu qui és?
2: Sí, és el... No? Sí, espera. Ara...
1: Però molta gent no, eh?
2: La relació, ara no recordo, però sí, però...
1: L'hem vist a Supervivientes.
2: A Supervivientes, va ser per concursant.
0: Molt bé.
1: I ara l'hem vist
2: a l'Isla de les Tentaciones.
0: Van començar exacte dilluns i avui serà el segon capítol, episodi de l'Isla. Va amb la seva nòvia, que porten 2 anys i diuen que tenen un problema de cels, bueno, de gelosia. A veure què passa. Jo tinc un tall perquè sentim la veu d'ella. Es veu que, a veure, que sí que és cosí del rei, però cosí llunyà.
1: Era com que el seu avi era cosí segon de Joan Carles.
0: Sí. Uh-huh.
1: O sigui que...
0: Sí, és cosí llunyà,
2: però... Són cosins llunyans que no és que...
1: Sí.
0: Però jo he buscat i és Nacho, o sigui, Ignacio de Borbón. Vull dir que el cognom es va mantenint. Uh-huh. Bueno, escoltem a veure aquest Ignacio de Borbón, quina veu té i com es mostra.
3: Yo soy Nacho.
4: Yo soy Nayades.
3: Y vamos 2 años juntos.
4: Queremos ir a la Isla de las Tentaciones porque queremos pasar esa prueba de fuego y qué mejor que esto para irnos a vivir juntos, ¿no?
3: Mi parentesco con la familia real viene por parte de mi abuelo y, bueno, él era primo segundo del rey Juan Carlos.
4: Yo a Nacho reconocí en Valencia en una fiesta o un evento de influencers. Recuerdo que se bajó de un coche y automáticamente nuestras miradas chocaron y dije, ese es para mí.
3: Estaba conociendo a una chica, se llama Paula Colubi, pero ya íbamos bastante mal. Yo cogí, la escribí, oye, vámonos el fin de que viene a Málaga. Mira, yo llegué a Málaga, estuvimos ahí un fin de semana, la verdad, súper bien. Y al mes de conocerme, de repente me dijo, Nacho, me mudo a Madrid, y se vino aquí a vivir, y desde entonces pues no nos hemos separado.
0: ¿Qué os sembla això? ¿Qué os sembla aquest noi? És guapíssim, eh?
1: Ah, sí?
0: I va treballar a Francina Models. I ha tingut molt èxit a Corea i a Xina, perquè això és veritat, o sigui, el look espanyol, latino, agrada moltíssim.
2: Agrada molt perquè és diferent.
0: Totalment. Llavors, allà també la Lola Índigo va triomfar molt a la Xina abans d'Operació Triunfo, etc.
1: És roset, ulls clars,
0: castany, no? Sí, era rosa, ara és més castany, perquè, bueno, això és el que passa, però amb els ulls, uns ullarros.
1: Ulls
0: un
1: clars
0: verd blau,
1: i molt, molt primet. Vull dir, no és el típic cos que estem acostumats a veure a l'Isla de les Tentaciones de gent que són autèntics croissants
5: de
1: 6 hores al dia de gimnàs.
2: 5.000 hores de gimnàs.
1: No, és un nano primet, normal,
2: sí,
1: ja està.
2: Sí, bé. Jo el recordo així, però ara... Sí, molt bé.
0: A veure.
2: La Maria l'està ensenyant.
5: Sí, el que deies.
1: Però que no és un Madelman, vull dir.
0: Ah, no, és bastant... Sí. És
5: no
0: com
5: és un
0: el model a l'antiga. Sí. En plan com elegant, més que catxes de croissant de gimnàs.
5: És molt mono.
0: És molt mono. Et dic una cosa, quan parla, el gestos s'assembla a l'avi, a l'emèrit.
5: Mare
0: però
5: de
0: més
5: Déu.
0: Guapo, eh?
5: Ui, tant.
0: No, però sí que... Més que en el príncep, no. En el príncep, en el rei actual...
5: Però té una mica cara de príncep.
0: És una mica Borbón.
5: És una mica príncep.
1: Principito, eh?
0: Sí. Escolta, i aquest noi parla... Clar, massa família,
5: és
0: o què?
5: Nayades, és la parella.
1: Nayades, es diu. Què deies?
0: Com que es casaven, entre cosins i cosins llunyans, pensava en la Leonor, que queden bé. Clar, tenen molt poca sang en comú, en realitat, aquests dos.
5: Molt machito, el veig.
1: Com els Targaryen.
2: Però vols dir... Amb la Leonor?
0: Queda família.
2: Ui, no el veig, no el veig.
1: No, jo no el veig. Crec tampoc que això ja és massa antic, eh?
2: És que, perdoneu, encara estic mirant la foto, eh?
0: I a més se'm cau l'aigua ara, també. Bueno, tenim aquesta parella. I llavors ara ja ha passat... Només vull posar un apunt, que ja s'estan barallant els 2 dies.
1: Ah.
0: Ui. Ja ha passat alguna cosa que ja no
5: estia... No facis spoiler, eh? Perquè no ho he vist encara.
1: Però qui no es baralla en aquest programa?
0: No, però això ja ha passat, eh?
5: Ja, però és que no ho he vist.
0: Ah, doncs llavors no ho posem.
5: Gràcies.
1: I tens pendent el primer programa.
5: No ho he vist.
1: Escolta, és una mica d'espoiler, però...
5: Mira, saps què? Sortiré a buscar una mica més d'aigua, perquè la Vanessa també...
2: Que ho expliqui.
0: És molt poc, és molt poc.
4: Tengo muchas cosas que decirle y no me gusta nada la actitud de ella y... Chica, lo siento mucho. Perdón, Paola, que te interrumpa. Y Sandra, lo siento mucho.
6: No.
0: M'encanta. El que és interessant...
1: És ell, no?, que diu no.
0: No, la Verneda. És que m'encanta.
1: Sandra.
0: Perquè és més bonic veure la Verneda dir-li a la gent que no, páralo.
1: Però escolta, Sandra Verneda porta com 3 edicions de la Isla corrent darrere
0: de
1: tots
0: de la
1: els
0: concursos.
2: Ha fet més quilòmetres en aquella platja que molta gent fa maratons, Sandra Verneda. O sigui, aquella platja l'ha fet... Se la sap de memòria.
0: Totalment, però a més tu pensa que abans la gent començava a córrer al final del concurs. Ai, al primer capítol ja es passa a córrer
2: clar.
0: Una...
2: Han vist que la xitxa està al cor de la platja. Això funciona. Comença a sonar, a la platja, va.
1: Comença ja a sonar massa evident.
0: Sí, sí.
1: Ja venen la lliçó apresa, home.
2: Sí, sí. Han d'inventar una altra cosa.
0: Jo no

0: sé si són parella aquests dos, inclús. Ja, ho investigarem.
1: Jo tinc dubtes. Oi? De tots els que eren allà. En fi.
2: No sé. Perdoneu, Nayades, el nom de la Nayades, Nayades, perdoneu, sí. Però no sabia. Aquest nom no em venia al cap.
1: Nayades és una deessa, no?
2: Sí, sí. Nayades,
0: sí, sí.
2: Nayades, perdoneu-la en cultura, no sé, però no...
0: Doncs... Bueno, pues mira, a veure què passarà. Us tindré informats, a veure què diu, si hi ha algun jaleo.
1: Doncs sí.
0: Si diu algú del seu tiet o del seu avi, o de... a veure què passa.
1: I Aitana.
0: Ai, que bonica.
1: Aitana, que ahir vam tenir aquí el programa Aitana. Sí. Ai, dues, sí? Aitanes vam tenir.
0: Meravellós. No hi puc. Uau, no hi
3: has
0: pogut
3: de recuperar-ho a RN Audio.
1: No passa res, RN Audio està disponible. Ja, mira,
0: mira. Tant, com mira.
1: La tarda
3: de
1: ràdio.
3: Moltíssim a l'Aitana.
0: Doncs pues ara m'ho posaré de seguida.
3: Mira. Vam tenir una noia que és la doble de l'Aitana, la Irene.
0: Ara estic flipant, estic mirant i dic...
3: Què?
0: Dic, però no és l'Aitana, però semblava.
2: Ai, aquest era el joc.
1: Vam tenir el 82% de l'Aitana.
0: Què? Sí. El 82%?
1: No, i és una història... I, és una història...
3: I a més canta molt bé.
1: És una història molt, molt interessant, la de la Irene.
0: Que forta.
1: Que ens la va explicar aquí i de tot el que li ha passat per semblar-se a l'Aitana.
0: De perfil més, eh?
1: Mm, sí, sí.
3: Clar.
1: Aitana, que ha visitat un hospital a Barcelona.
0: Sí, mira, l'Hospital Sant Joan de Déu. O sigui, a mi m'ha encantat aquesta notícia. Va ser el diumenge. Mm. Ella està aquí fent el seu tour amb el Quarto Azul i li va molt bé. Quatre actuacions a Barcelona. I de sobte, sense dir res a ningú, perquè va ser totalment sorpresa, la van veure arribar a l'Hospital Sant Joan de Déu i va anar a la planta d'oncologia. I llavors va veure tots els nens, li van posar una mascareta perquè no, per si hi havia un tema de possibles contagis pel sistema immunològic, sí, respectar tots els protocols, i inclús es va animar a cantar. I no va anar sola, sinó que va anar amb uns quants ballarins seus, i bueno, va revolucionar tot, la gent emocionada, molts fans a la sortida,
2: molt
0: perquè
2: maco,
0: a l'entrada no l'esperaven. I va ser realment un dia que tenia lliure, entre concert i concert, pues va
2: aprofitar
0: fer
2: per fer molt aquesta
0: bonic.
2: Visita. Molt bonic.
0: Jo quan ho he vist, dic, home, aquesta notícia sí que mola donar-la.
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè tu saps lo feliç que ha fet els nens i els pares que tenen els nens també allà? Lo feliç que és un moment d'alegria absoluta, d'oblidar-ho tot, energia positiva pel cos, que és molt important també per recuperacions. Evidentment no és el motor, però és molt important tenir un bon rotllo sobre. I si ve l'Aitana amb tots aquests nens, imagina't.
2: Portar-la, si no pots anar al concert, malauradament, doncs que vingui l'Aitana.
3: Com van els Reis als hospitals, van els futbolistes, no?
2: Sí, d'aquesta manera, buscar un foradet, segur que l'agenda la tenia planíssima i podria estar amb algun acte publicitari,
0: o descansant,
2: dedicar el seu temps per això. Aitana, molt, molt i molt bé, escolta.
3: L'adorem.
0: Sí. Després de fer això ja s'anirà cap a Madrid, Bilbao, i després també anirà cap als Estats Units. Ja en parlarem quan arribi el moment.
1: Actualitzem la informació perquè arriben les 5 de la tarda, butlletí de les 5 en punt, i si vols, Vanessa, just després ens expliques què ha passat amb la filla d'Elon Musk i aquesta marca de roba tan coneguda, Desigual, no?
0: Sí, molt interessant.
1: Perquè l'ha triat per una nova campanya?
0: Sí, ja l'ha fet, ja l'anunci, i ella, doncs, com que l'han triat amb ella perquè ella va en contra del seu pare, no?
1: Per això.
0: Sí, l'ha fet, és molt xula, l'escoltarem. I la comentarem una mica.
1: Doncs
0: molt interessant.
1: Arriba, com et dic, les 5 de la tarda, el butlletí de les 5, actualitzem la informació, què està passant al món, que són moltes coses, i de seguida més, aquí a la tarda de Ràdio 4.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Brussel·les ha aprovat una ajuda d'emergència de 114,7 milions d'euros per ajudar Espanya a gestionar la crisi migratòria a Ceuta després de l'arribada de més de 70.000 migrants procedents al Marroc a finals de juliol. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquesta aportació econòmica es destinarà a reforçar la seguretat fronterera, a millorar la vigilància amb càmeres tèrmiques i drons submarins i ampliar la capacitat d'acollida de migrants, especialment dels menors no acompanyats, segons ha detallat la Comissió Europea. I és que ja són 2.000 els menors no acompanyats que han estat afiliats a Espanya, tal com ha mencionat fa uns minuts el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que també ha demanat dades a les persones que han tornat al Marroc.
3: 4.962 persones des del 10 de agosto han retornado a día de hoy. 4.962 persones. Las expulsiones, ya decía ayer que eran unas 278, han aumentado cerca de 300 expulsiones.
2: Els fons també serviran per crear instal·lacions de control migratori i donar suport al retorn de les persones que es troben en situació irregular. A més, Brussel·les preveu mantenir i reforçar la col·laboració amb Frontex, Europol i l'Agència Europea d'Asil per donar suport a les autoritats espanyoles en la gestió de la crisi de Ceuta.
0: Gràcies, Pau. I en l'àmbit econòmic ho acabem de conèixer. L'Euríbor a 12 mesos se situa avui en el 3,14% després de baixar gairebé 4 centèsimes respecte d'ahir. L'indicador reacciona així a les expectatives d'una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu, que previsiblement els elevarà demà un quart de punt fins al 2,5%. L'Euríbor no ha baixat del 3% des de principis del mes de setembre, el que pot encarir les hipoteques. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys i amb un interès de l'1% podria arribar a pagar més de 800 euros anuals addicionals si es revisa amb l'Euríbor de l'agost. L'impacte final, però, depèn de les condicions de cada préstec i de la freqüència de la revisió. Pendents del temporal de pluja, les tempestes han deixat més de 60 litres per metre quadrat entre el Berguedà i el Ripollès. A més, també s'han registrat més de 50 litres a Sitges i a Olot. El Meteocat ha rebaixat el nivell taronja de 4 de 6 per l'avís d'intensitat de pluja en 30 minuts. Encara es poden superar els 40 litres en mitja hora fins a les 6 de la tarda al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona, Moianès i Bages. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat extremar igualment les precaucions.
4: Demanem a tothom que continuïn sent previsors i que siguin cauts també, doncs, amb els desplaçaments que puguin fer, perquè encara tenim zones del territori on localment pot ploure amb intensitat, i per aquest motiu seguim recomanant, evidentment, les mesures que sempre demanem d'autoprotecció davant de situacions que puguin haver-hi per les pluges.
0: A hores d'ara, les precipitacions més destacades es concentren en punts del Pirineu Oriental i el sector central del litoral i prelitoral. En alguns casos descarreguen amb intensitat forta, amb més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. I a l'Estartit han nascut les primeres cries de tortuga careta. Aquesta matinada n'han nascut 27, de les 71 que es preveu que surtin d'un niu que es va localitzar a principis d'estiu. Girona, Gemma Esteve.
5: Les cries han sortit de manera natural després de gairebé 2 mesos d'incubació. El naixement d'aquestes primeres 27 cries confirma que les mesures de protecció han funcionat i que el niu, que es troba en una zona segura de la platja, evoluciona favorablement. Helena Vella és doctora en oceanografia.
6: Esperàvem que realment els naixements fossin aquest cap de setmana, però degut a les altes temperatures, doncs, que hem tingut durant el mes d'agost, etc., doncs ha fet que s'avancés una mica. Llavors això vol dir, no?, que més calent, doncs les incubacions són una mica més curtes.
5: El dispositiu de seguiment en què participen el Centre Tecnològic Beta, la Generalitat i el Parc Natural del Montgrí es mantindrà actiu els pròxims dies, perquè s'espera que la resta de tortugues surtin entre avui i divendres. La presència de tortugues careta a les platges catalanes és cada vegada més habitual, un fenomen relacionat amb el canvi climàtic. L'augment de la temperatura de l'aigua i de la sorra afavoreix que nidifiquin en aquesta zona del Mediterrani.
0: I moment ara per la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona tarda.
7: Bona tarda. Durant les pròximes hores,
1: hores molt pendents a Catalunya d'un fort episodi de precipitacions. Aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes localment molt fortes amb calamarsa. Molta precaució al litoral central i al Pirineu de Girona. Avís taronja i perill important per pluges que podran ser torrencials i acumular més de 60 litres per metre quadrat durant una hora. Les precipitacions aniran remetent al vespre, excepte el litoral central, on continuaran fins la matinada. Avui baixen notablement les temperatures. 26 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida. És una informació d'EMET.
0: Això és tot. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
7: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
8: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: i 6 minuts en directe a Ràdio 4. Estàs escoltant la tarda de Ràdio 4. He estat a punt de dir Xavi Fornia, no? Xavi Fornia a Ràdio Nacional d'Espanya. Sí, segueix, eh? Però aquest és el nou format de les tardes de la primera en català, que aquest any, a més, fa 50 anys. Ràdio 4, clar. A la tarda de Ràdio 4, Vanessa Hogarth, estàvem pendents de que ens expliquessis què ha passat amb la filla d'Elon Musk.
1: Sí, mira, és la Vivian Wilson. Vivian Gina Wilson té 22 anys i ella és transgènere. I sempre, bueno, sempre ho ha explicat, que als 16 anys va començar a aprendre i a fer-se tractament d'hormones. I llavors, bueno, és una noia guapíssima, superfemenina i super transgressora, lluitadora i activista.
2: Va haver-hi, ens vas explicar, aquell moment incòmode quan ella va venir justament per Desigual, em sembla, també, que tu estaves a Eivissa amb ella, i un periodista que no sabia ben bé qui era, no, li van dir la filla d'Elon Musk, i li va preguntar pel seu pare, i ella va dir, com?
1: Sí,
2: el meu
1: pare, abandonar.
2: I va marxar directament.
1: Ens va abandonar, i la vam recuperar amb un altre grup, però amb aquell grupet ja no va venir més, i llavors els pobres eren com els periodistes repudiats de la festa, perquè
0: però,
1: eren pobres, plan...
2: Es va sentir super incòmode.
0: Potser no ho sabien.
1: No ho sabien.
0: Que la filla no parla amb el seu pare.
2: Tu vas dir que segurament no ho sabia.
1: Ell no ho sé, estic segura que no ho sabia.
0: I el periodista no ho sabia.
1: No ho sabia. Llavors li va dir, es va enterar allà que era la filla d'Elon Musk. Li va dir, ¿y tu padre qué?
0: Very well, li
1: very
0: va dir.
1: Well.
0: Well, very good, Elon,
1: sí.
0: the greatest.
1: Sí, sí, sí,
0: exacte.
1: Sí.
0: Your father the best,
2: no?
0: Your
2: li va dir.
0: The best.
2: I ella li diu, my what? O alguna cosa així, no?
1: Va dir, sorry, va dir, your father the best. Va agafar i se'n va anar. Què passa? Que és que ell, i ho va explicar també com a anècdota, que ell va demanar in vitro, va demanar que fossin dos nois. O sigui,
2: però si només té nois,
1: això té a veure amb el tema de l'anunci. O sigui, ella va ser dissenyada in vitro, com si diguéssim, perquè fossin dos bessons. I llavors ella va sentir que era dona i és una dona ara.
2: Justícia poètica, que el Musk tingui una filla trans, és increïble.
1: I que ella es rebel·li contra ell i que no vol saber res d'ell i que és activista. Llavors, ella va anar a la festa d'Eivissa ja per Desigual, una convidada més, una influencer, i llavors ara ha fet un anunci, Desigual ja l'ha fet protagonista de la campanya, després d'aquell anunci de Barcelona, que ens va deixar a tots
3: horrible.
1: Una mica...
3: Sí.
1: Encara ho estem digerint,
3: encara
1: perquè no sabem
3: paint.
1: Si riure o plorar o insultar algú.
3: No sabem si què vol, o sigui, ens estem
1: enfotent,
3: però és la realitat, no, és la denúncia o
1: clar,
3: què
1: fem? Clar, però em fa mal, no? Sí, però no.
3: Sí.
1: Sí, però és mi niña, no?
0: Exacte. Com era allò?
2: L'anunci de Barcelona?
1: Ah, sí.
0: Per recordar, dic, per si algun oient...
1: Sí, no, que es anava dient que... O sigui, es anava ridiculitzant pues, que el cafè val 9 euros, que la gent... Bueno, que diu que et donen una empenta, que diu que surt a passejar els coloms agafats com si fossin dos gossets...
2: Parlava en català i deia, ai, en què parles? Ui, quin idioma, no?
1: Em vol introduir a la seva cultura, sí. Em vol forçar a la seva cultura.
3: Que tothom volia la teva motxilla, quan,
1: sí.
3: Amb una estrabada de la bossa, i deia...
2: Sí, ridiculitzava la ciutat de Barcelona.
1: Sí, home, sí. Tothom es baralla per tenir la teva bossa.
3: Sí.
1: Perquè com si fos molt maca te la volen robar.
3: Pots passejar tranquil·lament i passejar quan hi ha un vehicle,
1: sí,
3: un cotxe...
1: Sí, llavors, clar, era com... Bueno, havia una crítica com a on hem arribat o no ens ha fet arribar el turisme, però clar, estava feta com per un expat, no? La protagonista era com un expat i llavors era com la visió de Barcelona per un expat i dius, mira, guapo.
2: Sí, i era més polèmica, eh?
1: Clar, sí.
0: Anem a recordar-ho perquè segurament molts oients no sabien del que estàvem parlant.
1: Sí, llavors, diguem que el segon... La campanya per la col·lecció tardor-hivern de Desigual, la protagonista és aquesta nena, aquesta noia, que és una model de 22 anys, i ja m'ha presentat qui és la Vivian Gina Wilson, i llavors surt ella com intenta que un robot, o sigui, surt en ella i un robot, que el robot simbolitza una mica a la figura i l'entorn del seu pare. I llavors com ella intenta amb aquest robot, que ha estat programat per realitzar i complir unes coses... Pues li intenta ensenyar coses rares com passejar, com un gos, com posar la taula, coses diferents. Llavors, com que li ensenya coses diferents, el robot peta, explota, o sigui, li fa cortocircuito el cervell. Llavors és com que ella està fent que el robot desaprengui i és com un cant a l'individualitat, a l'imperfecció, a la rebel·lia. A dir, hi ha un moment que sembla que el robot, com que guixa en un cotxe, clar, el cotxe és com un Tesla, en plan, tu ens has fet perquè tots siguem... Ens has optimitzat amb l'electrònica, amb l'enginyeria, i nosaltres som persones diferents, com Desigual, que també li fa aprendre la paraula Desigual al robot. És molt xul, escoltem una miqueta per veure...
0: Ho sentim,
1: que...
0: sí, anem a escoltar-ho.
4: Pues esta casa pilla junto a ese loco. was designed to obey.
5: Can you say this igual? Sí. Desigual.
4: It's easy.
5: Desigual, it's desigual.
4: Desigual. Desigual.
0: Estava jo pensant si no fos la filla de Elon Musk, si faria tot el que està fent.
1: També. També.
2: Jo la
1: també.
2: Veig molt maca, molt model, eh? Jo la veig molt model.
1: Sí. Però jo utilitzo això per anar en contra del pare,
0: si no,
1: eh?
0: No, si no ho critico.
2: De fet, ella no es fa dir
0: Musk. És una mica nepo baby, eh? També.
2: Ella no es fa dir Musk, eh? No, no. O sigui, ella s'ha tret el cognom, del seu pare.
0: Sí.
1: Sí, però és veritat. Sí, ho has fet a l'aire.
0: No ho sé. Potser no, eh?
3: Has obert aquí un...
2: És un meló, eh? Ara sí, és obert un meló. Real.
1: Et diré una mica, això és com a Blade Runner, que és com el... O sigui, que el creat es revela contra el creador.
0: Sí.
1: O si no fos el fill del, saps? O Star Wars, no? També és normal que sigui algú molt fort que pugui anar contra el pare. Justament per la presència i potència que té la veu, que va en contra d'algú que t'ho ha donat tot i que tu no el vols.
0: Ja. No, és una història molt potent, d'aquesta família, eh? I realment amb ments, perquè la ment d'aquest senyor és brillant.
1: Sí.
0: Pot agradar més o menys, però a nivell de disrupció en el món de la tecnologia, Elon Musk és, ara mateix...
2: No, era una barbaritat. De ments brillants que a vegades fan el mal, també. Vull dir.
0: És que no estic dient que no ho
2: faci. Clar.
0: Dic que jo crec que és una de les grans ments
2: a
0: nivell tecnològic a dia d'avui. No? En fi. Però que, clar, això és un debat...
1: Sí, és molt interessant, a més.
0: Molt interessant. Que gràcies, Vanessa.
1: A vosaltres.
0: Benvinguda a la tarda de Ràdio 4. I ara canviem la crònica social i la gran Vanessa Hogarth, que és la persona que sempre ens portarà aquí l'última hora i les exclusives, pel cinema, que ens encanta. Ens encanta i tenim ara mateix a l'estudi David Gallac.
3: Ai.
0: Maria García Coll. Ara el presentem. Mira, hi ha famílies que no es posen d'acord ni per sopar. Doncs els Ibáñez s'hauran de posar d'acord per atracar un banc.
2: És Nadal, estan arruïnats i a punt de perdre casa seva quan descobreixen al soterrani un túnel inacabat que porta al banc del davant, amb l'ajuda d'un lladre retirat, interpretat per Leo Harlem, que m'encanta, la veritat.
0: Molt fan.
2: Intentaran un cop que els obliga a fer una cosa encara més difícil, que és escoltar-se.
6: Pues esta casa pilla junto a ese banco. El túnel ya está prácticamente hecho. Solo falta acabar unos metros, entrar en el banco, abrir la caja, coger el dinero.
7: Podrías solucionarnos la vida.
8: ¡Hala!
7: Y pagarnos la hipoteca.
8: ¡Cariño! No nos dedicamos a atracar bancos. Somos una familia normal.
6: No hay familias normales, no me fastidies.
7: Estoy dentro.
6: Entonces ya somos una banda.
9: Tú serás el cerebro y nosotros tus oídos y tus manos.
6: ¡Vamos a hacer historia!

0: amb Raquel Guerrero, Ernesto Sevilla també al repartiment. Avui ens acompanya Jordi Sánchez, el pare d'aquesta família, a Un plan perfecto. És la comèdia de Maria Pulido que arriba als cinemes aquest divendres 11 de setembre. Jordi, benvingut a la tarda de Ràdio 4. Com estàs?
1: Hola, ja puc parlar. Això ja no sabia. M'han entrat aquí, dic, no sabia si podia parlar,
0: Ara pots parlar el que vulguis.
1: Ja puc parlar.
0: Com estàs?
1: Bé. Mullat, però clar, amb el dia...
2: Plou molt, ara?
1: No. Ara no. Ha hagut un moment que he pensat que igual m'ho anul·len, però...
2: No, nosaltres no.
0: He pensat, mira, a veure si envien una S-alert de Ràdio 4, però no.
1: Exacte.
0: Bé, Jordi, aquesta família que està a punt de perdre casa seva acaba planejant un atracament. Mm-hmm. Jo estava pensant, què diu de nosaltres que d'entrada ens sigui tan fàcil posar-nos al costat dels que volen robar el banc, no?
1: No, bueno, és ficció, eh? Jo no ho faria
0: mai. Sí, home, ja ho sé, però... No, però passa molt.
1: Sí, bueno, perquè el punt de partida de la peli és un punt molt seriós. És gent que no arriba a final de mes, que no pot ni menjar, i arriba un moment que el tio diu, pues va, vinga, tira't a la moto i atraguem un banc, com si fos tan fàcil, no?
0: Tu interpretes el pare, el que dèiem. Mm-hmm. Tu, quan vas llegir el guió, què vas voler entendre d'aquest home? Perquè nosaltres veiéssim una persona atrapada, amb les seves contradiccions, més enllà del personatge que ens fa riure avui dia.
1: A mi primer me'l van explicar. A mi em van dir, és una família normaleta que arriba un moment que està tan apurada que no té més remei que atracar el banc que té enfront. I em va agradar molt la idea, no? Perquè això d'agafar gent normal i fer-li fer coses que no són gens normals, doncs em va agradar molt. Després, quan el vaig llegir, doncs també em va divertir molt. És una pel·li familiar, molt divertida i que funciona com un tiro. Però primer me'l van explicar a mi i a tots, i van trigar molt a donar-me el guió.
0: Ah, sí?
1: Aquestes coses de que tenen la idea, agafen el guionista...
3: Però no acaba d'arribar...
1: I dic, hòstia, vull llegir això? I anava arribant... I dic, no. Van trigar moltíssim, a mi i a tots, sí. I també a incorporar el repartiment amb el Leo, que és un tio encantador, i és facilíssim de treballar amb el Leo Harling.
0: Sí.
1: És especialment fàcil de treballar, perquè és molt bon rotllo, ve sempre de bon humor, i va molt a favor d'obra, que això és important, perquè no sempre és així.
0: T'has trobat mala llet en rodatges?
1: Home, i tant, i sí, tensions, no? I gent que ve giradíssima, i quan el que ve girat és algú que és important en el repartiment, és un actor o és un director, o és algú que està allà en el plató, es nota, es respira...
3: La tensió que es respira, no?
1: Es respira un mal ambient, no? Jo tinc facilitat per això, per aïllar-me dels mals rotllos, però sí, és millor que tot vagi a favor.
2: I molts egos, suposo, també, no? En aquest
1: Clar, fem una feina estranya, és una feina que quan acaba està plau. Ho deixen, això no li fan a tothom, no? Llavors ja estem un pèl tarats, els que ens dediquem a això, no? Però sí, hi ha gent que té una mica més que la resta.
2: La pel·lícula arrenca també amb una amenaça de desnonament, ho deies, una situació molt complicada, no? Com es fa riure amb la por de perdre casa seva quan entre el públic realment pot haver-hi algú doncs, que hagi viscut realment una situació d'aquest tipus?
1: Bueno, perquè tu tens la premissa i decideixes si la fas, l'expliques. L'important és tenir una història amb una mica de xitxa, llavors decideixes si la vols explicar a través del drama o a través de la comèdia, i tot es pot explicar de les dues maneres. Mm-hmm. Però necessites que la història sigui creïble i que tingui sentit, o sigui, el riure pel riure és un acudit, no funciona.
2: Però fer riure...
1: Les bones comèdies expliquen tragèdies i expliques drames. Coses que t'importen a través de la comèdia.
2: Però tots els actors dieu que fer riure és molt més difícil que fer
1: plorar.
2: I tu et dediques a fer riure. Però si tots els actors ho diuen.
1: No, jo em dedico a fer d'actor. El que passa que sempre tenim aquesta desgràcia que sempre et truquen perquè facis la darrera cosa que t'han vist. Diuen, ai, tinc un paper que és que te l'he fet a mida, i el veus i dius, hòstia, si és igual que l'anterior.
2: Ja.
1: Això ens ho fan molt, no? Si intentes diferenciar-lo i tal. Però és així, però no, jo... A mi el drama també m'agrada molt. Em faig menys, però bueno, ara fa 4 dies vam estrenar a Frontera i tal.
0: Ah, sí,
3: a Frontera,
0: sí, sí,
3: precisament. Sí, sí. Exacte, t'anava a dir, t'hem vist
1: fer
3: drama...
1: Em van tornar a donar un
3: paper
1: feixista,
3: de drama i el defensaves d'una manera que dius, perquè Jordi Sánchez no té més papers d'aquest tipus.
1: Perquè... Jo
3: no ho
1: sé.
3: Veuen! És un tema que no vol...
1: N'he fet bastants, darrerament.
3: I n'has fet, darrerament,
1: sí,
3: per tant,
1: sí,
3: que...
1: Sí, de drama, i em diverteix molt. És més divertit fer comèdia, també t'ho dic. Però a mi m'agrada fer de tot, no...
3: I Jordi, ara que parlàvem amb la pel·lícula, el fet que la situació, per exemple, ens puguem identificar, és a dir, que veiem una situació que, doncs, malauradament ens pot passar, o el fet d'arribar, que no arribem a final de mes, és a dir, això creus que ens pot enganxar molt més, és a dir, ostres, estem fent una comèdia, però és el nostre dia a dia.
1: No, en aquest cas jo crec que no, que és més frívol tot plegat, mm-hmm. però ja. Sí, a través d'una comèdia et pots enganxar igual que a través d'un drama. Mira aquesta que va fer l'Oristrell ara de l'escena, podia mm-hmm. ser un dramón, mm-hmm. i el tio ho va fer des del punt de vista de la comèdia, sí. no? I t'atrapa igual.
0: Mm-hmm. Ah, estava jo pensant que quan els diners no arriben, fins i tot una conversa petita pot acabar en una discussió enorme, no? Moltes vegades, que els hi passa també als Ibáñez. A vegades diem que una parella ha fracassat quan potser el que passa és que ja no pot més amb la pressió de viure, no?
1: Bueno, en aquest cas, és que el meu
0: personatge Ibáñez
1: és un tio que es dedica a escriure i la dona diu, mira, saps què? Queda't a casa, escriu, i quan surti la novel·la ja tornarem a tenir diners i tot gira al voltant d'ell i el tio no li ve la inspiració i en lloc de dir-ho es tira 2 anys jugant als marcianitos amb l'ordinador, s'ho va carregant a l'esquena, no s'atreveix a dir-ho, no hi ha manera. Clar, a mi això no em passaria, t'ho dic, perquè jo preferiria treure-m'ho de sobre, passar un mal tràngol que està un any i pico o dos pues això, mentint, no? I, clar, quan el pillen allò... Perquè tard o d'hora això, aquestes coses t'exploten a la cara. Vull dir que no,
0: sempre.
1: No hi ha solució. I després perquè jo trobo que això de que no et ve la musa, la inspiració que t'agafi treballant, deixa't estar. Vull dir, si tu vols que et surtin coses, has de currar. I en aquest cas és una mica estereotip el personatge castellà davant del foll, el full en blanc, el rotllo. Jo no me l'acabo de creure. Jo, quan no em surt d'alguna cosa, estic més estona fins que al final te'n surts.
0: Com veus el cinema espanyol a dia d'avui? El seu estat de salut, ara mateix.
1: Bueno, l'estat de salut no ho sé, però han dit que fem més pel·lis que ningú a Europa.
0: És bèstia.
1: I després que en els darrers 10 anys, va dir ahir que ara hem d'anar al Festival de Sant Sebastià a una altra pel·li, s'ha doblat el número de persones que treballen en el món de l'audiovisual.
0: Wow.
1: O sigui que... Déu-n'hi-do. Molt bé. També és veritat que han ajudat moltíssim les plataformes.
0: Sí. Les plataformes. I també invertir en cultura, no? Que això també
1: invertir en cultura és fonamental.
0: Que és fonamental.
1: Sí.
0: I jo tinc la sensació, no sé què penses tu, Jordi, però que darrerament, en els darrers anys, el cinema espanyol ha aconseguit una cosa, que és que potser pel·lis que fa una dècada les haguéssim classificat com a superindis, s'han fet mainstream, no? S'han fet per tothom, i s'han fet taquilleres, i han fet...
1: Per exemple, La Frontera.
0: Mm-hmm.
1: Sí. Com fan una pel·li ara de la Guerra Civil, de la gent que s'escapava per les muntanyes.
3: Per les muntanyes.
1: I ha funcionat, ha funcionat. I és veritat, això que dius. No hi havia, no ho havia pensat.
0: Deies, Maria, perdó.
2: Aquesta història que també s'estrena aquest divendres passa per Nadal, no? Que d'aquí unes setmanes, uns mesos ho veurem.
1: Sí, és una pel·li de Nadal al setembre.
2: Clar.
1: Això jo no, però... ja...
3: Amb això,
2: no,
3: però... a mi se m'escapa això ja.
4: Com, això com... Clar. A setembre?
2: No, no, però que és fantàstic, però vull dir que sembla que és un moment on és obligatori que siguem feliços, no? Que hem d'estar contents, que hem de voler celebrar Nadal en família... clar, realment és un Nadal, però en aquesta família ho passa malament, no? Realment... això, vull dir, que la necessitat d'estar contents, però alhora vivint la realitat, que viu aquesta família, però en comèdia, no? Com ho heu viscut, això?
1: Bueno, passa per Nadal, jo crec que aquesta pàtina de conte que té, li va molt bé que sigui per Nadal, però no agafa molta presència. El Nadal aquí agafa presència perquè estàs veient constantment els arbres de Nadal i tal, però ells són una família, bàsicament, que està bastant desestructurada, que el fill per un cantó, la filla per un altre, la parella està molt tensa i que decideixen atracar aquest banc i intentant fer aquest atracament veus com s'aproximen els uns als altres i allò de la família unida jamás serà vencida, no? Com que tenen un objectiu comú, doncs acaben estimant-se més del compte. Bueno, més del compte, acaben solucionant tot el conflicte familiar, no? Però el Nadal no té un... Jo crec que és una serveix per engalanar el compte i que hi hagi més llumetes parlant clar i català.
3: El fet de la unió de la família, no? Que ara, el fet de la unió, no? De la família, sí, que amb el tom d'una comèdia, a vegades es veu que davant les adversitats, potser hi ha algú que, quan vegi la pel·lícula a partir de divendres, diu, ostres, és que potser...
1: Sí, espero que ningú li doni per atracar un banc.
3: Jo t'anava a dir, poden triar per dues opcions.
0: O
3: per fer un túnel i atracar un banc, o per dir, potser és qüestió de limar les perezes i les nostres diferències familiars aquests... intentar resoldre-les.
1: S'ho troba molt fet, també t'ho dic, perquè aquest és un tio que no mou gaire fitxa, no? Però és que, clar, el tio... sembla que estigui destripant la pel·li, però és que com que ahir vaig estar fent el junket i tothom es parla... S'ho troba bastant fet. Ell es troba un túnel ja gairebé al final, està gairebé tot fet, perquè algú fa 15 anys va viure allà i el tenia fet, i a última hora no va poder... O sigui, li falta tirar la paret, pràcticament.
2: Jordi, tu ets, tu ets infermer.
1: Sí.
2: Com vas... O sigui, estic parlant de fa molts anys, eh?
0: Et trobaries la vena?
2: No, com vas començar en el moment de ser actor? O sigui, com fas una carrera d'infermeria? Crec que treballes com a infermer.
1: Sí.
2: I dius, jo vull ser actor.
1: Jo treballo fent extraccions. Per això et dic que...
3: Pues que
1: jo crec que
3: te la trobaria. La vena.
1: Que te la trobaria. Ostres, la
0: vena. Quin problema sempre, Jordi. Sí, és terrible. Sí. Em fan unes destrosses, pobres.
1: Sí, l'altre dia a mi em van punxar molt, molt, molt, molt, i al final dic, oi, però... Ja. Estava a Madrid i tal, i diu, ai, és que me puse nerviós.
2: Ai!
1: Claro. I no l'encontré, la diu, hòstia, m'està acribillant aquesta noia.
0: Perquè, clar...
1: Què m'has preguntat?
2: No, que com... O sigui, en el moment en què ets... O sigui, tu fas d'infermer, et dediques a la infermeria...
1: No, però jo faig infermer perquè clar, el meu pare té pànic de que em dediqui a això.
2: Clar, i després ho deixes i dius, jo vull ser actor, m'és igual que tingueu pànic, jo... Com ho fas?
1: O sigui, jo treballo a la Vall d'Hebron, a la unitat d'hemofília traient sang. Aleshores, treballo a les nits, 10 nits al mes, 11 nits al mes, exactament, que era... I faig les proves d'accés a l'Institut del Teatre. I llavors combino les classes amb la feina, no? Tinc una sona a sobre, que, perquè per molt... A vegades no venia ningú, però jo m'estirava amb una camilla a les 10 i sempre venia algú a treure... I res, arriba un moment que acabo els estudis i un profe em diu, tio, el Sanchi Sinisterra em diu, t'adors a classe, no? I, amb tota la raó del món, i prenc la decisió de deixar-ho, perquè tenia estalviades en aquell moment un milió de peles, que són 6.000 euros.
0: Sí, 6.000 euros.
1: I quan em quedaven 200 pessetes, em va trucar el Sergi Belbel i em va donar un paperet al mercader de Venècia, més i menys mal.
0: Ostres, límit, eh?
1: Em quedava res, estava molt pelat. I llavors havíem estrenat una funció que ara s'ha tornat a fer, que es diu Crampac, però que, bueno, no teníem... Bueno, que estava a zero de peles.
2: Llavors
1: de
2: coneixes algú en el càstig de l'Institut del Teatre,
1: clar,
2: i tot
1: clar,
2: comença,
1: clar.
2: No? Algú que es diu el Joan i tot.
1: Ah, clar, sí, no? El Joel el conec a les proves d'accés, sí, una setmana abans.
2: Les proves d'accés i tot,
1: El conec una setmana abans i allà ja ens fem amics a les proves i és això que vas explicant, no? Que dèiem, hòstia, aquell no entra, aquell és fluix. I anàvem tatxant a veure aquí. Tenim més fàcil, va, a poc a poc. I sí.
0: Has dit que al teu pare li feia pànic que
1: te
0: dediquessis.
1: Al meu pare hi ha molts, eh?
0: Sí, que passa molt, això, no? Que fossis actor.
1: Molt. Bueno, perquè, clar, paguen la carrera, és el primer universitari de la família, no? Que paga... A la meva família no hi havia universitaris fins llavors. Llavors, et paguen la carrera, acabes, aconsegueixes una feina a la Vall d'Hebron que t'assegurarà el futur i que et diuen, mira, ara ja em van dir, d'aquí et farem fixa d'aquí un mes i els propers 30 no sé quants anys ja... Pots, ja saps que aquí t'hi quedaràs i que no et faltarà un sou i no sé què. Jo em vaig acollonir i me'n vaig marxar. Dic, ui, els 36 anys aquests que callar-se en faran, no? Però és normal, perquè el meu pare venia de... No, s'havia criat sense pare, que havia mort a la guerra. Clar, no t'ensenyen que el futur... Vull dir que pots gaudir de la feina, no penses això, no? Vull dir, la feina, ja treballaràs, ja seràs feliç dissabte. No sé com dir-te.
0: Sí, és veritat, aquella cosa tan antiga. Sí, clar.
1: Doncs
0: bé, gràcies per venir, Jordi. Jordi Sánchez, un dels actors més importants que té la ficció del nostre país, és veritat.
3: I tant.
2: Jo ja li he declarat abans el meu amor, que sóc fan seu allà fora. No, de veritat, molt fan del Jordi. Molt.
1: Que bé.
2: A mi ja li he dit fora de micro, però és veritat, a mi m'ha arreglat la tarda, el dia i mitja vida en plats bruts. O sigui, m'ha fet molt feliç,
0: López,
2: Daniel López. Molt feliç.
0: I per tants d'altres milions,
2: el
0: Recio, per exemple,
2: sí,
0: no? També
2: sí,
0: fet un
2: o
0: paper
2: tants dels
0: important.
2: Papers
0: també
2: del Jordi, no?
0: Però...
3: El que dèiem abans, que també amb drames també funciona, és a dir que el Jordi és molt bo, tu.
1: Que bé. Bueno, me'n vaig inflat cap a casa.
3: Ja està.
0: I tants d'altres personatges com el que fa en Un Plan Perfecto s'estrena divendres. Gràcies, Jordi.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada molt gran. Doncs s'estrena el dia de la Diada.
3: A la Diada, divendres.
0: La Diada. que anirem a veure un plan perfecto, crispetes. Hem d'anar al cinema. És que aquestes pel·lis, a més, es comparteixen d'una forma tan meravellosa al cinema, eh? El riure amb gent que no coneixes ni coneixeràs mai. És tan maco, això.
3: És maco, és maco.
0: Arribem gairebé a 6:15 de la tarda i, mira, deixarem sortir el Jordi, pobre, perquè sembla que té el taxi a la porta.
5: Sí, té el taxi.
0: Pobret.
5: Bueno, encantat de veure.
0: Jordi, cuida't. Ens veiem molt aviat. Que vagi tot molt bé.
2: Puc fer de fan i sortir a fer-me una foto amb el Jordi?
0: I ara la pugem, a Instagram, va. @radio4/RNE. Com estàs, David Gallac?
3: Molt bé.
0: Estàs bé, no?
3: Aquí ara estava mirant si plovia o no, precisament.
0: Dic, no, ara no plou.
3: Si plou o no plou aquí a Barcelona, i sembla que no.
0: Estudis de Radio 4, que sona a Barcelona, la capital catalana.
3: A Poble Nou, sí.
0: No volem sonar centralistes, però clar, moltes vegades és veritat que mirem per la finestra i el que veiem és Barcelona, perquè estem aquí, no?
3: Aquí tenim estudis amb les llums noves i tot plegat. I clar, pensava, però a veure què passa, està plovent o no està plovent? No, aquí no plou.
0: Ets feliç?
3: Molt feliç.
0: Sí? Estàs en un bon moment.
3: Sí. A part, crec que sempre sona molt happy flower, això, però sempre s'ha d'intentar ser feliç.
0: És que a vegades és una elecció.
3: La gent que està sempre amargada i sempre enfadada a la vida, sí, ja la vida a vegades et porta situacions que són desagradables.
0: És que això t'anava a dir.
3: Laboralment, personalment, no cal a sobre tu anar amb la mandra per la vida, oh? Quina mandra.
2: Ja sóc aquí, eh? Perdoneu, he sortit a fer-me una foto amb el Jordi Sánchez.
0: No, però mira, que ens hem posat filosòfics, però és veritat que hi ha suficients problemes i coses dures i que la vida et dona cops terribles.
2: Sí, per
0: com
2: això.
0: Perquè quan no tens aquests cops o no estàs vivint aquestes coses, tu estiguis buscant sempre problemes, perquè hi ha autèntics professionals de buscar com complicar-se la vida per res.
3: Per res.
0: I complicar-li a la resta.
3: I què porta això?
0: Res.
3: Quin és l'objectiu, això?
0: Això és.
3: Res, zero, que no. No ens agrada, això.
0: Tu estàs en un gran moment, Maria Coll, també.
2: Gràcies. No? Ho intentem. I tant, sempre. Sempre endavant i a favor.
0: I el Pau Robert, i la Sònia Rodríguez Justícia, i el Joel... Anava a dir el Joel Sevilla.
2: El Joel Joan també, segurament està en un
0: bon
2: moment.
0: No sé com està el Joel Joan.
3: No ho sabem, clar, no.
0: Llegeixo a Twitter, a X, i no el veig massa tranquil, últimament.
2: I la Rosa de Diego? Està fantàstica.
0: La nostra directora de programes, Rosa de Diego, que ha vingut mullada abans, eh?
2: Mojaita.
0: Aquí la meitat de la ràdio ha sortit.
3: Perquè plovia molt abans.
0: Perquè han sortit
3: ara,
0: a menjar alguna cosa.
3: Igual que ara mateix, que sí. Veiem que no plou aquí, abans plovia. O sigui...
0: Sí.
2: A veure, anem a mirar el radar del Meteocat, que fa minuts que no el miro. Teniu el radar per aquí obert? Que és el
0: mentre
2: que està fent tot Catalunya ara mateix.
0: Mentre controles el núvol, sí. Saludem el Toni Cano.
3: Oh, tant!
0: I hem de donar la benvinguda al gran Toni Cano a la tarda de Ràdio 4 que s'estrena avui. Toni, t'estrenes avui, com estàs? Bona tarda, què tal?
6: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Molt bé.
6: Us he de dir que és impossible, no es pot ser feliç.
2: Ah, no?
3: Per què no?
6: Ojo. No, perquè és mentida. O sigui, sóc feliç. No, tu pots tenir molts moments
0: feliços, de felicitat.
6: I si ho fas bé,
0: èpoques,
6: pots encadenar èpoques. I pots pensar que ets feliç. Però no ens enganyem, perquè és que si no creiem... O sigui, estem creant una il·lusió i després tothom està amb una frustració. Per què? Doncs perquè, per exemple, a les xarxes ensenyem petits moments i fins i tot de molta mentida de felicitat i després la
0: totalment
6: gent...
0: Ah,
6: és que la resta són molt feliços i jo no.
0: Doncs, no, Toni, no però això que dius, aquests moments de les xarxes i aquestes mentides d'Instagram de superficialitat absoluta, això no és la felicitat que estem comentant aquí, eh?
6: Ah,
0: això
6: clar,
0: és una mentida i ja sabem detectar aquestes mentides,
6: doncs,
0: eh?
6: Doncs això m'agrada, que parlem. Som servei públic, ho hem de dir, perquè hi ha molta gent patint, perquè tenim un FOMO ara mateix, perquè tothom sembla que està fent de tot, i mentida, o sigui, tothom s'aixeca, hi ha un dia que dius, per què avui he de matinar?
0: Yeah.
6: O sigui, això passa, així que no patiu. Així que el que hem de fer és buscar cada dia aquest moment per gaudir, i després dius, ostres, que
0: doncs
6: bé, s'ha
0: sí.
6: girat la truita cap a bé. Així que...
0: No, i valorar èpoques. Hi ha èpoques on tens els pares amb salut, i tens la sort de potser de tenir-los vius. La família, tots bé, tu estàs bé, amb una bona feina, tranquil, el que dèiem, no busquis problemes on no n'hi ha, no?
6: Clar
0: I gaudeix
6: sí.
0: aquell moment, que realment segurament serà molt feliç.
2: Però clar és veritat que hi ha gent que tira cap aquí, eh?
0: Són professionals d'això.
2: Hi ha gent...
0: No saben estar sense un problema. Són animals de victimisme
2: sí, ha
0: i
2: molts
0: han de menjar victimisme.
3: Perquè el seu estatus és el problema. O sigui, la seva vida és el problema.
0: Totalment, David. La seva identitat és tenir problemes.
3: És problema, i si no en tenen, en busquen.
0: Perquè no són ningú.
6: Això ho diu
0: si no
6: molt Ojete Calor.
3: Mira,
2: els adoro.
3: Home, té un perfecte.
6: Té una cançó molt bona que és Cuanto peor, peor, una cosa així.
3: Sí,
6: eh?
3: Sí,
6: Maribel,
3: sí, sí, sí.
6: Té
3: sí,
6: un
3: sí,
6: temazo sí. Que està molt bé. No, jo sóc molt pro Felicitat, ja ho sabeu, però com estava sentint que estàveu tan feliços tots, dic, vaig a dir...
0: Fas molt bé, Toni, perquè... de peus a terra,
6: sí,
0: tu.
6: Sí, sí. Sí, home, de peus a terra. I també t'he de dir una cosa, que al final m'he trobat amb un denominador comú de molta gent d'aquesta que estava parlant, de que sempre està... o que tot va malament, que després, al final, són aquesta gent tan radical que sempre, al final, la responsabilitat de la seva infelicitat és d'un altre.
0: Oh, sí.
6: Eh? Sigui
0: sí,
6: qui sigui.
0: Sí, sí, la responsabilitat.
6: Qui sigui, però home. D'un tercer. D'un
3: mai s'equivoquen.
6: Sí.
3: Mai s'equivoquen.
6: Mai.
3: No, sempre el
6: votar,
3: problema és dels altres.
6: Majoritàriament aquesta gent s'equivoca al votar perquè normalment voten contra, sempre contra algú, saps? I dius, vota per un projecte. No, votar contra algú, contra un sector, contra un col·lectiu...
0: I a la vida, i a la vida gent que dius, ostres, mai entens que la responsabilitat potser és teva. I llavors la teva motxilla, carregada de pedres, l'estàs volcant sempre en la resta, no? Que la resta, pobres,
6: sí.
0: ja fan per treballar-se a si mateixos.
6: Clar, no esquitxis la teva cacona, la resta.
0: Sí, sí.
6: Ma...
0: Bé, doncs, bé, Toni, dit això, sí. Que ens hem posat molt intensos.
6: Hem de presentar la secció, no?
3: Quin inici, per favor.
0: Oh, sí, sí, o sigui, anem forts. Ai, Toni, que seràs l'home carrer i, a més, ens encanta perquè podràs estar en qualsevol poble del país durant tot l'any.
6: Sí, sí, sí, fent molt gran el país, sí? Vull dir, perquè sí, sí, sí. Estem parlant de des de A Corunya fins a Alacant, des de el punt de dalt de Girona fins a Huelva, i passant per les Canàries i Ceuta i Melilla també, si
0: exacte.
6: Cal, aniré. Clar que sí. Ara mateix us he de dir que estic creant una expectació. La gent, clar, perquè jo porto la carxofa de Ràdio Nacional,
0: sí.
6: La nostra vermella, hi ha algunes que de Ràdio 4, però aquesta és la de tota la casa. I estic davant d'un teatre, Teatro Albéniz. Potser us pot sonar perquè han fet el canvi, no fa molt, abans estaven al Príncipe Gran Vía, i han fet el canvi en aquest carrer, el carrer Pontejos, aquí a Madrid, al costat de la Puerta del Sol. Qui? Doncs la gent de La Revuelta. Llavors, clar, hi ha aquí molta gent perquè van entrant, van sortint... Mira, ara mateix acaba de sortir un dels guionistes de La Revuelta, ell es diu Dani Boy, i és una persona que... un gallec... Hola, què tal? Estem en directe ara mateix? ¿O estoy en directo?
5: No és verdad.
6: Què tal? Sí, estoy en directo.
2: Sí, que sí.
6: No,
2: és
6: verdad. Mira, ponte el pinganillo, Dani, póntelo, que estoy en directo.
0: Dani Boy...
6: Dani, quien ve a La Revuelta es el que suele salir desnudo.
0: Sí.
6: Sí, Dani, tú sueles salir muy desnudo en este programa. ¿Por qué?
5: De hecho, solo salgo desnudo.
6: Pero tú tienes muchos talentos, Dani, más allá de eso.
5: Ya, me he encasillado. No lo vi venir.
6: ¿No lo viste venir?
5: No lo vi venir.
6: Yo que te conozco hace años, pues bueno, mira, tiene un buen desnudo. Hemos de reconocer que tiene un buen desnudo.
2: A ver,
6: y
2: vamos
6: por cierto,
2: a buscarlo.
6: Y además, sí, y además, oye, tienes un documental también ahora en Movistar Plus, ¿estás?
5: Sí, sí, señor.
0: ¿Cuál,
5: se llama Hijos del Fin del Mundo.
6: Hijos del Fin del Mundo. Y habla sobre...
5: Sí, chica, es la historia un poco de su vida, porque ella estuvo en los Testigos de Jehová hasta los 27 años.
6: Ah, sí, sí.
5: Y
6: sí, sí,
5: ahora salió y, bueno, ha perdido contacto con sus amigos, su familia. Un poco drama, pero bueno, es un road movie, en realidad. Un viaje a Estados Unidos a investigar a la secta.
6: Claro, claro, porque esto es una secta muy grande que parece ser que, bueno, pues está ahí, que la vemos, salimos del metro, nos encontramos con esa gente que te habla de que te va a salvar y ahí está. Y, oye, por cierto, felicidades, que además en Estados Unidos aprovechasteis y ya ibais de viaje de novios también.
5: Sí, fue un poco docu y un poco luna de miel.
6: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
5: Sí, sí.
6: Oye, pues esto ha sido totalmente fortuito, porque yo venía aquí a hablar con la gente que estaba afuera, pero tú has salido a vapear y lo acabamos... Es la magia...
5: Oye, enhorabuena a Tony, que no sabía que estabas en Radio Nacional.
6: Pero como no lo sabe, pero si llevo desde que empecé de becario hace 20 y pico de años, Dani, no me escuchas.
5: Estoy súper feliz.
6: Yo también de ti. Dani Boy y yo ens coneixem de fa molts anys perquè doncs, som del món de la comèdia i a més, doncs, el Dani, un gallec també afincat a Madrid, i a més doncs, va tenir una vida així a Astúries durant una època i em va descobrir el que és el descenso del Sella quina festivitat més gran, més meravellosa i ara me l'acabo de trobar aquí coses que té Madrid,
0: sí,
6: perquè
0: sí,
6: diuen
0: sí,
6: que a Madrid no trobaràs mai el teu ex, és mentida. És mentida.
0: Perquè
6: i això
0: el Dani
6: ho
0: Boy
6: dir,
0: és el teu ex, no?
6: No, el Dani Boy no és el meu ex. El Dani Boy no és el meu ex, ni mai hem tingut res, ni ens hem bufat el coll. No, però vull dir que...
5: Este de los primeros que me dio trabajo, ¿eh? No sé si te acuerdas.
6: Mira, sí, es verdad, cuando Dani empezó...
0: Ha dicho, eres de los primeros que me dio...
2: Trabajo.
6: Como cómico.
5: Moltes gràcies. Moltes gràcies, Toni.
6: Jamás he pagado por eso, por favor, que están aquí. No, la cuestión es que yo gestionaba un circuito de comedia en Cataluña y llavors doncs, va venir el Dani, com un gran monologuista que és, doncs ja fa molts anys, però de esto hace más de 20 años.
5: Sí.
6: Que tenemos una edad.
5: Ya tenemos una edad.
6: Y éramos jóvenes.
5: Menos mal que esto es la radio.
6: Realmente, maravilloso.
0: Que algú ho has dit tu, Toni, però si algú no ho sap, veritat, Maria, que surt a la revuelta moltes vegades sense roba, despullat.
6: Sí, despullat.
0: Espontani,
6: sí, sí,
0: no?
2: Despuntari.
6: Sí, amb la titola a l'aire. Sí, surt el Dani, Ara no li demanaré que Pixelada. Es despulli, perquè em sembla que per la ràdio no cal ara mateix.
3: No, perquè no ho veurem.
6: Bueno, potser...
3: Toni, perquè no ho veurem, per tant...
6: Home, jo sí, ho gaudiria jo, Ho tindria jo aquí per mi,
3: Aquí sí.
6: Sí, no, però no ho faré. No, però el que hem de dir és que ara us explicaré que Ayuso no diu la veritat sobre això del sex. Perquè, ojo... Jo vaig estar sortint amb un irlandès, a Barcelona.
0: Sí.
6: Farà uns 15 anys. I ho vam deixar fa... Bueno, vam estar un any junts. I la qüestió és que va desaparèixer, se'n va anar a viure a Grècia, tal, no sé què. Jo no sabia res. Un dia estic a la dutxa del gimnàs, a Madrid...
2: Mal lloc també per robar-te un ex.
6: Excuse me, aquest pèl roig quin és? Aquest cos, com és tot això? I el vaig veure i em vaig apropar i vaig dir, James, em va dir, Toni, i ens vam abraçar, vam estar abraçats una estona.
0: Toni, vius en una pel·li, tio.
6: Sí, totalment.
2: Clar, estàveu despullats, estàveu a la dutxa.
6: Estàvem despullats, estàvem a la dutxa.
0: Dic que no viu en una pel·lícula de Hollywood, de debò. Sí,
6: jo crec... Bueno, yo creo que vivo en el show de Truman.
0: También.
6: Sí. Dani es uno de los actores porque es muy recurrente. Él va haciendo muchos episódicos en mi vida. Y ahora ha sido uno. Porque estamos hoy estrenamos esta nueva sección para Cataluña en Radio 4, de Radio Nacional. Y justo pues estaba yo aquí viendo a esta gente, viendo vuestro cambio de teatro. Y nada. Oye, ¿tú estás contento con la nueva escenografía? Dice, es que yo lo veo como muy solemne, ¿no? Para vosotros.
5: Sí, yo creo que ahí está la gracia, que no pega nada.
6: No, nada, nada.
5: En absoluto. Y es un poco lo que buscábamos.
6: Claro, totalmente. O sea, yo veo aquí, por ejemplo, pues yo qué sé, para una... que Dios la guarde en su gloria a María Teresa Campos. ¿Sabes? Sí. Un programa de estos. Pero vosotros... lo vi ayer y dije, wow, me chocó. Pero así sois vosotros.
5: Así somos, de usar todo el presupuesto para cosas que no proceden.
6: Venga ahí a meteros presupuesto de la casa. Oye, no os olvidéis que la radio, si algún día os sobra algo, de Teo este pastizal, dile a David que a lo mejor un día venimos a pedirlos de la radio.
0: Bueno, dijo David el otro día, la presentación, Toni, va dir l'altre dia que no sabia si renovarien la temporada vinent, no?
6: Sí, que potser...
0: Que potser era l'última,
3: no?
6: Clar, potser tenim un torero presentando el año que viene el Access Prime Time. Vamos a ver qué pasa. Dani, no te robo más tiempo. Un placer, como siempre.
5: No sé mucho en catalán, pero yo os estimo...
2: Vosaltres, a tu també.
6: Yo no falo galego, pero te decir que...
3: Podemos falar galego sin ningún problema.
6: Mira, que te están hablando
0: David,
6: gallego.
0: David Gallac.
3: Eu soy galego adoptivo. Por lo tanto, sé que eres un aperto ben forte. Ben forta.
5: Ah, otra aperta para ti también.
2: ¡Ole!
6: Qué bonito. No, esto en la radio, está en la diversidad de España. Viva, qué maravilla.
0: David Gallac.
6: Qué maravilla.
3: David Gallac, Gallac.
2: David Gallac.
6: Això és meravellós. I amb això també és el que vull fer amb aquesta secció,
0: sí?
6: Que estem presentant d'aquesta manera avui, perquè estigui on estigui, vull trobar connexions amb Catalunya.
0: Ens encanta, això.
6: Estem barrejats tots, i també vull saber el que opina la gent de nosaltres, perquè hi ha vegades que pensen...
3: Ui.
6: Ai, anem a veure.
2: M'encanta això,
0: serà meravellós.
6: Anem a veure. Mira, aquí tinc un grup que entenc que han vingut a veure la revuelta o així. Hola, ¿qué tal? ¿Habéis venido para ver la revuelta o cómo es esto? Para ver la gente que entra...
1: Sí, estamos esperando a un invitado especial a ver si...
6: Un invitado especial, pero que no sabéis si viene o no viene.
1: Exacto.
6: He hecho un salto de fe y habéis venido aquí.
1: Mucha fe, pero no aparece.
6: ¿Quién creéis que viene?
1: Llevo 7 horas. Camilo.
6: Ah, ¿que creéis que viene Camilo con su bigote?
1: Exacto.
6: Muy bien. Sigue con el bigotazo así a lo Camilo.
0: 7 horas para Camilo.
3: Des de les 10 del matí per esperar un possible Camilo.
6: ¿Dónde vives?
1: Yo soy de Madrid, pero soy de Mallorca.
6: O sea, eres de Madrid, de Mallorca.
1: Exacto.
6: Todo por MA, o sea, todo empieza por MA.
1: Exacto, MA, sí.
6: Muy bien. Sí. MA, Miami. No, no, qué broma.
1: A mí quiero ir, ¿eh?
6: Pero ese es MI.
1: MI, sí, exacto.
6: Bueno, oye, ¿conoces? Te quiero preguntar algo. Ojo, ¿vives en Mallorca?
1: No. O sea, yo vivo aquí, pero
6: ¿eres aquí?
1: De Mallorca.
6: Eso, eres de Mallorca. Sí. Eres mallorquín. Parlas...
1: Ser mallorquí, sí.
6: Xerra mallorquí, molt bé, perfecte.
2: Xerra mallorquí, doncs, ens encanta!
6: M'encanta. Doncs mira, parlo, llavors et parlo en català, que m'entens perfectament.
1: Sí, sí, és un altre accent, però jo el tinc.
6: Home, perfecte. No, m'agrada perquè, a més, canvia la veu radicalment.
1: Sí,
6: o sigui, quan parla en balear, podríem dir balear o mallorquí?
1: Balear, sí.
6: Així perquè Menorca, Eivissa i Formentera, doncs també...
1: Pot ser, però no és el mateix accent, però...
2: És un al·lot
1: perscut.
2: Adorable.
1: Sí,
6: mm-hmm. Ets una lot adorable, et estan dient des de l'estudi.
1: Com?
6: Ets una lot adorable.
1: Ah, moltes gràcies. Gràcies.
6: Com mola el gràcies, eh? M'encanta.
1: Gràcies. Nah.
6: Bé, doncs una pregunta. Tu quina opinió tens dels catalans?
1: Ai. Bé, no sé...
6: Ui, aquest silenci, aquesta cara de... Ai. Està bufant.
1: Bé, la meva germana viu a Catalunya, Barcelona, i els meus pares a Cambrils, així que...
6: Cambrils.
1: M'agrada Barcelona.
6: Fantàstic. Fes una salutació des de la ràdio pública a la teva família.
1: Ah, sí. Hola, mamá, papá y mi hermana Maggi. Os quiero.
3: Com es diuen?
6: Oh, que bonic. Com et dius?
1: Julen,
6: doncs molt bé. Això ha arribat fins a Cambrils, fins a Barcelona. Home, sí, això arriba a tot Catalunya. Bé, doncs, la teva opinió, llavors, quina és, dels catalans?
1: Bé, bueno, el que passa és que jo soc un poquet més obert de personalitat i ells, a lo millor per jo, són un poquet més tancats, però m'agrada.
0: Tinc alguna experiència amb Catalunya.
6: Diries que els catalans són més tancats.
1: Clar, però depèn. Cambrils és molt petit.
6: Ja.
1: I és un altre...
0: Cambrils és meravellós.
1: Però a la ciutat...
6: Sí. Clar, tu, Xavi, a més, tu coneixes molt bé Cambrils,
0: home,
6: no?
0: Sí, la meva família política, tota d'allà.
2: I jo també. La meva també.
0: La
2: meva família política també és de Cambrils.
0: També?
6: Ah, mira, és que està parlant des de l'estudi que gairebé tothom té família a Cambrils. Es veu que ara has trobat a tothom que té allà família. I la gran pregunta que vull fer...
3: No tinc parella.
6: Has tingut alguna aventura, algun amor català?
1: No. Ah, quasi, però no.
6: Ui, què va ser? I per què va ser quasi?
1: Ella és a Tarragona i jo aquí, així que...
6: Tarragona, però ho està, llavors, ho està.
1: No m'ha arribat.
6: No,
1: però millor, no vull.
6: No vols relacions a distància?
1: No, ja està.
6: Una relació a distància, home,
3: però
6: també...
3: Perquè l'AVE a vegades no me la menja, aleshores no...
6: clar.
3: Avui per la pluja, però a vegades l'AVE va com va i després el que són 2 hores i pico són 5, o sigui, no...
6: Sí. Jo ahir... Que recordem que aquest dilluns vam tenir Aixeca el Taló, Catalunya Aixeca el Taló,
0: sí.
6: I vam tenir la gala al Liceu tal i qual, i clar, jo vaig estar tot el dia, doncs, des del Teatre Montaner vam estar allà, i ahir al matí tenia una gala a Madrid, i havia de venir, mira, creuant els dits, he de dir que va ser hiperpuntual l'AVE. Vaig dir, encara tinc fe amb el tren.
0: Miracle, això.
6: Encara... Sí, home, bueno, no. No, realment hem de dir que sí que l'alta velocitat el darrer any no ha estat
0: el
6: seu millor moment i hem tingut un moment molt crític, però hem de dir que sí que s'està recuperant la normalitat. Ojalà, ja m'agradaria que el Rodalies funcionés com funciona l'alta velocitat, Que, per cert, ja tenim gairebé trens... Estan els trens nous allà per estrenar, Ja han començat a rodar uns trens que, bueno, no salvaran tots els problemes, però, com a mínim, ja els combois seran nous. Ara veurem què passa amb les catenàries i de més.
0: Mira, imagina que estàs vies, per...
3: Els nous trens, sí. Els has vist, els nous trens, ja? Els...
6: Sí.
3: Què tal?
6: Bé, molt futurista tot allà, com molt de LED. És que el LED dona un altre rotllo i també t'he de dir que, bueno, des de fora també estan molt ben parits. Aquí a Madrid hi ha un parell que estan funcionant i a Barcelona està el de proves i el tindrem en color a Barcelona, ojo que el tindrem en color verd, si no m'equivoco, o un altre color i el taronja, perquè hi haurà uns que es faran servir des de Rodalies i després des de Ferrocarrils Catalans tindrem el que va a l'aeroport.
3: L'aeroport, és veritat. Sí. Haurem d'anar a l'estrena, no?
0: Sí, home, jo crec que home, David Callac has de ser-hi allà.
3: Hem d'anar un dia a provar-los.
0: Sí.
2: No sé si tindràs cobertura, amb el Quantum.
3: Pues és igual, fem un Quantum Express.
0: Llavors, això deia Harry Potter i mira com va acabar.
2: S'haurà de gravar.
0: Toni,
6: Vaig a veure aquí que tinc més gent, David, Xavi, Maria, vaig a veure perquè hi ha més gent que està aquí esperant també per la revuelta.
0: Sí.
6: Que no sé si per Camilo, hola, què tal? ¿Estáis esperando aquí para algo de la revuelta? Uy, no quieren hablar, es radio, no hay imagen, pero ¿qué estáis aquí esperando para qué esperas? ¿Crees que puede venir? A ver.
7: Por si viene Broncano, no más.
6: Ah, por Broncano va a venir seguro.
0: Creo que viene,
7: Pero no sé si ha llegado ya o...
6: Ah, que no sabéis si ha entrado o no ha entrado.
7: Pues...
6: Porque no sabéis si ha empezado la grabación.
7: Claro.
6: Anda, pues yo no te puedo dar esa. Tampoco, es que no la tengo la información, te la daría, pero no
3: sabemos aquí
7: nos
3: tampoco.
7: Nos han dicho que está dentro, pero no perdemos la esperanza.
6: Muy bien, porque, hombre, si ha entrado, tiene que salir.
7: Claro.
6: O sea, que así. ¿De dónde sois?
7: De Fuenlabrada.
6: De Fuenlabrada, muy bonito. Pues mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinas de los catalanes?
7: Me encanta.
6: Oh. Sí, ay, sin más, venga, así.
7: Claro,
6: muy bien.
7: No tengo nada en contra de ellos, ni de los catalanes, ni de los barcos.
0: Ya da todo,
7: ¿eh? Ni, vamos.
0: No sé.
6: ¿Cómo te tratas? ¿Conoces gente de Cataluña? ¿Tienes,
7: Sí, tengo familia.
6: Estamos muy mezclados, eso es lo bonito de España, ¿no? Claro. Que estamos una mezcolanza ahí.
7: Y es lo bonito. Todos entramos en una misma mesa.
6: Uy, esto es muy bonito. Bonito. Y además, y lo bien que comemos, pues, ¿eh?
7: Uy, fenomenal.
6: Es que no se come como en España en ningún lado, ¿eh? ¿Cuál es tu plato favorito que dices de la cocina española esto es?
7: Pues he descubierto, jolines, he descubierto el cocido, dice mi hija.
6: Hombre, el cocido, un plato de cuchara, entra muy bien. Y hemos de reivindicar más el cocido y la legumbre, ¿eh? Que es antidepresiva, ¿eh? Sí. La gente venga a tirar de ansiolíticos, venga, come fabada asturiana, come bien de garbanzos. Luego tienes una tarde de traca, pero feliz.
0: Curvular, ¿eh? Una mica.
7: Hasta 12 puedo.
6: Bueno, ¿qué plato has descubierto?
7: El risotto.
6: Ah, pero eso no es nuestro.
7: Ya lo sé, por eso me ha dicho mi niña que el cocido, para que no quedar mal con vosotros.
6: Es una cosa, el risotto está muy bien, pero nada que tiene que ver ni comparable con la paella. La paella le hace así al risotto en toda la cara.
7: Ya, lo que pasa es que no le cojo el punto a la paella. Mi madre sí, pero yo no.
6: Que te la hagan y tú la comes.
7: Yo me llevo el tupper a mi casa.
6: Claro, pues eso es lo importante, ¿eh? Bueno, pues nada, oye, un placer de Fuenlabrada, que vaya muy bien, suerte.
7: Gracias.
6: ¿Te gusta Camilo?
7: Sí.
6: Dicen que a lo mejor también viene Camilo.
7: Ah, pues aquí le esperamos.
6: ¿Tú le recomendarías que se cambiara el bigote?
7: No, le queda muy bien.
6: ¿Te gusta el bigote?
7: Sí.
6: ¿Me sabrías decir algún pintor catalán que haya llevado un bigote parecido?
7: Pues no.
6: ¿Puedes pedir el comodín del público, comodín de la mamá?
7: No.
6: A ver. ¿Él quién es?
7: Mi padre.
6: A ver.
7: Dalí.
6: Dalí, correcto. Dalí, ¿eh? O sea, claro, Camilo se inspira en clàssicos...
0: Pensava que t'anava a dir Bellerín.
6: No, sí.
2: Aquest m'agrada a mi,
3: És un altre estil de bigoti, no? Bellerín.
6: Quin?
3: Bellerín.
2: L'Héctor Bellerín m'encanta.
3: M'encanta.
0: Ja ha quedat clar. Ho dius des de fa un any.
2: És igual, ho continuaré
0: dient.
2: M'encanta, m'agrada molt.
0: A mi és que em sembla que té un postureig que no... Però bé, sí.
6: Ah, doncs jo aquí m'he perdut, Ara mateix, qui és aquest senyor?
0: Héctor Bellerín, busca'l, a veure si...
3: Futbolista del Betis.
2: Guapíssim, Toni, guapíssim.
6: Però per què...

0: Vull dir que si es volen, jo estic disposat.
1: Llavors...
0: No, que són tios molt guais, molt senzills.
2: Jo també vull entrar.
3: Molt bé, molt bé. Sí, m'apunto.
0: I visquen, i visca, i visca l'heterosexual que sap viure la vida del segle XXI.
2: Visca!
0: Que visca,
3: molt
0: home.
3: Bé, molt bé,
0: que
3: molt
0: sí.
3: Bé.
0: I que no té por, no té por de... Ah, no, és que si dic això potser pensen que sóc menys heterosexual. No, ets igual d'heterosexual. No,
4: en un món com el futbol.
0: Ets més.
2: A més, sabeu qui és la nova parella, atenció, de Héctor Bellerín?
3: Qui?
2: Actriu.
0: Qui és?
2: Guapíssima i meravellosa, Carolina Juste.
4: Home!
2: Oh. Us ho prometo, estan junts? Són adorables.
4: M'encaixen molt.
2: Home, i tant, sí, són encantadors els dos.
4: És meravellosa, que va estar aquí al programa fa uns mesos.
2: Pues bé, la parella de l'Héctor Bellerín. Estan junts.
4: Bé, Toni, deies que estàs al carrer a Madrid, últims minuts d'aquesta connexió en directe, una mica fent un test de catalanitat fora de Catalunya.
0: Sí. Bueno, ja hem vist, o sigui, que els catalans caiem bé, eh? O sigui, fixa't, Gil de Fuenlabrada,
2: sí,
0: que ha dit que molt
2: moment.
0: Bé. Sí, sí, el de Mallorca també. Ha dit una característica que molta gent parla de nosaltres d'això, que som una mica potser tancadets si potser ens comparen amb la resta d'Espanya.
4: Ja
0: si ens comparen amb la resta d'Europa, potser som molt oberts.
4: Total,
0: clar, perquè també t'he de dir... Clar, jo ara que estic anant per Suècia sovint, t'he de dir que, clar, somos l'alegria de la huerta, si ens compares amb algú d'Estocolmo o de Malmo.
4: T'avorreixes molt a Suècia, no, Toni?
0: No m'avorreixo gens.
4: No, perquè
0: el meu suec està molt bé. Saps? O sigui, vull dir, clar, jo porto l'entreteniment. Jo arribo i pam, allà està. Esperant-me amb el braç obert.
4: És parella oficial o us esteu coneixent?
0: Estem... El Nadal ho confirmem.
3: Nadal.
0: Vale?
3: La prèvia, no? Sí, és la prèvia, ara.
0: Sí. Ara estem amb l'enamoramiento. O sigui, ja, amb el miento per davant... No, vull dir, perquè estem amb aquest punt, doncs, que ja, clar, és tot... Creus que xerinola i tot és supermaco i tot... Ai, jo més. Però clar,
4: i això culturalment, no esteu molt allunyats? Sí. Perquè tu al final ets una bomba. Llavors, culturalment,
0: bomba.
4: Com ho veus això? O és que és un suec poc suec?
0: És un suec molt proibèric, li encanta, a més li encanta molt Barcelona, va viure a Barcelona, li agrada molt, però sí que ja vam tenir un dia, no un enganxat, tot el contrari, que ell es trobava, que em diu, no, és que tu ets molt alegre, i jo, clar, dic, no, però jo sóc jo, vull dir, i llavors li vaig dir, dic, jo no sóc tan alegre, jo molts dies he de treballar per ser alegre, perquè no sóc els dies m'aixeco amb ganes de greix que xerinola, però intento, doncs, sí, sí. Que no, i
3: normal,
0: li vaig explicar el món del somriure fals, que clar, el nostre cervell no sap si el somriure és autèntic o fals. O sigui, llavors, clar, però ell interpreta que ens trobem bé i el nostre cos diu, oh, aquest està somrient, li va bé la vida. I llavors li vaig dir, i bueno, i fem uns exercicis, m'envia vídeos falsejant el somriure. Molt divertit.
4: Veig futur, veig futur.
3: Molt creatiu, això,
0: sí,
3: trobo, no?
0: Sí, sí.
3: Molt bé, eh?
0: Sí. Bueno, hem de treballar amb aquest... Però mira, aquí tinc un grup ràpidament, anem a fer un tastet aquí ràpid. Hola, què tal, com estàs? ¿De dónde sois? No, ya hemos hablado con el mallorquín.
5: De Madrid.
0: De Madrid. ¿Opinión de los catalanes madrileña?
5: No sé, sin más.
0: Hombre, pues eso quiere decir que no te quieres mojar, ¿no? No, qué distancia, no quiero. Quiero que me digas tú qué opinas de los catalanes. Aquí ha dicho ella, hombre, como diciendo, uff, a ver, ¿qué opinas de los catalanes?
5: La verdad.
0: Uy, te la pela, pero esa indiferencia tan grande, de verdad.
4: Esa boca, hombre.
0: Pero esa boca, qué indiferencia, ¿por qué?
3: Un moment, això no,
0: una mala experiencia amorosa con un catalán.
4: Així no, ¿eh?
3: Això no es pot dir.
0: No, a ver, tercera y última oportunidad. Mira, no hablan. ¿Qué está pasando? A ver, la primera que ha tenido tiempo de pensar, a ver qué me comenta, a ver.
5: Es que no tengo nada malo en contra de ellos.
2: Ya,
0: está
2: vale,
0: muy bien.
2: Tampoco nada bueno,
0: No te estoy pidiendo. Pero mira, yo te diría, si me tienes que decir algo positivo y algo negativo de los catalanes, ¿qué sería? Venga.
5: Uf, es que no conozco a ningún catalán.
0: ¿En serio? ¿A nosotros? ¿A Toni? Mira, aquí me tienes. Hola, encantado. Soy Toni. ¿Cómo te llamas?
3: Tardo de Radio 4.
0: Manuela, un par de besos. Manuela, tienes
2: Manuela,
0: una canción preciosa.
2: Manuela, qué nombre más bonito.
0: Es precioso, nos encanta. Tú conoces tu canción, ¿no? ¿No conoces tu canción? Es una canción de Julio Iglesias, Manuela, canción preciosa, un nombre precioso. A ti te gusta además que te llamen Manuela, ¿no?
5: Sí, Manuela.
0: Manuela, es que es muy bonito tu nombre.
2: Es precioso.
0: Y ahora se está... Sí, hay que reivindicar Manuela, que son de estos nombres que como que se están perdiendo y tal. Sí, porque yo creo que Manoli a lo mejor no hizo... No, Manoli no, Manuela.
5: Manuela.
0: Pues oye, y busca la canción de Julio Iglesias que... Manuela... Bueno, sí, además se usó aquí porque Manuela Carmena, cuando fue alcaldesa, en aquella campaña se usó muchísimo esa canción.
5: Que no tenía ni idea.
0: Pues búscala, mira, que la va a buscar ahora en su móvil. Hombre, esta chiquilla tiene que escuchar su... ¿Qué edad tienes?
5: 24.
0: Claro, que 24.
3: Es que es muy jove, Toni, es muy jove. Y aleshores no coneix, no coneix
0: l'Anxo. Van néixer després del 2000, o sigui, clar.
3: Hi ha gent que ha nascut després del 2000,
0: Hi ha gent que ha nascut després del 2000.
3: Que
0: es troba prohibit. Sí.

0: aquí hem tingut becàries, ja, de 2004, fins i tot.
1: Molt fort, això. Bueno, mira, mira, i això que tenim de que diuen que a Madrid no trobes amb ningú, mira, ara em trobo amb... Hola, què tal, com estem?
0: Déu-n'hi-do.
1: Mira, aquest que m'acabo de trobar, tu ets sevillà, però has viscut a Barcelona molt de temps.
2: Jo sóc sevillà, sí.
1: Perquè tu has estat guionista...
2: I m'agrada molt de Barcelona.
1: T'agrada molt Barcelona?
2: Sí.
1: Però ets de Sevilla. Què opines dels catalans?
2: De ti?
1: De mi?
2: Del Toni Cantó?
1: No. Oh, que del Toni Cantó. Com le gusta picarme. Com le gusta picarme al naranjo. Bé, aquí estic...
2: El Toni m'agrada molt, també.
1: Sí, oye, ¿sabes qué te decir que estuve hablando de ti un día en esta emisora?
2: Ah, sí.
1: Sí, porque hablamos de las sectas. Ah, mira, ¿os acordáis que os dije que iba con un amigo
3: como
1: mío?
3: Como yo estuviste,
1: pues
3: mira, en una, ¿no?
2: Pues hay un gurú por aquí. Sí.
1: Pues y ahora me acabo de encontrar con Danny Boy. Ah. Hoy es el día de la secta. Mira, estamos, hemos abierto con un amigo mío que ha hecho un documental sobre sectas y ahora estoy con otro que...
2: ¿Y tú no tienes ninguna secta todavía?
1: Bueno, yo ya mismo...
2: Tú ya eres una secta antigua.
4: Yo mismo. Que diga que Tony no abre una secta.
2: Porque tú tienes unos principios muy claros sobre cómo funciona todo ya. Y tú ya lo tienes...
0: ¿Pero quién es, Tony?
2: Tú te guías a ti mismo.
4: ¿Quién es? Claro,
1: él es Jorge Naranjo, director de cine, que me acabo de encontrar. Pues mira, venía él de Sol, venías tú por aquí.
2: Sí, señor, Tony Cano, que he dicho Tony Cantó, pero tú sabes que yo te lo digo con cariño.
1: Totalmente. Y ahora pues entiendo que se dirigiría más o menos por este trazado que va a hacer hacia mi hogar. Hacia su hogar, porque somos vecinos de barrio, sí, y eso pues muy bien. Pues nada, pues, ¿y te acuerdas, Xavi, que hablamos de las sectas y que hablamos pues de ese amigo que en un momento dado pues... Sí. Y además que en la Sexta se recogió también.
0: Sube para la Radio Nacional.
2: Es alucinante, sí. Porque fíjate, porque yo este tema que yo lo tengo completamente ya abandonado y olvidado, pero de una manera u otra está volviendo a aparecer, porque hay gente que me está preguntando ya sobre... Yo, para mí, esto ya fue, porque lo mío fue un poco raro, porque tampoco fue... Yo no entré en una secta, lo que sí es verdad que...
1: Arriba l'hora.
0: És molt interessant, la història del Jorge Naranjo.
1: Doncs
0: digue-li si vol venir a la tarda a Radio 4, que ens explicarà.
1: Clar, que vinga. Doncs ara tanco una entrevista.
0: És brutal.
1: Doncs tanco una entrevista, ara.
0: Toni, t'estimem molt. Gràcies.
1: Un petonet. Us estimem.
0: Tenim última hora del partit del Barça, de l'estrena del Barça, la Champions.
5: Ràpidament, 11 del Barça, que sortirà amb Joan Garcia a la porteria, la defensa, Koundé lateral dret, Cubarsí, Christensen com a central, Joao Cancelo com a lateral esquerre, al mig del camp, Rodri, Pedri i Dani Olmo, i a davant, atenció, Lamine Yamal, Rafinha i, novetat, Adeyemi com a titular a la Champions.
4: Voleu que estigui l'Alnès del Feyenoord, ja que no tinc idea? Després del butlletí, dirà del Feyenoord, si no la diu ningú, l'alineació del Feyenoord...
5: Karim Adeyemi titular a la Champions,
4: a la tarda de Radio 4.
0: Sí, i Dani Olmo, quin canvi de l'11 de Flick respecte a la Lliga.
5: Ara en parlem amb...
0: Actualitzem
5: els companys.
0: La informació al butlletí de les 6 de la tarda i després parlem amb el Germà García i el Josep Capel en directe des del Camp Nou.
6: Són les 6.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. Els informes dels serveis policials i d'intel·ligència sobre l'entrada descontrolada de migrants a Ceuta ja estan desclassificats. Són més de 40 documents en què s'alerta de la passivitat de la policia marroquina a partir del 30 de juliol i de l'augment de migrants a la frontera els dies previs. Més detalls, Pau Alemany, bona tarda.
8: Bona tarda. Les informacions de la setmana prèvia al 31 de juliol apunten que s'estaven detectant moviments. Entre l'1 i el 29 de juliol de 2026, especialment els últims dies, van entrar a Ceuta uns 1.000 migrants, mentre que, al mateix període de l'any anterior, la xifra fou de només 70. Tant la Guàrdia Civil com el Centre Nacional d'Intel·ligència anaven informant de les dades i alertaven de la necessitat de reforçar la frontera amb un major nombre d'efectius. I pel que fa a la intervenció de la gendarmeria marroquina, diversos documents apunten a una passivitat. De fet, un de la Guàrdia Civil menciona que el dia 29 sí que s'efectuaven detencions a la banda marroquina, però que aquestes van deixar de produir-se el dia 30. I pel que fa al moviment a les xarxes, en una conversa de WhatsApp entre el CNI i la delegació del govern, el Servei d'Intel·ligència va advertir el dia 30 que hi havia dos grups de Facebook amb més de 180.000 seguidors on s'estava incitant a creuar la frontera amb la ciutat autònoma.
6: Gràcies, Pau. Uns informes que arriben després que Brussel·les ha aprovat avui una ajuda urgent de gairebé 115 milions d'euros per gestionar la crisi a la ciutat autònoma i reforçar la frontera. Els diners es destinaran a ampliar el personal de vigilància i protecció, hi haurà més presència presència d'agents de Frontex, i el control es realitzarà també a través de càmeres tèrmiques, drons submarins i sistemes de boies flotants a la frontera. També es reforçarà el triatge de migrants amb més instal·lacions d'acollida temporal. En aquest sentit, el responsable del Comandament Únic i ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha parlat de les persones que ja han tornat al Marroc.
3: 4.962 persones desde el 10 de agosto han retornado a día de hoy, 4.962 personas. Las expulsiones, ya decía ayer que eran unas 278, han aumentado cerca de 300 expulsiones.
6: I ha assegurat que comença el compte enrere per la tornada a la normalitat. I, mentrestant, el Ministeri de l'Interior ha obert un expedient sancionador als agents que van colpejar un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx. La diputada de Junts, Marta Madrenas, ha denunciat una persecució d'aquest símbol i ha recordat el cas recent d'un seguidor de l'Europa, Alcorcón.
7: Dos casos, dos joves, una mateixa obsessió, l'estelada. Però ser independentista no és delicte, i portar una estelada tampoc.
9: De una informació reservada, hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave.
6: Marlaska admet que l'actuació d'Elx va ser injustificable i defensa que exhibir una estelada és legítim. Sobre el cas del Corcón, però, afirma que els fets són diferents, però no ha donat més detalls. En esports, ja coneixem l'onze inicial del Barça contra el Feyenoord pel partit que començarà d'aquí menys de 45 minuts. Josep Capel, bona tarda.
10: Bona tarda, ja tenia 11 del Barça amb 5 canvis respecte a l'últim partit. 3 d'ells en defensa, entrant Koundé, Christensen i Cancelo pel sancionat Eric García, a més de Gerard Martín i Xavi Espar, primera suplència pel jove canterà. També entra Dani Olmo a la mitja punta per Fermín i Adeyemi avui titular per Anthony Gordon. Per tant, el Barça que jugarà amb Joan García sota pals, com dèiem, defensa de 4 de dreta a esquerra, Koundé, Cubarsí, Christensen i Joao Cancelo, mig del camp per Rodri, Pedri i Dani Olmo, i a davant Lamine per la dreta, de Jimmy per l'esquerra i Rafinha com a home més avançat. De moment cauen 4 gotes sobre la gespa del Camp Nou. Veurem quina entrada presenta l'estadi barcelonista per un partit que començarà a 6:45.
6: Gràcies, Josep. I en ciclisme, el britànic Matthew Brennan de l'equip Visma ha guanyat la 17a etapa de la Vuelta disputada entre Dos Hermanas i Sevilla. És la 5a victòria de Brennan, mentre el mallorquí Enric Mas manté un dia més el mallot vermell del líder a la classificació general, amb més de 2 minuts de marge sobre els seus perseguidors, l'austríac Félix Gall i l'eslové Primo Roglic. I ens interessem aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora, destacar sobretot un parell de punts amb incidència. D'una banda, l'autopista AP7 a l'altura de Sant Sadurní, on hi ha hagut un accident en sentit Tarragona. Queda encara un carril tallat i aquí uns 3 quilòmetres de lentitud, aturades intermitents, fragmentades en sentit sud, en sentit Tarragona. També per accident, en aquest cas, a l'autopista C32 a l'altura d'Argentona, i en sentit Barcelona hi ha un carril tallat i un quilòmetre de cues en aquest punt de l'autopista al Maresme. Destaquem aquesta hora ja per volum de trànsit, també la mateixa autopista C31 més endavant, a l'altura de Badalona, però en sentit contrari, en sentit Mataró, també hi ha aturades intermitents. La C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró, d'entrada a Barcelona, o també l'autopista B23, en aquest cas entre Sant Just, sobretot Esplugues, fins a l'entrada per l'Avinguda Diagonal. És tot de moment. Bona tarda.
6: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
12: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martín.
1: Això és impressionant, el problema de Navier-Stokes, que són equacions que descriuen com es mouen els fluids, no? Com l'aigua i l'aire. Mm-hmm. Clar, aquí el gran repte és demostrar si en tres dimensions i sota unes condicions determinades, un moviment inicialment suau sempre pot continuar sent regular o si pot desenvolupar una singularitat, no? Doncs es veu que sí, que ho ha solucionat OpenAI.
2: Ho ha resolt.
1: ChatGPT, ho ha resolt.
2: Ho ha resolt d'aquesta manera.
1: Un problema matemàtic que feia 90 anys que es buscava una solució.
2: Que no es podria... Amb això, veus, el fet de resoldre problemes matemàtics, això encara, dius, està bé, perquè quan no podia resoldre un problema matemàtic, quan no el pots resoldre, si t'ajuda... Quants problemes matemàtics han quedat sense resoldre a la vida?
1: No, no, tants i mèdics, vull dir que al final...
2: En aquest cas és la part bona.
1: Clar, exacte.
2: Ara estem parlant de la part bona.
1: Potser morim en 10 anys, no? Diuen.
2: Però sabem tot.
1: Però ho sabrem tot.
2: Ho sabrem tot.
1: I amb molta salut, segurament.
2: Ho haurem resolt tot, tot estarà perfecte, però la IA ja ens aniquilarà d'una manera brutal.
1: Veurem si el Barça aniquila d'una manera brutal també avui el Feyenoord, Maria.
3: Molt pendents, eh? Aquesta hora del Camp Nou, perquè res, fa un minutet acaba de començar el Barça.
2: Van,
3: recordem, si vols, ara mateix 0-0. Recordem, 0-0. Si voleu, aquest 11, Joan García a la porteria, en defensa Koundé, que ho hem estat comentant amb els nostres companys, també amb el Capel i amb el Germà. Tenim també a Cubarsí i Christensen com a centrals, Joao Cancelo, lateral esquerre, Rodri, Pedri, Olmo, al centre del camp, Lamin, Rafinha i Adeyemi, atenció, titular en Champions, a canvi de Gordon, en aquest primer partit del Barça a la Champions. Ara mateix, un minut i mig de joc, plou a bots i barrals al Camp Nou, us he de dir, s'ha fet un minut de silenci en record a les víctimes de la riuada del Nepal, i ara mateix, però bots i barrals al Camp Nou, o sigui, és espectacular la pluja que està caient en aquests moments a la ciutat de Barcelona, com a mínim a la zona del Camp Nou, no? A les Corts.
2: Hauria de fer canvis, potser Flick ja, no?
3: Jo el que em fa patir...
1: Minut 3, de veritat. 0-0, minut 3, què està passant?
3: Em fa patir que no s'hagi de sorprendre el partit. No us ho dic de broma, si això continua d'aquesta manera.
1: Doncs, Maria, el que dius té sentit, perquè acabo d'entrar al Marca, al diari, a la majoria de diaris esportius, i ara mateix el titular és Rueda el balón en Barcelona con lluvia torrencial.
3: No, és espectacular, ara mateix. Mira, vull dir, ho tenim aquí posat a l'estudi i és...
2: Això per jugar a futbol, això malament, perquè la pilota s'hi plou molt.
3: Exacte.
2: No, per molt que facis el passe, no...
1: Clar, a veure, vull dir, el Barça...
2: Perdoneu, com que sabeu que de futbol vaig fluixet...
1: M'agrada molt.
2: Jo aniré fent comentaris al dia de futbol, si us sembla bé.
1: Jo crec que això
2: ho estem improvisant ara,
1: Representes una part molt important de la societat catalana.
2: Jo aniré ara mateix, seré com aquell oient que digui, és que jo de futbol no hi entenc, jo tampoc, no estàs sol, no estàs sola. Jo us tinc a vosaltres i us vaig dir conceptes que potser no encerto ni un... per això crec que
1: al Barça li agrada jugar.
3: Atenció, un moment, espera't, ara mateix, punt de parar. Gol!
2: Veus? Ja dic allò que havia de marcar un gol.
3: Gol ara mateix de Rafinha.
2: Ah, Rafinha.
1: Molt bé, molt bé. M'encanta tenir a Maria García Coll.
3: Però no sé narrar.
1: M'ha agradat molt, és una forma diferent de cantar un gol.
2: Això ha sigut, a veure...
3: Però com que jo no sé narrar, no narro els partits. Els partits els voleu ben narrats, escolteu Ràdio Nacional, el company, el Germà García i el Josep Capel. Jo el que faig és veure-ho i ho reacciono en directe.
1: Gran gol del Barça.
3: Gol de Rafinha.
1: Però amb una pluja és terrible el que estem
3: veient
1: ara mateix.
3: Minut 3, 22 segons, ja guanya el Barça contra el Feyenoord.
2: Perquè això és per la pluja, que ha marcat Rafinha, perquè igual el gol en la pilota ha anat millor, perquè ha xutat més...
3: Rafinha, que torna a fer aquesta celebració, mireu.
2: A Feyenoord no plou tant, a Feyenoord. Ai, a Feyenoord, a Rotterdam.
1: Que no plou, a Rotterdam.
2: No? Clar, això és millor pels de Feyenoord, no? Pels de Feyenoord.
3: Un passe a Lamine Yamal, entra, regateja i gol espectacular de Rafinha, que porta una ratxa de gols increïble, Ha tornat a fer aquesta celebració que fa sempre en record del seu fill,
1: mira,
3: en Gael.
1: Demà s'estrena a la tarda de Ràdio 4 la Patricia Centeno com a col·laboradora d'aquest programa. Sembla que és una de les grans expertes en llenguatge no verbal, que a més ha treballat amb les elites i que analitza, de fet,

0: tu finges molt bé,
1: que sabes. Muy bien, que, no, aquest és de la part de davant, sis davanter, sí, clar, ah, sis davanter.
2: Atenció, perquè dos equips noruecs a la Champions aquest any. L'any passat sí, que es va estrenar el Bodø Glimt i aquest any també el Viking.
0: Gran Champions del Bodø Glimt l'any passat.
2: Ningú s'ho esperava, en fi, i van fer un gran, grandíssim paper. Minut 5 al Camp Nou, córner a favor del Futbol Club Barcelona i que ja guanyen 1-0 ara mateix.
1: Encara ens saltaré la porra.
0: Va, escoltem què fa el Barça al córner i avancem.
2: Vinga,
0: continguts.
2: Vinga, córner, tirat per Rafinha i res, rebutja la defensa.
0: Fora. Guanya el Barça 1-0, gol de Rafinha. I demà deia que s'estrena la Patricia Centeno. Aneu pensant preguntes per la Patricia.
1: Home, apuntem.
2: N'hi ha moltes, n'hi ha moltes.
1: I que ens envien preguntes.
0: I si et diu, David Callà, que és que tu, segons mous les mans, vol dir això. Clar, això també és molt interessant.
1: Això m'encanta, l'anàlisi de...
0: Ja li preguntarem.
1: L'anàlisi dels gestos, les mirades, a vegades el fet de dur una corbata, porta una corbata d'aquesta manera, d'aquest color.
0: Exacte.
1: El color de la samarreta.
0: Com preparar-te per una reunió?
1: Sí.
0: Com vaig a parlar amb el meu jefe? Que demà tinc un meeting important, no? Per exemple, o la meva jefa.
1: Quina roba ens pot transmetre una seguretat a l'hora de presentar un projecte, per exemple, o ens denota més timidesa? Això pot estar molt xulo.
0: Demà, a part de la Patricia Centeno, també ens visitaran uns nanos que són meravellosos. És una banda que es diu 21, que fan una música que ens encanta. De fet, hi havia una cançó que a mi em feia molta gràcia, que era la de La vida moderna. No sé si Martín la tens a mà. De 21, La vida moderna, que tenia una tornada... Jo crec que és una burla una miqueta a la societat d'avui, no? Que deia així, com deia Maria, era...
2: Le
0: llamáis poliamor a los cuernos de siempre.
2: Sí, sí, sí. No sabia que es deia La vida moderna, però sabia aquesta frase tan mítica, no? Sí. Increïble.
0: És aquesta.

Demà, a més, també s'estrena el Pau Guillamet, el programa El Guillamino. El Guillamino, que a més portarà una guia adolescent. Tinc moltes ganes de... Jo crec que riurem molt escoltant el Guillamino perquè té una tasca important amb els adolescents i jo crec que molts i moltes oients també.

0: saludo del Santi Balmes de Love of Lesbian, acompanyant a 21, no? Aquí.
1: Fantàstic, sí. El Santi Balmes, també.
2: El fet de posar-li noms a les coses de sempre, i que ara és poliamor, que està molt bé el poliamor tot, però clar, si tots la practiquen.
0: I demà, demà aquí al programa, Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, tindrem el doctor Xavier Fàbregas. Crec que és un tema prou important com per donar-li un gran espai, i així ho farem també. Per cert, Maria, estan passant coses al Camp Nou ara
1: mateix. Un xut ara mateix de Rafinha, que l'ha parat el porter, però que ha sigut un golaç, sí, realment, si hagués entrat. Perdoneu, és que jo tinc el partit aquí, vaig reaccionant.
0: Sí.
1: Però el que dic, aquí no tenim narració, aquí tenim reacció.
0: Aquí
1: allò de veure
0: reacció,
1: els youtubers com reaccionen a un vídeo, doncs aquí ens veuen a nosaltres reaccionant al partit del Barça.
2: El porter del Feyenoord, no, Maria, és el que ha aturat? No,
1: sí, com es diu?
2: És Tjarg Ernst, que és alemany. I porta el número 1 i té un partit disputat, un minut jugat, només, clar, perquè és només el 8, clar, sí.
0: Ah, i escolteu, divendres hem de celebrar la Diada.
1: Sí. I tant,
0: 11 de setembre, però alhora, 11 de setembre, 25 anys dels atemptats a Nova York. 25 anys ja, eh?
2: 25
0: recordeu on éreu?
2: Aquell 2001. Jo crec que tornava aquell dia de vacances, em sembla. No recordo malament. I em vaig enterar al migdia, clar, que ibas a Barcelona, era al migdia.
0: Doncs...
1: Jo no en tinc consciència, tenia 4 anys.
0: Clar, doncs molt petit.
1: No, i a més no en tinc consciència, eh? Hi ha esdeveniments històrics que n'he tingut consciència, però d'aquest justament no.
0: Doncs, evidentment, en parlarem i farem un programa especial, són 25 anys, i tindrem, encara no ho podem dir, però jo crec que tindrem moments inoblidables aquí en directe, a la tarda de Ràdio 4, aquest proper divendres...

0: Dels 25
1: de 25 anys
0: de l'11S, sí, sí, sí, sí. Hi ha un documental que és increïble, que és el de la història d'aquella noia catalana que va enganyar tothom.
1: Que es va fer passar per una, no?
2: Per una supervivent, supervivent de les Torres
0: Bessones. Tania Head, sí, sí, Tania Head, que durant anys es va fer passar per una supervivent del World Trade Center. I el Quique Maillo ha fet un documental que penso que s'estrena ben aviat a Filmin i que ahir ja es va poder veure a la tele, que reconstrueix una de les grans impostures vinculades als atemptats. Bé, en parlarem divendres també. De tot.
1: Divendres
0: és una
1: aquí
0: història
1: que tothom ens escolti.
2: Testimonis
1: perquè
2: també intentarem tenir aquí.
0: Sí, no ho diguis massa.
2: No, he dit intentarem.
0: Sí, no, no, però que és que és brutal.
1: Estem treballant. És un testimonis. Estem treballant en aquesta.
2: Estamos trabajando en ello, on diria aquell.
0: Demà us expliquem, va, demà a partir de les 4. Que arriba l'Andreu Vinyes, que arriba l'edició vespre, arriba tota la informació a Ràdio 4 a partir de les 7 de la tarda. Demà amb 21, els nanos que sonen ara i amb què acomiadem aquest la tarda de Ràdio 4. Gràcies, Martín Noia. Gràcies, Pau Robert. Gràcies a la Sònia Rodríguez Justicia i al Joel Sevilla. David Gallac, demà més.
1: Demà més i millor.
0: A les 4.
1: O no, no ho sé.
0: Molt millor.
1: Molt millor, molt millor. Sempre molt millor.
0: Una setmana meravellosa, Maria.
2: Fins demà. I que guanyi el Barça.
0: Visca el Barça, va, família.

0: Són les 7.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
0: Bon vespre, n'estem pendents des de les 5 de la tarda quan s'han fet públics els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta. No resolen totes les preguntes, però confirmen una qüestió essencial. Avisos previs n'hi va haver. El CNI va advertir el 29 de juliol d'una possible entrada de migrants l'endemà, coincidint amb la festa del tron del Marroc. Va identificar convocatòries concretes per saltar la tanca o arribar nedant, difoses en grups amb desenes de milers de seguidors, i va traslladar aquesta informació als serveis marroquins, a la delegació del govern espanyol a Ceuta i a la Guàrdia Civil. Una altra cosa és que es pogués anticipar la magnitud final d'aquesta entrada que va haver-hi. Aquest és l'argument que manté Pedro Sánchez. Hi havia alertes, però ningú va preveure un moviment d'aquelles dimensions a Televisió Espanyola.
2: De los informes de situación que se hicieron por todos, sin desmerecer su profesionalidad, desde luego no se previó en absoluto una llegada masiva de tantos migrantes.
0: És una distinció pertinent, però no permet afirmar que no se sabia res, perquè els avisos no van començar el dia abans. Interior ja havia alertat el 8 de juliol que una sentència del Suprem podia incrementar les entrades nedant i dificultar la resposta policial. De seguida escoltarem algunes de les reaccions que s'estan produint a aquesta hora. D'altra banda, a Catalunya, el pitjor escenari anunciat per les pluges no s'ha complert. És una bona notícia, però l'alerta era necessària. Les tempestes són difícils amb el canvi climàtic, són difícils de seqüenciar i la prevenció també implica treballar amb riscos en les previsions. Malgrat les queixes per l'excés de prevenció i, com a exemple, la darrera hora. Les tempestes més fortes són a Balears a aquesta hora. Allà, a Mallorca, una dona de 63 anys ha mort a Felanitx durant el fort aiguat. De seguida us ho ampliem. Salutacions als serveis informatius. José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Javi Martínez a control central. Posem ordre a l'actualitat, escoltem les veus dels protagonistes d'aquest dimecres, però abans, aquests són els titulars que ens deixa també el dia, que us avancem amb Laura Monill. El major Josep Lluís Trapero ha dimitit per sorpresa com a director general de la policia.
3: Ferran López serà el nou director general i Sílvia Catà es convertirà en la primera dona comissària en cap dels Mossos. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que la decisió de Trapero respon a motius personals, tot i reconèixer discrepàncies.
4: Bueno, és una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel camí m'ha dit que no volia continuar.
0: El president Pedro Sánchez, entrevistat a la Televisió Espanyola, ha reconegut mancances de l'executiu a l'hora de gestionar la crisi de Ceuta.
2: El Estado tiene que mejorar. ¿Cómo nos preparamos ante ataques híbridos de esta naturaleza?
3: Precisament aquesta situació a la ciutat autònoma, els mals resultats de les proves PISA i la llei de nets han centrat la primera sessió de control del nou curs polític al Congrés. El cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha estat contundent amb Sánchez.
5: Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas.
0: Brussel·les proposa limitar el lloguer turístic i la compra de segones residències a zones tensionades a través d'una nova llei europea.
3: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que amb la nova normativa els locals poden triar els usos dels habitatges.
6: I que Barcelona i les ciutats europees, alcaldes i alcaldesses de la xarxa Mayors for Housing, no estava sola ni anàvem amb la direcció equivocada.
3: I ha insistit en la seva decisió de revocar les llicències dels pisos turístics l'any 2028.
0: A Barcelona també s'elaborarà un mapa dels punts amb més risc de suïcidi per reforçar la prevenció i estudiar noves mesures de protecció ciutadana.
3: S'identificaran espais vulnerables i es valorarà la instal·lació de barreres físiques o senyalització amb recursos d'ajuda. Marta Villanueva, regidora de Salut.
7: Treballem des de la prevenció i podem detectar, també augmentar la sensibilització, promoure canvis de comportament en la població, en els entorns comunitaris.
3: Tot i que els suïcidis es mantenen estables a Barcelona, augmenten les consultes al telèfon de prevenció i els serveis per joves.
0: Hi ha esports en joc al debut del Barça a Lliga de Campions de Futbol. Els blaugrana reben el Feyenoord holandès. José María Rubí, bon vespre.
8: Bon vespre ara mateix, 17 minuts de partit. Ja guanya el Barça 1-0, ho fa des del minut 3, que ha marcat Rafinha, ha assistit Lamine Yamal. També ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet. Ara mateix s'enfronten Joventut i Lleida. Segon quart de partit, guanya la penya per 14 punts. A les 9 comença el Manresa Andorra i en handbol. El Barcelona començarà la defensa del seu títol de campió d'Europa avui, rebrà l'Horus Danés des de 3:15.
0: Ens fixem en les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Noelia Eduard Sánchez.
9: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora ens queden aturades a la C32 de l'autopista del Maresme, a l'altura de Mataró. És un quilòmetre i mig en aquesta zona a causa d'un accident que hi ha hagut ja fa una estona aquesta tarda. En aquest punt, en sentit Barcelona, queda encara un carril tallat d'aquí, per tant, aquestes aturades. A la resta de vies, de moment, no hi ha grans complicacions de trànsit, hi ha lentitud, algun punt amb intensitat, sobretot l'entrada per la C33 i per la C58 de Torrebaró fins al Nus, i també, en aquest cas, la ronda litoral de Barcelona entre Bonpastor i el Nus, en aquest cas, en sentit Besòs. És tot de moment. Bona tarda.
0: Poques incidències, previsió meteorològica per les properes hores després d'aquest capítol de pluges. Aemet Noelia García.
3: Demà a Catalunya pujaran lleugerament les temperatures màximes, especialment al Pirineu. Els termòmetres marcaran 27 graus a Barcelona, 28 a Tarragona i 29 graus a Girona i a Lleida. Durant el dia predominarà el sol i el cel clar o poc ennublat, però de matinada no es descarten ruixats i tempestes al litoral central. Baixen notablement les temperatures mínimes i serà una nit més freda. Durant el matí bufarà vent moderat a zones de Tarragona i a l'Empordà amb possibles ventades fortes.
0: Les 7 i 6 minuts del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Vinyes.
0: Com us dèiem, el govern central ha desclassificat 40 documents relacionats amb l'entrada descontrolada a Ceuta a finals de juliol, dues claus. Els serveis d'intel·ligència van alertar el 29 de juliol que s'estava preparant una entrada massiva de persones a les xarxes socials i la policia qualifica de passiva l'actuació de la gendarmeria marroquina durant aquelles jornades. Més detalls, Pau Alemany, bon vespre.
10: Bon vespre. Un dels documents elaborat pel Centre Nacional d'Intel·ligència el 29 de juliol alertava que a grups de WhatsApp i Facebook marroquins s'estava incitant a creuar la frontera amb Ceuta. Es tractava de grups amb més de 180.000 seguidors, tal com detalla el CNI, que va transmetre aquesta informació a la delegació del govern i als serveis d'intel·ligència del Marroc. Una informació que contradiu la tesi del govern, encapçalat per Pedro Sánchez, que ha defensat fins ara en reiterades ocasions no conèixer la magnitud de l'entrada massiva amb antelació. En canvi, sí que avala el CNI la influència que va tenir la sentència del Suprem sobre els creuaments de la frontera per mar. I el segon tema clau que comentava és el de la passivitat de la gendarmeria marroquina, també ha quedat palès. Un informe de la Guàrdia Civil ho deixa clar, mentre que el 29 de juliol hi havia centenars de detencions per part de la policia marroquina, el dia 30 l'actitud de col·laboració va derivar en deixadesa per part d'aquesta policia.
11: No me consta que...
0: Davant aquesta documentació, Pau, tenim algunes de les primeres reaccions per part del govern, també del Partit Popular, de l'oposició.
10: Sí, així és. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, han fet interpretacions oposades.
11: No me consta que hubiera ningún informe que pudiera prever la magnitud de lo que ocurrió el día 30 de julio.
12: No solo se comunicaron el CNI con la delegación del gobierno en Ceuta, sino que también lo hizo con la Guardia Civil, es decir, con Interior y con Marruecos. El día antes, el día 29.
10: Mostren els dos així que la crisi de Ceuta continuarà sent un dels principals cavalls de batalla polítics durant els propers dies.
0: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau. Segur que aquests 40 documents donen també més detalls i les reaccions que aniran apareixent al respecte. Sobre aquesta qüestió sobre Ceuta, avui Brussel·les ha aprovat una ajuda urgent de gairebé 115 milions d'euros per gestionar la crisi. Els diners es destinaran a reforçar la seguretat fronterera, a millorar la vigilància amb càmeres tèrmiques i drons submarins i ampliar la capacitat d'acollida de migrants, especialment de menors no acompanyat, segons ha detallat la Comissió Europea, en què el Víctor Torres, ministre de Política Territorial, aquesta tarda.
13: Agradecer al comissario de Asuntos de Interior y de Migración este apoyo económico para Ceuta.
0: Els fons també serviran per crear instal·lacions de control migratori i donar suport al retorn de les persones que es troben en situació irregular. Bé, doncs el president del govern, Pedro Sánchez, reconeix que l'Estat ha de preparar-se millor davant la crisi com la de Ceuta. Ha estat el programa Mañaneros 360 de Televisió Espanyola. Coneguem els titulars més destacats. Lorena Enns, bon vespre.
14: Bon vespre. El president Pedro Sánchez insisteix. No es podia preveure l'entrada massiva de migrants. En el capítol de l'autocrítica, Televisió Espanyola, Sánchez ha assegurat que l'Estat ha de preparar-se millor davant futures crisis com la de Ceuta per evitar atacs híbrids i per millorar, ha dit, les fronteres a les ciutats autònomes.
2: Yo creo que hay dos elementos en los que el Estado tiene que mejorar. Uno es cómo nos preparamos ante ataques híbridos de esta naturaleza. Y dos, cómo en ciudades autónomas, en este caso Melilla y Ceuta, se preparan para una realidad estructural que es una diferència, una desigualdad en la renda per cápita i les oportunitats entre un lado i otro de la frontera.
14: El president ha tornat a eximir de responsabilitats al Marroc, encara sense descartar res, perquè assegura el govern ha d'actuar sobre proves i no sobre indicis. Sánchez, però, ha advertit que l'executiu central no accepta xantatges. En una entrevista que ha durat pràcticament una hora, el president ha anunciat que en dates pròximes el rei Felip VI visitarà Ceuta.
0: Doncs la gestió humanitària de Ceuta ha marcat la primera sessió de control al govern espanyol del curs polític, primer cara a cara Feijóo Sánchez. Al Congrés també s'ha parlat de la decisió del Suprem de suspendre cautelarment el dret a vot dels qui acreditin ser descendents d'exiliats en aplicació de l'anomenada llei de nets. Anem a la cambra baixa. Rosa Carreño, bona tarda.
15: Bona tarda, sí. Primera sessió de control després de l'estiu.
5: No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas.
15: Feijóo reclama un dia més d'eleccions i Sánchez aprofita per acusar el Partit Popular i a Vox de deixar sense poder votar a milers d'espanyols.
5: Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto.
15: Abascal ha carregat també contra el president per la gestió de la crisi a Ceuta.
16: ¿Está usted siendo chantajeado por Marruecos? No se preocupe, que es una pregunta retórica, no la conteste, que además le veo muy tenso.
17: Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
15: I Rufián avisa al president dels riscos d'un govern PP-Vox.
18: ¿Ustedes son conscientes, ustedes saben, la gente que nos ve, que nos escucha, es consciente de lo que es capaz de hacer esta gente con 210 diputados aquí?
15: L'oposició també ha demanat avui la dimissió del ministre de l'Interior pel seu document sobre periodistes.
19: ¿Cómo sigue sentado en esa silla? ¿No le da vergüenza? Ninguna lista negra.
15: Marlaska, que ha reconegut que a Ceuta hi ha una sensació subjectiva d'inseguretat, però que el govern diu està posant tots els mitjans per revertir-lo.
0: Gràcies, per cert, sobre aquesta qüestió. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha dit que investigarà d'ofici la llista d'aquests periodistes elaborada pel Ministeri d'Interior. També en aquesta sessió de control, el ministre de l'Interior ha obert i ha confirmat l'obertura d'un expedient sancionador als agents que van colpejar un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx. La diputada de Junts, Marta Madrenas, ha denunciat una persecució d'aquest símbol i ha recordat el cas recent d'un regidor també de l'Europa, un seguidor, volíem dir, de l'Europa al Corcón.
20: Dos casos, dos joves, una mateixa obsessió, l'estelada. Però ser independentista no és delicte i portar una estelada tampoc.
21: De una informació reservada hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave.
0: Marlaska admet que l'actuació d'Elx va ser injustificable i defensa que exhibir una estelada és legítim sobre el cas del Corcón, però afirma que els fets són diferents, però no ha donat detalls. Doncs més notícies en format més breu que ens deixa aquest dimecres. La gerent del PSOE ha atribuït a Santos Cerdán l'autorització dels pagaments investigats pel cas Leire Díez. Laura Monill.
3: Ana María Fuentes ha declarat davant el jutge Pedraz que no coneixia l'exmilitant Leire Díez i que va ser l'exsecretari d'organització del socialista Santos Cerdán qui va autoritzar els contractes que la UCO assenyala com a via de pagament a la coneguda com a la lampista del PSOE.
0: El govern basc ha concedit el tercer grau penitenciari a l'exdirigent d'ETA Henri Parot, segons ha confirmat Radio Nacional.
3: A Parot se li aplicarà en els pròxims dies aquest règim de semi-llibertat. L'exdirigent d'ETA va ingressar a la presó el 1990 en compliment d'una pena acumulada de 40 anys.
0: A Gran Canària, ferida en estat greu una dona víctima d'un apunyalament en mans de la seva parella en un presumpte cas de violència masclista.
3: La víctima de 38 anys està ingressada en estat greu mentre l'home de 40 ha estat detingut per la Guàrdia Civil. La dona constava al sistema Biogen per una relació anterior amb un nivell de risc baix.
0: Detinguts també quatre homes a València per presumptes agressions sexuals a l'exparella d'un d'ells, gravar els fets i amenaçar amb difondre'ls.
3: La víctima ha denunciat que la seva exparella l'hauria obligat en diverses ocasions a mantenir relacions sexuals amb ell, el seu germà i dos amics. Els quatre arrestats, entre 44 i 53 anys, han passat a disposició judicial.
0: Recordem que el 016 i el 900-920 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista. Són gratuïts, no deixen rastre a la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. De les pluges i el temporal de les darreres hores, primer ens situem a Balears. Una dona de 63 anys ha mort a Felanitx durant l'episodi de pluges torrencials que està afectant aquesta hora a Mallorca. A les Balears, la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies exactes de la mort. Aquesta nit està previst que Protecció Civil doni per finalitzat l'episodi d'aiguats a Catalunya. La tempesta estava prevista arreu del territori, amb especial atenció a 5 comarques, Vallès Occidental, Alt i Baix Penedès, Baix Llobregat i Garraf, però finalment s'ha desplaçat cap al nord del territori i també ha caigut en bona part al mar. Mireia Moreno, bon vespre.
4: Bon vespre, sí, això ha permès aixecar abans d'hora algunes de les restriccions que s'havien aplicat a aquestes 5 comarques, com la limitació de la mobilitat o l'activitat sanitària no essencial. A hores d'ara ja no hi ha cap restricció vigent i la intensitat del temporal va a la baixa. Tot i així, el missatge continua sent de prudència i sentit comú. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil.
6: Demanem a tothom que continuïn sent previsors i que siguin cauts també doncs, amb els desplaçaments que puguin fer, perquè encara tenim zones del territori on localment pot ploure amb intensitat i per aquest motiu seguim recomanant, evidentment, les mesures que sempre demanem d'autoprotecció davant de situacions que puguin haver-hi per les pluges.
4: El temporal no ha deixat grans incidències més enllà de la mobilitat. La circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha quedat interrompuda durant un parell d'hores aquest matí i també s'han cancel·lat una trentena de vols a l'aeroport del Prat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 300 trucades per incidències relacionades amb els aiguats i els bombers han fet almenys una cinquantena d'actuacions.
0: Gràcies. Finalment ha plogut menys del previst en algunes comarques alertades, però el temporal ha deixat vent, calamarsa, fortes acumulacions a la Garrotxa i al Berguedà, fins a 61 litres a l'Aquària 32 a Olot. El Meteocat defensa que les previsions justificaven les alertes i les restriccions. Santi Segalà, cap de predicció.
22: De fet, amb els models meteorològics que teníem ahir està totalment justificat haver fet la predicció de grau 5 sobre 6 per avui. De fet, els meteoròlegs disposem d'unes eines de treball que són els models meteorològics i són els que ens indiquen que hi hagi una certa probabilitat de superació del llindar, que és el que intentem explicant els nostres avisos.
0: Saga d'assegurar que ahir no hi havia indicis per activar el perill en zones interiors com la Garrotxa.
1: Edició Vespre.
0: Una altra de les notícies del dia, Josep Lluís Trapero ha dimitit per sorpresa avui com director general de la policia, la comissària Sílvia Catà serà la nova cap del cos i el comissari Ferran López, el nou director general, ens explica aquests canvis, Sergi Bassoles.
23: Una decisió, la de Trapero, que ha generat sorpresa entre els alts comandaments de la policia catalana i fins i tot entre els alts càrrecs del Departament d'Interior. Una renúncia a la Direcció General de la Policia que la consellera Núria Parlon, no obstant això, ja coneixia des del passat mes d'agost i que, segons ella, es deu a motius estrictament personals del major.
24: Bueno, és una decisió personal seva, irrevocable.
23: I malgrat insistir en roda de premsa al Palau de la Generalitat, que ella hagués preferit que Trapero, que portava 2 anys al càrrec, finalitzés el seu mandat, fonts policials i d'interior consultades per Ràdio 4 vinculen la seva dimissió amb la mala sintonia dels darrers temps amb la consellera. Unes tensions iniciades arran de la polèmica infiltració dels Mossos en una assemblea de docents al maig, però sobretot incrementades per les desavinences sobre qui havia de substituir l'actual comissari en cap Miquel Esquius a les portes de la seva jubilació.
24: Nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord.
23: Així les coses, a Trapero el substituirà el proper 15 de setembre Ferran López, qui amb 30 anys de trajectòria al cos policial va ser el màxim responsable dels Mossos quan el govern de Rajoy va aplicar el 155 i per primera vegada una dona, la comissària Sílvia Catà, ostentarà el màxim comandament operatiu convertint-se en la nova comissària en cap. Josep Lluís Trapero tornarà a la divisió d'avaluació de serveis.
0: Doncs els canvis al capdavant de la policia catalana han estat aplaudits pels grups de l'oposició que demanen explicacions, ara sí, a l'executiu, Elena García.
25: Cap partit lamenta el pas al costat de Trapero i l'oposició en bloc hi veu una crisi de govern. Junts, Esquerra, PP, Vox, Comuns i CUP. Vergés, Capella, Villagrassa, Garriga, Cid i Pellicer.
26: No hi ha ningú al volant.
27: Era necessària després de molts errors acumulats.
28: Tenemos los datos de inseguridad insostenibles.
29: La gente tiene pánico.
30: En nuestras calles hay asesinatos.
31: A crisi per setmana.
32: La sensació de provisionalitat fa pensar que no estem davant de l'últim canvi.
33: La feina ha estat cosir a multes, a pagesos, mestres i activistes. Infiltrar-se en protestes docents.
25: Amb el PSC com a únic suport, Illa ha agraït el compromís de Trapero i desitjat en cerca el substitut. Esquerra i Comuns alerten de l'error que el cap dels Mossos no sigui un civil. I Junts i la CUP critiquen Ferran López.
34: Personifica l'aplicació del 155.
35: No ens dona confiança.
25: El PP veu el govern en descomposició. Vox, Tilla, Trapero de covard. I la majoria demana que Parlon detalli els motius dels relleus dimecres vinent al Parlament. Després de la diada, i abans que Illa s'expliqui pel fiasco de les proves PISA.
27: I toca al president assumir si ha de fer canvis de govern. El no fer també té unes conseqüències.
25: Quan el president gravita entre polèmiques d'educació interior i suma 5 als càrrecs cessats en 2 anys.
0: Gràcies, Helena García. A aquesta hora també comencen a escalfar-se els actes de la diada previs a la diada de l'11 de setembre. A aquesta hora, en directe, el president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala l'acte de commemoració del 50è aniversari de la diada del 76 a Sant Boi, a l'Auditori de Can Massallera, un acte que recorda aquella diada, ret un homenatge a Oriol Martorell també, acaba d'actuar la Coral Sant Jordi, un acte que està presentat per Àngels Barceló i Manuel Campo Vidal. Escoltem en directe aquest acte.
2: És una localitat que ha estat capaç, i entenc que això té molt a veure amb qui ha estat al front de les institucions en aquesta localitat, que ha estat capaç de transmetre-ho generació.
0: Paraules, Àngels Barceló en directe. Està present també l'alcaldessa de Sant Boi, l'advocat Miquel Roca i Junyent, i també tancarà l'acte, com us deia, amb el president Salvador Illa. 10:02. Brussel·les proposa limitar el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones tensionades a través d'una nova llei europea. Ahir us en donaven alguns detalls, avui n'hem conegut més. Laura Hurtado.
5: Tot i que Europa no té competències directes en aquesta matèria, la llei d'habitatge assequible pretén establir criteris comuns per identificar les zones tensionades i donar cobertura legal a les decisions dels governs i ajuntaments que hauran de justificar la utilitat de les mesures i que no estaran obligats a aplicar-les. Per exemple, per limitar els habitatges buits o els lloguers de temporada, les autoritats hauran de demostrar com han contribuït a les pressions locals del mercat. En aquest sentit, Brussel·les subratlla que les mesures seran temporals i proporcionades. Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comissió, s'ha referit específicament al lloguer de temporada.
7: Short-term rentals have a place in Europe. It is important.
5: I ha dit que, tot i que són una activitat important a Europa, cal orientar els governs sobre com actuar quan puguin produir conflictes a les ciutats. El reglament, si finalment tira endavant, també podria crear el marc legal perquè Catalunya limiti la compra especulativa, una mesura que actualment es troba encallada. Les restriccions adoptades amb anterioritat a la llei no hauran de complir amb els nous requisits. Per tant, mesures com la prohibició de renovar i expedir llicències turístiques a Barcelona a partir del 2028 no es veurien afectades.
0: Doncs a l'exterior també us expliquem que els Estats Units han destruït 5 vaixells iranians en un nou atac a l'estret d'Hormuz. Marc García.
8: Agressió que no ha quedat sense resposta. Teheran ha atacat 2 vaixells i una base nord-americana a Jordània. Després d'un mes de calma, els Estats Units i l'Iran van reprendre el foc creuat a finals d'agost, el que ha encarit el preu del petroli.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu demandarà per difamació, ha dit el diari Haaretz, per la publicació on afirmava que el primer ministre havia rebut una advertència dels Emirats Àrabs abans de l'atac de Hamas del 7 d'octubre.
8: Netanyahu ha afirmat que no va existir cap conversa i acusa el diari i els seus autors de fabricar una calúmnia maliciosa, ha dit, contra ell. Parla de finalitats polítiques vinculant la publicació del diari Haaretz a la campanya electoral. Israel, recordem, celebrarà eleccions el pròxim 27 d'octubre.
0: El president de Sèrbia, Aleksandar Vučić, ha anunciat la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions.
8: Seran el 25 d'octubre, un any abans del que estava previst. L'actual president ha anunciat la seva voluntat de tornar a presentar-se als comicis. Un anunci que arriba després de gairebé 2 anys de fortes protestes que, entre altres, reclamaven precisament la convocatòria d'eleccions anticipades.
0: Última adéu al rei de Noruega, Harald V, era el monarca viu més longeu d'Europa.
8: Funeral d'estat, seguici reial i 2 cerimònies per acomiadar el monarca. I han estat presents acompanyant la família membres de les principals monarquies, entre elles els reis d'Espanya. També els carrers s'han omplert de ciutadans que han volgut acomiadar-se d'ell.
0: Us ho dèiem en titulars. Barcelona elaborarà un mapa amb els punts de risc per suïcidi i estudiarà després la possibilitat de posar barreres físiques o senyalització sobre recursos d'ajuda i suport. Maite Boada.
9: El nou mapa amb els punts de risc de suïcidi de Barcelona pretén prevenir tant com sigui possible l'acció i reconduir a través dels recursos disponibles els intents. Marta Villanueva és la regidora de Salut.
10: Això significa actuar abans de que d'aquest suïcidi, sinó també doncs, actuar davant de les ideacions suïcides, les temptatives i també les situacions de patiment emocional.
9: Segons Agustí Bonifacio, expert en suïcidis, docent i treballador social, el malestar personal és major entre els joves que els adults i també entre les dones o persones LGTBI, perquè pateixen més violències, però són més els homes que finalment aconsegueixen treure's la vida.
0: I la Fundació Goodman organitza els primers jocs esportius interhospitalaris entre avui i el proper dijous, jocs de 25 disciplines diferents en els que hi participen 47 persones amb lesió medular de 10 hospitals de l'estat espanyol. Ens ho explica la Marga Esparda.
11: Els participants d'aquest joc són persones d'entre 18 i 60 anys que han patit una lesió medular entre el 2025 i el 2026. L'objectiu és que l'esport passi a ser una part fonamental en el seu procés de rehabilitació. Es busca també que sigui una eina inclusiva per a aquestes persones. Carles Llepes, mestre d'Educació Física a Goodman.
12: Tot el tema de la independència funcional. Segurament els que venen de Canàries és possible que siguin el primer cop que agafen un vol, que estan relativament sols en un hotel, i que han d'anar superant totes aquelles adversitats que es aniran trobant recolzats pels professionals del seu centre, perquè puguin anar superant tots aquests entrebancs i en el seu dia a dia siguin més independents a l'esport com a eina inclusiva i com a foment de l'autonomia personal.
11: D'entre les 25 disciplines d'aquests jocs hi ha l'atletisme, pàdel, ciclisme, submarinisme, esgrima o rugbi. Els jocs es fan al Complex Esportiu Hospitalet Nord i també a Goodman.
0: Esports. I en esports actualitzem marcadors. A punt d'arribar-se al descans, el Barça-Feyenoord, el debut dels blaugrana a la present edició de la Lliga de Campions. José María Ruiz, bon vespre.
13: Bon vespre i bon debut dels de Hansi Flick. Estan dominant clarament el seu partit contra el conjunt neerlandès. A punt d'arribar-se al descans, minut 39, i el Barça domina per 2-0 amb marcat Rafinha, només començar el partit, i després Adeyemi. En l'altre enfrontament en joc en la jornada d'avui de Champions, l'Stuttgart s'està posant per 3-1 al Viking noruec. I en torn de nit, a les 9, jugarà l'Atlético de Madrid a camp del Liverpool. Una edició ben especial pels matalassers és perquè, recordem, la final d'aquesta Champions es disputarà al seu estadi, el Metropolitano.
0: En bàsquet, Tarragona acull des d'avui fins diumenge la primera competició oficial de la temporada, la Lliga Catalana.
13: Des de 6:45 s'estan enfrontant en el primer partit de la competició del Joventut i el Lleida. El descans està guanyant la penya per 9 punts, 47-38. Precisament al programa El Quart Temps de Ràdio 4 hem parlat avui amb dos dels reforços dels verdinegres, Nico Laprovittola i Àlex Reyes, i amb el tècnic del Joventut, Dani Miret, que ens ha dit que per ell el millor fitxatge que podíem fer ha estat la continuïtat de Ricky Rubio.
14: Que per entendre la dimensió de poder tenir un jugador amb aquest lideratge, jo personalment no el canviaria per cap altre jugador de la Lliga. No sé si vols arribar a preguntar també si el canviaria per algun d'NBA, però segurament tampoc ho faria perquè crec que tenir el Ricky jugant per la penya és el primer fitxatge, no? I aquesta continuïtat la valorem molt positivament.
13: Tornant a la Lliga Catalana, les 9 juga el primer partit de l'altre grup, que enfrontarà Manresa amb Andorra. I encara en bàsquet, amb poc més d'una hora comença el partit del Mundial Femení entre Itàlia i Austràlia, del que sortirà el rival de la selecció espanyola als quarts de final de demà.
0: I una altra Lliga de Campions que comença és la d'handbol, on el Barça també defensa títol.
13: Una Champions amb nou format, amb més equips. El Futbol Club Barcelona debutarà al Palau contra l'Horus de Dinamarca. El partit arrenca a 9:45. Els altres dos rivals del Barcelona a la primera lligueta són el Montpellier i el Dinamo de Bucarest. Passen a la següent ronda els dos primers de cada grup. I a la Vuelta a Espanya, cinquena victòria d'etapa per Matthew Brennan. Enric Mas continua com a líder. Demà, jornada fonamental, contrarrellotge individual de 32 quilòmetres, on Mas defensa una renda de més de 2 minuts respecte a l'austríac Gal i l'eslové Roglic, que són els seus rivals més perillosos.
0: Gràcies, José María. Fins ara.
13: Fins ara.
0: En cultura, l'actor, dramaturg i director Manuel Dueso ha mort als 73 anys després d'una llarga malaltia. Nascut a Sabadell i fundador de la Sala Beckett, va participar en més d'un centenar de muntatges. I també us expliquem que el Departament de Cultura fa una aportació rècord de més de 31 milions d'euros als ajuts a les arts escèniques. Marta Orguín.
1: El Departament de Cultura destinarà més de 31 milions i mig d'euros als ajuts triennals per al desenvolupament i producció de les arts escèniques. És la dotació més alta de la història d'aquestes línies de suport al sector del teatre, la dansa i el circ des de la seva posada en marxa el 2014. La nova convocatòria augmenta el pressupost un 66% respecte al trienni anterior i triplica el nombre de beneficiaris des de la primera convocatòria, arribant a un centenar de sales, productores i companyies. Aquest creixement augmenta els recursos destinats a consolidar les estructures empresarials i incrementa el nombre de produccions i el seu pressupost. Un model pluriennal que garanteix la continuïtat, segons la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
3: Dotarà les arts escèniques, sobretot, de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar amb més seguretat, que podeu desenvolupar projectes a llarg termini i, per tant, que pugueu assumir més reptes i majors reptes creatius i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
1: El sector teatral és el principal beneficiari dels ajuts, amb una seixantena de companyies, sales i productores. El segueix la dansa, amb 28 companyies, que rep 4 vegades més recursos en una dècada, i tanca el circ amb 13.
0: Doncs és tot el que us volíem explicar. Comença ara el Pla B amb Toni Marín. Adéu-siau.
4: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B. Amb Toni Marín.
6: El fet que hagi sigut menys quantitat d'aigua de la que esperàvem ha sigut precisament perquè aquestes tempestes s'han acabat movent d'una manera més ràpida del que preveien els models i, a més, s'han desplaçat una miqueta més cap al mar, amb la qual cosa hem observat, de fet es pot veure amb l'evolució del radar, una mica ho he intentat explicar abans, doncs que hi ha una part important de l'aigua que preveiem que caigués a terra, doncs que ha caigut a pocs quilòmetres de terra, però dins del mar.
0: Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, explicava amb aquestes paraules el per què finalment les tempestes no han estat tan grans com s'esperaven, tot i que, déu-n'hi-do, la quantitat d'aigua que ha arribat a caure en molts punts del país. Afortunadament, les úniques conseqüències que ha provocat la pluja han tingut a veure amb algunes línies de rodalies que han patit retards i també amb el tall durant dues hores de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. En una estona parlarem amb en Jordi Miralles no només de la pluja, sinó també de l'evident descens de les temperatures que en alguns punts del país ha estat molt considerable. A nivell de casa nostra, la notícia que avui ha sorprès tothom és l'adeu de Josep Lluís Trapero a la Direcció General de la Policia Catalana. Serà substituït al càrrec per Ferran López, mentre que la figura de la comissària en cap serà per primera vegada una dona, Sílvia Catà. L'anunci l'ha fet aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon.
15: Bueno, és una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar.
0: La consellera ha assegurat que hauria preferit que Trapero continués al seu càrrec i ha descartat del tot que l'adeu tingui cap mena de motivació que no sigui estrictament personal.
24: Nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip.
0: Ara passen 2:48. Què tal estan, senyores, senyors? Molt bon vespre. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dimecres 9 de setembre, on mentre a Catalunya teníem pluges intenses, al Congrés dels Diputats de Madrid s'hi ha viscut una autèntica tempesta. El president espanyol i el líder de l'oposició han protagonitzat avui un dur enfrontament que, inclòs la gestió que l'executiu ha fet de la crisi a Ceuta, les suposades responsabilitats del Marroc o la polèmica pel llistat de periodistes del Ministeri de l'Interior.
16: Su lealtad está comprometida, señor Sánchez. No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
17: Señoría, por supuesto que va a haber elecciones en el año 2027, por supuesto. Pero mire una cosa, señoría. El problema es que queremos ciudadanos no de primera y de segunda, sino ciudadanos todos de primera con los mismos derechos y también con el derecho al voto.
18: Déu-n'hi-do. A aquestes hores, però, la batalla s'està disputant amb una altra qüestió molt diferent. Ens ho explicaven perfectament a l'edició vespre, l'Andreu Vinyes. El govern ha desclassificat una quarantena de documents gràcies als quals hem conegut, per exemple, que el CNI va advertir el 29 de juliol tant al Marroc com a la delegació del govern Ceuta de que hi havia grups de WhatsApp i de Facebook marroquins incitant a creuar la frontera, grups que contenien més de 180.000 seguidors. També hi ha un informe de l'Estat Major de la Defensa que parla de la passivitat de les forces marroquins davant l'allau de persones. Evidentment, a aquestes hores, tot el que són les xarxes estan contemplant el que són les reaccions d'una qüestió vista de manera molt diferent si és el Partit Socialista o el govern espanyol qui la defineix o si és el principal partit de l'oposició. Escoltin aquest exemple. Sentim José Manuel Álvarez, el ministre d'Exteriors, i la portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz.
19: No me consta que hubiera ningún informe que pudiera prever la magnitud de lo que ocurrió el día 30 de julio.
20: No solo se comunicaron el CNI con la delegación del gobierno en Ceuta, sino que también lo hizo con la Guardia Civil, es decir, con Interior y con Marruecos. El día antes, el día 29.
4: Al clave, amb Toni Marín.
18: Ara d'aquí un moment marxarem fins a Ceuta, perquè efectivament a hores d'ara hi ha una manifestació de ciutadans de la ciutat autònoma en contra del que és la presència de migrants als seus carrers. Jo no sé com el nostre col·laborador, Dani Guillem. Hola, em sortia Dani Álvarez. Hola, Dani, com estàs? Bon vespre.
21: Què tal? Bon vespre.
18: Comencem bé la temporada. Quina història, per obrir la temporada, Dani?
21: Quina història per obrir la temporada i quina història, crec que, perquè ens han de fer replantejar moltíssimes coses. La primera és la relació entre Espanya i el Marroc.
18: Yeah.
21: I jo crec que aquí Pedro Sánchez està sent molt fluix. Molt fluix perquè realment la deslleialtat del Marroc envers el seu veí, que al final amb el teu veí t'hi has d'entendre com a mínim normal, saps? Vull dir, la deslleialtat està arribant a cotes que jo crec que no s'havien vist fins al moment.
18: Després tindrem ocasió de saludar el nostre company de Ràdio Nacional a Ceuta, Pablo González, perquè ens expliqui una mica què és el que està passant als carrers de la ciutat. I teníem previst també saludar el professor Oriol Bartomeus, director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal de valorar una mica aquesta confrontació total que, com veuen, tenim situada dins l'esfera política espanyola. És per això que justament avui hem volgut obrir el programa amb aquest tall de veu que posava en evidència aquesta situació, la que hem viscut aquest matí al Congrés dels Diputats. Un dia intens a l'agenda del president Sánchez, que també després ha anat al programa de televisió espanyola Mañaneros, i on efectivament s'han confirmat doncs una mica les mateixes qüestions que a hores d'ara ja tenim clares, no? Ell assegura que el govern espanyol no sabia res, efectivament sí que des de l'oposició, ara escoltàvem Esther Muñoz, assenyala aquest informe del CNI en el que s'alertava de la presència d'aquests grups de WhatsApp en els que hi havia més de 180.000 persones. Després tindrem ocasió de comentar amb calma aquesta qüestió, perquè avui ens hem volgut fixar en una altra cosa que ha nascut a Europa. La Comissió Europea, d'alguna manera, segueix les passes de la ciutat de Barcelona. I ho ha fet aprovant la normativa de restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat per fer front a la crisi de l'habitatge. Brussel·les ha dit que el nou reglament europeu vol donar més cobertura legal perquè els governs puguin limitar la compra especulativa d'habitatge. Parlem tant del que són pisos turístics com parlem també de segones residències. Marxem fins a Brussel·les perquè és allà on ens acompanya l'eurodiputada socialista i membre de la Comissió de Crisi de l'Habitatge al Parlament Europeu, Alicia Homs. Senyora Homs, com està? Bona tarda, bon vespre.
22: Bona tarda.
18: Benvinguda al Pla B de Ràdio 4. Fa uns mesos vam fer el programa en directe des d'Estrasburg i ens va cridar l'atenció la preocupació que Europa, efectivament, hi ha per la qüestió de l'habitatge. És una situació que la vivim en primera persona des de Barcelona, però que la podem extrapolar a molts països, no?
22: Sí, exactament. Vull dir, des del grup socialista, des del principi de la legislatura vam posar el focus, no, a la crisi de l'habitatge. Vam aconseguir, no, un comissari que és socialista també per portar aquesta cartera i evidentment hem estat participant d'una forma molt activa en aquesta comissió d'habitatge.
18: Què és el que,
22: i per
18: què
22: tant, estem contents.
18: Dèiem que d'alguna manera, ho dèiem en començar, perquè efectivament va ser l'Ajuntament de Barcelona el primer en fer passes en aquesta direcció, se'n parla d'habitatge turístic, no? De quina manera aquesta reglamentació de la Comissió Europea pot condicionar el futur de plataformes com Airbnb, per exemple?
22: Bueno, des d'Europa ja sabíem que el reglament que teníem anterior, no?, que vam aprovar a la legislatura passada, doncs era insuficient, s'ha demostrat, vull dir, ens han vingut alcaldes, va venir el propi Collboni, no?, a Brussel·les a explicar-nos, doncs, la problemàtica que hi havia amb els lloguers turístics i les mesures que ells prendien. I el que fa aquesta norma que s'ha presentat avui és donar les eines legals suficients, aquesta seguretat jurídica que tant es demana, no?, des d'Europa per poder donar a les entitats locals o a les regions que puguin, que siguin àrees tensionades, com ho coneixem a Espanya, perquè puguin, pues, posar les mesures que siguin adients per aquella zona en concret, en un espai temporal, no? Perquè evidentment estem parlant de mesures temporals i que no són obligatòries per ara, però que, bueno, que tenir aquesta eina sempre ajudarà els alcaldes a que puguin buscar el millor pels seus ciutadans i ciutadanes, no?
18: D'alguna manera es tracta de fer una mena de legislació comuna pel conjunt d'Europa, no?
22: Sí, exacte. El que busca és donar, pues, aquestes eines a totes les ciutats europees, a totes les regions europees, perquè, pues, evidentment, no és el mateix viure a una zona de costa, a una illa, a una gran ciutat, a un poble petit. Per tant, entenem que primer el que has de fer és declarar zona tensionada, si tens aquesta problemàtica, i llavors, pues, els alcaldes o les diferents institucions que siguin les competents en la matèria, pues, que puguin prendre mesures més valentes, més límit, que limitin un poc més per tal de donar solució.
18: Sorprèn segurament, no?, el pas que tira endavant la Comissió Europea, perquè l'exemple de Barcelona l'hem parlat moltes vegades, els crítics, per exemple, amb la mesura del tema dels pisos turístics, la desaparició dels pisos turístics, sempre han dit que no era per aquí on s'havia de buscar la solució. Sembla ser que la Comissió Europea no està gaire d'acord, no?
22: Bueno, jo crec que el que es demostra és que l'exemple de Barcelona és un exemple per tot Europa, no? Jo crec que això és molt evident. Jo sempre dic, no, jo que vinc de les Illes Balears, de Palma, ja m'agradaria a mi tenir un alcalde tan valent que ni de cara en zona tensionada ni posen mesures amb això. I jo crec que al final Europa el que ha vist és que hi ha tres tipus de velocitats, no?, en aquesta solució a la crisi de l'habitatge: el curt termini, el mig termini i el llarg termini. Hem de construir habitatge, evidentment, però hem de tornar els habitatges que ja estan construïts i que estan bé al mercat residencial, perquè la gent ha de tenir on viure.
18: Certament, a Mallorca, ara que feia referència vostè a la seva procedència, a Mallorca han passat un estiu molt complex amb manifestacions de veïns, justament queixant-se de l'altíssima presència de turisme, no?
22: Clar, perquè al final, quan el resident es veu expulsat i veu que no pot fer la vida allà on està tota la seva estructura, la seva família, els seus amics, pues, al final aquesta frustració, pues, porta la gent als carrers, evidentment, perquè la situació, pues, és bastant insostenible.
18: Déu-n'hi-do. Alicia Homs, li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres, que ens hagi apropat, doncs, el que és una actualitat que ara haurà de passar un tràmit, no? Ha de, si no m'equivoco, ha de votar a favor el Parlament Europeu i també el Consell de la Unió Europea, no?
22: Sí, evidentment, vull dir, això és una proposta que presenta la Comissió Europea. Nosaltres ara des del Parlament Europeu hi hem de treballar, i per això dic que és un bon punt de partida. Evidentment, hi ha coses que podem millorar, com en tot en aquesta vida, i evidentment el Consell haurà de fer la seva feina. Però, bueno, em preocupa sincerament que avui un dels portaveus del Partit Popular ha dit clarament que no els hi agradava, perquè el que hem de fer és augmentar l'oferta i, per tant, en el seu cas, fer més grans les butxaques dels seus amics, i crec que és una errada per la seva part, i crec que hem de seguir treballant nosaltres, el Manco, com a grup socialista, per donar resposta a la ciutadania. La ciutadania està demanant mesures valentes, i aquest pla que ve d'Europa d'habitatge és el que proposa, no? Per tant, l'únic que podem fer és treballar per millorar-ho.
18: Senyora Homs, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Plebé de Ràdio 4. Una abraçada. Bona tarda.
22: Gràcies a vosaltres. Adéu.
18: Adéu. 3 minuts i 3 quarts de 8. Crec que tots els que vivim a Catalunya, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, avui el primer que hem fet, només despertar-nos, és mirar per la finestra. Jo que dormo amb la finestra oberta, la persiana aixecada, millor dit, és veritat que hem tingut unes tempestes de llamps potents en determinats moments de la nit, tot i que semblava que la ciutat de Barcelona no havia de ploure gaire. Déu-n'hi-do la que ha caigut aquesta tarda, ara fa una estona, estava plovent a bots i barrals, també al centre de la ciutat de Barcelona. No ha plogut tant com s'esperava, però déu-n'hi-do l'aigua que ha arribat a caure. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre. Hola, Jordi. Anem a veure si podem escoltar. Sí, hola. Em diuen que sí. Ara mateix t'escoltem. Pensava que se t'ha endut l'aigua.
2: Ha portat l'aigua, no?
18: Escolta, doncs... Digues. No, jo anava, anava a comentar-te justament això, no? Que déu-n'hi-do la pluja que ha arribat a caure, malgrat no hem arribat al perill que posava d'alguna manera sobre la taula les Aller, no, avui?
2: Sí, de fet, ha plogut força. Allà on s'havia dit que plouria tant, doncs ha plogut, però ens hem quedat al voltant dels 40-50 litres, que està prou bé, que no ha fet gaire mal en aquest sentit. Allà on les pluges havien de ser moderades, localment fortes, allà és on més ha picat. Ha sigut bàsicament Berguedà, més de 50 litres, Sant Joan de les Abadeses, a la comarca del Ripollès, 81 litres. Per tant, allà és on més ha plogut. I és una aigua que es podrà doncs recuperar, perquè aquesta sí que anirà a rius i embassaments. I el que deies, el patac d'aigua que ha caigut aquesta tarda, 64 litres al Tibidabo o 75 al barri d'Horta. Per tant, doncs, pluja que ha servit, que de moment no ha fet mal aquesta. Sí que hi ha hagut alguns moments una mica més violents, potser aquesta tarda cap a la zona d'Olot, però vaja, en principi podríem dir que grans desgràcies no hi ha hagut i podem ja donar part finalitzat pràcticament ja aquest episodi de precipitacions. Ara mateix, 4 gotes al sud de la Selva, també cap a la zona del Baix Empordà, un ruixat una miqueta més important també cap a la zona de la Noguera, però vaja, al llarg de les properes 2-3 hores van marxant aquestes pluges. Demà sol, alguns núvols al Pirineu i temperatures que han baixat avui, sobretot durant la tarda, que és quan ha plogut una miqueta més. Demà les màximes una miqueta més altes, no gaire, temperatures normals. Es mantindran també una miqueta més altes de cara a divendres, estables dissabte. Atenció, pel que fa a la diada, tranquil·litat, sol, alguns núvols al Pirineu, temperatures, doncs el que toca, temperatures de finals d'estiu, per tant, molta calor no en farà. Dissabte sí que les temperatures es mantindran estables i dissabte pot haver-hi algun ruixat cap a la costa central i sud de la Costa Brava. I diumenge, altra vegada sol, i diumenge tornarà a apretar una miqueta més la temperatura.
18: Escolta'm, ja, només com una anècdota per acabar, però m'ha cridat l'atenció la davallada de les temperatures en alguns punts del país. Ho he vist de passada, i em corregeixes si m'equivoco, però crec que ha estat Girona, que ahir pràcticament estava fregant els 30 llargs, i avui estàvem com a 13 o 14 graus, és a dir, hi havia 21 graus de diferència entre ahir i avui.
2: Sí, sí, és que a veure, ahir a les comarques de Girona es va arribar a 40 graus anglès, es va arribar a 38 graus a la ciutat de Girona i avui, mentre ja hem tingut les precipitacions, les temperatures s'han situat al voltant dels 15-16 graus, per tant, són temperatures, en aquest sentit, una important davallada. De moment, això ha sigut sobretot perquè ha plogut, però, per exemple, aquesta tarda, durant l'estona de pluja forta a Barcelona, doncs hem baixat a 19 graus. Em sembla que l'última vegada que vam tenir 19 graus a Barcelona era a començaments del mes de juny.
18: Ja veus.
2: Per tant, en aquest sentit, ha refrescat, però, a veure, que ningú es pensi que la calor s'ha acabat. A veure, s'ha acabat aquesta calor tan intensa de 40, de 35 graus, demà màximes de 25 a 30 graus, que és el que toca, les més altes cap a l'interior, una mica més suaus al Pirineu i a la costa, però vaja, cada calor en passarem, però no seran coses tan importants com aquestes últimes setmanes.
18: Molt bé. Jordi, gràcies, com sempre. Una abraçada. Fins demà.
2: A vosaltres.
18: Ara passa un minut de 7:45. On les temperatures es disparen, ho dèiem en començar avui el nostre programa, clarament és a Ceuta. A aquesta hora, de fet, a 2:15, si no tinc mal entès, hi havia convocada una manifestació contra el campament d'immigrants al port. Marxem directament fins a Ceuta per conèixer com està vivint el nostre company enviat especial a aquesta ciutat, Pablo González. Què tal, Pablo? Bona tarda, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues cientos de manifestantes están paseando ya por las avenidas del puerto de Ceuta para protestar contra este campamento que se espera que atienda a unos 700 inmigrantes, un campamento que va a estar distribuido en 50 carpas que se han habilitado o que se están habilitando todavía en una zona sensible, según la autoridad portuaria. Es un terreno que está muy cerca de donde atracan los barcos y también donde están los tanques con el gasoil para el repostaje y del banco de alimentos de Ceuta que nutre a las personas más necesitadas.
18: Ya ves. Pablo, ¿cuántos días llevas ahí?
5: Llevo desde el viernes pasado.
18: ¿Cómo estás viviendo toda esta situación? ¿Qué impresión te estás llevando?
5: Pues mira, la primera impresión que os puedo comentar, sinceramente y con la mano en el corazón, es que las imágenes que podemos trasladar desde aquí son impactantes, pero impactan mucho más pasear por aquí, pasear por lo que es el barrio del Príncipe y sobre todo por la playa del Trampolín. Hay muchísima gente, compañeros, tanta que hay barrios absolutamente colapsados y por ello el hartazgo de toda esta gente que se manifiesta mañana y tarde en contra de la inseguridad que denuncia.
18: ¿Se están disparando los delitos? Porque recordemos que el ministro del Interior hablaba más de sensación de inseguridad que de inseguridad en sí, ¿no?
5: Pues es algo que me gustaría responder con cifras oficiales, pero la realidad es que, por supuesto, la ciudad autónoma está desbordada en esta materia y el gobierno no ofrece cifras concretas. Lo más que nos pueden decir es que hay un despliegue de muchísima policía, de muchísima Guardia Civil y de Ejército que en una semana que ha sido especial porque ha sido el regreso de los niños al colegio, ha habido seguridad en todos los centros, pero la realidad es que más allá de que haya delitos o no, hay niños que este martes, que ha sido la vuelta al cole, han tenido que pasar por encima de los inmigrantes que dormían en la calle. Entonces, más allá de los delitos, es la sensación constante de inseguridad y de suciedad que hay en algunas calles de los barrios periféricos de Ceuta.
18: Es curioso a veces que fácil es también relacionar pobreza con inseguridad. Es verdaderamente terrible. Pablo, enhorabuena por el trabajo. Seguimos hablando en los próximos días, si te parece. Un abrazo fuerte.
5: Muchas gracias y un abrazo.
18: Hasta luego. 11 minuts i arribem a les 8 en punt del vespre. Tot això ho explicàvem en començar el nostre programa. El govern ha publicat aquesta tarda els documents desclassificats de situació i alerta de la crisi a Ceuta. Aquest és ara mateix el cavall de batalla en el món de la política espanyola, perquè sentíem abans el ministre Álvarez i també la portaveu del Partit Popular, Esther Muñoz, un dient que no hi ha cap evidència de que efectivament el Marroc estava al darrere o de que el govern ho sabia, l'altre dient que els propis documents desclassificats evidencien que efectivament el govern espanyol tenia coneixement de que es podia produir o que es anava a produir aquesta allau de persones que van arribar al Marroc. Quina història, no, Dani?
7: Sí, realment jo crec que no hem de menysprear el que està passant a Ceuta i no hem de menysprear aquesta crisi perquè jo crec que serà la primera de moltes crisis des d'un punt de vista de moviment migratori. Ara, el detonant, jo crec que aquest informe del CNI, i en aquest sentit ja hi havia veus que ho apuntaven en aquestes últimes setmanes, el detonant és que estem davant d'una crisi algorítmica. Perquè és que va haver-hi un detonant, que va ser a través de xarxes, que el que va fer va ser que molta gent creués, encara no se sap amb quin motiu, perquè no hi havia cap motiu justificat, i sí que es va veure una passivitat per part de les autoritats marroquís. Per tant, sé que hi ha la teoria de la conspiració, no? Del triangle de les Bermudes, el triangle de la mort, no? Netanyahu, Trump i el monarca del Marroc, no? El rei del Marroc. Sí, jo crec que sí, vull dir, realment, si sumes 1 més 1, doncs 1 més 1 són 2.
18: En aquests moments les redaccions estan analitzant el contingut d'aquests informes. És interessant perquè hi ha informes que sembla que diuen una cosa i després surt una altra que sembla que diu una altra, perquè efectivament els propis informes de la Guàrdia Civil parlen d'una possible passivitat per part de la Guàrdia marroquí, però també hi ha altres informes parlant de que s'havien vist desbordats per l'allau de persones. En fi, insisteixo, tot això ho estem coneixent en aquests moments i caldrà una lectura molt més tranquil·la de la situació. Però vaja, en qualsevol cas, això no treu que el tema ja de per si porta uns quants dies i que serà per on començarem avui aquesta tertúlia del Pla B de Ràdio 4. Ara, afortunadament, ja tenim tots els micros ocupats. Fins i tot la Núria González avui ha arribat molt puntual. Hola, Núria González, què tal?
8: Muy bona manera d'empezar temporada.
18: Així comença molt bé la temporada. Estic molt impressionat. Deixa'm que et digui. Com estàs, Núria?
8: Molt bé.
18: Sí,
8: sí, aquí molt contenta d'estar aquí en aquest superestudi que ens heu posat.
18: És maco, eh?
8: Molt maco.
18: Molt maco, molt,
8: molt
18: maco.
8: Molt guapo.
18: Quina impressió t'emportes?
8: Del tema de Ceuta jo estic, bueno, al·lucinant. Em sembla sobretot per la gent. Jo pateixo molt per la gent. Jo penso, dic, ostres, el que tingui un negoci, el que tingui un bar de copes, jo que sé, qualsevol cosa, no? Pobra gent. I de veritat que jo crec que se senten bastant abandonats i a sobre al mig d'una baralla política que, bueno, que aquesta gent ha de continuar, perquè jo hi penso, no? Tu tens allà

0: tipus de religions i tal, no té una percepció d'inseguretat. Estan insegurs, perquè hi ha 10.000 persones o 15.000 persones voltant per carrer que no saps què volen fer. I no és que sigui la gent més ordenada del món, perquè tampoc tenen res a fer i tampoc tenen un sosteniment, no tenen cap mena de cosa a fer cada dia. Llavors, jo pateixo per la gent, la veritat.
1: Joan García, com estàs, Joan?
2: Molt bé. Molt bé.
1: Com ha anat l'estiu?
2: Bé, la veritat és que bé, s'ha fet una mica inclús llarg quan tens fills.
1: Sí, fins que no has pronunciat allò dels fills, ningú de l'estudi t'entenia.
2: Sí, sí,
1: ets conscient,
2: s'ha fet llarg,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Ara ho hem entès, ara ho hem entès. Per això aquesta bona cara avui, no?
2: Avui ja... està encantat amb aquest estudi meravellós.
1: Sí, sí. Diu, però vaja, si fos l'anterior també t'era igual, no? És a dir, clar.
2: Sí,
1: tu, tu com estàs veient, Joan, tot això?
2: Jo, o sigui, ara mateix crec que hi han com dues visions. Per un costat està tota la lluita política, no?, que estem veient, però jo veig a Ceuta i al seu poble, com la gent de Ceuta, com un ostatge ara mateix, un ostatge polític. Realment a ningú li importa Ceuta, perquè pràcticament ningú sabia com es deia el president de Ceuta, fins fa, per ser una persona molt raonable, que crec que s'hauria d'escoltar més, però ni tan sols el seu partit li donaven cap tipus de moment d'explicar. Avui estava parlant amb gent que ha visitat Ceuta, amb alguns eurodiputats que coneixo, que van visitar Ceuta fa uns anys, i hi ha una sèrie de projectes que han estat parats, de control fronterer, etc., que estaven oberts des del 2012 i que mai s'han portat a terme ni per part d'aquest govern ni per part dels governs anteriors. I és evident que algú ha utilitzat Ceuta, com podria haver sigut Melilla, per uns objectius polítics, en aquest cas geoestratègics, i ha sigut el Marroc, i bueno, després el tema conspiratiu. És que jo no crec que sigui una conspiració, és que és molt evident, no? En política, a vegades, quan sumes un més un, doncs acostuma a ser dos, no? Per tant, a mi, doncs això, ostatge polític, i crec que hi ha molt a parlar, no?, des de molts punts de vista.
1: Hi ha molt a parlar, és evident que aquest tema el continuarem després, de les notícies de les 8, perquè ja tinc una paraula demanada i encara no hi he acabat de saludar a tothom. Anem a pams. Adrià Mercader, com estàs, Adrià?
3: Bé, a mi se m'ha fet llarg l'estiu sense nens per la calor, eh?
1: Per la calor, eh? Em deies tu que has dormit a Girona aquesta nit?
3: Aquesta nit he dormit a Girona, sí. Per feina he dormit al centre de Girona. I puc donar fe del contrast tèrmic de quan me'n vaig anar a dormir i de quan m'he aixecat aquest matí, m'he llevat i he sortit al carrer, que he dit, estic a la mateixa ciutat o aquesta nit...
1: Tinc fills, no? O sigui, tot ha canviat tant, no?
3: Dormint m'he teletransportat i no m'he enterat, però sí, ha sigut el contrast tèrmic. O sigui, d'anar a dormir amb sensació d'aixafogor, allò de l'habitació està amb sensació d'aixafogor, aquest matí obrir la finestra i dic, quin fred!
1: Oh, que bé, quin gust, eh? I després ja ens queixarem del fred, no?
3: Sí,
1: i pensarem a veure quan arriba la calor.
3: Sí.
1: Amb una primera aproximació, us demano que no siguin massa llargues, perquè després de les 8 podrem, lògicament, seguir parlant al respecte. Tu com estàs seguint tot això, Adrià?
3: A veure, jo puc entendre el que deia abans el Dani, no?, que sempre hi ha països externs que tinguin interessos en desestabilitzar altres països, però aquí el que passa... en el cas d'Espanya i en el cas d'Europa en molts països, és que el principal responsable de controlar una frontera ha de ser el país que té aquella frontera, que es diu Espanya. Aquí, com ja fa molts anys que s'aplica la política d'hipocresia, que la política d'hipocresia és que si s'acosta o si hi ha un cert conflicte amb gent que vol entrar de forma il·legal al país, no volem veure imatges de que se'ls apallissa o que es disparen pilotes de goma. No, tot això no es vol veure, perquè cada vegada que es veu es munta un civil en el Congrés, llavors fem la hipocresia de subcontractar la policia del Marroc, que els estobin ells, que els dispersin ells, i així, escolta, nosaltres, la nostra frontera, mirem quatre policies, allà tots ben vestits, tidets, tots ben educadets, i escolti, nosaltres amb això ja controlem la frontera. Clar, quan tu subcontractes a l'altre costat que et controlis la frontera, si ve un tercer i diu, escolta, anem a fer uns negocis, però la frontera aquella no la controlis tant a partir d'ara. Clar, doncs tu quedes desemparat. I al final és el que ha passat des del meu punt de vista, aquí.
1: Segurament el desempar no només fa referència al que dius tu, sinó també, i ahir l'assumpte Escarp ho deia, no?, el que ha estat el recolzament d'Europa fins ara mateix. Perquè, vaja, avui la Comissió Europea ha parlat al respecte, ha dit que desbloquejarà, crec que són 115, ho estic dient de memòria, 115 milions d'euros per ajudar a la gent de Ceuta, i que Frontex... intervindrà amb el tema de la frontera, perquè aquesta no és només la frontera d'Espanya, és la frontera d'Europa. Ho dic perquè no és una dada que puguem oblidar. Imma Bajo, com estàs, Imma?
4: Molt bé.
1: Com ha anat l'estiu?
4: Aquí, estupendament.

0: Estupendament amb vosaltres. Estiu bé, però amb molta calor. Sí. He estat aquí a Barcelona i ha sigut
1: horrorós,
0: absolutament insuportable.
1: Ja m'hi imagino.
0: Però bé.
1: Molt bé. Ha arribat setembre.
0: Aquí.
1: I en setembre hem de parlar d'aquesta situació a Ceuta, que és tremenda. Com l'estàs vivint tu, Imma?
0: Aviam, jo no estic d'acord amb l'Adrià, perquè aquesta... O sigui, primer, Ceuta no és solament una frontera, és una ciutat. Però, bueno, com a frontera, no solament és la frontera amb Espanya, és la frontera amb Europa. Llavors, si Europa s'hagués comportat o Espanya hagués tingut el recolzament que va tenir amb altres processos migratoris, Itàlia i Grècia, una altra història. Estaríem parlant d'una altra història. Per tant, no estic en absolut d'acord. No és solament la nostra responsabilitat. És una responsabilitat d'Espanya, perquè estem a primera línia, però d'Europa, bàsicament. I si no, què passa? Mira la solidaritat que hem tingut nosaltres com a país, tant amb Itàlia com a Grècia. En canvi, a nosaltres ens han deixat absolutament sols. Que no s'han fet les coses bé del tot, estic totalment d'acord. Però després m'agradaria parlar del tema de la seguretat o la inseguretat. Aquí hi ha una ocupació de l'espai públic, perquè hi ha arribat molta gent en una ciutat que és molt petita. Llavors, fer una relació directa d'ocupació de l'espai públic perquè no tenen altre lloc on anar-hi amb el tema de seguretat, no hi estic d'acord. Hem de parlar d'aquest tema.
1: Home, mira, diré una cosa que he explicat aquesta tarda a la redacció i anirem a les notícies. Després, Núria, et dono la primera la paraula quan tornem. Déu-n'hi-do l'ús que s'està fent mediàticament d'aquesta cosa. Jo no dic, no dic que no hi hagi inseguretat. No és això el que estic dient. Dic com s'estan aprofitant determinats discursos aquest matí.
0: Totalment.
1: Aquest matí, el Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ex jefe mío, Vull dir que, a més a més, una persona a mi em sorprèn aquest tipus de tracte. Ha fet una connexió amb una senyora que tot el que ha dit és que ara tancava la porta, però no perquè li hagués passat res, sinó perquè efectivament passava molta gent pel carrer i tenia por. Vull dir, perquè no és que ella hagi viscut la inseguretat, sense negar que possiblement hi hagi altres episodis que sigui així, però que el fet de tancar la porta ja era l'evidència. En fi, crec que s'està fent un ús una mica estrany de tot plegat. Les 8 i 1 minuts. Marxem fins a la redacció d'informatius d'aquesta casa, on es troba la Laura Monell. Com estàs, Laura? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
1: No deixem el tema de Ceuta, però ens fixem en un altre aspecte, i molt interessant, d'altra banda.
2: Ens fixem en l'àmbit judicial, perquè el govern espanyol podrà personar-se com a acusació particular en la investigació sobre l'entrada descontrolada de migrants a Ceuta de finals de juliol. Així ho ha acceptat la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, encarregada de la causa. Pau Alemany, bona tarda.
3: Bona tarda. De la magistrada Parlon ha avalat la participació de l'advocacia de l'Estat en considerar que hi ha indicis que aquests fets podrien haver afectat la sobirania nacional, la integritat del territorial i la seguretat de l'Estat. Més enllà del govern central, a la causa també estan personats l'executiu de la ciutat autònoma, el PP i Vox i el grup ultracatòlic Azteoir. Amb la intenció d'esclarir responsabilitats, el govern central ha publicat aquesta tarda una quarantena de documents relacionats amb l'entrada descontrolada. Un dels informes del Centre Nacional d'Intel·ligència del 29 de juliol ja advertia que a xarxes s'estava incitant els migrants a creuar la frontera. També un de la Guàrdia Civil posa el focus en la passivitat de la gendarmeria marroquina. Les reaccions no s'han fet esperar. Escoltem el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz.
4: No me consta que hubiera ningún informe que pudiera prever la magnitud de lo que ocurrió el día 30 de julio.
5: Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y, por supuesto, de los fallecidos.
3: Ambdós han evidenciat que la crisi de Ceuta continuarà sent motiu de conflicte entre el govern i l'oposició.
2: Gràcies, Pau. Encara de tribunals, el jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic pels dos menors detinguts ahir per la mort violenta d'un veí de Manresa. El magistrat ha ponderat els indicis sobre la participació als fets i les particulars circumstàncies per acordar aquestes mesures de control. La Fiscalia havia demanat per tots dos menors la mesura cautelar d'internament en règim tancat, igual que els altres dos detinguts hores després dels fets. De fet, els dos primers menors detinguts la setmana passada estan complint la mesura d'internament en règim tancat un amb tractament terapèutic. I continuem pendents del temporal de pluja d'aquest dimecres a Catalunya. Els bombers han atès 91 avisos relacionats amb aquest episodi de temporal des de la mitjanit i fins a les 7 de la tarda. La regió d'emergències de Girona és la que n'ha generat més. A banda, el telèfon d'emergències 112 ha gestionat també fins a les 7 de la tarda gairebé 400 comunicacions que han generat 328 incidents relacionats amb les pluges intenses. De cara a les properes hores, aquest vespre continua la previsió de pluges intenses, 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a tot Catalunya, principalment a la Catalunya central i al Ripollès. I aquesta tarda la majoria de xàfecs s'han situat al litoral i prelitoral central. Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat i demana extremar les precaucions. Precisament en aquest context, una dona ha mort ofegada avui al migdia pels aiguats d'aquesta tarda a Felanitx, a Mallorca, en ser arrossegada per l'aigua. L'Ajuntament del municipi ha suspès les festes de Cas Concus arran de l'episodi de pluges. L'equip de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Manacor està investigant els fets. I abans d'acabar, Toni, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. En marxa des de 3:15 el partit entre el Barça i el Feyenoord en la primera jornada de fase de Lliga de la Champions League al Camp Nou. Els blaugranes busquen els 3 primers punts a Europa. Ara mateix, minut 59 de partit, s'imposa el Barça per 3-1.
1: Ah, molt bé, no? Tu ens ho vas dient, això, Laura.
2: I tant.
1: Molt bé. Gràcies, Laura. Fins després. 8 i 5 minuts. Aquí estem. Això és Ràdio 4. Això és el Pla B. Va guanyar el Barça, la qual cosa és una bona notícia. I tenim bones notícies, també, pel que fa al temps. Marxem fins a la EMET per posar-nos al dia. Una informació de Noelia García. Bona tarda, Noelia.
6: Bona tarda. Demà a Catalunya pujaran lleugerament les temperatures màximes, especialment al Pirineu. Els termòmetres marcaran 27 graus a Barcelona, 28 a Tarragona i 29 graus a Girona i a Lleida. Durant el dia predominarà el sol i el cel clar o poc ennublat, però de matinada no es descarten ruixats i tempestes al litoral central. Baixen notablement les temperatures mínimes i serà una nit més freda. 14 graus a Girona i a Lleida, 16 a Tarragona i 19 graus a Barcelona. Durant el matí bufarà vent moderat a zones de Tarragona i a l'Empordà amb possibles ventades fortes. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Noelia. I ara el trànsit. Des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, ja circulació pràcticament ja fluïda, si més no pel que fa volum de circulació, ha minvat molt aquesta darrera hora, i el cert és que ara mateix ja no hi ha punts amb cues o amb retencions destacables, que era un punt d'intensitat en el cas de l'autopista AP7, a la zona de Sant Sadurní, on hi queda un vehicle laboral després d'un accident d'aquesta tarda. Però vaja, de moment, com dèiem, no passa d'aquí. És tot. Bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Bona tarda, senyores i senyors, les 8 i 6 minuts.
8: El Pla B, amb Toni Marín.
1: I amb el periodista i consultor en comunicació Dani Guillem, amb Adrià Mercader, executiu en venda, Joan García, diputat de Ciutadans, Imma Bajo, secretària de Polítiques Feministes del PSC a Barcelona, i l'advocat especialista en drets humans Núria González. La Núria González, que justament ha demanat la paraula abans d'arribar a les notícies, i vostès s'acaben d'incorporar. Ara fa una estona estàvem a Ceuta i estàvem valorant, efectivament, d'entrada també el contingut d'aquests informes que anem coneixent segons els mitjans els estan analitzant ara mateix. Núria, sí.
9: Sí, bueno, per una experiència personal, la importància que té no només que Espanya controli la frontera, sinó el Marroc. Jo vaig tenir un tema important amb l'entrada de 12.000 persones al 2021. Uh-huh. Vosaltres sabeu que ja va haver un procés judicial que es va acabar inhabilitant a la vicepresidenta de Ceuta i a la delegada del govern. Aquest procés el va portar jo.
1: Ja veus.
9: Per això soc advocat de drets humans, perquè va ser una de les poques sentències, ho han fet des de l'associació, que va invocar al tribunal directament l'aplicació del conveni dels drets dels nens. Per això ara no expulsen a cap nen, per aquesta sentència que van fer. Perquè primer es va fer una contenciosa, que va dir que no es podia fer per el tema contenciós, però nosaltres vam fer una penal. No anàvem, i vull aclarir-ho, no anàvem a buscar a la delegada del govern ni a la vicepresidenta. Anàvem a que s'apliqués la llei, perquè es van agafar en aquell moment 55 nens, es van ficar en una furgoneta, i ara vinc perquè la importància del Marroc, esperant que el Marroc complís, i el Marroc no va complir. Però nosaltres no vam complir perquè ens vam enrafiar del Marroc. Yeah. I això és el que ara no s'està fent. I això és el que està passant, perquè el Marroc diu que ens tornin els nostres nens, però les nostres lleis, perquè per això som un país garant en drets humans, i per això som la Unió Europea i no som qualsevol mierda, però que ho digui així, exigeix que l'altre país compleixi. I si no compleix, no podem tornar a fotre 55 nens en una furgoneta i deixar-los a la frontera, que és el que va passar l'altra vegada. Que l'altra vegada també ens ha de dir que és una sentència, o sigui, que jo em sap greu haver inhabilitat de dues persones, 9 anys, que és molt greu. Però estic orgullosa d'aquesta sentència perquè aplica directament legislació de drets humans pura i dura, internacional. Però i crec que ho hem de posar en valor, no és una manera de dir, bueno, però és que tot ha de tornar. El que passa és que aquí el Marroc no compleix. I és impossible que Espanya compleixi si el Marroc no compleix. Però clar, tampoc no pots dir que Marroc és un aliado fiable quan Marroc no està complint. Hem de posar-li sancions al Marroc. S'han d'utilitzar les polítiques econòmiques, sancionadores, el que sigui. S'ha de plantar cara al Marroc. El Marroc fot el que vol. I nosaltres no fem res. Llavors, no es tracta de nosaltres incomplir la llei perquè el Marroc no compleix. El Marroc és un país que llença la seva gent al mar. Li és igual que s'ofeguin 200 nens, com si s'ofeguen 50. El rei del Marroc li importa un ou. Li és igual. Nosaltres no ens podem rebaixar sent com el Marroc. Però hem d'exigir, i la Unió Europea ha d'exigir, que el Marroc compleixi les lleis. I hi ha una cosa que és molt important, i jo ho tinc molt clar perquè amb el tema de la Betty Lachgar, que és la nostra companya, que està encarcelada al Marroc per una samarreta que posava la és lesbiana i està ja porta un any i pico i es morirà ja, que diu que la Unió Europea només pot comerciar, tothom que signa un conveni de comerç amb la Unió Europea ha de complir la Carta de Drets Humans de la Unió Europea. Evidentment que el Marroc no la compleix. Doncs apliquem aquestes coses. Si l'únic que li fa mal al Marroc és erosionar la seva mala imatge i erosionar la seva economia, això és el que ha de fer el govern d'Espanya i no l'està fent. La raó per la que no lo haga, no lo sé. Però això és el que s'ha de fer. Nosaltres no hem de canviar. Hem de canviar la llei? Pues igual no hem de canviar la llei. El que hem de fer és posar a la frontera tots els majors d'edat. Perquè dicen, no tenen on anar. Sí, se pueden ir a su país, perdón que lo diga, sí. Sí, se'n poden anar. Però els petits, més igual si tenen 5, 7 o 17 i mig, la nostra llei és garantista, la nostra llei està ben feta. El que no està ben fet són les relacions amb el Marroc.
1: Dani Guillem, sí.
10: És que jo crec que només puc millorar la intervenció de la Núria dient que jo afegiria que també el govern d'Espanya hauria de poder imposar sancions a aquelles comunitats autònomes que estan utilitzant políticament el bloqueig d'aquests menors a dins de Ceuta perquè ells mateixos no volen complir amb la llei que haurien d'estar acollint a part d'aquests menors.
9: No, Dani, no es poden moure d'allà en 3 mesos. En 3 mesos els nens no es poden moure d'allà, perquè tens 3 mesos... És que aquest és el problema, perquè el paper del Marroc és tan
10: igual,
9: important.
10: És igual, però la negativa ja pròpia de dir jo no penso acollir a cap menor...
9: Perquè saben que l'ens han d'agafar. Però tu, en 3 mesos, el que diu la llei és que tu tens 3 mesos per filiar aquests nens. I enviar al Marroc i dir... Al Marroc, dic al Marroc, no als altres països, al Marroc i dir... Escolta, fulanito de copas, su madre, su padre, no sé què. I el Marroc té un mes per contestar i emportar-se'ls. No ho fa i no ho farà. Perquè, de fet, no s'estan portant ni els seus morts. Però jo el que dic és que la clau del tema és que l'estat espanyol, Espanya i la Unió Europea ha d'apretar-li les tuerques al Marroc. I no s'ho fan, perquè és un aliat, com deia ell, pues molt còmode. Hunden pateras, apalizan inmigrantes, i no viene bien. És solo el Erdogan d'esta parte del mar del Mediterráneo.
1: Déu-n'hi-do, Joan, sí, digues.
11: Bé, sí, és que al final, per això deia que hi ha diferents punts de vista. Un és aquest, el legal, i òbviament el geoestratègic, no?, que hem parlat abans, i a mi m'agrada molt centrar-me en la gent que viu a Ceuta, que moltes vegades ens oblidem d'aquesta gent. Abans parlàveu d'aquesta dona, doncs, que una dona que surt a la televisió i que no vol obrir la porta, que la tanca perquè té por... O sigui, aquesta sensació d'una mica d'inseguretat que poden tenir o que pot tenir la gent de Ceuta. Jo és que convido a tothom a veure o a intentar imaginar això, o sigui, 80.000 persones a Ceuta, ara mateix hi ha 10.000 persones aproximadament, que segurament hi haurà més, però és que van arribar a entrar 40, 50.000, no? Què passa amb això? Imaginem a Barcelona 100.000 persones que de cop estan vagant per la ciutat. O més, proporcionalment serien més. Clar, o sigui, és molt fàcil dir moltes vegades, és que aquesta gent doncs, té una sensació, però és que aquesta sensació és real. I sobretot la sensació de trencament de la seva, del seu status quo, del seu dia a dia, de la seva pertinença o sensació de pertinença a una altra a un altre àmbit, no? I també aquí jo també el que es parlava abans, no? Ja aquesta hipocresia que tenim moltes vegades, que aquest costat de la frontera som d'una manera i som tan bons que quan acollim dos o tres persones doncs no passa res, la policia doncs inclús salva a immigrants que estan al mar, etc. Quan han entrat 80 o 30.000 o 40.000, això no és possible. És evident que hem de pensar en els ciutadans de Ceuta i és evident que hem de complir amb els nostres compromisos, no?, de control de la frontera. Per cert, Frontex, perquè arribi Frontex allà, ho ha de demanar el govern d'Espanya. O sigui, no arriba... no és Europa la culpable d'això. El govern d'Espanya ho ha de demanar i no ho ha demanat. Com no ha fet totes les inversions que he dit abans que havia de fer i d'haver fet i que han portat això. No?
1: Això ho ha reconegut avui Pedro Sánchez a l'entrevista de Televisió Espanyola. Sí, Adrià. Sí.
12: No, a veure, jo sempre em faig la mateixa pregunta des de que fa dos anys que vinc aquí. Quin és el límit? On està la línia? Perquè tots són persones. Quanta gent ha de poder entrar aquí? 100.000? 500.000? 4 milions? 70 milions? On està el límit? I sempre em guardo d'una notícia de quan governava Esquerra Republicana, que diu: Salut contactó con los principales hospitales peruanos para frenar la llegada de niños con cáncer a Barcelona. Quan governava Esquerra Republicana, la consellera va contactar amb Perú i els va dir: deixeu d'enviar nens amb càncer. Jo no sé si la consellera d'Esquerra Republicana és una mala persona. Jo crec que no. Jo crec que simplement és algú que sap que el sistema té uns límits. I aquí jo crec que molta gent s'està començant a preguntar on estan els límits d'aquest sistema. Perquè venim d'un any que tenim vagues de professors, vagues de metges, transports públics que no funcionen... Però, és a dir, el sistema està al llindar del col·lapse. Tenim 8 milions de persones a Catalunya i ens diuen els socialistes que volen ser 10 milions, però el país no funciona per enlloc amb 8 i en volen ser 10. Llavors, la pregunta que jo crec que molta gent es fa legítimament és dir... Bueno, escolta, tots són persones i jo sóc el primer que no tinc cap problema de ser solidari, però on està el meu límit? O com a societat, perquè si només som solidaris nosaltres i tothom que va arribar aquí, el senyor Pedro Sánchez va dient sí, és que nosaltres, el nostre model és que vingui més immigració i més immigració i més immigració. Escolti'm, però on està el límit tot això?
1: Estem parlant d'això ara, en aquests moments? El tema de Ceuta té a veure exactament amb això? No ho sé, eh?
12: Home, jo crec que sí, perquè hi ha un efecte crida evident de les polítiques del senyor Pedro Sánchez a que la gent vulgui entrar per la frontera de Ceuta. Jo crec, és la meva opinió, eh? És a dir, la Meloni fa una política i uns discursos totalment oposats...
1: Però fixa't que l'aportació, dic, perquè aquests dies, afortunadament, hem tingut accés a moltes dades. I la quantitat de persones immigrants no legals que ha portat Itàlia a la Unió Europea en els últims anys, crec que quadriplica la xifra de persones que ha portat a Espanya. Ho dic perquè una cosa són els discursos i l'altra cosa són les realitats. Sí, Núria.
9: Jo no crec que el de Ceuta tingui res a veure amb la immigració. La verdad.
1: Jo tampoc, sincerament.
9: Jo crec que és un tema geopolític que el Marroc, igual que s'ha quedat al Sàhara, es vol quedar a Ceuta i Melilla. I luego Canàries i se le pone. Jo crec que és una maniobra del govern de Marroc llançant la seva gent i a veure si la gent se harta de Ceuta i se larga.
10: Amb la connivencia de Donald Trump, que últimament està molt ocupat amb el que està passant a Ceuta i fa declaracions dia sí, dia també.
9: No, sí, però... jo ahir també vaig veure que van alertar els serveis d'intel·ligència americans, als espanyols, o sigui, jo, amb això, els actors que tenim clars són Mohamed VI i Pedro Sánchez, ¿vale? I la Unió Europea. Estos són els actors que tenim certos. Però jo crec, tenint raó que tota la política de la regulació massiva és un efecte crida gegant, crec que el tema de Ceuta no té res a veure. Però, per exemple, i enganxant amb el que has dit tu, així com es van posar milers de persones a treballar en la regularització massiva, inclús es van donar permisos a les ONGs per tramitar expedients de regulació, això no s'està fent per tramitar expedients d'expulsió a Ceuta, que és el que s'hauria d'estar fent si fos un tema d'immigració, i no s'està fent. Això és una altra, jo crec que això és una altra cosa.
12: Però més enllà d'això, el càrrec econòmic de tot això recau sobre nosaltres.
9: Evidentment.
12: Per tant...
9: Per això deia que sobre que els que tenen els negocis tancats allà també han de pagar.
1: El que passa és que ja pots posar el govern a qui vulguis, que si es produeix una arribada d'aquestes característiques se la menjarà de la mateixa manera. El Joan havia demanat la paraula, imagino que l'Aima també vol dir alguna cosa.
11: Sí, jo molt ràpid, o sigui, perquè ja s'ha dit bona part del que volia dir, però té a veure amb la immigració, perquè la immigració és l'excusa, no?, per aquest moviment geoestratègic del Marroc. Simplement és un avís del Marroc a Espanya o a Pedro Sánchez o a qui sigui, és igual. Jo no sé si amb un altre govern això passaria o no passaria. Però és evident, al mateix temps, que aquest debat s'ha de tenir, que bona part de l'esquerra tradicional, i a Catalunya jo ho he viscut, ho he vist, doncs ha obviat sempre aquest debat, no passa res, podem venir i poden venir aquí, i són benvinguts tots els que vulguin venir a viure a Catalunya, perquè són catalans també, perquè estan treballant aquí. O sigui, tot això, aquest discurs bonista l'hem tingut a Catalunya, i ara és evident que hem de tenir un discurs seriós, perquè això, i això és important, a qui ha aprofitat és a Vox, bueno, i a l'extrema dreta catalana, però sobretot a Vox. Per què? Perquè la seva demagogia, el seu populisme, que per molt serà, doncs, indecent, inclús i impossible o increïble, s'ha vist fet realitat en una imatge, en una sola imatge. Ara un senyor de Vox pot dir, no, ens estan envaint. Ho ha passat a Ceuta. O sigui, jo crec que aquesta és l'altra lectura que jo veig, la falta de resposta per part de bona part dels partits polítics i com l'extrema dreta l'aprofita. I això ho hem parlat moltes vegades aquí, durant molt de temps. S'estava aprofitant, però ara ha sigut el clímax. Per mi és el clímax reivindicatiu o d'una mica d'acreditar que el discurs de l'extrema dreta té una imatge. És que una imatge és molt potent, no? I això és el greu.
1: Imma, sí.
0: Bueno, jo estic totalment d'acord amb la Núria. Si fos un tema migratori, no haurien tornat el dia següent, al cap de 24 hores, el 70 o el 80, no sé exactament quanta gent va tornar, no haurien tornat. I volia dir una cosa. Mira, la ciutat de Barcelona està plena d'obres. Jo, com he estat a Barcelona, i passejat molt per Barcelona. Mires totes les obres? Qui està treballant a les obres? Truques per fer una reforma a casa teva? Qui ve a fer la reforma? De la branca que sigui. Sigui electricitat, sigui carpinteria, sigui paleteria. Revises qui fa tota la neteja viària? Quin percentatge de gent treballant, que són d'aquí, poquíssima. Mm-hmm. Per tant, i tant que clar que necessitem a la gent de fora, perquè estan fent feines com nosaltres a l'època que els nostres pares i els nostres avis anaven a Alemanya i anaven a Sud.
11: Però no eren il·legals, no eren il·legals a Alemanya quan anaven amb un permís de treball.
0: I la gent que està treballant aquí?
11: Tampoc. És que jo no parlo dels... Jo, bueno, de fet, no he parlat jo, però bueno, jo no parlo dels il·legals.
0: L'última regularització precisament va ser per regularitzar
11: les
0: condicions de persones que portaven molt de temps aquí, que estaven treballant.
11: És evident que necessitem la immigració.
0: I jo també volia posar un exemple, encara que sigui un exemple molt familiar, molt particular. Crec que hem de començar a humanitzar tots els discursos. Mira, nosaltres i la meva família, una família numerosa, vam venir a Barcelona a finals dels 60, començament dels 70. Però érem 9-8 germans. Llavors, els meus pares van llogar un pis en un poble del Baix Llobregat, però vivíem de viure en un poble molt petit. Estaven acostumats a sortir a la porta oberta, sortir al carrer, fins que ens vam donar compte de la problemàtica que havien generat a l'edifici. Resulta que la resta de veïns de l'edifici no ens volíem, perquè eren molts, havien fet un judici de valor. Nosaltres ens cagàvem a l'escalera, trencàvem el pomo de la porta, o sigui, fèiem que no era veritat. Van tenir... Què tenien? Por de nosaltres? Por a que brutessin mal l'edifici? Pues no ho sé.
1: Deixa'm afegir una cosa aquí. Que, a més, si hi ha algú que m'escolta habitualment, deu estar de mi quan explico aquest, però no perdo mai l'oportunitat. Una vegada llegint un article del Paco Candel, el gran Paco Candel, no? Que a més era íntim amic de Jordi Pujol, no? Perquè a més es portaven molt bé els dos. Va escriure un article meravellós que es deia La delincuencia habla en castellano. I s'hi referia exactament a això que estàs dient tu, no? El que quan es van produir els grans moviments migratoris del sud d'Espanya cap a Catalunya,
0: aquí,
1: Extremadura, Andalusia, Múrcia, això mateix que ara diem dels immigrants i la delinqüència i el no sé què, ho dèiem exactament igual d'aquelles persones, no? D'aquelles persones. Sí, volies dir, Joan.
11: Sí, jo estic d'acord completament. O sigui, jo crec que quan un analitza doncs la piràmide demogràfica espanyola, a més, jo sempre he pensat aquí, que necessitem a la immigració, perquè sense la immigració no podríem econòmicament doncs avançar aquest país. Això és evident. És que aquest problema del que estem parlant és que no hi ha un debat sobre immigració. És que ja n'ha d'haver límits. I el límit
10: sí que hi ha un debat sobre immigració.
11: Bueno, hi ha un debat, però no hi ha un debat de part de la... No hi ha un debat seriós, perquè l'extrema dreta fa populisme...
10: Però això sí que s'està intentant utilitzar per part de l'ultradreta.
11: Sí, però no és seriós.
10: Tot el tema de Ceuta...
1: En realitat Dani, deixa que acabi, ho dic, perquè jo tinc la sensació que esteu dient el mateix.
11: Sí.
1: Tinc la sensació que esteu dient el mateix.
11: Jo crec que no hi ha un debat seriós. O sigui, l'extrema dreta l'utilitza, i l'extrema esquerra, la dreta l'utilitza i l'esquerra doncs l'obvia completament, no? I això és cert. Però la immigració és necessària a Catalunya? A Espanya? Sí. La immigració, evidentment, i aporta moltíssim al futur del nostre país, de la nostra ciutat? Sí. Als anys 60, la immigració espanyola aportava a Alemanya i tal? Sí. Evidentment, amb això, jo crec que qui ho negui, que hi ha gent que ho nega, doncs no té cap sentit. Ara, hi ha un límit de recepció d'immigració? Evidentment que sí. Qualsevol país ho ha fet. Alemanya ho feia als 60, França també, i Espanya doncs ho hauria de fer. Hi ha polítiques serioses sobre això? Jo crec que no. Simplement, jo crec que no. I jo he sigut aquí sempre un gran defensor de la importància de la immigració, i no parlem dels anys de la immigració, de la emigració interna, perquè era interna també. És molt diferent una emigració interna que una immigració internacional. No?
1: És molt diferent ara. És molt diferent ara, Joan, però quan es va produir en aquell moment, la gent no estava acostumada d'entrada a sentir parlar en castellà.
11: No,
1: ho veien, i no són poques les persones que ho veien com una immigració externa.
11: Bueno,
1: perquè hi ha molta gent independentista catalana que es sentia envaïda pels murcians.
11: A mi no m'ho direu, a mi m'han dit colon, o sigui, perquè jo he estat... quan era diputat, fa 4 anys, simplement per defensar doncs, que es pugui parlar castellà al Parlament de Catalunya. O sigui, a mi no m'heu d'explicar això. És evident, i els meus pares són de fora. Per tant, amb això, evidentment, ningú em donarà cap tipus de lliçó, no? Però jo crec que sí, que s'ha de tenir un límit seriós i un debat seriós sobre això.
1: Jo l'única cosa que et volia dir és que la percepció des d'avui és diferent a la percepció de quan es van produir aquelles moviments. Núria, sí.
9: Sí, diverses coses. El tema d'això no és lo mismo ni parecido, vamos. No és lo mismo ni parecido. Perquè nosaltres, o sea, la gent que va venir d'Andalusia, pues podia venir d'Andalusia, però tenia la mateixa cultura. Quiero decir, no veníem amb una cultura que, per exemple, les dones eren poc menys una merda. Por ejemplo. Perquè estem davant d'una situació en la que... No te lo permito,
1: pero vamos.
9: De ninguna manera, ningún andaluz le ha puesto a su mujer un pañuelo.
1: Pero un moment,
9: yo no conozco ninguna andaluza que se haya tenido que poner un pañuelo en la cabeza para poder salir a la calle porque se lo haya dicho su padre. ¿Eh? O porque si no la echen de la familia. No te lo permito ni de coña. Entonces, eso empezando por ahí. Y luego, no es posible que con los datos en la mano de la Fiscalía de Ceuta y de los compañeros de Ceuta del turno de oficio, que te están diciendo que les ha subido la delincuencia un 500%, digas que la gente que tiene la sensación de inseguridad, como dice el ministro, es que es de ultraderecha. No, es que han subido los delitos un 500%. Por lo tanto, no se puede tampoco, o sea, no se puede meter todo en el mismo saco para que nadie nos llame racistas. No es un tema de racismo. Las 10.000 personas que hay acampadas en la playa del trampolín, no sé si son negros, amarillos, verdes o azules. Lo que están es ocupando un espacio público sin saber muy bien por qué. Bueno, ¿por qué lo sé? Porque el ejército español, que es el que tenía que hacerse cargo de esto, no los ha llevado a su frontera porque son ilegales. Los mayores... Que yo digo que quitados los mayores de en medio, el problema sería mucho más pequeño en Ceuta. Porque no es lo mismo tener 15.000 personas dando vuelta que 2.500 críos. Pero eso no se quiere hacer.
1: Dani, sí.
10: Sí que és una crisi d'immigració, i a mi no m'agrada aquesta expressió de crisi d'immigració, partint de la base de que és una crisi de manual. Perquè està passant amb Ceuta, i l'extrema dreta està fent el mateix amb Ceuta que va fer l'any passat amb Torre Pacheco. Exactament el mateix. I estem tots mossegant la pastanaga. I corrent darrere de la punyetera pastanaga. És exactament això. Simplement, vull dir, entren X milers de menors que entren de Marroc per una crida algorítmica a través de xarxes socials que el dia següent, el 70-80%, ja tornen, i això s'acaba convertint en una crisi perquè tenim 1.000 moros descontrolats aquí a Ceuta que volen creuar la península i que tots són perillosos. Ai, papa por. Ojo, moros descontrolats. És que no fotem. És el mateix que va passar a Torre Pacheco. És exactament el mateix. Per tant, sí, és una crisi de manual i no podem negar-ho. Pum, punto pelota, ja està. És que és això.
1: Adrià, sí.
12: Bueno, diverses consideracions. El tema de la immigració que va venir del rest d'Espanya també, i no em vull fotre aquest text, però hem de posar en context les coses. I teniu raó en què eren vistos com a estrangers. Però pensem que estem en un moment, en una dictadura, en què el castellà està imposat a Catalunya.
1: Sí, pel que fos.
12: Està imposat a Catalunya, i quan tu t'arriba algú d'aquests que parlen castellà, també molta gent ho percebia com...
1: Estic totalment d'acord.
12: Va, llavors, sí, sí. A vegades el context amb què passen les
1: o
12: coses...
1: O per això deia que el context era un altre.
12: És important. Amb el tema abans que parlàvem d'humanitzar, clar, el tema, jo entenc que el govern...
0: El discurs.
12: Sí, no, però jo entenc que el govern socialista...
1: Deixem que acabi després.
12: És el més deshumanitzador que hi ha hagut, perquè té l'oportunitat de que la gent pugui venir aquí sense permís de treball, sense visat, podria canviar totes les lleis, que la gent pugui venir aquí, escolti, sense visat, sense permís de treball, aixequem, obrim les fronteres, perquè som el govern més humanitzador de la història i que aquí arribi tothom. I tothom sap que això no pot passar. Perquè les coses... No, bueno, però és que quan donem judici de valors de dir és que tots són persones, la pregunta és si hi ha tanta gent que ho està passant malament i tots són persones, per què segueix havent-hi unes lleis que impedeixen que totes aquestes persones que ho passen malament i que són persones no puguin venir aquí? Perquè hi segueixen sent aquestes lleis. Perquè tots sabem que la realitat no permet que aquí arribi no sé quants milions de persones. Va, per tant, el que no val amb això és fer trampa i dir, escolti, algú que vol limitar la immigració o algú que vol un determinat model migratori, vostè està deshumanitzat. No, escolti'm, jo no estic deshumanitzat. Jo vull un determinat model migratori. I ja per acabar, perquè no vull extendre més, hem d'entendre que les cultures diferents també vol dir que les sancions de molts d'aquests països i les lleis d'aquests països són diferents. No és el mateix cometre un delicte al Marroc i entrar a una presó al Marroc que cometre un delicte a Espanya i entrar a una presó a Espanya. Un delinqüent que ve del Marroc perquè no tenim cap control fronterer, perquè amb tota aquesta gent que ha entrat poden haver entrat delinqüents i n'han entrat, és evident, jo no dic que la majoria ho siguin, però n'han entrat, és evident. Si comet un delicte a Espanya i va a una presó espanyola, comparat amb la presó del Marroc, què està? Està bé o està malament? Pues, el resultat és que tenim gent, que no tota, però gent que ve d'altres països, que reincideix 85 vegades en un delicte. Perquè diu, hòstia, al meu país, quan cometia un delicte, m'agafaven, em fotien una palissa i em fotien a la presó, i aquí, 85 vegades, m'ha detenit la policia i no passa res. I si no entenem que culturalment això simplement el que passa és que és diferent, la nostra cultura, la cultura d'un altre país. Està.
1: La Imma i després el Dani, sí.
0: Aviam. Jo quan he parlat d'humanitzar, me referia als nostres discursos, a l'hora de debatre. Jo no sóc la germaneta de la caritat i jo crec que pràcticament ningú d'aquí. Em sembla molt fort que plantegis tot el tema de la immigració com si aquest país fora un coladero, de la gent que ve de fora. I això no és veritat. I tu ho saps. O sigui, aquí no és tan fàcil venir i quedar-se. En el cas de Ceuta, perquè han vingut pel mar. Per què? Perquè havia una sentència del Tribunal Superior de...
9: Bueno, Supremo.
0: Supremo, que deia que si no creuaven la frontera no tenien cap problema d'il·legalitat, que aquí es podrien quedar. Perquè sabien perfectament que fent el trajecte normal, que és el creuar la frontera, no s'haurien pogut quedar. I punto. Per tant, no enganyem a la gent. Aquí no és tan fàcil venir i quedar-se. Tot el procés de regularització que s'ha fet, per què s'ha fet? Perquè no és fàcil venir aquí i quedar-se, encara que tinguis treball, encara que tinguis fills, i encara que faci molts anys que vius aquí. O sigui, no fem... trampes al solitari, que no és veritat.
1: Dani, sí.
10: És que quan parlem de que Pedro Sánchez s'ha de replantejar les relacions amb Marroc i com les afronta, que jo en aquest sentit estic completament d'acord amb la Núria, doncs, també s'ha de plantejar què tal amb els socis europeus. Perquè començant per Meloni, o sigui, la reacció de Meloni va ser un disbarat. sobredimensionat de donar a entendre que Itàlia trencava l'espai Schengen amb Espanya. A mi, disculpeu, obro parèntesi, a mi el que em demanava el cos és, d'acord, tots els turistes italians que venen a fer turisme de borratxera a Lloret i a Tossa, a la frontera i cap a casa un altre cop. I perdó per tota la comunitat italiana, que n'hi ha molta que està aquí treballant, i que no és poca.
12: La majoria són argentins, no et preocupis.
10: Però és igual. Això és el que a mi em demanava el cos en aquell moment, quan vaig veure aquesta reacció de la primera ministra italiana, de Giorgia Meloni. Tanco parèntesi. Per tant, el replantejament amb França, amb Alemanya, amb Itàlia, amb els 27 estats membres, tenint en compte que abans hem coincidit tots aquí, que dèiem que sí, que som la porta a Europa, clar, és que som la primera frontera que ve d'Àfrica. Pues, ojo, perquè, també Pedro Sánchez, portes obertes, vinga, per arribar, i tots cap a França, i de França per munt. I aquí tonto l'últim.
1: Ha sigut interessant, si em permets, perquè no tinc les dades ara mateix, però quan es valia tot això de la Meloni, jo segueixo molts periodistes italians a les xarxes, va tenir unes crítiques internes molt considerables, però és que després resulta que també hi ha un mecanisme pel qual persones que han arribat a Europa poden ser tornats als seus països d'origen europeus, és a dir, al primer lloc al que van arribar. I el primer era, de bon tros, Itàlia. És que diríem que l'exercici que ha fet Giorgia Meloni amb això és d'un populisme absolutament bestial. Joan, sí.
11: Bueno, clar, populisme, és evident, o sigui, neix del populisme Meloni i ho farà sempre, no? I al final la resposta va ser ràpida. Què puc fer? Com puc aprofitar a la pobra gent de Ceuta un altre cop, a la gent de Ceuta segrestada, aquest hostatge pels meus interessos, doncs, amb això. Però al final, només volia comentar una cosa, que al final la pregunta inicial de parlem o no, és un tema d'immigració, o migració, depèn com volguéssim, li volem dir, d'immigració, doncs sí, sembla que sí, hem parlat d'immigració. O sigui, segurament l'objectiu i el que va passar i aquell fet, si entenem doncs, que va ser un moviment del Marroc pel que sigui, doncs, per aquesta guerra híbrida, no?, que es parla ara, doncs, bueno, segurament hagi o no, però hem acabat parlant tots de mossegant la pastanaga que s'ha dit abans, doncs tots, i hem parlat d'immigració i torno a dir, i l'extrema dreta ho està aprofitant de forma evident, no? I, bueno, i possiblement això és el pagament a bona part de les posicions de Pedro Sánchez en política internacional.
1: Ara mateix estem veient a través del canal 24 Hores de Televisió Espanyola el delegat del govern a Ceuta. Està dient que de cap de les maneres el govern era conscient i que el que va passar el dia 30 va desbordar totes les mesures que s'havien previst, una mica en la mateixa línia. En qualsevol... vols dir alguna cosa, Núria?
9: Sí, que no quiero dejar pasar el detalle de la puerta que ha puesto Marruecos hoy. No sé si la ha puesto, es una estupidez porque dices, ¿qué tiene que ver, no? Pero es que ha puesto una puerta. En el trozo de la frontera por donde se supone que tienes que devolver a la gente, ha puesto una puerta que no se puede abrir. Por eso te digo que nosotros podemos estar aquí pegando los topes, pero si nadie coge Marruecos y lo pone en su sitio, y hace mucho tiempo que Marruecos debería haberle puesto a alguien en su sitio, porque es un país que no respeta absolutamente nada, una dictadura feudal de castas. Pues así estaremos hasta que el rey Mohamed o su hijo Hassan o el que venga, pues le dé la gana. Y otra cosa quiero decir sobre el tema de la inmigración y ya me callo. Hay inmigración, lo que sea y tal, pero yo cuando veo comentarios como los de Borrell, de ayer, me parece que fue antes de ayer, que dijo que hombre, alguien tiene que venir a cuidar a nuestros abuelos porque nosotros no los vamos a cuidar, más clasista no se puede ser. Claro, es que, oye, perdóname, ¿por qué no decimos que necesitamos ingenieros, médicos o lo que sea? Siempre tenemos el mismo comentario pedorro.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero deixa'm dir una cosa. En realitat, quan parlem de la necessitat de que vinguin immigrants per poder cobrar nosaltres les pensions, estem dient el mateix.
9: Pues no sé, porque realitat, yo voy al médico y todos los médicos son de fuera. Yeah. Sí, pero el comentario siempre es el mismo. Es horroroso.
12: Porque los nostres se'n van.
1: 23 minuts i les 9. Deia, ja no hablo más de inmigración, em sembla que deia una cosa així. Serà avui, perquè venen mesos. No sé si sou conscients que comencem un curs. Avui hem tingut un exemple ja d'això, claríssimament al Congrés, amb l'anar i venir argumental del senyor Núñez Feijó i el senyor Pedro Sánchez, que hi ha hagut un moment en el qual el primer l'ha instat. No sé, vemos en las urnas Y Pedro Sánchez ha recollit el guant i ha dit no solo nos veremos en las urnas, sino que más le voy a ganar. Ha vingut a ser una mica el que... Seria la primera vegada, dius?
9: Que legal.
1: Bueno, però en qualsevol cas, jo crec que està clar el que vol dir Pedro Sánchez.
9: Sí, sí, mica...
1: Molt bé. I d'altra banda tenim les municipals. I a les municipals també sentirem a parlar molt d'immigració. Tenim un anyet, no, Joan? Tenim un anyet potent per davant, no?
11: Molt potent i, bueno, les generals no sabem quan seran, però bueno, això és
9: bueno,
11: igual.
9: Bueno, dice el ronron que marzo, no?
11: Ja, bueno, però bueno, és igual.
1: El ronron diu tantes coses.
11: Porto 4, porto 3 anys parlant amb molta gent que em diu que demà seran les generals.
9: No sé, però
11: he dit
9: mal, ja,
11: jo crec
9: gente.
11: Que al final és més igual, però les municipals sí que són importants perquè aquest tema toca molt. O sigui, aquí és on sí que trobes alcaldes socialistes que no estan moltes vegades d'acord amb les polítiques migratòries o amb altres polítiques de seguretat del govern d'Espanya, no? En aquest cas, perquè és qui té les competències, inclús de la Generalitat en alguns casos. I aquí veurem aquest debat i veurem com alcaldes, parlant de Catalunya, com alcaldes de l'àrea metropolitana doncs que es comencen a moure i a avaluar-se, a veure com ho fem, no? Amb els canvis que hi ha hagut també a la Conselleria d'Interior aquests dies, doncs, sembla que hi ha un moviment del Partit Socialista que és molt hàbil, sempre ho he dit, això una cosa, és molt hàbil per moure's i intentar, doncs, ubicar-se, no?, a la situació, encara que sigui, doncs, una mica en forma de veleta, no?, però en aquest cas jo crec que són hàbils, sí.
1: Però quan parles dels moviments de la Conselleria Interior, et refereixes a la sortida de Trapero o no?
11: La sortida de Trapero, a qui ha entrat, no?, amb aquesta... Jo crec que sí, jo crec que...
1: Home, però ha estat una decisió pròpia, no?,
11: sí, sí, per suposat.
1: Tu creus, Núria, que l'han
9: dimitit?
1: No,
9: jo crec que és ell.
1: Ah,
10: jo també ho crec.
1: A mi també
10: ho
1: sembla.
10: Jo també ho crec.
9: I que no se lo esperava parlant, també lo creo, eh?
11: Mm. Bueno, jo... És igual, jo crec que...
10: La meva opinió personal és que Trapero marxa perquè no pot fer...
9: El que vol.
10: S'ha topat amb la política. Mm.
1: Però aquestes alçades... Ja ho hauria de saber, això, no? Perquè no estem parlant d'una persona que sigui nova en el càrrec.
9: Però és la primera vegada que és cap en una situació de tranquil·litat social.
1: Ah, això sí.
9: Perquè antes era una situació excepcional socialment.
1: Tens tota la raó, sí.
9: Llavors ara estem en una pau social que hay que hacer política.
12: I hem de recordar que abans estava treballant com a mosso i en aquest cas el van anar a buscar Salvador Illa com a càrrec tècnic. És a dir,
10: no director. Polític.
12: Va, polític.
9: No, sí, però director tècnic.
12: No, director de la policia. És un càrrec nomenat a dit, però no és com quan era mosso, diguéssim, que tenia una carrera de mosso, no? Llavors jo crec que tampoc sabem què li va prometre Salvador Illa, no? Que és això que dèiem ara, no? De poder desenvolupar el que ell realment, el projecte que ell realment podia tenir per als Mossos d'Esquadra i que potser ara el govern li ha dit sí, escolta, i tot això és molt maco, però...
11: Bueno, jo
1: crec... En qualsevol cas, la consellera ha dit que si per ella fos continuaria i que són qüestions estrictament personals. Imma, m'imagino, no, tens... directe amb la consellera, tu, no?
0: No, no? De veritat.
9: Antes hi teníem,
1: Home, jo crec que tenir-lo al té.
0: Tenir-lo
1: al té, el que passa és que no l'utilitza, que és diferent.
11: No ho dirà, de totes formes. Jo... Si tinc-ne o jo, no ho dirà.
0: Home, jo no tinc la bola de vidre i no sé exactament el que ha passat, el que cadascú té la seva personalitat i té el seu caràcter. Què ha passat allà? Ja ho diran ells, és la seva responsabilitat. Jo crec que no val la pena especular, jo no ho faré.
12: T'ha plegat molt
0: menys.
10: Jo crec que hi ha un exemple molt paradigmàtic del que ha passat i crec que estic especulant, no tinc informació, però coneixent lo que conec a Trapero, vist la seva etapa com a policia i com a major dels Mossos d'Esquadra, o sigui, com a mosso d'esquadra major, cap dels Mossos d'Esquadra, i veient...
1: Ui, si vols agafar-lo... digues.
10: Pues jo crec que Trapero, ell té un model de policia que el volia implantar, i, per exemple, el fet de que la política li hagi tirat per Norris el fet de poder posar Mossos d'Esquadra de...
12: als instituts.
10: A les portes dels instituts, que no vagin informats... Per qüestions de seguretat.
12: No, són sensacions.
10: No, per qüestions de seguretat a la porta dels instituts. Llavors, que la política li hagi tirat projectes com aquests a terra, pues Trapero ha dit, pues mira, aquí us quedais, jo me piro, saps? Vull dir, me piro, me'n vaig a fer altra cosa i ja està. De fet, és un senyor que segurament a la seguretat privada es guanyarà la vida moltíssim millor.
1: Home, jo crec que mai hem tingut un policia tan famós a Catalunya com
10: de lo que és veritat.
9: Però fa una setmana
10: o
9: dos també se'n va anar un altre, no? També li va dimitir un altre
12: sí,
9: càrrec.
12: Sí,
11: un o dos. Que va anar a fer samarretes i tot.
12: Jo ara que en Dani ha tret els instituts, no sé si parlarem de PISA o no, però puc llançar un...
1: Pots parlar de PISA?
12: Puc parlar de PISA?
1: És un bon tema, el de PISA.
12: No, perquè aquests dies, amb els resultats de l'informe PISA, que estava encuriosit, ben curiosit, en saber com era l'evolució d'estudiants que aprovava l'ESO aquests darrers anys a Catalunya. I, esclar, es desmunta tota la farsa aquesta de la política quan veus que del 2010 fins a dia d'avui hem passat de tenir un 72% d'aprovats d'ESO a tenir un 84%. És a dir, hem prostituït el model d'una manera que perquè a vegades diguem, segons les dades, tots aquí parlem de dades. Que llavors, quan tu agafes l'informe PISA que et diu que resulta que tenim uns alumnes que són molt mediocres, que no tenen uns coneixements bàsics, no, la comprensió lectora va dos anys enrere. És a dir, l'informe PISA et mostra aquesta mediocritat. I veus que el sistema educatiu et diu que en els últims 10 anys hem incrementat la gent que té l'ESO un 12%, la meva conclusió és que l'ESO dia d'avui és com un tovalló d'aquests que hi ha a les taules del bar. Vull dir, exactament això.
1: Digues, digues, Joan.
11: Bueno, ja que estem parlant d'això, estic totalment d'acord.
1: No m'imagino que ara, després del que acabem d'escoltar, teniu ganes d'opinar tots, no?
11: No, clar, perquè no. No, de fet, és un tema inclús és que està connectat amb tota la resta, però perquè hi ha una sèrie de pressió, també, de demogràfica, etc. Però jo crec que, bueno, és que és evident, quan es van traspassar les competències a les comunitats autònomes, la gestió, mai hi ha hagut una, a part de PISA, però mai hi ha hagut per part de l'Estat una fórmula per reconèixer o per valorar de forma més enllada d'alguns exàmens com la selectivitat, que tampoc, perquè la selectivitat, els exàmens es posen de forma autonòmica. Per tant, no hi ha un examen, diguéssim, espanyol que pugui ser una PISA nacional per comparar. I després de molts anys de fer això, cada govern autonòmic ha fet la seva. Doncs, bueno, a mi m'interessen uns bons resultats, doncs vaig baixant, acabo baixant el nivell, acabo baixant els exàmens inclús de selectivitat i al final et trobes, doncs, bueno, hi ha una doble via perfectament. Tens l'escola pública i després tens la concertada, que la pública, que alguns es volen carregar, per sort encara tenim a la concertada, i la privada, que està, doncs, ja passa com un boli per la dreta a tota la resta. Això va contra les polítiques socials realment i les polítiques d'igualtat que hauríem de defensar. I el curiós és que tot això ho han fet governs, bàsicament, no tots, però bàsicament d'esquerres o de centre-esquerra, o com li vulguem dir, no? Perquè també ja està aquí Junts, però amb polítiques molt, molt de centre-esquerra també. Doncs, bueno, i aquí hi ha hagut un problema. Hi ha un problema, però jo també he recordat aquí el model d'èxit, si parlem el model d'èxit. Catalunya i el model d'èxit. Quantes vegades he escoltat això? Durant tot el procés es parlava de Catalunya i el model d'èxit com a fet diferenciador de la resta d'Espanya, quan els millors resultats a PISA els tenia Castella i Lleó, i els continua tenint Castella i Lleó. Per tant, ens hem enganyat i ens hem autoenganyat.
10: Estàs obrint molts melons, Joan.
1: Bueno. Molts melons alhora, però ja és això. Núria, sí.
9: Bueno, primer de tot, la vergonya de Catalunya de no poder estar als informes PISA per el xanxullo, Per el xanxullo, i a més no s'ha anat ningú. Tot lo mejor. Bueno, van dimitir un tècnic, no?
12: La número 2, s'ha encarregat la número 2.
9: Això vagi per davant molt malament. Que em recorda allò que estaves dient tu, allò que va dir l'Anna Simó de la culpa és de los inmigrantes. Ah, no, la culpa de los pobres. Ah, vale. Entonces, que fue una cosa horrible. Però tampoc no té res tant de veure amb les noves incorporacions de nens i nenes a les aules, perquè em sembla que l'únic territori que ha pujat la ràtio de bons resultats ha sigut Madrid. I Madrid també té un altíssim nivell d'immigració. Per tant, deu ser una altra cosa. Jo sempre pregunto, i ningú m'ho diu, qui va implantar a Catalunya l'escola aquesta, rotllo Montessori, projectes, no estudiar, diva aprendizaje jugando, no hay que forzarse, ¿a qué te sal la mare dels ous? Pueden venir niños de la conchinchina si quieren, però si tu no tens una cultura de la disciplina, s'ha d'estudiar, i per estudiar s'ha de ser disciplinat, te tienes que sentar, ponerte así, mandar el móvil a la porra, o sea, unas normes bàsiques de comportament. I a l'escola no s'estan fent. Llavors, jo vull saber qui va implantar aquest model d'escola catalana de no aprendemos, pero nos lo pasamos chupi, ¿qué te pasas? I aquest, jo crec que és el problema del fracàs escolar, però el fracàs escolar és que és molt gran, perquè, tio, que no saben leer. Ja no que no tinguin comprensió lectora, que no saben leer, ni sumar, ja no té una raïs quadrada, ni divina, nada. Llavors, escolta, algú ha de ser responsable d'això. I clar, després les vagues de professors, no sé. És tot molt, molt, molt estrany. És el que tu dius, al final, quan nosaltres estudiàvem, l'escola pública, o sigui, sobretot l'educació superior, no? Les universitats privades era perquè no aprovava la selectivitat. Era com que estava molt desprestigiat. I ara... En les universitats, no tanto, no? Però a les escoles, a les mitjans, a les ensenyances mèdies, sí. Tio, jo me fui de la privada a l'institut públic, que a mi padre li va dar un infarto, perquè era un institut públic que era pioner, que estava implantant la reforma, no sé què, i teníem la mitjana més gran de tota, més alta de tota Catalunya. Després, pues, ens va anar bé, però ara... No pot ser.
1: Imma, tu com ho veus?
0: Bueno, jo... Aquí hi ha una cosa, estem parlant de l'informe PISA i sempre parlem de professors, d'ells estem parlant que estan de vaga, que no sé què, d'alumnes, que són els que treuen els resultats dolents, però sempre ens oblidem de parlar dels pares i de les mares. Jo personalment, això és una opinió personal meva, jo també tinc fills i tinc nets, i estic totalment en desacord amb com els meus fills estan criant els seus fills. I per què ho dic, això? S'hauria de llegir o escoltar el filòsof Marina, que diu que als nens se'ls ha de posar límits, i no posem límits. Llavors, jo una de les coses que faria per arreglar el sistema, que crec que sí, que s'ha de fer una revisió, però de tot el sistema, de tota la comunitat, jo crearia una escola de pares i mares, la primera cosa, perquè ja està bé. Que van els seus fills a la universitat i encara van a protestar. Si han fet bé l'examen o han fet mal l'examen. Unes coses inconcebibles. Jo tinc conegudes, que donen classe a la universitat, dic que és al·lucinant, perquè ve un pare o una mare a protestar pel resultat de l'examen d'un fill. Pues si això passa de grans, imagineu, els mestres han perdut l'autoritat a les escoles. Per què? Perquè no els tenen respecte, no als nens, ja als pares i les mares.
12: Ni el govern. Tant...
1: Dani, no t'hem escoltat a tu.
10: No, jo crec que en BGB...
0: Escola de pares.
10: Vivíem molt millor.
9: Evidentment.
10: I avui, avui sí. Més que mai, que crec que després tens en Jordi Merca, pues jo fui a EGB, no? Sí. Perquè és que realment, amb les notes, amb la disciplina, amb tot això, pues, es funcionava molt millor. Claro. I jo, precisament, en el cas de la meva filla, jo he escollit una escola clàssica, on hi ha llibres, on a primer de primària, que comença aquest any, haurà d'estar 6 hores asseguda en una taula i haurà d'aprendre a tenir la disciplina per estar 6 hores asseguda en una taula, més igual que estigui fent arrels quadrades, sumes, restes, vull dir, això ja anirem fent, però la disciplina ja només d'estar en un lloc 6 hores al dia amb la teva rutina i complint les teves normes dins d'una comunitat que se'n diu escola i classe, això ja és un començament, i jo crec que tot això s'ha perdut i ho hem de refer tenint en compte molts elements. Escola inclusiva, tot el que vulgueu, tot això està molt bé, però la cultura de l'esforç no l'hem de perdre mai.
1: Digues,
12: una
1: Adrià.
12: Cosa referent a l'IMA, aquella escola de pares, que jo hi puc estar d'acord. La pregunta és, si suspenen, què fem?
10: Sí, els pares.
12: Els pares suspenen.
1: Sí. Els traiem
12: els nens, els hi prohibim que tinguin més. Vull dir,
1: els hi tornem al setembre.
12: Saps? Vull dir, clar, jo ho entenc.
1: Home, si els traiem els nens al juliol, després, perdona, ara et torno a donar la paraula, però si els hi traiem els nens al juliol, després del que ha dit el Joan, jo crec que molts suspendrien voluntàriament fins al setembre. Saps? Tanco parèntesis.
12: Llavors, a vegades, en aquest país, les coses que més funcionen, no? I amb això estic una mica amb el tema de l'Albiol a Badalona, de dir, escolti, hi ha un sistema d'educació pública que garanteix que tots els nens i nenes tinguin educació pública. No hi pot haver absentisme, no hi pot haver faltes de respecte al professor, i l'ESO ha de valguer per alguna cosa. I si vostès no compleixen tot això, doncs vostès perdran el dret a subvenció de no sé què, o prestació d'atur, o... Escolta, No pot ser que algú que s'esforça i que treballa i que tots hem muntat un sistema perquè ningú es quedi enrere i tothom pugui anar a les escoles i que, escolta, aquí hi hagi gent que s'agafi això com... I la part de culpa és dels pares, però és que...
0: pares i les mares.
12: Els pares i les mares. Però, bueno, jo és que sempre parlo tan masculí, perquè això és una altra de les històries aquestes de l'escola de pares, mares, totis, totus, totus revolutums, que no ho faig servir.
0: No, perdona-me.
1: T'estàs ficant en un terreny pantanós. Tu no saps... Deixa'm que digui, és una broma, però deixa'm que digui que Núria González i l'Eima Bajo no són dues persones fàcils per ficar-te en aquest tema.
12: La meva filòloga de capçalera era la Carme Junyent, va dir que el plural sempre era en masculí i que tota la resta eren collonades i jo m'he agafat a la meva filòloga de capçalera. El cel sigui.
1: Molt bé. Caram, quin nivell, Imma, de programa avui. Tenim el Toni Mata ja, sí. Doncs jo crec que saludarem el Toni Mata, no? També podríem saludar el Jordi Mera, que efectivament després estarà el Jordi

0: Aventura, nosaltres som la generació que està vivint la seva pròpia distopia. Comencem per l'educació, Toni Marín. Jo sóc de Sabadell i dilluns no hi va haver escola perquè era festa major, dimarts no hi va haver escola perquè hi havia vaga de mestres, dimecres no hi ha hagut escola perquè hi havia risc d'inundació, crec que demà dijous no hi ha escola perquè Godzilla surt a passejar i divendres no hi ha escola perquè és la diada. Però, al mateix temps, pel que sigui, els informes diuen que l'escola tampoc no va gaire bé, que els alumnes cada cop estan pitjor preparats i qui els prepara, que són els mestres, doncs tampoc semblen gaire il·lusionats amb la seva feina darrerament i tampoc semblen tenir gaires ganes d'anar-hi. Escolteu, deixem-ho estar. Deixem-ho estar, està tothom barallat, ningú vol anar a l'escola i total, el que hi van a fer, coi, que es quedin a casa, cadascú que s'endugui el nen a la feina i que aprengui un ofici, com abans l'aprenent, que al final és el que fan, surten de l'institut i aprenen amb la IA el que els sembla, la IA els hi fa els deures i després, quan han acabat, surten i aprenen el que els pensen ells que és útil per ser emprenedors o aprendre a gestionar els diners, coses que els mestres no els han explicat perquè no entrava al currículum. Catalunya es va fer rica quan els nens es picaven entre els telers per desencallar-los i els teixits es venien arreu del món. A vegades, un nen quedava com un smashburger, és veritat, però la natalitat aleshores era alta, sortien els números a guanyar, sortien en positiu. Deixeu-ho estar, canviem el sistema, això no funciona. Enviem els nens a l'escola perquè ens els tornin llestos i els informes diuen que tornen ximples igualment, cada vegada més. No cal que estudiïn més perquè aviat ho farà tot la IA, fins i tot diuen extingir la humanitat, que avui les xarxes van plenes d'això, perquè ha plegat un científic d'una de les IAs més conegudes, Anthropic, perquè diu que tothom del sector de la IA sap que pot ser que al final acabi amb la humanitat en algun moment, i no estan gaire per aturar-ho. La cosa ha fet soroll perquè molts altres treballadors d'aquestes empreses han explicat que efectivament, que això és així, que pots fer, tu com a pare d'una criatura, què pots fer avui en dia? Un pare, una criatura que sent a parlar de l'informe PISA i la criatura pregunta hi ha pizza per sopar, que és aquest el nivell que tenim. Què faràs tu que observes el declivi intel·lectual de la humanitat en directe, la caiguda per un penya-segat d'ignorància i tant samanfotisme? Segurament podries asseure't una estona a rumiar opcions revolucionàries coordinades amb altres persones en la teva mateixa situació. Els pocs que encara conserveu una capacitat de raonament no emboirada per una tecnologia destinada a estupiditzar-nos. Podries fer això, però de seguida t'adonaries, perquè ets una persona intel·ligent, que tens greus problemes, perquè començar una croada per salvar la humanitat et converteix en un pirat immediatament, ipso facto. Però fins i tot els sonats segueixen rebent factures domiciliades als seus comptes. Això fa que la teva set revolucionària es vegi apaivagada pel desig de no morir de gana o perdre la casa i ja està. Ja tornes a estar a la roda del hàmster que avança inexorablement cap a la fi dels temps. Per tant, no us preocupeu per les classes, ni per l'informe PISA, ni per les males notes, ni pel totis i totes. Tot passarà. No us preocupeu.
1: És l'apunt, el colofó del Toni Mata. Gràcies, Toni. Fins demà. Una abraçada.
0: Fins demà. Que vagi molt bé.
1: Una mica més de 2 minuts per arribar a les 9. No us perdeu, si podeu, l'entrevista que fem després de les 9. És una persona que ja ens va acompanyar una vegada aquí al programa. Ens vam quedar amb ganes, no de més, sinó ens haguéssim passat una setmana parlant amb ell, no, només perquè el tema que explica és interessantíssim, sinó perquè, a més, l'explica realment molt bé. Parlo de Fernando Valladares, és doctor en biologia, és investigador del CSIC i és expert en ecologia i canvi climàtic. I diríem que, tal com tenim el panorama, avui llegia una notícia a La Vanguardia, m'ha cridat l'atenció, després no era exactament això, no? Però deia, els pops gallecs s'han anat al Regne Unit, perquè, efectivament, com s'ha escalfat la temperatura de l'aigua, ara l'aigua del mar al Regne Unit doncs afavoreix més el tema dels pops. Una cosa al·lucinant, oi? Li comentarem al senyor Valladares ara fa una estona. Has posat una cara...
2: Pop amb xips, amb xips.
3: Els pops de Galícia ja se'ls havien gastat fa temps.
4: És que jo crec que...
1: M'ha fet gràcia.
4: És que el pop a la gallega ve del Marroc, bàsicament.
1: Ah, sí, eh?
4: Per unir temes.
1: Ostres, mira, ens ha quedat tot el programa ja, allò, no? Un embolcall.
3: Ara el compra del Marroc.
1: Qui ens havia de dir... Qui ens havia de dir que el pop vés a saber com va entrar, no? Vés a saber com va entrar.
4: No, aquest sí, pagant.
1: Escolteu-me, m'agrada molt que puguem dir discrepar, m'agrada molt que cadascú tingui les seves idees i m'agrada molt que les compartiu amb nosaltres. Ha estat un plaer retrobar-vos, com sempre, i tant de bo passi moltes vegades durant la temporada.

0: temporada. Adrià Mercader, Joan García, Imma Bajo, Núria González, Dani Guillem, Dani, la propera setmana més. Vosaltres també, de fet, no? O sigui que estupendo. Que passeu un dia meravellós. Crec que no plou, ara, no? Crec que no. Si plou, no plou, eh? M'estan confirmant que no plou. És l'última hora sobre la pluja. Fem una petita pausa. Arribem a les notícies de les 9. Bona nit a tots, eh?
1: Bona nit.
0: Una petita pausa a les notícies de les 9 i de seguida més Ràdio 4, darrera hora del Pla B. Ara tornem.

0: Quién se ocupa de cada cosa? Això també és important.
1: Això és el començament d'una discussió.
0: Això és important.
1: Això és el començament d'una discussió.
0: Qui li toca cada cosa?
1: Exacte.
0: Escolta,
1: això acabarà fatal.
0: Qui fa el sopar i qui dutxa les criatures?
1: Exacte.
0: Perquè aquí hi ha un moment d'això. I cuidar-se para cuidar la relació. Com cuidar-se...
1: Aquesta senyora de les claves és una senyora una mica...
0: Bueno, el dia de... No sé si té parella, no ho he buscat. Potser és soltera.
1: Potser la podríem convidar.
0: Potser és soltera. No sé d'on és, Diana Jiménez de les Claves. Busquem-ho.
1: Bueno, tu mateix,
0: busquem
1: això ho pots fer.
0: A Instagram. Mira, la depressió postvacacional produeix tristesa i melancolia,
1: sí,
0: apatia i desmotivació, irritabilitat.
1: Ah, molt bé.
0: Vale?
1: No sabia si te'n sortiries, eh?
0: Sí, ja no ho puc dir dues vegades, eh? Dos vegades no puc.
1: No pots dir-ho seguit dos cops.
0: Ui, no.
1: Irritabilitat, irritabilitat. Ui, que difícil.
0: És molt difícil aquesta paraula.
1: Irritabilitat, irritabilitat. No, ai, no, eh? A veure, una altra.
0: A veure.
1: Irritabilitat, irritabilitat. No.
0: No es pot. És com aquell...
1: A veure, prova tu.
0: Irritabilitat, irritabilitat, irritabilitat, irritabilitat.
1: Ai, que desagradable, oh, molt bé. Irritabilitat,
0: home,
1: irritabilitat.
0: Home, no m'acabo de guanyar aquí un augment de sou, eh?
1: Sí.
0: Llavors jo porto consells per no tenir depressió postvacacional.
1: Però són consells teus o
0: els
1: de
0: meus,
1: la senyora
0: els
1: de la
0: meus parte? Consells.
1: Vale.
0: Consells de Jordi Merca, 6 consells per no trobar a faltar l'estiu.
1: A veure.
0: Vale? Perquè la depressió postvacacional és perquè trobes a faltar l'estiu. Llavors, consells per no trobar a faltar l'estiu. Primer de tot,
1: sí,
0: agafa la que per tu és la cançó de l'estiu.
1: Sí.
0: Tots tenim una cançó de l'estiu. Totes les famílies tenen la cançó de l'estiu. La família és la cançó que més s'ha escoltat.
1: Clar.
0: En el meu cas, la cançó de Joan Dausà, Papi, posa-la al disc.
1: Ah, molt bé.
0: És la que casa meva i el meu cotxe ha sonat més vegades.
1: Molt bé.
0: Llavors, agafa aquesta cançó i te la fots a l'Spotify en bucle durant 24 hores, sense parar.
1: Val. I acabes fart.
0: Clar, acabes de l'estiu...
1: Si queden 5, jo m'afanyaria.
0: Acabes de l'estiu fins a dalt, dius, vale, ja no quiero más verano. No quiero que sea verano. Què més? Posar-te crema solar per anar a treballar.
1: Ai.
0: I estar tot el dia amb aquella... Saps aquella olor de crema solar? Juntar... Sí, hi ha la pitjor olor és quan s'ajunta la crema solar amb la suor.
1: Ai.
0: Aquell moment de... Oh, llavors, per anar a treballar, 3 quilos de crema solar.
1: Déu
0: la
1: Déu.
0: Més barata que hi hagi, perquè no te dona el sol, aquí no dona el sol. Crema solar, a tope. Així odies l'estiu, no vols que continuïs l'estiu. Prendre tot el rato tinto de verano, tot el dia.
1: A mi m'agrada el tinto de verano.
0: Però tu imagina't,
1: jo aquest estiu he pres tinto de verano.
0: Tu imagina't tot el dia tinto... Pel matí t'aixeques, tinto de verano.
1: No, home, no.
0: No, aigua no pots, tinto verano, tot rato, tinto verano, 24 hores, tinto verano. Acabes el tinto de verano, que no vols, no, no vols més verano. Ni tinto ni verano.
1: Bueno.
0: Vale? Està molt bo el tinto verano, des d'aquí.
1: Està molt bo,
0: vale?
1: Sí.
0: Posar-te sorra a les sabates. Te'n vas a treballar, que ja no pots portar sandàlies,
1: clar,
0: perquè tu portes tot l'estiu amb sandàlies. Te tapes el peu, agafes punyaito d'arena,
1: ragataca,
0: i tot el dia ja, raca. Acabes de l'estiu. No vols que sigui estiu. Posar-te un vídeo d'una notícia random, o sigui, una notícia qualsevol d'aquest estiu, des de l'1 de juliol. Tu agafes el Telenotícies d'aquesta casa, Televisió Espanyola.
1: El Telediario.
0: Agafes des de l'1 de juliol fins al 31 d'això, d'agost, una notícia de l'AP7, la que sigui.
1: Vale.
0: I te la poses en bucle, AP7, AP... Hòstia, no vols que sigui estiu.
1: És veritat.
0: Perquè l'AP7 en verano és lo peor que te puede pasar.
1: És veritat.
0: Lo peor que te puede pasar en verano és l'AP7.
1: Bueno, i aquest era el 6è o no?
0: El 5è. I l'últim, gravar-te un soroll del mosquit. Saps el soroll
1: ai,
0: del mosquit?
1: Ai, tot el dia el mosquit, ai no.
0: Oh!
1: Bueno, per aquest estiu hi ha hagut pocs mosquits, eh?
0: Sí? Vols que t'ensenyi el meu cos?
1: No.
0: Estic... vaig anar a l'altre dia al metge a punxar-me de la quantitat de mossegades de mosquit que porto.
1: Ja, ara t'explicaré com ho has de fer. Jordi Merca, bona setmana, gràcies.
0: No serà allò de la ceba.
1: Senyores
0: la
1: i senyors, demà tornem, ja ho saben, quan siguin dos quarts de vuit. Ara arriba la Laura Monill i després la Laura González amb el Sense Sospitat. Demà, 2:15, més Ràdio 4, més Pla B. Bona nit.

0: Bona nit. La desclassificació dels informes sobre l'entrada descontrolada de migrants a Ceuta ha desencadenat una cascada de reaccions al llarg de la tarda. Una d'elles ha estat la del CNI, que ha reconegut no haver anticipat la magnitud de la crisi. Pau Alemany, bona nit.
1: Bona nit. El Servei d'Intel·ligència Espanyol va emetre un informe el 29 de juliol, dos dies abans de l'entrada massiva, en què alertava de la planificació a través de les xarxes socials d'una entrada per la frontera de Ceuta. Aquesta advertència, però, no anticipava la magnitud i la naturalesa, segons han explicat aquest dimecres fonts del CNI, ja que va ser, diuen, un fenomen inusual. Malgrat les explicacions, l'oposició ha aprofitat aquest informe per titllar el president del govern central, Pedro Sánchez, de mentider i per demanar-ne la dimissió. Esther Muñoz, portaveu del PP.
2: Lo único que cabe es que el presidente del gobierno dimita y disuelva las Cortes.
1: També els socis de govern com Sumar, Esquerra o el PNB n'han criticat la lenta reacció i han posat el focus sobre la discrepància entre la informació coneguda i les declaracions dels ministres. Per pal·liar les crítiques ha sortit al pas Ana Redondo, ministra d'Igualtat, que s'ha posicionat en la mateixa línia que els serveis d'intel·ligència.
3: Yo creo que la dimensión y la magnitud en ningún caso se están refiriendo en los informes. Por supuesto, se está apuntando a que hay movimientos, pero no la dimensión y la magnitud.
1: Més enllà de la informació aportada pel CNI, la Guàrdia Civil ha mencionat en diversos informes la passivitat amb què va actuar la gendarmeria marroquina durant el 30 i el 31 de juliol, dies en què entraren a Ceuta més de 70.000 migrants.
0: Gràcies, Pau. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dimecres 9 de setembre, que també ens deixa altres titulars. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest matí, entrevistat a la televisió espanyola, ja reconeixia mancances de l'executiu a l'hora de gestionar crisis com la de Ceuta.
4: El Estado tiene que mejorar. ¿Cómo nos preparamos ante ataques híbridos de esta naturaleza?
0: Precisament la situació a Ceuta, els mals resultats de les proves PISA i la llei de nets han centrat la primera sessió de control del nou curs polític al Congrés. El cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha estat contundent amb Sánchez.
5: Ha desprotegido a su país. Y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas.
0: El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic pels dos menors detinguts ahir per la mort violenta d'un veí de Manresa. La fiscalia havia demanat per tots dos menors la mesura cautelar d'internament en règim tancat, igual que els altres dos detinguts, els quals estan complint la mesura d'internament en règim tancat, un amb tractament terapèutic. El major Josep Lluís Trapero ha dimitit per sorpresa com a director general de la policia. Ferran López serà el nou director general i Sílvia Catà es convertirà en la primera dona comissària en cap dels Mossos. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que la decisió de Trapero respon a motius personals, tot i reconèixer discrepàncies.
6: Bueno, és una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar.
0: Brussel·les proposa limitar el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones tensionades a través d'una nova llei europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que amb la nova normativa els locals poden triar els usos dels habitatges.
7: A Barcelona i les ciutats europees, alcaldes i alcaldesses de la xarxa Mayors for Housing, no estava sola i ni anàvem amb la direcció equivocada.
0: I ha insistit en la seva decisió de revocar les llicències dels pisos turístics l'any 2028. I també la capital catalana elaborarà un mapa dels punts amb més risc de suïcidi per reforçar la prevenció i estudiar noves mesures de protecció ciutadana. S'identificaran espais vulnerables i es valorarà la instal·lació de barreres físiques o senyalització amb recursos d'ajuda. Marta Villanueva, regidora de Salut.
8: Treballem des de la prevenció i podem detectar, també augmentar la sensibilització, promoure canvis de comportament en la població, en els entorns comunitaris.
0: Tot i que els suïcidis es mantenen estables a Barcelona, augmenten les consultes al telèfon de prevenció i els serveis pels joves. I acabem amb la previsió del temps. Emet, Noelia García, bona nit.
9: Bona nit. Demà a Catalunya pujaran lleugerament les temperatures màximes, especialment al Pirineu. Els termòmetres marcaran 27 graus a Barcelona, 28 a Tarragona i 29 graus a Girona i a Lleida. Durant el dia predominarà el sol i el cel clar o poc ennublat, però de matinada no es descarten ruixats i tempestes al litoral central. Baixen notablement les temperatures mínimes i serà una nit més freda. 14 graus a Girona i a Lleida, 16 a Tarragona i 19 graus a Barcelona. Barcelona. Durant el matí bufarà vent moderat a zones de Tarragona i a l'Empordà amb possibles ventades fortes. És una informació d'EMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també el portal web rtv.cat. Bona nit.
10: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avís al 08247 o entra a comitèemergència.org.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Bona nit. Doncs ja hi som, al Sota sospita. La coartada perfecta que comença a les nits de Ràdio 4, de 10 a 11.

Som Cristian Stanescu i Laura González. I et proposem una estona d'entreteniment cultural per a ments inquietes com la teva. Com no, amb conversa, amb escolta i avui també amb ciència. Nit de novetats. Ara mateix t'explico. Benvinguda, benvingut.

0: Sabeu que encaixa molt bé en això del sota sospita, de resoldre enigmes, misteris, navegant el dubte, buscant la veritat, d'altra banda, la foscor... Tot això que ens agrada va molt més enllà de quan fem ficció negrocriminal o, no sé, o biografies o crònica negra. Un espai, un àmbit, una disciplina perfecta per endinsar-nos als sospitosos i les sospitoses és la ciència. I per això comptarem cada setmana amb el Miquel Sureda, físic, enginyer, aeronàutic, català, professor i investigador a la UPC, al campus de Terrassa, i ara també sospitós habitual les nits de Ràdio 4. Benvingut!
1: Moltes gràcies.
0: Em fa molta il·lusió que puguem fer una secció de ciència.
1: A mi em fa molta il·lusió que m'hagis triat a mi per fer-la.
0: Bueno, no podia ser una altra persona. I plantejada, a més, com un misteri, perquè per moltes persones ho és, no? Encara que la ciència ens acosta a donar-nos moltes explicacions del que som, del que fem, de com funcionen les coses, però a nivell usuari, diguéssim, que podria ser jo, i nivell Rosas, hòstia, hi ha un gran enigma en el món de la ciència. I llavors m'agradarà molt que tu, doncs això, ens aclareixis i posis llum i resolguis aquests enigmes.
1: Sí, de fet, la ciència és veritat que és un gran enigma per molta gent, i de fet per mi també hi ha moltes disciplines de la ciència que són desconegudes, però també és un enigma per al que la fa.
0: Sí?
1: Perquè d'alguna manera nosaltres, jo crec que... I de fet m'agrada molt aquesta, no?, manera d'enfocar-ho, tenint en compte l'aire que li vols donar al programa, tot aquest tema dels misteris, perquè els científics en realitat ens semblem una mica detectius.
0: Jo crec que sí.
1: També tenim preguntes que hem de respondre, tenim proves, evidències, no? I després doncs fem hipòtesis, i aquestes hipòtesis doncs hem de veure si són certes o no, i inclús hi ha un judici final que seria, no?, una vegada tu proposes una teoria, doncs aquesta teoria ha de passar a l'escrutini dels teus d'altres experts, hi ha gent, no?, el públic en general també opina sobre vull dir que al final crec que sí, que el procés s'assembla bastant.
0: I què és el que farem en aquest espai de la ciència sota sospita?
1: Doncs el que vull evitar és venir aquí cada setmana a explicar-vos les últimes notícies, perquè crec que això al final és un camp que ja està més o menys cobert. Òbviament parlarem de la ciència actual, de coses que siguin importants i rellevants, però m'agradaria que al llarg de tota aquesta temporada puguem fer una mica un repàs en com la humanitat, des de l'inici de la nostra espècie, ha anat aprenent quin és el seu lloc i com funciona, doncs, el món, l'univers. I això ho farem, doncs, parlant dels principals personatges que han anat ajudant a aquesta evolució del coneixement, però també preguntant-nos moltes coses i veient com certeses que en un moment tothom tenia clares i les donaven per sentades han anat, no?, caient amb noves teories. O sigui que d'alguna manera treballarem molt amb el dubte, treballarem molt amb les preguntes i posarem sota sospita, si ho vols dir així, doncs certeses que en el seu moment eren claríssimes, les posarem sota sospita i veurem que realment doncs la ciència funciona evolucionant i, bueno, aprenent de l'error i de coses que no estaven del tot bé.
0: Tu per què t'hi dediques, a la ciència?
1: Jo em dedico a la ciència perquè... Bueno, en realitat em podria dedicar una mica a qualsevol cosa, perquè a
0: mi... Molt bé, persona curiosa, vol
1: sí,
0: dir.
1: Sí, el motor que mou a mi molt és la curiositat i la ciència omple aquesta curiositat, però la història també, i la filosofia, vull dir que sí. D'alguna manera... Inclús, mira, jo vaig estudiar física, com has dit, i jo crec que dintre de les disciplines de la ciència els que acabem estudiant física moltes vegades tenim aquest punt també filosòfic d'intentar entendre... No, un enginyer al final vol fer una màquina que funcioni. Però el físic vol entendre el món i moltes vegades des d'un punt de vista científic, també des d'un punt de vista filosòfic. Aleshores, jo realment si penso en el que faig en el meu dia a dia és preguntar-me moltes coses, no? A la universitat fas recerca i la recerca és constantment preguntar-te coses noves, perquè si el que fas de... el que tu investigues no és nou, doncs ja no val. A classe els alumnes em fan preguntes, que a vegades és com, ostres, doncs no ho havia mirat d'aquesta manera o he de seguir aprenent per poder respondre bé. I després, com que em dedico a fer divulgació científica, això que estem fent aquí avui, però ho faig en molts altres àmbits,
0: bueno,
1: també.
0: Aquest estiu t'hem vist per tot arreu a motiu de l'eclipsi. Ha estat l'home que explicava l'eclipsi.
1: Bueno, hem estat uns quants parlant,
0: bueno,
1: molt.
0: Però especialment jo te veia tu per tot arreu i vaig dir, me'l fitxo. Si em deixa?
1: Sí, sí. Doncs al final, inclús amb l'eclipsi, amb moltes de les coses que faig quan divulgo, també t'acabes preguntant,
0: yeah,
1: no? Moltes preguntes. I està molt mogut per la curiositat. De fet, m'agrada molt treballar amb nens, perquè els nens et fan molt bones preguntes. I et poden preguntar coses com, jo què sé, no? Vaig molt a escoles i aixequen la mà, i moltes vegades fa més por un nen de 6 anys que un adult, eh? Et preguntarà una cosa que de primera sembla òbvia, i de fet això també és un tema que anirà sortint de manera recurrent en aquesta secció, no? Coses que donem per sentades.
0: Sí.
1: I que després, quan rasquem una mica...
0: Com per exemple què? Posa'ns un exemple.
1: No sé, s'aixeca la mà un nen petit, sí, que has anat a parlar allà del sol i et diu, per què el cel és blau?
0: Ah?
1: I, ostres,
0: fixa't, és que els adults perdem la curiositat a vegades, o la capacitat
1: o perquè el gel flota,
0: per exemple,
1: o perquè el temps sempre va endavant o sembla anar sempre endavant i no, mm-hmm, no va enrere, no? Aquest tipus de preguntes que al final tu el primer que et surt és, bueno, clar, és que ho tens claríssim, i quan comences a respondre dius, ostres, no
0: és acaba... tan fàcil l'explicació,
1: no és tan fàcil, no? I és xulo perquè és això, és un motor molt interessant. I de fet jo avui volia començar amb una pregunta per tu.
0: Per favor.
1: Per parlar una mica
0: de
1: la filosofia d'aquest programa i de com enfocarem els diferents temes, tinc una pregunta per tu.
0: Fes-me-la.
1: Que és, com saps, uh-huh, que la Terra és rodona? Tia, d'aquí no està preparat això, eh?
0: No gens. Mira, ho sé perquè quan veia Oliver i Benji veia la curvatura en el camp.
1: Correcte, tots hem après.
0: No, però...
1: sí, clar, això serviria.
0: Sí,
1: no?
0: Perquè si no, quan miro l'horitzó, quan estic al mar, per exemple, home, no veuria com els barcos els deixo de veure, diguéssim, no?
1: Sí, és una manera empírica, però algú et podrà dir, bueno, quan està molt lluny, no? Igualment acabarien desapareixent si fos plana.
0: Sí, possiblement, no ho sé, perquè com no és plana...
1: Clar, jo també sé que la Terra és rodona, ho sabem la majoria dels que estan escoltant. Si de cas hi ha algú que no ho creu, tenim algun terraplanista entre els oients,
0: que no
1: tregui la sintonia, que no tregui la secció, perquè li servirà.
0: Clar, li servirà,
1: no?
0: Sí.
1: Però a mi el que m'interessa és que estem totalment convençuts de que la Terra és aproximadament una esfera,
0: sí,
1: però és perquè, sobretot, no, més enllà de que puguem dir, no, els vaixells desapareixen, però sobretot ho sabem perquè ens ho han dit.
0: Clar, cert.
1: Al final,
0: cert,
1: no, ningú de nosaltres...
0: I no qüestiones allò que t'explica un mestre, per exemple.
1: Sí, ho hauríem de fer més, segurament.
0: Vale,
1: però vull dir que és veritat que ningú de nosaltres ha inventat un sistema per mesurar el radi de la Terra o ha sortit a l'espai per poder-ho veure.
0: No, clar.
1: Per tant, sí que tenim fotos, però els conspiranoics ja tiren aquestes fotos. Les has fet tu, eh? Els satèl·lits que estan allà. No? I aleshores... doncs aquest és el tema, no? Que moltes vegades la pregunta no és tant què sabem, sinó per què ho sabem.
0: Per què ho sabem.
1: I per què li donem veracitat a unes coses i no a unes altres. I aquest serà una mica el leitmotiv, no? D'aquest programa.
0: D'acord.
1: Per què sabem les coses i doncs aquest dubte constant de dir, ostres, això ens ho han dit, però
0: sí,
1: ens ho podem creure... No ens ho podem creure.
0: M'interessarà molt una explicació didàctica per tal que, si mai em trobo a una sobretaula amb algun terraplanista, li pugui, no, li pugui dir quatre coses i deixar-lo allà callat.
1: Bueno, en realitat t'he de dir que la meva experiència, jo, clar, com que faig moltes xerrades i conferències, sí, sempre hi ha gent que posa en dubte, per exemple, en el tema de la Terra no tant, però el tema de l'arribada de la Lluna és un clàssic que m'ho pregunten molt.
0: És que a més fan servir uns arguments molt raros, no perquè l'ombra, però tu quina cosa saps que funciona l'ombra allà a l'hora de fer les fotos? O sigui, bueno, no sé. En fi, fan servir molts arguments pseudocientífics que semblen, però no ho són.
1: Però són... El que et volia dir és que tenen conviccions indestructibles.
0: Ah, sí.
1: Aleshores, quan tu trobis en un sopar amb algú que sigui terraplanista...
0: Sí, o que et digui que l'home no va arribar a la Lluna...
1: Jo parlaria una altra cosa.
0: Ok.
1: Jo ja fa temps que no gasto molta energia en intentar convèncer... De fet, al col·le on jo vaig, al col·le on van els meus fills, hi ha un pare que és... terraplanista, i com que sap que jo em dedico a la ciència, sí, i quan coincidim en alguna barbacoa o alguna cosa, m'agafa per banda.
0: Ostres,
1: i m'explica. No li dic que sí, òbviament, però és com canvio de tema ràpidament perquè sé que és impossible. Són...
0: Estan convençuts, sí, en la seva ignorància.
1: Però en això també treballarem, no? Una mica construir aquesta idea de per què. Al final, Per mi, una de les coses que m'agrada molt quan parlo classe, quan faig divulgació, i que farem aquí també, en farem molt èmfasi, és el sentit crític.
0: Que és una fonamental. Cosa
1: fonamental, i que jo crec que el anem perdent.
0: Sí, l'hauríem de tenir despert, sempre, sí. Davant les notícies, davant qualsevol cosa, eh?
1: Sí, sí, sí. Aleshores, tornant una mica a aquesta idea de com sabem que la Terra és plana, i no és plana, que és esfèrica i que ens ho han dit, ho apliquem a tots. Mm-hmm. Per exemple, sabem que existeixen els àtoms, però jo personalment no he vist cap electró.
0: No, jo tampoc.
1: No, l'ADN, també, no? La nostra informació genètica està allà, però no hem replicat els experiments que van trobar, no? L'estructura. Sabem que hi ha una quantitat brutal de galàxies amb una gran distància, però al final jo l'única que he vist així és una que es diu Andròmeda, que es pot veure amb uns prismàtics, no? Aleshores, una mica, la idea d'això és... reflexionar, i per això aquest recorregut històric és molt interessant, que la ciència, que el coneixement humà, no només la ciència, el coneixement humà és col·lectiu. Mm-hmm. És una cosa que hem anat construint, i de fet això jo crec que ens fa molt especials, i és una de les grans fortaleses de l'ésser humà davant de la resta d'animals, que som capaços de recollir tot aquest coneixement, perquè ha estat escrit, primer de manera oral i després de manera escrita. Mentre que jo crec que hi ha molts animals que, òbviament, sí que es transmeten coneixement, però és molt més aplicat, és molt més pràctic.
0: Sí, no? Més de supervivència.
1: Exacte,
0: no?
1: I la capacitat, si cada vegada que naixem haguéssim de
0: tornar a començar a aprendre
1: nosaltres tot aquest coneixement, doncs estaríem encara a les cavernes, segurament. En canvi, aquesta possibilitat de, no, de recollir tot aquest coneixement, i jo... el que faig amb la meva recerca és fer un passet més endavant, no? I l'altra persona agafarà el meu i farà un passet més endavant, és el que ens permet avançar sense parar.
0: I tot allò que són veritats en la ciència, són veritats. És a dir, o hi ha... no sé si quan una hipòtesi passa a ser, diguéssim, no? Davant l'acceptació de tothom, doncs un coneixement, allò pot ser que s'acabi revertint?
1: És el que... succeeix normalment.
0: Sí?
1: Sí, sí. Sí. De fet, hi ha un tema molt interessant. No sé si jo en el seu moment, quan estudiava en filosofia, vaig estudiar Popper. I ell parlava d'un principi, em sembla que en català es deu dir de falsabilitat o alguna cosa així, que és bàsicament el tema del cisne negre, no sé si et sona, no? Que era com les teories científiques, quan tu la presentes, i és una de les coses molt xules de la ciència, i de fet és una manera que tens, jo crec, quan has de distingir si un coneixement o alguna teoria és científica o és més aviat una superstició o un mite, és veure si és falsable, o sigui, si hi ha maneres de demostrar que aquesta teoria està malament. En principi, de fet, és una responsabilitat d'algú que aporta una teoria el dir, jo dic que això funciona així i crec que això funciona d'aquesta manera, però... aporto maneres de veure si això és cert o no. Uh-huh. Això vol dir que tenim ganes de contrastar el que hem... que això no ho fem normalment. Quan tenim creences...
0: és veritat.
1: No? Ens agrada molt portar-les fins a l'última, no? En temes polítics, en temes del nostre dia a dia, ens costa molt canviar d'opinió.
0: Cert.
1: Sí? En canvi, amb la ciència, és l'obligació, és dir, bueno... i sempre pensem exactament això que tu has dit, no? Aquesta teoria aguanta... els diferents intents de veure si és certa o falsa, però fins al moment en què, en què caigui per algun costat. I hi ha molts exemples. De fet, com que has comentat allò de l'eclipsi, hi ha un tema molt xulo d'eclipsis, que és que la teoria... tots sabem que Einstein, o si no ho sabem, en algun capítol de futur en parlarem, no? Einstein va revolucionar totalment la física clàssica, la física de Newton, amb la teoria de la relativitat. I ell va dir unes coses molt estranyes sobre, ja ho explicarem, sobre que l'espai i el temps estan junts i que la gravetat és la curvatura d'això. I era una teoria extremadament revolucionària en el seu moment. Ell la va exposar en l'any 1915 i molta gent, inclús en l'àmbit de la ciència, no se la creia. I ell mateix va dir, bueno, jo crec que això funciona i dono maneres de demostrar si això funciona o no. Una de les maneres es va fer molt ràpid, que era explicar per què l'òrbita d'un planeta no acabava de ser com era, però una de les coses que va dir ell és, si la meva teoria és certa, passarà algú molt curiós, que és que la llum també es veurà atreta per als cossos molt grans. En la teoria clàssica això no passava. La gravetat no afectava la llum.
0: D'acord.
1: I ell va dir, segons la meva teoria, la gravetat sí ha d'afectar la llum perquè es mou per un espai-temps corbat, bla, bla, bla, bla. I aleshores va dir, i tinc una manera de provar això, quan hi hagi un eclipsi. Aleshores, ell va dir, quan hi hagi un eclipsi, podrem veure si les estrelles que estan al voltant del Sol les veiem en un lloc que no és el correcte. Pocs anys després, a l'any 1919, va haver-hi un eclipsi i van haver-hi unes expedicions pagades per filàntrops que van anar realment a veure, a fer fotos de l'eclipsi a llocs molt remots, és una història molt xula, i van aconseguir fer aquestes fotos i amb aquestes fotos, comparant on es veien les estrelles aquestes quan que estaven al voltant del Sol durant l'eclipsi i on es veuen quan no està el Sol a prop, i van veure que realment la teoria d'Einstein de que les estrelles les veiem en llocs diferents quan passava la llum a prop del Sol era correcta, i per tant, i a més era correcta inclús a nivell numèric, més o menys els números que havia fet ell. No, això és una, una manera d'intentar dir, et dono maneres de demostrar si el que jo dic és correcte.
0: Exacte.
1: I aleshores ara, quan parlem, per exemple, d'aquesta teoria de la relativitat, diem, fins ara ha sobreviscut, no?, molts tests, però
0: ningú l'ha pogut contradir.
1: Però probablement farà aigües per algun lloc.
0: En el futur. 5 minuts més.
1: Molt bé,
0: Miquel.
1: Perfecte.
0: Perquè, si vols, et faig preguntes, que
1: preguntes.
0: Tinc moltes ganes.
1: Sí.
0: Perquè, bé, ens explicaves una mica això de la curiositat com a motor, però jo no sé com veus, com de poc, podríem dir, estem preparats per entendre moltes vegades les notícies, les descobertes que tenen a veure amb la ciència. A mi em passa que jo, per exemple, a Instagram segueixo a molta gent que m'explica coses i després estic amb alguna amiga o algo i dic, mira, he vist avui i sóc incapaç de reproduir-ho, saps? No sé explicar el què, no sé agafar aquells termes que m'han compartit. En el moment m'ha fascinat, però després és com que els coneixements s'han diluït completament. No sé si és que tenim poc coneixement de ciència. Així com tots som tertulians de futbol quan toca. Tertulians de ciència... Anem justets, no?
1: Bueno,
0: una mica?
1: De fet, no només en futbol, eh? O sigui, jo crec que quan considerem la cultura, no? Tu te'n vas a... Tu mires els Cifres i Letres o el Quiero Ser Millonario, aquest tipus de programes on va gent extremadament culta. Potser ara és una mica diferent perquè ara és gent que es dedica a estudiar moltíssim.
0: Sí, es dediquen a fer programes de televisió. Sí.
1: Però abans, jo recordo, quan era nen, el meu pare era una persona molt culta, no?, que li agradava molt llegir, era antropòleg, advocat i tal, i sabia de tot. Però jo li preguntava la diferència entre un grau Celsius i un grau Fahrenheit o quines són les unitats de pressió, i no tenia ni idea. O sigui, coses absolutament bàsiques que són l'ABC de la ciència no es consideren cultura. Realment
0: clar,
1: hi ha
0: aquí hi ha una mancança.
1: Sí, els que ens hi dediquem ho sabem, però realment és veritat que sí, som, bueno, els científics som... Que també això ho treballarem, eh? Perquè això també té a veure amb que els científics tampoc ens interessa molt a vegades que se'ns entengui.
0: Ah?
1: No?
0: Ah.
1: I aquest pedestal, ui, aquí hi ha una expressió molt xula en anglès que es diu "This is not rocket science", que és com, no, esto no es ciencia de cohetes, o això és ciència de cohetes, no? És com, ja, la ciència, l'enginyeria, no és, és per a alguns privilegiats.
0: Sí, és per uns pocs.
1: Però no és cert. No és cert, de fet. La realitat és que hem d'aconseguir baixar-la. I per això és molt xulo fer un programa com
0: home,
1: aquest.
0: Home, i tant.
1: I d'alguna manera, aquest pedestal en el que està la ciència tampoc ens ajuda. Perquè aleshores és com, ui, aquests... Aleshores, bueno, sí, la realitat és que està molt bé fer coses com aquesta, programes com aquests, que puguin ajudar a ampliar el sentit crític i a refutar aquesta idea que el científic és infal·lible, no? Nosaltres tenim les nostres ideologies, tenim els nostres biaixos, per tant, ens toca ser humils i ens toca explicar-vos bé les coses perquè les entengueu.
0: És el que farem aquí amb el Miquel Sureda cada setmana. Farem història, farem descobriments, tindrem explicacions didàctiques del perquè de tot plegat, no sé, combatrem les conspiranoies, no?, i les ideologies terraplanistes, etc. Parlarem d'alguna vegada de religió i supersticions també, perquè és com una manera primigènia d'explicar el món.
1: De fet, començarem per aquí.
0: Clar, vull dir, jo crec que avui dia ja no té gaire sentit, però jo entenc que bueno, això és la meva opinió, però entenc que quan no se sabia científicament per què plovia quan plovia o per què els horaris i el moviment del sol, doncs es busqués explicació on l'ésser humà era capaç de trobar-la, no?
1: Sí, jo he fet aquesta cara quan ho he dit, perquè jo crec que seguim fent-ho.
0: Ja,
1: en el nostre dia a dia.
0: Però jo no ho entenc. O sigui, hi ha coses que no les entenc, avui dia.
1: En petita escala inclús ho faig jo. Jo puc tenir una petita superstició de dir, ostres, bueno, no sé, ho parlarem la setmana
0: Ho parlarem la setmana vinent, que començarem tot aquest recorregut al llarg d'aquest curs amb el Miquel Sureda. Moltes gràcies.
1: No,
0: tanquem, a més farà una cosa, que és que proposar-nos alguna cançó per tancar.
1: Ah, sí? No,
0: relacionada amb la ciència.
1: Sí, però en realitat és una excusa per posar música. Jo soc un DJ frustrat.
0: Em sembla fantàstic. I quina és la d'avui?
1: Avui, per sortir, per acabar, proposo una cançó d'U2 molt famosa, que és la de Still Haven't Found What I'm Looking For, que bàsicament el que ve a dir és que, doncs, que això, no?
0: Que no, encara no he trobat allò que busco.
1: I és una cançó que parla en realitat de la fe, però el mateix Bono l'ha descrit com un himne al dubte, no? I com he dit, doncs, serà el motor de tot el que anirem parlant aquests dies.
0: Quantes ganes. Moltes gràcies, Miquel Sureda. Fins la setmana vinent.
1: Una abraçada.

0: Com no podia ser d'una altra manera, en aquesta nova temporada del Sota Sospita, amb aquests canvis que hem fet, que hem ampliat horari, fem cada nit de dilluns a divendres de 10 a 11, també havíem de comptar amb la nostra sommelier de capçalera, amb aquesta periodista, comunicadora, influencer. Em deixo coses. Meritxell Falgueres, benvinguda de
1: mare
0: nou.
1: Mare de dracs, el més important.
0: I dona casada, ara.
1: Clar, a veure, clar. O sigui, jo volia començar aquesta secció.
0: Quina sorpresa, per favor, d'estiu.
1: Entrevistar algú molt important, però és veritat que cal explicar el tema del meu aniversari, casament. Sorpresa, totalment.
0: O sigui, ha estat... Primer saludem la de parellada, si et sembla.
2: Hola.
0: Ada parellada,
2: hola,
0: benvinguda.
2: Molt bon vespre, molt bona nit. Tu... Però una cosa, a mi m'interessa molt més això. Què vols dir casament sorpresa, aniversari?
1: No t'has enterat?
2: Vaig veure que t'havies casat, t'anava a dir alguna cosa, però llavors com que va ser com al mig de l'estiu, o al juliol, potser.
0: Va ser finals de juliol.
2: Sí, llavors tothom estava amb les maletes, que
0: exacte,
2: si no ens cabien les...
0: Sí,
2: que
0: sí,
2: si
0: sí,
2: sacrificàvem les calcetes o les pastilles de les almorranes, sí, que no ens cabia tot.
1: Sí,
2: llavors,
1: en aquell moment.
2: I al final, doncs, se'n va passar, llavors vaig dir, ara no ens li dirà res.
1: Doncs la història de... I Laura és així. Tinc la sort que la meva parella i jo fem l'aniversari, complim anys, el mateix dia, que és el 30 de juliol.
2: És boníssim, és boníssim.
1: En aquest cas...
2: I la mateixa edat.
1: No, la mateixa edat.
0: Són més aviat com la Shakira i en Piqué, en el seu moment.
1: Ah. Sí, el Daniel que feia 60 anys i jo 45.
0: Ostres.
1: I hem fet aquí un copatge. Llavors, la gent va venir a l'aniversari. A més, els 60 anys ho vam fer a casa de la mare del Daniel, a Vallvidrera, i jo anava vestida normal. Llavors va venir la gent i jo ja, quan hi havia el sunset, va aparèixer una catifa vermella i vaig aparèixer jo vestida de núvia amb els meus fills entrant.
2: Ah,
1: llavors la gent...
2: No, sorpresa, va ser sorpresa per la gent, no per
0: sí,
2: tu.
0: Sí.
2: Fins i tot perquè, sorpresa per tu.
0: Perquè ella el que va fer és convidar el seu aniversari.
1: Sí.
0: Llavors la gent no sabia que s'anava a casar.
1: Sí. Jo m'havia casat abans, en secret, vam anar a signar i tal, però així va ser. I res, ho sabien només els meus pares i els meus fills, perquè els havíem dit una setmana abans, perquè el que volíem era això, gaudir el dia sense els nervis de preparar-ho tot.
2: Clar.
0: I quants més secrets t'has guardat des de final de curs?
1: Clar,
0: a veure, perquè és que és la dona Forbes, eh?
1: Sí. Bueno, la parellada
0: també
1: ha sigut Forbes.
0: Estic també envoltada.
1: No m'agrada tenir secrets perquè m'agrada poder dir-ho tot, doncs clar, també allò del pregó fa mesos que ho sabíem.
2: Sí, això és gros,
1: i
2: també,
1: No ho podia dir. Molt gros. A més, tenia missatges del Colboni dient no diguis res.
2: Clar.
1: I això, el meu pare i jo, doncs el 23 de setembre estarem al Saló de 100 fent el pregó i per tot com pentaré tot l'estiu.
2: Quin tant per cent d'il·lusió i quin tant per cent de nervis tenim.
1: El meu pare ja no dorm. És més, el meu quan li van dir, va dir que no. I clar, és més, li vaig dir, escolta, igual que els nens fan un esforç per final de curs o coses que els hi fa vergonya, i el meu pare deia que no, i al final doncs només ha acceptat fent-ho amb mi, i jo li deia, és que hem de donar exemple als nens,
2: clar,
1: no?
2: Umberto
1: Eco ho diu, els nens no prenen del que se'ls hi diu, sinó d'exemple. Llavors, tu no pots dir que no tinguin por o vergonya i un reconeixement així.
2: A més, hi ha una cosa... La vergonya no serveix per res. No serveix per res sempre i quan la posem com a fre per fer mal als altres, m'explico? Mm,
1: sí.
2: Però la vergonya sobre el teu propi fracàs és tan... Primer, que et paralitza, i segona, evidentment, si et paralitza no et deixa avançar, i al final a qui et fa més mal és a tu. Perquè si la cosa no va bé, a qui li importa? O sigui, aviam... Si la cosa no va bé, diguéssim, al final
0: és un intent.
2: Durarà dos dies si és que has fet riure algú, una cosa. I el problema el té el qui riu, no el qui ho fa, perquè el qui ho fa el millor que pot. I si la cosa va bé, el teu creixement personal és impressionant i t'enforteix tantíssim que clar, ja et blinda per moltes altres vergonyes properes. La majoria dels casos, el que tu t'ha fet sentir molt ridícul durant en aquella estona, els altres ni ho han percebut. I si se t'ha escapat un rot, un pet o un d'això, ara hem descobert que això és meravellós per l'algoritme i, per tant, només et pot beneficiar.
1: No, no, espera, espera.
2: Només
1: espera,
2: et pot beneficiar.
1: A veure.
2: I la tercera és que res serà transcendent. Res es recordarà. Res.
3: Totalment. Tu has sentit de vergonya, per exemple, al llarg de la teva trajectòria i l'has superada?
2: Totalment.
3: Sí?
2: No, no, m'he sentit moltíssimes vergonyes i, per tant, aquesta és una reflexió que faig des de l'intent de
3: superar, d'aprendre...
2: Bueno, l'intent d'anar-ho ficant a dins del meu cervell, és per això, si no, no la faries per aquesta reflexió, si no la tinguessis, si no haguessis patit aquests episodis inhabilitants, no t'hauries fet tot aquest treball d'intentar entendre què és això de la vergonya.
1: A veure, hem de dir que la parellada ha fet molta feina parlant de la salut mental, no només a la cuina o a l'estrès, sinó també, tu abans també deies, no?, que a la Jana li dius coses, també l'hem vist... Som molt fans a casa que vas sortir amb un dibuixacontes.
2: Ah, sí, sí. Però
1: no, ho ha vist la Jana, ja, el dibuixacontes?
3: No, no l'ha vist. És que l'Ada és divulgadora més enllà dels fogons, jo crec, no? També, vull dir que...
1: És
3: que no sé
1: activista.
3: Si es porta dintre, això.
2: Activista, bueno, al final, és que saps què passa? Que al final de tants anys treballant, hi ha un moment que dius, bueno, mira, escolta'm, jo ja he passat totes les fases, la de la il·lusió i la passió per la feina, que això és fonamental com a motor d'engegada, però després ja saps que té poca gasolina, vull dir, la il·lusió i la passió és una gasolina que s'esgota molt ràpidament. Si vols tenir una bona reserva, t'has de blindar amb altres coses que no són la il·lusió i la passió. Llavors, quan ha passat aquesta primera etapa, tens una segona etapa que dius, mira, escolta, jo al final el que vull és guanyar-me la vida, no? Perquè,
1: en definitiva, si
2: treballo tantíssimes hores amb tantes dificultats, perquè les dificultats aquestes primer estan tapades per aquesta il·lusió i la passió. Però la segona fase, quan et quedes despullada de la il·lusió, les perceps molt fort portes aquestes dificultats. Llavors dius,
1: això ho dius tu, que des dels 25 anys estàs al Sempruniana,
2: Per això, que ho dic amb molt de coneixement de causa, perquè què va ser l'inici del Sempruniana? Va ser, doncs, això, no? Aquesta mena de... Tot era possible perquè tot estava parapetat.
1: Home, però amb 25 anys posar-te en un restaurant a Eixample...
2: Sí, però després, clar, el teu desconeixement et fa que les dificultats les notes més. Llavors, en aquesta segona fase dius, bueno, com a mínim que em guanyi la vida, tu. La tercera fase, ja quan ja has vist que allò, més o menys, has pogut pagar, que guanyar-se la vida no és altra cosa que poder pagar, llavors la tercera fase dius, bueno, ara una mica de tranquil·litat, vull una feina ja que no... Que
3: una mica de zona de confort, una miqueta.
2: Hi ha una quarta fase, que és la que estic ara, que dius, bueno, ja més o menys he trobat aquella tranquil·litat, bueno, tot entre cometes, per descomptat, ja més o menys guanyo la vida, tot entre cometes, perquè tot és molt fràgil, i ara dic, ara, ostres, no creus que no t'agradaria anar pel carrer amb el cap ben alt? O sigui, que no haver-te d'amagar a ningú, perquè no has fet mal a ningú, i amb el cap ben alt de poder dir, ostres, a més he contribuït. I és en aquest moment que es dius, m'haig de fer activista d'algo, perquè haig de contribuir.
1: Clar, el malbaratament.
2: El que sigui, per exemple, jo vaig dir, doncs mira, la meva causa serà cadascú una causa, però has de traslladar a la societat alguna cosa, retornar, saps? I incidir positivament i contribuir. No? Perquè en aquest moment el que vols és poder anar pel carrer, poder saludar a tothom perquè no has fet mal a ningú, i alhora doncs també dir, ostres, i marxo deixant una mica, no només deixant cagarrots, sinó deixant alguna mica de llavoreta.
3: I que important és des de l'experiència, ara que deies, estic en aquesta quarta etapa,
2: i les que
3: encara queden per venir, no? Segurament.
2: Bueno, sí, però malauradament encara quedaran, perquè en definitiva tinc 60 anys i els que tenim petits negocis, mira, el teu pare, encara amb no sé quants, està allà al capdavant i patint tots els embats, perquè pateix cada ampolla que ven, perquè ho sé, perquè ho porta, mai millor dit, a la sang,
1: I tu també, perquè vens amb moltes generacions al món de restauració.
2: Sí, però jo no volia estar com el teu pare fins a aquesta... No, ho tinc claríssim. Els meus pares amb això van ser bastant més intel·ligents que jo, perquè a una certa edat ho van
1: a la Font d'Europa.
2: Sí, a la Font d'Europa van donar-ho els meus germans. El meu pare sempre deia una cosa que crec que ens l'hem de... Els que tenim aquests negocis que potser hi ha una possibilitat, en el meu cas molt remota, de que, de que hi hagi relleu generacional, remotíssima, eh?
1: Per què? Perquè els fills no...
2: No, perquè tinc un fill que és un tarambana i un altre, i un altre que és tan sensat que no... Tan sensat
3: que no vol dedicar-s'hi, no?
2: Que no se vol dedicar. Ja. Que és massa loco i l'altre massa serena. Llavors, bueno, la cosa és que el meu pare deia, la vida has d'aprendre a fer i deixar fer. I llavors ell, en aquest moment del deixar fer, doncs, realment va deixar-ho als meus germans i va desaparèixer del mapa, no del mapa, sinó... I estava com a conseller. A casa, estava a casa, bueno, a casa fent de pagès i etcètera, vull dir que l'activitat no la va frenar, eh? Però... I estava a casa com a conseller i llavors venien els meus germans i quan estaven a les últimes deia, estem a les últimes, i llavors el pare deia, pues a veure com ens en sortim. Però fins que no estaven al bord del precipici, allà no anava a rescatar-lo, saps? Vull dir...
3: Però la d'aparellada, més enllà d'estar al 150% al Semproniana, com em penso que dius a les xarxes socials, no? la definició, i després altres coses, perquè en són moltes, és veritat que el teu procés... dedicat a la cuina, però també, o sigui, la reconversió, tema xarxes, la capacitat comunicativa que tens, la generositat, perquè la veiem moltes vegades, vull dir, la Merit crida, vens.
2: Home, allò, és que qui no respon a la crida de la Merit.
1: No, però, sí, però la unió que fas entre les dones a Barcelona,
3: per exemple, no?
1: Les de Vandalera.
3: Això ho vam comentar també la
1: darrera vegada. No, però és que espera, a l'Instagram l'has vist o no? Aquest
3: sí,
1: estiu,
3: però ella s'exposa moltíssim.
1: Que també ha tornat a fer
2: bueno, no està versió en aquest estiu. Cas, la versió d'estiu és l'organitzen, és una tasca així lliure. No,
1: l'Anna Tarrés, la
2: Eva Piqué, l'Anna
1: Tarrés. La Cristina Brondo. Però sempre t'agrada liar-la, però des de sempre. O sigui, tu vas començar aquestes xefles gastronòmiques, no?
3: Però, clar, vull dir, és com si, per tornant a la idea de l'activisme o de fer política a través de la divulgació i del menjar i de la cuina i de allò que dèiem, el reaprofitament, o sigui, és com una voluntat que no sé si ha anat apareixent a poc o que te l'has determinada i has dit, aquesta és la meva funció.
2: No hi ha cap pla de...
3: No hi ha cap pla.
2: No hi ha pla. A la meva vida, malauradament, no hi ha hagut mai...
1: Un pla estratègic.
2: Mai. No hi ha plans, estratègies, no hi ha ni estratègies, m'imagina. De res, no hi ha cap mena de pla traçat ni res. O sigui, precisament això, quan vaig obrir Semproniana, és veritat que el vaig obrir amb el cor, més que amb el cervell, vull dir, el vaig obrir així, com un cop de cor, i el que va passar cap d'uns anys, dic, ostres, potser sí que t'hauries de formar en la gestió d'establiments, no? O sigui, amb la gestió de negocis, i em vaig apuntar uns cursos. Llavors vaig arribar a casa i vaig voler-ho aplicar. D'entrada em van suggerir a l'escola de negocis que fes un organigrama, i era un organigrama que fotia pixar de riure, perquè clar, tenia tots els departaments, però només hi havia el jefe, no hi havia ningú sota, clar. Ja. Departament de neteja.
1: Ja, no.
2: Feia molt riure. Però tu ja ho saps, sí, perquè és el mateix que passa
1: als negocis. Que tots fem de tot.
2: Total, que vaig intentar-ho aplicar, va ser un fracàs estrepitós, i vaig agafar tots els apunts aquells subratllats, els vaig fotre a la foguera de Sant Joan. Els vaig cremar amb un plaer immens, que també hi veia cremar els meus diners, saps? Jo veia els apunts i els diners, que m'havien costat els punyeteros apunts.
3: Ostres.
2: I vaig fer-me un lema, que a més el vaig fer rotular amb unes lletres blanques que tenen relleu, però, i que no es veuen a cop d'ull, però que si t'hi fixes es noten que estan enganxades només a entrar al restaurant, que posa el meu lema, el meu pla de negoci, el meu traç, el meu itinerari, és cada dia. Ah. Pel cul tot. Al final, això, el que fem
1: o sigui,
2: nosaltres...
1: Seria vervenir, seria...
2: Cada dia.
3: És la constància, la perseverància.
2: És aixecar la persiana cada dia i veure-les venir, o sigui, estan allà amb els mica d'experiència acumulada i amb aquella sorpresa preparada, amb aquells ulls oberts, atenta a tot, i sabent, doncs, que poden passar coses i has de tenir l'agilitat i el reflex de poder reaccionar ràpidament sense prendre mal. i ja està. I això és el meu pla de negoci. I si algú en té algun de millor, pues, escolta, que l'apliqui. Però jo sé que... És, i a Instagram o les xarxes socials passa una mica igual. Ha estat una cosa espontània, va sorgir d'una manera espontània, i és veritat, doncs ara sí que ens mirem una mica, va? Potser és millor publicar el dimarts que publicar...
1: Home, la, sí. Com es deia, cuinant amb Bernús, no?
2: La cuina amb Bernús va ser espontània, més espontània que la cuina amb Bernús.
1: Però
2: no hi havia res.
1: Però ho peta,
2: i allò
1: perquè
2: va ser
1: l'inici,
2: va ser una mica d'inici. La cuina amb Bernús va ser ben bé, mira com va ser la història, que era un dia a les 7 del matí...
1: El confinament...
2: Era finals del confinament, però en aquells confinaments intermitents que hi havia, sí, doncs, municipals, no sé què, no sé quantos... Jo tenia els dos fills a casa i la meva filla diu, per què no fas una coca de iogurt, d'aquelles que és bàsicament un iogurt i no sé què, que no té quatre coses? Jo dic, però si són les 7 del matí, i em va dir, però si no et costa res. I és veritat, no costa res, no em costa res. Llavors em va entendrir i vaig dir, bueno, faig... I vaig pensar, saps què? Vaig a fer un experiment. Vaig a posar el mòbil i la farem en directe. Però, bueno, una cosa absolutament pensant que no vindria ningú. Era les 7 del matí.
1: Ja.
2: Que no
1: vindria ningú. Ah, clar, perquè era un directe.
2: Sí. I vaig posar el mòbil en directe pensant, realment no vindrà ningú, perquè és veritat que m'havia aficionat a fer alguns directes. Perquè
1: home,
2: tothom
1: tots,
2: feia directes,
1: sí, sí,
2: i tal.
1: Sí, sí.
2: Llavors vaig dir, vaig a posar el mòbil a veure què passa. I poso el mòbil i de cop i volta van venir 60 persones. Què és si són 60 persones? Molt poca gent, però, ostres...
1: No, ja
3: Déu n'hi do. Home, a les 7 del matí...
2: 60 persones a les 7 del matí...
3: Déu n'hi do, eh? Dic,
2: calla, que he trobat l'hora.
3: Sí.
2: I el moment és aquest moment, perquè els de les 8 de la tarda estaven tots ocupats.
1: Sí, sí.
2: Dic, que he trobat la meva hora i el meu públic. I quan vaig plegar del mòbil, vaig... em miro i dic, hosti, si anava amb Bernús. Perquè havia sortit de la ràdio.
1: Sí, sí, sí.
2: Dic,
1: sí,
2: si vaig despullada i amb Bernús, quina vergonya, quina vergonya. Dic, no, calla, que ho he trobat. Perquè transmetia naturalitat, transmetia...
3: proximitat.
2: Nuesa, o sigui...
1: Bon dia.
2: I transmetia que si jo puc fer amb Bernús, tu ho pots fer, evidentment, no? Molta possibilitat de fer-ho, no? Aquesta cuina ràpida a primera hora, si tu podies fer-ho a les 7 del matí... a mitja hora, això era una cuina possible. I va... Bueno, la veritat és que va funcionar molt bé, em van pujar molt força els seguidors, però sobretot vam crear molta comunitat.
3: Us vull preguntar totes dues,
1: sí,
3: tenint en compte la vostra trajectòria, en quin moment, tu que en el llibre Tastem també parlaves de la situació o del moment gastronòmic que vivia, en aquest cas, Barcelona, en certs anys.
1: Sí.
3: Com és el moment gastronòmic d'ara? Per què? Amb tanta difusió, amb tanta informació, amb tanta modernitat... És com que s'ha, no sé si homogeneïtzat una part, de l'altra, o sigui, no sé, a veure, un exemple, a tot arreu tenen el pop a la brasa.
1: Ah, no, pensava que anaves a dir els brunch i l'advocat.
3: Bueno, per no parlar del brunch i per no parlar d'estar molt de moda el poke, però, perdona, vull dir, nosaltres tenim el poke, el ramen,
1: saps?
3: I nosaltres tenim els nostres plats que són molt més... saborosos.
1: Com
3: és el panorama actual?
1: Jo crec que l'Ada, en aquest cas, i també el Sallàs Alida, però per exemple el Santpruniana, aquesta cuina de proximitat, però és com quan diuen, no, el comerç de proximitat, home, sí, pots tenir una gran superfície, sinó pot estar al costat teu una marca internacional, no? Aquests restaurants que realment són de quilòmetre zero, però no per postureig, sinó perquè és veritat, no? Clar, tot això també fa que sigui l'essència de la ciutat. Llavors, a mi el que em fa molta por de Barcelona és com quan vas al centre de qualsevol ciutat, que és igual, estiguis a Canàries, estiguis a Madrid...
3: És aquesta la sensació, que tu estàs tastant...
1: I de restaurants, i de
3: sí,
1: negocis,
3: sí, sí, de restaurants, també. Sí, sí. Ja no parlar de les botigues que hi ha les mateixes marques a qualsevol ciutat, o de no sé, cafeteries que hi ha les mateixes
1: totalment
3: marques, sinó els restaurants també ofereixen, a mi és la sensació que em fa...
1: El tarannà a la ciutat.
3: Aquests moderns, el mateix, estiguis on estiguis. I com que si no hi hagués una diferenciació.
2: Aviam... Hi ha dos d'això. Una és la cuina de casa, que és un tema important també en quant a patrimoni culinari, que és el que estàs abordant tu, Estàs abordant la tradició i la importància de mantenir les teves arrels per sentir-te que formes part d'un lloc, que és molt important, ja no només de cara als de fora, sinó que tu has de sentir que estàs arrelat a un lloc, perquè no hi ha cosa més reconfortant que retornar a casa. saps? Sí. I si a casa el que hi trobes és sushi, no retornaràs a casa, potser, saps? I per tant, per exemple, la meva filla viu a Suïssa i sempre em demana quan hi vaig, doncs, que em porti la maleta buida i ja em vestiré amb el que ella té, que és igual, que ja posaré el seu pijama, però que ompli la maleta amb fuets i tomàquets de sucar.
3: Això mateix.
2: Sí. I això, al final, és que ella necessita sentir-se a casa i el fuet és una manera... El llonganissa és una manera de tenir un fil umbilical en casa, no? I, per tant, l'amenaça del patrimoni culinari en les llars l'hem de combatre amb aquest argument, amb l'argument de que és bonic poder d'això, doncs, poder retornar a casa, però que també que bonic que és poder fardar d'aquelles coses que ens diferencien. Per exemple, quan nosaltres expliquem amb orgull i amb repte, allò que reptant, doncs, que nosaltres mengem calçots, ens encanta, no? La nostra tradició dels calçots, això a nosaltres ens omple d'orgull perquè ens fa sentir que som molt diferents. I o que nosaltres els diem als estrangers que mengem cargols, saps? Perquè som uns bravos, no?
1: Sí.
2: I que som uns salvatges, perquè mengem cargols i mengem conill, saps? I això ens fa ser diferents. I és l'homogeneïtzació és un perill, una amenaça també, que és tristíssim, perquè llavors aquesta diferència... Ja no podrem fardar d'aquests trets culturals propis, però alhora... el que nosaltres podem fer és una mala còpia de les cuines foranes. Mai farem una bona còpia, no? Mai farem un bon sushi nosaltres, perquè no el portem a dins. No és una cosa... La tècnica la podem dominar, però l'ànima no la tenim. Llavors, mai podrem fer-ho. El que passa que sí que és veritat, i això ja no és una amenaça, sinó que és una realitat, que el model... I això és un valor enorme que ara obrirem i potser no som a temps, no? Però que el model... el model d'establiment independent des del punt de vista de gestió independent,
1: totalment,
2: de familiar, està mort.
1: En risc d'extinció.
2: No, Meritxell, està mort. Està mort en la restauració. Jo no sé dir-te en el món de les botigues, però en la restauració, sí, té els dies molt comptats.
3: Això és perillosíssim, això és tremendo
2: molt
3: el que estàs
2: comptats.
3: Dient.
2: Molt comptats. Per tant, aquí tenim, ja no és una amenaça, sinó que és una situació...
3: És un fet, eh?
2: És un fet que hem d'abordar i no és tristíssim, perquè aquestes cadenes, que no totes tenen per què ser cadenes, sinó que són grups.
1: Sí.
2: Hi ha grans noms de la cuina catalana que estan al capdavant d'aquests grups. Perquè tu parlaves abans de començar, doncs, d'una persona, aquesta persona, que és molt reputada, molt estimada, molt valorada, forma part d'un grup.
1: Ja.
2: O sigui, són grups de restauració que tenen la capacitat, a banda de tenir la seva pròpia estil, de tenir un estil, imprimir un estil, tenen la capacitat de fer establiments absolutament diferents i adaptats a cada lloc. Però nosaltres contra això no podem lluitar, els petits establiments portats en persona a un preu normal. Existiran, però seran haute verdure, o haute couture. Petits establiments que tu no podràs pagar. Els sempronianes estan morts.
3: Em sembla perillós i clau.
2: El que sí que hem de lluitar dintre dels grups és que aquells que vinguin de fora, que vindran, grups que venen de fora molt potents. Ja no et parlo a vegades fins i tot de quan parlo de fora, potser no et situïs a Washington. Situa't a França, situa't a Madrid, jo què sé. Vinguin i ens respectin, ens valorin i facin lluir el nostre patrimoni culinari. Hem d'aconseguir aquesta simbiosi, aquesta mena de complementarietat que el que farà és donar... Bon, mira, jo tinc una cosa que se m'erissa els pèls. Hi ha un grup de Madrid molt potent que està molt ben consolidat aquí.
1: M'imagino quin és.
2: No cal, és igual. Okay, està molt ben consolidat aquí, que jo hi freqüento perquè es menja meravellosament bé i ho fan superbé, que fa 3 o 4 anys van instaurar un costum, bueno, ells en deien, els dijous feien cocido.
1: Sí.
2: Madrileño.
1: Sí.
2: Van convidar tots els influencers. A mi em van erissar els pèls. Vaig dir, no cal. Per què no feu escudella? Ja, és que és un matís. Sí. Sí. És un matís.
3: És un matís.
2: Però ens ajudareu. Sí. I la vostra idea és genial, però ells no van pensar-hi.
1: Clar.

0: negociem-ho. Ja no és voler, perquè voler...
1: Ja.
0: Malauradament no tenim ni idea del que volem, o a vegades... perquè què passa? Tu poses un negoci, tu què vols quan tu poses un negoci?
1: No, clar, que et vagi
0: Laura,
1: bé.
0: Guanyar-te la vida.
1: Guanyar-te sí, la vida. Sí, sí,
0: perquè sí. És importantíssim que et guanyis sí. la vida. Perquè és importantíssim, però importantíssim.
1: Clar, clar, clar.
0: Llavors, els que ja s'estan guanyant la vida són els, el nostre objectiu. Sí. I és anar allà i negociar-ho. Mm-hmm. Mm.
1: I després, bueno, sempre el sistema, depèn de com protegeixi allò que li interessa, doncs ens anirà millor o pitjor, no? Ada, per allà, doncs, podríem estar hores. O sigui que hauràs de venir un altre dia. Més endavant et deixarem descansar.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Hi ha moltes dones, però, hi ha moltes dones.
1: Sí, sí, de fet, aquí cada setmana en tindrem sí. alguna de
2: però
1: qualsevol àmbit.
2: Però començar amb tu ha estat genial.
1: Jo crec que sí.
0: Em greu haver donat aquest final tan, pessimista.
1: Vols donar un altre de final?
0: No, no, que...
1: Vols donar un altre
0: de
1: final?
0: Per altra banda, dir-vos que tenim una cuina que val molt i que està enfonsada.
1: És quelcom del que els catalans podem presumir. No podem presumir de moltes coses. Vull dir, presumim de l'espectacle de la Sagrada Família quan ve, sí. vull dir, presumim, però de la gastronomia catalana i de l'altura i de la qualitat dels professionals a Catalunya, d'això sí que presumim.
2: Visca Africando.
1: És veritat.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que és quelcom del que estem orgullosos i hi ha poques coses de les que fem bandera, com aquell qui diu, no? I bé, l'Ada Parellada és una de les persones que ha contribuït a tot plegat, sens dubte, i una de les dones en aquest sentit, pionera en aquest món que cada vegada s'ha anat feminitzant una mica més, que queda encara camí per recórrer, igual que la Mary també en el seu àmbit, doncs ha contribuït a feminitzar-lo. De debò, moltíssimes gràcies per venir en aquest primer programa. Gràcies. Mary.
2: Petonets, m'encanta aquest maridatge. Continuem la setmana que ve.
1: Això mateix.
3: Després d'un any imaginava que això ja s'hauria acabat. M'has demostrat.
1: Donem punt i final a la nostra coartada d'avui. Ho fem a Maria Hein. Escoltes Hannah, de seguida a partir de les 11 al Xavi Collado amb el Metròpoli, i nosaltres tornem demà amb una nova coartada, un pla perfecte de 10 a 11, Ràdio 4. Adéu-siau.

Bona nit, a partir d'aquest moment comença l'edició 2375 del Metrópoli. Fins a les 12 en punt de la nit parlarem de diverses coses. La primera, ens visita la Tania Santos. Ens presenta Sarsuela en Estruash. I la Quima ens parlarà i ens presenta el seu nou llibre. És la història d'un artista i la seda. Tot aquí a Ràdio 4, fins a les 12 en punt de la nit. El canvi de dia.

0: Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

0: Tània Santos, benvinguda, bona nit.
1: Bona nit, Xavi, què tal?
0: Avui vens per presentar un espectacle de sarsuela.
1: Sí, sarsuela en estràs. Però no és només sarsuela, sinó és sarsuela amb cabaret, revista, burlesc. És un còctel únic aquí a Catalunya i crec que la resta d'Espanya també, que pretén d'alguna manera apropar un gènere tan popular com és la sarsuela a un altre tipus de públic, el públic més de revista, burlesc, cabaret, i amb aquesta fusió també es vol demostrar que tant la revista com la sarsuela no són gèneres obsolets i que encara hi ha públic que pot gaudir amb dos gèneres.
0: I com sorgeix la idea?
1: Doncs mira, t'ho explicaré perquè és molt curiós com va sorgir aquest projecte. Jo sempre dic que aquest espectacle va ser creat, diguem, l'esquelet va ser creat sobre l'escenari. Perquè tot comença quan el 2023 un director d'orquestra em va convidar a cantar en una gala lírica de sarsuela que es va fer al Casino Aliança del Poble Nou. Mira, va ser el dia de la Mercè, el 24 sí. de setembre de 2023. I llavors, com que no hi havia presentador, i en una gala lírica el presentador és una figura clau per fer una mica de fil conductor entre les peces que es canten, en aquest cas romances, doncs li vaig dir que no es preocupés, que jo mateixa m'encarregaria, a part de cantar, doncs de fer una mica de la funció de presentador. Llavors, quan em vaig posar davant del públic, com a mi m'encanta interactuar amb el públic, m'encanta... Bueno, jo sempre he tingut una vedet al cos, doncs vaig tirar de morro, del meu morro que tinc, perquè si una cosa que tinc és un morro que me'l trepitjo. I, bueno, doncs vaig connectar molt bé, al públic li va agradar molt. A part, em vaig portar les meves ballarines, les White Cherries, per donar-li una mica més de joc als meus números i tal. I, bueno, l'espectacle va agradar tant que l'any següent el director que era llavors el Manu Grau, que era l'antic director de l'Aliança del Poble Nou, em va trucar i em va dir que si volia tornar jo mateixa amb un espectacle propi per festa major, fent alguna cosa de sarsuela com el que havia fet. I vaig dir, pues mira, ja que em truquen a mi, doncs li donaré forma a el que he creat sobre l'escenari, que va ser totalment improvisat, o sigui, va sortir de mi. I llavors, com vaig rebre feedbacks també de gent que havia dit que els hi havia recordat un espectacle del Molino, doncs vaig dir, ¿queréis Molino? Pues toma Molino. I llavors vaig afegir tot el vestuari, vaig afegir aquell esquelet que vaig crear a l'escenari, li vaig afegir les capes de múscul, pell i de més, i avui en dia i va néixer aquí, doncs, el que abans era Visca la sarsuela i ara és Sarsuela en estràs.
0: Clar, el món de la vedet ha canviat molt en els darrers anys, però el públic també, no? Es pot treballar com fa 40 anys o 30 anys?
1: A veure, aquí hi ha un tema amb el món de la revista i de les varietés, que és que, a veure, tot evoluciona, però públic per això sempre n'hi ha. El que falten són espais per realitzar o per programar aquest tipus d'espectacle. Per exemple, des que van tancar el Molino i després el Teatre Arnau i van anar caient tots aquests teatres, doncs, clar, aquest tipus d'espectacle doncs, s'ha vist obligat a programar-se potser en sales més alternatives, els espectacles de burlesc, els espectacles de cabaret, etc., en sales potser més petites, més del circuit off, però aquests espectacles sempre estan plens. Però crec que els grans teatres no aposten per aquest tipus de... no acaben d'apostar per aquest tipus d'espectacle. I a part, quan va reobrir el Molino últimament, sí, es va encarregar tot el que era la programació de tot l'esperit aquest de cabaret, de lo que havia sigut sempre el Molino, s'ho va encarregar perquè ho va agafar una empresa que es dedicava més a fer stand-ups comedies, a fer concerts més de cantautor, de jazz, i li van donar com un rentat de cara que no tenia res a veure amb el que havia set. I clar, llocs... A mi el que m'entristeix d'alguna manera és que no s'acabi d'apostar per aquestes sales emblemàtiques que havien tingut la tradició de revista, doncs no acabin d'apostar.
0: I que ha tancat una altra vegada el Molino, eh?
1: Sí, sí, ha tornat a tancar.
0: Ha tornat a baixar a portes.
1: I jo espero que quan el tornin a reobrir, que segurament l'empresa aquesta, la que organitzava el Cruïlla Fest, que era qui la portava, ho ha deixat estar, doncs espero que la propera empresa que l'agafi, doncs, d'alguna manera, tingui en compte l'essència d'aquest local.
0: Clar. Parlem del que és el món del cabaret, de les vedets, però el que deia, no? El públic també ha canviat molt. No és el mateix públic el d'ara que el dels anys 60.
1: Bé, a la gent gran, a la gent que va viure aquella època, sí que segueix, sí que els hi segueix agradant, tot i que ara amb altres formats com el burlesque i tal, s'ha introduït un públic potser més jove, més... també és un públic molt, com diem, molt petit, però d'alguna manera no és com el d'antanyo, sinó que és un públic més jove, més, i que ho viu d'una manera potser més expressiva, és a dir, ara van... No sé com explicar-ho, és curiós.
0: I respecten aquest públic, respecta aquest, sí, públic més jove?
1: Sí.
0: Que
1: molt,
0: moltes vegades molt traspassa límits.
1: No, molt. No? I et diré més. Mira, jo vaig estar actuant l'any passat, vaig actuar en dues ocasions, amb un esdeveniment que es diu Open Cabaret, que es va fer allà a l'Absenta del Raval, que era un esdeveniment de burlesc i de cabaret. I precisament el que es deia al principi sempre la seva directora, la Ella Moir, deia que estava prohibit que el públic toqués a les ballarines, i també que si en algun moment volien que les ballarines no interactuessin, que fessin un senyal o ho diguessin. O sigui que és un públic que respecta molt, hi ha un respecte molt mutu.
0: Estem parlant de Sarsuela Nastràs, que arranca, sí, aquest 13 de setembre al Casino L'Aliança del Poble Nou.
1: Correcte.
0: Després anem a Esplugues, al Teatre Joan Brilles, a Molins de Rei, al Teatre del Foment, a la Vicentina, a Sant Vicenç dels Horts i al Círcul de Badalona.
1: I a part, hi ha una altra data també.
0: Hi ha més
1: també,
0: encara?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Al novembre hi ha una altra, als Lluïsos d'Horta.
0: A Gram.
1: Aquí a Barcelona també.
0: Molt bé, què és el que podem veure sobre l'escenari?
1: Doncs mira, Sarsuela Nastràs és d'alguna manera la segona part del primer espectacle que vam fer, que es diu Visca la Sarsuela, on es presentava la història d'amor entre la vedet i el chansonier, o sigui, el Joan i jo. El Joan és el baríton, el meu company. Aquesta relació evoluciona, es consolida, i d'alguna manera en aquesta segona part mostrem al costat de la paternitat, com es combina amb el que representa ser artista. És a dir, l'argument està molt enfocat en que en el dia de l'espectacle la cangura els hi falla, i llavors el Joan i la Tània no saben amb qui deixar el petit Eloi, que és el seu fill, i llavors es veuen que han de cuidar el nadó simultàniament mentre fan l'espectacle, i llavors veiem escenes de glamour combinades amb escenes, doncs, quotidianes de la paternitat.
0: I el vestuari com ha estat dissenyat?
1: Mira, doncs el vestuari sempre ha estat pensat en funció dels quadres i de la temàtica que... de la temàtica que volem per aquell quadre en concret, per aquell moment. Hi ha vestuari que forma part de la companyia The Wild Cherries, que són les ballarines, que elles tenen el seu vestuari. Hi ha vestuari també que ha estat confeccionat per una empresa que es diu Carnavalia, que sempre havia fet vestuari de com es diu, d'espectacles, de cabaret, també per creuers, etc. I tot va una mica... També hi ha coses que formen part de la botiga Azul del carrer Tallers. Dos dels vestits que porto són d'allà, que sóc clienta des de fa molt de temps. I, bueno, és això, que el vestuari té una procedència de molts llocs.
0: Està molt bé, està molt bé. I parlàvem del cabaret, de la revista, que evidentment ha canviat moltíssim.
1: Sí.
0: Però sembla, i hi ha gent jove, que pensa que és un gènere antic.
1: Sí, però cada cop més amb aquesta modernització que ha succeït amb la revista, que ha derivat al burlesc, ja cada cop ja... No és que ho concebeixin com antic, sinó que, d'alguna manera, ells s'enfoquen en aquesta evolució, en el més modern.
0: La música és important, evidentment, no?
1: Sí, la música és important. Per exemple, en el cas del burlesc, trobem performers que utilitzen música de tota la vida, com jazz, així, o alguna cosa més classicot, però també trobem un altre apartat, que és el neoburlesc, que ja juga amb música rock, amb ritmes més actuals...
0: La música, sens dubte, és una part important de qualsevol espectacle. I, evidentment, un espectacle ha de sonar, i sonar bé, no?
1: Sí.
0: Vosaltres la música la teniu en directe?
1: Correcte. Nosaltres sempre anem amb música en directe i ens acompanya el mestre Jordi Romero,
0: sí,
1: que és un crac. Domina tant els estils més clàssics com també els estils més jazzístics, moderns.
0: Parlaves abans d'un altre projecte, el Visca la Sarsuela, no? Però també t'he pogut veure darrerament amb dos xiques de revista.
1: Sí, sí, sí, he pogut fer també... Vaig estar fent alguna coseta també amb dos xiques de revista.
0: Torneu?
1: De moment estem en stand-by. El projecte, perquè clar, la meva agenda i l'agenda de la Mary doncs estan...
0: A tope.
1: A tope.
0: Bo,
1: sobretot la meva està molt a tope i llavors no em dona la vida per tot, entre estudis, entre espectacles, masterclasses, formacions, no em dona la vida per tot. Llavors haig d'organitzar-me, haig de poder
0: trepitjar. Perquè a l'hora de muntar un espectacle com aquest, teniu present que estem al segle XXI o encara busqueu aquells tocs dels anys 60-70?
1: Doncs mira, hi ha una mica de cada. No volem perdre l'essència, perquè nosaltres volem abarcar tant públic de sempre com he dit abans, nou públic, donar a conèixer la sarsuela a altres cercles. Llavors juguem una miqueta amb les dues vessants. Conservem l'essència de revista clàssica, però hi ha el component aquest de burlesc, de cabaret. En aquest cas, en aquest espectacle en concret, bevem molt del cabaret parisenc, de la Belle Époque. Llavors, és això, saps? Que fem una combinació que pugui enganxar bé i que pugui ser accessible per... tant pel públic de sempre com pel nou públic.
0: I quin és el futur del cabaret?
1: Doncs, com tot evoluciona, jo crec que el futur d'aquest gènere, que està més viu que mai, depèn una mica en que els espais obrin una miqueta més la ment i llavors es donin compte de que hi ha públic per això, i que és totalment programable i que és una cosa que no s'ha quedat de modé perquè ha evolucionat.
0: Encara que fa anys, clar, hi havia aquella picardia, aquella història de faig o no faig, però avui dia això s'ha perdut a la societat.
1: Bé, avui en dia, a què et refereixes?
0: Sí, que a la societat en general, no? Ja anem més enllà, no?, de la picardia.
1: Sí, però tot està en com es fa, també. Tu pots fer un número de destape, però si ho fas amb elegància i jugues amb, al principi com amb el sí, amb el no, i li poses aquest component còmic, que és el que es fa en el burlesc, doncs no és una cosa que diguis, oh, està ensenyant una teta. No, està fent un destape, però ho està fent amb gust.
0: Això és importantíssim.
1: Sí.
0: Doncs comença al Teatre Casino Aliança del Poble Nou el dia 13 de setembre, aquest Sarsuela en Estràs. Tània Santos, que sempre és un plaer que vinguis per aquí.
1: Doncs gràcies per convidar-me, Xavi, el plaer és meu i...
0: Fins la propera.
1: I fins la propera.

0: Quima Guitart, benvinguda, bona nit.
1: Gràcies.
0: Bona nit. Dissenyadora, artista, artesana, ens presenta aquesta nit un llibre. Es diu Quima Pintar la Seda. Què és pintar la seda?
1: El que he fet tota la vida. El que he fet tota la vida i espero continuar fent el que em quedi, els anys que em quedin. Pintar la seda és una meravella i és jugar amb els colors.
0: Pintar la seda, evidentment, deu ser una de les coses més complicades que hi ha.
1: No, tampoc.
0: No?
1: Tampoc n'hi ha per tant. No, es tracta d'aprendre una tècnica i aquesta tècnica pot ser més o menys complicada, però un cop la saps, el que és, diguéssim, més important és fer-la teva, tenir la teva veu i saber què vols dir, què vols fer de la tècnica, no? O sigui que complicat, difícil, no són les paraules per mi.
0: D'alguna manera estem parlant d'una poesia visual.
1: Sí.
0: Sí, no? Sempre ho has vist d'aquesta manera?
1: Bé, per mi a l'inici és una fascinació per Orient, per l'estètica oriental, i òbviament la tècnica és oriental, d'origen, no? Xinesa, japonesa. El que passa que després de tants anys, quan jo vaig al Japó, es queden una mica perplexes perquè reconeixen en si, que reconeixen la seva tècnica, però veuen que és diferent i que hi ha molt del Mediterrani.
0: Estem parlant, sense dubte, de 50 anys, més de 50 anys del que és art tèxtil, no?
1: Sí.
0: Com ha canviat tot? De quina manera? Perquè 50 anys són molts,
1: sí,
0: i donen per molt.
1: Sí, són molts. I sí que ha canviat, perquè quan jo vaig tornar amb el que dèiem abans, amb la tècnica apresa, pensava, com tothom pensa, que Catalunya és un lloc de tradició tèxtil, que trobaria de tot, que trobaria seda, que trobaria colors, que trobaria tots els materials que necessitava. I això no va ser així, no hi havia de res. Una empresa que es deia La Seda, no sé què, Catalunya, feien de tot menys seda. O sigui que, i a mesura que vaig, a l'inici vaig haver de comprar tot fora, tots els materials, ara ja no, ara es pot comprar aquí perquè hi ha importadors i tot això, però al principi dels 70, que és quan jo vaig començar, no hi havia de res. I no només això, sinó que en el moment en què em vaig començar a posar dintre de l'estampació, que ja no eren peces úniques pintades, sinó que jo feia un original i d'aquell original se'n repetien equips número, com pot ser una serigrafia, una obra gràfica, diguéssim, per un pintor, no? Una serigrafia, bàsicament. Doncs aquí ja va ser així, aquí sí que he vist la degradació absoluta. O sigui, com han tancat un darrere de l'altre tots els professionals, artesans, industrials que es dedicaven a això. Hi ha hagut un canvi enorme. El canvi enorme, evidentment, també és perquè ha arribat tot lo digital. I amb l'estampació també és digital en aquest moment. Però això ha sigut un procés lent, difícil. I després l'altra cosa és que aquí això d'art tèxtil es desconeixia totalment. Wearable art era com què m'estàs dient, no? No es coneixia i encara es coneix poc.
0: Encara que hem de dir que en Barcelona i el Vallès eren grans fàbriques, no?
1: Total.
0: Textils, no? Terrassa, Sabadell...
1: Sí. No, hi eren, però van anar tancant. Jo vaig assistir al tancament de tants tallers i tants petits o grans empreses d'estampació. Estic parlant d'estampació, no ja de pintar la seda, que això és una cosa individual que fas tu al teu estudi i no hi ha indústria al darrere, no?
0: I per què tancaven?
1: Perquè no hi havia... No, les coses venien de fora, no hi havia... I, a més, penso també que no havien invertit lo suficient per tenir les màquines actualitzades, per posar-se al dia, per... Si tu anaves a Itàlia i entraves en un taller d'estampació i semblava que entraves a un quiròfan. Entraves aquí en un lloc d'estampació i la gent estava fumant pel damunt d'un mocador de seda que pensaves, ara li caurà la seda, es farà un forat, no? El terra, xip, xip, xip, tots els colors, vull dir, s'ho van buscar, eh?
0: Caram, com canvien les coses, no? En poc temps, perquè de ser números 1 a passar gairebé a no existir.
1: Sí, sí. Ara jo crec que és diferent perquè s'han integrat al digital i és un altre món.
0: Què és el que ens ofereix aquest llibre? Un recorregut visual i de vegades reflexiu sobre l'evolució?
1: Sí, sí, sí, sí. És un recorregut, comença això, als anys 70, amb la primera tècnica que feia servir, que les imatges són, evidentment, molt, molt clarificadores del que estàs parlant, però també hi ha textos que expliquen molt bé. La coordinació editorial és de la Pilar Parcerisas, que cada capítol t'introdueix en el capítol i explica de què es tracta, de què va. Aquest llibre s'ha organitzat perquè és la substitució, el projecte original era una exposició retrospectiva. Aquesta exposició, per motius èquics, no es va fer i el llibre s'ha organitzat com si fos una exposició, com si tu caminessis per dintre de les sales d'una exposició, perquè ja estava pensada l'exposició. I el llibre és una mica això.
0: Estem parlant gairebé d'un llibre 3D, no? Llavors, veient tot bueno, des de fora, no?
1: La Pilar va introduint amb les diferents etapes. No està fet no és cronològic, una mica sí, però no del tot. Està per temes, per el que ha anat passant a la vida.
0: Si parlem de com es va connectar el Mediterrani amb Orient i tota la ruta aquella antiga de la seda, podem recordar també els inicis, no? Els inicis teus, a Menorca, no? Van ser?
1: A Menorca,
0: Què recordes d'aquella època?
1: Doncs recordo que jo tornava a casa des de París, on havia après la tècnica, i com he dit abans, no sabia què fer-ne. Què faig ara d'això? Això ho sé fer entre cometes, perquè fins que no ho has fet moltes vegades no pots dir que ho saps fer. Però el més important, i què va passar? Que vaig arribar a Menorca, tenia un estudi que donava, que es veia al mar, unes roques, i vaig començar a fer el que veia. La roca, el reflex de la lluna, el reflex del sol, l'aigua, el mar, el cel, els degradats de color del cel. I això van ser les meves. Primer, perquè era realment el que estava veient dia a dia.
0: I aleshores era molt diferent el que feies que el que es feia a París, que el que es feia a Nova York, o la cultura xinesa o àrab, com deies abans?
1: Sí, no, jo penso que sí, que era diferent, sí.
0: De quina manera? De quina manera es podia comparar una amb una altra?
1: El que hi havia de comú és la tècnica. I jo vaig començar, era una mica naïf tot el que feia, no? Era un realisme perquè, com et dic, veia, dibuixava el que veia, amb una tècnica que fas una línia i aquesta línia és una matèria resinosa que obtura el porus, el teixit, i tens que posar els colors a dintre. Tots són camps tancats de color. Diguéssim que el saber-ho fer o no saber-ho fer és que aquesta línia realment tanqui i no el color no fugi per allà on vol, no? Però no és més complicat que això. I després les coses van passant soles, perquè una cosa et porta a l'altra sense programar gaire, almenys en el meu cas.
0: Has treballat també per marques importants.
1: Sí.
0: A Renfe, Telefònica, el Port de Barcelona, diferents conselleries, ministeris, a l'Institut Cervantes o al Barça.
1: Sí.
0: Què vas fer per al Barça?
1: Ui, per al Barça moltíssimes coses. Van ser uns anys que jo mateixa pensava, no pot ser que em tornin a demanar una cosa. I sí, me la tornen a demanar. He fet de tot. Els he fet ventalls, folars, xals, corbates, serigrafies, segurament em deixo coses, bosses, amb les imatges del Camp Nou, amb les imatges de jugadors, molt estilitzat, esclar, eh? Però sí, jugant amb els seus colors.
0: Qui tenies de president llavors? President del Barça?
1: Això hauria de saber, però no me'n recordo.
0: El Núñez?
1: crec que... És que no me'n recordo.
0: No te'n recordes?
1: No. No me'n recordo.
0: Han passat tants, els darrers anys.
1: No, no, és que no ho recordo, perquè, a més a més, com que els tractes comercials no els feia jo, no, és que no ho recordo.
0: Amb la teva tècnica és important el color blau?
1: Com tots.
0: Com tots?
1: Sí, els colors són tots importants, perquè cada color depèn del color que hi posis al costat. Mm. Per ell mateix no pots dir, no sé... Depèn de com, què li poses al costat. Un mateix groc, segons què li poses al costat, el veus més verd o el veus més taronja o el veus... Canvia, és el mateix, eh? Mm-hmm. Però tu el veus diferent, depèn del que li poses al costat. Doncs això ja és...
0: Clar, va sorprendre molt a dues passarel·les. A l'any 84, a la Gaudí, i al 86 i 88, a la Cibeles de Madrid. Què és el que vas portar allà?
1: Bueno, va ser la meva primera passarel·la del tot va ser a Berlín. No havia pujat mai amb una passarel·la, però em van convidar a la Setmana de la Moda de Berlín i allà em van agafar ganes de fer una passarel·la aquí. Abans no les havia tingut mai, les meves peces d'indumentària es presentaven en galeries d'art, no en una passarel·la. Però la passarel·la... Bueno, jo vaig néixer a Esparreguera i tinc el teatre posat...
0: La passió.
1: No només la passió, el teatre.
0: El teatre.
1: Sí, el teatre. I la passarel·la t'ofereix la possibilitat de ser una mica teatral. I això vaig intentar fer, no? Perquè de sobte em vaig posar a fer barrets sense tenir ni idea de lo que és fer un barret, ni ser sombrerer, ni pretendre-ho. Era el teatre, no? Era jugar, era... I continua sent, eh?
0: És a dir, que ets una dona atrevida.
1: Sí.
0: Davant de qualsevol cosa, dius endavant.
1: Sí, sobretot, no només endavant, sinó que m'interessa perquè no ho sé fer.
0: Que bo.
1: Com que no ho sé fer, per això m'interessa. Llavors m'haig d'inventar la manera de fer-ho. Els primers barrets, que ja et dic que no tenia ni idea de com es feia un barret, i tinc amigues sombrereres que els hi admiro molt tota la seva... el seu ofici, perquè és un ofici complex, i en cap moment he pretès fer això. Però m'anava a les ferreteries jo a comprar els materials per fer barrets. I sobre la marxa... sobre la marxa. Sense...
0: Segurament aquí és on està la clau de l'èxit, no?
1: Probablement.
0: De tirar endavant sempre.
1: Probablement, sobretot, intentar continuar divertint-se. Això per mi és bàsic.
0: Vas, d'alguna manera, revolucionar el teu temps? Artísticament parlant?
1: No sé, la gent... Costa molt que quan et situes tan fora de tot... Jo sempre m'he situat als marges de tot. Quan he fet indumentària, els dissenyadors de moda no trobaven que jo feia moda, perquè jo tampoc pretenia fer moda. Quan he fet disseny, els dissenyadors em veuen artista. Els artistes em veuen... Els artesans, massa artista. Els artistes, massa artesana. O sigui, sempre estic al marge. I això, per mi, és la llibertat.
0: I la seda ha canviat molt amb aquests 50 anys?
1: No, la seda, és que la seda n'hi ha milers. Seda, la paraula seda, l'únic que vol dir és que la fa una oruga. I que les orugues, hi ha diferents tipus, però la majoria és la Bombyx mori, i la Bombyx mori fa un fil, que tots hem vist, perquè els capolls de seda, no? El que surt d'allà, quan s'estira... depenent, és tot igual, sempre. Surt d'allà i és exactament igual. Ara bé... Depèn de com es torça aquest fil i es teixeix, es converteix en una cosa o en una altra. Hi ha moltíssimes sedes i cada una t'ofereix un resultat diferent.
0: Sí?
1: Sí, total. Igual que cada pinzell, també. Aleshores, lo interessant és saber què et diu aquella seda, que no tenir una idea de jo faré això sobre qualsevol tipus de seda, sinó ara vaig a provar amb aquesta seda, què passa? Aquesta que és tan diferent, que és gruixuda, que té relleu, que no brilla, per exemple, o què passa si poso un color aquí, no? I intentar, en comptes de ser un monòleg, de que sigui un diàleg entre, entre la seda, la meva mà, el pinzell... He tractat de fer això.
0: Entenc que has treballat amb moltes sedes diferents.
1: Sí, moltes.
0: Hi ha algunes que t'agraden més que d'altres?
1: Depèn de per què. Depèn de per què. Què em vull fer d'allò, no? I segons el que vols fer, necessites que sigui rígida o que no ho sigui, sigui transparent o al contrari, que brilli o que no brilli, que tingui caiguda o que no. Amb la qual cosa, la primera decisió de quin tipus de seda ho fas és què en vols fer d'allò, d'allò que faràs. I després, com sempre, el repte del que passarà. I cada seda, com que cada seda et dona un resultat divers, hi ha sedes... Per mi, per exemple, l'organza, que he treballat molt amb organza, perquè és una seda rígida, transparent, però rígida. No. Llavors això et permet fer unes coses que no t'ho permet cap altra. I a més, té una càrrega de ritual, té una càrrega de formar part de la vida, perquè els vestits de bateig eren d'organza, els vestits de comunió eren d'organza, els vestits de casament eren d'organza, amb la qual és una seda que porta una càrrega de ritual, té una simbologia de ritual, perquè són, és, a més són sempre rituals de vida, perquè en els rituals de mort l'organza no hi és, hi ha una altra seda, però no és... O sigui que també he buscat la simbologia de les sedes, no?
0: I la seda és sinònim d'estatus social?
1: Crec que en aquest moment ja no, però ja sí no. Que ho ha sigut.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Clar.
1: Sí.
0: I molt, no?
1: I molt. I també està plena de mites que no són veritat, com que la seda és molt fràgil, que la seda és molt delicada, que la seda s'ha de rentar a la tintoreria. Tot això és fals.
0: És un llibre que vull recomanar des d'aquest programa per conèixer la història, una història recent, 50 anys, que no són res. És un llibre de la Quima Guitart, aquesta artista, dissenyadora, artesana. Es diu Quima Pintar la Seda. I com dic, 50 anys de recorregut artístic de la Quima Guitart. Quima, amb quina cançó t'agradaria acabar? Quina és la cançó que representa la seda?
1: In the Mood for Love.
0: Per què?
1: Perquè és aquesta pel·lícula que surten els quipaus, surten 50.000 i tots són de seda. I la música té una cadència, una repetició i un que em transporta en el, a part de que és d'una estètica preciosíssima.
0: Una de les dones més importants d'aquest segle quan parlem de moda i sobretot d'art. Sobretot d'art. Quima, gràcies per venir a Ràdio 4.
1: Gràcies a tu. Just pretend.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: Ricard, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Lorena.
1: Tens, si estiguessis en actiu, que no sé encara si fas cosetes, Ricard, tindries molta feina com a advocat.
2: Oh, i tant, que estic en actiu, sí. Home, allò que se'n diria a mig gas, però actiu.
1: Quan et pots permetre estar a mig gas, Jaume, ja la vida es deu veure d'una altra manera.
3: Sí, jo encara no hi sóc aquí, però m'hi vaig acostar.
1: Està bé tenir avui també un historiador per entendre tot el que està passant al món. Començar per si heu arribat bé. Avui hi havia previsió, i hi ha previsió de pluges, no sé d'on veniu.
2: Sobtadament he arribat molt millor del que m'imaginava. Jo he sortit molt d'hora, acostumo a sortir d'hora sempre, però perquè m'agrada arribar als llocs amb puntualitat i amb temps, perquè pot passar qualsevol cosa, no? Però avui he sortit una mica més d'hora del que tenia previst, perquè he pensat que passaria alguna cosa. I resulta que el tràfic estava millor que mai.
3: Sí.
1: Jaume, tu bé.
3: Sí, a més, quan el govern avisa de tants perills l'endemà i de tants riscos de la mobilitat, jo crec que la gent es queda a casa, o una part de la gent es queda a casa, i per tant els que hem de desplaçar-nos és millor que mai, com diu el Ricard.
1: Chicos listos, que podríem dir. Segur que van treure bona nota quan anaven a l'escola i són previsors, surten d'hora, escolten les notícies, no com els adolescents d'ara, que sembla que no són capaços de llegir un text de 400 paraules, que és un full, i entendre-ho.
2: A mi em sembla fins i tot excessiu parlar de 400 paraules. No sé si es foren capaços de llegir-ne 200, eh? És un desastre, això. Un desastre sense pal·liatius.
3: Jo crec que és un desastre, però també és veritat que si tens accés o coneixes joves estudiants, moltes vegades no és aquesta la imatge que es té. Vull dir, hi ha una pila de nens i nenes que estudien, que treuen bones notes, que saben perfectament entendre textos, i per tant jo crec que hi ha dos realitats, la dels estudiants. Causats per un sistema que evidentment no funciona, no ho justifico, que provoca aquests resultats, però hi ha també una pila d'estudiants i estudiantes que estudien perfectament, que aprenen perfectament, i que potser a vegades hi té més a veure l'entorn familiar a casa que a l'escola, perquè a vegades crec que durant molts anys ho estem fiant tot a l'escola, sí. I si els nens de l'escola aprenen però a casa no hi ha llibres, no es llegeix, tothom està amb les pantalles, doncs a vegades no és tant culpa només de l'escola sinó també de casa.
2: El que

0: dius és absolutament cert, estic totalment d'acord. La llar és el cau en el que es desenvolupa la personalitat dels nanos i, per tant, és allà on comencen a desenvolupar-se i accedir al coneixement, a les informacions i, sobretot, a la forma de comportar-se, no? Però, com deia en Lluís Llach, s'ha de fer un promig, per entendre'ns. I llavors aquest promig és el que és. Uh-huh. I resulta que aquest país nostre està
1: a la cua,
0: a la cua, a la cua de tots.
1: Fins perquè... un curs per darrere.
0: I això, altres... això que els catalans no hi fem part d'aquest estudi.
1: No. Perquè... Això és un altre tema, eh?
0: Perquè està clar...
2: Vull dir, es va excloure aquí... com massa alumne, no? Potser...
0: Es varen fer fora del recompte el 23%, m'entens? Quan el topall estava en el 5%. Mm-hmm. O sigui que no serveix de res. Però et pots imaginar que serà...
1: Per aquesta qüestió, Ricard compareixerà ahir, ha demanat compareixer el 23 de setembre per donar explicacions.
0: Sí, però per molt que comparegui, en fi, vull dir, el mal ja està fet. És a dir, la compareixença em sembla molt adient i, en fi, xampany i pastes, no? Però, independentment de la seva compareixença, el problema és el que és. És a dir, no vindrà a resoldre el problema, la compareixença del senyor Illa.
2: Escolteu, obrim en aquest cas el tema que ens acompanya des de finals de juliol, com és tot el que està passant a Ceuta, que veiem que lluny d'anar-se apaivagant, doncs també en l'àmbit polític, ara en el judicial, això va creixent. Avui estem pendents d'aquesta desclassificació dels informes de seguretat, també del que pugui passar al Congrés entre Sánchez i Feijóo al respecte.
0: Ja t'ho pots imaginar.
1: Què?
0: Picabaralla, està cantant
2: total.
0: Això.
2: Però escolta'm, sí que volíem, en aquest cas, Lorena, si et sembla, comentem això, anem a...
1: Sí, em sembla que ja tenim amb una convidada que volíem saludar avui, perquè sempre parlem de Ceuta i ens n'anem a la part política, a la picabaralla, el que està passant a Europa, però volíem anar al territori, perquè enmig del col·lapse institucional les ONGs locals s'han convertit en l'únic salvavides real, podríem dir, a peu de carrer. Avui volem saludar la Halima Ahmed, és educadora social i portaveu de l'ONG Luna Blanca, una entitat que serveix milers de menjars diaris a persones que malviuen a la ciutat. Halima, muy buenos días. ¿Podemos saludar a Halima? Buenos días, Halima. Doncs no, això és un indicatiu que no, o sigui que obrim, per tant, el meló polític.
3: Val, som-hi.
1: Jaume.
3: De Ceuta?
1: Sí.
2: Sí.
3: No ho sé, jo tinc la sensació... que el govern aquesta crisi no l'ha gestionat gens bé. Jo no sé què deia el CNI abans. Jo recordo que els dies abans de la sala a la frontera, el president de Ceuta no parava de dir-ho. I si el president de Ceuta no parava d'avisar que passaria això, és que alguna informació tenia, no sé si molt fiable o poc fiable, però ell ja ho deia. I, per tant, quan es va produir, si ho sabia ell, ho sabia el govern espanyol. Això per començar. I segona, que amb una crisi com aquesta el president del govern se'n anés de vacances, que ha de tenir vacances, no dic que no n'hagi de tenir. I estiguem, doncs, més d'un mes després, que encara no se sap quanta gent camina per Ceuta, que encara no està preparat el centre d'atenció per filiar-los. Com a mínim, crec que la falta de previsió i d'actuació després em sembla molt evident.
0: Ricard. Jo estic absolutament d'acord, no hi afegiria res al que ha dit en Jaume.
3: Has d'afegir coses.
0: Sí, afegir coses, sí. Estaria
1: bé.
0: I potser el que pertoca dir és que, home... En una situació com la que hem estat visquent aquests dies, sembla lògic pensar que el president del govern doncs hagués hagut de fer acte de presència, no? És a dir, una crisi d'aquesta magnitud sí. requereix els esforços de tots, començant pels del president del govern, que, a més, ha estat curós en una cosa, en evitar la presència del cap de l'Estat al territori saudí, no? Uh-huh. Quan en realitat és el govern el que marca l'agenda del rei, en aquest cas, i el que determina allà on t'ha d'anar. Després està la desclassificació dels papers, dels informes...
2: I del paper de Marroc.
0: Sí, però
1: confies en tenir més informació a partir d'avui? Confies que sabràs alguna cosa més?
0: No, perquè, per dir-ho ras i curt, desclassifiquen els papers secrets excepte els secrets que aniran a la comissió de secrets oficials. És a dir, tot això és un ball de bastons que no s'aguanta. Ha arribat un punt, abans ho comentàvem, abans d'entrar a l'estudi, ho comentàvem amb el Jaume, ha arribat un punt en què tot això ja s'ha fet insuportable. És a dir, aquesta situació, si l'observés doncs algú vingut de, en fi, d'un lloc inversemblant, no?, que no estigués contaminat per informacions de cap mena, observés la realitat que estem vivint, diria, però com és possible això? Com és possible que el president del govern no decideixi de convocar eleccions, per exemple, o de presentar una moció de confiança o alguna cosa? El que no pot ser és que visquem instal·lats en aquest neguit a perpetuïtat. Ara, deia la Lorena, ara assistirem a la sessió del Congrés dels Diputats. Jo et deia, em permetia dir-te, ja veuràs com serà el mateix de cada dia. Oi, Jaume? Uh-huh. És que no es pot esperar cap altra cosa.
1: El que no és el mateix de cada dia és la situació que es viu als carrers de Ceuta. Allà volíem saludar abans la Halima Ahmed, educadora social i portaveu de l'ONG Luna Blanca. Halima, buenos días.
4: Buenos días.
1: ¿Cuál es la situación a día de hoy en las calles de Ceuta, Halima?
4: Pues la verdad, la situación sigue estando muy complicada, muy complicada. Sigue habiendo barrios totalmente saturados de personas inmigrantes que siguen, pues eso, durmiendo en la calle y digamos que están en todos los espacios públicos. Es algo difícil de explicar.
1: Y han pasado ya más de 40 días desde el inicio de esta crisis. ¿Le ves el fin?
4: Pues la verdad que no. No le vemos un fin. No se la vemos porque, como digo, siempre sabemos cuándo ha empezado, pero no sabemos cuándo va a terminar. La ley de inmigración pues tiene una serie de protocolos que hay que llevar a cabo, y uno de ellos es eso, abrir el expediente a cada persona, en fin, etcétera, etcétera. Y si son miles de personas, si es que hacer solo a cada uno. Y ayer estaban diciendo que cada día estaban abriendo expediente a 30 o a 33 personas, pues imagínese, no vamos a acabar hasta el 2030, ¿cómo sigamos así?
1: Vuestra ONG nació para atender a los ceutíes en riesgo de exclusión, pero la realidad os ha obligado a volcaros por completo en esta emergencia. ¿Cómo estáis ayudando?
4: Nosotros no hemos dejado de lado el trabajo que hacemos desde la ONG. Nosotros lo que hacemos es brindarle ayuda, sobre todo alimenticia, a las personas ceutíes españoles en riesgo de exclusión social. Eso lo llevamos haciendo, pero aparte de eso, desde el minuto uno hemos estado pues preparando comida para estas personas, pues que se acercaban hasta la ONG pidiéndote eso, algo de comer. Venían mojadas, descalzas y sobre todo con hambre, y al día de hoy seguimos haciéndolo sobre todo en espacios seguros que han creado unos vecinos a mujeres y niñas. Al resto de la población migrante que ya han acogido en centros eventuales por parte de la ciudad y por parte sobre todo del gobierno de la nación, de delegación de gobierno, a esas personas esos centros los gestiona asociaciones privadas y nosotros pues tenemos un convenio para llevarles la comida.
1: Tú, que estás sobre el terreno, ¿te da la sensación, como se comenta mucho aquí en las tertulias, de una respuesta institucional improvisada?
4: Sí, sí, improvisada y sobre todo lenta, y que al principio creo que no se tuvo en cuenta la gravedad de la situación. Tenía que haberse sentado tanto el gobierno de la nación como el gobierno local, poner todas las competencias encima de la mesa y ir a una. No sé si me explico.
1: Desde el momento cero.
4: No dejar claro el mando único hasta que haya pasado un mes, sin haberlo hecho desde el minuto cero. Creo que de esa manera hubiesen agilizado muchísimo más la situación.
1: El hecho de que el puerto se haya convertido ahora como el espacio para acoger a miles de personas, ¿te parece adecuado a ti que estás allí? No sé cuándo se va a poner en marcha, no sé si va a ser la solución.
4: Pues no sé si va a ser la solución. El caso es que Ceuta son 19 kilómetros cuadrados de ciudad y no hay muchos espacios, digamos, donde escoger. Si hablamos que la mitad del espacio es militar y en las zonas militares, por seguridad nacional, tengo entendido que no se puede alojar a las personas, mucho menos a inmigrantes de, de otro país. De hecho, todas las crisis que han pasado en España, ¿no? El terremoto, volcán, etcétera, a las personas siempre se han acogido, sobre todo en polideportivo, de manera provisional. Entonces, creo que el espacio militar no lo barajan. Entonces quedan pocos espacios. Cada vez que han ido a abrir un espacio de acogida, pues han cedido los vecinos que no lo quieren en su barrio, no lo quieren cerca de un colegio, y eso pues ha dificultado mucho esta situación tan compleja, porque, como he dicho antes, según la ley que tenemos, y hay que seguirle, llevarla a cabo, ¿no? La ley de extranjería, a todas estas personas hay que alojarlas en algún sitio para poder hacerles el triaje, para poder contabilizarlas, llevar a cabo un censo. Entonces creo que sería muchísimo más fácil facilitar esa labor para cuanto antes salir de volver a la normalidad, salir de esta situación tan, tan terrible la que estamos viviendo todos los celtíes.
1: Halima, y que no se pierda la humanidad, como has dicho en varias ocasiones, sí, en entrevistas. Sí. Halima Ahmed, educadora social y portavoz de la ONG Luna Blanca en Ceuta, muchísimas gracias por atendernos hoy en directo aquí en el Café de Ideas y hacernos esta crónica de lo que es tu realidad. Gracias.
4: Muchísimas gracias. Adiós.
1: Buenos días. ¿Qué? ¿Cómo us quedeu?
0: No ens podem quedar, suposo, Jaume, estarem d'acord, de cap altra manera que, en fi, preocupats i inquietats pel curs dels esdeveniments, no? Jo el que no entenc és per què hem d'invocar la llei d'estrangeria davant d'una situació que res té a veure amb un procés convencional que doni lloc, efectivament, a la utilització d'aquest precepte. Estem assistint a una allau de gent que envaeix el territori d'un país i que, per tant, la resposta, la reacció que s'ha de donar ha de ser excepcional. No pot ser subjecte a un procediment convencional. Ja des del primer moment a mi em va sobtar el fet que el president del govern qualifiqués els fets que s'havien produït com una agressió i una invasió en el territori espanyol i que a continuació, sense que ningú li demanés ni li preguntés a propòsit d'aquest tema, va exculpar el govern marroquí de qualsevol mena de responsabilitat. Excusatio non petita, accusatio manifesta. És a dir, aquest interès en excloure, en justificar, en extreure'n de la responsabilitat el govern marroquí és el primer que va sobtar i el primer que, si més no, a uns quants entre els que m'hi conto, doncs ens va cridar l'atenció.
1: Jaume.
3: Ha dit una cosa molt interessant. La persona que m'ha entrevistat, quan ha dit una cosa tan elemental, crec jo, en el sentit de molta gent, que és que treballin conjuntament les institucions afectades. És a dir, des del govern de Ceuta, al govern de l'Estat i a tothom. No? Perquè quan passen aquestes coses, que a vegades passen i no és culpa de ningú específicament, o és culpa de falta de previsió, però és igual. Quan passen aquest tipus de desgràcies, com vam veure, per exemple, a València amb la Dana, que és un altre tema, el que la gent no vol, sobretot, penso, és la lluita i la bralla entre administracions. Crec que això fa molt mal a les institucions i a la democràcia, i llavors, quan apareixen partits extremistes per banda i banda, un bon caldo de cultiu és precisament aquest, no? Que la sensació que té la gent és que els partits principals, les institucions democràtiques, són incapaces no només de resoldre un problema amb celeritat, sinó que es tiren els plats pel cap, no? I, per tant, ho ha dit molt bé, ho ha expressat amb gairebé amb estupor, i crec que té raó. I l'altra cosa que és molt interessant és que, és veritat, la meitat del territori de Ceuta i de Melilla també és instal·lacions militars, i aquí no s'hi poden posar persones, jo no ho sabia, i és veritat, i per tant l'espai disponible encara és més petit, i crec que d'aquí deriva la crisi del port de Ceuta, quan el govern d'allà va dir que no pensava permetre que hi hagués un campament d'immigrants, i el govern espanyol ha intervingut al port, no? I que lliga, per cert, amb la bralla entre administracions, que crec que això no s'hauria de produir.
2: També hi ha l'element que comentàvem que està causant controvèrsia, com és la defensa de Pedro Sánchez. S'ha mantingut ferm en això, i també membres del seu govern, de dir que no hi ha proves sobre el Marroc, tot i que fins i tot els socis de govern estan manifestant, o més o menys el tarannà generalitzat és que tot això és complicat d'entendre que hagi passat sense que el Marroc ho sabés, com a mínim.
0: Però això des del primer moment, i sense que ningú li demanés. És a dir, quan surt en primera instància a donar compte de la situació que qualifica d'invasió, el primer que fa és excloure de qualsevol tipus de responsabilitat el govern marroquí. Això crida l'atenció. Això crida l'atenció, perquè que ho digués després o que enmig de la conferència de premsa introduís aquesta reflexió, podria semblar normal. Però el fet que, sense que ningú li demani, ja ho introdueixi d'antuvi, això, a parer meu, constitueix la mostra flagrant que aquí està passant alguna cosa. Evidentment que el govern del Marroc està al darrere de tot això. No ho dubta ningú. El 87% de la població d'aquest país s'ha manifestat en aquest sentit.
1: Deixeu-me introduir la conversa a la Cristina de la Oz, que sé que la trobàveu a faltar. Aquests dies de vacances, Cristina, todos te echábamos de menos, periodista del Independiente. Buenos días.
2: Buenos días, Cristina.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
1: Todos han puesto los cascos para escucharte.
0: Hombre, es que si no, no hay manera.
1: Cristina, hablábamos, cómo no, de la crisis abierta en Ceuta, del papel del gobierno, del papel de Marruecos, pero yo también quería preguntar por el papel de la oposición.
5: Pues bueno, yo creo que en el caso del Partido Popular ha ido de menos a más. Es cierto que al principio, si os recordáis, hubo una posición muy tibia, que incluso fue recriminada por algún exministro del PP, como Margallo, y han subido el tono contra Marruecos. Ellos dicen que, bueno, que se basan ya en los informes policiales que se han ido conociendo respecto a la implicación de posibles de los servicios de seguridad o la asunción de que esto no es posible sin que Marruecos como poco consintiera. Entonces, bueno, hoy es el gran día porque se supone que íbamos a conocer los informes policiales que, según el gobierno, no alertaron de la magnitud de lo que pasó a finales de julio.
0: Excepto los secretos.
5: Exacto, siempre a eso iba a ir, que siempre nos quedará la sensación de que hay otros informes que, bueno, que no verán la luz porque, bueno, pueden comprometer temas de seguridad incluso a terceros países. Yo imagino que el gobierno publicitará a aquellos que abonen sus tesis de que no hubo un aviso certero de lo que iba a pasar.
0: No te quepa la menor duda.
1: Y decías de endurecer la posición de la oposición, tanto que Feijóo no dudaría, dijo, en aplicar el artículo 8.
5: Sí, el artículo 8.
1: Que
5: sí,
1: corresponde, que es el... ¿no?, a que las Fuerzas Armadas, Ejército de Tierra, Aire y la Marina actúen para garantizar la integridad territorial de nuestro país. Esto se ha dicho, ¿no?
5: Sí, sí, están efectivamente. Se dice que las Fuerzas Armadas, con los tres ejércitos, están en la defensa de la soberanía del país y de su integridad territorial. Es un debate que es abierto, es decir, el control de fronteras en España corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero en el caso de Ceuta, sabéis que este es un debate que se ha abierto sobre si no tendría que tener las Fuerzas Armadas un papel más proactivo, también desde un punto de vista disuasorio.
0: Vamos a ver, Cristina, bueno, es que estamos en presencia de una agresión en toda regla.
5: Claro,
0: quiero decir, claro, y por lo tanto, en circunstancias excepcionales, las soluciones deben ser excepcionales también, y las Fuerzas Armadas están para eso.
5: Que fue lo que dijo el propio presidente del gobierno el primer día del ataque, dijo literal ataque y violación de la integridad territorial de España.
0: Claro.
5: Luego en el debate parlamentario lo redujo todo a una crisis migratoria.
0: Claro, porque,
5: y dijo que era una crisis migratoria similar a las que había vivido Melilla y Canarias en otros momentos, ¿no?
0: Vino paso pero con las rebajas, sí, claro.
5: Claro, pero es evidente que se produjo una agresión a las fronteras españolas. Entonces sí se ha abierto el debate sobre si las Fuerzas Armadas deben tener un papel más activo. Hay una comandancia del ejército ahí en Ceuta, o sea, es que no es que el ejército no esté en Ceuta, pero sí se debe ocupar, o sea, el debate está en si se debe ocupar de la protección de la frontera.
0: Anteayer, a pesar de que no se ha publicitado, tuvo lugar una reunión de la Junta de Defensa Nacional presidida por el rey.
5: El rey.
0: Uh-huh. A la que asistió naturalmente la ministra de Defensa, como es preceptivo, y el gobernador militar de la plaza. Es decir, aparte del jefe del Estado Mayor del Ejército, del Aire y de la Armada, ¿eh? O sea, allí estaban todos. Y no se ha dado publicidad a eso, sorprendentemente. Nos enteramos 24 horas después de que hubiese tenido lugar.
5: Pero yo mantengo en todo caso, y del rey además con uniforme militar, pero yo mantengo en todo caso que la imagen ya de por sí es potente. Porque es verdad que entre los muchos debates que ha suscitado esta crisis está la de si el rey debe ir o no a Ceuta y a Melilla. No. Y el hecho de que además se dé a conocer esa foto, es verdad que con un día de retraso, yo creo que es muy significativo. Yo creo que representa un mensaje de la Casa Real diciendo estamos encima de esta crisis, consideramos que esta crisis es una crisis de Estado y que el rey debe tener un papel activo. Yo lo he interpretado mucho en esa clave, porque fue una reunión convocada expresamente para hablar de la crisis de Houthi.
3: Yo estoy de acuerdo que la imagen está buscada. También creo que tiene un sentido hacia las Fuerzas Armadas, es decir, las Fuerzas Armadas también están en el terreno y el papel que han tenido hasta ahora no es brillante, porque estaban allí de manera absolutamente pasiva, y por tanto entiendo yo que esto es un apoyo del rey de España a las fuerzas militares, en tanto que es el jefe del ejército. Pero dicho esto, yo tengo muchas dudas de si el ejército debe proteger las fronteras de Ceuta, de Mérida o de cualquier otro lugar, porque eso significa militarizar un aspecto de la vida civil, aunque sea un tema como las fronteras. Yo entiendo también que la Guardia Civil no es un cuerpo estrictamente civil, es un cuerpo militar, y hay capacidad suficiente para velar por una frontera que además tiene poquísimos kilómetros. Es decir, si tenemos que sacar al ejército español a defender Ceuta y Melilla, es que la crisis cobra una nueva dimensión. A mí me parece una mala señal hacia el mundo y hacia la ciutadania hablar de sacar a les tropes per a defender les fronteres.
1: Deixeu-me fer un parèntesi català. Deixeu-me dir que ha dimitit de Ramon Trapero.
2: Josep Lluís Trapero, director general de la policia actualment amb...
0: Ha dimitit?
2: Ha dimitit, segons ja diversos mitjans n'estaven fent ressò, però ja l'Agència també Catalana de Notícies fa pública aquesta dimissió, que pel que sembla ara hi haurà més al Palau de la Generalitat. Doncs ho pensava comunicar cap al voltant de quarts d'11 del matí.
1: Jaume.
3: Avui estava convocada la direcció de la policia per el que es pensaven que serien canvis en l'organigrama policial, però no al nivell del director general. Jo m'atreveixo a dir que és una dimissió que s'havia de produir abans o després. No és cap secret entre els periodistes que segueixen aquestes informacions que la relació entre el director de la policia i la consellera no era gens bona. I en democràcia, quan la relació entre el superior i el subordinat, diguem-ho així, no és bona, acostuma a plegar el que està per sota. I a més, amb un tema tan sensible com és Mossos d'Esquadra i la seguretat d'aquest país, i per tant la relació no era bona, la coordinació tampoc ho era, hem vist molts casos en aquests últims 2 anys, i per tant a mi també m'ha sorprès, però és un tema que segurament s'havia de produir abans o després.
1: No sé si saben els motius, Ramon, si es pot explicar alguna cosa més, o ens emplacen aquesta compareixença que es farà d'aquí a una estona.
2: De moment tenim la nota titular i s'haurà de veure quina explicació es dona per aquesta dimissió de Trapero. Com dèiem, recordem que hi havia hagut un canvi a la Consell d'Interior de Parlon i que hi ha hagut altres... Mm-hmm.
3: Per cert, perdoneu, un anunci electoral que va ser, ara ho recordo, del president Illa, que en campanya va dir una cosa sorprenent, que si ell era president, Josep Lluís Trapero seria el director de la policia, que és un anunci en campanya estrany. I, per tant, no és un nomenament normal, o normal, ordinari, i, per tant, tampoc és una dimissió habitual.
1: Mm-hmm. Volies dir alguna cosa?
0: No, sí, preguntava si tornàvem al tema que estàvem
1: sí,
0: tractant.
1: Sí, perquè amb la Cristina estàvem amb Ceuta, però això ja està corrent a tots els mitjans i volíem informar els nostres oients de que hi havia hagut aquesta dimissió, que estarem atents a veure quina és la informació oficial que ens donen de part de la Generalitat i de la Conselleria d'Interior. Cristina, seguimos con Ceuta. Mm-hmm. Hay varias cosas que queremos hablar contigo de este tema. Uno, sobre la duda de la que habla el PSOE en la imparcialidad de la jueza Tardón, que quiere investigar y que investiga esta crisis abierta en la ciudad autónoma, y a otra, que estamos a 2 minutos de la sesión de control al gobierno, que no sé qué esperamos hoy allí.
5: Bueno, yo creo que es la estrategia habitual del gobierno. Es verdad que la jueza María Tardón fue concejal del Ayuntamiento de Madrid como independiente en las listas del PP, pero eso es también como cuestionar la independencia del miembro del Tribunal Constitucional, Campo, que fue ministro de Justicia del PSOE. Es decir, el argumento de que la culpa es de los jueces, ya la hemos escuchado 1000 veces, resultó llamativo porque esta liebre la levanta Óscar Puente, y es verdad que ayer en la mesa del Consejo de Ministros no le desmintieron, no apelaron a la confianza en la justicia. Y en función de cómo me imagino derive la investigación de María Tardón, que está avalada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que hay que recordar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional le ha dicho adelante que sigue investigando, pues imagino que, bueno, que sí, que efectivamente habrá sus choques. El gran reproche es que no le permitió a la policía dar a conocer un informe mientras estaba actuando de policía judicial. Ayer pasó un poco lo mismo con la ley de nietos, ¿os acordáis? Ayer
0: sí, sí.
5: El Supremo decidió suspender el derecho al voto de los nacionalizados con la ley de nietos, ¿no? Y
1: sembla que perdem.
5: Es una suspensión cautelar, ¿eh? a lo mejor finalmente queda en nada.
6: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
2: Deixa'm afegir per complementar el que dèiem abans, que ja el govern fa públic i serà el relleu de Josep Lluís Trapero. El comissari Ferran, aquest comissari va ser el comissari Ferran López, assumirà la direcció general de la policia. I serà també Sílvia Catà, assumirà la prefectura del cos de Mossos amb motiu de la jubilació de Miquel Esquius. Aquests són els dos canvis, els dos relleus que hi haurà a la conselleria.
1: No sé si teniu valoració d'aquests noms.
3: Faig una valoració només procedimental. A mi em sembla que posar un policia de director de la policia no és una bona idea, igual que posar un bomber de director dels bombers. És a dir, crec que la direcció política ha d'estar al marge d'un tema tan, tan corporativista com és la policia i altres cossos professionals. I, per tant, l'error que em va semblar l'altre nomenament anterior, en aquest, al marge de la seva valor professional, que no tinc cap dubte, no em sembla bé.
1: Així queda dit l'opinió del Jaume. No sé si vols afegir alguna cosa.
0: És que és de llibre. Efectivament. És a dir, el control polític l'ha d'exercir el poder polític. I els professionals han de situar-se a les ordres d'aquest poder polític a tots els efectes. Però, en fi, aquesta és una qüestió que se la salta tothom que vol o tothom que pot, cada vegada que té l'oportunitat de fer-ho.
1: A minuts de segons, suposo, perquè comenci aquesta primera sessió de control al govern. Un titular, Cristina, de què vamos a encontrar hoy ahí?
5: Bueno, pues yo creo que seguiremos con el tema Ceuta, que es la gran cuestión que está pendiente y, bueno, no descarto que también sale del asunto de la ley de nietos, que era uno de los grandes temas que habían enarbolado el PP y Vox en estas últimas semanas.
0: Hay un dato, antes hablabas tú, Cristina, de la actitud de la oposición ante todo esto y de la sordina con la que se había llevado a cabo, pero contrasta con el hecho de que Rajoy ha anunciado que lo primero que haría si llegase a la presidencia del gobierno, cosa a la que aspira, es viajar precisamente a Marruecos. Es decir, es también significativa esa manifestación.
5: Hombre, sabes que tradicionalmente el primer viaje que hacía un presidente del gobierno electo en este país era la visita a Marruecos.
0: Excepto Pedro Sánchez, que la hizo a Francia.
5: Sí, la hizo otro vecino. Ahí, ya se sabe que los vecinos nos eligen. Ajá. Tenemos que tener unas buenas relaciones con Marruecos, pero es verdad que unas buenas relaciones con Marruecos respecto a un régimen que es bastante cuestionable en términos democráticos y de defensa de los derechos humanos. Estamos muy sujetos a Marruecos, pero no estaría mal que Marruecos también viera que está muy sujeto a España y a la Unión Europea.
1: Pues con ese titular, Cristina de la Hoz, te vamos a despedir, periodista del Independiente. Nos ponemos nosotros a seguir lo que pase hoy en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias, Cristina.
5: Gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Nos vemos pronto. Hasta ahora. Al Congrés dels Diputats, que estan fent un minut de silenci per la mort de dos exdiputats. Ara ja sí, sembla que la sessió començarà, molt centrada en Ceuta, amb aquesta desclassificació de documents, suposo, i nosaltres amb aquesta notícia que ens ha deixat en xoc amb la dimissió de Trapero, el Jaume no tant en xoc, i amb els dos noms que ja s'han proposat, Ferran López i Sílvia Catà en substitució. Veiem la presidenta del Congrés.
7: Las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de pimienta. La degradación de su proyecto afecta ya a los niños de este país, lo cual es intolerable. El problema es que usted no está pendiente. No está pendiente de la vivienda, no está pendiente de la calidad educativa, no está pendiente de la huelga sanitaria, no está pendiente del funcionamiento de la alta velocidad, ni de que las familias no lleguen a fin de mes. Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos y parece que esto tampoco le va a salir bien. Su preocupación en el día de hoy, señorías del Partido Socialista, son las preguntas que en la Audiencia Nacional se le hace o se le hagan a la gerente del Partido Socialista y lo que la gerente del Partido Socialista responde ante el juzgado sobre la financiación de su partido. Su problema es que el futuro político y procesal del presidente del Gobierno depende del silencio de demasiadas personas. Si la gerente canta, usted se va. Si Ábalos canta, usted se va. Si Zapatero canta, usted se va. Si Julio Martínez, si Gertrudis, si la directora general de la Guardia Civil canta, usted se va. Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos. O un presidente, eso sí, que hace listas de periodistas a modo de ficha policial. Respóndame, señor Sánchez. Si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta, ¿usted qué haría? Muchas gracias, señoría.
1: El líder de l'oposició, Feijóo, amb aquesta acusació al president, su libertad está condicionada que sigan callando lo que saben de usted, li deia referent a Marroc, i també ha fet menció a les llistes de periodistas que té el Departament d'Interior.
8: Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señor Feijóo, usted mezcla unas cosas con otras de manera interesada. Sobre la educación y los resultados de PISA de la OCDE, efectivamente son de una extraordinaria preocupación en todos los países occidentales y también en España. Mire, este gobierno multiplicó por dos la inversión en el Ministerio de Educación respecto a la anterior administración del Partido Popular, de 3.200 millones de euros a más de 6.000. Las becas ocurrió otro tanto de lo mismo, más de 1.000 millones de euros para garantizar la igualdad de oportunidades y más de 400 millones de euros en cooperación interterritorial con las comunidades autónomas competentes en la materia educativa para reforzar la comprensión lectora y para reforzar también las matemáticas. ¿Cuál es el problema? Que hay comunidades autónomas del Partido Popular que no ejecutan esos recursos económicos. Esta es la cuestión, señoría, que ustedes no gobiernan. Le diré más. En este periodo de sesiones hay dos proyectos de ley que son fundamentales si queremos reforzar esa comprensión lectora, que es el origen de este cambio en la comunicación y en el consumo y también en la comprensión de nuestros jóvenes y, por cierto, no solamente los jóvenes, también las personas mayores. Uno, la ley de docentes y de ratios de alumno por aula. Y dos, la prohibición de que los jóvenes menores de 16 años puedan acceder a las redes sociales. Estos son dos proyectos de ley, señoría, que sin duda alguna mejorarían la comprensión lectora de nuestros jóvenes. Espero contar con el voto afirmativo del Partido Popular.
1: La resposta del president centrada sobretot en educació i un comentari sobre el Marroc. De moment. Ara, Feijóo, suposo que tornarà a insistir en aquesta primera sessió de control després de tota la crisi oberta a Ceuta.
7: Hombre, señor Sánchez, el primer examen a su ley educativa, al socialismo educativo que usted plantea, ha sido el mayor de los fracasos de la historia democrática de nuestro país. Y no se olvide, las mejores comunidades autónomas son las del Partido Popular y los dos territorios peores son en los que gestiona usted, Ceuta y Melilla, señoría. Pero su lealtad al gobierno, su lealtad está comprometida, señor Sánchez. No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
1: Pues i data, ja ens veurem a les urnes. La intenció de Sánchez Prera seguir 4 anys menys, segons va dir els seus dilluns als seus diputats i senadors. Veurem si respon Sánchez o no a aquesta petició de que faci esment al Marroc.
2: Molt més directe.
8: Gràcies, senyora presidenta. Senyoria, por supuesto que va haver eleccions en el año 2027, por supuesto. Pero mire una cosa, señoría. El problema es que queremos ciudadanos no de primera y de segunda, sino ciudadanos todos de primera con los mismos derechos y también con el derecho al voto. Resulta que la ley de memoria democrática, aprobada y entrada en vigor en el año 2022, mediante la cual se celebraron las elecciones del año 2023, por cierto, ganando el Partido Popular el voto exterior, ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles, claro que sí. Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
1: De moment, cap preferència al Marroc.
2: No respon a Marroc.
1: Sí, a la llei de nits, que arribarà al Suprem. Suposo que Feijóo, Ramon, tornarà a insistir.
2: Tenia contestat d'educació i després de llei de nits.
9: Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Santiago Abascal Conde. Por favor, silencio.
1: Què us sembla aquesta primera trobada després de les vacances.
0: Que fuig d'estudi, que fuig d'estudi. És a dir, el que li ha dit el cap de l'oposició, en aquest cas, que no hi ha estat, diguem-ne, en el to de picabaralla, doncs m'ha semblat assenyat, m'ha semblat adient, atesa la realitat a la que estem assistint. El problema fonamental el té a la ciutat autònoma de Ceuta. I no n'ha parlat ni un bri d'aquesta qüestió. És a dir, s'ha entestat en dedicar-se a parlar de les comunitats que gestiona el Partit Popular perquè la responsabilitat en matèria d'ensenyament els hi resulta atribuïble. Però ha puntualitzat bé el senyor Feijó dient-los que les que millor estan són aquelles que governa el Partit Popular. És a dir, i les que pitjor, les que encara no tenen assumides aquestes competències, com són les dues ciutats autònomes, i que estan en mans del PSOE. Per tant, això de treure... És que el president del govern s'ho permet tot. És a dir, està encantat d'haver-se conegut i treu pit fins i tot d'aquelles coses que no en podria treure, com és el cas. En conseqüència, res del que passi en aquests debats al Congrés dels Diputats pot resultar eloqüent, interessant, significatiu. Res del que passi pot tenir repercussió important de cara als ciutadans d'aquest país, perquè tot això és un foc d'encenalls.
1: Jaume.
3: És veritat que la pregunta de Núñez Feijóo era multidisciplinar. Li ha preguntat per les llistes negres de periodistes, pel Marroc, per Ceuta, per l'ensenyament, per tot plegat, no? Ha tret el nom de la Gertrudis, s'ha fet un poti-poti, demostrant que és un cap de l'oposició millorable, i, en canvi, el president del govern és el millor orador del Congrés amb diferència. I ha anat a buscar, dels temes que li ha posat sobre la taula, el tema que li feia menys mal, evidentment, no? A la repregunta que ha fet Feijóo ja era tard, preguntant només ja pel Marroc, que és el que ell volia, i si és el que volia, li hauria preguntat específicament pel tema del Marroc, i no demanar-li eleccions anticipades, perquè al demanar-li eleccions anticipades, l'altre ja ha contestat ràpidament amb un spot electoral dient que tota la gent aquesta d'Argentina que no poden votar, que en veritat acabaran votant perquè tenen el seu dret fonamental al vot, doncs ja els ha vingut a dir que el PP vol impedir que votin, no? I per tant, com diu el Ricard, un cop més, Sánchez surt, no diré vencedor, però surt indemne del debat, i Feijóo un cop més crec que perd una oportunitat.
2: Doncs ara incorporem en aquest temps d'anàlisi a l'advocat penalista Marc Molins, perquè com us hem explicat, el govern desclassificarà els informes, ha de desclassificar avui els informes de seguretat sobre Ceuta. Molt bon dia, senyor Molins.
10: Hola, bon dia.
2: La pregunta primera és molt clara. Quin valor poden tenir aquests documents en l'àmbit judicial davant d'un procediment? Són una prova o només un punt de partida per investigar?
10: En principi són exclusivament un punt de partida. Ens diu el Tribunal Suprem que tots els atestats, amb independència de l'origen que tinguin, Mossos d'Esquadra, Policia Local, CNI, Guàrdia Civil, Policia Nacional, són només objecte de prova, no són en si mateixos font de prova. No? L'atestat, el document, l'informe, el que planteja és una hipòtesi i el procediment penal ha de servir per contrastar aquella hipòtesi, però no és objecte de prova, perdó, no és font de prova, sinó exclusivament objecte de prova.
2: En aquest cas, pel que fa a la investigació de la jutja de Tardón, parla d'una clara indubtable gestió favoridora des del Marroc, però una cosa són els indicis i una altra poder demostrar-ho penalment. Què va passar? Què necessitaria trobar la investigació per passar d'una sospita a una imputació més concreta?
10: El que hauríem de trobar és, hauríem de poder atribuir a una persona concreta el retret, no? aquest afavoriment i aquesta concreció en forma d'ocupació efectiva o lesió, en aquest cas, de la integritat territorial. L'afavoriment, quan es predica en abstracte d'un país, del Marroc, o de les forces i cossos de seguretat de l'estat marroquí, només és aquella hipòtesi de la que parlem. El que necessitem és concretar amb persones físiques específiques, amb ordres concretes, d'una forma material i directa, com s'ha pogut produir aquesta lesió, en aquest cas de la integritat territorial d'Espanya.
2: Si part dels indicis procedeixen de vídeos, de xarxes socials, d'informació que s'obté per les xarxes, fins on es pot arribar penalment amb aquest material? Pot servir per atribuir un delicte comès o organitzat des d'un altre país?
10: Sí, efectivament. És a dir, són documents que tenen una liter o suficiències, és a dir, són suficients en si mateixos per exhibir això, una imatge, una concentració de persones. El que sí que pot passar és que alguna de les parts pogués qüestionar que el document s'hagués pogut manipular o que no donés una imatge fidedigna. Si s'impugna, es dona sobre el que anomenem, és sobre un procés per intentar contrastar la bondat del document, no? Si hi ha hagut manipulacions i demés. Però, en principi, un vídeo que està a les xarxes, que està obert, o un vídeo que pot enregistrar un ciutadà, és un document vàlid i pot ingressar de forma totalment legítima en un procés penal.
2: Sí, Ricard, volies...
0: No, només afegir el que ha dit el company Molins, amb qui estic absolutament d'acord, és que la responsabilitat atribuïble podria ser a persona física difícilment identificable, persona jurídica, com seria el govern del Marroc en el seu conjunt.
10: El govern, és a dir, totalment d'acord, Ricard, la responsabilitat de la persona jurídica existeix en el nostre Codi Penal des de fa temps que la tenim implementada, però per predicar una responsabilitat d'un govern entenc que hauríem de baixar un eventual Consell de Ministres i poder situar la responsabilitat específica. en persones naturals concretes, perquè sí. Com a, en tant que govern no és una persona jurídica que pugui ser subjecte de sanció penal.
2: Els documents que s'han de desclassificar estan acotats en principi de 1 de juliol a 1 d'agost. Si la jutge considera que li calen més informacions anteriors o posteriors, podria reclamar, podria obligar l'executiu a desclassificar més informació?
10: Aquesta és una qüestió francament interessant. La resposta és no. La jutge pot considerar... És a dir, la desclassificació que veurem avui és una desclassificació parcial, i és parcial perquè ho és, en primer lloc, en el temps. Es desclassifiquen uns informes que s'han elaborat durant un període temporal, però també en la intensitat, perquè hi ha algunes dades d'aquests informes que no es desclassifiquen. Per exemple, no es desclassifica el nom del funcionari del Cos Nacional d'Intel·ligència, de l'espia, de la persona que ha generat aquesta dada. I no es desclassifica per raons òbvies, perquè la seva integritat física, la seva integritat jurídica, a la mesura en què podria estar cometent un delicte espiant, no, en territori marroquí, podria ser objecte de delicte, hi ha dades que no es poden desclassificar. Per tant, la desclassificació és parcial en el temps i en la intensitat de la dada per raons òbvies. A partir d'aquí, la jutge Tardón podria considerar que necessita o contrastar aquell informe i, per tant, conèixer el nom de la persona que l'ha confeccionat o veure altres informes fora d'aquest període temporal o altres informes d'aquest període temporal que no han sigut desclassificats. El que pot fer, en tant que magistrada, és oficiar a qui tingui aquest document, al CNI, perquè li mostri un nou informe. Ella no té la capacitat per ordenar la desclassificació, perquè la Llei de Secrets de l'Estat el que ens diu és que l'únic òrgan competent per acordar la desclassificació és qui l'ha classificat. En aquest cas, perquè és un document del CNI, el Consell de Ministres. I és important que entenguem que darrere d'aquesta situació, darrere d'aquest debat tan jurídic, el que es produeix és una col·lisió evident entre la seguretat de l'Estat i la necessitat d'investigar delictes. És a dir, i la seguretat de l'Estat té un valor preeminent. Si la jutge Tardón digués necessito conèixer el funcionari que signa aquest document o necessito aquell informe i el Consell de Ministres considerés que amb la desclassificació d'aquesta dada es pot generar una situació que comprometi la seguretat de l'Estat, el Consell de Ministres el que farà és negar-se a la desclassificació i la jutge no té més alternativa que apel·lar, en aquest cas, al Tribunal Suprem, que podria dirimir una controvèrsia entre el seu criteri i el criteri del Consell de Ministres. Però és important que entenguem que, en tant que estat modern, que evidentment som, tenim uns serveis d'intel·ligència molt potents, d'espionatge, que contribueixen a generar dades, a definir polítiques, que les hem de mantenir perquè és la realitat en la que vivim i que aquest manteniment ens obliga a acceptar que hi ha secrets d'estat que no poden ser desvetllats.
2: Doncs, Marc Molins, advocat penalista, gràcies per haver-nos atès aquí al Cafè Idees de Ràdio 4. Bon dia.
10: Gràcies, bon dia.
1: Gràcies al Marc. Hi ha secrets d'estat que no es poden desvetllar. Hi esteu d'acord?
0: Absolutament, absolutament. Això és així, fi, de tota la vida. És a dir, només faltaria que aquelles dades que són sensibles per la seguretat i la integritat d'un país fossin posades en coneixement públic. Vull dir, això no seria de rebut.
3: Home, depèn, però en tot cas és veritat que amb aquesta maniobra el govern espanyol ha aconseguit, crec jo, empatar, és a dir, fins ara era el dubte de si Marroc participava o no, desclassifiquen uns quants papers, com tu bé deies abans, els que els hi convé, se'n guardaran uns altres, i per tant la sensació o el debat públic serà de que hi ha dubte raonable sobre les dues coses, si Marroc ho sabia o si Marroc no ho sabia. Jo penso, evidentment, que Marroc no només ho sabia, sinó que ho va permetre i ho va impulsar.
0: Oh, i tant.
3: Però,
0: i tant.
3: Com a mínim, tindrà una base el govern espanyol per anar dient, des d'aquí fins al final de la legislatura, que van posar uns papers a la llum pública i, evidentment, allà no hi havia res, no? I, per tant, com a mínim, crec que paren el cop, la qual cosa em fa pensar, per cert, que el tema de Marroc i Espanya deu ser molt més delicat encara del que ens pensem, fins i tot.
0: Molt més. Estic completament d'acord amb tu.
2: Doncs moltíssimes, moltíssimes gràcies per haver-nos compartit aquest temps de tertúlia al Jaume Clotet i al Ricard Fernández. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
0: Adéu, adéu.
2: Continuem el Cafè d'Idees a Ràdio 4 i seguim amb, en aquest cas, amb la Maria Rubio, perquè parlarem de la que seguim parlant de la crisi migratòria a Ceuta, perquè ha tornat a crispar el debat polític, però anirem més enllà, ara us ho expliquem. Perquè només començar el curs, l'executiu de Sánchez viu el desgast de la gestió humanitària després d'aquesta entrada de gairebé 80.000 persones a finals de juliol. L'oposició li retreu amb duresa, ho hem pogut escoltar a l'inici del ple del Congrés, que no apliqui la mà dura amb deportacions, i critiquen el clima de tensió que segurament es viu a la ciutat autònoma. Inseguretat i violència són conceptes que sovint es lliguen amb la migració com si fossin fenòmens inseparables. Maria, qui ens acompanya avui a l'estudi?
11: Sí, perquè avui, per parlar-ne de tot plegat, ens acompanyen la Sònia Calvó i el Joao França. Ells dos són periodistes i acaben de publicar el llibre I tu d'on ets? Una reflexió col·lectiva amb activistes, experts i investigadors sobre el fenomen de la migració. Bon dia, Sònia i Joao.
12: Bon dia.
11: Què tal, heu pogut arribar bé, després d'aquest temporal?
12: Sí, moltes ganes de venir.
11: Vosaltres parleu amb l'activista Norma Falconi, amb l'investigador del CIDOB Musa Burekba, amb la jurista Florencia Virzuela. A tots ells els heu vist molt pels platós de televisió aquests dies, parlant de Ceuta?
12: No massa, la veritat, no massa. Ens hauria agradat veure'ls més. Sí que alguns sí que els hem vist. Per exemple, hem vist el president de Sorracisme, Sheikh Dram. Aquest sí que l'hem vist en alguns mitjans, alguns altres intervencions. De fet, un dels objectius del llibre, a part de, bueno, parlarem després, no?, de trencar certs tòpics sobre les migracions, també era donar recursos a periodistes per trobar experts. Al final, nosaltres els entrevistem no només per explicar les seves històries de vida, que en alguns casos també les inclouen, sinó per entendre que són gent experta en el seu cas. Com deies, no?, tenim juristes, tenim antropòlegs, tenim historiadors, tenim de tot, i que intenta que aquesta gent aparegui molts més als mitjans, perquè al final parlem d'ells, però molts cops sense ells. I no és que no tinguin veu, sinó que a vegades no els volem escoltar.
11: Clar, perquè una de les qüestions centrals que analitzeu al llibre és precisament que quan expliquem històries com la de Ceuta, doncs acostuma a faltar una veu, que és la de les persones migrants. Clar, què genera aquesta absència?
13: Doncs jo crec que reforça una idea, que és que la persona migrant sempre és una altra, no? Aquesta idea d'alteritat, i que per tant això genera que no la veiem com una igual i que no veiem com a subjecte de drets, no? És a dir, en el cas de Ceuta, si estiguéssim parlant de nens, nenes i adolescents, segurament ho estaríem abordant d'una manera diferent, no? Que si penséssim, o sigui, que no com s'està fent amb aquesta idea de migrants, amb una noció de com una invasió, no? Aquesta, la noció de menors, que és una categoria jurídica, però que acaba reforçant una idea que treu, diguéssim, aquest caràcter de subjecte especial protecció, no?, que són els nens, les nenes i les joves.
12: I això també el que fa és que els posem tots en un paquet, no? Parlem dels migrants, però dins d'aquí hi ha històries diferents, venen de països diferents, cadascú amb les seves realitats, hi ha moltes històries diferents de cada un.
11: Sí, ara tu, Joao, deies aquest terme d'allau, que és un terme que s'utilitza molt per parlar d'aquesta entrada de migrants a Ceuta. També es parla d'inseguretat, de delinqüència. No sé si són tòpics o són paraules, conceptes ajustats a la realitat. No sé si vosaltres esteu detectant alguns tòpics sobre migració durant aquest relat mediàtic sobre aquesta entrada.
12: Clar, el que es parla més habitualment és de delinqüència, de por, i sobretot el que hem vist més aquests dies és invasió o que són uns invasors, no? Aquest ha corregut tant per xarxes socials com per gent de diferents estils polítics. L'altre dia sortia un informe de l'Oberaxe, que és l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia, que es dedica a recol·lectar una mica els missatges d'odi que hi ha a les xarxes. Ells el que han vist és que en 48 hores, que va ser aquest final de juliol, el 30 i 31, va haver-hi 10.000 missatges. 10.000 missatges en 48 hores, que és el triple del que és habitualment. Això hi ha un segon problema, que és que corren com la pólvora. Llavors, al final, és molt, encara que els eliminis, que ells també diuen que és molt difícil, el mal ja està fet una mica. Llavors, aquesta idea de invasió, bueno, què vol dir invasió? Què entenem per invasió exactament? I això el que dèiem abans, no? El posem tot en el mateix paquet i diem tots són delinqüents, tots venen a robar, a fer mal, i bueno, mirem un moment i sobretot no perdre el focus d'un tema de drets humans al final.
13: Uh-huh. Sí, una de les coses que volem plantejar amb el llibre és abordar la migració en clau de drets, no? I quan pensem en la migració i veiem discursos que el que ens diuen és que expulsaran a totes les persones migrants, no? Com intentant com reforçar una idea que és impossible, és absurda, o sigui, no és possible expulsar totes les persones que hem migrat i que hem vingut a viure aquí a l'estat espanyol o a Europa. El que estan fent aquests discursos bàsicament és generar situacions de privació de drets, no? O reforçar aquestes desigualtats en drets, no? I quan parlem de drets humans i el dret a migrar hi està inclòs, hi ha unes persones que considerem que tenen aquests drets humans que se suposen que són universals, i el propi ordenament jurídic de l'Estat espanyol i de la Unió Europea el que està dient és que hi ha unes persones que sí que són subjectes d'aquests drets, que són les persones nacionals, i altres que per llei estan privades d'uns drets que teòricament ens diem que són universals.
12: Mm-hmm. Clar, al final l'altre dia també veiem com un grup de gent, de la mateixa manera que no hem de ficar en el mateix paquet tots els migrants, tampoc tota la societat ceutí, veiem com un grup de gent impedia que la Creu Roja donés aliments a la gent que estava a la platja del Tarajal. Llavors ens hem de plantejar quina societat volem al final, de com permetem que tinguem nens de 10, 11, 12 anys tirats pel carrer de qualsevol manera i que aturem que et doni menjar a aquesta gent.
11: Clar, es parla molt de migració. Vosaltres, de fet, ja dieu que cada cop està més al centre les persones migrades, i el fet de que se'n parli molt també doncs augmenta aquesta percepció de que la migració doncs és una, vaja, és un fenomen doncs fins i tot maximitzat, o sigui, massificat. Pensem que a Catalunya pensem que un 36,4% dels habitants han nascut fora de l'Estat, quan en realitat són un 24%. Com s'ha construït aquesta idea magnificada de la migració?
13: Sí, hi ha una noció d'estranyament, jo crec, no? Quan veu gent que és diferent i que té pràctiques culturals, religioses, que no són les que estàs habituat a veure, això genera, no?, una dissonància. I entenem que hi hagi gent que li pugui generar un malestar de dir estar acostumada a veure un panorama, no?, social al seu entorn, i veure que això canvia, entenem que pot generar un neguit, no? Però el que passa és que això està totalment sobredimensionat, perquè també hi ha com una... Vivim en una societat segregada, també, no? I, per tant, això reforça com aquesta idea de la diferència, de que són uns altres, i reforça com aquesta imatge de conflicte, no? El fet que, per la segregació social de la nostra societat, hi hagi barris on hi ha molta més presència de persones migrants i altres on pràcticament no hi és, o és d'un perfil de migrant, doncs potser europeu, potser d'Estats Units, no?, com de classe més alta, potser, com reforça com aquesta idea de que hi ha espais que no són propis de les persones autòctones, no? I que això pot com reforçar aquest tipus de malestar. I això passa perquè no hi ha trobada, no hi ha contacte, no? Es reforça com aquesta segregació en tots els àmbits de la nostra societat.
12: Clar, i al final també hi ha un tema que és molt més fàcil fer entendre la migració com a poc expiatori, simplifica molt els discursos. Al final és dir, hi ha un problema de feina, no? No hi ha feina, ha pujat l'atur. És culpa de la migració que ens ve a robar la feina. Simplifica molt els discursos en comptes d'anar a buscar les causes reals. Això ho ha jugat molt bé l'extrema dreta, de tenir molt clar quin és l'enemic a batre. És molt més fàcil per a la ciutat entendre aquest discurs, dir la migració és qui ens roba, és qui ens treu la casa, és qui ens treu la feina, que no anem a mirar per què ha pujat l'atur o hi ha un problema de crisi amb l'habitatge. Bueno, és més fàcil la simplificació.
2: També hi ha un punt que volia comentar, que també ha passat en temes mediàtics d'aquests dies, que és com el tema de la migració, que també ara a vegades s'hereda, no? És a dir, una persona que ja és nascuda aquí, que qui va heredar va ser els seus pares o familiars, Llavors són de segona generació, però seguim com aplicant el concepte, li seguim penjant l'etiqueta amb una persona que ella no va migrar, diguéssim, que ha nascut aquí.
13: I aquí jo crec que entra en joc una qüestió que per nosaltres, quan l'editorial, quan Pagès Editors ens va proposar fer aquest llibre abordant les migracions, per nosaltres era clau posar sobre la taula que no podem abordar les migracions sense abordar el racisme, no? És a dir, qui es considera que és un migrant de segona generació, no? I això té molt a veure amb la racialització i amb el teu context social. És a dir, a mi, com a persona que va migrar de petit, però des de la blanquitud, no?, i en un entorn social determinat, en què a mi no se'm llegeix com a persona migrant avui en dia, en canvi hi ha gent que ha nascut aquí que segueix com rebent això, doncs justament pel racisme que va reproduint aquestes dinàmiques, no? I una idea de que ser català o ser espanyol, no?, és ser d'una manera determinada, tenir una cultura determinada, un color de pell determinat, no? I el que volem reivindicar amb el llibre i el subtítol, no?, li hem dit veus d'un país divers, és que el país és divers ara, no és que estigui

0: També parleu del concepte de la integració i el qüestioneu. Per què?
1: És interessant perquè, o sigui, una de les coses del llibre, jo crec que és interessant que ja veus en perspectives diverses, però una de les coses que planteja algunes persones entrevistades és que justament a vegades quan es parla d'integració es parla de imposar a la gent que ha migrat o que és filla de persones migrants o que té una cultura diferent de la majoritària, no? En el país. Quan es parla d'integració, la integració se suposa que ha de passar perquè aquestes persones s'adaptin, no?, a la cultura majoritària dominant, no? I això el que fa és generar processos d'exclusió, no? Una de les entrevistes que és molt interessant és la Cristina Zhang Yu, que ella és psicòloga i educadora, i parla molt de l'escola, no? I parla molt d'aquesta idea d'escola inclusiva, i parla del model d'immersió, i com això ha fracassat, no? Jo crec que ho veiem molt clar quan surten les dades de l'ús del català, no?, a les escoles i entre joves i adolescents. I ella el que ens posa sobre la taula és que això respon a un model fallit que ha passat per no reconèixer les cultures d'orígens, no?, de molts joves, i de reproduir molts estereotips que sovint el que estan dient és... el que estan comunicant és a uns determinats grups de joves que no poden triomfar, no?, o tenir un futur acadèmic pròsper justament pel seu bagatge.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Al matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
3: Pràcticament és mig quart de 12, ara mateix, de seguida, el doctor Cugat, en aquest programa, al matí de Ràdio 4, ara em deia a la sala, és molt bo, el doctor Ramon Cugat, Jordi Vila.
4: Sí, el fundador de l'Institut Cugat, conegut com el metge dels esportistes per excel·lència,
3: Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs ara de seguida hi parlarem, però aquest matí passarà molta altra gent, per aquest programa.
4: Doncs sí, el Marc Villanueva, amb ell recuperem l'espai dedicat als temes del cor aquesta setmana. El tema estrella és l'inici a la Universitat de Leonor de Borbó, que farà Ciències Polítiques. La filla gran de Felip i Letícia ha triat una universitat pública de Madrid, la Carlos III, i també ens parlarà d'Aitana, d'aquesta superestrella.
3: Què més?
4: Que, bé, i més coses, de l'Eric Harley.
3: Vull dir, a banda del Villanueva, l'Eric Harley, efectivament...
4: L'investigador, artista, divulgador, molt conegut pel seu concepte del pormisuavismo, que fa una crítica doncs molt argumentada dels booms immobiliaris i urbanístics. Li preguntarem què ens passa amb les rotondes, perquè hem necessitat posar-hi coses a sobre, no?, entre altres coses.
3: Molt bé. Doctor Cugat, com estàs? Bon dia.
5: Molt bé, bon dia a vosaltres.
3: Contents de tenir-te aquí. Ja havíem parlat alguna vegada i estem molt a gust parlar amb tu, Ramon Cugat, de veritat, fundador de l'Institut Cugat. Com ha anat l'estiu?
5: Estiu bé, tot bé. Una mica de calor, però bueno, ja toca.
3: No, home, però tanta no. Doctor. Es pot aguantar, això?
5: Bueno, però, clar, el canvi climàtic... Yeah. Pues, bueno, totes les cosetes influència una mica. Yeah, però, bueno, tot ho superarem.
3: Que has fet vacances, o no?
5: Vacances? Normalment, jo no en faig. I per què no en faig? Perquè estic una mica ocupat. Tinc que fer moltes coses. Em falta temps. Però sí que he fet, pues... dos, tres fins de setmana he descansat. I he estat cap a les meves terres del Baix Ebre i allí, pues, he fet feina ordenant una mica, pues, la casa o la terra que tinguen allí, que tenim, pues, oliveres, com és així, hi ha palmeres, n'hem anat plantant, o sigui... distrens una mica, prendre el sol, que també va bé, a caminar, fer una mica d'exercici, llegir, estudiar, de tot una mica. I han sigut dos o tres fins de setmana que d'això, pues, ja en tinc prou.
3: Tu dius que no caldria fer vacances perquè al capdavall, fent festa els caps de setmana, dius ja n'hi ha prou, perquè al cap de l'any